0: Senyor,
1: no ho
0: perdona.
1: Sé, no,
2: home,
1: ho sé,
2: no, però
1: ha dit, que respectava molt la meva feina.
2: Val, però ell volia reciclar, carai.
0: Però potser eren CDs que té coses gravades, encara que...
1: No,
0: però la caràtula és una cosa, però dins, vés a saber què hi havia i no vol que ho vegis.
3: Laura, eren CDs de música.
2: Escolta una cosa, molt bé. Tenim l'Albert Magret, que ja l'heu escoltat, que tenim el nostre tarotista, un dels imitadors de Sara Montiel més importants d'Europa, a més, etcètera, etcètera, això ho estic inflant una mica, ja m'entens. Tarotista total, que sap exactament que Espanya perdrà el Mundial i per quan. També tenim, avui no hi ha la Sílvia Soler, perquè està
0: de vacances. Està allà a Olot, no? A la Garrotxa.
2: No, jo crec que està a Itàlia, a Olot, o no sé. No, bueno, ella no, està de vacances, en definitiva, perquè ella és una escarosa i ella ho fa expressament. No ho necessita anar-se'n de vacances tant d'hora, perquè ella li encanta estar aquí amb nosaltres, però com tal que nosaltres rabiem, no?, que tinguem enveja... L'Antònia Carrepons també, que ens parlaràs d'un llibret molt ràpidament, perquè a falta del llibre de Sílvia Soler hem escollit un dels teus.
4: I... Ai, que bé. Avui és un dia molt feliç, perquè, a més, això que perdi Espanya m'encanta.
2: M'encanta.
4: Visc a l'Argentina.
2: Bueno, escolta, he de fer una rectificació total, perquè ahir jo vaig dir, amb tot el meu papo, perquè, a més, m'ho estava dient, volia dir, vaig dir el contrari del que pensava i del que volia dir. És una cosa increïble, perquè jo aniré un neuròleg, eh? Ahir es va aprovar la llei de dependència... o abans d'ahir, dimarts, va aprovar la llei de dependència amb els vots de...
3: tothom menys Vox.
2: De tothom menys Vox, diguéssim. Mm-hmm. I a més, jo vaig dir, i quina alegria que Junts per Catalunya ho hagi votat també, que a més ho són dels impulsors principals, en lloc de dir això, vaig dir que ells no havien votat. Mm-hmm. Bueno, lapsus linguae, totalment desinformat, perquè saps què m'he dit? Però mm-hmm. el que volem és un Junts per Catalunya robust, al costat de la ciutadania, com sempre ha estat, de fet, i que no xenofigigeixi, diguéssim, m'entens que viu. Llavors, dic, hosti tu. Per tant, rectifico total, efectivament, Junts per Catalunya no només va votar a la llei de dependència, sinó que, a més, en el procés de creació d'aquesta llei, o com es digui, la va recolzar i, a més, va aportar una sèrie de perspectives positivíssimes per Catalunya, però també per la resta del territori. Llavors, jo voldria, per favor, que parléssim, perquè vull fer la rectificació i la vull fer bé, però vull parlar ara, ja està tan amable d'atendre'ns, a la portaveu adjunta de Junts al Congrés dels Diputats, la senyora Pilar Calvo. Una aplaudiment per ella, Pilar, què tal estàs?
5: Hola, bona tarda.
2: Hola, Pilar, estimada. Bueno, primer de tot, perdoneu, perquè vaig dir una cosa i volia dir l'altra. Junts va votar aquesta llei. I, a més, m'agradaria que ens l'expliquessis, perquè tu vas declarar al Congrés que a Catalunya portaven 20 anys, a més, assumint el 70 o el 80% del cost de dependència. Era una reclamació històrica, també per part de Junts per Catalunya, i per fi, gràcies a la vostra feina, això es va aconseguir. És així, oi, Pilar?
5: Doncs, sí, primer de tot, gràcies per la teva rectificació, perquè no tothom rectifica i és molt d'agrair quan...
2: A mi em xifla rectificar, Pilar. Em xifla. I t'agraeixo que avui siguis aquí. A més, no he pogut estar la Pilar aquí en directe, però al setembre estàs convidada, que et farem una entrevista com una casa de pagès.
0: Ai, que bé.
5: Molt bé. El que a nosaltres ens va passar és que quan va començar la ponència d'aquesta llei, que és quan realment s'entra ja en el debat i en la negociació d'esmenes, ens vam trobar amb 22 esmenes vetades pel govern, perquè ens entenguem. I una d'elles era la que demanava el respecte competencial en base a la llei del sector públic, cosa que després s'ha rectificat i s'ha corregit, i l'altra era també una línia vermella perquè nosaltres, com tu molt bé has comentat, no volíem seguir la situació injusta, perversa, de que des de l'Estat espanyol s'amplia el catàleg de prestacions i que al final sigui Catalunya o les altres comunitats autònomes les que hagin d'assumir la major part del cost d'aquestes prestacions. A Catalunya portem 20 anys pagant el 70, el 80. Catalunya està pitjor que cap altra comunitat autònoma amb el tema de les llistes d'espera. Ara mateix tenim 83.000 persones esperant una prestació, l'avi, l'àvia, el pare, la mare, o qui sigui.
2: I
5: a més, l'any passat 10.000 persones van morir esperant una prestació a la que tenen dret, persones que porten a lo millor tota la vida cotitzant i que quan necessiten que l'estat del benestar respongui, no respon. I en gran part és perquè, home, els serveis socials de la Generalitat, del govern de la Generalitat de Catalunya, doncs està molt limitat, està molt infrafinançat, com Catalunya en general, perquè els impostos van a Madrid i hi ha doncs 22.000 milions d'euros cada any que no tornen. Però és que a sobre, amb el tema de la dependència, home, nosaltres dèiem no donarem suport a una llei de dependència que no corregeixi aquesta situació injusta històrica. Per tant, s'ha de posar negre sobre blanc a la llei que a partir d'ara el govern ha de pagar, el govern de l'Estat ha de pagar el 50% de les prestacions a les que obliga les comunitats autònomes. I això s'ha aconseguit doncs, mantenint la posició com fem sempre. Ja sé que això vol dir aguantar molta pressió, hi havia moltes associacions, entitats del tercer sector molt preocupades perquè la llei tirés endavant, però nosaltres els dèiem, deixa'ns mantenir la posició per intentar doncs, que la llei sigui millor per tothom.
2: Ara esteu satisfets?
5: Estem molt satisfets perquè evidentment hem aconseguit això i també hem aconseguit mira, una esmena que jo he batejat com a esmena Javi Gamet.
2: Això t'anava a dir, t'anava a preguntar justament per l'esmena Javi Gamet.
5: Sí, aquesta esmena és molt important, és molt important, perquè ens va costar molt aprovar la llei ELA, que Junts va ser un dels impulsors amb la Fundació Catalana Miquel Valls. Sí. Quan es va aprovar la llei ELA, després, al cap d'un any, es va aprovar un reial decret llei dels recursos per, diguem-ne, que pagar aquestes prestacions. Però ens hem trobat en una situació molt dura i era que una de cada tres persones que havien de demanar les prestacions per tenir cuidadors a casa, estem parlant de persones, per exemple, en una fase d'ELA amb una traqueotomia, amb un respirador tot el dia, que depenen d'una persona 24 hores al dia perquè estan en situació de risc de mort evitable. Doncs aquestes persones no podien demanar les prestacions perquè hi ha una altra situació perversa i és que quan els hi... Bueno, si demanes una prestació, després et venien a descomptar una altra de les prestacions que tu ja tenies, diguem-ne, que aconseguida, per dir-ho d'alguna manera. Per exemple, el complement de gran invalidesa. I això no és just, perquè el diner de les prestacions per cures no és per la teva butxaca, és per pagar cuidadors.
2: I tant.
5: I si et treuen, si et paguen amb la mà dreta una prestació i et treuen una altra amb la mà esquerra, doncs els malalts no arriben a final de mes.
2: Això passa molt també en altre tipus de prestacions, hem de dir, no? Digue que no només en aquest cas, sinó en altres
5: tipus de prestacions.
2: També s'hi hauria de...
5: Hem aconseguit, gràcies a... Sí, això ho vam estar batallant al Parlament de Catalunya amb el diputat Jordi Fàbrega i sobretot amb la Fundació Catalana Miquel Valls i amb el Javi Gamet. El Javi Gamet, que és una persona amb problemes respiratoris perquè està en una ELA molt avançada, ja fa des del 2018 que té aquesta malaltia.
2: És un Mosso d'Esquadra, oi?
5: Sí, és comissari de Mossos d'Esquadra.
2: Sí,
5: doncs el Javi ens va fer tots els redactats del per què, argumentant el per què no podia ser i, a més, ho vam presentar al Parlament de Catalunya. Es va aprovar una moció perquè s'eliminés el copagament. Al final, el copagament a Catalunya és del 5%, perquè també hi ha copagament de prestacions, però seguíem tenint el problema de l'article 31 de la llei de dependència. I nosaltres vam dir, doncs, escolta'm, ho lluitarem a Madrid. I a Madrid hem aconseguit, també, doncs, forçant el govern espanyol a l'aprovació d'eliminar aquestes deduccions, hem aconseguit resoldre un problema que ajuda no només a les persones amb dependència extrema amb ELA, també a persones amb dependència extrema, amb un Alzheimer, amb un Parkinson, amb altres malalties.
2: Queda clar.
5: A partir d'ara
2: sí.
5: Podran demanar les prestacions i no els hi trauran altres prestacions si són
2: aquesta
5: persones amb altres.
2: Aquesta és l'esmena a Gavi Gàmet, que des d'aquí una abraçada.
5: Sí.
2: Per tant, es demostra una vegada més, perdona, és un punt personal això, que aquests governs, o quan els governs no són de majoria absoluta, sinó que hi ha moltes veus alhora treballant pels drets socials, pels drets humans, per la ciutadania, els veïns i les veïnes, la cosa funciona. Et volia demanar, perquè perdona, Pilar, que jo sé que havíem de parlar només d'això i jo volia rectificar això de tot cor i a més era de justícia, però parlant
5: de
2: justícia...
5: Que, perdona, Marc, jo crec que el que es demostra és que quan un està ferm en la defensa del que considera el dret dels ciutadans i en la lluita contra una injustícia, si un es manté ferm i aprofita doncs, aquesta aritmètica parlamentària, doncs pot aconseguir.
2: Pot aconseguir, sí, no? I tant. Escolta una cosa, parlant de justícia i parlant d'aritmètiques, deveu estar eufòrics, igual que ho estem nosaltres, perquè avui el Tribunal de la Justícia Europea ha avalat la llei d'amnistia. Et volia preguntar, has pogut parlar amb Carles Puigdemont? Tornarà aviat a Catalunya? És la pregunta que tothom es fa. Sé que hi ha qüestions judicials que ho impediran a curt termini, però m'agradaria que ens valoressis una mica això, ja que tenim, t'estàvem trucant, això ho tenim parlat des d'ahir a la tarda, però avui ha saltat la notícia, hem sabut aquesta notícia que nosaltres trobem positivíssima per la democràcia mundial, diguéssim, t'he de dir, perquè era una vergonya absoluta que el president Puigdemont estigués exiliat, o sigui, absolutament, diguéssim, era de vergonya i de tristor, i per tant, felicitats, i m'agradaria que ens ho valoressis, Pilar, tu que ets portaveu al Congrés dels Diputats.
5: Doncs, a veure, jo no he parlat amb el president Puigdemont, sí que ho han fet, evidentment, altres companys de Junts per Catalunya, sí que he estat a la roda de premsa del Gonzalo Goye i del secretari general Jordi Turull, estava també doncs, la Míriam Nogueras, el Josep Pagès, representant altres companys també de, del Congrés a Madrid, que vàrem tenir la, la sort de poder justament lluitar aquesta llei d'amnistia. Per nosaltres va ser molt trist haver de votar en contra de la primera versió, perquè enteníem que no recollia, no serviria per totes les persones que tenien necessitat de l'aplicació de l'amnistia. Una vegada més vam mantenir la posició, es va poder millorar la llei d'amnistia, després sí que es va poder doncs, votar i aleshores va ser doncs, una eufòria col·lectiva doncs, poder tenir una llei d'amnistia reforçada. I avui, evidentment, estem tots eufòrics, feliços, desitjant tots abraçar el president Puigdemont quan pugui tornar. Esperem que la justícia espanyola deixi de ser injusta, perquè el que està passant, com tu molt bé deies, és una vergonya, perquè no es pot parlar de democràcia plena en ple segle XXI i allarga una hora més la situació que estem vivint amb les persones que estan a l'exili, amb les persones que estan inhabilitades, per tant, i amb, també amb els CDRs, que encara tenien pendent doncs, l'amnistia. Per tant, s'ha de fer justícia ja, de manera immediata. Això és el que nosaltres defensem.
2: Doncs, escolta, Pilar, t'esperem al setembre, perquè nosaltres marxarem de vacances aviat, i suposo que tu també, ben merescudes. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. I recordem, Junts per Catalunya efectivament va votar a favor de la llei de dependència, i no només això, sinó que, a més, la llei de dependència actual, que és una molt bona llei des de tots els punts de vista, ho és encara millor gràcies a l'actuació de Junts per Catalunya. I després, aquest és el tipus de Junts per Catalunya que a nosaltres ens agrada. Sincer i una d'això, però així us volem, estimada. I al setembre espero poder-te trobar aquí als estudis de RAC1.
5: Moltes gràcies, de veritat, de tot cor, que tingueu bones vacances tots i seguim per defensar el país i la nostra gent.
2: Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Pilar, una abraçada. Pilar Calvo és la portadora de Junts al Congrés dels Diputats. A Madrid, amb tots vostès, la senyora Antònia Carripot. Bravo! Ara hem d'anar tots a galop t'han dit, A galop t'han dit.
4: Quants minuts tinc
2: bueno, mig? Ja ho aniràs notant pels gestos que et farem.
0: Sorpresa. Sí.
2: Perquè mira, a més et vaig dir una cosa. Abans de passar a parlar d'una obra de Mark Twain que es diu El pagaré d'un milió de lliures esterlines, amb traducció d'Esther Tallada, que és el que ha editat Cal Carrer, no? Que és aquests petits llibres.
4: Sí, que va molt bé per passar la calor.
2: Per passar la calor,
4: perquè
2: a més a més.
4: Perquè és petit, no pesa i això.
0: Per la platja, sempre jo dic.
2: Bueno, per la platja, per si no arriba el tren, per si no arriba l'avió, per si estàs penjada...
4: Saps? Si vas al metge,
2: se les espera. Sí. Exacte, tot el que t'ha dit. Espera, aquests llibres són boníssims, te'ls poses a les butxaques. Però abans, anem a parlar, per favor, perquè Albert Magret, ves tirant les cartes mentre parlem amb l'Antònia, perquè, clar, volem saber claríssimament quan tornarà Carles Puigdemont i els altres exiliats a Catalunya. És a dir, quin dia? Serà la tardor? Serà aviat? Tornaran, finalment? Perquè, clar, també hem de considerar que...
3: Igual podem acotar l'any. Igual podem acotar l'any.
2: Bueno, a veure què et diu el tarot.
0: A veure si et surt algú que si lligaré aquest estiu. També de pas, si la
2: bueno,
0: carta...
2: Primer de Puigdemont. A veure, fes la tirada de cartes. Fes-ho ràpid perquè hem de parlar de Mark Twain, Però, a veure...
4: Ui.
2: Què ha sortit?
4: El penjat.
6: De moment, paciència.
4: Veus?
6: Penjat.
2: Ui, ha sortit el penjat, de veritat.
0: Laura, ho sabia, perquè jo tinc...
4: Tinc visió.
2: Sí, i la primera carta, aquesta que va amb les plumes, el maric aquest que va amb plumes...
6: No, és força. La carta de la força. Això vol dir que ell està dintre de lo que està molt fort. Vull dir, és una persona amb una personalitat molt forta, ho ha demostrat durant molts anys. Vull dir, és una persona que mai desfallirà. Ell té la idea de tornar a Catalunya com va tornar de revés, és a dir, aquí sóc aquí. Llavors, la força ell me la perdrà. Aquest any no torna.
4: No torna aquest any,
2: No torna aquest
6: no
2: any,
6: torna, ho sento, està al penjat.
4: Està al revés, el penjat. Llavors, la carta és bona, no?
6: No, filla meva, però si la carta està al revés és que està malament. El que entenc de tarot sóc jo.
2: Ai, és... Bueno, però ella és medievalista, cuidao.
6: Bé, perquè és mitjabalista.
4: Sí, ara podria inventar qualsevol cosa, però no ho faré. Va,
2: no, el tarot, escolta, que el tarot ha dit la veritat sobre l'Argentina que per l'Espanya,
6: Escolta'm una cosa.
2: El penjat.
6: Aquest any no torna. Jo veig que la cosa va una miqueta per llarg. El que passa és que a final d'aquest any al final d'aquest any 2026, octubre, novembre, sí que hi ha un tema de jurisdicció.
2: Ah, jurisdicció.
6: De papeleos, de papeleos que s'han de portar i s'han de portar, i això sí que agafarà molta força embrancida i serà positiu.
2: És a dir, hi ha un tipus de papeleo que...
0: La burocràcia.
2: La burocràcia.
0: Tot
6: la burocràcia en aquest sentit
2: serà positiva. Però tornarà o no tornarà? No aquest any, però acabarà tornant. Aquest any no.
6: Aquest any segur que no.
2: T'imagines que el Puigdemont diu, no, ara no vull tornar.
0: I podem preguntar, el 27?
2: I passo de tot.
0: Home, a Bèlgica es viu bé.
6: Li anem a demanar a la mitjabalista que agafis una carta.
2: A veure.
6: Calla, que és mitjabalista.
2: Mitjabalista i editora,
6: eh?
0: I la podem veure, la resta?
6: L'ha agafat ella, eh?
0: És lletja.
3: La torre...
2: Hòstia, una torre ben... Una torre que, exemple...
0: La torre està bé.
3: La torre és que hi ha dificultats, oi?
4: La torre és l'estat espanyol.
2: Ah, per favor,
4: que
2: Esther, que la tarotista, la senyora tarotista,
6: el Pitoniso. Acabo
2: Pitoniso
6: ràpid.
2: És l'Albert, és que esteu aquí ràpid. Totes com... Què?
6: Acabo ràpid.
2: Bueno.
6: Vull dir, final d'aquest any hi haurà una cosa molt bona, però principi 2027, en recordeu-vos, eh? Principi del 2027 hi ha un fet molt important a Catalunya relacionat amb la Generalitat que ens tanca tot això, ens talla tot això.
0: Com?
6: Al principi del 2027 hi ha un trencament molt fort, algú passa...
2: Però torna a Puigdemont o no torna a Puigdemont, joder?
6: Relacionat amb la Generalitat. I després estem a partir del 2027...
2: Sí. És que t'has d'estar anant per les rames, perdona, per les branques.
1: Què vol dir la emperatriz?
0: Perquè no ho veu clar.
6: A partir... És que no, perquè m'assure el loco, i el loco és que se'n torna a anar.
0: Ui, perquè es vol quedar... Perquè
2: bueno,
0: si
2: veure,
0: ho ve
2: amb tots vostès, ves tu mirant millor, perquè la veritat és que això ha estat un embolic, eh? Torna o no torna?
0: No.
2: Torna però se'n va?
6: A final del any 2026 hi ha una cosa que ens passa negativa. I Puigdemont...
2: Aquí?
6: Sí, i tot...
2: A nosaltres?
6: No, relacionat amb la Generalitat de Catalunya.
3: Però
6: aquí
3: diu principis de 2027.
6: Ho estic dient.
0: Guanya Vox.
6: Sí. Ah, llavors no torna, sinó que se'n torna a anar.
0: Clar, si guanya Vox.
2: Però es torna i se tornarà. Això el tarot diu que torna i se tornarà?
6: No torna, que no torna. Que no vuelve.
2: Amb tots vostès, Antònia Carrepons, per favor. A veure... A veure, el padre d'un milió de llibres esterlines. Escolta'm, això és molt curtet, aquest llibre està molt bé. Què és
4: exactament? És molt curtet, però és seriós, eh?
2: Molt bé.
4: El tarot també és seriós.
2: I tant.
4: En fi, a mi no m'han agradat gaire aquestes prediccions.
2: Per què? Home, però home, si
4: perquè,
2: és la predicció...
4: Perquè jo vull que torni el Puigdemont, però no si vull tornarà, que passi tornarà. Cap desgràcia grossa amb la Generalitat.
2: Però, clar, d'assumir els
0: però és que el destí, clar, el
6: i jo també vull que torni, carinyo.
4: Ja, per això, però si, que les prediccions van molt bé, perquè si no t'agraden, dius que no valen.
2: Ja t'entenc.
4: La de que perdi Espanya m'ha agradat molt.
2: Jo et prevec que així o parles del teu llibre o,
4: sí,
2: o res, eh?
4: Bé, dir, doncs,
2: el pagaré d'un milió de llibres, esterlines és Mark Twain.
4: És un llibre boníssim i divertidíssim i, a més, és un llibre molt actual que tothom hauria de llegir perquè s'ho passaria molt bé. És la història d'un senyor arruïnat que de San Francisco arriba a Londres.
2: Ui,
4: i per una casualitat es troba un pagaré d'un milió de lliures esterlines. Li donen aquell pagaré i li diuen xato, has de viure un mes amb això. I clar, què fa el senyor? Doncs se'n va al bar, demana unes costelletes i quan dona allò i diu torni'm el canvi, clar,
2: que li diu, escolti,
4: ningú li vol tornar el canvi. Per tant, l'home fa vida de ric sense ser ric. I jo trobo que el missatge és molt important.
2: Perquè va passar per distints llocs.
4: Sí, li van passant diverses aventures i jo trobo que això és molt important perquè vivim en una societat en què són molt més importants les aparences que no la realitat. Si tu... a tu no et valoren pel que ets realment, sinó pel que aparenta ser, no? I això ens passa a tots moltes vegades, no? I per tant, el poder dels diners, que encara que tu no els tinguis, doncs si fas veure que en tens, doncs totes les coses van bé. Jo trobo que és un llibre sí, perquè si us hi fixeu, els que tenen molts deutes amb Hisenda, que deuen milions...
2: Sí, no els hi passa mai
4: no
2: res.
4: Segueixen
2: la mateixa vida, s'estan tots a Eivissa.
0: I mira la Paz Vega i el Quico Matamoros, clar,
4: no
0: mira.
4: Sí. I tu ets un desgraciat que t'equivoques de 25 cèntims i et posen una multa. Doncs llavors, o sigui, aquest llibre jo trobo que està molt bé perquè el Mark Twain era un tio molt divertit i fa riure molt, però per sota hi ha molta crítica social. I com que els clàssics són moderns, doncs aquest llibre jo trobo que ho és molt.
2: Escolta una cosa, el Mark Twain per què et va donar per aquest llibre? O sigui, Mark Twain, tu eres aficionada i abans de... Has estat una Mark Twainista?
4: Mira, no gaire. El que passa que... Aquest llibre, quan, això no, aquest no s'havia traduït mai al català, i això forma part d'un volum de contes, sí. I quan el vaig llegir vaig trobar que era tan divertit que vaig pensar, això és per un menut, i si ens el tradueix...
7: Que és aquesta col·lecció dels menuts, és aquesta col·lecció teva petita de butxaca, exacte. De superbutxaca.
4: Exacte. I a més és que de veritat és que riureu molt. Hi ha una pel·lícula de l'any de la pera protagonitzada pel Gregory Peck, que és un actor que a mi m'agrada molt i que té les orelles diferents.
0: Oh, ostres.
4: Sí, sí, quan descobreixes... Una més grossa que l'altra.
7: Però el Gregory Peck, està parlant del Gregory Peck.
4: El Gregory Peck, sí. Quan Norman descobreixes Bates. Això, només fas que mirar-te-li les orelles.
7: Què dius, Alberto?
6: Norman Bates, el de la mare que la té allà... La... Psicosis?
4: No, home,
1: no, aquell és l'Anthony Perkins.
4: Aquell és l'Anthony Perkins.
0: Ah, sí, la veig, mira.
4: Eh que sí?
0: No. Mira, aquesta
6: quina merda d'evident, eh?
3: Ui, sí. Bueno.
4: Ho veus? Ara quan
3: ai, surt... ai, sí,
7: Gregory Peck,
3: sí,
7: però per què estem parlant de Gregory Peck ara?
3: Perquè hi ha una pel·lícula...
4: Hi ha una pel·lícula que és El pagaré d'un milió de lliures esterlines. Que, sí, que el protagonista és el Gregory Peck i és una pel·lícula que no és gaire bona. Val més que llegiu el llibre.
7: Es nota molt, eh? Llavors, Gregory Peck, perdona, confirmem això. Pere, tu que vas persistir en cinema...
1: Jo coneixia les orelles del Clark Gable, però...
7: Per què?
3: Què li passa a Clark Gable?
1: Perquè les tenia molt sortides.
7: Així de pàmpol.
1: Però del Gregory Peck no ho havia sentit mai i agraeixo...
4: Doncs, home, sí, tall, eh? Això és observació.
7: Mira, això és el vano de la Pitonisso. Tu no saps que estem a ràdio, que la ràdio no et pots fer anar al vano, Albert?
6: Ai, sí, és veritat.
7: Què has fet?
6: Sí?
3: Ui, sí, mira, Clark Gable, quines orelles.
4: I encara us diré una altra cosa. A les pel·lícules, si us hi fixeu, molt poques vegades li agafen un pla...
7: Al Gregory Peck.
4: Sí, l'agafen de costat, perquè no se li vegi això de les orelles.
0: Perquè té una més sortida que l'altra, eh? Mare de Déu. No ho estic veient.
7: Llavors, per tant, el cinema en general és una merda, és millor que llegiu El pagaré d'un milió de lliures esterlines, traducció de
4: l'Ester Tallada.
7: Als menús de Cal Carrer, Mark Twain. Un aplaudiment per favor, perquè això és genial. Escolta, amb tots vostès, Laura Fa.
8: Condis t'ofereix aquesta secció.
7: A veure, Laura, el que passa que avui tenim aquí a Paco Pàmies.
0: Oh. Que ha vingut, que és el meu convidat. No ho sabies, però és el meu convidat. Perquè ve amb mi al càmping, o què?
7: Bueno, no. Però tu has anat de càmping alguna vegada, Paco? No.
9: Mai.
7: Mai.
0: Estàs convidat.
9: He estat en un càmping.
7: Sí, acosta't al micro, que sembles nou.
9: Que he estat en un càmping, però mai...
0: A quin?
9: A Vilanova de la Geltrú.
7: I fent què, un càmping? Exacte, fent què?
9: Perquè tenia una amiga que tenia un...
0: Una caravana, no?
9: Un bungalow.
7: Ah, val, i vas anar a visitar.
9: Em va convidar un dia.
7: I què tal l'experiència?
9: Bueno, no és desagradable.
7: Tu ets la defensora del càmping, no, Laura?
0: És un paradís, és el millor per fer vacances.
9: No sé, a mi m'agraden més els hotels.
0: Sí,
7: i tant. Bueno, llavors, bueno, és que cadascú...
0: Era una defensa... Pues, vine a Port de la Selva, si ets convidat. Et faré unes sardines a la barbacoa. Ah, clar. Ara hi ha unes sardines
7: una sardineta a la barbacoa. A les sardinetes s'han de fer la barbacoa en un càmping a l'aire lliure, home. Perquè les hi has de fer dintre de casa, una sardina dintre de casa és demolador,
0: bueno,
7: eh?
0: Bueno, si les fas al forn es veu que no fa
7: no,
0: tant.
7: Bueno.
0: Tot i que ens han prohibit les barbacoes de foc.
7: Bueno, esclar, amb tota la raó, perquè amb tots els focs...
0: Són de gas, ara, diguéssim. No podem fer ni llenya ni carbó. Ara s'ha de fer.
7: Bé, no?
0: Però mira, t'haig de dir que em vaig resistir molt i em va semblar una molt mala notícia que ens ho traiessin. De veritat, vull dir que era un problema per tots els campistes.
7: Sí.
0: Però de gas, qui tingui dubte, que la compri perquè va bé. Queda bé, de veritat, eh? Queda bé.
7: Queda bé, queda igual, no es veu la diferència.
0: L'únic, l'escalivada... L'escalivada no queda... És l'únic que jo trobo que hem perdut. Però per la resta, endavant.
7: Bueno, amb el Paco Pàmies hem de dir que nosaltres hem estat seguint al llarg de diverses, dos temporades com a mínim, la seva història i la seva
3: vida. Dos anys, mira, abans ens deien que ahir va fer dos anys de la primera visita.
9: La primera visita aquí.
7: No va aconseguir, com aquell, completar la història Paco Pàmies, que és eterna.
9: Estic al 75.
7: Estàs al 75, imagina, una mica més si no arribem al paral·lel, encara no, Pere. Però...
1: Jo crec que en el paral·lel encara no hi som.
7: Encara no hem arribat al paral·lel.
9: Sí, hem arribat.
7: Sí, però
9: Laura, sí que hem arribat.
3: Sí, hem arribat.
7: Laura és ella, eh?
0: Ella és l'Esther. És que avui és un embolic, això.
3: Vam arribar al Teatre Nacional.
9: Nacional.
3: De Barcelona, amb la companyia Àngel Guimarà.
9: Amb la Sardà.
7: És veritat.
3: Amb la Caruja, la
9: Carmelia,
3: de Jovenet,
9: el Carme Salat, el Joan Borràs, l'Enric Casamitjana...
7: Fixa't tu, això...
9: El Carles Lloret...
7: Bueno, de totes maneres, escolta una cosa...
9: El Carles Lloret era el representant del Joan Capri.
7: Ah, sí?
9: Però a part d'això era actor.
7: A més,
9: i era el marit de la Carmen Contreras.
3: Carai. Per això no arribem mai, ho veus?
7: No arribem mai, perquè, clar, és obrir una caixa i no hi ha manera.
9: A part de no arribar... Records del senyor Jaume Albó.
7: Home, el senyor Jaume Albó l'he d'anar a veure, jo.
9: I ara estem molt contents perquè ens han aprovat una llei.
7: A veure, quina és aquesta llei?
9: que faran a les Tres Ximeneies.
7: Sí, és veritat.
9: Al Centre d'Emergències de Barcelona.
7: I què vol dir això?
9: Pues mira, pues que tot el que hi ha al carrer Lleida,
7: sí,
9: són Mossos d'Esquadra, uh-huh, Guàrdia Urbana, ambulàncies.
7: Us ho porten al Paral·lel?
9: Va tot a les Ximeneies.
7: I per què? Sí? I estem contents per què? Perquè estem contents d'això.
9: Imagina't el que és tindre tot el centre d'emergències.
7: Ah, vols dir, tios, a punta pala, els cabrets tornaran a obrir, homes, amb una...
9: I a part d'això...
7: O sigui, els militars, els americans, no venien al Paral·lel, no, perquè no.
9: Però,
7: Americans Go Home, ja tenim tot de tios amb uniforme al molí, no m'acabo l'auto, les vedets, els camerinos plens de joies, diamants i bombons de dojo, homes amb porres, amunt i avall, i tant...
9: 20 anys tancat les
7: Ximeneies. Les Ximeneies, i tant, val bé.
0: Llavors, les de Sant Adrià?
9: No, les d'aquí, no, del Paral·lel.
0: Ah,
9: i llavors s'han arribat un acord que la
0: que
9: meitat...
0: No entenc l'alegria de Sant Adrià.
9: La meitat és per al centre d'emergències.
7: I l'altra meitat?
9: I l'altra meitat seran oficines.
7: Però et dic una cosa, això què vol dir? Que, per tant, hi ha moltíssima gent, moltíssim volum de gent allà i consumiran bocates de calamars i tot
9: bueno,
7: això, no?
9: Hi haurà un moviment i també hi haurà un moviment de seguretat.
0: Braços.
7: Però que hi havia inseguretat al Paral·lel, però si la gràcia del Paral·lel és que hi hagi inseguretat.
9: No, però...
7: Però vols dir que us convé molt, que hi ha molta seguretat al Paral·lel, no trileros que surt tots?
9: Seguretat, ens falta llum i una miqueta de neteja.
7: Ah, neteja,
0: bueno,
7: però...
0: Bueno, això a Barcelona...
7: I si però a veure què ha passat, perquè...
0: General,
7: que jo que sàpiga, ja no és culpa de la Colau, la neteja de Barcelona, però... Entrarem al tema de neteja a Barcelona, que no voldria semblar jo una persona natal. Però està Barcelona una mica...
0: Que no plou.
7: Si no plou, no plou,
0: bueno,
7: i no plou.
0: La gent que no tiri merda al carrer, també, que la gent és molt guarra, saps?
7: Hauríem de fer com el Japó, treure
0: bueno, els papereres. Colom, perdona, els coloms... No, però la caca dels coloms, no fotis ara, que el problema és la caca de coloms.
3: No, també,
0: colom. Que la gent és guarra.
9: I les gavines.
3: I les gavines, també aquí un problema.
7: I els lleus del zoo, que també surten.
3: Són molt brutes les ciutats.
7: Escolta una cosa, sí, però per menys merda que aquesta la Colau li va muntar un pollo de...
3: No m'incloguis, que jo no soc de Barcelona.
7: Escolta, Paco, no podem... hem de fer... Abans, no podrem seguir la teva història avui, i ara t'explicaré per què, però m'agradaria abans de donar-te una sorpresa que ens parlessis perquè ens va deixar aquesta setmana passada Hilda Love. Qui era Hilda Love?
1: Hilda Love.
7: Ah, Hilda Love, perdona, exactament. Hilda Love.
9: Com es deia, no sé què, de Cádiz, què?
6: La cachonda de Cádiz.
7: La cachonda de Cádiz.
1: Eduardo Rondón Gallardo.
9: Sí.
7: La cachonda de Cádiz.
9: Jo la vaig conèixer l'any 72.
7: Mare Déu.
9: Treballava al... Com es diu? A l'Apolo.
1: A l'Apolo.
9: Però a l'Apolo no.
1: Bodega Bohemia?
9: La Bodega Apolo.
7: Val.
9: Que estava les atraccions...
7: No et preocupis, si tens algun lapsus, li preguntem a les cartes i ho resolem
9: no,
7: ràpid.
9: No, perquè no sortirà.
0: És força bé l'any que has conegut. Jo no, ja em diuen, quin any vas conèixer Marc Giró? Jo no sóc capaç, ara.
7: Tu digues 1975 i tira...
0: Hi ha gent que té...
7: Paco, tira endavant amb les dades.
0: Ah, sí, i com, quina memòria.
3: Perquè hi ha gent que té la memòria aquesta dels anys. Jo tampoc la tinc fort.
7: Llavors, el 1972 coneixes a Hilda Love.
9: Sí, la Hilda Love treballava...
7: Era una travesti, una transformista, no, el que en dèiem abans?
9: No.
7: Què era?
9: No. És que el tema del cabaret dels anys 70 és diferent a lo que era el transformisme
7: ja
9: d'ara. És totalment diferent. O sigui, la Hilda era, treballava... Mira, treballava també la... Com es diu aquesta actriu tan coneguda?
0: Més pistes.
9: La Sílvia Marçó. Ah.
7: Sí.
9: Treballava a la Bodega Apolo també.
7: Però
9: Sílvia... Cantava.
7: Però Sílvia... Sí, però... En èpoques diferents o van ser contemporanis?
9: No, diferent.
7: Perquè la Sílvia és molt més jove.
9: La Marçó cantava a partir de l'any 78.
7: Perquè la Hilda Love a quina edat va morir?
1: Ella diu als 100 anys.
9: Sí. Nosaltres pensem que no.
7: Que és més o menys.
0: No, que...
9: Ella es va fer una miqueta de com et diria jo, d'invent, de que els... Per exemple, jo mateix. Jo et dic que tinc 78 anys. I diu... Que bé et trobes, Paco.
7: Ja.
9: Que bonic que estàs per l'edat que tens. A ella li agradava això.
7: Clar, llavors, tenia menys, vols dir.
9: Clar, molt menys.
0: És l'efecte al contrari,
9: És un truco.
7: Alberto, tu que has estat transformista també, l'havies coneguda?
6: Sí, jo la vaig conèixer... ella, me'n recordo... Bueno, jo no vaig poder anar al tanatori perquè vaig preguntar per anar, però estava treballant. Me'n recordo tota la vida... jo la vaig conèixer, no amb un cabaret, sinó jo la vaig conèixer... Vosaltres sabeu el bar La Confiteria, que sí, està a prop de...
9: Sí. Tal.
6: Vale, doncs ella treballava...
7: Ah, fins el de
6: estava ah. de porter, treballant amb una escala de porter... al costat d'allà. I vaig passar i ella et deia: "Ay, hola, ¿qué tal, Albertito? Que te conozco, que yo soy también como tú transformista", i em sembla, amb la P peluqueta i allà ens van conèixer. Llavors, vente al cangrejo que estoy actuando.
0: Ah, ¿sabes? Tothom al cangrejo.
2: Sí, sí, la Gilda va actuar al cangrejo.
9: És que en realitat la Gilda realment sempre ha treballat amb locals petitets. Uh-huh. O sigui, mai ha treballat amb un teatre, ni ha fet un espectacle amb gent important.
0: Per bueno, el 72 no. Tampoc li deixarien massa, no? O què? Vull dir que... No,
9: no és que lo de l'Apolo, lo de la bodega, era un joc on feien una cosa que es deien varietats.
2: Varietats. És una mica el que fem aquí, també.
9: Això de les varietats, saps on es va inventar, les varietats? A Barcelona.
0: Home, tu vas inventar tu, Paco,
9: no, potser? No, això ho van inventar a l'època del cine, entre pel·lícula i pel·lícula, feien varietats.
2: Ah, clar.
9: I actuaven gent malabaristes, equilibristes, cantants...
0: S'ho ha copiat la Super Bowl, ara. Sí, sí, sí, sí.
3: I el Mundial, que es veu que ara...
9: Està tot inventat.
0: Sí, sí, la Super Bowl s'ha... No.
1: I ella va fer cine.
9: I de les varietats van sortir molta gent important, eh?
2: Clar. Moltíssim. Sí. A veure, anem a parlar una mica de Hilda Love, també, si fos una mica repassada.
1: Ella va fer cine a la primera Jo soy así, un documental, on va coincidir amb Carmen de Mairena i que parlava dels últims temps de la Bodega Bohemia. Després va sortir amb un documental que es deia Hilda Love, del 2023.
2: Tenim el tràiler, mira, Hilda Love...
1: No. Tenim el tràiler
2: De les azoteas.
1: De Cantando en las azoteas, que és on la vaig conèixer jo. En plena pandèmia vaig anar a cobrir el rodatge.
2: Cantando en las azoteas, quin tipus de pel·lícula era? Era un documental?
1: És un documental amb una mica de ficció, en què ella s'encarregava d'una criatura i també se la veia cantant i fent altres coses.
2: També d'aquests últims documents sobre Hilda Love ens expliquen molt bé el tipus de vida que et pot arribar a esperar si és de la comunitat LGTBIQ+, o del món de l'espectacle, diguéssim, la precarietat de les persones que s'han dedicat a això,
1: I que havia de fer altres feines.
2: Que havia de fer altres feines.
9: La Gilda ha treballat amb tot.
2: Amb tot, no?
9: O sigui, era 40, 40, 40, i anava a qualsevol lloc. O sigui, ho feia tot.
2: Mira, aquesta és el tràiler de Cantando en las azoteas, una pel·lícula realment molt recomanable.
10: Se viste de gala y simpatía el transformista con categoría internacional Gilda
11: Te llamaba a ver si tenía un rinconcito para poder trabajar en tu casa. Que estoy mal de dinero. Y debo la luz y debo el agua. Y me van a echar de la casa donde estoy.
2: Los Hilda Love, aquest era el nostre homenatge.
9: Jo la tenia al bar, al Loco Loco Paralelo. Bueno, dia sí, dia no, durant 20 anys.
2: Carai, carai.
9: I anava sempre amb el nebot, que és un nano que estava una miqueta malaltet, i estaven allà i feien la tarda. I es juntaven amb la Carmen de Mairena.
2: Mare de Déu, quina taula.
9: Amb la Cristín, amb la Lita Claver-Lamaña.
2: O sigui, la Cristín no sabem qui és.
9: La Cristín és també una...
6: Cristín, transsexual total, de l'època de la Cristalet i tot això.
2: Transsexual total és una categoria nova que no sé.
6: Perdona, del Vicari Dolor, de la pel·lícula El Vicari Dolor.
1: El Vicari Dolor del Ventura Pons tenia un petit paper.
2: Escolta una cosa, anem a publicitat i després tenim una sorpresa per Paco Pàmia, ja veuràs. Et quedaràs flipat, Paco.
12: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els seus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
2: Però seguim aquí amb un guirigall. Escolta, Alberto,
6: sí,
2: Albert, acabo de rebre un missatge d'una de les nostres oyentes fidels que diu que, te'l vaig llegir a la teva cara, literal. Ui. Diu, aquest tarotista és un embolic.
6: Jo em pensava que havien dit que no val una merda aquesta...
2: No? Que és un embolic, diuen.
6: Un embolic?
2: Tu no t'has embolicat?
6: No, no m'he embolicat. El que està malament, el que he dit al principi, però que segon, si us escoltes, si ho teniu a repetir, està ben dit.
2: Ja t'entenc, però tu no veus que no et portes una
0: vida embolicada. Jo t'ho puc resumir, eh? No torna Puigdemont.
2: Ja.
0: el 2026 i guanya Argentina 1-2. És que no...
6: Això és així, ho veus, com aquesta dona ho ha entès. Per això ha estat a Salva.
0: Clar,
6: nen,
0: sí.
2: És que, però, clar, ella ve de Salva i deu tenir el cap preparat pels embolics. Ara ho entenem. Ara ho entenem.
0: Jo puc resumir.
6: Jo te volia dir una cosa molt important, nen. Jo no sabia que teníem un alt nivell.
2: Espera't un moment, no. Perquè això és la sorpresa que tenim pel Paco Pàmia. Espera't un moment. Ara diràs això, que és veritat. És un complementari molt pertinent el que faràs. Però, Paco Pàmies, tu has estat escoltant, has estat explicant al llarg de distintes sessions la teva vida, des de Jumilla fins al Paral·lel. Vam estar potser 6 o 7 programes que no arribàvem al Paral·lel ni en broma, o sigui, no sé què va passar. Hi havia dies que no sortia, hi va haver una vegada que no vam sortir, bueno, saps, aquest és un senyor que va venir de Jumilles amb el gol l'opuesto i va acabar sent un de les persones amb més tejemaneja i més mà al Paral·lel. Llavors, això es va costar moltíssim.
9: Bueno, al Paral·lel i a Barcelona.
2: I a Barcelona.
0: Tu et transformaves també o no?
9: No.
3: Ell era relacions públiques.
9: Ah, vale. No.
2: Però et falta una mica. Però tu t'hagués pogut fer artista, t'hagués pogut fer transformista?
9: Jo he sigut actor.
2: Sí, clar. Però transformista...
9: Jo vaig començar amb el Joan Pere.
2: Ja, va començar
0: amb Pere. Ai, m'estima molt el Joan Pere, eh?
9: Jo vaig començar amb ell, el Luz de Gas.
2: El micro, Paco, que és que...
9: Vaig començar amb el Joan Pere, el Luz de Gas, que ara, o sigui... que era el Teatre Moratín.
0: El Joan Pere, no, li han donat ja la creu a Sant Jordi o no?
9: Sí, ja la té. Primer li vaig aconseguir jo, el Paco Morant, i a l'any següent li van donar a Focus...
0: A mi el Paco Morant m'és igual, però el Joan Pere que la tingui.
2: Bueno, escolta una cosa, llavors, és increïble això. Una de les nostres primeres oients que es diu, i demano per ella un aplaudiment, Isabel Sanuí. Bravo!
0: Bravo!
2: Què tal estàs, Isabel? Com estàs?
13: Molt bé.
2: Molt bé. Parla perquè és ràdio, això ho recordo.
13: Sí, sí,
2: recordo.
13: Vale. Sí.
2: Ah, que tu volies fer, Alberto, d'Isabel, dius
6: no,
2: que és...
6: No, nena, que jo pensava que era la doble de la Geraldine Chaplin.
2: Perquè ets igual, no t'ho havien dit mai, que ets
6: Geraldine. La filla del Charlotte, sí, sí, nena. No, ets igual que la filla del Charlotte.
13: No, sí, ja sé qui és, però no m'havien dit.
6: Pues igual,
2: no, doncs sí, eh?
13: Sí, que t'importa ara... un complido com una casa de
0: no, jove.
2: I tant. Escolta, bueno, tu ens has portat, vas dir, escolta'm, he fet una cosa pel Paco Pàmies. M'agradaria que l'expliquessis, perquè li farem entrega oficial al Paco Pàmies d'això.
13: Correcte.
2: Perquè ell va dir que, nosaltres dèiem, és que Paco, tot això ho has d'escriure en alguna... Tens una novel·la, tens unes memòries, etc. I exacte. Tu, Isabel, què has fet?
13: Tu, Marc Giró, vas dir, el 21 de novembre, l'última vegada que va venir el Paco, que t'ha convidat, vas dir, és que tot això s'hauria de recollir en un llibre. I vas fer una crida, segurament una mica un desig així una mica
0: a
13: l'aire, correcte, sí. Com dient, doncs si algú s'atreveix a fer la biografia d'aquest senyor, de tenir molta paciència i temps, perquè ja veieu com s'enrotlla. I jo, com que és la meva feina, vaig dir, doncs jo ho faré.
6: Que fort.
13: I m'he baixat els 5 podcasts quan ha vingut ell.
6: Passada.
13: També vaig agafar un passatge que va fer el Tot es mou, per les mateixes dates, per completar una mica,
2: molt
13: perquè,
2: bé.
13: Com heu dit, no hem avançat moltíssim.
2: No, perquè...
13: I amb el que tinc, és a dir, sense parlar amb ell, amb una cosa, amb un guirigall, amb tot el que sigui, doncs he recollit tot el que ha anat explicant, intentant respectar al màxim el seu to i en primera persona, com si ho expliqués ell.
2: I per tant, tenim aquí un llibre, Paco Pàmies, un home del Paral·lel, esbós de biografia, recull realitzat per Isabel Sanuí, i ens agradaria moltíssim, per favor, que ens expliquessis. Tu, clar, tu et dediques a això, a fer biografies.
13: Correcte, això és la meva feina.
2: Explica-ho una mica, perquè això és una cosa que a la gent li pot interessar moltíssim.
13: Correcte.
2: Com és?
13: Jo faig biografies per gent anònima, o no. El senyor Paco Pàmies no n'és.
2: Sí.
13: Diguéssim, perquè tothom, tota història mereix ser explicada. Jo penso que ningú es penedeix d'haver escrit la seva història.
2: Que bo.
13: Només el pots penedir de no haver-ho fet abans.
2: Clar.
13: I llavors jo vaig tenir un pensament a l'època de la pandèmia. El programa Islàndia van recollir històries de gent anònima.
2: L'anorat programa Islàndia. Ahir pensava, que bo era el programa Islàndia i que bo el trobava a faltar.
13: I aquell programa, durant la pandèmia, van convidar a gent que tingués doncs, familiars que morien sols, en aquella època on morien 800 o 900 persones cada dia, i recollien de persones totalment anònimes, doncs, a gràcies familiars, doncs, la música que els agradava, l'afició que tenien, la feina que havien fet, d'on havien vingut, el que fos, com per recollir una mica de càpsula de memòria d'aquesta gent que va marxar. I jo, que ja estava amb reflexions per personals de canvi de vida, vaig dir, és que jo vull fer això.
2: A què et dedicaves tu? A què t'havies dedicat?
13: Jo he treballat en moda.
2: Ahà.
13: Jo vaig ser compradora durant molt temps, que és la gent que agafa els croquis dels dissenyadors i els transformen en algú real, amb un preu i com una botiga, que és la millor feina del món, a mi m'agrada molt. Després va venir el món de l'empresa més depredadora i vaig dir, doncs millor ho deixo.
2: Tu havies estat al lloc fos del capitalisme, eres depredadora, eh? Mm.
13: Jo no, però van ser un millor. Crec que vaig fer la feina de manera molt sincera, però el món de l'empresa és molt depredador, correcte, sí. Vaig marxar-ne. I quan estava fent aquesta reflexió, doncs va haver-hi aquest esdeveniment
2: i em dedico això. Si algú estigués escoltant i ens volgués fer la biografia d'un parent, la seva pròpia, etc., com es poden posar en contacte amb tu?
13: Tinc una web que em sembla que és molt, molt fàcil de recordar, biografiapersonal.cat.
7: Biografiapersonal.cat.
13: Ja, ja, està tota
7: la... I llavors la gent que passa tant d'explicar la història, tant d'enviar fotos, o com funciona això, perquè és clar...
13: Realment ens veiem cara a cara, o sigui, no el que hem fet amb el Paco, pobre, mare, ens veiem cara a cara, ens m'expliquen la seva història, compartim també, doncs, això... documents gràfics, fotografies, cartes, el que vulguin...
7: La gent menteix molt sobre la seva pròpia vida?
13: No és la meva feina, jo no sóc periodista, jo no comprovo les coses.
3: Tu confies en el
13: jo, la veritat de la persona, clar, és el que els quedarà retratat. El que
7: carai, carai. Molt doncs bé. Escolta, biografiapersonal.cat per qui vulgui passar a la història. Escolta,
13: molt bé, moltes gràcies.
7: Paco, t'entenguem la teva pròpia història.
3: Bravo.
7: Perquè no se t'oblidi res, tu tens molt bona memòria, però això és increïble, eh? Una mica de publicitat i ara tornem.
12: Vostè primer, amb Marc Giró.
8: Actualitzada al minut.
12: Alertes d'última hora.
8: Contingut exclusiu.
12: Entrevistes i temes virals.
8: El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
12: Podcast.
8: Fàcil i còmode.
12: Tot el que necessites és a RAC1.cat.
7: I ara, per acabar, l'Esther Rubagorra ens escriurà una cosa genial, no? Ens expliques una cosa genial, no?
3: Sí, perquè mira, de tant en tant sentir-se exclusius ens fa bé i tenir el nostre moment de glòria és màgic. I a la Roca Vila ja ho saben bé. Per això ara pots ser la primera a descobrir els millors looks i noves tendències abans que ningú, amb un 70% de descompte addicional en les millors marques.
0: Sí.
3: La Roca Vila, l'emoció de descobrir. Tots els dies de la setmana.
7: Tots els dies de la setmana.
3: De dilluns a diumenge.
7: Escolta, que vagi molt bé. Demà tornem, fins ara. Que vagi bé. Fantàstic. Mira tu quina virgueria que hem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop. I ara a dormir. O a la discoteca.
12: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
14: La gente de No lo sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me había aprendido el nombre de la presentadora, van y me lo cambian tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo, con el rigor, con la mejor tertulia en el No lo sé. Ahora con Mireia Garú, ¿cómo es, compañeros?
15: ¿Suruta? Garulera. Garulera.
14: Así no va, compañeros, venga.
15: Cada vespre a l'hora de sopar i fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del dia al No ho sé.
14: Venga, que nos vamos.
12: No ho sé. Amb Mireia Garulé.
14: Voz corporativa, compañeros.
12: RAC 1.
14: Tots som...
12: un milió.
14: Repátamelo. Bien. Muy fino. Venga, Mireia, Garru, Churru, ¿cómo es?
16: Doncs tal com dèiem, obrim línies amb el periodista i escriptor Ernesto Eikaizer. Ernesto, molt bona tarda.
17: Molt bona tarda, Toni.
16: El TJUE...
17: Gran tarda.
16: Gran tarda. Bueno, ara, en tot cas, ens explicarà el per què. El TJUE conclou que l'amnistia del delicte de malversació no afecta els interessos financers de la Unió Europea i que, en el cas dels acusats de terrorisme, la llei no vulnera la directiva europea. Per tant, Ernesto, és un aval total a la llei o hi ha algun entrebanc en aquesta lectura que es fa de la llei?
17: Mire, Toni, le voy a decir, solo los iniciados... Y con esto no quiero decir privilegiados, sino los que seguimos la información del Tribunal Supremo y de la Amnistía día a día, minuto a minuto, y a usted le consta que yo lo he hecho en estos años, sabemos la derrota, la gravedad de la derrota de Marchena, de Yarina y de la Sala Segunda. El grueso del público no lo puede ver porque no lo sigue minuto a minuto. Pero los que sí lo hemos seguido podemos confirmar que es una derrota catastrófica, porque el abogado general, el señor Spielman, ha conseguido que su dictamen del noviembre pasado, del año pasado, sea aprobado incluso con mayor contundencia. Fíjese, en el Tribunal Constitucional, mi información es que pensaban que el abogado general Spielman iba a conseguir el apoyo del tribunal, pero que iba a haber algún tipo de moderación. No ha habido ninguna moderación. Han radicalizado incluso lo que decía Spielman. Veamos. Todo el argumento central en el tema de los intereses financieros de la Unión Europea atacan literalmente lo que decía Marchena. Y para entender cómo es, tenemos que ver lo que decía Marchena. Marchena decía que la desconexión entre Cataluña y España existió por la DUI, por la Declaración Universal de la Independencia. Y aunque durara solo unos segundos, Tony, escuche, aunque durara solo unos segundos, encerró un grave peligro de afectación de los intereses financieros de la UE. Cuando uno vuelve a leer esto, que está en un auto, entiende por qué una magistrada como Ana Ferrer, que participó en el Tribunal del Procés y que firmó la sentencia del 2019, sin embargo, se desmarcó con un voto particular y les dijo a sus compañeros: eso que estáis haciendo, eso que estáis escribiendo, es una ficción jurídica. ¿Cómo una desconexión de unos segundos va a suponer el peligro de afectar los intereses financieros de la UE? Y ella agregó: eso es una entelequia. Usted no sabe, Tony, no puedo decirlo con todos los detalles, lo que sufrió Ana Ferrer por este voto particular. El acoso al que la sometió Marchena y sus muchachos fue espectacular. Vamos, la borraron del mapa en la sala segunda del Tribunal Supremo y la consideraron una traidora. Entonces, lo que quiero decirle con esto es que el señor Marchena dijo: solo si la amnistía es considerada amnistiable, sería ineludible preguntar si la extensión de la responsabilidad criminal por causa de la amnistía a un delito de malversación es compatible con una efectiva protección de los intereses financieros de la Unión Europea. Y dijo: eso nos llevaría a presentar una cuestión prejudicial. Bien, el problema consiste en lo siguiente, y esta es la, digamos, lo espectacular de lo que ha pasado. La cuestión prejudicial teórica que Marchena planteaba en el 2024, que iban a elevar en el caso de que la malversación fuera considerada amnistiable, ya la ha contestado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Cuentas cogió el argumento de Marchena y lo elevó en su cuestión como duda. Fíjese usted, le han pisado a Marchena la cuestión prejudicial. Y usted dice, puede decir, hombre, pero ya se puede inventar una. Se puede inventar una, la que quiera. Pero esta, que fundamenta el delito, una de las razones del delito de malversación y por qué él no amnistiaba, esta ya no la puede plantear. ¿Por qué? Porque en el sistema de derecho de la Unión Europea esto tiene un título. Esta duda está aclarada. Le han pisado a Marchena, le han pisado a Llarena la cuestión prejudicial que en todo caso dijeron que iban a presentar. Ya no la pueden presentar. Esta no. Otra ya veremos. ¿Entiende? Es decir, la magnitud de la derrota es tal que, fíjese, yo informé en una información exclusiva que el Tribunal Constitucional desestimó en octubre del 2025 la cuestión de inconstitucionalidad de la segunda del Supremo de la ley de amnistía en una auto del juez Puente. Este era una locura total, porque se apartaba incluso de la línea de la sentencia del proceso del 19. Allí no se decía en ningún momento que había sido un golpe de Estado. Ahí se decía que fue una ensoñación para negociar con el gobierno de Rajoy, pero no un golpe de Estado, y que además se disipó con el 155 de la Constitución en el Boletín Oficial del Estado. En la nueva cuestión de inconstitucionalidad presentada contra la ley de amnistía, el señor Puente decía que había habido un golpe de Estado en España. Bien. Por eso yo lo llamé la sentencia. En el octubre del 25, el Tribunal Constitucional desecha la cuestión de inconstitucionalidad. ¿Cuál era esa cuestión? Que unos ciudadanos marroquíes que viven en España se manifestaron en Figueras contra la sentencia del el proceso del año 19. Estas manifestaciones fueron del año 19. Y este es el argumento con el cual el juez Puente, es decir, la Sala Segunda del Supremo, eleva una cuestión de inconstitucional. El Tribunal Constitucional dice no, desestimamos la cuestión, no tiene ningún fundamento. Entonces, dices, ¿y le han aplicado a estos señores que se manifestaron la amnistía? Y la respuesta es no. Cuando yo llamé al Supremo y pregunté por qué no, me dijeron lo siguiente: estamos esperando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y yo dije, hombre, pero vosotros no lo planteasteis ninguna cuestión. Ah, bueno, pero no importa, porque la planteó la Audiencia Nacional y la planteó el Tribunal de Cuentas y queremos ver. Entonces, ¿qué querían? Querían ver si en el tema del terrorismo de los CDRs podían rascar, literalmente, Tony, rascar algo que les permitiera justificar el incumplimiento. Es decir, están por encima de la ley, saben que están por encima de la ley y esperan la sentencia del TJUE para ver si pueden encontrar un vericueto para decir y justificar que no cumplen. Pero ahora tienen que cumplir porque también en el tema del terrorismo, Tony, aparte del tema de la Unión Europea y la malversación, en el tema del terrorismo dicen que la ley de amnistía es compatible con la configuración del delito de terrorismo. En otros términos, lo único que puede hacer Marchena y Arena, lo que deberían hacer, si, en fin, si tienen algo de vergüenza, es coger la sentencia del TJUE, coger las 20 sentencias, Tony, el Tribunal Constitucional ha hecho 20 sentencias donde declara conforme a la Constitución la ley de amnistía. Son 19, pero el martes yo tengo la información propia de que desestiman la número 20 que presentó la Comunidad Autónoma de Extremadura. Son 20. En esas dicen que la malversación, en concreto una de ellas, es amnistiable. Sin embargo, Yarena mira, yo no oye nada, mira para otro lado. Marchena mira para otro lado. Entonces, la cuestión es, si tuvieran algo de vergüenza, que no la tienen, lo que deberían hacer es coger la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, coger las 20 sentencias y alguna que ya se ha aplicado a la malversación en Cataluña, una jueza valiente la ha aplicado y ya está, y decir, oiga, levantamos la medida cautelar que pesa sobre Puigdemont, eliminamos las medidas cautelares que pesan sobre Junqueras, no cautelares, pero sí la inhabilitación sobre Junqueras, y declaramos a los 7 demandantes del amparo aplicable la ley de amnistía. Pasamos página, vamos a la concordia. Pero no lo van a hacer, estos son los últimos de Filipinas, Tony.
16: Jo volia preguntar, Ernesto, amb la sentència que tenim actualment, això ara passarà al Tribunal Constitucional, sembla que ja no entrarà aquest debat al Constitucional abans del mes d'agost, i ja ens n'anem al setembre. I després de la resolució del Constitucional, clar, aquí falta veure què és el que farà el Tribunal Suprem. En principi, des del meu punt de vista, veure què s'inventa per no aplicar aquesta sentència del TJUE. Vostè què creu que finalment farà el Tribunal Suprem? És a dir, donarà el seu braç a torcer o s'inventarà, com és habitual, li donarà una nova volta per no, en aquest cas, aplicar l'amnistia?
17: Ellos están por encima de la ley. La Sala Segunda, con Marchena, con Arrieta ahora, están por encima de la ley. No aplican la ley. No les gustó la amnistía, no la aplicaron. Intentaron, digamos, subvertir a Puigdemont. Mire el término que le digo, fíjese el verbo que le digo. Subvertir a Puigdemont es enrabietarlo, enfrentarlo con Sánchez. Digamos, mostrar, fíjese, hasta el propio Feijóo, en una declaración degenerada, dijo que la culpa de que Puigdemont no fuera amnistiado era de Sánchez, que le quería tener cercado y tal. Y también lo he escuchado, y Boyer también está en esa línea, en la línea del acuerdo con el PP. Y entonces, resulta que he escuchado las declaraciones que habéis reproducido, y el Constitucional llega tarde. El Constitucional lo que quería era tener la última palabra, y ahora ya la va a tener porque Marchena no puede presentar cuestión prejudicial. Esa es la estrategia. No tiene ningún sentido lo que dice Boyer, ninguno, carece de sentido, está extraviado. Pero, en fin, esa es mi opinión.
16: Sí, sí.
17: Pero en relación a la pregunta que me hace. El Tribunal Supremo es el que tendría la palabra ahora. El Tribunal Constitucional tiene la sentencia del TEJUE, no hace nada con ella, no tiene nada que hacer, porque simplemente el TEJUE lo único que dice es que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, incluso, le digo, el tema este que he visto que comentaste, que la pega esta de los 2 meses para aplicación de la ley, que el Tribunal de Justicia, eso ya estaba corregido, Tony. En la sentencia de Aragón, de la cuestión de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, Laura Díez, la ponente del Tribunal Constitucional, dijo que en efecto esos 2 meses era una cosa que no era legal y que además no se había aplicado nunca. ¿Por qué? Porque se suspendieron los procedimientos, no se aplicó la ley de amnistía y se presentaron cuestiones de inconstitucionalidad y cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, que los 2 meses no funcionó. Pero bueno, quiero decir, esa pequeña pega que no tiene vigencia, no tiene importancia, pero además ya está corregida en la propia resolución de Aragón del Tribunal Constitucional. Entonces, lo que debería hacer, lo que debería actuar a esa hora es Llarena, es el juez instructor, sabe que hay 20 sentencias, por lo menos el martes habrá 20, ahora hay 19 hoy, sentencias que dicen que la ley de amnistía es conforme a la Constitución. Sabe que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le ha dicho que todo eso que dicen de los intereses

0: la nostra aposta com a cançó de l'estiu.
1: Sí,
2: el Naïm SK és el Naïm Smiley. Vam parlar amb tu el dia 1 de juny. I, hòstia, en un mes i mig han canviat moltes coses. Per començar, massa, eh? Arribes amb una petició que t'havien fet molts dels teus seguidors, que és tenir un àlbum, no? Tenir unes cançons. És un disc que ja està a la xarxa, no? Què hi ha de diferent entre el que la gent ha consumit a les xarxes, el TikTok i tal, i el disc? O sigui, sona diferent? Què heu gravat?
3: A veure, jo penso que el que és les xarxes pues, sona diferent, saps? Però, en canvi, a l'Spot i tal, doncs s'ha de posar una mica d'autotune, hi ha gent que li agrada més, hi ha gent que li agrada menys, però hi ha d'haver aquest canvi, aquest petit canvi.
2: I, a més, has fet col·laboracions, perquè, per exemple, posem el

0: que això sona diferent a les xarxes, com deies, no? I aquí tens una col·laboració. Qui t'acompanya?
1: El Teli Saia. És magnífic. O sigui, tant com a cantant com a persona, una persona magnífica, la veritat.
0: I escolteu la producció, mira com sona això.
2: Oh!
0: He escoltat el Cargol ja no treu banya en directe per al senyor Buigues, que te'l presento.
3: Hola.
0: Naïm, que és una eminència del programa. És un lliure pensador. Té una mica d'anàlisi, no?, d'aquesta cançó.
3: No, volia fer una pregunta. Aviam, per què havia fet una cançó sobre el Cargol? Què et mirava del Cargol? Hi ha tres possibilitats. La seva velocitat, la seva coraça de protecció, que un nen d'un any amb un dit petit el podia esclafar tranquil·lament, o bé la capacitat que té de migrar amb la casa a sobre.
1: Clar, bueno, pensa que el Cargol i el que és la cançó del Cargol és una cançó de la nostra infància. El que jo també he pensat, pues, que el Cargol, per ell, per molt que la coraça que porti sigui molt fràgil, per ell pesa molt. Sí. El Cargol és un animal que migra molt. Llavors és el que passa amb els immigrants també. O sigui, porten, per molt que emigrin i busquin un lloc millor, sempre porten el pes a sobre del que han viscut i del que, que han vivit.
0: Carai, tu.
2: Molt bé.
0: Quina reflexió li han deixat anar, senyor Buigues?
4: No esperava això.
3: Pots deixar una setmana per assimilar-ho.
1: Et truco
3: una setmana per comentar-t'ho.
0: Només et volia preguntar que dèiem que els fans demanaven les cançons, també demanen concert, i hi ha concert.
1: Sí.
0: Falta una mica, però quan és això?
1: El dia 10 de març de...
0: 10 de març.
1: 10 de març de 2027, a la Sala Apolo de Barcelona.
0: Això fa d'artista gran, perquè tu compres els concerts un any a vista.
4: Home, i tant.
0: Que això fa de persona important.
4: Tens,
0: per tant,
4: tens tota la raó.
0: El seguirem i estarem allà a l'Apolo. Abans, algun altre concert, alguna altra cosa, treballant aquest directe?
1: Per exemple, a final d'aquest mes estarem a Cabrera de Mar, el dia 31, i de cara al setembre en tenim molts més, bastants.
0: Estupendo, doncs veurem-ne la feina que fas.
4: Escolta, quan convoqui un Sant Jordi i ho rebenti, que se'n recordi...
0: Exacte.
4: Perquè no trobarem entrades, i aleshores...
0: No, són, mira, 8 passes VIP.
4: No, VIP no. No, jo VIP no. Jo només vull anar.
0: Només vols entrada normal, no?
4: Jo no necessito ni VIP ni RIP. Res, saps allò, unes entrades. Doncs mira, recorda-te'n d'aquí, dels del programa.
1: Oi, tant que sí.
0: Nai, moltes gràcies.
2: Gràcies.
5: RAC 1. A RAC 1, l'hora de dinar és per informar-se.
6: Bon dia, són les dues.
5: 14:15. Cada dia la informació que necessites des d'allà on passen les coses.
7: Anem cap a la ciutat esportiva Joan Gamper. Marta Ramon, bon dia.
5: De 2 a 3, 14:15. Una hora d'actualitat i esports amb Núria Travessa i Xavi Rocamora. RAC 1. Tots som un milió.
4: Doncs vinga, aquí ens acompanya, aquí el tenim a l'estudi de RAC1 ben fresquet, Rocco Eisenhauser.
8: Bona tarda! Tinc un missatge per tu.
4: Ah?
9: Qui demana?
8: Tinc missatge per tu.
4: Qui hi ha?
9: Qui demana?
8: Qui diries qui és?
4: Qui és, home? Depèn del missatge.
8: De la teva...
4: Si el missatge és positiu, hi ha una corrent de gent. Sí. Si el missatge és negatiu, hi ha un altre...
8: Hi ha una persona que t'estima molt.
4: Hi ha un altre corrent.
8: No? Jordi Hurtado.
10: Home o dona?
8: Dona.
4: Dona, calla, perquè anava a dir...
8: La Gemma Nierga.
4: Anava a dir... Gemma Nierga?
8: Tu per què t'hi fiques pel mig? A veure,
10: perquè
8: vostè...
10: Perquè sempre és una mica el mateix.
4: No, perquè sempre s'hi fica.
8: I si dic que és la teva dona?
4: Bueno...
8: Tu creus?
4: Sí, m'ho puc creure, sí. Sí, sí. No sé, no tinc ni,
10: bueno, Rocco,
4: no tinc ni idea. A veure de qui es tracta.
11: Toni Clapés, des de Ràdio 4, aquí amb el Rocco i el Xavi Freixas, et demano formalment que deixis de costar tot aquell embolic de les factures, que allò és una excusa, que sempre m'has dit, és molt difícil fer factures. Toni, ho fa tothom, tots els col·laboradors, tots. Per tant, excuses fora, a partir del setembre, el cafè d'idees és per tu. T'obre les portes una altra vegada, el dia que vulguis, a l'hora que vulguis, Toni. El públic ens ho demana.
4: Home, tu posa'm safata.
8: Home, gràcies, Gemma.
3: Escolta, ho pots fer en negre? T'ho tocava dir que ho pots fer en negre.
4: Sí. Sobretot el televisió espanyola.
3: Sí.
8: T'enviaré el vídeo de com fer la factura.
3: Val.
8: Perquè sí. M'han enviat un
4: vídeo. No, perquè no me'n vaig sortir. I és més, tot això vaig passar pel gestor i no em vaig tenir prou, que em va arribar una carteta d'aquestes que agraden tant divendres d'Hisenda.
8: Sí, què tal?
4: Perquè hi havia un complement que no era correcte. De la darrera que van comentar
8: sí,
4: aquí,
8: sí.
4: Era una estafa.
8: Què dius?
2: Com?
3: Posa'n antecedents perquè ara estic perdut jo.
4: Del darrer missatge
8: sí,
4: que vaig rebre d'Hisenda...
8: Ah, era una estafa!
4: Era una estafa.
8: Ah. Vigila.
4: Quan vaig arribar a casa, ho vam estar mirant allò amb lupa...
8: Vigila, sí.
4: I era una estafa. El que em va sorprendre és que era amb el meu telèfon i amb algunes dades privades meves.
8: Imagina't.
4: Però ho vàrem contrastar amb el gestor, s'ho va estar mirant i em va dir, no, això no té ni peus, ni cap ni peus,
11: ni peus,
4: i és una estafa. Esborra ràpidament el que t'acaben d'anar.
8: I denuncia-ho, bloqueja i denuncia.
4: Sí, que s'ha d'anar molt en compte.
8: Sí, no,
4: per
8: no.
4: Tant, però sí, en aquell moment sí, perquè es veu que hi havia uns IVAs o no sé què, que no vàrem, que en aquest cas el gestor no va fer bé... I aleshores vam tenir que corregir el que és la liquidació de l'IVA correctament, cosa que vam
8: fer. Suposo que el gestor te fa una rebaixa quan s'equivoca.
4: No, al contrari. No. Contrari, em puja el preu. Però escolta, no tinc cap queixa, el gestor.
8: Puja el preu
4: fa perquè... molts anys que el tinc. I,
8: sí,
4: escolta,
8: és de confiança, eh?
4: És de confiança. És d'aquí?
8: Ah, molt bé.
4: És d'aquí i li tinc gran apreci.
6: Et puja el preu perquè ha de treballar el doble.
4: No, em puja el preu perquè tot s'encareix i aleshores m'ha de pujar el preu.
8: Sí,
4: ja. Per tant, escolta, prenc nota de la Gemma i entre això, el programa de Toscat, que en principi, si Dios mediante, faré a partir del setembre.
8: Ara.
4: Potser ha arribat el moment d'acabar una etapa.
8: Exclusiva.
9: Exclusiva.
8: A veure,
4: què vols venir?
8: M'han dit que han trobat un local molt maco a l'Eixample.
4: Sí, senyor.
8: Sí, eh?
4: Però no explicaré massa cosa més, eh? Perquè no, Televisió Espanyola no ho autoritza, però sí que al setembre tot apunta que...
6: Que faràs la tela,
8: I més o menys podem saber més o menys de què anirà, és a dir, serà un pla seqüència, serà un l'any que vas néixer...
6: Serà de la Guerra Civil, gent que vindrà...
4: Només puc dir que serà una tertúlia, ja està. Ja aquí
11: de fer riure,
4: o
11: no?
4: En principi intentarem no fer plorar.
11: Ah, doncs vinga.
4: Saps? Perquè les que fan plorar ja n'hi ha moltes, per tant intentarem...
8: En públic o sense públic?
4: En públic.
8: Ah, sí?
4: En públic. I, a més, en públic, amb copa inclosa, eh?
8: Ah, sí?
4: Sí, es pot... Hi haurà mamància, eh?
6: Mamello.
4: Hi haurà mamello.
11: Perquè facin
4: desgràcia. Bueno, clar, perquè la gent es torri i riguin una mica.
8: I uns quicos,
4: també perquè tinguin més set, i aleshores ja la següent consumició la paguin.
11: Ole.
4: I el local faci negoci.
8: I les begudes seran amb alcohol o sense alcohol?
4: Crec que amb alcohol.
11: Home.
8: Clar, que és com quan millor està, no?
4: Sí, crec, però bueno, no ho sé.
8: Sí. Molt bé, doncs, escolta, felicitats.
4: Bueno, ja us ho
8: a la tardor.
4: Perquè demà crec que serà una mica difícil.
8: Bé,
4: crec.
6: D'explicar.
4: Si puc, demà ho explico. Si no, ja ho explicaré més endavant. Saps?
8: Però jo ho intentaré.
4: Jo ho intentaré, però em sembla que ho tindré complicat.
8: Però no ho entenc per què és complicat demà, que ho expliquis.
4: Demà, en principi, és un dia complicat. Però mai se sap si surt allò...
6: És que el divendres...
4: Ja surt lluna plena i mira.
6: Sí. No, i demà és lluna nova. I te dic una cosa, els divendres és el dia del dimoni, eh? Vigileu.
8: D'on treus això, ara?
6: Tota la vida s'ha dit, eh?
8: Però és complicat perquè tu no hi vens d'estar al Marc demà.
4: Jo dic que és complicat. I ara... Passa palabra.
8: Bé, escolta'm, deixa'm felicitar aquí. No, s'ha de dir.
4: Escolta, que em fa molta il·lusió, per cert, aquesta proposta de la Gemma Nierca, que em fa molta il·lusió. I
8: vol dir que la millor...
4: Deixa'm dir que estaré, perquè m'ha convidat la Gemma, amb qui li dec una, estaré amb ella a la prèvia del partit de...
8: Del diumenge.
4: És que ho vaig pensar. A dos que...
8: Dic, per què no l'han convidat?
4: No, ja em va
8: d'Espanya.
11: Molt bé,
4: som
11: a Espanya.
6: Vinga, vamos a Espanya.
4: Perdoneu, vaig a la prèvia, només a la prèvia...
8: Ara et quedes al partit, durant tot el partit?
4: No m'interessa. Okay. Jo vaig a la prèvia del partit Espanya-Argentina. I un cop fem la prèvia, que muntaré allà el meu d'això, i ja ho agafaré i tocaré el 2.
6: No em diguis que vaig amb Argentina.
4: No, és que no vaig amb ningú. És que demà vaig...
11: I si no vas amb ningú, què fas?
4: Si ahir no vaig veure el partit...
11: Ell no va mai amb ningú. Mai es no va llamar, mai.
6: però què explicaràs? Què explicaràs? Si no vas amb ningú, què explicaràs?
4: Pues, home, no pateixi, perquè parlaré d'alguns jugadors d'Argentina, parlaré de la selecció espanyola,
6: per cert,
4: parlaré del Luis de la Fuente, parlaré del Messi...
6: El fill
4: de
6: Simeone, brut com una guilla, eh?
8: Sí. Aquestes, com a pare.
4: Bueno, parlaré d'aquestes i altres
8: com
4: coses.
8: Pare. Que, deixa'm comentar-te que jo estic seguint les retransmissions de la 2CAT amb la Nierga, però... El que li he dit aquest matí a ella, jo ric molt, perquè de tant en tant el realitzador, que és extern, que és un realitzador d'allà, van punxant gent a pantalla, se suposa que en teoria són famosos. Mm. I allà... I
3: nens petits que ploren, de l'equip que ha perdut.
4: Però et refereixes
8: a els partits.
4: A la retransmissió dels partits.
8: Eh? Ja sigui el d'ahir, sigui el d'Espanya.
4: Que enfoquen a Javier Bardem...
8: Sí, exacte. Doncs la Rosaleta. Doncs l'altre dia enfoquen el d'Espanya, enfoquen el Timothy Chalamet, que és l'actor...
4: Sí, ui!
8: Perdona.
4: Ui,
8: perdona.
4: El Timothy Chalamet.
9: Chalamet.
8: L'enfoquen, hi ha un parell de segons de silenci...
4: Sí.
8: I ella anava amb la samarreta francesa. Uh-huh. I l'he d'un mutant i diu... Un francès. I dic... Però si és l'actor! La Nierga avui m'ha confessat que estava mirant el mòbil i que no el va veure. I el Bundó li va enviar un missatge a la Nierga en directe i va dir... Ei, que és l'actor! Timothy Chalamet! I diu... Ai! I doncs van rectificar. Però la gràcia de tot és que de tant en tant van punxant gent a l'estadi i moltes
4: famosos.
8: Vegades no saben qui són. Sí,
4: però això també passa... Sí, però un moment. Això també... Deixa'm dir que això també, quan veus la transmissió per Dazón, la majoria de gent que enfoca no en tenen ni idea. Els comentaristes, ni idea
8: no
4: de qui.
8: No,
4: per tant, demostra el nivell que hi ha en aquestes transmissions que a vegades pues,
8: no, ahir, per exemple, enfocaven el Beckham i sí que deien, el Beckham sí que deien. Però després hi ha una sèrie de...
4: I la victòria, molt enganxosa ahir.
8: Sí.
9: Ah, sí?
4: Perquè la van criticar molt en un partit anterior de la selecció anglesa perquè mentre celebrava els gols al Beckham, ella no celebrava res. Estava xuta. Estava com...
8: I Mick Jagger, ho vas veure?
4: A mi no... Deixa'm acabar saps? Perquè vas tan ràpid que no tinc temps. La gent dirà per què explico això. I en canvi ahir... Les imatges era ella ja abraçant-se i celebrant que la veia amb poques ganes. I Mick Jagger sí, que quan va marcar Argentina va fer que no amb el cap,
8: que no.
4: Tenia un disgust, el Mick Jagger, és anglès.
6: És inglès.
8: Està prim com una mala cosa,
4: sí,
8: eh?
4: Sí, però mira, més balla millor
9: molt
4: que
9: tant,
4: millor.
9: Home.
6: Sí. I no semblava ella.
4: Bueno, anem a la tele.
6: Més jove que tu.
8: Què no, ja fa estona que estem amb la tele, però deixa'm també felicitar per les magnífiques audiències de la 2CAT, perquè, escolta'm, va començar d'una manera suau, les audiències de la 2CAT, però s'ha anat creixent, la gent ha anat coneguent que hi havia l'opció dels partits en català i finalment, escolta'm, ahir van fer rècord de quota de pantalla.
6: Home,
8: així
6: home,
8: que...
6: molt bé.
8: S'ha de dir les coses.
6: Molt bé.
8: De coses de l'estiu, mira, Televisió Espanyola, hi ha un parell de coses que estan preparant. Per cert, corren rumors que Cine de Barrio només col·locaran la pel·lícula i s'ha acabat els debats,
10: pero
8: les tertúlies, res a la tarda.
10: Desde
8: una cosa que va començar
10: yo.
8: Al Parada.
10: Claro, lo hice yo tantos
8: fer...
10: años. En el año 97.
8: Exacte.
4: Cuando... Bueno, però és que allò, perdona, ja fa molts anys que és, no té ni cap ni peus. Aquella tauleta amb unes pastes
10: rancies
4: i amb un te que l'han passat pel...
10: És agua de fregar.
4: No és ni te, exacte. I dius, de què m'has de parlar? D'una pel·lícula que, a més, no saps... Home, si ho fessin després, fas un cinefòrum, encara li trobo la cosa, però abans...
6: Però les quatre bones que hi ha, i a les empassades...
10: No,
6: que...
10: I a demà, però bueno,
4: allà està, eh?
10: Però els actors estan morts.
8: No, doncs col·locaran... La idea és col·locar tot el format Cine de Barrio, amb la pel·lícula només, a la 2.
4: Bueno, és que és el que diu Parada. Que aquí has... portes, si és
10: tot... Claro.
8: Tienes que hacer una Wix. Tots seran la 2. I després, de l'estiu, deixa'm comentar-te, un programa...
10: Ai, que m'ahogo.
8: Un programa que s'està preparant
4: a on?
8: A la Televisió Espanyola. Sí. El tema és, a veure, ordena tu vida. Tu tens coses a casa que voldries treure-te-les de la damunt?
4: Jo sí.
9: Home, i tant.
8: És a dir...
4: Home, sempre.
8: Vale. Aquí la idea és...
4: O les totebacs, que en tinc unes 350.
9: Però a mi em van molt bé, tu, no et van bé, eh?
4: Doncs mira, estic per utilitzar-les per anar a trecar un banc, i posar-me-les al cap, fer dos forats i anar... Que ara els atracadors van sense...
8: Sí.
4: S'ha perdut.
8: S'ha perdut, s'ha perdut. Aquella manera de fer-ho amb guants...
6: La mitja.
4: Ara, s'ha perdut el senyorio a l'hora de...
8: La mitja, aquella.
4: No, però ja no. Bueno, totebacs, per exemple, o ampolles d'aquestes de metall per reomplir,
12: sí. per li omplir aigua. Això també en tinc a casa.
6: Quantes tens?
12: Ja l'he dit, ja, doncs 10 o 12. Per tant,
6: però com és que s'hi ha tantes?
8: Buida la casa...
12: I la gran majoria són d'aigües de Barcelona. No sé per què. Però és veritat, avui me les mirava, perquè he tornat a insistir novament a casa, que a veure si retiren, però no, veu que no...
0: Bé.
12: No, el missatge...
9: Perquè sempre van bé, home. Sempre...
12: L'hauré de fer amb un avió i que entri per l'orella, amb un avió de paper, i avui les comptava i d'aigües de Barcelona, 3 o 4, eh?
6: Però quin sentit té?
12: Bueno, perquè reomplis l'ampolla i no...
9: Però d'on les treus? I... D'on t'han sortit tant?
12: No ho sé, és el que no sé. Bé, a casa idea... no sé d'on entren.
0: Agafant la idea del, com a exemple el Toni, és buideu la casa, la poseu en un magatzem, tots els objectes...
12: Amb un sí.
0: I decidiu... entre tu i la Marta, sí. i potser la teva filla, decidiu què us quedeu
12: està molt bé,
0: i què veneu.
12: Ah, molt bé.
0: I llavors, les coses que us quedeu torna cap a casa, i les coses que veneu heu de decidir exactament per quin preu el veneu. Etc.
12: Doncs això està molt bé.
6: Hi ha el perill que torneu cap a casa amb tot el que hi ha.
9: I més coses, i més coses.
6: Més coses.
0: Sí, pot acabar amb divorci, això, eh?
9: Per, sí, sí.
12: Hi ha el perill que, bueno, que t'acabis venent la sogra.
0: També.
12: O el sogre.
0: També.
9: És una feina.
12: Bueno,
9: també,
12: a vegades passa. Bueno, però m'agrada molt la idea.
0: La idea. Doncs,
12: està molt bé. Doncs... Estic per fer-ho aquest estiu, treure-ho tot.
6: Però on t'ho posaràs?
12: Al rebador. Perdó, a l'entrada.
6: A baix del carrer?
12: No, el que és el...
3: El replà.
12: El replà. El replà i aleshores...
6: La gent que vagi passant.
12: Exacte.
0: I després...
12: Això, aquesta idea està molt bé, eh?
0: Doncs la idea aquesta la veuràs a Televisió Espanyola. Si t'interessa, si funciona, haurà segona temporada. Si vols, parlo amb la productora i que ho facin amb la teva casa teva.
12: Sí,
0: perquè,
12: escolta'm, per què no?
0: Buides la casa i, a més, et pots guanyar uns dinerets.
12: A mi em sembla perfecte, tu.
0: Bé, després, recorda que aquest cap de setmana hi ha merder per on vius, eh? Perquè hi ha l'Oral Pride.
12: No recordo. Ja l'estic... ja l'estic patint.
9: Vas amb una carrossa?
12: Jo l'estic patint. No. No. Ahir ja va haver-hi el primer concert. No,
0: ah, sí?
12: Que si vols, pots buscar...
9: El primer concert.
6: Qui va tocar?
12: Bueno, no sé qui va tocar, però ja em van tocar a mi la...
0: El costó.
12: Perquè entre el concert... Ja, ahir dimecres ja van com no fos cas que perdéssim un dia de taladro al barri. I entre els argentins...
0: Sí.
12: Celebrant el passe a la final, que hi ha més argentins que espanyols...
0: És veritat, te n'adones amb els gols.
12: A Barcelona hi ha molts més argentins que espanyols. Això és Bargentina.
6: Bargentina.
12: Sí, sí. És Bargentina. O sigui, sí, sí. Vaig quedar... O sigui, bueno, però quants n'hi han? Sí, però és que eren molt...
0: El gol d'Anglaterra...
12: Es va celebrar més la victòria d'Argentina que la d'Espanya. De,
6: Buenos lones. Buenos lones.
12: Buenos lones? A on
6: de Buenos Aires i Barcelona.
9: Eh?
12: No, però Argentina.
3: Estelona. Estelona.
12: No, és Bargentina.
13: No. No.
0: I doncs la 2CAT donarà tot el Gay Pride, donarà tota la desfilada del dissabte i ho veurem a Televisió Espanyola, a la 2CAT.
9: Mira, just avui a les 8 hi ha la plaça Universitat, el pregó de Maria Peláez. O sigui que a les 8...
12: No, però és que ahir va començar ja.
9: Ahir ja va començar,
12: però... Sí, ahir ja vam fer un concert. Que veus, una imatge que m'agrada molt és veure tot de mascles orinant, connectant el seu penis amb uns habitacles que s'instal·len improvisadament perquè la gent, perquè els homes, perquè clar, potser poden pixar els homes, connectin la seva manguera a l'artifici inventat per aquesta ocasió, i no només n'hi ha un, sinó que n'hi ha 4 o 5 instal·lats a la plaça Universitat, que és molt agradable, i bueno, veus pues, aquella gent...
0: I cap a on va aquest riu?
12: A dins, la micció entra a dins del cubícul, i aleshores avui he vist l'operatiu, que és molt agradable també, d'una grua...
6: Una xupona.
12: Buidant tota l'orín, tota la... Bueno, fa molt de Barcelona. És el segell Barcelona, que realment ho trobo molt encertat.
6: Pipi.
12: I
6: pilona.
12: I això que Barcelona obria una nova manera de fer, que era...
6: Andreça.
0: El pla Andreça.
12: Sí, el pla Andreça que s'ha acabat desendreçant com tot. S'ha acabat tot desendreçat. Per tant, bueno, avui el pregó i vinga, i fot-li. Ja
0: doncs la festa...
9: Mètrica.
12: Va estar molt bé, Mètrica.
0: Quin tipus de música
12: era? Em vas quedar 3 vidres. Però
9: avui,
12: molt bé.
9: Julieta Lunaquí, l'esquetxup.
12: Molt bé.
3: L'esquetxup.
12: Sí, sí.
0: Però...
6: I qui més?
9: Això demà. Jo... Llavors hi haurà Kika, superputa.
12: Sí, no? Xaron... És que aquest és el programa. Cosa,
9: Sara
12: Kika
9: Rave,
12: superputa, boníssima.
3: Kika superputa.
12: Qui més?
6: Però què canta la Kika?
9: Sara, Rave, Xaron, tot això tanca la festa el dia d'avui.
0: La Xaron i la Tània Sarria seran les presentadores de l'event, eh?
6: Qui són aquests?
12: Bueno, perquè s'ho fan per TV2, ha d'anar algú
0: de TV2.
12: A veure, tu, Kika puta, i qui més?
9: Sara, Rave...
12: Zara Reid.
9: Les Ketchup, que no sé si són
12: les Ketchup.
8: Les del Sergé, no?
12: Bueno, que estan d'oferta i les han portat. Bueno. Perquè ara ja...
8: Jo li vaig preguntar al responsable del Gay Pride, escolta, i per què no se fa tot això a la zona aquella de Montjuïc?
12: No.
8: Que allà, de veritat...
12: Jo he parlat avui amb un...
8: Saps què em va dir? Saps què em va dir?
12: Sí.
8: Home, nosaltres ens mereixem que el Gay Pride vagi pel centre de Barcelona
12: i vagi a mi que vagi pel centre, a mi aquí no m'hi poso. Però el que avui he preguntat, perquè ho he preguntat amb una persona que treballa aquí,
8: ja, que doblega
12: el
8: paper.
12: Que és del col·lectiu, no, li he preguntat, perquè m'ha dit, què, ja tens el Pride. Però m'ha dit una cosa que m'ha descol·locat. M'ha dit que el Pride és de dretes.
8: Com?
6: Okay.
12: Va dir que els que celebren el Pride són els pijos de dretes. I després hi ha un altre col·lectiu que ho celebren amb un altre nom, que no, se me l'ha dit però no me'n recordo, que és la gent d'esquerres i tal, que no veuen bé el Pride aquest.
6: Ah?
12: Bueno, llavors jo aquí ja m'he perdut. O sigui, no hi aniràs, i m'ha dit, no, ni m'hi penso acostar.
8: És a dir, que són del PP, com aquell que diu, són de dretes.
12: M'ha dit, són del col·lectiu
8: fatxarra.
12: De dretes...
8: Marigana
12: no,
8: fatxarra.
12: No, m'ha dit que són del col·lectiu de dretes pijo dretes.
8: Sí.
12: I que ells són d'un altre col·lectiu i que ho celebren d'un altre amb un altre lloc i tal, lloc. I que ells, ell i els seus amics, que no van aquí perquè no... No és del rotllo.
8: No és del rotllo.
12: I aquí ja t'ho dic perquè... A veure si t'informes.
8: Sí, m'informo. Ja
12: tu que corres per allà, no ho expliques mai.
6: No expliques mai.
12: No només hi ha el Pride, sinó que hi ha una altra cosa.
9: Què faràs, Rocco, aquest cap de setmana?
12: Pues anar al Pride, allà a pixar
6: l'urinari.
8: Vols creure que fa com a...
12: I només falta veure...
8: 8 anys que no hi vaig.
12: Els culs peluts. Que hi ha algú que se li baixa el pantaló.
8: Perdona, amb la calor que fa s'anirà... Sí. Doncs escolta, estaràs distret.
12: Bueno, digue'm les coses. És un negoci, com una casa, perquè, a més, a la plaça Universitat instal·len tot de xiringuitos, que en un lloc públic, però ja...
8: Té gent de fora, també, eh?
12: Sí, no, i qui paga el xiringuito, doncs fan el negoci, venen les quatre banderetes i vinga.
8: I després tens el circuit a l'estiu, eh? El ple més
12: d'agost. Jo ja no hi seré.
8: Tu
12: ja
8: no hi seràs, eh? Ja aquí, a... aquest te salves, eh?
12: Sí. Bueno,
8: aquí
12: què més?
8: Bé, més coses per comentar-vos. A veure, jo no sé si el Sense Ficció no el vas veure l'altre dia, no? Però van fer un interessant reportatge...
12: Estava a l'AP7 practicant la paciència.
8: Era el dia del partit de futbol d'Espanya.
12: Mira, bueno, també vaig arribar tardíssim.
8: Ah, estaves per l'AP7, tu?
12: Sí, estava atrapat a l'AP7.
8: Molt bé. No, qui no està atrapat? Doncs, escolta'm, van parlar de les...
12: És un país que està rebentat per tot arreu.
13: Una puta merda!
12: No, una puta merda, no, però no hi ha hagut previsió de raid, clar. O
8: sigui, el tema del transport, en tots els àmbits.
12: Tot capeta.
8: Cotxe...
12: Alguna actuació més, Montse?
9: Jo t'he dit ja, les persones...
12: A mi la que em vull anar a veure...
8: La de la puta?
9: Calla, sí, la terremoto de Alcorcón.
12: Ah, aquesta sí que m'agrada.
9: Home.
8: Però tenim alguna cançó de la...
14: Quica superputa, jo crec que...
12: No sé, l'Àlex, has trobat alguna de la...
14: Jo crec que és Quica Lorace.
12: De la mètrica, ens posarà la mètrica.

0: Sabeu que els noms més destacats són Clean Bandit, Can Electrònic, La Mètrica, que és un pop
1: la mètrica,
0: comercial
1: em van dir que
0: ballada,
1: estava estar molt bé.
0: I trap urbà, amb un estil modern. Llavors, Maria Pelae, que canta flamenc pop.
1: Sí, sí.
0: Julieta, artista de pop urbà en català, i Sara Rave. Després tenim pop espanyol clàssic, per exemple, Kate Ryan.
2: Oye, Kate Ryan.
1: Kate Ryan te va fer un èxit als 90.
2: Però està no espanyol, està internacional.
0: Bueno. Ed, les Ketchup, Sofia Martín i Serena Leo. I atenció, perquè les que volia saber tu, que són les que t'agraden més, sí, estil queer, són Sharon, Pupi Poisson, Papa Topo.
3: Papa Topo.
0: La Terremoto de Alcorcón, Kika Superputa.
3: Kika Superputa.
0: Luna Ki o Maria Escarmiento. Escolta, això seria el més destacat.
4: De veritat, Àlex, no tenies res a la Superputa?
5: Maria Escarmiento ha d'estar bé.
1: Bueno, escolta, ja t'he posat...
3: Però qui que Superputa?
1: Se t'està...
5: Bé, doncs se t'està
1: evaporant la secció ara. I que no sigui l'última.
5: Ves?
3: De la temporada.
1: De la temporada.
5: O,
1: per l'última, teva. Ves acabant. Jo, bueno, ves concretant perquè el temps va passant i aquí hem d'explicar altres coses, eh?
4: Ja m'estan enviant missatges, ja. Del tema de la ciència ficció, comentar-vos el tema de les hosteses, de com era volar en aquella època dels 70,
5: sí,
4: dels 80.
5: Sí, que els hi van escurçar les faldilles.
1: Ah, sí? Ahir sí. Me'n van parlar d'aquest...
4: Bueno, és que em vaig quedar poc.
1: Ahir me'n va parlar el Xavier Sardà d'aquest documental.
4: Doncs el vaig trobar magnífic. Un tast.
1: Li va encantar.
6: Oh, per mig quilo et podien deixar de pagar el sou.
7: Sorties de l'avió i hi havia un supervisor que t'esperava amb una carpeta. Al peu de les escales hi havia una bàscula i si pesaves ni que fos mig quilo més que quan t'havien contractat et posaven a prova i tenies tres oportunitats per perdre aquell pes.
6: Prenia diurètics, pastilles per aprimar-me. No menjava. Ens passàvem els trucs, dèiem, té, prova aquest laxant, perdràs un quilo i mig.
8: Oh, té, pren aquest d'Excedrina. No tindràs gana en tot el dia.
9: Ningú més de l'aerolínia, només les dones, havien de complir aquesta norma.
10: Les línies aèries volien crear un estàndard visual de com havia de ser una hostessa atractiva.
9: Les aerolínies van començar a pensar fins on podem pujar la vora de les faldilles.
4: Poca broma, eh? Poca broma. Com ha canviat, també, eh? Com ha canviat tot.
11: Hi havia un uniforme que ens portava problemes, perquè quan t'inclinaves endavant se't veia tot l'escot. Anàvem sempre amb la mà al pit.
4: Podeu recuperar el documental
1: a
4: la web del 3CAT.
1: Està molt bé, aquest documental.
4: Bé, són documentals que són molt interessants, però, clar, els col·loquen en dies en què, clar, l'altra cadena està amb el partit i és evident que...
1: Bueno, pots repescar, escolta, si vas al 3CAT ho pots repescar.
4: Sí, un document que us porto molt semblant a aquest que acabem d'escoltar sobre el tema de com es tractava les dones, a dia d'avui encara es tracta, Addictos a la limpieza,
1: sí.
4: Atenció al marit, que és un programa que fan a The Kiss, Discovery Kiss, que és un programa que està ple d'històries d'aquestes de relacions i de neteja i això. Atenció, Montserrat, escolta,
0: veure,
4: molt bé, perquè el marit ho té clar. La dona s'ha de desinfectar.
12: Pide que me meta en la sauna y me desinfecte antes de intimar. Cuando compramos la sauna fue genial al principio. Tuvimos muchos momentos geniales íntimos, pero ahora ha pasado de algo sexy a todo lo contrario. Llega a 70 grados y para Brian, ese calor esterilizará mi cuerpo. Mi marido pide que me meta en la sauna y me desinfecte antes de intimar. A veces pienso que está matando el romance. Tengo que hacer todo esto para desinfectarme. Ahora estoy limpiando las brochas de maquillaje. Para Brian, estas brochas están sucias. Cree que son asquerosas y quiere que haga esto todos los días.
4: Bueno, un tast de com...
0: Bueno, el problema el té ell, però una miqueta ella també d'aguantar tot això, diguéssim, no?
4: Montserrat, aquí hauries d'aconsellar-la tu.
0: Jo no.
4: Tinc una sèrie de documents vintage que m'agradaria algun d'ells comentar amb tu, Toni. Leitmotiv, 2023. Juan Carlos Ortega.
1: Sí, el geni.
4: Un geni, efectivament.
1: Un geni.
4: Jo m'escolto a la carta els programes de les Noches d'Ortega i són per riure.
1: És que és un geni.
4: És que és un geni, efectivament. Atenció a aquesta història que em recorda aquella època de Leitmotiv, que el tenia un cop a la setmana, és meravellós.
13: Yo llamo porque viudé hace 40 años, me siento muy sola y me gustaría tener compañía.
14: ¿Y cómo ha de ser ese hombre que usted busca?
13: Me gustaría que fuera serio, formal, que le guste la lectura, la música clásica, que sea ahorrador, romántico, que le guste pasear, que sea de derechas, que vaya a misa todos los domingos y que tenga un pene de 25 centímetros.
14: Buenas noches, perdón.
15: Buenas noches, llamo para ver si yo le cuadro.
14: Vale, pues vamos a repasar. ¿A usted le gusta la lectura?
15: Sí, sí.
13: Pregúntele lo del pene.
14: ¿Le gusta la música clásica?
15: Sí. Me apasiona la música clásica. Beethoven, Schubert...
13: Lo del pene.
14: Un momento, ya llegaremos a lo del pene. ¿Es ahorrador?
15: Sí, sí, soy muy ahorrador.
13: ¿Y el pene cómo lo tiene, el pene?
14: ¿Te quiere esperar a lo del pene? ¿Es usted hombre de misa?
15: Voy a misa todos los domingos.
14: Bien.
13: Lo del pene, lo del pene.
14: Venga, lo del pene. ¿Cómo tiene el pene usted?
15: 25 centímetros.
13: Me parece muy bien. Me lo quedo, ¿eh?
14: ¿Qué es lo que le ha hecho decantarse por Gerardo?
13: No sabría decirle.
15: Pero Francisca, una pregunta.
13: Dígame usted.
15: ¿Usted cómo tiene los pechos?
13: Igual que el valle, caído.
15: Ah, pues no me interesa. Buenas noches.
14: Lo siento, Francisca.
13: Qué superficial es la gente.
1: Sensacional.
5: Es maravilloso.
16: I Ratones Colorados.
1: Home,
16: 2003.
1: Favor.
3: Quintero.
16: Antonio Gala de convidat. Mira com hi ha convidats que, independentment de la pregunta que els hi puguis fer... Què estàs pensant, Toni?
1: No estic pensant res.
16: Independentment de la pregunta que els hi puguis fer, li dona la volta, suma més que una altra cosa, no li ofèn la pregunta, i a més aporta una diversió total a la resposta. Antonio Gala pregunta, atenció, Jesús Quintero.
17: ¿Es cierto que se cayó de la cama haciendo el amor?
18: ¿Quién?
17: ¿Usted?
18: No, que se puso la cama rara. ¿Cómo que se...? ¿A usted qué le importa, además?
17: No sé.
18: ¿Quién se lo puede haber dicho? Fue por el anangarranga.
17: Dios.
18: Ah, usted ha oído hablar del Kama Sutra, sí, pero no de la
17: anangarranga.
18: Pues el anangarranga es el curso siguiente. El cursillo siguiente es el anangarranga. Entonces, haciendo la carrera de la liebre azul, que se llama... Pues se conoce que corrí yo como demasiado. Y me partí dos costillas, de modo que gracia no tiene. ¿A usted no lo ha pasado nunca?
17: No.
18: ¿Ni le han echado a patadas tampoco?
17: Eso
18: de la cama?
17: Sí.
18: Ah, pues ya se ha caído.
17: ¿Usted prefiere al hombre o a la mujer?
18: Depende de para qué cosas. Para el amor a la mujer.
17: Porque ha estado con hombre y ha estado con mujer.
18: ¿A usted qué le importa? ¿Usted se cree que yo soy mendiluce?
17: No.
18: Pues entonces...
16: Que sensacional aquestes entrevistes. El trobes al Canal Sur a la Carta, te veus els programes i dius, mare meva, quin home. Podia fer les preguntes que volies i li responies.
1: També trobes entrevistes a la plataforma RTV, perquè també va fer programes a Televisió Espanyola.
16: I d'Il·lustres Ignorantes, deixa'm comentar-te un document del 2023, de fa poc, de fet, Raúl Pérez fent de Marc Giró. Amb Marc Giró assegut i convidat allà al mateix plató. Clar, el Marc Giró, veient el Raúl Pérez fent de Marc Giró, és que el Raúl és que és clavat, eh? Clavat.
19: Nos conocemos ya hace muchos años. Y alguna vez me has dicho que eras capaz de imitar a Marc Giró.
20: Vale, por supuesto. Vamos a ver una cosa. Te digo, yo vine a este programa a hablar de la playa, ¿no? La pregunta, la playa.
19: La playa.
20: Y estoy harto de este tipo de positivismo extraño que nos estoy llevando a sitios que no tienen ningún porqué. Aquí falta humor, falta poner encima de la mesa, como señora que soy, también, un poquito de humor de alta alcurnia. Te voy a decir una cosa. Mira, escucha. Te digo.
5: La misión es.
20: No, te digo una cosa. Para que ella aprenda un poquito, que es un poquito poner el humor encima de la mesa, voy a contar un chiste a todas. Mira, dice, papá, ¿te acuerdas cuando me dijiste de pequeño, cuando seas padre de mayor, comerás huevos? Y dice, sí. Y dice, pues mira, te presento a Ramón.
1: I el Giró estava present.
16: Estava present. I reia, també, eh? Bueno. Reia.
1: Bueno, escolta, ho deixarem aquí,
16: ja
1: Rocco. Sí, home,
16: ja està.
1: Bueno. Per cert, que...
5: Què ha passat?
16: Què em volies dir?
1: No, que com que han fugit tots els coloms de Plaça Universitat, resulta que un colom me l'he trobat al balcó de casa meva.
5: Colom?
1: Aquest matí. Ai. Després del xumba-xumba no n'ha quedat ni un, han quedat tots sorts.
5: En canvi, un el tenies.
1: Un el tenia, jo, que s'ha amagat. I resulta que era un colom missatger.
5: Ah, va tu, listo.
1: I resulta que portava un missatge...
21: A la puteta?
1: portava un missatge i dic, a veure, deixa'm el mirar.
16: Ai, carai.
0: A veure.
1: I resulta que el missatge era un missatge de...
16: Què deia?
1: De TV3.
16: Ah, Batonista.
1: El portava a la pota. I el missatge anava a la productora, minoria absoluta.
16: Ah, caram.
1: I dic, a veure...
16: Ho dius en sèrio?
1: Llavors me l'he mirat i resulta que la petició és que tornin a fer Cracòvia la temporada vinent.
16: Hòstia, això és que...
1: I el que he fet és embolicar el missatge.
16: Sí, has tornat deixant anar el Colom.
1: I el Colom, com que a la universitat hi havia calma aquest matí, bueno, que estaven retirant els pixums, doncs el Colom el que ha fet és seguir el seu trajecte cap a...
16: TV3.
1: Cap a minoria. Per acabar,
0: perquè... Ah, s'ha equivocat de Toni.
1: Sí, exacte.
16: Ja passa, pobret, t'ha passat més d'una vegada.
1: Ja em va sorprès, dic... Que raro. Una vegada més, fins i tot els Coloms se'n confonen amb el Toni.
0: Ara s'entén.
16: És a dir, que TV3 té... podríem dir ganes de poder recuperar...
1: Ho he llegit, ja et dic, ho portava a la, sí, porta, a la porta del Colom.
16: Quines casualitats.
1: Les coses que passen. Sí, sí.
16: I s'han equivocat i han anat...
1: No, s'ha equivocat el...
16: Bueno, no, Colom ha quedat despistat.
1: Passava per Plaça Universitat, passava cap al vespre d'ahir, però al veure el Sarau, doncs va decidir aturar-se a casa meva.
16: El Toni viu, el Soler viu més a baix.
1: Sí, no sé on viu ni m'interessa. Vull dir que m'és igual.
16: Sí, sí, sí, sí, no,
1: però vull dir que, bueno, que ho sàpigues, posa't al dia, perquè, mira, vaig veure aquest Colom, dic, escolta, dic, això li he d'explicar al Rocco.
16: Molt bé.
1: Doncs mira, ja pots treballar de cara...
16: Al setembre.
1: De cara als teus business al setembre.
16: Però, la fàbula, on està la fàbula d'aquesta història?
1: La fàbula és que la fàbula és que el Colom, ves per on, va haver de marxar, va haver d'evitar la trajectòria passant per la Plaça Universitat i va aturar-se a casa meva.
0: Bueno,
1: mira, tenim una informació privilegiada. Que ja li passa al Rocco.
16: Escolta, deixa'm dir-te que ha sigut un plaer compartir aquesta temporada,
1: igualment.
16: Una temporada més amb tu i amb tots els meus companys.
1: Doncs escolta, dedico, i ara, sincerament, el meu aplaudiment.
16: Bravo.
1: Per totes aquestes temporades. Gràcies, Rocco.
16: A tu.
1: Ara tornem. Versió RAC 1.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, són 2:15 d'aquest dijous, 16 de juliol, el dia que Karim Adeyemi ja ha signat el seu contracte com a nou jugador del Barça. El davanter alemany ha passat aquest matí les proves mèdiques i ara ja només falta que Barça i Dortmund acabin d'enllestir la paperassa del traspàs per fer oficial el fitxatge. Per tant, el segon reforç per la nova temporada ja és un fet. Tot plegat el dia que Frenkie de Jong s'ha fet més proves per saber l'abast exacte de la seva lesió al genoll. Demà dia clau per decidir si el neerlandès passarà pel quiròfan, però el que podem assegurar és que la seva recuperació serà qüestió de mesos. Ara falta saber quants. El que és evident, però, és que la baixa de Jong és un contratemps inesperat per a Hansi Flick i la direcció esportiva, i mentre passa tot això es reobre el cas Julián Álvarez, bàsicament perquè n'ha tornat a parlar el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, que manté el seu discurs de Julián no es mou.
2: Mira, Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien, como lo sabéis todos vosotros, dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
3: Álvarez.
2: Bueno, Julián Álvarez el año que viene.
1: És un running gag d'uns quants mesos, a veurem quan dura. En qualsevol cas, el missatge principal és aquest que ha volgut donar, encara que s'hagi equivocat de nom, però que Julián és jugador de l'Atlètic de Madrid i allà seguirà. Aquest és el missatge en què es manté enrocat ara mateix Enrique Cerezo, tot plegat a 3 dies de la final del Mundial. Diumenge, Espanya i Argentina lluitaran pel títol, és a dir, el món es prepara pel que podria ser l'únic enfrontament entre Leo Messi i Lamine Yamal. Per cert, el mataroní avui no s'ha pogut entrenar amb normalitat per culpa d'unes molèsties a la cuixa, tot i que, segons asseguren des de la mateixa Federació Espanyola, Lamine podrà disputar la final de diumenge. D'aquí uns minuts connectarem amb el Damià López, ja a Nova York, per explicar-ne més detalls. Serà en temps de tertúlia avui amb el Joan Puquí i l'Anaïs Martí. Més coses, també en futbol, el Girona ha presentat avui Oleksandr Pishur, tercer reforç per la propera temporada. El davanter ucraïnès ha evitat parlar, això sí, de comparacions amb el seu compatriota Artem Dovbyk.
4: I don't want to be Dovbyk, I don't want to be another guy, I want to be me.
1: No vull ser Dovbyk, no vull ser cap altre jugador, vull ser jo, explicava en aquesta roda de premsa de presentació. Respecte a la sortida, s'espera que es faci oficial en les properes hores la marxa de Joel Roca a l'Olympiacos grec, a canvi de 7 milions d'euros més variables i un percentatge de futura venda. I el Sabadell, de la seva banda, ha anunciat que ha superat el rècord de socis amb gairebé 3.000 noves altes. Ho ha aconseguit en menys de 3 setmanes de campanya, demostrant l'il·lusió que hi ha entre l'afició pel retorn dels sabadellencs a segona divisió. Fora del futbol, en bàsquet, continua el degoteig d'incorporacions del Barça mentre també continuem esperant l'oficialitat del nou tècnic. En aquest sentit, avui hem viscut un pas més perquè el representant d'Alexander Sekulic ha penjat una història d'Instagram amb un contracte amb l'escut del Barça, fet que deixa el tècnic eslové molt a prop de convertir-se ja oficialment en el nou entrenador blaugrana, més enllà de la banqueta, però al matí el que sí s'ha fet oficial és la quarta incorporació a la plantilla, la del base Umoja Gibson. El nord-americà de 28 anys arriba del Chetevita a Eslové, on ha disputat l'Eurocup i es mostra orgullós de jugar com a blaugrana.
5: It's a real blessing to be able to play in front of such passionate fans in a club with rich history and great supporters. I just want to let y'all know each and every day that I put on those colors,
1: un luxe, un honor, jugar en un equip històric com és el Barça. Després sentirem què més ha dit el nou jugador del Barça de cara a la propera temporada. Aquest quart reforç firma contracte per 2 temporades i compartirà el lloc de base amb Justin Robinson i Juan Núñez, que continua. Mentrestant, en ciclisme, al Tour de França, avui hem tingut un final d'etapa accidentat. L'etapa se l'ha endut el belga Tim Merlier. És la tercera que guanya en aquesta edició del Tour, però la jornada ha estat marcada per una caiguda a 350 metres de la meta, dins de la zona de l'esprint. El principal damnificat ha estat el colombià Fernando Gaviria, que ha hagut d'abandonar per una fractura a la clavícula. A la classificació general, cap novetat, l'esloveta de Pogacar continua avui sent el mallot groc a 3 minuts i 36 segons de Jonas Vingegaard. I el que comença demà és el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1. A la prèvia d'aquest Gran Premi, Max Verstappen s'ha mostrat avui molt fred, preguntat pel seu futur a Red Bull.
3: No. And what do you make of the speculation?
6: Nothing.
3: And do you have a date in mind?
6: No, there's nothing to say.
3: So
6: from my side.
3: So full commitment to Red Bull 2020.
6: I said there's nothing to say. I don't want to go here, yes, say yes and no and this and that about my future.
1: Ja veieu, un frontó, res a dir. Anava repetint mentre li preguntaven del dret i del revés què faria la temporada que ve. La temporada que ve, nothing to say, és a dir, res a dir, com a resposta pràcticament automàtica que ha anat responent quan li feien totes aquestes preguntes. Per cert, també ha parlat Fernando Alonso, diu que el seu objectiu per diumenge és arribar a temps a casa per veure la final del Mundial de Futbol. Això en Fórmula 1. En motos, el líder del Mundial de Moto3, el murcià de 18 anys, Máximo Quiles, farà el salt a Moto2 l'any que ve, també amb l'equip Espar, segons ha anunciat avui l'escuderia valenciana amb què corre actualment, i va llançat el títol de la categoria petita. Ara passen 7 minuts de 2:15. Farem una petita pausa i ja obrirem tertúlia avui amb el Joan Poquí i amb l'Anaïs Martí.
0: RAC 1.
7: De vegades el triomf et porta a ser no la persona que a tu t'agradaria ser, entens?
0: Els dissabtes i els diumenges
8: és un joc això que et permet simular doncs batalles multitudinàries, medievals.
0: De 7 del matí a 2 del migdia
9: ressuscita avui en dia i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real?
0: Dia lliure amb Xavi Bundó.
10: S'ha torçat el peu.
11: M'he torçat el peu.
10: Venint aquí.
0: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió. Tu diràs amb Xavi Rocamora.

0: Ara falten 3 minuts perquè siguin 3 quarts d'11 de la nit. Avui hem de repassar unes quantes carpetes Barça que tenim obertes. De fet, són més o menys són les mateixes carpetes obertes que hem anat tenint al llarg de l'estiu, tot i que amb modificacions. Sabeu allò que agafeu el subratllador i aneu fent anotacions? Doncs avui ha passat més o menys això, perquè d'una banda, Adeyemi, hem tingut un pas més. Adeyemi el que ha fet avui és passar les proves mèdiques i ha signat el seu contracte. Ell, ara falta també que es posin d'acord i acabin d'enllestir paperassa al Dortmund amb el Barça, i un cop ho tinguem tot lligadet, doncs aleshores serà quan es farà oficial aquesta arribada del segon reforç del Barça, després d'Anthony Gordon. Ara és Adeyemi el que signarà per reforçar la plantilla de Hansi Flick. Això pot passar demà, però és que també l'altre nom que tenim sobre la taula és, i demà és un dia important, és el de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, que va tornar, com sabeu, lesionat de la selecció neerlandesa, de la participació al Mundial, on va caure als 16ens de final. Li van fer proves dilluns i van veure que alguna cosa no funcionava. Doncs bé, amb els dies hem anat sabent que no funcionava, però és que a més pot arribar a ser una lesió greu, de mesos. Demà és quan sabrem exactament què té, i ell haurà de decidir si passa o no pel quiròfan. I finalment aquella carpeta grossa, perquè és la més gran que tenim, la que tenim entre les mans, que és la de Julián Álvarez, doncs avui hem tornat a sentir la veu del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo. De fet, l'escoltàvem fa uns moments durant el sumari, en què explicava aquell missatge que ja sabem tots, ¿eh?
1: Mira, Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien, como lo sabéis todos vosotros, dónde va a jugar Julián López.

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Forat no a Nova York, sinó a unes quantes hores de Manhattan, perquè l'avió havia hagut de fer unes quantes voltes perquè no podia aterrar per culpa de les tempestes elèctriques. Doncs bé, ara em sembla que podrem seguir el fil de com va acabar aquella nit. El van deixar a Baltimore. Ara sí que us puc assegurar que el tenim a Nova York. Damià López, com estàs? Bona nit.
2: Què tal, Xavi? Molt bona nit.
1: Ets a Nova York, ets a Manhattan, oi?
2: Sí, sí, sí. Ara, mira, t'he de dir que estic fent una de les millors connexions de la meva vida, tu. Encantat. És a dir, ara caminant amb el Quantum per Nova York, per Manhattan, encantat de la vida, a tres dies de la final del Mundial, i ja et dic, amb un temps espectacular, passejant enmig de tota la gentada, gent amb samarretes de la selecció argentina, d'Espanya, gent absolutament aliena a la final, un dia qualsevol a Nova York, però evidentment ja ambientats amb la final que hi haurà d'aquí tres dies, al MetLife de Nova York. És exactament, a dir, la connexió que jo m'havia imaginat fa 8 anys, quan es va designar la seu mundialista, no?, Estats Units, Canadà, Mèxic, i quan es va saber una miqueta més tard que la final seria a Nova York. Sí, doncs sí. Jo ja em vaig imaginar una cosa així, és a dir, connectar amb el tu diràs, caminant per Manhattan. Doncs això és una mica el que em vaig imaginar, i ara estic fent aquesta connexió, per sort, no espatllada per l'odissea de viatge que efectivament vam viure ahir.
1: Mira què regala l'Oriol, mira.
2: Home, l'amic Frank, molt bé.
1: Això mateix, el mateix amic Frank. Sí, sí. Per tant, m'estàs dient que aquesta connexió la portes preparant fa 8 anys, podríem dir-ho així, no? Podríem dir que és la connexió més preparada de la història.
2: Sí, me l'havia imaginat. Ara estic creuant un pas per vianants, d'aquests que la gent es fa la foto.
1: Sí.
2: Bé, aquesta olor tan característica de Nova York. Ara veig aquí una...
1: Descriu-me-la, tan característica, però clar, a veure, descriu-me aquesta olor que sents ara mateix a Nova York.
2: D'aquestes coses que es fumen, saps? D'aquestes coses que fumen alguns.
1: Ah, d'acord.
2: És una olor, sí, és una olor molt, molt característica, Xavi, de Nova York, que jo crec que és una ciutat que, per molt que... A veure, jo no sóc... No freqüento molt Nova York, però, per exemple, aquest mes de gener ja hi havia estat, no? I és una ciutat que, per molt que vinguis, per molt que la visitis, us ha encantat i amb ganes de més. Bé, en aquest Mundial hem estat a moltes ciutats, però que no n'hi ha cap com Nova York, una ciutat que t'absorbeix, que t'atrapa, no? Una ciutat mastodòntica, monumental. I bé, mira, t'he de dir que aquest matí hem estat a una hora de Nova York, tu, on s'ha entrenat a Espanya. Era un viatge que no s'acabava mai, a New Jersey, i és que potser és l'únic gran peró, no?, d'aquesta final, que gairebé diré que molta gent, clar, aquí les connexions les fem des de Nova York, però la final la juga a New Jersey, que no té absolutament res a veure. Molta gent es pensa que New Jersey forma part de Nova York, però és un altre districte, és una altra ciutat, i potser és el que, bé, d'alguna manera, no és que dic que espatlli, però cal matisar que la final la juga a una hora de Nova York, que juga a New Jersey, d'alguna manera dificulta una miqueta, doncs, el desplaçament i doncs bé, doncs que la final no juga aquí a Manhattan, i sí que és una miqueta, doncs una dificultat, perquè t'has de moure moltíssim i la vida es fa aquí a Manhattan, però, per exemple, de cara a la final, també amb la presència de Donald Trump, doncs serà una complicació.
1: Clar, clar. Mira, sobre les complicacions de desplaçament, que tu més o menys te les has anat trobant durant el Mundial, perquè clar, estem parlant de seus, moltes d'elles molt distanciades, amb molt quilometratge a fer per arribar d'una seu a l'altra. Aquesta matinada tu has tingut un entrebanc. Part ens l'explicaves ahir en directe, no?, perquè eren aquestes tempestes elèctriques que us van impedir aterrar de bones a primeres a Nova York, i et van portar a Baltimore, però és que allà vas tenir un segon problema.
2: Sí, sí, sí. Clar, la situació va ser que, i no em va passar només a mi, li va passar a la selecció espanyola, que va tenir alguns problemes per aterrar, i també alguns periodistes que van viatjar més tard, perquè hi havia aquesta tempesta elèctrica, no es podia aterrar, però una vegada, doncs, l'avió es va quedar sobrevolant el cel de Nova York, no podia quedar-se eternament sobrevolant el cel, però una qüestió de combustible, aleshores van buscar un aeroport proper, aquest era el de Baltimore, per anar, doncs, a Baltimore a repostar, a fer benzina, i aleshores tornar, però el problema va ser que, com que l'avió i la tripulació duia tantes hores, un dels membres, en aquest cas una de les membres de la tripulació, va dir que la seva jornada laboral sabia que... Jo la veritat és que no m'ho creia, Xavi. M'ho van haver d'explicar bé, i de fet, mira que d'anglès hem viatjat i ens defensem.

0: però m'ho van haver d'explicar en un espanyol ben detingut i reposat. De fet, explicaré una interioritat. Ens ho van haver d'explicar a mi el Jordi Évole, que viatjava amb el seu fill, que estan aquí vivint al Mundial, i ens ho van haver d'explicar els dos, que després vam estar sopant junts a Baltimore, i han dit, això és veritat? Diu, sí, diu, una de les tripulants diu que la seva jornada laboral s'ha acabat, a més viu aquí a prop de Baltimore, i que se'n va. I aleshores, per una qüestió de... Sí, se'n va anar. I aleshores, per una qüestió de normativa, fan falta 4 persones. I van dir, o troben algú, o ja... podeu baixar tots de l'avió i o dormiu a Baltimore o us llogueu un cotxe cap a Nova York o que sigui. Aleshores van trobar una persona a Washington i va conduir des de Washington fins a Baltimore i l'avió va poder despegar des de Baltimore cap a Nova York. Evidentment a Baltimore vam estar sopant amb el Jordi i després vam volar cap a Nova York. Un avió que havíem d'arribar, un vol en què havíem d'arribar a les 4 de la tarda a Nova York, vam arribar de matinada. Una aventura que havíem, és assumible, no passa res, però clar, amb el desgast dels dies, va ser greu perdre's la tarda a Nova York, però bé, són aventures mundialistes i ja som aquí per viure la prèvia d'aquesta gran final.
1: Típica aventura que et passa el segon dia des que has arribat i mira, et fa gràcia.
0: Exacte.
1: Potser quan et passa el dia 35 dius, escolta'm una cosa, que sí. Ja n'he viscut, però d'aventures tinc el llibre fet, és a dir, que no em calia aquesta. També et dic una cosa, aquesta ocuparia un lloc important, d'aventura, perquè acabar sopant a Baltimore amb Jordi Évole després que l'avió no hagi pogut enlairar-se per anar a acabar, no està gens malament. Escolta, Nomi, després em explicaràs l'última hora, però ara que m'explicaves que està ple de samarretes d'Argentina i Espanya, lògicament hem de pensar que l'Argentina és qui guanya, no?
0: Sí, és un desembarcament total d'aficionats argentins. De moment està la cosa tranquil·la, però, esclar, ahir van guanyar la semifinal d'Atlanta, estava ple de, lògicament, ple d'argentins, i, clar, com que és un país, el que et dic, tan mastodòntic, en què les distàncies són tan llargues, i al cap i a la fi, doncs, fins que ahir s'acaba el partit, clar, al minut 85 els argentins s'anaven cap a Maia, que haurien anat a veure el tercer quart lloc i la majoria se n'haguessin anat cap a Argentina o cap a on tinguin el seu domicili. Aleshores, clar, Argentina remunta i toca el moment de muntar-se el viatge cap a Nova York. Per tant, doncs, segurament molts dels argentins que vindran aquí estan viatjant ara, a última hora de la tarda, de la nit, o fins i tot demà. És un viatge difícil, un viatge complicat, així que entre aquesta nit, última hora de la nit a Nova York, i demà, doncs, espera un desembarcament tot centralitzat a Times Square, on hi haurà els banderazos, que els recordo que els van viure a Qatar. És una concentració massiva d'aficionats argentins cantant el Muchachos, les noves cançons d'aquest Mundial. Ho podrem viure en directe, és possible que a Sanitza tinguem algun. També hi haurà aficionats espanyols, però ja saps que en matèria d'animació, en matèria de càntics, de salts, de celebració, sí. no hi ha qui es pugui resistir als argentins. Aquest partit ja el tenen guanyat. Veurem què és el que passa sobre la gespa.
1: Absolutament. Doncs connecto amb tu d'aquí a uns minuts i m'expliques l'última hora d'uns i altres, però ara ja podem dir que tenim el Dami a Nova York, pendent d'explicar-nos tot plegat. Fins ara, Dami.
0: Fins ara, Xavi.
1: Anaïs Martí, com estàs?
2: Molt bé, bona nit. Escoltant, ostres, Baltimore, que a part és una ciutat duríssima i
1: perillosa. Sí. Té una de les millors, una de les millors sèries del món mundial. Estan ambientades a Baltimore, que és The Wire, però potser és de la poqueta cosa que puguis treure en profit de Baltimore.
2: Mira,
1: no ho sé, jo no hi he estat,
2: Amb el Poquí vam estar amb una gira del Barça.
1: Bona nit, com estàs?
3: De fet, estàvem a Nàpolis, que estava al costat.
2: Sí.
3: Allà, a Baltimore, el que tenen és el cranc. Foten crancs i fan cracs. I donen un martell.
2: Correcte.
3: Cuina, i és cracs, has de tancar i menjar de forma guarra a l'interior del cranc.
1: A l'estil Baltimore,
2: sí,
1: ja està.
2: Sí, sí, no, l'estil Baltimore total, perquè no tornaràs a veure mai més una situació com aquella enlloc.
3: Ja. Hi ha una altra cosa interessant de Baltimore, és que és la ciutat on residia Aníbal Lecter, el doctor Aníbal Lecter.
1: Sí? Ah, no ho sabia.
3: Era el feia de psiquiatre a Baltimore, i es va cruspir un violinista de la Orquestra Filarmònica de Baltimore perquè desafinava. I llavors ella estava entre el públic, el veure que desafinava i pam.
1: Està bé.
2: Un motiu de
1: gent discreta a Baltimore,
3: sí.
1: Els crancs
3: i
1: salar-se músics com si vingués un demà. Sí. Doncs a Baltimore ahir va passar unes hores al Dami, però de fet ja el tenim ara a Times Square, és a dir, al vell mig de Manhattan.
2: Quina meravella,
1: I quina enveja. Et diria sí. Sana, però és que estic dubtant, estic debatent-me encara.
2: No, no és sana. T'asseguro que jo, en el meu cas, no és sana.
1: Gens
2: no,
1: i mica.
2: Perquè a part és una ciutat que hi torna sempre.
1: Totalment.
2: I no et canses. Totalment. És a dir, tots voldríem anar cada any.
1: Absolutament.
2: Bé, com a mínim...
1: Doncs mira, és una ciutat no ben bé Manhattan, perquè serà Nova Jersey, però és on es jugarà possiblement la final més esperada després de molts anys del Mundial.
2: En el pitjor estadi que segurament trepitjaran.
1: Sí, senyora.
2: Trepitjaran.
1: Sí, senyora.
2: He jugat, te recordes d'aquell estadi?
3: A mi m'agrada.
2: No, sí, però en comparació comparació amb el AT&T o el SoFi Stadium i tal, arribes allà i dius...
3: És que jo ni a l'AT&T ni al SoFi em sembla... No sé, a mi no m'agraden aquests estadis. A mi m'agrada més el... Ho dic seriosament, el...
1: El MetLife.
3: El MetLife, que antigament era el Giants Stadium.
1: Sí, exacte.
3: Està al mateix lloc on està aquest. És el, per cert, és el darrer estadi, el Giants, on, més, on Maradona va vestir la samarreta del Barcelona. La Meiva.
1: Ah, sí?
3: Sí, perquè van anar a fer, després de la temporada 83-84, que jugava a l'Eurocopa, els no internacionals, mentre Espanya estava jugant, que va ser finalista de l'Eurocopa contra França, els no internacionals van fer una gira per als Estats Units i van jugar amb el Cosmos de Nova York, i amb, diria que amb el Flamengo, i van ser dos partits, els dos darrers, que a Messi va jugar a la samarreta del...
1: És bona, aquesta onda, del Barcelona. És un altre nexe, allò que estem aquests dies, que estem embogits buscant nexes amb Barça, amb l'Argentina, amb Maradona, amb Messi, doncs mira, aquest no el sabíem, i és bo, perquè és l'últim lloc on va vestir la samarreta del Barça.
3: Que no és el mateix estadi.
1: Sí, però vaja.
3: I van fer un altre al mateix lloc.
1: Doncs aquesta ja et dic, aquesta no la controlava ni molt menys. Això, diumenge, què? Què n'esperes?
2: Doncs és la final perfecta, no? Jo crec. I haguéssim, com a mínim jo, si hagués hagut de triar dues seleccions que em feia il·lusió que es trobessin en una final del Mundial, eren Espanya i Argentina, vigent campiona d'Europa contra vigent campiona del món, i òbviament l'efecte Messi-Lamine, que és meravellós. I en el meu cas, perquè mira, si he de triar una, doncs m'agradaria que Lamine guanyés perquè sempre és una primera vegada i un Mundial costa molt, i és veritat que són joves i tenen molt de temps, però mira, aquí Champions des del 2015 i ja han passat uns anys, m'entens? I penses, home...
1: I que Messi va triar a guanyar-lo fins als 35, és
2: correcte,
1: a dir que...
2: Correcte, i Messi ja el té. Si estiguéssim en un altre context, potser diria un altre no, potser no, segurament diria una altra cosa. Però ara és com, no?, aquest testimoni de... És la foto...
1: Sí, és aquella fotografia de
2: fa 10 anys de Messi banyant el nen i ara doncs és com... I si passa el contrari, doncs també ens alegrarem, què vols que et digui? Doncs sí, un segon Mundial per Messi també ens alegrarem. A mi Anglaterra o França m'hauria fet molta mandra.
1: Ja, bastant
2: més. Mira, no m'expliquis històries, no me n'alegraria en cap cas.
1: Bastant més. Puqui, com la veus aquesta final?
3: Vols que et digui la meva opinió o vols que fingeixi que m'interessa?
1: No farem sé, una què, cosa.
3: Què necessites?
1: Pensa't...
3: Jo et deixo triar.
1: Aleshores...
2: Pots dir les dues coses,
1: i és més, estic bastant convençut que si ara vols fingir-la, acabarà sortint la real també, no? Aleshores... Digues el que creguis.
3: La real és que el que més m'agrada a la final és que que queden pocs dies i s'acaba ja la patxaca, la pantomima aquesta de ficció de Disneylandia, que tot el món és perfecte i tal. Que al final és un mes de futbol amb jugadors que ja han fet una temporada amb molta exigència, els que són els que no tenen la cara més dura que el Simen Armat.
1: No sé per què ho diu. Per què ho deus dir ara, això?
3: En general, vull dir.
1: Ja en parlarem,
3: I amb els protagonistes, la veritat meva me la guardo, i sí que és cert que és una final entre dos líders de dues etapes diferents, cosa que no havia passat mai. És a dir, juguen Messi, el millor jugador indiscutible per mi de tots els temps, i el dominador del futbol dels darrers 15 anys, pel que és dominador de futbol, després hi ha altres que han fet gols i que han fet, els hi han regalat Champions, els han fet coses, però si parlem de futbol, penso que Messi és l'indiscutible dominador. I el seu relleu pinta que pot ser Lamine Yamal. Seria l'equivalent a que Pelé i Maradona s'haguessin enfrontat, per exemple, a una final d'un Mundial, cosa que no va passar. Per tant, sí que té aquest al·licient.
1: Al·licient?
3: El meu sentiment personal, insisteixo...
1: Sí, però el teu sentiment personal, evidentment...
3: Ni un ni l'altre em desperten cap simpatia, per tant.
1: T'entenc perfectament.
3: No tinc cap interès. Però jo hauria preferit Anglaterra-França, una final.
1: Ah, sí?
3: Sí. I, de fet, pensava que jugaria Anglaterra i Espanya. Ho vaig dir la setmana passada.
2: I que guanyaria Anglaterra.
3: Bueno, no sé si ho vaig dir, això. Però
2: no ho vas dir.
3: Que jo volia que guanyés Anglaterra.
1: Hi havia
3: però...
1: molta gent que deia aquesta final Anglaterra-Espanya. Sí. Hi havia molta gent que, no sé per què, a França no se la creia, després veient i no se la creien, saps?
3: Perquè tothom va dient que França és tan bo, i bueno, jo pensava, qui és el vigent campió d'Europa?
1: Sí.
3: Espanya va eliminar França, crec, no?
2: Sí.
3: En l'Eurocopa. I França, aviam, té un altre entrenador d'aquests que no es veixen per bé, com li ha passat a Anglaterra. Per tant, jo no veia gens improbable que Espanya eliminés, tornés a eliminar França. No ho veia improbable. Ja, sí, m'ha sorprès l'altre semifinal, sí que m'ha sorprès.
1: No, és que parlant d'entrenadors, el que fa i Tuchel, encara li busco explicació.
2: És convertir Anglaterra, amb tots els meus respectes, en un Getafe.
1: Sí, és una caricatura d'Anglaterra el que fa ahir.
2: I la dada de la possessió és demolidora.
1: I tant.
2: Que Argentina, després d'encaixar el gol de Gordon, tingui el 88% de la possessió, és que és increïble. Mm-hmm. Dir, però com pots llançar un partit així a les escombraries? Introduint un tercer central, és com tu mires i penses, però aquest senyor què està fent? Sí, i el pitjor de tot és que després tenien les poses d'hidratació barra publicitàries per intentar arreglar-ho i no.
1: En cap moment.
2: I clar,
1: després a correcuita, veure la imatge del minut, em sembla que era minut 88 o 89, fer entrar Rashford, que dius, a veure, moment,
2: però venga, que s'ha fumat ja, aquest senyor, no?
3: Gordon fa el gol i el canvies.
1: El primer és Gordon.
3: I ja comença a posar aquell gegant del Newcastle.
2: És que no té cap mena de sentit.
3: Jo crec que no jugaria ni el Gavà, amb tot el respecte pel Gavà, o sigui, el Burns aquell.
1: És un despropòsit absolut, l'última mitja hora de partit.
2: I després
1: vaja,
2: diu que no se'n penedeix de res.
1: Doncs endavant.
2: Clar, perfecte. Doncs
1: potser ja li diran que s'ha de penedir, és a dir, li diran quatre coses, no ho sé, no sé com acabarà, perquè evidentment avui llegint encara no hi ha novetats, és massa d'hora, falta un teixer i Quallorc, vull dir que falten coses per veure, però haurem de seguir com evoluciona el cas Tuchel amb Anglaterra, perquè és de les coses més bèsties que he vist en fa de temps.
3: El meu pronòstic és Guardiola seleccionador anglès. Aquest és el meu pronòstic.
1: Es va parlar d'Itàlia, no?, en un principi.
3: Tal com jo ho veig, Guardiola té quatre camins davant seu. Un any sabàtic i després té per mi tres opcions molt clares. Una d'aquestes tres opcions és fàcil perquè no hi ha entrenador, que és Itàlia, i les altres dues, per mi molt, molt probables, però que tenen entrenador, que són Brasil i Anglaterra.
1: Que al final són tres històriques, són tres grans seleccions que és segurament el que busca.
3: Fa molts anys, en una conversa que vaig tenir amb el Guardiola, fa molts anys, i no ha canviat de parer, o sigui, no ha canviat de sentiment. A ell li feia especial il·lusió algun dia ser seleccionador o d'Anglaterra o de Brasil. Per tant, són les dues que tenen entrenador. Ara, tant un com l'altre, si les respectives federacions fossin una mica intel·ligents, ja haurien rescindit el contracte tant del pobre Carleto, que té tota la meva simpatia, com el Tuchel, pel qual no sento cap simpatia.
1: També és cert que Carlo Ancelotti va renovar fins al 2030, abans del Mundial.
3: Són d'aquestes coses, ell content, ell feliç.
2: Jo l'admiro, La gestió d'Ancelotti és impecable, s'ha posat ullaretes i tot, vull dir, és meravellós, no es pot atracar més.
1: És que signar un mes abans de començar el Mundial fins al següent Mundial és de professional, és una cosa professional.
2: 100%.
1: Passen 2 minuts de les 11, deixem tornar a Times Square, que tenim el Dami allà, per buscar l'última hora també de la selecció espanyola. Dami, ets per aquí encara, oi?
0: Sí, tant, sóc per aquí, ara ja continuo caminant i ja m'apropo al centre neuràlgic, bé, hi ha un dels molts centres neuràlgics de la ciutat, que és Times Square. Em sorprèn perquè no veig prou samarretes argentines, hi ha menys de les que m'esperava, per tant, això vol dir que el desembarcament serà massiu quan es produeixi.
1: I d'Espanya en veus alguna?
0: D'Espanya encara no. D'Espanya encara no.
1: D'acord.
0: D'Espanya encara no. No. Això vol dir que en el moment en què això exploti, la ciutat es convertirà, vaja, en un punt d'ebullició, d'augment molt turista, alguna samarreta puntual, però encara no s'ha produït cap concentració. És que està claríssim que la gent arribarà a última hora del dia d'avui, dijous, i sobretot demà, a falta de 48 hores. És que demà és un dia de màxima activitat, perquè demà hi ha atenció a mitjans d'Espanya, demà i a les rodes de premsa, que per primera vegada... Bones, és que em trobo aquí a periodistes... Em diu un company de Ràdio Nacional, em diu Mikel Oyarzabal, perquè ell és de Donosti i és el seu ídol. Oyarzabal, sí, perquè jo sempre, ara obro parèntesi, jo sempre li havia discutit Mikel Oyarzabal i des del gol d'Eurocopa sempre me'l tira encara Mikel Oyarzabal. Doncs bé, demà, dos dies abans de la final, hi ha les rodes de premsa, que això és un fet extraordinari, perquè saps que les rodes de premsa, les conferències de premsa dels entrenadors sempre abans. Doncs bé, demà, novetat, tindrem De La Fuente, amb Rodri, De La Fuente amb el capità de la selecció espanyola, Rodri, i Argentina, veurem si amb Messi. Ho està lluitant la FIFA, Lamine ja, ja no, perquè Lamine va sortir el dia de la semifinal, sí, sí. I doncs veurem a qui treu Argentina.
1: Perquè jugarà, no, Lamine? T'ho dic perquè, ja saps, sí, per què t'ho dic, perquè avui l'hem vist que no s'ha entrenat amb normalitat, que té aquestes molèsties a la cuixa, que és, de fet, la mateixa cuixa que es va lesionar aquí al Barça i que l'ha fet doncs estar-se un parell de mesos o una mica més recuperant-se. Com està Lamine?
0: Des de la Federació Espanyola et diuen que està bé. L'altre dia va sortir un
1: estan puntós. Robant, eh, Dami? Estan robant per aquí. Hi ha una alarma o què és això?
0: Bueno, també, mira, si et deia que l'olor a Nova York és la que és, també el soroll també és el que és. Una ciutat molt, molt sorollosa, amb una hiperactivitat també. Hiperactivitat constant, molt color, molta brillantor. I sobretot em quedo amb el que ha dit l'Anaïs abans, que és una ciutat que t'atrapa i que sempre vols tornar i que mai n'hi ha prou. De fet, el que menys m'agrada d'aquesta final és que Nova York només és fins dilluns, tot i que evidentment també són molts dies i hi ha ganes de tornar. Però bé, tornant a Lamine, des de la federació et diuen que està bé, però lògicament aquest benatge no és casual, tot i que ja he vist molts comptes argentins que no s'ho creuen, no? Que és una tàctica, però bé, potser és perquè s'haurien d'aplicar el cuento, no? Potser és que els argentins ho farien, però jo crec que l'embenatge de Lamine és una cosa real. L'altre dia va ser que avui potser no calia entrenar-se, i la meva teoria, Xavi, aquí és que si això fos un partit de menys transcendència, no una final d'un Mundial, o fins i tot un Barça-Getafe de Lliga, no el jugaria, però una final d'un Mundial o una final de la Champions, doncs la jugaria i la jugarà.
1: Doncs veurem. Us ha preocupat la imatge de Lamine amb aquest embenatge? O no? O creieu que realment és el que diu la federació, que no té res, que jugarà i s'acaba la història?
2: Home, jugarà perquè és una final d'un Mundial i només faltaria que el teu millor jugador
1: no
2: en un partit així no hi fos. Per tant, faran el...
1: Infantino mateix deu estar fent massatge, sí, sí, ara mateix, sí, per tenir la imatge de Messi i Lamine.
2: És que és evident. Si fos un altre partit segurament se'l reservarien. Jo ja el vaig veure sortir una mica coix quan es va acabar, que era el que comentava ara el Dami. Vaig pensar, ostres, igual necessita un parell de dies de repòs, que entenc que és el que estan fent, però ja em costa molt imaginar-me, si no res molt greu, una final sense Lamine.
3: Jo sí que, respon a la teva pregunta, sí que em preocupa, sobretot des de que acabo de sentir el Damià dient que la federació diu que no té res. Des d'aquest moment ja no és que em preocupi, és que estic convençut de la catàstrofe, de que la catàstrofe és imminent. Hi ha una seguretat del 99% que aquest home arribarà lesionat al principi de temporada.
1: Tal qual. Tal qual, no cal esperar ni el comunicat,
3: no, no cal que l'esperi. No cal que l'esperi. Doncs, no, vull dir, em limito a aplicar el resultat d'experiències anteriors i no...
1: Sí, sí, sí. No, sí. No, a veure, evidentment, la imatge no crea l'optimisme, sí que és cert que hi ha aquesta manera de tranquil·litzar o almenys voluntat de tranquil·litzar de la Federació Espanyola de Futbol dient que no hi ha problema, que diumenge estarà bé, que no és greu i...
3: Tampoc tenia problema el tifó neerlandès, no? I ens hem assabentat després que estarà...
1: Això és una altra història que després tractarem també, perquè evidentment és un dels
3: noms...
1: És un
2: però contundent
1: que tenim sobre la taula des de dilluns, que a primera ens va, no sé si sorprendre barra alegrar, veure que deia, ostres, no li tocava, i en canvi hi és. Després vam saber per què hi era, no? Hi era perquè estava fent proves mèdiques d'alguna cosa que no funcionava, i a més el genoll. Posteriorment, amb els dies o les hores, hem sabut que, a més, no és que tingui lesió, no, és que té lesió i que pot ser de mesos. Clar. Per tant, veurem...
2: I va jugar infiltrat els dos últims partits amb Països Baixos... Bé, mira, ja tens una altra carta aquí pels 4 mesos de baixa, de llarga...
1: Ara no et cal.
2: Mai se sap, Xavi.
1: Perquè estàs 1-1, per tant, ara,
2: bé,
1: teòricament...
2: Fins que deixis d'estar-ho perquè et gastis X en...
1: Això
2: en,
1: ja és una altra història.
2: En Julián...
1: López.
2: Correcte.
1: Julián López.
2: Álvarez para los amigos.
3: Jo, des del moment que van dir que estava a la ciutat esportiva, jo ja immediatament vaig deduir que no estava, perquè coneixent el compromís d'aquest tio, que a més és capità de la plantilla, o sigui que s'ha de tenir la cara molt dura, és que s'ha de retirar el dret a vot de l'acció de capitans d'aquest grup. D'aquest grup no se'ls ha de permetre triar el capità. A l'entrenador ha dit, aquest serà el capità. Perquè si han triat aquest individu, a Ter Stegen i Araujo, és perquè si vostès no voten mai més. Bueno, doncs quan aquest paio amb un compromís nul o zero o negatiu amb el Barcelona estava aquest dia, jo immediatament no vaig necessitar cap butlletí informatiu perquè m'ho expliqués, ja vaig deduir que aquest paio està malament, està lesionat.
1: Doncs sí, la vas clavar, perquè efectivament està lesionat, i no només lesionat, insisteixo, sinó que és una lesió que pot ser de gravetat.
3: Que la dura és poc.
1: En tot cas, després hi tornarem. Ara ha sigut breu, després seràs una miqueta més extens, potser. Però abans, sobre l'Argentina, dèiem l'última hora d'Espanya amb el Dami. Oriol Jové, com estàs? Bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: Tot plegat, hores després d'aquesta classificació d'Argentina, per tant, de conèixer el rival d'Espanya, una selecció argentina que, lògicament, també estarà viatjant cap a Nova York, si no hi és. El Dami, potser ho sap, Dami. Saps si ha arribat l'Argentina a... De moment no el tenim, el Dami.
0: Ara sí
1: que arribes. Deia, saps si ha arribat ja l'Argentina?
0: És que, Greg, ara resarem, eh? Saps això de les comunicacions? Com que ja sóc ara sí que ja a Times Square totalment, bueno, hi ha una gentada aquí de por i potser si rebo la instrucció des d'Estudis Centrals potser m'ajudaré perquè igual es complica la connexió, no ho sé. No em consta, de fet he parlat amb amics argentins, amb el Fran Ali, que el va traure el dia, crec, d'Egipte, no? Sí, que ells estan tornant per carretera, que són uns herois perquè estan fent el Mundial per carretera, tot, ara estan venint, des d'Atlanta fins a Nova York, i m'han dit que estava viatjant a Argentina, o sigui que crec que encara no ha arribat. Crec que han entrat aquest matí, com estan fent totes les seleccions, eh? Sí, per exemple, avui sí. França ha entrenat, Espanya sempre s'entrena en la ciutat on ha jugat la nit abans i després viatja, o sigui que crec que Argentina està viatjant ara o està a punt de fer-ho.
3: Perfecte, doncs. Que Argentina viatja per carretera, ha dit?
1: No, no, company...
0: periodista que
1: viatja per carretera i li ha dit que Argentina estava a punt d'arribar, per tant, a poques hores o minuts, no ho sé, però vaja, imminent l'arribada també d'Argentina a Nova York de cara a aquesta final de diumenge, i el que deia Oriol Jové, bona nit. Bona nit. Com s'agafen aquesta final contra Espanya?
4: Doncs, mira, per exemple, Messi, després del partit d'ahir, després de passar a la final, elogiava l'equip de Luis de la Fuente i, per conseqüència directa, també la feina que està fent el Barça.
5: Sí, una selecció enorme, ¿no? Con grandísimos jugadores, con juego, una selecció que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años jugando de esta manera y conozco a los jugadores también. Me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
4: Doncs Messi, que evidentment no ha desaprofitat l'oportunitat quan li preguntaven per la selecció espanyola arribant en aquesta final, doncs de recordar que continua això molt pendent del que fa el Barça, que evidentment estarà molt representat en aquesta final. Més elogis de la selecció argentina cap a l'espanyola. Lisandro Martínez considera que han arribat a la final els dos millors equips.
6: Creo que son dos selecciones que llegamos a la final y la verdad que se merecen las dos porque España siempre propone jugar al fútbol, no cambia su identidad y nosotros lo mismo. Así que nada, va a ser un lindo espectáculo.
4: I Leandro Paredes considera que és un repte d'alçada el que es trobaran diumenge a Nova Jersey.
7: Seguramente es una final muy muy difícil como fueron todos los partidos de este mundial. Enfrentamos un gran rival, de mañana prepararemos el partido de la mejor manera porque va a ser muy difícil.
4: Per tant, molt de respecte cap a la selecció espanyola i falta per sentir el seleccionador Lionel Scaloni fent aquesta radiografia en què també diu coses similars, bàsicament que Espanya és justa finalista.
8: Un gran equipo, creo, podría decir que fue un justo ganador en la semifinal, le ganó muy bien a una selección que todo el mundo pensaba, y yo también lo pensaba, que era difícil de ganar, y le ganó muy bien, así que ya por suerte lo habíamos analizado en marzo, que posiblemente sea un rival, y ahora, bueno, ya lo tenemos analizado, han cambiado algo, pero sigue siendo un gran equipo.
4: Per tant, tenien analitzada Espanya per la finalíssima que finalment no es va jugar, segurament era el somni humit de la FIFA, aquest partit que doncs acabés sent la final del Mundial, ja que no va poder ser doncs la finalíssima.
1: I molt pocs mesos després, allò havia de ser el març i ha acabat sent juliol, per tant, en escassament 4 mesos, aquella final que no vam poder veure la veurem ara aquest diumenge al MetLife Stadium. Més enllà de fílies, de fòbies, de coses subjectives i d'enfrontaments personals, mirant-ho des de l'objectivitat, per vosaltres qui és el favorit aquest diumenge? Com veieu aquest partit de futbol, parlant en termes futbolístics, al MetLife?
2: Home, jo crec que després de l'exhibició que va fer la selecció espanyola l'altre dia contra França, si parlem de futbol i són capaços de replicar un partit així, són molt més equip i aquest esperit col·lectiu, un cop arribes a la final, s'hauria de veure i bé, ara perquè la mina està amb aquestes molèsties, però si no t'estaries esperant al dia del partit de Lamine. També és veritat que l'Argentina doncs és una selecció que és imprevisible, no? Que a partir del minut 80 han remuntat 3 partits en aquest Mundial i tenen el millor jugador de tots els temps que fa el que li dona la gana, però li veus poca cosa més a l'Argentina ara mateix, més enllà de Messi, que es fica per un vol i que és veritat que té aliats, no? Lautaro, Enzo, que estan allà al mig esperant la centrada de Messi, però per mi, futbolísticament parlant, em sembla que la selecció espanyola és molt més completa, però és una final, l'Argentina és molt passional i pot passar qualsevol cosa, però també tinc la sensació que l'Argentina s'ha tret com un pes de sobre, no? De dir, mira, jo ja vaig guanyar el Mundial, he arribat aquí,
1: he eliminat
2: Anglaterra, o sigui, m'he tornat a plantar en una final del Mundial, és com ara ja fora tensions, no? Una mica, i per aquí doncs potser pot tenir la selecció espanyola la batalla emocional també guanyada.
3: Jo és que fa una setmana era França que... Fa una setmana, fa 15 dies, tot...
1: Sí, eh?
3: Que França era imbatible. Era impossible que guanyés el Mundial algun altre equip que no fos França. Tenia un exèrcit de
2: golejadors.
3: De golejadors, de migcampistes, de defenses, tot. Vull dir, era impossible. I jo, per mindre, pensava, bueno, ja veurem. Ja veurem si és impossible o no. I ara amb Argentina, què em passa? Que jo tampoc veig Espanya que sigui la Brasil del 82 o del 70. Veig un equip que sí que està jugant molt bé, com a conjunt, que té les idees molt clares, que juguen pràcticament de memòria, però hi ha un factor per mi que pot ser determinant. Primer, hi ha dos factors. Primer, que Argentina, si té un component en el seu... Una característica que el fa temible, no ara, sinó històricament, és la competitivitat. És un equip que sap competir, que sap portar el partit a l'escenari que els convé a ells, com van fer ahir, per exemple, la primera part amb Anglaterra, que és joc soterrani, vull dir, no anar con chiquites, van anar sac en cada duel, i tenen una capacitat competitiva descomunal, jugant millor o pitjor. Aquest és un dels factors que crec que...
1: Xavi!
3: Que pels quals crec que no s'ha de menystenir Argentina. I el segon és que Lineker va dir...
1: Perdona,
3: que
1: segon,
3: si jugues amb Messi, Joan, estàs fent trampa.
1: Està
3: això és una frase de Lineker. Si jugues amb Messi, estàs fent trampa. Doncs.
1: Què dius? Davi, perdona.
0: Des de Times Square, president Joan Laporta. Com estem?
9: Bé, passant per aquí amb el Deco, l'Alejandro i uns quants amics, fent temps pel partit de diumenge. Ara que d'aquí a diumenge tenim molts events i reunions, i hem estat amb FIFA, hem estat amb la Lliga, hem estat amb la Federació, estem convidats per la Federació Espanyola, i clar, tenim 8 jugadors que estem molt orgullosos, perquè per ells és molt important el jugar una final d'un Mundial. Estan molt il·lusionats i, en fi, com a president estic satisfet i agraït i orgullós de tenir uns jugadors de tant talent.
0: Et vam veure com arribaves l'altre dia a Dallas. Com estan sent aquests dies per als Estats Units?
9: Bé. Ja et dic, han estat amb molta intensitat, perquè aquí està la crem de la crem del futbol, no? Mundial. I ja no només el partit, sinó els events que hi ha hagut abans dels partits, i reunions que hem tingut amb la Lliga, que també està aquí el president, el Javier Tebas, amb el president, el Rafael Louzán, de la Federació també, Doncs home, hem tingut l'oportunitat de sopar plegats, de veure'ns per parlar en general del futbol, i clar, a l'hora del moment que l'Infantino i el seu bord també vam estar amb ells, hem parlat molt, i la veritat és que veig que han arribat dues seleccions que potser a nivell de seleccions és el partit millor que es pot jugar, saps? Dos estils diferents, amb jugadors de molt talent, ara ja dic, dos equips diferents, i penso que també l'àrbit s'haurà d'imposar perquè hi ha estils diferents. Els argentins són, diguem-ne, més intensos, més agressius en el moment de jugar més al joc, i la selecció espanyola pues, doncs juga més conjuntada, té un estil de joc molt semblant al Barça, perquè és normal, tenim molts jugadors a la selecció.
0: Estem envoltats de molta gent que es vol fer la foto i demanar-te un autògraf, però res.
9: Això és el Barça. Això és el Barça, que és el millor que hi ha, i bé, la gent ho reconeix. Els jugadors del Barça que estan aquí, ha arribat també el Messi a la final, que me n'alegro.
0: Anava a dir, això és, aquesta final, Lamin contra Messi, orgull de Masia, orgull de Barça.
9: És orgull de Masia, és el Barça de... el Messi pertany al present, al passat, però al present també, saps? I el Lamin és present i és futur. Estem molt orgullosos de tenir aquí doncs, dos jugadors que són molt representatius del que és el sistema genuí de jugar a futbol del Barça, la manera de com eduquem, com formem els jugadors, i per mi com a president és un orgull que tinguem a dos jugadors formats a casa a la final i que siguin les referències mundials. Però a més si li afegeixes doncs que tenim Joan García, que tenim el Nick García, que tenim el Cubarsí, que està fent un mundial espectacular, l'Olmo, el Gavi, el Pedri, el Ferran, en fi, està molt bé.
0: Argentina i serà el Julián Álvarez, i amb això acabo. Cerezo acaba de dir que Julián es queda atlètic. Què pots dir en aquest moment?
9: Bé, nosaltres hem fet una oferta, Això, doncs, en aquests moments, doncs, evidentment haurà de decidir l'Atlètic de Madrid. El jugador s'ha manifestat públicament, doncs, que vol sortir. Aquesta oferta no és il·limitada en el temps, perquè en un moment determinat fixarem una data límit per veure si el rei de Madrid, doncs, pel que dius, canvia d'opinió, i ja ho veurem, encara doncs, poden passar moltes coses.
0: N'hi hauria una altra?
9: Home, precisament és il·limitada perquè el Deco és el primer que diu, home, l'entrenador vol aquest jugador, ja ho hem manifestat, hem fet una proposta a l'Atlètic de Madrid, crec que molt bona, i esperem un temps prudencial, perquè ha d'haver-hi temps per tenir doncs, o per treballar les altres alternatives, que com sabeu el Depor les treballa molt bé, ens ha portat a la Dayemi, doncs aquesta setmana que ve firmarem ja el contracte a nivell oficial, però és un jugador que ja l'han incorporat treballant d'una manera molt discreta, molt eficient, molt efectiva, i també amb el Gordon, que vam veure l'altre dia, que
0: va marcar també.
9: Sí, va marcar amb una jugada d'anticipació, és un jugador ràpid, ja no només és la tècnica que té, sinó que també és un jugador molt treballador, molt intens, que pressiona, i la veritat és que estem molt contents amb el treball del Deco.
0: I si no, hi hauria pla B, no? Si no, o què?
9: Bueno, no es tractaria de plans B, són alternatives diverses. En el món del futbol ja són diverses alternatives. El director de futbol treballa permanentment, no s'atura, i hi ha diverses opcions en un club com el Barça, i ell les coneix perfectament i ha d'encertar la que sigui més adequada.
0: President, moltes gràcies per atendre a RAC1 des de Times Square.
9: Estic molt content de ser aquí a RAC1, que sembla que estigui a Barcelona.
0: Poder parlar català, poder-nos parlar.
9: És meravellós poder parlar català.
0: I aquests dies amb el Lofan i tot això.
9: Bueno, són molt respectuosos, s'han portat de meravella amb nosaltres. Estic molt agraït a la federació, al tracte que ens ha donat. Sí. I en general a tots, tots els components de la federació, i estic agraït. Ara sí que és un gust poder parlar català aquí a Broadway, al vell mig de Nova York, amb tu, a RAC1 aquí.
0: Vale, gràcies, president.
9: Encantat, gràcies.
0: Bueno, a la porta, president del Barça, estem envoltats, o sigui, era una cosa, la veritat que se'ns anava apropant, ara envoltat ja com de 300, bé, ara exagero, però de 40-50 persones que volen una foto, un autògraf. Estàvem sent absolutament devorats, les paraules de Joan Laporta aquí des de Times Square, que l'he vist, dic, però si és el president, fent una volta amb Deco, amb la comitiva blaugrana. ens ha atès amablement, que ho deia ell, fa il·lusió parlar català aquí, jo diria que al centre neuràlgic de la capital del món.
1: Sí, sí. T'ha passat el que ens passa als catalans quan viatgem, que ens trobem catalans arreu i, ah, mira, aquest que parla català, doncs a tu t'has trobat ni més ni menys que el president del Barça, Joan Laporta, que també és lògic que hi sigui, perquè serà un dels que estarà present en aquesta final de diumenge entre Espanya i França, sobre Julián Álvarez, que evidentment ell ha dit el que havia dit. A més, a dir, hem sentit primer el president de l'Atlètic de Madrid fent la seva part al guió, ara sentíem també el del Barça continuar amb la seva part del guió, i aquesta pel·lícula interminable de moment doncs seguirà uns dies més, veurem quants, no?
2: Sí, bé, segur que quan s'acabi el Mundial en tornen a parlar, estic convençuda que hi haurà una altra oferta i estic convençuda que Julián Álvarez acabarà al Barça.
1: Sí, sí.
2: Sí, cada dia estic...
1: Ho tens més clar, eh?
2: Sí, sí, perquè escolto el president Laporta, les interpretacions que es fan, Flick vol un nou sí o sí, i estic veient que aquest futbolista acabarà venint aquí. Mm-hmm. Després del preu ja en parlarem en funció dels bitllets que s'acabin pagant, però vaja, crec que s'acabarà fent.
1: Per cert, apirava estrany perquè he dit una final que no tocava,
2: has
1: potser.
2: Has dit Espanya-França.
1: Sí, després ho ha recuperat el meu cervell, ara tan enrere, sí, i he dit...
2: Això ja és...
1: Tenis la cara i et conec de fa uns quants anys i dic alguna cosa, he dit que no li ha anat bé. En tot cas, sí, que quedi clar. Espanya-Argentina.
2: Ens allà fora, Mbappé fora.
1: Sí, Mbappé i tants altres, eh? Que si
2: sí,
1: Dembélé,
2: però
1: si
2: però especialment Mbappé.
1: Sí, senyora. Advance té mig tallat Poquí, ho havies dit tot ja, sobre Argentina.
3: Crec que sí. Eh?
1: Havies acabat amb Lineker, dient que fa trampa, no, Argentina?
3: Sí.
1: Perquè juga amb Messi.
3: Per tant, és una carta que tenen a jugar.
1: Sí, sí.
3: Depèn de com sigui el context de partit, clar. Si el context de partit és com el d'Anglaterra, però clar, Espanya no cometrà l'errada de Tuchel, perquè si hi ha un jugador capaç de moure's i trobar espais on no n'hi ha davant d'un rival absolutament tancat a l'àrea, aquest és Messi.
1: Mm-hmm.
3: Espanya no, Messi pateix amb el camp llarg per una qüestió òbvia de l'edat que té i que les condicions que té ara no són les que tenia fa 15 anys. Per tant, segur que Espanya no cometa aquesta errada, però si depèn de com funciona el partit, si el partit està atascat, si el partit no camina, que és el que busca l'Argentina, perquè té aquesta competitivitat que el fa ja el fill de Simeone, vull dir, tampoc cal ser un Einstein per entendre
1: totalment
3: quin tipus de partit buscaran. I en aquest context Argentina es mou bé, i si el context és aquest, Messi és jugar amb trampes. Tenia Messi jugant fer trampes, sí, sí. Tenim un jugador més.
1: Podríem dir que Espanya és la favorita, i aquí ho dic com una cosa més, que no sé si tindrà pes, segurament no en tindrà, però és una cosa més a favor d'Argentina. Espanya és la favorita, però Argentina és la preferida, per tot aquest relat que
3: però
1: té guanyat Argentina.
3: Per qui?
1: És que per moltíssima gent.
3: Això també em posa nerviós a mi, què vol dir?
1: No, la preferida vull dir que és la selecció que molta gent vol que guanyi el Mundial, vale. És a dir, jo crec que és l'Argentina. Jo crec que precisament per Messi i per com ha arribat Argentina posant-se sobre de Messi i ell arrossegant tot l'equip cap a la victòria, jo crec que molta gent vol que Messi acabi la seva carrera amb un segon Mundial. Per això jo crec que Argentina és la preferida de molta gent en la final de diumenge, eh? Potser perquè pensen que la Minya tindrà temps a guanyar-ne. És la meva manera de veure les coses, eh? I perquè parles amb la gent i, ostres, hi ha una febre per Argentina i, sobretot, per Leo Messi de cara a aquest diumenge, que jo no l'havia vista fa molt de temps.
3: Sí, ells són els bons.
1: Molt de temps.
3: Argentina són els bons.
1: Jo crec que el relat
3: el rival
1: ara mateix està així. Jo crec que ara mateix està així. Passarà el que passarà després, eh?
2: Jo crec que la gent...
3: Jo, per evitar... que surti segons quins cavernícoles a perturbar la meva pau quotidiana,
1: sí, sí. El dia del senyor,
3: ja ho signo que passi això. Però tampoc acabo d'entendre aquest... No, hòstia, és que els bons són els argentins. Per què, collons? Pues tenen els seus propis, i els anglesos tenen els seus, no?
1: Sí, o sigui, sí. Però és qüestió de relat.
2: No, però és veritat que Messi arrossega molta gent. Jo avui, per exemple, jo què sé, a l'escala de veïns és que no es parla d'una altra cosa. Diuen, ostres, Lamine, sí, tal. Diuen, ja, però és que està Messi. És que hi ha Messi. Mm. I hi ha molta gent que, si no fos per Messi, se la bufaria la selecció argentina aquí a Catalunya. Però Messi és com que la gent se'l sent com a propi. I penses, ostres, doncs és una final que si no la guanya Lamine i la guanya Messi, no et sabrà greu, no? Perquè penses, mira, el millor futbolista de tots els temps guanyarà dos mundials. Ara bé, també es parla, no, sí, Lamine té molts anys, bé, té molts anys. Parlem també de la dificultat que té arribar a una final d'un mundial, que Espanya no arriba ni el guanya des del 2010. És una barbaritat.
1: Sí, sí.
2: I parlar d'aquestes facilitats de, no, és que són molt joves, és com la Champions o la pilota d'or, no, és que té molts anys. Bé, depèn dels equips i de les circumstàncies. I les coses s'han de guanyar com més d'hora millor. I quan abans tinguis l'oportunitat, millor. I si és passat demà, millor que d'aquí 4 anys. Perquè d'aquí 4 anys vés a saber on serem tots plegats i què haurà passat.
1: I encara té més mèrit per mi que Espanya hagi arribat a aquesta final per l'edat dels jugadors, pel trobar-se davant d'una oportunitat que dius, ostres, noi, normalment,
2: la min,
1: amb 19 anys...
2: Però no parlem suficient del paper de Cobercí en aquest mundial, que ha estat molt més transcendental que el paper de la Min Yaval.
1: Sí,
2: perquè o sigui, Cobercí s'ha graduat amb cum laude ja amb aquest mundial, i és molt difícil mantenir aquest nivell amb 19 anys en el teu primer mundial i plantar-te en una final.
1: Totalment.
2: És una cosa fora de sèrie completament.
1: Va, que farem una petita pausa i de seguida tornem per rematar tema mundial i per començar a parlar de Jong, per exemple, o de Yemi, o de Julián López, Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: 3 minuts, passant de 11:45, parlant del Mundial, d'aquesta superfinal de diumenge entre Espanya i l'Argentina, d'aquest duel de cracs, d'aquest duel de grandíssims jugadors, un, el millor de la història, Leo Messi, l'altre, un que està criat a, veurem què pot fer, però com a mínim a seguir el mateix camí, que és la minya mala amb la selecció espanyola. Això ho viurem diumenge a partir de les 9 del vespre, però parlant d'aquesta final, Oriol deixa alguns registres interessants a comentar.
1: Sí, per exemple, que serà la primera vegada que juguin la final del Mundial els campions d'Europa i de la Conmebol. Si Espanya guanya, a més, el Barça serà el primer club en tenir dues vegades 8 jugadors a la selecció campiona del món. Ja ho va fer el 2010 i ho repetiria ara, tot i que no serà l'equip més representat en aquesta final. És l'Atlètic de Madrid, amb 9 jugadors repartits entre Argentina i Espanya. Espanya, que es pot convertir també en la primera selecció europea que guanya un Mundial sent vigent campiona d'Europa dels últims 50 anys. L'última que ho havia fet va ser Alemanya al Mundial del 74. Argentina, de la seva banda, podria guanyar 2 Mundials seguits per primera vegada. De fet, només havia encadenat 2 finals al 86 i al 90. Aquell cop va guanyar la primera, va perdre la segona. Serà la segona vegada que jugui i que repeteixi presència consecutivament en una final. A més, amb noms propis, Lamine Cubarsí, que es convertirà en el tercer i quart jugador més jove en disputar una final del Mundial, i Messi, en el segon futbolista en jugar 3 finals, igualant el brasiler Cafú.
0: Registres interessants, alguns d'ells a comentar. I l'altre tema que tenim sobre la taula des de la celebració, sobretot, no?, de la victòria de l'Argentina sobre la gespa, és aquesta celebració amb les Malvines són argentines, aquella pancarta que lluïen alguns jugadors o que portaven alguns dels jugadors de l'Albiceleste. Doncs bé, el govern britànic ha instat la FIFA que obri una investigació per aquesta pancarta.
1: Sí, la semifinal va tenir ja des de la prèvia aquest rerefons polític per l'arxipèlag que va enfrontar Argentina i el Regne Unit en una guerra l'any 82. Avui el portaveu del primer ministre Keir Starmer ha subratllat que pot ser que la Copa del Món no sigui nostra, no sigui anglesa, però les Falkland, que són com els britànics anomenen les Malvines, sí que ho són. Una declaració prou contundent i en la qual, a més, s'ha mostrat favorable a qualsevol mesura disciplinària que vulgui aplicar la FIFA, una declaració a la qual hi ha posat veu el ministre britànic de Ciència, Innovació i Tecnologia, Peter Kyle.
2: És del tot inapropiat. La política s'ha de mantenir allunyada del futbol. Aquest és un principi molt clar de la Copa del Món. Però qualsevol conseqüència que se'n derivi ara és una decisió que correspon a la FIFA. Jo, sens dubte, crec que la FIFA hauria d'investigar el tema. Crec que ho hauria de fer.
1: Tot plegat després, com deies, que alguns futbolistes argentins ensenyessin després de passar a la final i encara sobre la gespa una pancarta amb el lema «Les Malvines són argentines», una reivindicació que va continuar a la zona mixta. Pregunta per Leandro Paredes.
3: La última. Se vino una bandera que desplegaron los jugadores que decía «Las Malvinas son argentinas».
4: Y serán siempre argentinas.
3: Gracias.
1: Les Malvines són argentines i seran sempre argentines. En una altra entrevista, al cap d'una estona, el mateix Paredes reconeixia que el d'ahir no era un partit com un altre, sinó que, al contrari del que havia dit Scaloni en la prèvia, tenien molt present aquest conflicte bèl·lic, cosa que, de fet, ja es va notar. Només sortir els jugadors a la gespa en la expressió dels jugadors al moment de cantar l'himne.
5: Sí, sí, creo que lo que vivimos hoy en el himno nuestro fue algo espectacular, muy emocionante. Si bien, como decís, siempre quisimos transmitir que era solo un partido de fútbol, para nosotros éramos conscientes que no era solo así, que era muy importante para todo nuestro país y creo que tenemos una alegría muy grande.
1: Y también va a hablar Lisandro Martínez.
6: No podíamos fallar al pueblo argentino.
1: Doncs contundents també els jugadors a la zona mixta. El cas, i per això reclamen els anglesos, és que el reglament de la FIFA prohibeix expressament exhibir missatges o lemes polítics per part de jugadors i membres de les seleccions. Argentina ja la van multar el 2014, la va multar la FIFA per ensenyar una pancarta amb el mateix lema en un amistós contra Eslovènia, i més recentment, segur que recordareu, Rodri i Morata, que van ser sancionats en un partit per la UEFA per cantar Gibraltar és espanyol en la celebració de l'Eurocopa de la selecció espanyola ara fa 2 anys.
0: Demanen certs sectors de l'entorn de la selecció espanyola que siguin amb celeritat aquestes sancions. Lògicament, abans de la final no podran ser, hauran d'esperar.
7: Perquè volen que sancionin tota la selecció.
0: Volen, aquells que portaven la pancarta volen que els sancionin. No podrà ser.
7: Qui eren?
0: Era
1: Lo Celso,
0: i l'altre era... Ah, sí, el Romero, Cuti Romero era. L'altre que... El que passa que després s'hi afegeix un tercer, que és el que no tinc ara al cap, perquè era Cuti Romero i Lo Celso d'inici, i després s'hi afegeix un tercer. Però què passa? Que al llarg de la celebració aquella pancarta va donant voltes pel camp. Per tant, en algun moment o altre, tots van anar passant per allà. Però vaja, s'ho mirarà la FIFA i a veure què decideix. Potser acabar amb una munta econòmica i s'acaba la història, també.
8: Jo faig spoiler. Si fos una estelada, seria expulsió automàtica del, i sanció durant 15 anys i clausura del Spotify Camp Nou, encara que...
0: És igual, no?
8: Perquè sí. Sent això serà res. Una multeta i ja està.
0: I a córrer.
8: I a córrer.
0: I s'ha acabat. Veurem, perquè evidentment
9: Lisandro és... Martínez.
0: Lisandro Martínez. Mm. I el Cuti Romero no hi era en algun moment o altre?
9: Otamendi... Los Celso i Lisandro. Però es van passar...
0: Clar, aquí és que ve a saber també qui va portar la pancarteta. Mm. En tot cas, aquest és un dels temes de la prèvia, també, per fer una mica de soroll, també per acabar de veure si pots treure algun rèdit, que no crec, ja et dic, perquè la final és aquí 3 dies. Ara falten 5 minuts perquè siguin 3 quarts de 12. Farem una mica de Barça, no? I parlem una mica de Barça, o què?
8: Bueno.
0: Vinga. Abans, però, sí que us volia dir que si us agraden les motos, tens una Honda o somies tenir-ne una, doncs Momento Akaimoto, el teu concessionari oficial Honda, arriba amb més força que mai de la mà de Momento Akaimoto. Descobreix el nou espai Honda a Sabadell amb tota la gamma de motos, accessoris, equipament oficial i tot el que necessites per viure la teva passió sobre dues rodes. Vine a veure'ls a la carretera de Terrassa 169 a Sabadell i prepara't per començar a rodar. Momento Akaimoto Sabadell, Honda, com no l'has viscut mai abans. Àlex Fintanel, com estàs? Bona nit.
10: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Avui déu-n'hi-do, no? Dia a dia bastant prolífic.
10: No està malament, no està malament.
0: A més a més,
10: no
0: l'hem rematat aquí a RAC1, podem escoltar en directe el president Joan Laporta.
10: Molt gran, aquesta
0: troballa que ha fet el Damià López al mig de Times Square, on s'ha trobat el president...
9: Fàcil.
0: Exacte.
9: La cosa facilíssima.
0: Del Barça, i ens ha explicat doncs, també l'última hora d'alguna de les, dels temes que ara explicarem, però anem a pams i comencem per Adeyemi, que ja ha signat el nou contracte amb el Barça, ell com a jugador.
10: Sí, ho ha fet aquesta tarda a la Ciutat Esportiva, ha signat fins al 2031, ara pendents de les firmes dels dos clubs, Dortmund i Barça, que al llarg del dia d'avui han estat intercanviant documents. S'espera que demà divendres es faci oficial el seu fitxatge. Abans, aquest matí, Adeyemi ha superat sense cap contratemps la revisió mèdica a l'Hospital de Barcelona. La seva presentació quedaria posposada per la setmana vinent, un cop Joan Laporta hagi tornat als Estats Units, on diumenge presenciarà l'Espanya-Argentina. Encara en clau Adeyemi, tot apunta que demà participarà en alguna de les dues sessions preparatòries programades per Flick. Demà hi ha doble sessió preparatòria. Pel matí veurem si potser és un pèl just, si no s'espera que hi sigui per la tarda.
0: Doncs Adeyemi, la setmana passada podíem parlar de resquitllada perquè era just després del partit de França, vam tenir poca estona, ara ja som a les portes de l'oficialitat, per tant us ho pregunto obertament, què us sembla l'arribada d'Adeyemi i si us fa el pes a l'hora de mirar i veure les peces que té el Barça de cara a la temporada que ve.
8: D'entrada sí que em fa el pes perquè ve a ocupar l'espai que presumiblement, estic segur a un 99,9%, deixarà Runi Bardaggi. Per tant, és una bona incorporació. És un futbolista que Flick coneix molt bé, el va portar la selecció alemanya al Mundial anterior, el de Qatar. No ha renovat amb el seu club perquè precisament està esperant... És a dir, ha jugat poc i sobretot al Mundial perquè estava castigat pel seu club per no renovar, per dir-ho així. L'únic que m'inquieta és que està com una campana per les informacions que arriben, no? Però a mi em sembla un bon fitxatge, si és un fitxatge d'entrenador, clarament d'entrenador, vol dir que el Flick considera que fa falta al Barcelona i si se van reunir a Bardaggi clarament cal, tot i que és un jugador que pot ocupar altres posicions d'atac. I el que més m'agrada d'aquesta operació és que no ens hem enterat de res.
0: Com l'altre.
8: Com el de Gordon, pràcticament. Aquest més encara, diria
0: sí,
8: jo.
0: Sí,
8: perquè amb el de Gordon tenies la impressió que ja estava, que ja anaven a fer el Julián Álvarez i després ja veurem què passa, no?
9: Sí. I abans del Mundial te l'esperaves al Julián Álvarez.
8: Clar, sí, jo me l'esperava abans del Mundial. Vaig perdre una aposta. Vaig jugar un esmorzar amb penyistes de Sant Martí Sarroca, això a 10 dies de començar el Mundial, i els vaig dir, em jugo les bromades que abans del Mundial està aquí, perquè és la informació que jo tenia.
0: Jo estava amb tu i ho vaig verbalitzar, però no em vaig jugar res.
8: Jo sí, jo sóc així. Jo sóc com l'animal.
9: Van tot.
8: I si es tracta d'esmorzar...
10: Està bé, home.
8: Ben acompanyat amb caves del Penedès, pues, per què no? Why not? Adelante. Vinga, tira.
10: El tema de Dejemi, entre que es publica la informació i aterra a Barcelona han passat 6 dies. És a dir, en 6 dies, des que surt el nom de Dejemi i aterra a Barcelona han passat 6 dies.
9: Sí, sí. Jo subscric tot el que ha dit el Puquí i li afegeixo el tema de l'edat. A mi m'agrada que el Barça vagi a buscar futbolistes joves, que tinguis la sensació de que per fi tens l'oportunitat de fitxar un futbolista jove amb contracte per 5 anys, sí. Pensant ja en el futur, en una peça que et pot anar bé, que et pot durar anys, que pot servir ja pel present, per substituir a Rooney, però vés a saber, no? En quina més posició el pots moure en funció del que passi. I crec que és molt positiu que al final tu puguis dir, ostres, mira, vaig a fitxar un extrem per 20 milions i amb aquesta edat, sobretot, perquè els últims fitxatges que havia fet el Barça doncs eren més aviat de futbolistes veterans. I m'agrada que sigui una petició d'entrenador que està com una campana, doncs sí, però Flick el coneix, el va portar a la selecció i aquest home l'hem vist fer miracles. Llavors, si Flick vol a Dejemi, ja doncs està. Endavant. És que jo no necessito moltes més garanties.
0: Us heu imaginat l'atac del Barça de l'any que ve? De la temporada que ve, perdó. És a dir, dreta, evidentment, ja està fixada, però la resta la teniu col·locada al vostre cap?
8: Jo crec que passaran més coses encara. Però ara per ara jo et diria, si hagués de fer una juguesca i fer una aposta...
0: No cal. És a dir, has perdut un esmorzar...
9: No, que ens convidi, Xavi. Xavi, per favor, deixa que ens convidi.
8: Si hagués de fer una predicció, ara, saps? Diria, Xavi, la minya mal, si és que torna a ser estalvi del Mundial, que ja després de sentir
0: ja
8: a Damià López dient que la selecció diu que està bé, ja estic convençut de que no està bé, però bé, anem a posar-nos en el millor escenari. La minya mal, Julián Álvarez, que és també com l'Anaïs penso que vindrà, i a l'esquerra tinc molts dubtes. Jo no veig clar que Rafinha segueixi, sincerament. No per res. És una, és
0: no,
8: simplement intuïció. Simplement intuïció. No, no és que tingui informat. Al contrari, el Barcelona diu que és intocable.
9: Intransferible.
8: Però jo... Això que surtin tant de tant en tant informacions és que algú les mou. Algú les belluga, aquestes informacions.
0: També sap que el seu entorn ràpid s'ha encarregat de sortir a desmentir-ho.
8: Potser sí, però és que després també... Després faig un exercici de imaginar-me en quin moment seria bo traspassar Rafinha. En quin moment pel Barcelona seria bo. Inevitablement arribo a la conclusió gairebé sempre...
9: Que és ara.
8: Que és ara. Per tant, tinc dubtes en aquest sentit. I aleshores l'esquerra seria, si està Rafinha, si no serà Anthony Gordon.
10: El cas Rafinha és curiós perquè parles amb l'entorn del jugador i el club... i són molt clars, és a dir, no es mou, i, per exemple, a diferència del cas Ferran, que en el cas Ferran el club el volem renovar, però des de l'entorn de Ferran ja veurem què succeeix,
9: però el volem renovar a partir del mes de setembre perquè hem de pagar 100 milions, perquè el fair play, perquè no sé què, perquè no sé quantos.
10: Sí, però la sensació és que amb Rafinha és molt clar.
9: Sí.
10: Jo a vegades també penso com el Joan i dic, ostres, se'n parla massa, potser això vol dir alguna cosa, però així com en el cas de Ferran, jo ara, per exemple, el veig més fora que dins, en el cas de Rafinha, per tots els inputs que ens arriben,
9: Jo el veig dins.
10: Em sorprendria que no comencés o que no jugués al Barça aquesta temporada,
9: sí,
10: realment.
9: Jo coincideixo amb tu i crec que al final si han portat el Gordon és pel que va passar la temporada passada, perquè es va lesionar, i és que el propi Laporta ho deia l'altre dia, és que des del març, no?, que es lesiona, sí. Ens hem perdut aquí.

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: I és una estimació que faig, igual m'equivoco, però no crec que m'equivoqui, i el que no sé qui serà, però que farà un fitxatge d'un nou d'aquest perfil, passi el que passi.
2: I veient
1: perquè el necessita,
2: sí,
1: perquè,
2: sí,
1: perquè
2: sí.
1: No el té a la plantilla ara mateix, aquest perfil. Per
2: no,
1: tant, el farà.
2: Anava a dir, no saps qui serà, no saps qui és.
1: Faran com el Adeyemi, ens entrarem
2: al dia. Exacte, i anava a dir que potser faran el mateix que han fet amb Adeyemi i amb Gordon, és a dir, que en qüestió de dies t'han plantat un jugador aquí.
1: Sortirà un bolet, sí. I mira, aquest.
2: Aquest que ve dalt, i ja està. Ja,
1: i costarà de cost assumible, o sigui, a baix cost. Mm.
2: Veurem. La millor manera de demostrar que un fitxatge ja està fet és que l'Oriol Jovella tingui les seves dades. És a dir, les dades de Iemi i del que representa el fitxatge de Iemi pel Barça. Que sí?
3: Alguna cosa.
2: Alguna cosa has buscat. A veure, què has trobat relacionat amb de Iemi?
1: Quant fa? Cada quan es talla el cabell, m'interessa.
4: Que l'Anaís m'està mirant els papers. No,
5: home, és
4: no,
5: que és
4: no,
5: una llista llarguíssima.
2: No s'ha tallat el cabell, no s'ha tallat, no s'ha tallat mai. Mai s'ha tallat el cabell.
6: L'aficionat del United, saps? Aquell que fa que no
4: sigui. És veritat.
2: Que fa pobre fa 2 anys, potser, que no va al barber, no? Perquè ha d'encadenar 3 victòries...
4: 5
2: victòries seguides, això, al United.
1: Hi havia un central...
7: Els cabells que s'haurà estalviat, tu.
1: Hi havia un central del Bayern que també tenia el cabell així.
2: Ai, sí, sí,
1: que no,
2: sí.
1: No veu com es deia. A mi em recordava, jo li deia Jimi Hendrix, perquè em recordava Jimi Hendrix.
2: Perfecte. Ara el busco, sí que sí.
1: Sí, però sé
2: qui dius, sé qui dius. Però, sisplau, procedeixi. Vinga. Amb les dades de Diemi i el Barça, a veure.
4: Serà el primer Karim de la història del Barça.
2: Això és important. Ser el primer sempre és important, i més avui en dia. Perfecte.
4: I serà el tercer amb un nom que comenci amb K.
2: Ah, està bé.
1: No cognom, és nom.
4: Nom de pila.
2: Només 2 cars hi havia fins
4: Només
2: ara?
4: Només 2 cars. Algú... L'Anaís m'ha mirat els papers.
5: No, però no he vist res.
4: Val.
2: Joan, que està rumiant.
5: Conrad.
2: I Anaís.
5: Sí.
1: Cans Gamber.
5: No, te'l prometo que no l'he vist.
4: Conrad de la Fuente.
5: Era del filial, sí. Conrad de la Fuente. Home, sí. Xavi, aquest
4: va arribar a debutar.
5: Aquest és de la nostra època.
2: Aquest és nostre.
4: Va arribar a debutar. I en falta un altre.
2: No,
4: Ara el recordareu. Kevin Prince Boateng.
2: Clar.
4: Sí, jugadors de culte, tant l'un com l'altre.
7: Mig any, no? Va estar a Boateng.
4: Cedit del Sassuolo, era?
7: Sí, crec que sí.
4: Kevin Prince Boateng.
7: Que va acabar jugant a les Palmes. Sí, sí.
1: Adeyemi. M'estan entrant tantes maleficències pel cap que millor que canvi.
4: Adeyemi serà el tercer jugador.
1: Va haver una tropa que va portar a Kevin Prince Boateng i a Braithwaite, Us vull recordar-ho. Va haver una tropa, una gent, que van portar a Kevin Price Boateng i a Braithwaite. Vale.
4: A més a més...
2: Queda fet el recordatori.
4: Sí. Adeyemi serà el primer jugador de camp nascut en 18 de gener que jugarà amb el Barça des que ho va fer Pep Guardiola per última vegada l'any 2001. I és el 13è jugador nascut a Alemanya de la història del club.
2: 13, Déu-n'hi-do, ja comencen uns quants, tots,
4: Si surten els 12, restants en aquesta taula...
5: Nascuts a Alemanya.
4: De fer una aposta bastant grossa.
2: Jo crec que és bastant impossible que ha sortit, perquè deu haver-hi algun...
4: 12 alemanys.
2: De fa molt de temps, no?
4: Ter Stegen, molt bé.
1: Bernd Schuster.
4: Sí, senyor.
1: Robert Enke.
4: Sí.
1: Kevin Prince Boateng.
4: 4, molt bé.
1: N'hi
4: ha un de molt recent.
1: I el Kai Gundogan.
4: Sí, senyor, 5.
1: I ara el Karim Adeyemi, aquest.
5: Adeyemi.
4: En faltarien 7.
2: Només.
1: Bueno, això ja ens remuntem a la prehistòria.
4: Sí. No tant. No. Sí.
1: Hi havia un Walter.
4: Emil Walter, sí senyor.
1: Els anys 20.
4: Hi ha Robert Prochineski, que és nascut a Alemanya.
2: No fotis. A veure, però no
1: Robert Prochineski.
2: Has dit nascut a Alemanya.
4: Prochineski va néixer a la Selva Negra, que el Damià ens ho recordava.
2: Sí, és veritat.
4: Fa 2 anys amb l'Eurocopa. I després sí que els 5 que queden són de la prehistòria, podríem dir. Udo Steinberg, que era redactor del Mundo Deportivo.
1: Udo Steinberg és fundador del Mundo Deportivo l'any 1906 i és alemany, Udo Steinberg, i és el tio que va fer el primer gol
4: al Madrid
1: en un Barça-Madrid.
4: Sí.
1: 1-3 que guanya el Barcelona, doblet d'Udo Steinberg i gol de Gamper.
2: I és fundador del Mundo
1: Deportivo. Estava a la redacció inaugural del Mundo Deportivo.
4: Sí, sí. I falten Otto Mayer, Julius Müller i Hermann Witte i Walter Rositzky. Són els 13 alemanys, comptant Adeyemi, que han vestit la samarreta del Barça, però només hi ha hagut un bavarès. Adeyemi és bavarès, és de

0: Múnich.
1: I és l'únic bavarès.
0: D'aquesta llista només hi ha hagut, només hi ha un bavarès en aquesta llista, que és Bernd Schuster. Bernd Schuster, que era d'Augsburg.
1: O sigui, és el segon bavarès a Adeyemi.
0: Serà el segon bavarès a Adeyemi. I serà el vuitè jugador que hauran compartit Barça i Borussia Dortmund. De la llista hi ha Kevin Prince-Boateng, que avui està sortint amb totes, sí, per la K, per alemany i per exjugador del Borussia Dortmund. Hi ha Lewandowski, Gundogan, Aubameyang, Dembélé, Marc Bartra i Paco Alcácer.
1: Ah, clar, Marc Bartra. Sí. Ui, Paco Alcácer.
0: Jugadors que han compartit la seva trajectòria Borussia Dortmund i Barça.
1: Doncs les voleu assimilar, aquestes dades? Va, fem una pausa un moment i ara venim a res, en dos minutets, em sembla que és
2: dos. Baby, baby, baby, baby, would you? Would you make it all right? Or maybe that much better? Tu diràs, amb Xavi Rocamora. Work.

0: D'aquí a un minut seran les 12 de la nit. Parlàvem de Dayemi, d'aquest segon reforç del Barça, que és qüestió d'hores que sigui oficial. De fet, ara deia l'Àlex, demà mateix ja es podria fer oficial, després que avui hagi passat les proves mèdiques i que hagi signat també la seva part del contracte. És a dir, ell ja ha signat, ara falta que els dos clubs acabin d'arreglar paperassa perquè pugui ser oficial. El mateix president Laporta ens deia fa una estona en directe a RAC1, des del Times Square, ens deia que la setmana que ve ja és quan es farà tot plegat, aquella foto habitual, no?, de les oficines del Camp Nou i tot això, doncs ja ho tindrem la setmana que ve.
1: Sí, quan Adeyemi o quan Laporta torni als Estats Units. Sí, una imatge que evidentment s'ha d'esperar el president.
0: Parlem de Julián?
1: Sí.
0: Vinga, va, parlem de Julián, perquè ho dèiem començant el Tu diràs, aquesta nit n'ha tornat a fer referència al president de l'Atlético, Enrique Cerezo.
1: Sí, ho ha fet en un sopar amb els futbolistes de la plantilla matalassera i ha tornat a reiterar
0: un sopar, que Julián... Quin sopar era? Era la... Era... Sí, home, clar que ho vas a dir, perquè això se'ns ha explicat, no? Que era sortint d'un sopar que era...
1: Sí. Que era el sopar que fan
0: del cochinillo.
1: La cena del cochinillo. És un clàssic, ho fan cada pretemporada.
0: Exacte.
1: A Segovia, als futbolistes de Madrid, directius, estava Mateu Alemany, per exemple, Enrique Cerezo, i a la sortida d'aquest sopar és quan li han tornat a preguntar per Julián i insisteix Enrique Cerezo que no es mou del club.
2: Mira, Joan Laporta és un bon amigo, és un gran presidente i ell sabe muy bien, como lo sabéis todos vosotros, dónde voy a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
3: Álvarez.
2: Bueno, Julián Álvarez el año que viene.
1: Torni i espera't, perquè no és l'última.
4: Almenys ell Joan Laporta correctament. Molaria molt que canviés el nom de Laporta.
1: Espera't, Puqui, que n'hi ha més. Després de les paraules de Julián, asseguren que volia sortir al club i complir el seu somni, li han preguntat a Cerezo si creia que l'afició de l'Atlètic de Madrid acabaria perdonant a Julián.
2: Creo que en esta vida todos nos equivocamos, ¿no? Él tuvo un desliz, lo mismo que yo era el de Jesús López, ¿entiendes? El de Julián López o el de quien sea, ¿no? Gran es que me pone nervioso con esto, ¿eh? Me pone nervioso con lo del jugador. Yo te vuelvo a repetir, Julián López es un jugador del Atlético de Madrid y será jugador del Atlético de Madrid. No me lo digas a hacerlo más veces ya, porque entonces no va a haber más preguntas.
1: No, en cap de les 3-4 respostes sobre Julián Álvarez, digo el seu nom bé. És així, és així de clau.
4: Jesús López.
5: Sí. Que ha dit Jesús López, Julián
1: López. Li ha canviat el nom i el cognom, les dues coses. Li ha canviat tot.
4: I quan li dic que és Álvarez, aleshores s'enfada. Diu que si em torneu a canviar el nom, no respondré.
5: Que el posen nerviós, pobre, que és que el posen nerviós.
4: És tot plegat, és un despropòsit. Però vaja, abans deia l'Anaïs que estic convençut que arribarà. Tu també, pel que deies, també estàs convençut que Julián arriba, eh?
6: Sí, segur, és que no contem... És a dir, no veig una altra sortida després de les declaracions del jugador, de la postura del jugador, després de que l'Atlètic de Madrid sàpiga que es quedarà un futbolista a disgust, sense voler jugar, i un jugador que automàticament anirà perdent valor si la situació és aquesta. Per tant, a mi em costa visualitzar una sortida que no sigui un traspàs a la persona. És més, si l'Atlètic de Madrid hagués actuat una mica de sang freda i intel·ligència, fins i tot diria, hauria acceptat o hauria negociat l'oferta inicial del Barcelona i tindria un marge per haver adquirit altres jugadors. Per exemple, Bernardo Silva, que al mateix època se'ls va escapar i se'n va anar al Real Madrid. Quan Bernardo Silva, si és un futbolista que l'Atlètic de Madrid li faria servei al Barcelona, jo crec que no necessita per res, però l'Atlètic li hauria anat bé. És a dir, en el cas que hagués arribat un acord amb el Barcelona, negociant, si tu vols, correcte, negociant un preu que estigués bé pels dos, penso jo que tindria més marge per anar al mercat de l'Atlètic de Madrid. O sigui, a mi em costa visualitzar una solució intel·ligent que no sigui aquesta.
1: Jo no sé si aquesta negativa tan contundent i reiterativa de Cerezo de l'Atlètic de Madrid, ja no sé si és de cara a la galeria, si és que realment tenen clar que Julián no surt... Jo ja començo a tenir dubtes de realment
5: quina és la postura de l'Atlètic de Madrid. El president Joan Laporta sabe dónde va a jugar Julián López / Álvarez el año que viene, ¿no?
0: Sí.
5: I no ha dit on, ¿no?
1: Sí, però després sí que és veritat que ha dit que
5: ja
1: juga
5: sé,
1: de l'Atlètic de Madrid.
5: Però és que al final, sí, actualment...
1: Que al final és... aquí és una, això és una partida d'escacs i cadascú juga el seu paper, i entenc que també hi ha una manera de dir-li a l'aficionat de l'Atlètic de Madrid, en cas que acabi marxant, escolta, hem lluitat fins al final, però el jugador no vol estar aquí, i per tant, doncs mira, això és el que ens han proposat i ho hem acceptat.
0: Doncs seguint la partida d'escacs, l'escoltàvem fa tot just una hora amb el Damià López en directe al Tu Diràs, Joan Laporta responent les paraules del president Cerezo.
3: Nosaltres hem fet una oferta, eh? Això, doncs, en aquests moments, doncs, evidentment haurà de decidir l'Atlètic de Madrid. El jugador s'ha manifestat públicament, doncs, que vol sortir. Aquesta oferta no és il·limitada en el temps, perquè en un moment determinat fixarem una data límit per veure si l'Atlètic de Madrid, doncs, pel que dius, canvia d'opinió. I ja veurem, encara, doncs, poden passar moltes coses.
0: I a la repregunta del Dami sobre aquesta oferta a l'Atlético...
3: Home, precisament és il·limitada perquè el Deco és el primer que diu, home, l'entrenador vol aquest jugador, ja ho hem manifestat, hem fet una proposta a l'Atlético de Madrid, crec que molt bona, i esperem un temps prudencial, perquè ha d'haver-hi temps per tenir, doncs, o per treballar les altres alternatives, que com sabeu el Deco les treballa molt bé.
0: Doncs reacció de Laporta des de Nova York. Per cert, Laporta i Julián, clar, coincidiran aquest diumenge en el mateix espai, en el mateix temps, en aquest estadi MetLife de Nova Jersey, on jugarà Argentina contra Espanya. Posats a buscar gestos, aquella salutació, aquella conversa de Laporta amb Julián quan acaba el partit, sense haver de ser pública, eh? Senzillament una foto allò robada de... Ah, mira, per què no?
5: Perquè no, el que passa és que si això surt pot...
0: No, no, vull dir, però tu pots trobar un jugador i saludar-lo.
5: Sí, sí,
0: és a dir...
5: el pots saludar i donar-li la pre-benvinguda, no? Però
0: en tot
5: segur,
0: cas,
5: segur que estan parlant amb ell i l'estan calmant i li estan dient que estigui tranquil després del gest que va fer el jugador sortint amb aquells nervis en un partit mundialista després d'una gran actuació de Messi. Era molt difícil... I crec que una mica el sentiment que hi ha és de no podem deixar tirat amb aquest jugador, no? De sortir, faig aquest gest públic, era el que tothom volia, i ara doncs quedar-nos amb la primera oferta. El que passa és que això s'ha de negociar després del Mundial.
1: Hi ha una imatge de
6: Julián. Jo confio més en la discreció, eh? Més que en un gest.
0: Que no hi hagi res.
5: Totalment. Igual,
1: estan parlant. Hi ha una imatge que surt pocs dies després de les declaracions de Julián, al marge del pla que hem vist tots, que és un pla frontal amb les paraules de Julián, hi ha un pla lateral que es veu que està tremolant i que està nerviós. És a dir, i el club, evidentment, valora l'esforç que fa Julián sortint davant del mitjà de comunicació a dir el que va dir, no?
5: Sí, sí, totalment. És que al final... en el moment en el que Laporta ja surt aquell dia en què pren possessió i diu que no parlarà de res que no sigui l'acte i la primera pregunta pam se la fan per Julián i ja fot un speech de 5 minuts, ja veus en primer lloc que el president lidera aquesta operació. La lidera per intentar doncs, establir ponts, digue-li Gilmarín, Cerezo Vesca, jo crec que pinta més aviat poc, més enllà d'una figura representativa, no talla el bagallà aquí en aquesta història, i que s'ho ha pres ja com un tema personal, de dir, el meu entrenador vol això, les relacions de Comateu no són les millors i ho sabem, no? Perquè un substitueix a l'altre, i aquí entra el perfil del president més presidencial que mai, no? De dir, és que Laporta ha de controlar-ho tot, doncs en aquest cas ho controla i ho lidera a part, i crec que és una part positiva, i després hi ha una part de control del relat, de dir, que nosaltres som el Barça i no estarem esperant-vos aquí a que vosaltres decidiu, no? És com una manera també de pressionar i de dir, el Barça vol aquest jugador però no l'esperarem, i ja t'apanyaràs tu per gestionar un jugador que t'ha dit a la teva cara públicament en un Mundial que no vol
0: que
5: jugar
0: no vol.
5: Amb tu. Tindràs un problema.
0: L'altra qüestió és el preu, és a dir, sabem que hi ha aquesta oferta de 100 milions fixos, també sabem que n'hi pot haver una segona que rondaria el 120-130, explicava o afegia el Ferran Martínez del Mundo Deportivo que d'aquests 120-130, 100 tornen a ser fixos, i aleshores la resta és en variables, per títols guanyats,
5: partits,
0: és a dir,
5: etcètera.
0: Exacte, o un jugador a canvi, això és el que afegia també el Ferran.
6: La solució... idònia idònia, perquè a més hi ha un vincle molt estret entre Mateo Alemany i un futbolista del Barcelona, seria incloure aquest jugador en l'operació. Aquest jugador que no sabem si renovarà o no, si què passarà amb ell, que té que hi ha una oferta del PSG, que l'Atlètic de Madrid s'adaptaria, jo penso que s'adaptaria perfectament a la manera de jugar a l'Atlètic de Madrid, i que l'Atlètic de Madrid estaria encantat de tenir-lo.
5: I l'envies de Joan molt a prop de Pubí,
1: de Llorente...
6: Per tant, aquesta seria la solució, però que s'hauria que es podria haver acordat ja al minut, no diria el minut 0, però el minut 6 de partit. I jo segueixo pensant que és la solució més factible,
5: i
6: que Ferran entri en aquesta operació.
5: Van preguntar també per Marc Bernal. Òbviament no hi ha negociació possible.
6: Marc Bernal, des del primer moment, el Barça els hi va dir que primer, el jugador no pot sortir, no vol sortir del Barça, això per començar. Segon, el Barça no el vol traspassar. A partir d'aquí, ells van traient el nom de Marc Bernal per desestabilitzar, per en el joc del pòquer, van traient el nom de Marc Bernal. És inviable, impossible.
4: I cada cop que surt aquesta rumorologia, el Barça, a través de xarxes, fa un Atlètic de Madrid, però de manera molt més subtil, treu una foto de Marc Bernal aquell dia amb el missatge de jugador de futur. És a dir, que acaba passant el mateix les dues vegades que ha succeït, que ha sortit el rumor al cap de minuts, màxim dues hores, ha sortit aquest tuit del Barça des del perfil oficial.
6: El jugador té... És a dir, perquè un traspàs pugui fer, ha d'haver acord entre clubs i ha d'haver la voluntat del jugador, si no, no hi serà mai.
4: Sí, sí, evident. Evident.
6: Sense voluntat del jugador no es fa mai un traspàs. Uh-huh. Aquest traspàs és impossible.
4: Per rematar tema Julián, i ara que estàvem parlant del preu, comptant que siguin aquests 120-130 entre fixos i variables, o fixos i el jugador en qüestió, és un preu elevat per vosaltres pagar aquesta milionada per Julián?
5: És que depèn, Xavi, perquè què passa si aquest futbolista, primer, que jo no sóc experta ni em dedico a l'scouting de futbol internacional ni tal, però pel que tinc entès i per la gent que en sap, no hi ha tants davanters centres nous fitxables ara mateix, perquè el mercat està com està. Si és car o no, t'ho dirà el temps i el rendiment del futbolista, perquè imaginem-nos que ve i marca una època, doncs és que potser... A veure, s'han pagat 70 per Gordon, eh?
4: Sí, sí,
6: i és barat.
5: I és econòmic, vull dir, imagineu-nos el que ha de ser el substitut de Robert Lewandowski, el nou del Barça, un futbolista jove de futur i de present. És car, home, doncs depèn de com tu miris, de com estigui el mercat i de les milionades que s'estan movent. A mi em sembla indecent tot el que s'està pagant, però no per Julián, per tothom. Mm-hmm. Però és que són els preus del mercat i això és el que hi ha. O lo tomas o lo dejas, és que no hi ha
1: 120,
5: molt més.
1: Pagar 100 o 120, per exemple...
5: Quina diferència hi ha entre 100 o 120?
1: La fina línia de pagar... Per paus, eh?
5: Sí, ja, però
1: en quin moment decides que el jugador val 100 o 120?
5: Però que tu per 20 milions no fitxes un altre jugador, no fitxes un altre davanter de garanties que et marqui 20 gols per temporada, no ho faràs, això.
1: El rendiment de Julián i els gols que faci...
5: El temps ho dirà, si surt a compte o no.
6: És un jugador que tu has de decidir si creus que val la pena fer l'esforç o no. Jo penso particularment que sí val la pena, ja sé que no és molt popular aquesta opinió, jo penso que sí. Flick també ho pensa i Deco també ho pensa. Per tant, vull recordar només, el City acaba de pagar 130 per aquest tal Anderson.
4: Sí, ahir en parlàvem.
6: Que surt retratat sobretot en el primer gol d'Argentina del partit d'ahir. És el preu que t'ha marcat el mercat. Els clubs anglesos s'han dedicat a aplicar una inflació brutal, salvatge, als preus del món del futbol, i per això has pagat 100, per això has pagat 70 més variables per Gordon, i per això potser has de pagar 120-130 per Julián Álvarez.
4: Però això és insostenible, és a dir, això de matar.
6: És insostenible per si no caus a les grapes de... entitats tipus PSG, tipus City, és a dir, en grapes de fons d'inversions, de milionaris. Si vols mantenir l'essència del club social, és insostenible.
4: És impossible.
6: És insostenible, no sé, que tinguis molta imaginació per fer filigranes perquè et surtin els comptes.
4: O com en el cas del Barça, tinguis un múscul brutal, que és la Masia, que et va traient productes cada any.
6: I que et permeti tenir recanvis per qualsevol situació d'emergència, que és el que ha salvat el Barça aquests darrers anys.
0: Sí, sí, totalment. Deixa'm tornar a Times Square, que el Dami el tinc per allà, suposo que anirem dient-li adeu ja, a no ser si té alguna cosa més. Dami, ets per aquí?
7: Sí, sí, sí, soc per aquí a Times Square. Ambient futbolero amb aficionats de diferents països, però encara no hi ha una concentració massiva, diguem, identificada d'aficionats d'Argentina o d'Espanya. Jo crec que s'està coent la invasió de cara als pròxims dies, però sí que gent molt, molt sa, ja dic, a futbolero, amb nens jugant amb la pilota, per a d'aquesta prèvia apassionant demà, amb entrevistes al matí, media day, entrenaments, i a la tarda les rodes de premsa, que no es faran a l'estadi, sinó en un punt concret, aquí també prop de Times Square, a Nova York, amb els seleccionadors, amb Rodri, i veurem amb un futbolista de la selecció argentina.
6: Doncs vés a mirar un musical, home, deixa d'estar d'aquesta... Vés a mirar un musical, aquí a Times Square hi ha unes taquilles, allà...
0: Exacte. Sí, sí.
6: Diuen...
0: Last minute hi pots anar.
6: Exacte. Sí, sí. I és el més barat i hi vas.
0: Home, és de musical. Tu ets de musicals, Dami, o no?
7: Sí, sí, sí. Tant. Mira, tinc el Mickey Mouse i la Minnie Mouse aquí. Veus? Tinc el... Sí.
5: El Rei León, Dami.
7: Sí, sí, el Rei León també. Però sí, però això és car, eh? Això no sé si ho podré passar com a
5: despesa,
7: al cap.
5: No
1: t'ho acceptaran.
7: Un Rei León, això no m'ho accepten. Seria delicat.
0: No, no està el tema com per anar a veure el Rei León.
7: Amb el Rei León, no? Aquí a...
0: Deixa't estar, no. Fes una cosa. Vés a un més modest.
5: A la Dín,
6: sí. Jo vaig anar a veure Chicago. I Aladdin també vaig veure.
5: Jo he vist Aladdin.
6: Però Aladdin és un tostó.
5: Chicago, però és més econòmic, ho dic per...
0: Oh, això sí. I si no, deus trobar gent per aquí cantant a Times Square, et fots allà davant, mitja horeta, a veure com canta, i s'ha acabat la història, i cap a l'hotel. Ara quina hora és aquí? Un quart de set, deu ser, no? Aquí, ara? No, un quart de...
7: Sí, sí,
0: un quart
7: de set. Menys. Sí, sí, anem camí de les set de la tarda, i bé, durant el Mundial això ha estat força agraït, no? Perquè ha estat, tu diràs, de dia, sobretot a Los Angeles, era increïble, perquè hi va haver algun dia que em vas donar pas al principi,
0: sí, sí,
7: i era la una i mitja, era dos quarts de dia, era inaudit. De fet, Xavi, era com escoltar-te el recomitzia, ja ho vam comentar.
0: Absolutament.
7: Pensava que escoltava el recomitzia, no?, amb l'última hora del Barça.
0: Faltava la Núria, no? Només, la Núria Travessa, que no hi era, aquelles hores.
7: Faltava la Núria Travessa.
0: Ja dorm. Correcte. Dami, una abraçada molt forta. Demà parlem, que demà tindrem temps també per explicar com és aquesta prèvia de l'Espanya-Argentina de diumenge.
7: Molt bé, Xavi, gràcies. Fins demà.
0: Que vagi molt bé. Un quart d'una, una petita pausa i de seguida tornem.
8: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
0: Anaïs, arriba a la final del Mundial, però és que també arriba el nou Omoda 7SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, fins a 279 cavalls, que és una barbaritat. Més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. És que fa riure, eh? 1.200 quilòmetres, és increïble. Ara, des de 32.990 euros, amb acabats premium a preu del bàsic, sí, sí, tal i com ho sentiu, Omoda 7SHS, consulta en condicions a omodajaeco.com ES, xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya. Parlant de cavalls, ahir, parlant del Barça, parlem de Frenkie de Jong una mica ara, a veure com està, sí, la història.
1: Sí, sí, sí, sí,
0: eh? A veure. Recapitulem un moment. Arriba dilluns, que ens va poder sorprendre.
1: Sí.
0: El Joan deia que no, gens ni mica, perquè va veure clar que si venia dilluns,
6: clar,
0: era per alguna cosa. Ja.
6: No és per compromís, perquè aquest senyor no té compromís amb la Setmana de Barcelona.
1: Ell és cert que...
6: Ho ha demostrat abastament.
1: Ell acaba el Mundial amb molests, i quan
6: no, acaba, veiem... No. Juga
1: al Mundial. I quan el veiem el dilluns, sí que és cert que de primeres ens sorprèn, però després és cert que recordem que té molestes i... Vam pensar, escolta, veure si hi ha alguna cosa, i és quan els metges li fan les proves i veuen que allò no són molèsties, que ja, pot ser alguna cosa més greu.
6: Ell per què va a la ciutat esportiva?
1: Jo entenc que ell sabia que ja hi havia alguna cosa més greu.
6: Clar,
1: entenc,
6: si no estaria...
1: Jo crec que els futbolistes es coneixen i evidentment les sensacions de cadascun...
6: No. Si ben armat és poc, ja està.
5: És evident que si tu has jugat infiltrat els dos últims partits del Mundial, la teva obligació és anar a la Ciutat Esportiva que et revisin. Només faltaria.
6: Home, clar.
5: Només faltaria.
6: Però no va per compromís amb el club, va perquè està malament.
5: Clar. Perquè és la teva obligació.
6: I els metges van a mirar què té.
5: És que recordem, a part, que ja acaba la temporada passada lesionat. Bé, lesionat com a molèsties, no juga els últims partits perquè s'està com mig preparant ja pel...
1: Hi ha un parell de partits, l'altre dia ho parlàvem a la redacció, que desapareix del mapa i sense comunicar aquest mèdic pel mig,
6: no
1: Flick decideix no convocar-lo.
5: Correcte.
1: Un parell de partits.
5: De fet, a Transfermarkt surt lesión desconocida, que és molt divertit. Quan vas a mirar allà l'història de lesions, et diu lesión desconocida.
6: Però és que i juga uns minutets dels últims per anar agafant ritme. És a dir, el senyor es prepara una temporada de preparació pel Mundial. Pel Mundial. Mm-hmm. I no voldria entrar a valorar el paper del seleccionador, que va fotre una rajada fa un any perquè s'havia lesionat amb el Barça, no podia jugar, no recordo quina patxanga, amb la selecció, com si no fos un jugador pagat generosament pel Barcelona. Mm-hmm. Resulta que té molèsties en els partits del Mundial, que jo ho puc entendre, que el jugador vol estar al Mundial i tal, tots ho volen. Hosti, resulta que té una lesió que el pot deixar més de mitja temporada sense jugar amb el Barcelona. A mi em sembla molt greu. No pel fet que es lesioni el Mundial, que li pot passar qualsevol, pel fet que ha jugat sabent que tenia molèsties, i pel fet que s'ha estat preparant durant bona part de la temporada amb el Barcelona per arribar bé al Mundial.
5: Bé, això
6: o sigui, em sembla de cara de ciment armat. Mm-hmm. Em sembla molt poc compromís amb el club, recordar més que aquest senyor és capità del Barcelona, i una presa de pèl al Barça. Jo no sé, m'imagino que el Barça poca cosa pot fer més que quan es recuperi, pues que miri els partits des de la grada, des de la tribuna al Camp Nou. L'Spotify Camp Nou ara està molt bonic, des de ara cap a la primavera ja estarà al 100% de l'ocupació, farà realment patxoca estar al Camp Nou, no? És que gaudeixi en una bona ubicació de tribuna primera graderia, a prop de les banquetes, que hi ha milers partits Frenkie de Jong. Això és el que pot fer el Barcelona. I que es vagi preparant per la propera patxanga, que m'imagino que serà la Nations League. El proper, no? Que,
4: mira, al setembre, que hi ha l'aturada... La primera és la llarga, ja, no?
1: Sí, sí.
4: És la llarga de 3 setmanes. Doncs allà ja hi ha la Nations League, allà hi ha partits de Nations.
6: Aquest no podrà jugar, aquest però després, a la primavera, pues, que es vagi preparant, sí, que el Barcelona el prepari perquè jugui la patxanga corresponent amb la seva selecció, i ja està, no sé quina serà.
1: Les proves aquestes complementàries, en principi, confirmen que no té trencament de creuats, i ara el que s'està valorant és si supera o no. I, en principi, demà s'hauria de prendre una decisió, demà ja hauria comunicat mèdic.
6: Però de lligament, de cartíl·lag, de menisc...
5: De lligament,
6: treuat anterior.
1: Sí,
6: si no s'ha trencat, però igual s'ha d'operar.
1: Hi ha el dubte de fer tractament conservador o operar. Estan valorant les dues opcions i demà, quan es prengui la decisió, demà el club farà un comunicat.
6: No, el que ell, ara ja no és Koeman, no sé qui serà l'entrenador...
4: No ho sé, tampoc.
6: Irlandès,
4: però... No, no,
6: el que ells decideixen. Que no els faltaria
1: club,
6: res.
1: Recordeu el cas també d'en Sofati, aquí el club poc pot fer, al marge d'aconsellar el futbolista, després al final la decisió, bueno, igual que el dia que ell la va prendre en Sof, la decisió l'acabarà prenent Frenkie.
5: Jo el que veig és que és un futbolista que al final la temporada passada va tenir 4 lesions. I no crec que sigui buscat. I l'últim gran torneig de seleccions que va ser l'Eurocopa també se la va perdre per al turmell. Jo veig que aquí, igual que a Pedri en el seu dia se li va fer, recordeu, aquell mega estudi i tal, a veure, algú hauria de començar a mirar-se què passa amb Frenkie de Jong, perquè no és normal tanta lesió seguida.
4: Però va ser ell
5: seguida.
4: El primer ara a preguntar-se què ha de
5: fer
4: és ell. És a dir,
5: sobretot perquè si tu ets futbolista professional no pots estar deixant tirat el teu club, que és qui et paga, i la teva selecció, que és la que et motiva, o un Mundial, que jo entenc que vulguis jugar a un Mundial, no pots estar cada 2x3 agafant una baixa. 4 lesions en una temporada són moltes, eh?
4: Sí, sí.
5: Són, ara ho estava mirant, va estar 72 dies de baixa.
4: No,
5: això és una barbaritat. Tu ja com a... I parlo, insisteixo, de l'última temporada només. Ja no miro més enrere, que si miro, vaja, no acabes. Llavors jo crec que tu ja com a professional has de fer una pròpia reflexió de dir, ei, què m'està passant? perquè el que no és normal és que estigués encadenant lesió muscular rere lesió muscular, ara el genoll, ara el no sé què. A veure, mirem-nos-ho una mica, el tema. Com a miràvem... professional del futbol, si és que consideres que ho ets, que entenc que sí. Perquè clar, si no, al final què passa? Que la gent acaba agafant una tírria tremenda perquè és que no se't veu el pèl i perquè et reserven pel Mundial, que jo entenc perfectament, sincerament, que un cop guanyes la Lliga, si els dos últims partits te'ls pots estalviar, doncs mira què li va passar al pobre Fermín, era necessari. Doncs home, igual quan has guanyat una Lliga ja no sap cal. Com greu, no? Però clar, tu et mires tot el paquet i penses, home, és que hi ha unes quantes capes i potser que ens ho comencem a mirar ja en un sentit professional, de veritat, perquè clar, després es va renovant i no sé què, i jo crec que Frenkie de Jong, quan està molt bé, és un molt bon futbolista i la parella que fa amb Pedri és innegable i Flick sabrà més que ningú. Però no només Flick, tots els entrenadors que l'han tingut. Part positiva de tot això, i amb això acabo, doncs mira, que no caldrà que surti Casador, no? Perquè si tu tens un futbolista que t'està fallant d'aquestes maneres, tu un migcampista més el necessites. No cal que digui jo, és una reflexió que poso sobre la taula.
6: Jo la part positiva que veig és que per fi serà titular Marc Bernal. Marc Bernal, que ha fet una evolució molt bona la temporada passada, que va fer en 5 partits 4 gols, més que el tifó holandès en 2 o 3 temporades, a part d'assistències, i per tant va... I suposo que Flick se n'adonarà. Per mi el greu és que hagi jugat infiltrat aquests dos partits. Això és el greu. No que es prepari, que també, és a dir, per mi la temporada de Frenkie de Jong és un escàndol, la miris com la miris. No hi ha per on agafar-ho, no hi ha per on justificar-ho. Ara que jugui els partits aquests... dos darrers partits, no? Van ser els que van quedar eliminats i l'últim
4: l'últim de la fase de grups
6: i, home, doncs això i em aquest... sembla una responsabilitat per la qual al Barça algú li hauria de donar explicacions al Barcelona, però insisteixo, la part té la conseqüència absolutament plausible i per celebrar de que serà titular Marc Bernal, entenc. I per Marc Bernal, Gavi, Pedri, Olmo, Fermín,
5: rotar una mica més aquest mig del camp, que és veritat, bueno, que era molt fixa i...
1: No és massa. I recordeu que a més Bernal per fi podrà fer una pretemporada en condicions. Correcte. Perquè la temporada passada encara estava
5: recuperant la lesió. Era complicada la temporada passada, eh? Jo crec que també s'ha d'anar en compte amb jugadors que surten de lesions complicades, i igual a vegades ens passem de prudents amb Bernal, però mira, ara es troba bé i clar, fantàstic i perfecte, i les lesions sempre poden aparèixer.
6: Però en Frenkie aquí... siguem prudents. En Frenkie, no, molta prudència, no, Frenkie, molt de prudència.
5: En Frenkie el que s'ha de fer és demanar-li responsabilitat ja.
1: Per, fins al 2027,
5: cap al club que t'està pagant, no? Perquè no pot ser que vagis cada temporada amb 4 lesions.
6: No, fins mai. O sigui, aviam si es pot enganyar algú.
1: Jo era una mica més prudent.
6: Perquè fins quan va renovar aquest home?
1: 2029.
5: Seran 10 anys.
6: 3 temporades més.
5: Queden 3 temporades. 10 anys de Frenkie de Jong al Barça.
4: Però és igual, és que ara a De Jong, com a molt d'hora, si te'l vols vendre, no el podràs vendre fins l'estiu que ve, com a molt d'hora.
1: De totes maneres, tornem al que dèiem abans amb Julián. Si Frenkie no vol marxar...
6: No marxarà.
1: No marxarà.
4: Clar. Però és que encara que vulgui marxar, si ara vol marxar, no podrà marxar, perquè tu no pots vendre un jugador que està 4 mesos lesionat. Dic 4 perquè poden ser 5 o poden ser 3, però posem 4 mesos, en qualsevol cas sabem que és de llarga durada, per tant, un jugador que ha d'estar tants mesos lesionat, tu no el podràs vendre ara. I no el podràs vendre al mercat d'hivern perquè no saps com tornarà d'aquesta lesió. Per tant, ja te'n vas a l'estiu que ve, que faltaran 2 temporades per acabar contracte. Però és que aquí hi ha un inconvenient més, i és aquest senyor, quan torni a jugar amb el Barça, a veure com el rep al Camp Nou, perquè ja és un jugador que no comença a tenir més fòbies que fílies, és a dir, ja comença a tenir molts més detractors que no pas defensors, i és mala peça al terreny.
6: Però s'ha guanyat a pols, eh?
4: Sí. No, o sigui, aquí no hi entro.
6: Perquè n'hi ha una altra cosa que m'enerva, és que va fer un partit, Holanda va guanyar un partit, i automàticament va sortir a zona mixta, devia ser zona mixta, perquè vaig llegir les declaracions, dient que, bueno, que li agradaria seure amb els seus detractors per explicar-los futbol, perquè no en tenien de futbol. És a dir, em sembla tan poca classe aprofitar que el teu equip guanya un partit, i que tu suposo que has jugat, que has estat correcte, que, és, que no has perdut pilot, dono tot això que fa el De Jong, de no perdre pilotes i 200 passades bones amb un 99,9% d'encert al costat, doncs, aquestes coses que fa ell i que són tan importants i valuoses, i sortir a sala de premsa a treure pit. És exactament el mateix que fa Cristiano Ronaldo. Exactament el mateix. El dia que marca un gol, sortir a dir que gràcies a Dios, perquè Dios premia el trabajo duro. Hòstia, tio, quins collons.
0: En fi, doncs demà és el dia D. Demà és el dia en què decidirà si passa per quiròfan o no per solucionar aquesta lesió al genoll. També si hi ha comunicat, perquè ha de ser amb el consentiment del jugador, si hi ha d'haver comunicat, allà també sabrem algun detall més d'aquesta lesió al genoll amb què ha tornat el Mundial.
6: Perdona, i em sembla correcte que el jugador, sobre la seva salut, és el que ha de determinar. Això no faré broma, d'això. Em sembla que és la forma d'actuar. Si ell entén que ha de tenir un tractament conservador, endavant, encara que els serveis mèdics diguin el contrari. I si és al revés, també endavant. Crec que el jugador se li ha de donar la puta... Té el dret de decidir què està amb la seva...
5: És que un quiròfan no és una broma, eh? Vull dir, al final també tenen dret a decidir què és el que volen fer amb el seu propi cos.
1: De fet, la majoria de futbolistes, si poden, aposten per un tractament conservador.
5: Normal, és que no...
1: I després és cert que passa moltes vegades que comença el tractament d'un conservador, vas més lent del que t'esperaves, no tires i acabes.
0: Però és innegable
1: el risc que prens.
0: Camp de Jong i la seva lesió només faltaria, és a dir... Ha de ser una molt mala passada ser un jugador professional i que estiguis 4, 5, 6 mesos de baixa. Evidentment que ho és. Aquí la qüestió és com has triat, és a dir, què has triat fer i quan i amb qui. És a dir, tu has triat arriscar només amb la selecció, o això com a mínim és el que sembla, és el missatge que t'arriba. Tampoc hem pogut escoltar parlar de Jong sobre a l'hora de triar de les seves lesions, quan ho fa i amb qui i per què. Potser estaria bé que algun dia doncs, expliqués com ha viscut també ell tot aquest via crucis i que ens digui no.
5: I potser empatitzaries més.
0: Exacte, és que no és veritat, és que jo no vaig fer això, d'acord, doncs si m'ho dius i m'expliques el perquè, aleshores sí, però és que mentre ell no parla, doncs tu et vas fent les càbales que et vas fent.
1: Sí, perquè a més...
0: I t'hi porta, clar.
1: No li ha sortit bé, recordeu el cas d'un tití que s'infiltra per jugar al Mundial de Rússia, acaba guanyant el Mundial, però cerca aquella infiltració d'aquell Mundial... va acabar amb la seva carrera futbolística. Sí. És a dir, ho va focalitzar tot en el Mundial, en aquest aspecte li va sortir bé perquè el va guanyar, però es va acabar la carrera esportiva.
6: Aquí hi ha un agreujant, en aquest cas. En aquest cas hi ha un agreujant, i és que els serveis mèdics del Barcelona recomanaven des del primer moment un tractament d'intervenció quirúrgica, que evidentment...
1: I no ho va fer per jugar al Mundial.
6: Impediria que ell jugués al Mundial, però és que durant aquest temps el Barcelona el va renovar. Aquí està el que és intolerable del tema Umtiti. Que ell prioritzi el Mundial, ho puc entendre. No ho comparteixo, crec que és una mala jugada del club, però ho puc entendre. Ho puc entendre. Sí. El que per mi és absolutament insostenible és que el Barça el renovés en aquell moment.
0: Llarga, renovació llarga.
6: No, llarga.
0: I costosa, perquè...
6: Això és el que és intolerable, que passés en aquell cas concret d'Umtiti.
0: Quan fa d'això ara ja? En deu fer?
6: Això deu mirar el 2018. Recordo que ell es va lesionar en un partit contra el Celta. 2017-2018 es va lesionar. I en tot aquest temps, era un gran central en aquell moment Umtiti, en tot aquell temps va haver tot aquest debat, i pum, renovació.
0: Sí.
6: Em serà tremendo.
0: En fi, demà estarem pendents, doncs, i atents a si hi ha algun comunicat i, per tant, sabem més detalls de De Jong. Per anar tancant tertúlia i tema Barça, una cosa més que també avui ens hem percebut, no?, veient l'entrenament, i és que no hi era Marc-André Ter Stegen.
1: Sí, amb permís del club, no s'ha entrenat. En principi, tampoc ho farà demà. Ter Stegen continua treballant per tancar la seva sessió a l'Ajax, cada cop més avançada, un cop s'han resolt els assumptes fiscals, i de fet amb les tres parts implicades d'acord s'espera, ens diuen, ens consta que el porter alemany viatgi ja la setmana vinent a Amsterdam per incorporar-se a la disciplina de l'Ajax, amb una aposta clara del seu tècnic de Mitchell, que el va tenir al Girona, poc temps per relació, però que és el gran culpable d'aquesta aposta de l'Ajax per ell.
0: Què li queda a Ter Stegen de contracte ara? Una o dues?
5: Fins al
1: 2028.
5: Són dues, sí.
0: No, perquè serà la fórmula a fer servir amb Ter Stegen, és a dir, mentre no trobem un club que se'l vulgui endur com a fitxatge, és a dir, traspassat, anirem fent aquesta fórmula.
5: Jo és que tinc una opinió que no és popular sobre aquest tema.
0: És una bona,
5: Vosaltres heu vist l'estat de forma de Chesney El vau veure a les fotos de la revisió i heu vist a Ter Stegen, no?
4: Sí.
5: Vale, doncs ja està, no he de dir res més. I a part que tu, és que a part, que cedeixis un futbolista pagant el 90% de la fitxa amb la milionada que cobra aquest senyor... I el cedeixes amb una... Ja sé, ja em vindreu amb tot el rotllo del vestidor, que pot ser un problema, perfecte. Si ha de ser una bomba, entenc que no et queda un altre remei. Però clar, és que entre diferiments, renovacions que no tocaven, perquè aquí també va haver-hi una renovació que potser no tocava, acabes pagant un dineral?
4: Sí, clar.
5: Jo crec que aquesta operació... I el cedeixes amb un altre equip, o sigui, és que em sembla increïble. I el Barça necessita un segon porter, i és que s'acabarà... No dic que hagi de ser Ter Stegen, però jo quan vaig veure les fotos l'altre dia de la revisió mèdica de Chesney, ens pot agradar molt, ens pot fer molta gràcia, pot fer tot el vestidor que vosaltres voleu, però, per favor... Això sí que no és professional.
6: Saps què em passa a Naís? Que primera, que és una persona tòxica...
5: Clar, sí, per això, per això.
6: No, no, i més. I segon... que el tenien en un pedestal, i és un tragaboles.
5: Sí, sí, sí.
6: És un paquet. Ha tingut una època bona, va tenir una època bona, correcta. Ja tampoc seria... És que jo a mi a vegades...
1: Però et dona més seguretat que Chesney, com a segon.
6: Bueno, no, doncs no ho tinc tan clar. Doncs no ho tinc tan clar. A mi de tant en tant, per les nits, a vegades tinc malsons. Tots en tenim. A mi em torna... Em torna a Liverpool, em torna a Roma... I veig el que feia l'actuació, que no estic dient que sigui tot culpa d'ell, Li van cascar 8 en un quart de final de Champions.
1: No, però parlem com a segon porter, no com a primer,
6: No, no, bueno, com a però, segon, bueno, és igual, ni com a tercer.
5: Certament, Ter Stegen no et serveix per ser segon porter per tot això que estava comentant el Joani, perquè ell és el primer que no vol. Però és que la gestió de la porteria ha estat tan... no ho sé, surrealista, és que em sembla surrealista, i el Barça necessita un segon porter, i que no li passi res a Joan Garcia aquesta temporada. No dic que Ter Stegen sigui el millor porter de la història del club, no ho ha estat, i no crec que ho estigui ara. Però és que haver de cedir també...
4: Fitxaran un porter.
5: Home, és que necessites fitxar un porter.
6: Però escolta, el mercat acaba el 31 d'agost. Mm. Hi ha unes prioritats, estan fent unes prioritats, quan estiguin aquestes prioritats es fitxarà un tercer porter, un segon porter.
4: Per tant, Joan, segons el que creus tu, falta dos davanters centres, un és Julián i un altre segon, allò, un davanters centre
5: estàtic. Si surt Ferran, no, Joan, si surt Ferran.
6: És que jo crec que acabarà sortint. Mm-hmm.
4: Ah, d'acord, és a dir, un... Sí, sí,
6: no, no, jo crec que vindrà un davanter perfil rematador, sí o sí.
4: Per tant, surti o no surti Ferran.
6: Sí.
4: D'acord, és a dir, Julián i aquest segon perfil. Uh-huh. Això a la davantera. Falta un porter i aquí s'acaba la història, o falta també un central?
6: Jo crec que també falta un central.
4: Per tant, falten quatre fitxes.
1: El club l'altre dia no descartava el central,
6: I a partir d'aquí, si hi ha sortides, també hi haurà entrades. M'explico?
4: Sí, és a dir, quatre sí o sí.
6: Sí.
4: Quatre sí o sí, després
6: jo crec que hi haurà aquest mínim de quatre, crec.
4: No, evidentment, aquí estem per equivocar-nos.
6: I ara, si per exemple, Valde agafa i té una oferta d'algun club, Mendes el col·loca a algun lloc, hauràs de fitxar un segon lateral. Bueno, vindrà Cancelo. El Barça, el Barça fitxarà Cancelo.
4: Aquest el donem per fet, perquè Cancelo...
6: És una operació que
4: és correcta, sí.
1: Ja m'ha explicat diverses vegades, a més, que el Barça, aquest mercat d'estiu... se'l pren com si fos el mercat també de temporada vinent, perquè el fet d'anar a Montjuïc, ja ho hem explicat, menys fair ingressos, problemes amb el fair play, problemes per entrar a la norma 1, i per aquest motiu el Barça es pren aquest mercat de fitxatges com un mercat fonamental, perquè possiblement l'estiu vinent no estarà en una situació econòmica tan positiva com aquest.
4: A l'hora d'inscriure, sobretot, sí, perquè sí. A no ser que et vinguin jugadors com altres casos de les últimes temporades que venen amb contracte vençut, és a dir, que et venen lliures.
1: És un mercat important, aquest.
4: Que aleshores sí que...
1: S'ha de fer feina.
4: Veure, per tant, la porteria amb un porter sí que seria la història.
5: Molt.
4: Diferent.
5: Molt.
4: Seria diferent.
6: Amb Chesney vam guanyar la Lliga, no? I la Copa.
4: Sí, la Lliga sí, la Copa també. Però el problema no és la Lliga i la Copa, el problema és que tu aspires a la Lliga de Campions. Dic pel mateix tècnic, pel mateix Flick.
6: Esclar, aspires a competir per la Lliga de Campions.
4: No, aspires... És a dir, l'objectiu principal, segons sents el que diu Hansi Flick, és la Champions.
5: Sí, sí, ho va dir claríssim. Ell. Es va carregar 10 anys de relat de...
4: La pregunta és si...
5: Guardiolista, en 5 minuts.
4: Amb Chesney a la Champions no sé si n'hi ha prou. És el que no sé. Jo crec que si tens un problema amb Joan Garcia, amb Chesney a la Champions ho tens complicat. No?
6: I amb Ter Stegen també.
4: Sí, amb Ter Stegen també.
1: També és ser una cosa. Chesney ha estat de vacances, I tothom quan torna a vacances
4: sí, no fotis, no? Home, moment, a veure, però sí, clar, però que tornem però nosaltres amb tres quilos de més, d'acord,
5: però tu el vas veure a la rua?
1: Sí, sí. També és cert que, evidentment, a mesura que vagin passant els entrenaments es posarà tot, tampoc en tinc cap mena de dubte d'això.
4: Escolta, que anirem tancant tertúlia, però abans vull saber, Joan, diumenge digue'm que sí, que veuràs la final del Mundial.
6: Home, no tinc més remei perquè treballaré.
4: I si no treballaré...
6: Malauradament, avui m'he reincorporat a la feina.
4: M'han faltat
6: 4 dies per fer el completo. Però clar, m'haig de guardar uns dies per la Festa Major de Vilafranca,
4: clar,
6: que és el mes d'agost.
4: 31 d'agost, no? Quan comença aquest any?
6: Hòstia, és la darrera setmana d'agost, però no sé el dia exacte. Sempre és la darrera setmana d'agost. Deu ser el 31, una cosa així, sí.
4: No, aquí també s'està organitzant sortida, per anar a Vilafranca, perquè actua la Ludwig Band, a més, actua el 31, sembla mateix, s'està organitzant aquí autocar, Ja, segons com hi haurà un minibús que anirà cap a Vilafranca per veure la Ludwig. O sigui, que és possible que sí que s'hi vagi. Per tant, si no hi haguessis treballat, a la final no l'hauries.
6: No.
4: No m'ho crec.
6: La veritat.
5: Ah. La seva dona.
6: La casa la veu.
5: La Maria Teresa i li aniria dient el que passa.
6: De tant en tant, com van?
5: Ja està.
4: Què fan i qui ha marcat, no? Ja està, amb això ja tens tu sí que la veuries.
5: Sí, home, sí, i tant.
4: Treballis o no treballis.
5: Oh, i tant, sí.
4: Veurem què passa.
5: A veure.
4: Aquest diumenge anirem tancant tertúlia. Avui heu vingut d'hora i marxareu tard, Ara estava veient, em sap greu. Em sap greu perquè porteu aquí 2 hores tancats a RAC1. No passa res.
6: Millor aquí que la calda que fot fora.
4: Això també és veritat.
5: Sí.
4: Avui ha baixat, però...
6: Saps el que va dir aquell de l'Ajuntament, no? Com deia la tia Paca, que diu que tenia una tia que es deia tia Paca, que anava al Corte Inglés quan tenia fred.
4: Sí.
6: I va dir, em sap que va ser el regidor...
1: a l'Albert Batlle.
6: Barballa.
1: Sí.
6: Que davant de la onada de calor, feu com feia la meva tia Paca, aneu al Corte Inglés, que hi ha aire condicionat.
1: Aquí a vegades fot rasca,
6: Un càrrec públic, dir això, però dit això, doncs jo estic aquí com la tia Paca.
1: Aquí fot rasca a vegades,
4: La tia Paca. Escolta'm, Joan Puquí, gràcies per venir un dia més. Que vagi molt bé. I Anaïs Martí, gràcies.
5: Bona nit, gràcies.
4: Ens veiem dijous que ve?
6: Sí.
4: Sí, és l'últim.
6: Encara sí, l'altre
4: ja. No, ja veurem. Ja m'ho diràs.
5: Ja t'ho diré. És que algú torna, saps, la setmana que ve.
4: Ah, caramba!
5: I el dijous que ve és 23 de juliol, el que farà 6 anys que em vaig casar.
4: Ostres.
5: Llavors, potser de fer una celebració.
6: Bueno, però pensa que 6 no és número... 6 no és número, no és 5, 10...
5: 46 dies fora sí que és un motiu suficient.
4: Però escolta, veniu aquí a l'estudi de RAC1, tenim aire condicionat, podeu estar aquí una bona estona xerrant... Què més voleu? I us posarem fins i tot unes palmetes, si voleu.
5: I uns espaguetis, no?
4: També,
5: a
4: la bolognesa.
1: Superromàntic, aquí a RAC1.
4: Què més vols? Va, Àlex, gràcies.
1: Que vagi bé, Xavier, adéu, bona nit.
4: Ara falta un minutet, sí? Perquè siguin 3:15 de la matinada, una pausa, i tornem per rematar el Tu diràs.
9: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: minuts, passant de 3 quarts d'una de la matinada. Hem fet tertúlia fins fa res, 3 minutets, amb el Poquí i amb l'Anaïs Martí sobre els diversos temes Barça, perquè abans ho deia, avui han confluït uns quants temes Barça i alguns dels quals importants, sobretot aquest últim, que és el que ens ha ocupat més estona, que és l'operació o no operació de Frenkie de Jong. Demà sortirem de dubtes, a banda d'un capítol més repetit, però és un capítol més, és igual, de Julián Álvarez. En aquest cas, malgrat el president de l'Atlètic de Madrid s'entesti en dir-li Julián López, avui mateix l'he tornat a passar. Més enllà de Barça, continuem també pendents dels altres tres equips catalans de la Lliga Professional. Un de primera, l'Espanyol, després en parlarem, perquè avui qui és notícia sobretot és el Girona, Rubén Pérez. Bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Perquè ha presentat el tercer reforç d'aquesta temporada que ve, que és l'ucraïnès Oleksandr Pishur.
1: Sí, el davanter és una de les tres incorporacions que ha fet fins ara el Girona en aquest mercat. Recordem que les altres són Izan González i Ivan Morante. A la presentació, Pishur ha evitat parlar de comparacions amb un altre davanter ucraïnès que va jugar al Girona, Artem Dovbyk.
2: I don't want to be Dovbyk, I don't want to be another guy, I want to be me.
1: Contundent ha estat Pishur respecte a les sortides. Està a punt de fer-se oficial la marxa de Joel Roca, que ja ha passat revisió mèdica amb l'Olympiacos grec. El Girona rebrà per l'operació uns 7 milions d'euros més variables i un percentatge de futura venda. Recordem que el Girona jugarà el primer amistós el dia 22 contra l'Olot, que abans jugarà contra l'Espanyol aquest dissabte.
0: Sí, de fet, Espanyol i Sabadell seran els primers catalans en entrar en joc, en disputar els primers partits de la pretemporada. El Sabadell, que a més, avui ha anunciat que ha superat el rècord de socis.
1: Sí, el club arlequinat ja suma ja 2.848 noves altes, amb les que supera el rècord de la temporada passada. Ho ha aconseguit en menys de 3 setmanes de campanya, demostrant l'il·lusió que hi ha entrat l'afició pel retorn a segona divisió. L'equip, que recordem, està ara mateix d'estada de pretemporada a Salou i, com deies, debutarà també aquest dissabte a les 7 de la tarda contra el Castelló.
0: El Barça serà l'últim dels catalans d'aquesta Lliga Professional a entrar en joc. És fins al dia 24 que no el veurem jugar un partit. Vaja, el veurem. Potser el veurem perquè, a priori, a hores d'ara és a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper contra l'Europa, tot i que fa tot just 2 dies el president de l'Europa ens explicava que havia demanat, a més per WhatsApp, el mateix president Laporta li havia dit, escolta, no estaria bé que el féssim a porta oberta i així podria entrar aficionats a veure aquest Barça a Europa, que serà el primer partit de preparació de l'equip de Hansi Flick per la temporada 2026-2027. Rubén, gràcies.
1: Bona nit.
0: I fora del futbol, obrim la pàgina poliesportiva parlant de bàsquet amb més moviments del Barça, començant per la banqueta, que avui hem tingut moviments. Miquel Pasqual, com estàs? Bona nit.
3: Què tal? Bona nit. Doncs sí, perquè a falta de l'anunci oficial hem viscut avui un pas més en aquesta banqueta, perquè el representant d'Alexander Sekulic, Obrad Fimic, ha fet públic en una història d'Instagram un contracte amb l'escut del Barça, fet que dona a entendre, doncs, que la seva arribada a la banqueta blaugrana és imminent, tal com va avançar Recu. Sekulic era el principal candidat de la banqueta i acabarà assumint el càrrec. Més enllà d'aquesta banqueta, al matí s'ha fet oficial la quarta incorporació a la plantilla, la del base Umoja Gibson, el nord-americà de 28 anys i 1,85 d'alçada, completarà la direcció de joc després de tenir un paper important a l'Eurocup amb el Cedevita Slové, amb una mitjana de 15,9 punts, 4,9 assistències i 17,2 de valoració a la competició europea. Gibson completarà la posició de base blaugrana juntament amb Justin Robinson, un altre fitxatge, i Juan Núñez, que segueix amb contracte. Firma per 2 temporades i arriba motivat per jugar com a blaugrana.
4: És un autèntic privilegi poder jugar davant d'una afició tan apassionada en un club amb tanta història i uns seguidors extraordinaris. Només vull que sapigueu que cada dia que em posa aquests colors ho donaré tot. Jugaré amb el cor i estic preparat per fer coses grans amb els meus companys. Tinc moltes ganes de veure-us i estic llest per posar-me a treballar.
3: Més enllà del Barça, també la CB, el Kitsanas Manresa ha anunciat la marxa del base Retino Basohan. Després de 2 temporades al club, el seu nou destí ja oficial és el San Pablo Burgos.
0: Doncs més moviments del Barça, que va a pràcticament no, em sembla que és clavat, a moviment per dia. Sí, és a dir, els últims 4 dies, inclòs el d'avui, ha anat anunciant jugadors i avui em venia al cap el que ja ens explicava el Pau Ribas, en el tram final, amb l'Albert Pedrol, en el back-to-back, ens deia... espereu-vos a jutjar, perquè clar, sí que és evident que amb tot el despropòsit que hem vist en aquestes últimes setmanes del Barça de bàsquet, un es pot posar les mans al cap o es pot posar un punt neguitós. I ens deia Pau Ribas, tranquils, des de la Summer League a Las Vegas, ens deia tranquils, vull dir, és molt d'hora. En tot cas, a final de temporada les notes. Esperarem. Si és paraula de Pau, esperarem. Miquel, gràcies.
3: Bona nit. I una cançó
5: que arribi quan no arriba l'aire. I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
0: Surt. Avui hem tingut en surt. El Tour de França s'ha disputat la 12a jornada, això sí, amb final d'etapa accidentat. Roger Jofre, bona nit.
6: Bona nit. Sí, tercera victòria d'etapa de Merlier, però efectivament l'etapa ha estat marcada per una caiguda a 350 metres de la meta, dins la zona d'esprint, motiu pel qual s'han neutralitzat els temps per no perjudicar els corredors a la classificació general. El principal damnificat d'aquest accident ha estat el colombià Fernando Gaviria, que ha hagut d'abandonar el Tour per una fractura de clavícula. Tot plegat el dia que Tim Merlier ha tornat a demostrar que no té competidors a l'esprint. El belga s'ha imposat en una etapa amb només 3 ports de quarta categoria, superant a Olaf Koy i Jasper Philipsen. Amb aquesta victòria suma 75 victòries com a professional i reforça la seva candidatura pel mallot verd. A la classificació general, cap novetat. L'eslovet Tadej Pogacar continua sent el mallot groc, 3 minuts i 36 segons per sobre del danès Jonas Vingegaard, el seu principal perseguidor. Mentre que el belga Remco Evenepoel està 4 minuts i 6 segons. A partir de demà, el Tour comença una sèrie de jornades decisives. Aquest divendres disputa l'única etapa que supera els 200 quilòmetres, amb un porto, el Valú del Sas. I a partir del cap de setmana tornen les etapes de muntanya, dissabte amb 4 ports puntuables, 3 d'ells de primera categoria, i diumenge també amb 4 ports, un d'ells Horse Category.
0: Doncs dissabte és el dia bo, ara ben ha fet 3 bons dies, ara ho deia el Roger i és cert, ha estat una setmana un punt tret de dimarts, oi?
6: Sí, exacte,
0: que va ser
6: una
0: gran jornada, ara ens venen 3 etapes com Déu mana a partir de mateix, però les bones dissabte i diumenge, especialment dissabte, i la setmana que ve, atenció, divendres i dissabte, que tenim el doble ascens a l'Alpe d'Huez, és a dir, acaba l'etapa tots dos dies al mateix port, i allà és on s'acabarà de decidir, no el mallot groc, jo crec, però sí, com a mínim, la resta del podi, amb Vingegaard i companyia lluitant per la segona posició. Hem de pensar que sí, que Vingegaard acabarà segon, però veurem com acaba la tercera posició d'aquest podi, i si no hi ha algun disgust per algun dels corredors. Avui mateix, mira, hem tingut aquesta desgràcia de la caiguda, però també pot ser en forma de pàjara, que es diu en el món del ciclisme, doncs que algú acabi tenint problemes per arribar als ports que queden per endavant. Roger, gràcies.
6: Veurem. A tu.
5: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.

0: Falten 5 minuts perquè sigui la 1 de la matinada. Ara temps pel motor. Som a les portes d'un nou gran premi, concretament el Gran Premi de Bèlgica, però durant la prèvia qui ha estat protagonista és Max Verstappen, que s'ha mostrat avui molt fred quan se l'ha preguntat pel seu futur a Red Bull. Quim Salvador, bona nit.
1: Sí, bona nit, Xavi. El tetracampió neerlandès és el protagonista dels rumors de futur més insistents dels últims dies a la Fórmula 1. Se'l vincula sobretot, suposadament, a McLaren. Ell, que ha fet tota la carrera a la Fórmula 1 amb Red Bull, bé, va córrer un any i quatre curses amb Toro Rosso, però és l'equip filial. Era l'equip filial,
0: sí.
1: Ara canviat de nom, però vaja, sempre amb Red Bull. Doncs hi ha força especulacions sobre aquesta possibilitat. I com dius, Max Verstappen ha estat fred com el gel quan li hem preguntat sobre això. Sentim.
2: No. And what do you make of the speculation?
3: Nothing.
2: And do you have a date in mind?
3: No, there's nothing to say.
2: So
3: from my side,
2: so full commitment to Red Bull 2020.
3: I said there's nothing to say. I don't want to go here, yes, say yes and no and this and that about my future. I said already many times that if there was something new, I would say it myself.
1: No l'hem doblat perquè sobretot al principi del tall eren monosíl·labs de Verstappen. Alguna cosa al futur? No. Alguna cosa de les especulacions, res a dir, i bé...
0: Només al final diu, quan hagi de dir alguna cosa, sí, ja la diré, no? Que és l'única part de... Però vaja, no deixa de ser el mateix de les últimes setmanes, tot i que la rumorologia no només hi és, sinó que segons com va creixent a mesura que avança la temporada, clar.
1: De fet, sí que hem fet traduir el fragment final, perquè aquí sí que... Tampoc és que hagi parlat molt, però és que la pregunta era específicament,
0: clar,
1: pel seu futur amb Red Bull. També ha fugit d'estudi.
3: I don't want to go here, yes.
4: No vull estar dient sí o no, això o allò sobre el meu futur. Quan hi hagi alguna novetat, ja ho diré jo mateix.
3: Save myself.
1: Doncs Max Verstappen, que no vol dir absolutament res de futur en aquesta prèvia del Gran Premi de Bèlgica. Per cert, avui també n'ha dit una de les bones, Fernando Alonso.
0: Ah, és
1: objectiu per diumenge, que és el dia de la cursa, arribar a temps a casa per veure la final del Mundial.
0: Més que mai és el circ de la Fórmula 1. Aquest
1: ja
0: any sí que és el circ de la Fórmula 1.
1: Fernando Alonso està tenint un any desastrós per la manca de compatibilitat del seu cotxe, l'Aston Martin, cotxe que no pilotarà demà la primera sessió lliure del Gran Premi de Bèlgica, perquè ho farà el jove estatunidenc Jack Crawford, que és el pilot reserva d'Aston Martin. La primera sessió serà a 2:45 del migdia, el segon lliure, aquí sí que hi ha Fernando Alonso a la pista, a 5:00 PM, la cursa diumenge a 3:00 PM, al mític circuit d'Spa-Francorchamps. I encara en motor, Xavi, passem a les dues rodes perquè el líder del Mundial de Moto3, que és el murcià de 18 anys, Máximo Quiles, que va líder destacadíssim,
0: sí,
1: i falta mig Mundial, però ja fa olor de campió del món, avui hem sabut que farà el salt a Moto2 l'any que ve amb l'equip Spar, que és amb el que corre ara i que també té escuderia a la categoria mitjana. Quiles, que és representat de Marc Márquez, és un dels talents més destacats del motociclisme.
0: Doncs temes de motor avui, tant amb Fórmula 1, per cert, proper Gran Premi de Motos, quan és? El tens al cap? Perquè
1: sí,
0: ara hi ha vacances,
1: del
0: no?
1: 7 al 9 d'agost a Silverstone, segon cap de setmana d'agost.
0: Val, perfecte.
1: Sí, ara hi ha una aturada de 3 setmanes de
0: perquè
1: sense curses.
0: Descansin i es treguin, no?, una mica... Desemboidin el cap, que ja toca també.
1: Descansar, sobretot els pilots, però s'ha de fer feina als despatxos.
0: Home, això sí, això ja se n'ha fet, eh?
1: Ja
0: tenim... part que s'ha fet, s'ha
1: avançat. Sobretot en MotoGP, la categoria Arena, que és la primera que es tanca, hi ha més de mitja graella definida. Un dia, si vols, la repassem com ha quedat.
0: Sí, tant, i
1: o
0: tant.
1: O com està quedant, que falten coses per decidir, i també es comencen a moure ja coses com això d'Aquiles, de Moto2 i Moto3.
0: En parlarem. Quim, gràcies.
1: Bona nit.
0: Janine Gallut, com estàs? Bona nit.
5: Molt bé, bona nit.
0: Ens queda un minut clavat, per tant, ja saps,
5: tinc últim minut. El petardo el cul, eh? Vinga. Allò de que, vale, vinga. En futbol segueixen les sortides a l'Europa.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Avui farem història, Oriol. Avui acabar a la una, això... Qui ho havia de dir, abans de començar el programa. Doncs això, a la una de la matinada anirem dient adeu a aquest T'ho diràs, agraint-li a l'Oriol Montfort, primer de tot, que és qui ha estat al control tècnic i també a la redacció d'esports que ha fet possible el T'ho diràs. Demà hi tornem, horari habitual, a partir de 11:15, amb l'Oriol Jové. Que vagi bé, bona nit.
2: T'ho diràs.
3: Actualitzada al minut. RAC1.cat, el portal de RAC1.
4: Són les 6 del matí, bon dia, Catalunya.

0: que va per la terra, que és divendres 17 de juliol del 2026. El dia comença amb moltes temperatures d'entre 20 i 26 graus i al migdia farà calor, tot i que menys que ahir. Al matí predominarà el sol i a la tarda esperem algun ruixat al Pirineu. Al cap de setmana farà sol i les temperatures es mantindran sense grans canvis. Tot i que la calorada fluixa, escolteu aquesta dada que ahir va fer publicar el Meteocat, Catalunya ha registrat l'inici de l'estiu més càlid des del 1950. De fet, els últims dies, el SEM ha atès més de 150 persones per aquestes altes temperatures. Avui que ens llevem amb la ressaca de la sentència del TJUE, que avala la llei d'amnistia de dalt a baix, la decisió aplana el camí per retorn del president Puigdemont i la resta d'exiliats, l'independentisme, la Generalitat i la Moncloa demanen l'aplicació immediata de la llei, però de moment el Tribunal Suprem fa com si sentís ploure i manté les ordres de detenció. Gonzalo Boye, avui, en aquest estudi del món a RAC1, en temps de tertúlia, al costat de Cristina Puig, Ernest Folch, Glòria Serra, Jordi Bosch i el director de La Vanguardia, Jordi Juan. Pendents dels incendis, aquest matí no n'hi ha d'actius, després que els bombers controlessin el del Moianès, però les autoritats estan molt preocupades pel presumpte piròman que està incendiant constantment els boscos que envolten Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. En successos, recordeu l'accident d'helicòpter de Nova York l'abril de l'any passat, que va acabar amb tota una família de Barcelona morta, doncs ja se'n saben les causes. Sembla que l'aparell hauria caigut desplomat al riu Hudson després d'impactar amb un grup d'ocells. En la tragèdia van morir els pares, una parella de Barcelona, directius de l'empresa Siemens, i els tres fills. Tampoc va sobreviure el pilot de 36 anys. De tornada a Catalunya, i els Mossos van obrir foc contra un lladre multireincident a l'Hospitalet de Llobregat, que els va intentar atropellar amb el cotxe. L'home que n'ha sortit il·lès ja està detingut. En futbol, a dos dies per la final del Mundial, Lamine Yamal té algunes molèsties i ahir va entrenar-se al marge del grup, però la Federació Espanyola assegura que no té res greu i que podrà jugar a aquest partit. Per cert, que Javier Milei ja ha dit que no serà a la llotja del partit per presenciar a Nova York aquesta final. La final també arriba marcada per l'emprenyada del govern britànic amb els jugadors argentins que van desplegar una pancarta reclamant les Illes Malvines. Ara demana a la FIFA que obri una investigació. Avui, que a partir de 3:15 descobrirem els editors de totes les novetats de la temporada d'estiu, que us acompanyaran a RAC1 a partir del dilluns que ve, després la centrifugadora amb l'Edu de Batlle i el repàs del que ha donat de si aquesta setmana al món a RAC1, i per rematar-ho, com sempre, la meta tertúlia amb el Sergi Embudio i els cafres habituals, David Broc, Mònica Usar, Santi Jiménez, Marc Puga i amb el Joan Ferrer, i la final per triar el millor diàling de la temporada al migdia, el cap de setmana i les vacances. Són les 6:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
2: Sí, que el Suprem no té previst retirar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, tot i que el TJUE hagi avalat l'amnistia. Fons del Tribunal apunten que Pablo Llarena continuarà de braços plegats i que la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea no va amb ells. L'argument és que el Suprem no va plantejar cap consulta al TJUE i que l'aprovació de l'amnistia només respon a les qüestions de l'audiència.

0: Nacional i el Tribunal de Comptes. També les fonts situen l'aplicació de l'amnistia després que el Constitucional resolgui els recursos dels líders independentistes, i això ja porta el calendari a la tardor. Sigui com sigui, Europa creu que els diners públics utilitzats pel referèndum de l'1 d'octubre no van afectar els interessos financers de la Unió, i això obre la porta perquè el Tribunal de Comptes amnistiï aquesta malversació.
1: Tot això, tot i que immediatament la sentència no vol dir res, tant l'independentisme com el govern d'Espanya han celebrat el veredicte del TJUE.
0: Sí, el govern espanyol insta els jutges espanyols a aplicar l'amnistia i el ministre Félix Bolaños es felicita per la feina feta.
2: Hoy nadie, ni sus críticos más acérrimos, querría renunciar a sus frutos. Por eso me atrevo, humildemente, a calificarla de logro colectivo.
0: I un dels directament afectats per la llei d'amnistia, Carles Puigdemont, també ha qualificat de victòria rotunda la sentència. En un escrit a la xarxa reconeix que el seu retorn no serà immediat, perquè apunta que el camí de la repressió no s'ha acabat, i afegeix que el partit ara ja no jugarà sinó que jugarà al Santiago Bernabéu amb els àrbitres i el públic decantats cap a un costat.
1: I a tot això, el PP nega que la sentència canviï res.
0: A Gènova asseguren que els jutges europeus no han entrat en el fons de la qüestió, no han dit si la llei és constitucional o no. Alberto Núñez Feijóo ha dit aquesta nit que la decisió del TJUE no exonera Sánchez d'haver mentit als espanyols.
3: El pronunciamiento del Tribunal de la Unión Europea no convierte en verdad las mentiras de Sánchez. Dijo a todos los españoles que nunca aprobaría una ley de amnistía. Con y sin sentencia, mintió y vendió la igualdad de todos los españoles por su interés general.
0: Però un dels més contundents ha estat José María Aznar, que alerta del risc que suposen els independentistes per l'estabilitat de la Unió Europea.
4: Hoy es muy buen momento para reiterar que cuando se ataca la integridad constitucional de un Estado miembro, el agredido es el conjunto del sistema institucional europeo.
0: Això mentre Vox assegura que digui el que digui Europa, si arriben alguna vegada a la Moncloa, la llei d'amnistia acabarà a la brossa.
1: A les 8 ampliarem tot el que ha donat de si aquesta decisió del TJUE, i a partir de 9:45 del matí esperem en aquest estudi l'advocat del president Puigdemont, Gonzalo Boye. Serà en temps de tertúlia amb el director de La Vanguardia, Jordi Juan, amb Jordi Bosch, amb Glòria Serra, amb Ernest Folch i amb Cris Puig. Més enllà de l'amnistia, som a les portes d'un cap de setmana menys calorós que abans d'ahir, però molt calorós en general.
5: Mònica. Sí, continua la calor amb temperatures per sobre del que tocaria, però tot i això no una calor tan extrema com la d'aquests últims dies. Ahir les màximes ja es van quedar cap als 37-38 graus les més altes, 38 per exemple a Artés i també a Torres de Segre, 37 a Fornells de la Selva i també a Canyelles, i avui màximes que es mouran entre aquests 32 i 37 graus a l'interior i més baixes a la costa i també al Pirineu. Demà baixa una mica més la temperatura en punts de les comarques del sud i també comarques interiors, i diumenge es manté sense grans canvis o podria pujar una mica en sectors interiors. Tot plat amb sol i només alguns ruixats de tarda en punts del Pirineu, i avui al matí amb tramuntana i després a la tarda amb vent de component sud que es notarà a moltes comarques, però sobretot cims del Pirineu i també comarques de ponent. I comencem el dia amb temperatures altes i ens estem acostumant a aquests valors per sobre dels 25 graus, sobretot en punts de la costa, per sobre dels 20 tenim nits tropicals com si res ara mateix, i tenim ara mateix entre 23 i 27 graus a Barcelona, 26 a Tarragona, 28 graus a Roses, 24 a Cabrils, 18 a Solsona, 22 a Lleida i 24 a Girona.
1: Tot i que aquest matí no hi ha incendis actius, els bombers estan molt preocupats pel presumpte piròman que està incendiant al municipi d'Aiguamúrcia, al camp.
0: Ahir diversos agents van haver de treballar sobre un altre foc en aquesta zona, el cinquè, en només 8 dies. El van estabilitzar al cap de poques hores i només va cremar una hectàrea i mitja. Però tant els veïns com els alcaldes de la zona estan molt preocupats perquè creuen que al darrere hi ha un piròman que no es dona per vençut. N'han parlat a RAC1 els alcaldes d'Aiguamúrcia i Pontons, Òscar Cendra i Josep Tutusaus.
6: És una impotència. A més de malestar, és una impotència que tens, i el que ha de fer el poble és estar atent. Si veuen alguna cosa sospitosa.
7: Vam té preocupació d'aquesta, que era més que adreceva, que hi hagués un dia un foc de nit, que vam estar preocupats. Clar, tots els del poble m'envien missatges, em truquen, alcalde, puc dormir tranquil, alcalde, puc estar tranquil, crea angoixa, però no sé com fer per tranquil·litzar-lo.
0: Ahir els bombers també van donar per controlat l'incendi de Sant Quirze Safaja al Moianès, que ha cremat 97 hectàrees.
1: Més coses. Aquesta nit hem sabut les causes de l'accident d'helicòpter a Nova York, on va morir una família de catalans, van impactar contra un grup d'ocells.
0: I la Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units diu que ha trobat evidències és que algunes aus, com ara oques i gavinots, van topar amb l'helicòpter abans que caigués al riu Hudson l'abril de l'any passat. Han recollit impactes de restes d'aquests animals en diverses parts de l'aparell. En l'accident van morir una parella de Barcelona, directius de l'empresa Siemens, i els seus tres fills de 4, 8 i 11 anys. I a més també va morir el pilot, que era un home de 36 anys.
1: A Catalunya la delinqüència mentrestant ha caigut un 8%, però aquest any ja hi ha hagut gairebé els mateixos morts i ferits per arma de foc que en tot el 2025.
0: Segons les dades del Departament d'Interior, de gener a juny s'han registrat uns 20.000 delictes menys que en el mateix període de l'any passat, però també han mort 7 persones per arma de foc, només una menys que en tot l'any passat. En aquest primer semestre s'han atès 27 persones per ferida de bala, també una menys que el 2025, en van ser 28. El govern ho atribueix al narcotràfic i per això reclama endurir les penes pel fet de tenir una arma il·legalment i també per plantar marihuana.
1: I justament ahir els Mossos van obrir foc contra un lladre multireincident a l'Hospitalet de Llobregat.
0: L'home n'ha sortit il·lès, dos agents de paisà estaven patrullant, quan de sobte van identificar un cotxe que tenia un ordre judicial pendent. Quan li van demanar al conductor que sortís del vehicle, va prémer l'accelerador i va intentar embestir-los. Va ser en aquell moment quan la policia va obrir foc i finalment el van poder acabar detenint sense que hi hagués ferits.
1: A les 6 i 9 minuts, aquest any també s'han registrat 170 atacs contra el col·lectiu LGTBI.
0: Són dades de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, que un any més apunta que el carrer és on es produeixen més incidents, seguit de l'àmbit laboral i les xarxes socials. La fòbia als gais continua com la discriminació més freqüent, amb gairebé la meitat dels casos. 4 de cada 10 víctimes són joves d'entre 18 i 35 anys.
1: I sobre el cas del nadó maltractat, la pediatra de capçalera de la criatura li ha explicat al jutge que mai no va veure cap signe d'agressió sexual.
0: La metgessa el va atendre a la seva consulta només 3 dies abans que l'ingressessin a l'UCI de la Vall d'Hebron. Per tant, segons la pediatra, les presumptes agressions haurien passat el cap de setmana del 14 i el 15 de març, just abans que l'hospital detectés les lesions i activés aquest protocol per maltractament. El cas, però, és que la criatura ja li havien vist hematomes a la zona genital dies abans. Per tant, la metgessa el que diu és que no tenia cap ferida a l'anus ni tampoc lesions contundents a cap part del cos.
1: I a Madrid s'ha confirmat que Begoña Gómez, l'esposa del president del govern d'Espanya, la jutjarà un jurat popular.
0: L'Audiència Provincial de Madrid ha acordat que siguin 9 persones de la Comunitat de Madrid les que decideixin si la dona de Pedro Sánchez va cometre delictes de malversació i de tràfic d'influències mentre dirigia la càtedra universitària, però també li ha retirat les mesures cautelars. Begoña Gómez ha recuperat el passaport i podrà sortir de l'estat.
1: I els Estats Units, Donald Trump ha anunciat que desclassificarà documents que acrediten que la Xina ha interferit en les eleccions nord-americanes dels últims anys.
0: Teòricament, quan es publiquin, demostraran un suposat frau electoral. Segons Trump, hi ha hagut atacs informàtics, ingerències estrangeres i, en definitiva, un sistema de votació tercermundista, diu, en què fins i tot es compten els vots dels morts. El més tronat de la compareixença, però, ha estat quan el president dels Estats Units ha demanat retirar les llicències a les cadenes ABC i NBC per no haver emès en directe la seva declaració.
8: In a rare move, NBC.
9: En una maniobra estranya, l'NBC i l'ABC, aquestes cadenes de notícies falses, han dit que no emetran aquest discurs. No volen revelar com de corrupte és el nostre sistema. Ells i altres mitjans formen part del complot i volen que continuï aquest frau que protegeix l'esquerra radical. Això hauria de significar revocar les seves llicències.
8: Revocation of their licenses.
0: Un Donald Trump que mai no ha reconegut la seva derrota electoral en les eleccions del 2020.
1: I en salut s'ha descobert una nova manera per frenar l'Alzheimer en les fases més inicials de la malaltia.
0: És el resultat d'un estudi internacional amb participació catalana que obre la porta a crear nous tractaments per alentir l'avenç de l'Alzheimer. Els investigadors han descobert que atacar la proteïna tau, que és un component associat al deteriorament cognitiu, és efectiu per tractar les primeres etapes d'aquesta malaltia. De moment s'ha provat amb mig centenar de pacients, entre ells una desena de catalans.
1: I atenció, perquè jo és que i una de les polèmiques de les últimes hores, resulta que Burger King ha cancel·lat la seva col·laboració amb el Xocas, que és un creador de contingut conegut per ser un bocamoll.
0: Sí, en aquest cas ha fet unes declaracions masclistes i classistes que han provocat que Burger King li retiri el patrocini, primer amb l'actriu Esther Expósito, la parella del futbolista Kylian Mbappé, a qui ha acabat insultant.
10: Esa piba, por su pensamiento político, doctrina, etcétera, no te vale la pena estar con una tía tan atractiva. Es mejor estar con un 6, te lo aseguro. Yo te pongo a Snoopy mil veces por encima de esa tía, a mi chica. Por pensamiento, por simpatía, por forma de ser y, por supuesto, porque está buenísima. Pero no es lo más importante. Lo importante es que no es una colgada.
0: I aquesta setmana l'empresa Burger King ha decidit posar punt i final a la col·laboració que tenien tots dos després que hagi dit, el Xocas, literalment, que ell, amb aquest patrocini, amb Burger King, guanya més diners que tots dos, que dos adults, vaja, que dos adults treballant durant 20 anys.
1: Això, és a dir, Ahir vaig veure aquesta, vaig seguir una mica aquesta polèmica que em va semblar, bueno, com tantes. Aquesta em va semblar una xorrada autèntica en tantes coses perquè hi havia gent que parlava de que wokisme, no, wokisme és una altra cosa. Això no és wokisme, això és un bocamoll i un cretí i un miserable. I ja està, i punt, i comença a dir bestieses una darrere una altra, si és que... Llavors, clar, si s'ha de premiar aquest tipus de continguts, doncs, bueno, endavant, la gent és molt lliure de fer el que vulgui, només faltaria, tenen la llibertat de cadascú d'escollir, però també les marques tenen la llibertat d'enviar-los a fer punyetes, que és el que ha fet Burger King. Diu, que estàs dient això? Doncs pues mira, tu, noi, saps què? Que et moqui la iaia. Ja està, punt. Què més? Que són la... És un minut i un quart de set. Més enllà d'aquest món virtual dels creadors de contingut, Júlia i Sofia amb nenes i Biel i Nin amb nens són els noms més posats a Catalunya.
0: Sí, en el cas de Júlia recupera el lideratge 3 anys després, mentre que Biel s'estrena al capdavant del rànquing. Així ho diuen les dades que ha publicat l'IDESCAT, que també mostren que l'any passat, el 2025, els naixements van créixer per primer cop en els últims 17 anys.
1: Bueno, i avui arriba aquesta pel·lícula que dura 3 hores, i és que és així, són les 170 i pico minuts, que es diu, i això sí, és una de les més esperades de l'any, que és l'Odissea de Christopher Nolan.
11: Odysseus.
1: I és aquesta pel·lícula que protagonitza en Matt Damon, que protagonitza també Zendaya, que protagonitza Tom Holland, en fi, entre tants d'altres. És una adaptació arriscada d'aquesta obra d'Homer, però que en general les crítiques són boníssimes i que s'ha de veure al cinema. Bueno, mira. Tira la música, va, tu mateix, Víctor.
0: Doncs que avui tenim nou disc de Gracie Abrams, que es diu Daughter from Hell, i que són 16 cançons. I a casa nostra, el més nou de Maria Arnal, també. Que sempre hi esquinites, tonte, això es diu Esquinites, i la que li agrada avui al Pedrol, canviant totalment d'estil, és la de Kiko Rivera.
12: Bé. Un pasito adelante, un pasito para atrás, dando media vuelta y empezando a perrear.
1: Les màquines fan meravella, eh? Perquè aquí sona bé aquest noi. I aquest noi no sap parlar. I ja no cantar, no, parlar. Aviam.
13: És un temazo. Però la Mònica pensa igual que jo, eh?
5: No. Que no. Home, com a temazo.
1: No, escolta'm una cosa, no facis un programa de ràdio putre, per favor.
13: Però no et fa ballar, això?
1: No.
13: No, eh?
1: No, perquè em sona com qualsevol altra de les cançons que sonen així.
13: Vale, ja m'ho diràs, això.
1: Sí, ui, sí, ja veuràs que ja serà la nova cançó aquella de l'any passat. Com es deia aquella cançó? O de fa 2 anys, la de la Karol G, saps aquella? És igual, sí. jo crec que es ballarà exactament igual. O sigui, em recorda els programes de festa major, que això sí, en té enganxat... Estic enganxat al TikTok per mirar-ho, que és que són els concerts que fa la Letícia Sabater pels pobles d'Espanya. Aviam, què més? Ah, bueno, aquests són uns que deuen viure aquí a l'Eixample de Barcelona, no? Tira, tira.
0: Belén Sebastián avui torna al Festival Bars. Sí, al Bars Festival, al Poble Espanyol, aquesta nit.
1: Bueno, i avui també tenim els concerts de l'Orgull, aquesta nit, quan faltin 5 minuts per les 10, l'Sketchup. I després, Maria Escarmiento. Tot seguit, Julieta. Com el dia i la nit. Per tancar la festa a la 1 de la matinada, Clean Bandit. Aquella cançó que no hagués dit mai, que es diu Clean Bandit, i per demà serà el torn de Gala.

0: que... Això sí que...
1: Sí.
0: Que, això sí, Pedrol.
1: Sí.
0: Bueno, en futbol, de seguida parlem de les molèsties de Lamine Yamal. A dos dies per la final del Mundial jugarà. Tranquil, que jugarà. Qui es tranquil·litzi amb això.
1: Sí.
0: Però hi haurà una baixa última hora. Mm. I aquesta sí que és molt important, perquè ja no hi haurà la foto que tots desitjàvem. No hi serà Javier Milei.
1: I el més sorprenent és el motiu, la superstició. En lloc d'anar a l'estadi, el president argentí veurà el partit des de la seva residència presidencial als afores de Buenos Aires. D'aquesta manera, Milei manté la línia adoptada pels expresidents Alberto Fernández i Cristina Fernández, que van optar per no viatjar a les finals del Brasil i de Qatar. I, com deies, ahir Lamine Yamal té molèsties, va entrenar-se al marge del grup. Això sí, des de la Federació Espanyola asseguren que no té res greu i que podrà jugar. És la imatge de les últimes hores. L'estrella del Barça i de la selecció espanyola, Lamine Yamal, no va entrenar-se ahir amb normalitat a Nova York. De fet, se'l va veure amb un embenatge a la cuixa esquerra i esclar, això va encendre les alarmes fins al punt que la federació ha hagut d'intervenir per aclarir que només són molèsties, que Lamine està bé, però que simplement està dolorit per les puntades que va rebre en el partit contra França. Per cert, la final es jugarà a Nova York, a Nova Jersey, vaja, a una hora de Manhattan, i des d'allà Joan Laporta ha insistit en declaracions a RAC1.
0: Alguns s'estan fotent unes vacances allà, que sí. Déu-n'hi-do.
1: Diu que no tira la tovallola per Julián Álvarez, el president del Barça ha tornat a pressionar el club matalassé amb els terminis de la seva oferta.
2: Aquesta oferta no és il·limitada en el temps, perquè en un moment determinat fixarem una data límit per veure si l'Atlètic de Madrid, doncs, pel que dius, canvia d'opinió i ja veurem, encara doncs, poden passar moltes coses.
1: Però el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, es manté tossut i tanca la porta un cop més de la sortida de la seva estrella. Ara bé, continua tenint problemes amb el seu cognom.
3: Mira, Joan Laporta és un bon amigo, és un gran presidente, y él sabe muy bien, como lo sabéis todos vosotros, dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
1: Álvarez.
3: Bueno, Julián Álvarez el año que viene.
0: ¿Será más después del dinar? No,
1: sí, sí, la pregunta és molt pertinent. Sí, no ho sé. No ho sé, però no és la primera vegada que li passa, no. Fora de la gespa, el Mundial continua acumulant polèmiques extraesportives. L'última és l'empipada del govern britànic per la pancarta que van desplegar diversos jugadors de l'Argentina per reivindicar la sobirania de les Illes Malvines. Va passar just després de la victòria de l'Albiceleste contra Anglaterra a les semifinals i ara el govern del Regne Unit ha demanat a la FIFA que obri una investigació. I fora del Mundial, el Barça farà oficial avui el fitxatge de Karim Adeyemi. L'extrem alemany ha passat revisió mèdica i ha firmat el seu nou contracte fins al 2031. I mentrestant, el club treballa en la sortida de Marc-André Ter Stegen, que està a un pas de l'Ajax d'Amsterdam, que dirigeix Mitchell, l'exentrenador del Girona.
0: Per cert, deixeu-me dir també que ja tenim àrbitres per la final.
1: Veritat?
0: Sí.
1: Slavko Vincic.
0: Molt bé. Qui és aquest?
1: És un àrbitre...
0: Ja fins aquí arribem.
1: No, que xiula habitualment... És un dels millors àrbitres d'Europa. Sí? Sí, que xiula habitualment a la Champions.
0: Slavko Vincic.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs mira, per aquest senyor, l'àrbitre de la final entre l'Argentina i Espanya. Són les 6:21 minuts.
4: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: I aquesta hora del matí, el diàleg. Hola, Joan Ferrer, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, molt bé. Avui millor que mai.
0: Sí, sí.
5: Ahir no. Ahir estàvem pendents de si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalava o no la llei d'amnistia, i en el moment clau, quan ja s'estava llegint el comunicat, van perdre el senyal.
6: Del presupuesto de la Unió Europea ni...
0: No fotis!
7: No me jodas!
0: Foteu, connecteu-vos si podeu ser amb la tele, si us plau. S'ha tallat en aquests moments perquè és molt important poder, per la mà de Déu, foteu-me TV3 volant.
7: Ràpido, vamos!
0: Que així agafarem el so de... Vinga, va, apreteu.
8: I sou bé d'apretar.
0: I per què no m'apreteu TV3, que acabarem abans?
7: ¿Quieres decirme qué coño te pasa?
0: La tele, sí, estic posant l'àudio. Vinga, va, vámonos.
7: ¿Quieres tocarme las pelotas, patoso?
9: Bueno, TV3 tenen problemes amb la motxilla, també. La ara s'ha congelat.
0: Aviam, també se'ls ha congelat. Estem tots congelats.
5: Recordeu que avui la sentència important la dictarà un jurat popular. Concretament els nostres oients, que decidiran el millor diàleg de la temporada entre els quatre finalistes que ja tenim, que són el Paquetón, Manem, l'Uròleg argentí i el Papalló.
0: Opa.
5: És la final de la mort.
0: Pues sí, ja fos ben dia. Tira. A les 6:23 del matí. Fa molta son avui. Avui és l'últim dia de la temporada regular. Agafarem unes vacances eternes. Temps, dies, unes hores. Si ens deixen en pau entre tots plegats. I aquesta hora... És que a mi m'agrada més aquesta, Marga. És que aquesta era la bona, no era la d'ahir. La que ens agrada a nosaltres, a tu i a mi, a la nostra història de mirades des de fa 19 anys, 6 hores cada dia, aquesta és la cançó que clou cada any la temporada, no la d'ahir. La d'ahir era fake. When the going gets tough, the tough get going on. Boyzone, amb aquest títol impossible, When the going gets tough, the tough gets going. Però és que està molt bé, està molt bé. I ens porta en un... Sí, un títol impossible que l'he dit bé, que és al·lucinant. En fi.

0: RAC 1. RAC 1.
1: Arrenquem?
2: Vinga, va, som-hi,
1: vinga, va, sots cap avall. Vinga, anem a fer la cercavila. Estem a la planta 15, comencem a baixar per les escales.
3: Vigila l'esglaó, Marcelina Vieja.
4: No correu.
1: Estem baixant per l'escala d'incendis.
2: Som força gent, eh?
1: Ole! Alegria, alegria.
5: Baila, baila.
1: Atenció, amb música, vinga, i amb alegria.
3: Vinga, planta 11.
1: Bueno, un aplaudiment per l'acordionista. Va bé, vostè, senyor
5: Virgili? No, no em trobo gaire bé.
1: Vale, escolta, aquí estem a les fosques, no s'encén la llum.
2: Ostres, realment, la imatge és dantesca, eh? Atenció, atenció!
1: Planta 4, la propera...
0: De dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, versió RAC 1, amb Toni Clapés.
1: Planta...
3: 3! Ciutadans de Catalunya! Ja la tenim aquí!
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
6: De vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, amb molt... i això et porta a ser no la persona que tu t'agradaria ser, entens?
0: Els dissabtes i els diumenges...
7: Esquerra, dreta, esquerra, dreta, esquerra!
8: És un joc això que et permet simular doncs, batalles multitudinàries, medievals...
9: La majoria de gent que tenim doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
0: De 7 del matí a 2 del migdia...
10: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús?
11: Groc, esto es real.
0: Via lliure, amb Xavi Bundó.
12: S'ha torçat el peu, avui.
13: He torçat el peu.
12: Venint aquí.
14: Esta l'edat no perdona.
12: L'edat castiga.
13: Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
0: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió.
15: Ara que hem acabat l'escola i tenim més temps lliure,
16: ara que podem fer el que volem,
15: volarem els pares amb la pistola d'aigua i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
17: I escoltarem els contes de RAC 1.
15: A la piscina!
16: Al cotxe!
15: O a l'hora de la migdiada!
18: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
19: I, oh!
15: Els contes de RAC 1 són dels Vivim del Cuento. És divertidíssim!
0: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
17: Ens trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
0: RAC1 Podcast.
15: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adéu!
20: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que el Suprem manté l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont encara que el TJUE hagi avalat l'amnistia.
2: El tribunal conclou que és legal i que s'ha d'aplicar a tots els encausats. El Suprem, però, no recula i el Constitucional encara ha de resoldre alguns recursos pendents.
0: L'Ajuntament d'Aiguamúrcia demana ajuda ciutadana per trobar el presumpte piròman que està incendiant l'Alt Camp.
2: Els bombers han apagat el cinquè incendi a la zona en 8 dies i estan preocupats. Avui hi ha risc d'incendi alt o extrem a bona part de Catalunya.
0: L'accident d'helicòpter de Nova York, en què va morir una família catalana, el va causar el xoc amb un estol d'ocells.
2: Han descobert que l'abril de l'any passat l'aeronau va impactar contra ocells i gavinots abans de caure. A banda dels 5 catalans, també va morir el pilot.
0: Aquest any a Catalunya han baixat els delictes, però augmenten les víctimes per arma de foc.
2: El primer semestre la delinqüència va caure un 8%, però ja portem gairebé tants ferits i morts com en tot el 2025 per arma de foc, ho diuen les dades del Departament d'Interior.
0: L'Audiència Provincial de Madrid recula i li retira les mesures cautelars a Begoña Gómez.
2: Li retornaran el passaport i la dona de Pedro Sánchez podrà entrar i sortir de l'estat lliurement. La interlocutòria més pica la cresta a Juan Carlos Peinado, el jutge, per insinuar que la policia la podria ajudar a fugir.
0: Donald Trump anuncia que desclassificarà documents que demostren que la Xina ha interferit en les eleccions dels Estats Units.
2: El republicà mai ha reconegut la derrota del 2020 i ara torna a insistir en el frau electoral. Parla d'atacs informàtics i d'interferències estrangeres.
0: I un estudi amb participació catalana ha descobert una nova manera de frenar l'Alzheimer.
2: Ho han fet atacant una proteïna associada al deteriorament cognitiu. Això obre la porta a crear nous tractaments per les primeres etapes de la malaltia.
0: Tot plegat en un divendres que és dia d'estrenes.
2: Als cinemes avui arriba la nova de Christopher Nolan, l'Odissea, protagonitzada per Matt Damon, i en música avui novetats de Gracie Abrams, Maria Arnal i Álvaro de Luna.
0: Als esports, el president de l'Argentina, Javier Milei, no anirà a la final del Mundial per superstició.
3: En lloc d'anar a l'estadi, veure el partit des de la seva residència presidencial, tal com van fer els seus predecessors en les finals de Brasil i de Qatar. En l'àmbit esportiu, Lamine Yamal té molèsties, ahir no va entrenar-se, però està bé i jugarà contra l'Argentina.
0: Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia.
0: Som a les portes d'un cap de setmana de calor, però no serà tan extrema com la dels últims dies.
4: Exacte, les temperatures no es dispararan tant. Avui baixen en punts sobretot de la costa i del prelitoral entre Girona i Barcelona, màximes d'entre 32 i 37 graus al migdia. Demà baixa una mica més la temperatura en punts del sud i també de l'interior i diumenge es manté sense grans canvis. Tot i això, l'ambient continuarà sent càlid a tot el país. Els matins amb més sol i després a la tarda amb alguns ruixats que descarregaran bàsicament en punts del Pirineu.
0: Temperatures a aquesta hora?
4: Entre 23 i 27 graus a Barcelona, 26 a Tarragona, 22 graus a Lleida, 24 a Girona, 18 a la Seu d'Urgell, 22 a Falset i 23 a Vallirana.
0: Pel que fa al trànsit, per l'incendi de Sant Quirze Safaja, el Moianès, que ja està controlat, continuen tallades la carretera entre Centelles i Sant Martí de Centelles, la C14-13B, també la BB-13-41 a Sant Quirze Safaja i la BB-14-85 de Sant Feliu de Codines a Sant Quirze Safaja. També hi ha un carril tallat a aquesta hora a la C25 entre Santa Maria d'Oló i Manresa en sentit Girona per la pèrdua de càrrega d'un vehicle. I el transport públic a Barcelona, a partir d'avui hi ha tres parades de la línia 1 del metro que estan inoperatives per unes obres fins al 28 d'agost. No circularan trens entre les estacions de Plaça de Sants i Florida. Per tant, la línia vermella funciona entre Fondo i Plaça de Sants i entre Florida i Hospitalet Bellvitge. I per últim tenim una incidència a aquesta hora a la línia R1 de Rodalies. Els combois que circulen en aquesta línia, la R1, van amb un retard que pot superar la mitja hora, pot superar els 30 minuts de mitjana entre les estacions de Calella i Maçanet-Massanes per causes operatives. Passen gairebé 4 minuts de 6:45 del matí. Tot seguit repassem l'actualitat d'avui divendres 17 de juliol del 2026.
5: El món a RAC1.
0: Ara passen 4 minuts de 6:45. Ara ho dèiem, el Tribunal Suprem no té cap intenció de retirar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, encara que el TJUE hagi avalat l'amnistia.

0: Ahir ho sabíem, Europa ha dit sí a la llei d'amnistia, però els tribunals espanyols no tenen previst moure ni un dit per canviar la situació de cap dels afectats. Tot i que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi avalat la norma aprovada pel Congrés dels Diputats, fonts del Tribunal Suprem apunten que Pablo Llarena continuarà de braços plegats, insinuen que la decisió del TJUE no va amb ells, és a dir, que Carles Puigdemont no ho tindrà gens fàcil per tornar a Catalunya. Des de Madrid, Adrià de les Heres, bon dia.
1: Bon dia. La decisió de Luxemburg és un aval a l'amnistia, però no canvia automàticament la situació de ningú. El Suprem és qui té la clau del futur de Puigdemont, però fonts jurídiques han assenyalat que mantenen el criteri. Argumenten que el Suprem no va plantejar cap consulta al TJUE i que la decisió d'avui respon només a les qüestions de l'Audiència Nacional i del Tribunal de Comptes. Pablo Llarena podria aplicar l'amnistia de manera pràcticament immediata si ho volgués, però aquest no és l'escenari que es preveu. Les fonts situen qualsevol moviment després que el Constitucional resolgui els recursos dels líders independentistes. I això ja porta el calendari a la tardor. A Llarena, però, encara li quedaria una altra carta. El Suprem podria plantejar una nova consulta a Luxemburg, una maniobra que allargaria encara més el retorn de Carles Puigdemont. Pels CDRs acusats de terrorisme, la sentència sí que té uns efectes més directes. L'Audiència Nacional va preguntar a Europa i ara haurà d'aplicar aquest criteri. Però el Tribunal també intentarà jugar amb el calendari. Les fonts de l'Audiència Nacional expliquen que primer han de rebre la sentència, estudiar-la i decidir com l'executen. Per tant, qualsevol decisió s'espera ja després de les vacances d'estiu.
0: Europa va dir sí a l'amnistia seguint el guió de l'advocat general de la Unió Europea. El TJUE es va mullar d'entrada en el terreny polític, admetent que la llei pactada entre el PSOE, Junts i Esquerra afavoreix la reconciliació social i política, però pel que fa als aspectes purament judicials, el Tribunal Europeu també va avalar la llei en les dues qüestions prejudicials del Tribunal de Comptes i de l'Audiència Nacional, que ara podrien ser els primers tribunals a aplicar l'amnistia a alguns dels encausats a qui reclamen milions d'euros. L'únic però que posa la llei és l'obligació d'aixecar les mesures cautelars en 2 mesos, mentre els tribunals implicats esperin resposta als seus dubtes a la justícia europea. Una qüestió molt menor, una qüestió de forma, però que permetrà o que permetria al Suprem fer allò que pretén, que és allargar encara més l'aplicació de l'amnistia als líders independentistes en cas que vulgui presentar una qüestió prejudicial. Eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar, bon dia.
2: Bon dia. El Tribunal Suprem no preguntava res ahir, però segurament és qui es va endur el clatellot més important de la justícia europea. El TJUE va avalar la llei d'amnistia i va donar per bones les raons de la seva aprovació: reconciliació social i política i rebaixar tensions en una llei competència d'un estat membre. Així ho explicava el president del Tribunal, Kurt Lennerts.
3: El propósito de la llei d'amnistia és reducir les tensions institucionales i polítiques, así como facilitar un escenario de reconciliación.
2: A les prejudicials que resolia ahir el Tribunal, la Gran Sala creu que els fons públics utilitzats pel referèndum de l'1 d'octubre no van afectar els interessos financers de la Unió i, per tant, obre la porta que el Tribunal de Comptes amnistia aquesta malversació. Mateixa situació en el cas dels CDRs. El TJUE li diu a l'Audiència Nacional que, per com està redactada la llei, els fets jutjats no van suposar una violació greu dels drets humans. Per tant, no es va violar la Directiva Europea de Lluita contra el Terrorisme i aquí també dona per bona la amnistia.
0: Malgrat tot, el govern espanyol ha traduït la sentència d'Europa com una victòria davant dels tribunals. La Moncloa n'està satisfeta perquè avala la llei que va aprovar el Congrés l'any 2024 en una iniciativa de Pedro Sánchez, i així s'hi referia el ministre de Presidència i de Justícia, Félix Bolaños.
4: Hoy nadie, ni sus críticos más acérrimos, querría renunciar a sus frutos. Por eso me atrevo, humildemente, a calificarla de logro colectivo.
0: Ara l'executiu espanyol insta els jutges espanyols a aplicar aquesta llei d'amnistia perquè diu que s'ha de tancar aquest procés de normalització institucional, polític i social a Catalunya. Això el govern espanyol. En canvi, el Partit Popular insisteixen que amb la resolució del TJUE no es tanca cap debat, que continuen, de fet, continuen acusant Pedro Sánchez de vendre la Moncloa per 7 vots. A Gènova asseguren que la sentència no canvia res perquè els jutges europeus no han entrat en el fons de la qüestió, no han dit si la llei és constitucional. Alberto Núñez Feijóo deia aquesta nit que la sentència no exonera Pedro Sánchez d'haver mentit als espanyols.
5: El pronunciamiento del Tribunal de la Unión Europea no convierte en verdad las mentiras de Sánchez. Dijo a todos los españoles que nunca aprobaría una ley de amnistía. Con y sin sentencia, mintió y vendió la igualdad de todos los españoles por su interés general.
0: Ara bé, la veu més contundent que arriba de la banda del PP és la de José María Aznar. L'expresident espanyol alerta del risc que suposen els independentistes per l'estabilitat de la Unió Europea.
6: Hoy es muy buen momento para reiterar que cuando se ataca la integridad constitucional de un Estado miembro, el agredido es el conjunto del sistema institucional europeo.
0: I Vox assegura que, digui el que digui Europa, si arriben alguna vegada a la Moncloa, la llei d'amnistia acabarà directament a la brossa. Un dels directament afectats per aquesta llei d'amnistia, Carles Puigdemont, ha qualificat també de victòria rotunda la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, tot i que ahir el líder de Junts va evitar fer cap declaració pública, sí que va difondre un escrit a les xarxes. Reconeix que el seu retorn no serà immediat, perquè diu que el camí de la repressió no s'ha acabat, i també afegeix que el partit ara ja no jugarà a Europa, sinó que ho farà al Santiago Bernabéu, amb els àrbitres i el públic decantats cap a un costat. Per la seva banda, Oriol Junqueras també diu als tribunals espanyols que ja no tenen excuses per aplicar l'amnistia. El president d'Esquerra assegura que l'aval del TJUE és una victòria de l'independentisme. Obre la porta també a presentar-se a les pròximes eleccions catalanes. I més enllà de beneficiar Puigdemont i Junqueras, la sentència de la justícia europea també apropa el retorn de Toni Comín i de Lluís Puig, que continuen a l'exili, i afavoreix també els CDRs acusats de terrorisme. 20 minuts i arribarem a les 7 del matí, tot i que ja hem deixat enrere la tercera onada de calor de l'estiu. Un dia més hem d'estar pendents del risc d'incendi. Ara, però, els bombers estan molt preocupats pel presumpte piròman que està incendiant el municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i també als seus voltants. Ahir diversos agents van haver de treballar sobre un altre foc en aquesta zona, el cinquè en només 8 dies. El van estabilitzar al cap de poques hores i només va cremar una hectàrea i mitja, però tant els veïns com els alcaldes estan molt preocupats perquè creuen que al darrere hi ha un piròman que no es dona per vençut, Víctor Massip.
7: Que els focs siguin tan seguits i comencin sempre cap a la mateixa hora fa sospitar els veïns. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, demana a la gent que estigui atenta. Ho ha dit a RAC1.
8: És una impotència. A més de malestar, és una impotència que tens de que veus que se't va cremant el teu mosaic i el que ha de fer el poble és estar atent. Estem atents, veïns, veïnes de pobles, de masies, estar atents si veuen alguna cosa sospitosa.
7: Un altre dels municipis afectats és Pontons, a l'Alt Penedès, que també es manté molt alerta. L'alcalde, Josep Tutusaus, explica, també a RAC1, que l'onada d'incendis espanta la població.
9: Vam tenir preocupació d'aquesta, que era mica de seva, que entri un dia un foc de nit, que tothom està preocupat, clar, tots els pedagogues del poble envien missatges, em truquen, alcalde, puc dormir tranquil, alcalde, puc estar tranquil, tot i avui m'arriben molt a prop de casa, i em crea angoixa, no sé com fer per tranquil·litzar-lo.
7: En total, els focs en aquesta zona han cremat 163 hectàrees.
0: Ahir els bombers també van donar per controlat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, que ha cremat 97 hectàrees, 37 de les quals de l'espai natural dels Cingles de Bertí. Avui el risc d'incendis va a la baixa, tot i que encara és alt. Dels 947 municipis de Catalunya, 220, 4 de cada 10, estan en risc molt alt o extrem d'incendis. Ara són les 6:42 als Estats Units. Aquesta nit hem sabut les causes de l'accident d'helicòpter a Nova York, que l'abril de l'any passat va acabar amb la mort d'una família catalana. La investigació apunta que l'aparell va impactar contra un grup d'ocells. La Junta de Seguretat del Transport d'aquest país diu que ha trobat evidències que algunes aus, com per exemple oques i gavinots, van topar amb l'helicòpter abans que caigués al riu Hudson, Paul.
10: Els investigadors apunten que durant l'examen del fusellatge es van descobrir fragments del nucli d'escuma de les pales del rotor principal i també una ala d'un au seccionada a les teulades a uns 600 metres d'on es van trobar les restes d'aquest helicòpter accidentat. En l'accident van morir una parella de Barcelona que eren directius de l'empresa Siemens i també els seus tres fills de 4, de 8 i d'11 anys. A més, també va morir el pilot de l'helicòpter, un home de 36 anys.
0: A Catalunya aquest any la delinqüència ha caigut un 8% a tot el país, segons les dades del Departament d'Interior. Els primers 6 mesos del 2026 es van registrar uns 20.000 delictes menys que en el mateix període de l'any passat. La mala notícia és que, tot i que els incidents amb armes també han baixat més d'un 5%, aquest any ja portem gairebé els mateixos morts i els mateixos ferits per arma de foc que en tot el 2025.
10: Entre l'1 de gener i el 30 de juny van morir 7 persones per arma de foc, només una menys que en tot l'any passat, i el primer semestre es van atendre 27 persones per ferides de bala a tot el país, també una persona menys que en tot el 2025. El govern ho atribueix al narcotràfic i per això reclama endurir les penes per tenir un arma de foc il·legalment i també per plantar marihuana. Tot i que hi ha hagut una baixada general de la criminalitat, a banda de les armes de foc, el govern també alerta que els delictes sexuals s'han mantingut. Els primers 6 mesos de l'any se'n van registrar més de 2.200. Són, si fa no fa, els mateixos que en el primer semestre de l'any passat.
0: I ara que parlàvem d'armes, els Mossos d'Esquadra han obert foc contra un multireincident al barri del Gornal, a l'Hospitalet de Llobregat. L'home, que està il·lès, va intentar atropellar els policies per fugir, però els agents el van acabar detenint.
10: Dos agents de paisà estaven patrullant quan de sobte van identificar un cotxe que tenia una ordre judicial pendent. Els policies van demanar al conductor que sortís del vehicle, però ell no els va fer cas, va prémer l'accelerador i va intentar embestir-los amb el cotxe. Els policies el van poder esquivar i van disparar contra les rodes del vehicle per aturar-lo. L'home tenia 19 antecedents i ja és al calabós.
0: I el que també avança és la investigació del nadó presumptament maltractat pels seus pares a Barcelona. Ara la pediatra de capçalera d'aquest nen ha explicat davant del jutge que 3 dies abans que ingressessin la criatura a l'UCI de la Vall d'Hebron, els pares van dur-la a la seva consulta i que, segons ella, segons la pediatra, aquest nen no tenia cap signe d'agressió sexual. Per tant, segons la metgessa, les presumptes agressions haurien passat el cap de setmana del 14 i del 15 de març. Això és just abans que a l'hospital, que la Vall d'Hebron detectés les lesions i activés el protocol per maltractament.
10: La pediatra i també una infermera van explicar ahir que aquella setmana van atendre el nadó 2 cops al cap Roger de Flor a Barcelona. La primera va ser el 10 de març per la revisió mensual. Allà ja van detectar uns hematomes a la zona genital i van derivar-lo a l'Hospital de Sant Pau perquè li fessin una ecografia. La segona visita va ser 3 dies després, el dia 13, quan van sortir els resultats i, segons les dues sanitàries, no van veure res d'estrany. Aquest va ser l'últim cop que el nadó va passar per un centre sanitari fins al dia 16 de març, que és quan el van ingressar a la unitat de cures intensives. Ahir també van declarar al jutjat un traumatòleg i un radiòleg de la Vall d'Hebron que van apuntar al jutge que les lesions que van veure eren molt greus i que, segons ells, no eren accidentals. Avui el jutge escoltarà també la versió dels sanitaris de Sant Pau i la setmana que ve declararan nous testimonis. També declararà, per cert, la mare del nadó, que ha demanat tornar a comparèixer davant del jutge.
0: I de la crònica judicial, l'Audiència Provincial de Madrid ha acordat retirar les mesures cautelars a Begoña Gómez, que el jutge Juan Carlos Peinado li havia imposat. La dona del president espanyol recuperarà el passaport, podrà sortir de l'Estat. La interlocutòria, a més, li retreu al jutge haver insinuat que els escortes de la Moncloa podrien haver ajudat la dona del president espanyol a fugir i diuen que va ser un plantejament poc afortunat.
10: En canvi, sí que fan pinya amb Peinado a l'hora de considerar que el cas la va jutjar un jurat popular. Per tant, seran 9 persones de la Comunitat de Madrid les que decidiran si Gómez va cometre delictes de malversació i de tràfic d'influències mentre dirigia la càtedra universitària. Avui declara a l'Audiència Nacional la directora de la Guàrdia Civil, a banda d'aquest cas de Begoña Gómez, Mercedes González. Ho farà pel cas Leire, ho havia de fer ahir, però l'interrogatori del número 2 del cos, el DAO, Manuel Llamas, es va allargar més del previst. Llamas, per cert, va negar davant del jutge que pressionés l'UCO per frenar investigacions que afectaven el govern espanyol. Tant ell com Mercedes González estan imputats perquè es van reunir amb l'exmilitant socialista.
0: Ara passen 2 minuts de 6:45 del matí. Els Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta matinada que desclassificarà tota mena de documents que acrediten que la Xina ha interferit en les eleccions nord-americanes dels últims anys. El republicà mai no ha reconegut la seva derrota en les eleccions del 2020 i avui ha fet un pas més per anunciar la publicació d'aquests documents que, teòricament, quan vegin la llum, i això hauria de ser les properes hores, han de demostrar un suposat frau electoral.
10: Segons Trump, hi ha hagut atacs informàtics, interferències estrangeres i, en definitiva, un sistema de votació, segons ell, tercermundista, en què fins i tot es compten els vots dels morts.
11: La Xina i altres països han intentat interferir en les nostres eleccions, però les proves d'aquest frau estan enterrades. Centenars de milers de persones que no consten com a ciutadans i també persones mortes estan actives a les llistes de votants.
10: Trump, per cert, ha demanat retirar les llicències de les cadenes ABC i NBC, les cadenes nord-americanes, perquè no han emès en directe aquesta declaració.
12: In a rare move, NBC.
11: En una maniobra estranya, l'NBC i l'ABC, aquestes cadenes de notícies falses, han dit que no emetran aquest discurs. No volen revelar com de corrupte és el nostre sistema. Ells i altres mitjans formen part del complot i volen que continuï aquest frau que protegeix l'esquerra radical. Això hauria de significar revocar les seves llicències.
12: Revocation of their licenses.
10: Trump, per cert, també ha decidit crear una via directa entre la seva xarxa social, Truth Social i Wall Street. L'objectiu és que les empreses de la borsa nord-americana siguin els primers a llegir els seus missatges que sovint afecten als mercats.
0: 6 i 49 de la plana de salut han descobert una nova manera per frenar l'Alzheimer en les fases més inicials de la malaltia. És el resultat d'un estudi internacional amb participació catalana que obre la porta a crear nous tractaments per alentir l'avenç d'aquesta malaltia neurodegenerativa.
10: Els investigadors han descobert que atacar la proteïna tau, que és un component associat al deteriorament cognitiu, és efectiu per tractar les primeres etapes de l'Alzheimer. De moment s'ha provat amb 50 de pacients, entre ells una desena de catalans. Ha estat en una teràpia experimental que, vistos els resultats, podria acabar-se convertint en un tractament estàndard per tots els malalts d'Alzheimer. Tot i que és una bona notícia, els mateixos científics demanen prudència fins que tinguin més dades a l'estudi i ha participat l'EIS Alzheimer Center de Barcelona.
0: I en mobilitat, si aquest estiu heu d'agafar el metro, a partir d'avui hi ha 3 parades de la línia 1 que estan inoperatives. Fins al 28 d'agost no circularan trens entre les estacions de Plaça de Sants i Florida.
10: Per tant, la línia vermella funcionarà entre Fondo i Plaça de Sants i entre Florida i Hospital de Bellvitge. El motiu són unes obres que començaran aquest matí per renovar la via. Mentre durin els treballs, hi haurà busos llançadora que faran parada a les estacions que queden fora de servei.
0: I encara un últim apunt abans dels esports, perquè Burger King ha cancel·lat una col·laboració amb Bell Choques per unes declaracions masclistes i classistes d'aquest creador de contingut. En l'última setmana ha deixat anar diversos comentaris que han aixecat molta polseguera, primer amb l'actriu Esther Expósito, parella del futbolista Kylian Mbappé, a qui ha acabat insultant.
13: Esa piba, por su pensamiento político, doctrina, etcétera, no te vale la pena estar con una tía tan atractiva. Es mejor estar con un 6, te lo aseguro. Yo te pongo a Snoopy 1000 veces por encima de esa tía, a mi chica. Por pensamiento, por simpatía, por forma de ser y, por supuesto, porque está buenísima. Pero no es lo más importante. Lo importante es que no es una colgada.
0: Per comentaris com aquest, Burger King ha decidit posar punt i final a la col·laboració amb Bell Choques. Nou minuts i les 7. Els esports, el Mundial de Futbol posa la directa cap a la seva gran final, que diumenge jugarà Espanya i l'Argentina a Nova Jersey. A les últimes hores hi ha dos noms propis que han agafat força. Un és el de Lamine Yamal, que té molèsties, però que jugarà, i l'altre és el de Javier Milei, que no viatjarà als Estats Units per veure la selecció del seu país. Pedrol.
14: Sí, i el més sorprenent és el motiu, la superstició. En lloc d'anar a l'estadi, el president argentí veurà el partit des de la seva residència presidencial als afores de Buenos Aires. Milei afirma que mira tots els partits del Mundial des d'allà amb la seva germana i, com que la cosa ha anat bé, no pensa canviar-ho. D'aquesta manera, el dirigent manté la línia adoptada pels expresidents Alberto Fernández i Cristina Fernández, que van optar per no viatjar a les finals del Brasil i de Qatar.
0: Com dèiem, l'altre nom propi és el de Lamine Yamal, que no va entrenar-se amb un embenatge a la cuixa esquerra.
14: Sí, tot i així, des de la Federació Espanyola asseguren que no té res greu i que podrà jugar. El seu embenatge a la cuixa va encendre totes les alarmes fins al punt que la Federació va haver d'intervenir per aclarir que només són molèsties, que Lamine està bé, però que simplement està adolorit per les puntades que va rebre en el partit contra França.
0: Enviat especial de RACO a Nova York, Damià López, bon dia.
15: Bon dia. Lamine Yamal arrossega molèsties a la cuixa de les semifinals, va acabar tocat i ahir no es va entrenar. De fet, no ha tocat la pilota des de l'enfrontament contra França. A partir d'aquí és una final d'un Mundial i la jugarà. Si es tractés d'un partit de menys transcendència, descansaria perquè se sent sobrecarregat. De Lamine n'ha parlat Joan Laporta. Les últimes hores en declaracions a RAC1 des de Nova York. El president del Barça diu que l'Espanya argentina, amb Lamine, els 8 del Barça, la selecció espanyola i amb Messi a l'Argentina, és orgull culer i orgull de la Masia.
16: El Messi pertany al present, al passat, però al present també, saps? I el Lamine és present i és futur. Estem molt orgullosos de tenir aquí doncs, dos jugadors que són molt representatius del que és el sistema genuí de jugar a futbol del Barça, la manera de com eduquem, com formem els jugadors.
15: Tot plegat mentre la FIFA monitoritza la situació climatològica a Nova York per culpa dels efectes dels incendis forestals a Canadà, que han fet que la qualitat de l'aire a la ciutat hagi baixat notablement. De fet, ahir els edificis a poca distància ja eren imperceptibles i el cel de Nova York era una enorme massa de color gris. A les federacions espanyola i argentina no els consta que el partit perilli, però la FIFA estarà atenta a la contaminació acumulada per si ha de prendre alguna decisió dràstica que ara mereix. Això sí, sembla improbable.
0: La final del Mundial, com ara dèiem, es jugarà a Nova Jersey, però des de Nova York, ben a prop, Joan Laporta ha insistit a RAC1 que no tira la tovallola per Julián Álvarez.
14: El president del Barça ha tornat a pressionar l'Atlètic de Madrid amb els terminis de la seva oferta. Són declaracions al micròfon del Damià López.
16: Aquesta oferta no és il·limitada en el temps, perquè en un moment determinat fixarem una data límit per veure si l'Atlètic de Madrid, doncs, pel que dius, canvia d'opinió. I ja ho veurem, encara doncs, poden passar moltes coses.
14: Però no fa pinta que l'Atlètic de Madrid canviï d'opinió, almenys de moment. Enrique Cerezo, el seu president, es manté tossut i tanca la porta un cop més a la sortida de la seva estrella. Ara bé, continua tenint problemes amb el cognom del jugador argentí.
17: Mira, Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien, como lo sabéis todos vosotros, dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
14: Álvarez.
17: Bueno, Julián Álvarez el año que viene.
14: Marcat a banda, Joan Laporta també ha aprofitat per treure pit de l'èxit dels jugadors del Barça en aquest Mundial.
16: Clar, tenim 8 jugadors que vaja, que estem molt orgullosos, perquè per ells és molt important el jugar una final d'un Mundial. Estan molt il·lusionats i, en fi, com a president estic satisfet i agraït i orgullós de tenir uns jugadors de tant talent.
0: I fora de la gespa, el Mundial continua acumulant polèmiques extraesportives.
14: Sí, l'última és l'empipada del govern britànic per la pancarta que van desplegar diversos jugadors de l'Argentina per reclamar la propietat i la sobirania de les Illes Malvines. Va passar just després de la victòria de l'Albiceleste contra Anglaterra a les semifinals i ara el govern del Regne Unit ha demanat a la FIFA que els obri una investigació.
0: I tenim alguna cosa més?
14: Sí, que el Barça farà oficial el fitxatge de Karim Adeyemi avui mateix. L'extrem alemany ha passat la revisió mèdica, ha firmat el seu nou contracte fins al 2031 i, mentrestant, el club també treballa en la sortida de Marc-André Ter Stegen, que està un pas de l'Ajax d'Amsterdam. I fora del futbol, en ciclisme, avui es disputa la 13a etapa del Tour de França. És la més llarga de la cursa i té l'ascens a l'emblemàtic Ballon d'Alsàcia. El líder de la general és el de sempre, Tadej Pogacar. La victòria d'etapa d'ahir va ser novament per Tim Merlier, que es va imposar en un sprint marcat per una caiguda multitudinària.
0: Quatre minuts i les 7 del matí.
18: RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web.
19: Tot allò que t'agrada,
18: molt més fàcil de trobar.
20: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
18: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
19: Per triar i remenar.
20: Amb tot el contingut dels programes.
19: I també els podcasts originals de RAC 1.
18: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
19: I som tots.
20: Més fàcil.
19: Més directe.
20: Més intuïtiu.
18: Més RAC 1. Tots som un milió.
19: Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
20: Vídeos i històries exclusives.
19: Notícies.
20: Entrevistes.
19: Reportatges.
20: Descobriu com és la ràdio per dins.
19: Twitter, RAC1,
18: Instagram i TikTok.
20: RAC1 oficial.
18: RAC1.
20: Seguiu-nos.
18: Tots som 1. El món a RAC1.
0: 3 minuts i les 7. A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
21: Si tens un iPhone, molt probablement recordaràs que a la teva pantalla de bloqueig, a la part de baix, tens diversos accessos directes. A baix a l'esquerra tens una llanterna i a baix a la dreta tens una càmera de fotos, perquè quan toques i llisques amunt ja et surt la càmera directament i així vas molt ràpid i és superpràctic i tal, i em sembla que estàs fent una mica el tonto. Perquè hi ha una manera d'obrir la càmera directament des de la pantalla de bloqueig i aquell accés directe que tens el pots fer servir per qualsevol altra cosa, com per si vols obrir, jo què sé, o Apple Pay o qualsevol altra aplicació directament. Si tu el que vols és obrir la càmera, hi ha un gest que pots fer, que és que quan estàs a la pantalla de bloqueig, llisques de dreta a esquerra, zup, i se t'obre la càmera directament. Aleshores, clar, aquell accés directe no el necessites per res. Perquè et vagi la càmera, ja tens el lliscar de dreta a esquerra. Per tant, tu agafes aquell accés directe, el canvies o el personalitzes pel que tu vulguis i hauràs guanyat una drecera a la pantalla de bloqueig de l'iPhone, que potser no l'has de fer servir mai, eh? Però no està de més saber-ho. I bones vacances!
0: I a 2 minuts per les 7, escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest divendres.
22: Mañana, 18 de julio, se cumplen 90 años del golpe de Estado que dio paso a la Guerra Civil Española. La película El maestro que prometió el mar, de la directora barcelonesa Patricia Font, cuenta con sensibilidad la historia real del maestro de Tarragona, Antoni Benaiges, que se fue a un pueblo de Burgos justo antes de la Guerra Civil, en el que fue apresado, torturado y asesinado, y que aún sigue desaparecido. Es una historia que reivindica la nuestra, un homenaje a los maestros de la República, a la cultura y un alegato sobre la importancia de la memoria histórica. Una película bellísima, triste, conmovedora e innecesaria. Puedes ver El maestro que prometió el mar en Netflix.

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres, 17 de juliol del 2026. Aquest cap de setmana farà sol i calor, tot i que deixarem enrere les temperatures més extremes, que es mouen ara entre els 20 i els 26 graus a moltes comarques. Tant avui com demà i diumenge, el sol serà protagonista i només esperem alguns ruixats de tarda al Pirineu. Ara la calorada fluixa, però segons el Meteocat, Catalunya ha registrat l'inici d'estiu més càlid des de 1950. De fet, el SEM ha atès més de 150 persones per les altes temperatures dels últims dies. Avui la notícia de portada a tots els diaris és l'aval inequívoc del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia. És un pas clau per aplanar el camí del retorn del president Puigdemont i la resta d'exiliats, però de moment el Tribunal Suprem, amb Pablo Llarena al capdavant, fa com si sentís ploure i manté les ordres de detenció. L'independentisme, la Generalitat i la Moncloa ja li reclamen l'aplicació immediata de la llei. Aquest matí, a partir de 9:15, analitzarem la sentència i ens preguntarem quan podran tornar els exiliats amb l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. Serà en aquest estudi aquí al Món RAC1, al costat del Jordi Bosch, de la Glòria Serra, de l'Ernest Folk, de la Cris Puig i del director de La Vanguardia, Jordi Juan. Un matí més, mentrestant, continuem pendent dels incendis. Ahir els bombers van controlar el del Moianès i ja no hi ha cap d'actiu, però ara busquen el presumpte piròman que encén els boscos que envolten Aiguamúrcia, l'Alt Camp. En una setmana ha provocat 5 focs. Per cert, si feu memòria, segurament recordareu el terrible accident d'helicòpter que l'abril de l'any passat va cegar la vida del pilot i de tota una família de Barcelona que estava de vacances a Nova York. Eren una parella de directius de l'empresa Siemens i els fills. Doncs bé, ara ja sabem què va provocar que l'helicòpter caigués al riu Hudson. Hauria estat l'impacte amb un grup d'ocells. Encara als Estats Units, Donald Trump ressuscita les teories de frau electoral i ara culpa la Xina per la seva derrota davant de Joe Biden, aviat farà 6 anys. De tornada a Catalunya, episodi de pel·lícula a l'Hospitalet de Llobregat, ahir els Mossos d'Esquadra van obrir foc contra un lladre multireincident que els va intentar atropellar amb el cotxe. L'home, que n'ha sortit il·lès, ja ha estat detingut. En futbol, a 2 dies per la final del Mundial, Lamine Yamal té alguna molèstia. Ahir va entrenar-se al marge del grup, però des de la Federació Espanyola s'assegura que no té res greu i que diumenge serà a l'equip titular. La final també arriba marcada per l'exigència del govern britànic a la FIFA perquè investigui els jugadors argentins que van desplegar una pancarta reclamant les Illes Malvines després de la semifinal contra Anglaterra. Per cert que tot això, Javier Milei, el president argentí, ha dit que per superstició no anirà a la final i es quedarà a Buenos Aires. Avui que a partir de 11:15 descobrirem els editors i totes les novetats de la temporada d'estiu de RAC1 que arrenca dilluns que ve. Després la centrifugadora amb l'Edu de Valle i el repàs del que ha donat de si aquesta setmana al món a RAC1. I per rematar-ho com sempre, la metatertúlia amb la Mònica Hernández i els cafres habituals, David Broc, Santi Jiménez, Mònica Usher, Marc Puga i amb el Joan Ferrer. I la final per trillar el millor diàling de la temporada. Arribarem al migdia, al cap de setmana i a les vacances. Són les 7:03. Benvinguts al món.
2: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
1: Un cop d'ull a la matinada. Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
1: Alguna cosa d'aquesta nit de matinada, Hernández?
4: Sí, que el Suprem no té previst retirar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, tot i que el TJUE hagi avalat l'amnistia. Fons del tribunal apunten que Pablo Llarena continuarà de braços plegats i que la decisió de la justícia europea, diu, no va amb ells. L'argument és que el Suprem no va plantejar cap consulta al TJUE i que l'aprovació de l'amnistia només respon a les qüestions de l'Audiència Nacional i del Tribunal de Comptes. Recordem que la sentència que es va fer pública ahir deixa clar que els estats són lliures per determinar les condicions en què s'aplica aquesta norma i afegeix que l'obligació dels tribunals, però, és aplicar-la. Això no obstant, també admet que prèviament cal determinar que les conductes afectades estiguin incloses en la llei d'amnistia. El Suprem s'ha negat a aplicar aquesta norma als líders del procés amb l'argument que el delicte de malversació que se'ls imputa va comportar un benefici patrimonial personal, la qual cosa queda explícitament exclosa de la norma. A banda, la sentència europea rebutja que es veiés afectada

0: el pressupost de la Unió Europea amb el procés.
1: Tot i que la sentència europea no s'aplicarà de forma immediata, tant l'independentisme com la Moncloa han celebrat ja el veredicte del TJUE.
0: Sí, l'aplicació de l'amnistia està pendent ara del Constitucional, que ha de resoldre els recursos dels líders independentistes i això ja porta el calendari fins a la tardor. Sigui com sigui, Europa creu que els diners públics utilitzats pel referèndum de l'1 d'octubre no van afectar els interessos financers de la Unió i això obre la porta perquè el Tribunal de Comptes amnistia aquesta malversació. Tot i aquest escarni, la Moncloa insta els jutges espanyols a aplicar l'amnistia. El ministre Félix Bolaños es felicita per la feina feta.
2: Hoy nadie, ni sus críticos más acérrimos, querría renunciar a sus frutos. Por eso me atrevo, humildemente, a calificarla de logro colectivo.
0: I un dels directament afectats per la llei d'amnistia, Carles Puigdemont, també ha qualificat de victòria rotunda la sentència. En un escrit a les xarxes ha advertit, però, a l'estat espanyol que bloquejar l'aplicació de l'amnistia suposarà confrontar-se amb el dret de la Unió Europea. Això sí, no ha donat per fet el seu retorn immediat i apunta que el camí de la repressió no s'ha acabat.
1: No, perquè s'haurà d'esperar que digui Pablo Llarena, bàsicament, des del Suprem, que és aquest senyor que va amb tacons. I com que van tacons? Si van tacons, que és aquesta teoria de que quan tens un moribund a terra, passes per sobre d'ell i li claves el tacó. O sigui, aquesta sensació de que, no, que aquest home no té mai prou, que vol que és una venjança contra l'ofensa feta, i la venjança és a por ellos. En canvi, el PP nega que la sentència canviï absolutament res.
0: Exacte. A Gènova asseguren que els jutges europeus no han entrat en el fons de la qüestió i no han dit si la llei és constitucional o no. Alberto Núñez Feijóo ha dit aquesta nit que la decisió del TJUE no exonera Sánchez d'haver mentit als espanyols.
3: El pronunciamiento del Tribunal de la Unión Europea no convierte en verdad las mentiras de Sánchez. Dijo a todos los españoles que nunca aprobaría una ley de amnistía. Con y sin sentencia, mintió y vendió la igualdad de todos los españoles por su interés general.
0: Però un dels més contundents ha estat José María Aznar, que ha alertat del risc que suposen els independentistes per l'estabilitat de la Unió Europea.
4: Hoy es muy buen momento para reiterar que cuando se ataca la integridad constitucional de un Estado miembro, el agredido es el conjunto del sistema institucional europeo.
0: Això mentre Vox assegura que digui el que digui Europa, si arriben alguna vegada a la Moncloa, la llei d'amnistia acabarà la brossa.
1: Va, moltes gràcies. A les 8 ampliarem tot el que ha donat a si aquesta decisió del TJUE i a partir de 9:45 en aquest estudi l'advocat del president Puigdemont, Gonzalo Boye. En temps de tertúlia, Jordi Juan, el director de La Vanguardia, i també Jordi Bosch, Glòria Serra, Cris Puig, Ernest Folk. Més enllà de l'amnistia, som a les portes d'un cap de setmana que no serà com aquests darrers dies, però que serà molt calorós.
5: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
1: Sí. Reculen una mica, no, les temperatures?
6: Sí, tornem, encara estem per sobre de la mitjana, però tornen a baixar lleugerament després d'aquesta tercera onada de calor d'aquest estiu. Per tant, temperatures que encara estaran, podríem dir, uns 3-4 graus per sobre d'aquesta mitjana, fins i tot a principis de la setmana que ve una mica més per sobre, però tot i això deixem enrere el que és la part forta d'aquesta onada de calor. Encara es mantenen alguns avisos, però nocturns, de calor nocturna, i és que de fet comencem el dia amb temperatures d'entre 23 i 26 graus a Barcelona, 25 a Tarragona, 22 a Lleida, 23 a Girona, 25 a Mataró i 20 graus a Vic. Avui amb un matí de sol, ara mateix amb alguns núvols baixos i algunes boires en trams de la costa i del prelitoral central, i després a la tarda amb algun ruixat al Pirineu, i al cap de setmana es manté aquesta dinàmica, matins de sol i tardes amb tronades, sobretot en punts del Pirineu. Demà baixa una mica la temperatura al sud i a les comarques interiors, però diumenge podria pujar lleugerament, sobretot cap a Ponent.
7: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
1: A tot això, tot i que aquest matí no hi ha incendis actius, els bombers estan molt preocupats pel presumpte piròman que està incendiant el municipi d'Aiguamúrcia, al Camp.
0: Ahir diversos agents van haver de treballar sobre un altre foc en aquesta zona, el cinquè, en només 8 dies. El van estabilitzar al cap de poques hores i només va cremar una hectàrea i mitja. Però tant els veïns com els alcaldes de la zona estan molt amoïnats perquè creuen que al darrere hi ha un piròman que no es dona per vençut. N'han parlat a RAC1 els alcaldes d'Aiguamúrcia i Pontons, Òscar Cendra i Josep Tutusaus.
8: És una impotència. A més de malestar, és una impotència que tens i el que ha de fer el poble és estar atent. Sí, veuen alguna cosa sospitosa.
9: Vam té preocupació d'aquesta, que era mica de seva, que entri un dia un poc de nit, que tothom està preocupat, clar, tots els treballadors del poble m'envien missatges, em truquen, alcalde, puc dormir tranquil, alcalde, puc estar tranquil, crea angoixa, no sé com fer per tranquil·litzar-lo.
0: Ahir els bombers també van donar per controlat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, que ha cremat 97 hectàrees. Per cert, que avui hem sabut que un 15% dels incendis que hi ha hagut a Catalunya des del gener han estat provocats.
1: I més coses, aquesta nit en sabut les causes de l'accident d'helicòpter a Nova York, on va morir una família de catalans, van impactar contra un grup d'ocells.
0: Sí, la Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units diu que ha trobat evidències que algunes aus van topar amb l'helicòpter abans que caigués al riu Hudson l'abril de l'any passat. Han recollit impactes de restes d'aquests animals en diverses parts de l'aparell. En l'accident van morir, recordem, una parella de Barcelona i els seus tres fills de 4, 8 i 11 anys. A més, també va morir el pilot, un home de 36 anys.
1: I a Catalunya la delinqüència ha caigut un 8%, però aquest any ja hi ha hagut gairebé els mateixos morts i ferits per armes de foc que en tot el 2025.
0: Sí, segons les dades del Departament d'Interior, de gener a juny s'han registrat uns 20.000 delictes menys que en el mateix període de l'any passat, però també han mort 7 persones per arma de foc, només una menys que en tot el 2025. En aquest primer semestre s'han atès 27 persones per ferida de bala, també una menys que l'any passat, i el govern atribueix tot plegat al narcotràfic i per això reclama endurir les penes pel fet de tenir un arma il·legalment i també per plantar marihuana.
1: Justament ahir els Mossos d'Esquadra van obrir foc contra un lladre multireincident a l'Hospitalet del Llobregat.
0: L'home, però, en va sortir il·lès. Dos agents de paisà estaven patrullant quan, de sobte, van identificar un cotxe que tenia un ordre judicial pendent. Quan li van demanar al conductor que sortís del vehicle, va prémer l'accelerador i va intentar embestir-los. Va ser en aquell moment quan la policia va obrir foc i, finalment, el van poder detenir sense que hi hagués cap ferit.
1: I aquest any també s'han registrat 170 atacs contra el col·lectiu LGTBI.
0: Són dades de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, que un any més apunta que el carrer és on es produeixen més incidents, seguit de l'àmbit laboral i les xarxes socials. La fòbia als gais continua com la discriminació més freqüent, amb gairebé la meitat dels casos. 4 de cada 10 víctimes són joves d'entre 18 i 35 anys.
1: I sobre el cas del nadó maltractat, la pediatra de capçalera de la criatura li ha explicat al jutge que mai no va veure cap signe d'agressió sexual.
0: La metgessa el va atendre a la seva consulta només 3 dies abans que l'ingressessin a l'UCI de la Vall d'Hebron. Per tant, segons el pediatre, les presumptes agressions haurien passat el cap de setmana del 14 i el 15 de març, just abans que l'hospital detectés les lesions i activés el protocol per maltractament. El cas, però, és que la criatura ja li havien vist hematomes a la zona genital dies abans. La metgessa el que diu és que no tenia cap ferida a l'anus ni tampoc lesions contundents a cap part del cos.
1: I als Estats Units, Donald Trump ha anunciat que desclassificarà documents que acrediten que la Xina ha interferit en les eleccions nord-americanes els darrers anys.
0: Sí, teòricament, quan es publiquin, demostraran un suposat frau electoral. Segons Trump, hi ha hagut atacs informàtics, ingerències estrangeres i, en definitiva, hi ha un sistema de votació tercermundista en què fins i tot es compten els vots dels morts. El més tronat és la de la compareixença de Trump, però ha estat quan el president nord-americà ha demanat retirar les llicències a les cadenes ABC i NBC per no haver emès en directe la seva declaració.
10: In a rare move, NBC.
11: En una maniobra estranya, l'NBC i l'ABC, aquestes cadenes de notícies falses, han dit que no emetran aquest discurs. No volen revelar com de corrupte és el nostre sistema. Ells i altres mitjans formen part del complot i volen que continuï aquest frau que protegeix l'esquerra radical. Això hauria de significar revocar les seves llicències.
10: Revocation of their licenses.
0: Un Donald Trump que mai no ha reconegut la seva derrota en les eleccions del 2020.
1: En salut han descobert una nova manera per frenar l'Alzheimer a les fases més inicials de la malaltia.
0: És el resultat d'un estudi internacional en participació catalana que obre la porta a crear nous tractaments per alentir l'avenç de la malaltia. Els investigadors han descobert que atacar la proteïna tau, un component associat al deteriorament cognitiu, és efectiu per tractar les primeres etapes de l'Alzheimer. De moment, s'ha aprovat en mig centenar de pacients, entre ells una desena de catalans.
1: Per cert que una de les polèmiques de les últimes hores és que tu coneixies qui era el Xocas?
0: Sí. Sí, perquè no és la primera polèmica del Xocas. Ja. Em vam explicar algun altre aquí al Món a RAC1.
1: Bueno, l'altre hi va haver una imatge del Xocas que penjava una imatge molt llarzava al vestit com si fos de Franco. Una cosa... Bueno.
0: N'ha tingut unes quantes, sobretot sí, de masclistes.
1: Ja. Però, doncs, Burger King ha cancel·lat, i bé que ha fet, la seva col·laboració amb el Xocas, aquest creador de contingut conegut per ser un bocamoll, no?
0: En aquest cas, ha fet unes declaracions també masclistes i classistes que han provocat que Burger King li retiri el patrocini, primer amb l'actriu Esther Expósito, la parella del futbolista Kylian Mbappé, a qui va acabar insultant.
12: Esa piba, por su pensamiento político, doctrina etcétera, no te vale la pena estar con una tía tan atractiva. Es mejor estar con un 6, te lo aseguro. Yo te pongo a Snoopy 1000 veces por encima de esa tía, a mi chica. Por pensamiento, por simpatía, por forma de ser y, por supuesto, porque está buenísima. Pero no es lo más importante. Lo importante es que no es una colgada.
0: I aquesta
1: perquè,
0: setmana...
1: Perquè, per aquest problema, aviam, aquest diran que és la llibertat d'expressió, alguns diran que això el que s'està fent és wokisme. No, no. La mateixa llibertat que dir per aquestes bestieses la té Burger King per dir que li retiro la publicitat per boca moll.
0: Mm. Aquesta, empresa, com, aquesta setmana, com deies, l'empresa ha decidit posar punt i final a la col·laboració després que hagi dit literalment el Xoques que ell, amb aquest patrocini, guanya més diners que dos adults treballant durant 20 anys.
1: A tot això, l'humorista Héctor de Miguel, conegut com Queque, ha quedat en llibertat després de ser detingut a Salamanca en compliment d'una ordre de cerca i captura.
0: L'havia dictat un jutjat de Madrid que l'investiga per un presumpte delicte de desobediència. El 16 de març passat, un tribunal de Valladolid havia acordat ja obrir un judici oral contra l'humorista per un presumpte delicte de coaccions contra la presidenta d'Abogados Cristianos, Polonia Castellanos. En aquest procediment, la Fiscalia ha demanat 2 anys de presó per un delicte de coaccions i l'abonament d'una indemnització de 6.000 euros per perjudici i dany moral.
1: Un 7:45 del matí tocat, anem als cinemes perquè avui arriba la sala és una de les pel·lícules de l'any, l'Odissea.
13: Odysseus.
1: És la nova pel·lícula de Christopher Nolan, que protagonitzen, entre molts altres, Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, i és una adaptació molt arriscada d'aquesta obra d'Homer, i que avui segurament omplirà i serà una de les pel·lícules més taquilleres de l'any, vaja, seguríssim, tot i la llarga durada, perquè dura 172 minuts, que són pràcticament 3 hores. I les novetats musicals d'avui. Avui tenim nou disc de Gracey Abrams. Tot el Fog Hell, la formen 16 cançons, i aquesta nostra així són el més nou de Maria Arnal. I canviem totalment d'estil perquè avui tenim novetats de Kiko Rivera.
14: Un pasito adelante, un pasito para atrás, dando media vuelta.
1: Podria ser Kiko Rivera, Dani Simón. Sí, no, és a dir, Albert Pedrol, podria ser.
15: Sí.
1: És a dir, jo et poso aquí una música i et poso aquí, et poso el micròfon que estigui bé, canvio unes mescles i et surt una veu que sembla... És veritat, és a dir, sembla que canti bé. Llavors, tira, tira, Dani, ja.

0: d'aquella vegada... No, Alejandro Sanz no tira, aquell que li van fer... Sí, això sí, és el que diu el Dani Simón, que és que tots ballant.
1: Fa festa, clar.
0: No, si fa festa, per això... Si, jo et dic, Dani, busca, fes-me una música que et faci festa i et faig festa, si vols. No, és clar, és que és qui no...
1: Però sí, bueno... Sí, ballarem, això.
0: No sé on vas a ballar, això.
2: Bueno. Ho ballaràs avui?
0: Una pregunta pels profans en la matèria d'aquesta... Això pot sonar en una discoteca que estigui bé?
1: Absolutament. Sí, sí. De fet...
0: He repetit una discoteca que estigui bé, eh?
1: Sí, de fet, jo crec que agafes l'equip del món a RAC1 i més de la meitat de gent ballaria això.
0: No m'entens. Si hi ha discoteques que això ho punxin.
1: Sí.
0: Bueno, depèn de quines, clar.
1: I crec que alguna propera a aquesta ràdio.
0: No sé, tu sabràs. Sí. Que a Luz de Gas?
1: Jo crec que a la part de dalt...
0: Luz de Gas, aquí corre.
1: Jo ara fa mesos que m'hi vaig, però a la part de dalt hi havia reggaeton abans. I la música era increïble. Sí.
0: Bueno,
1: i tots allà ballant estàvem, eh? Vull dir, era una mica...
0: Te'n recordes?
1: Sí, jo sempre me'n recordo, malauradament.
0: Sí, segur?
1: Bueno, escolta, que es fa tard, no?
0: Veren Sebastián. A Barcelona, aquesta banda escocesa en el bar del Bars Festival. Bueno, aviam. I ha per cert que avui hi ha els concerts de l'Orgull que comencen amb l'Esquetxo. Després, cap a 3:15, Maria Escarmiento. Que és aquella que... És que hi havia una frase... No la diré, per això es deia, no? Sí, jo tinc una amiga que treballava al Barça i tal, que havien treballat junts a Catalunya Ràdio, que era la Sandra Sarmiento, sí. I li dèiem, Sarmiento! Que se... Bueno, suposo. I se la llevió el viento. Tot seguit, també Julieta. Com el dia i la nit. I després, segur que la majoria de gent que ens està escoltant no en té ni punyetera idea... Si jo dic el nom de Clean Bandit, però si sona aquesta cançó, el 90% dels oients saben de què estem parlant. Bueno, aquests seran els caps de cartell d'una festa que és totalment gratuïta. I els esports, Lamine Yamal i Javier Milei protagonistes.
1: Sí, dos dies del Mundial, primer de tot perquè el davanter del Barça té molèsties, però jugarà. En canvi, el president de l'Argentina no anirà a veure el partit, i el més sorprenent és el motiu, la superstició. En lloc d'anar a l'estadi, el president argentí veurà el partit des de la seva residència presidencial als afores de Buenos Aires. Milei afirma que mira tots els partits del Mundial des d'allà amb la seva germana, i com que la cosa ha anat bé, no pensa canviar-ho. Pel que fa a Lamine, ahir va entrenar-se al marge del grup i amb un embenatge a la cuixa esquerra, però des de la Federació Espanyola asseguren que no té res greu i que podrà jugar. La final la jugarà a Nova York i des d'allà Joan Laporta ha insistit a RAC1 que no tira la tovallola per Julián Álvarez. El president del Barça ha tornat a pressionar l'Atlètic de Madrid amb els terminis de la seva oferta.
3: Aquesta oferta no és il·limitada en el temps, perquè en un moment determinat fixarem una data límit per veure si l'Atlètic de Madrid, doncs, pel que dius, canvia d'opinió. I ja ho veurem, encara doncs, poden passar moltes coses.
1: Per cert, que la FIFA es mira amb lupa la qualitat de l'aire a Nova York després dels incendis forestals al Canadà, que han convertit el cel de Manhattan en una massa de color gris. Ara bé, de moment, ni Espanya ni l'Argentina han rebut cap mena d'alerta de la FIFA i és altament improbable que tingui cap incidència en la final. Per cert, que l'àrbitre de la final serà Slavko Vincic, és internacional i ha xiulat finals europees i diversos partits del Mundial.
0: Molt bé. Una cosa més?
1: Sí, ràpidament, que el Barça farà avui oficial el fitxatge de Karim Adeyemi, firma fins al 2031, i que en ciclisme avui es disputa la 13a etapa del Tour de França, és la més llarga de la cursa, té l'ascens a l'emblemàtic Balón d'Alsàcia, el líder de la general, el de sempre, Pogacar, la victòria d'etapa d'ahir va ser per Merlier, que es va imposar en un sprint marcat per una caiguda multitudinària.
4: El món a RAC1, amb Jordi Basté. La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: Un de cotxes des del RAC, on cada matí ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
5: Bon dia, doncs. Comencem la jornada amb dos accidents actius. El primer ha estat a la AP7, a l'altura de Parets del Vallès, que deixa els vehicles al voral i provoca fins a 3 quilòmetres de cues en sentit sud. El segon accident ha estat a la via L702, que obliga a obrir un pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa a Artesa de Lleida. També tenim una altra incidència. En aquest cas, es talla un carril a la C25 entre Santa Maria d'Oló i Manresa per pèrdua de càrrega a la via. Per altra banda, més enllà d'aquestes incidències, parlem de retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona, tot i que en general, de moment, amb força fluïdesa. Tenim algun punt amb retencions a la ronda de dalt en sentit sud fins al punt de Vall d'Hebron o també a la ronda litoral, amb retencions intermitents entre el Fòrum i la Barceloneta. Pel que fa al Vallès, la AP7 també circula amb retencions des de la Roca fins a Montornès i la C17 també en sentit sud a Parets del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
6: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
7: Kia. Movement that inspires.
0: A les 7:23 al Diàling. Hola, què tal, Joan Ferrer?
8: Hola, bon dia. Vinga, últim dia de la temporada regular. Marxem tots de vacances, però mireu que tingueu bé els bitllets, eh? A veure si fareu cap a un altre lloc.
9: Nos va a llevar hasta, creo, las Seychelles. Daniel, buenos días.
10: Seychelles.
9: Ah, desde Seychelles. Hasta, creo, las Seychelles.
8: Bueno, que no és bonic, també. Jo me'n vaig a Cambrils, al costat de Vilafortuny.
0: Com l'acudit aquest de l'Eugenio. Demà Baden-Baden, una Vilanova, la Geltrú, Vilanova, la Geltrú. Ai, si calla, que hem de tirar discos perquè la... És tot estrany. Mirava una mica de música abans d'arribar als últims trams, abans de 7:45, amb un dels col·laboradors del món a RAC1, que és el Santi Balmes i Love of Lesbian. Ai, aquesta cançó és que fa tan estiu...

0: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment.
1: Anem un any.
0: Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
2: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
3: 7 i 27.
2: Cada dia, una idea.
3: La del Xavi Puig.
4: No tornar a tenir la idea de fer una idea cada dia.
3: Bona. Pep Prieto i la proposta d'aquest divendres.
5: Ara que ja tenim l'Odissea als cinemes, paga la pena recuperar la que fins ara era la versió cinematogràfica més ambiciosa del clàssic d'Homer. La producció italiana Ulisses és una adaptació en clau aventurera de la història, amb el protagonista iniciant un viatge de 10 anys per tornar a casa i trobant-se tot tipus d'amenaces pel camí. Ja fa més de 70 anys de la seva estrena, però continua sent una pel·lícula molt efectiva. Ho és gràcies a la seva inventiva visual, al seu sentit del ritme i a uns magnífics efectes visuals, però el que la manté tan viva és l'entusiasta interpretació de Kirk Douglas, tot carisma de principi a final. Trobareu Ulisses a Filmin.
3: Santi Balmes, bon dia.
6: Molt bon dia, catalanes i catalans, per acabar la temporada una notícia pels qui volen canviar de feina. Segons es veu, alguns països asiàtics ja pots contractar una dona misteriosa perquè aparegui al teu funeral, plori en silenci i marxi sense donar explicacions. L'últim servei premium és convertir el teu enterrament en el final d'una sèrie de Netflix i deixar la família discutint sobre qui dimonis era aquella dona. La Santify d'avui és Burn the Witch dels Redheads.

0: Són 7:45 del matí. Bon dia, Catalunya, benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... saber, Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, que el Suprem no té previst retirar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, encara que el TJUE hagi avalat l'amnistia. L'independentisme, la Generalitat i el govern espanyol reclamen l'aplicació immediata de la llei.
3: Les autoritats busquen el presumpte piròman que ha causat 5 incendis en 8 dies a l'Alt Camp. Els alcaldes estan preocupats i demanen també la col·laboració ciutadana.
2: L'accident d'helicòpter de Nova York d'ara fa poc més d'un any, en què va morir una família catalana, el va causar el xoc amb un grup d'ocells. La investigació conclou que l'aparell va impactar contra oques i gavinots que van provocar que caiguessin al riu Hudson.
3: A Catalunya, aquests primers 6 mesos, la delinqüència ha caigut un 8% respecte al mateix període de l'any passat. Ara bé, aquest any hi ha hagut més morts i més ferits per armes de foc.
2: Donald Trump ha anunciat que desclassificarà documents que demostren que la Xina ha interferit en les eleccions dels Estats Units. Els arxius es publicaran les properes hores.
3: I avui arriba als cinemes la nova pel·lícula de Christopher Nolan, l'Odissea, en música, nou disc de Gracie Abrams, i avui a Barcelona, concerts de Belén Sebastián, de Clean Bandit, i comença el festival Soundit.
1: I als esports, el president de l'Argentina, Javier Milei, no anirà a la final del Mundial per superstició. Veurà el partit des de la seva residència presidencial als afores de Buenos Aires. I en l'àmbit esportiu, Lamine Yamal té molèsties i ahir no va entrenar-se, però està bé i jugarà.
0: I el temps.
4: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Mònica Usar, bon dia.
5: Bon dia. Avui tornarà a ser un dia de calor, tot i que les temperatures no pujaran tant com els últims dies. Tot i això, les màximes es mouran entre els 32 i els 37 graus al centre del dia. Ara al matí amb més sol, només amb algunes boires a primera hora, i després a la tarda amb algun ruixat en punts del Pirineu. I al cap de setmana continuen les temperatures altes, però sense extrems, i al matí amb sol i a la tarda amb tempestes en sectors del Pirineu i algun punt del Prepirineu. I ara mateix entre 23 i 26 graus a Barcelona, 25 a Tarragona, 24 a Cunit, 22 a Lleida, 23 a Girona i 16 a Sort.
6: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
7: Molt bé.
6: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
7: Perfecte.
6: Arribarem a tot?
7: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
8: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
5: Doncs continua la mala qualitat de l'aire a molts punts del país per l'estabilitat atmosfèrica i també per aquesta intrusió de pols africana.
9: Un equip disposat a arribar al fons de l'estalvi.
10: Senyora rentadora, sempre que pot, renta amb aigua freda.
11: I tant, per estalviar.
9: Creat per ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
11: Senyora Tele, sabem que creu que està apagada.
10: Però espera, i aquesta llumeta vermella?
11: Oh!
9: Torna l'equip estalvi.
12: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: I al trànsit.
13: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: A comptar cotxes des del RAC, com cada matí, i tenim el Ferran Aràndiga. Bon dia.
14: Bon dia, doncs continuem la jornada amb dos accidents actius, un a la AP7 a l'altura de Parets del Vallès, que deixa els vehicles al voral, tot i que provoca encara 3 quilòmetres de retencions en sentit sud. El segon accident ha estat a la via L702, que obliga a obrir un pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa a Artesa de Lleida. També tenim una tercera incidència, en aquest cas es talla un carril a la C25, al tram entre Santa Maria d'Oló i Manresa, per pèrdua de càrrega a la via. Per altra banda, tenim retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona, a les dues rondes, amb cues habituals, però també arreu del Vallès. Tenim retencions en direcció Barcelona per la C59 des de Caldes de Montbui, també a la C17, a Parets del Vallès, o també a la AP7 amb un quilòmetre de retencions en els dos sentits de la marxa al punt de Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
15: Arriba el nou Omoda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. Omoda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
16: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Són les 7:34 minuts. A aquesta hora, com sempre, obrim el diari del món a RAC1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
1: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
17: Bon dia.
0: Carles Fernández, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui el gran tema a les portades catalanes és l'aval de l'amnistia per part del TJUE. Els diaris celebren de manera totalment unànime la sentència, però es mostren escèptics amb la seva aplicació.
17: Sí, a La Vanguardia, el director Jordi Juan parla d'un aval a la reconciliació i diu que és una victòria per golejada de les tesis del govern de Pedro Sánchez. Enric Juliana titula Europa diu tots dins i afegeix que el Tribunal de Luxemburg acaba d'escriure una pàgina a la història d'Espanya. I també parla d'un càstig exemplar o indulgència perquè assegura que 9 anys després guanya la via més intel·ligent, Girafull.
18: L'editorial del periòdico demana a Catà l'amnistia i argumenta que en un estat de dret les resolucions judicials poden ser objecte de crítica però que s'han de complir. I Josep Maria Fonalleres defensa que no hi ha cap raó per la dilació en l'execució a casa de la sentència comunitària.
19: L'Ara parla d'un segrest judicial de l'amnistia per criticar que els jutges del Tribunal Suprem no estan disposats, diu, que ni el poder legislatiu, ni el TJUE, ni el Tribunal Constitucional els esmenin la plana. A més, Antoni Bassa lamenta que relacioni l'amnistia amb la reconciliació, perquè assegura que amb el poder judicial reconciliació rima amb presó. I l'exconseller de Justícia, Carles Mundó, escriu Amnistia, Luxemburg parla, Madrid decideix, i assegura que encara hi ha actors que poden allargar el conflicte.
17: A VilaWeb, Vicent Partal extreu tres conclusions. Que la batalla jurídica a Europa no és un annex del procés, n'és el cor. Que l'amnistia no és cap perdó, és el reconeixement que Espanya ho va fer malament i que el recorregut europeu conté el germen d'una solució del conflicte. N'hi ha prou de voler-la veure.
18: El Nació, Ferran Casas escriu que Europa liquida la batalla jurídica de l'amnistia i que ara la lluita és pel calendari. I afegeix que el Suprem confia que el PP i Vox arribin als governs abans d'aplicar la llei per tal de continuar amb la fugida endavant o derogar la norma.
19: José Antic diu al Nacional que és una sentència inapel·lable i una derrota del Suprem.
17: I a Madrid, El País sosté que és una sentència clarificadora que aparte un dels últims obstacles pel retorn de Puigdemont i que crea les condicions per tancar d'una vegada per totes el capítol de la secessió il·legal de Catalunya. Desitja que la decisió de Luxemburg serveixi per rebaixar el soroll a Espanya, però alerte, no es tracta d'oblidar la gravetat dels fets del 2017 ni el dany que van causar. Tampoc de menystenir la inquietud sincera de tots els ciutadans, o de molts, que per una llei és una transacció parlamentària.
0: La majoria de diaris a Madrid avui, però, redueixen a la mínima expressió a les seves portades la cobertura de la llum verda de... perdó, d'Europa a la llei d'amnistia. Tots prioritzen sucar pa al judici contra Begoña Gómez. De fet, alguns no parlen del TJUE ni en portada i quan ho fan enfoquen el tema per la posició del Tribunal Suprem de mantenir les ordres de detenció. Ara bé, en pàgines interiors, tots critiquen la justícia europea i recorden que qui té la paella pel mànec són els tribunals espanyols a qui demanen mà dura.
18: Sí, El Mundo obre en la portada amunt. El Suprem manté el motiu clau pel qual no va amnistiar Puigdemont. A l'editorial escriuen respectem les sentències, però ens sentim notablement decebuts perquè el TJUE avali una amnistia arbitrària, una subversió que és el canvi d'impunitat per poder. Lamenten que això no és un bon precedent per a Europa i conclouen la validació europea d'una llei immoral no canvia els fets ni resta cap reconeixement al Suprem que ha demostrat que l'Estat funciona.
19: La Razón defensa que, tot i que les conclusions jurídiques mereixen respecte, és discutible la interpretació del tribunal i és raonable plantejar dubtes sobre el precedent que pot crear, especialment en matèria de terrorisme. A més, argumenta que el text tampoc elimina els dubtes sobre la malversació i recorda l'últim episodi l'escriuran el Suprem i el Constitucional.
17: I l'ABC no en recull ni una paraula en portada, però en pàgines interiors, Carlos Herrera assegura que la Unió Europea renta les mans i ara el Suprem tindrà l'última paraula. I a l'editorial el diari escriu la sentència no afecta els condemnats o processats per malversació. I destaca, la justícia espanyola ja decidirà.
0: La sentència del TJUE també és notícia als diaris d'arreu d'Europa, tot i que les edicions digitals dels mitjans no la destaquen en portada.
18: Sí, a Bèlgica el diari L'Eswa considera que Pedro Sánchez obté un suport crucial del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per una llei d'amnistia que considera una peça clau de la seva reelecció i de la reconciliació política a Espanya després de l'intent, diuen, de secessió. De fet, qualifica la sentència del TJUE com una victòria política de Pedro Sánchez i també dels independentistes catalans.
19: El francès Le Monde destaca que aquesta llei la va decretar el president espanyol Pedro Sánchez, pensada principalment per aplicar-la a Carles Puigdemont, i Le Figaro recorda que l'amnistia havia dividit profundament els espanyols.
17: I a Alemanya, el Frankfurter Allgemeine, hi llegim que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no ha presentat cap objecció a l'amnistia espanyola i afegeix que després de gairebé 9 anys, Carles Puigdemont podria tornar de l'exili a Bèlgica.
0: Són les 7:39 minuts. La màquina de publicitat ara no, però... Ah! Hem flipat. La marca i hem flipat perquè és que ens ha recordat això que... Buah, això és Viola Wills. Però és que això... És que se me cae el pelo para atrás, Dani Simón. A tu ja he vist que se me cae el pelo para atrás. Vinga, la Mariola Wills, aquí, avui al Món a RAC1.

0: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: 18 minuts i a les 8 en punt del matí. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. Qui se li entrevessarà aquest matí, el Xuxu?
2: Aquest matí, els cunyats que critiquen la paella del diumenge, si llegeixen l'article que signa la Maria Nicolau a El País, assegura que cuinar un arròs per convidats per primer cop acollona més que plantar-se als peus del Dragon Khan i alçar la vista. Aquesta por paralitzant, diu, segueix més endavant, fins i tot en adults plenament funcionals. Segons Nicolau, la por no marxa mai del tot i hem de valorar l'osadia de fer un arròs de diumenge perquè al darrere hi ha un valent o un temerari.
1: Totalment d'acord. Totalment d'acord. La notícia que fa la volta al món.
3: Donald Trump acomiada el seu operador de teleprompter perquè l'ha acusat d'apostar il·legalment en els seus discursos. Resulta que el tècnic s'hauria embutxacat $100,000 apostant a la plataforma Kalshi per quines paraules diria Trump. És a dir, que feia servir la informació privilegiada que tenia del contingut dels seus discursos per enriquir-se. Ho llegim a El País i a diversos mitjans internacionals.
1: Martí Esteban, bon dia.
4: Bon dia.
1: Quina notícia falsa hem trobat avui divendres?
4: Que la UCO ha trobat lingots d'or a una mansió a Dubai propietat de Pedro Sánchez i Begoña Gómez. La notícia ha sorgit arran d'un vídeo que circula per xarxes que ho explica, però la informació és falsa. No hi ha cap troballa ni investigació d'aquestes característiques ni cap registre de cap residència de Sánchez a Dubai. N'informa Neutral.
1: I precisament qui està farta de ser Begoña Gómez?
5: Begoña Gómez, però no la dona del president, Begoña Gómez Fernández, sinó Begoña Gómez Urzaiz, la periodista que explica avui a La Vanguardia que d'ençà del 2024 s'ha acostumat a llegir notícies que la mencionen sense referir-se a ella i l'han insultat a xarxes. Però encara se li fa estrany engegar la ràdio i sentir el seu nom en boca dels tertulians.
1: Mònica Usar, bon dia.
6: Bon dia.
1: Hem tancat l'inici d'estiu més càlid des de l'any 1950.
6: Sí, la temperatura mitjana durant la primera meitat de l'estiu, entre el dia 1 de juny i el 15 de juliol, s'ha situat gairebé 4 graus per sobre del que tocaria. D'aquesta manera ha superat en dues dècimes l'anterior rècord, que era de l'any passat. Tot plegat a causa d'aquestes 3 onades de calor consecutives en menys d'un mes.
1: Marc Margarit, bon dia.
7: Bon dia.
1: La calor, però, no espanta els turistes.
7: Una de cada 7 persones a Barcelona a l'agost és un turista, és la conclusió...
1: Una de cada 7...
7: Sí, sí. És la conclusió a la que ha arribat el periòdico després de creuar les dades de barcelonins de vacances i turistes que visiten la ciutat. L'agost passat hi havia una mitjana de 209.000 turistes a Barcelona cada dia.
1: I encara a Barcelona, les papallones de la ciutat prefereixen els rius, els parcs i les platges.
3: La presència de les papallones ha estat 1,5 vegades superior als espais pluvials que a les platges. És la conclusió a la que ha arribat l'Observatori Metropolità de Papallones. L'espai preferit d'aquests animalons és el riu Llobregat i s'hi han observat fins a 45 espècies diferents, una xifra rècord. Ho llegim al Forat al Pany de La Vanguardia.
1: I la vida laboral dels nous treballadors serà de gairebé 37 anys.
0: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
4: Concretament, els treballadors que es van incorporar al mercat laboral el 2025 estaran treballant 36,8 anys de mitjana. En canvi, els que van començar a treballar l'any 2000 hauran de treballar durant gairebé 31 anys. Segons l'anàlisi de l'Oficina Estadística Europea, la xifra ha augmentat en pràcticament 7 punts en 25 anys. Tot i així, Espanya se situa un any per sota de la mitjana europea. N'informa El País.
8: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar la plaça del CAP.
9: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
10: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
1: Fem un cop d'ull a les xarxes.
0: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
1: Amb el Guillem Terrés, bon dia.
11: Bon dia. Una tardor del 2007, al vestuari de visitants del Camp Nou, diversos jugadors del Futbol Club Barcelona es van fotografiar amb nens petits i les seves famílies per una campanya solidària d'UNICEF i del diari Sport. Joan Montfort era el fotògraf de la sessió i li va tocar fotografiar un Messi de 20 anys amb el cabell llarg banyant a un nadó de 5 mesos. Uns anys després, el fotògraf va rebre un missatge que li canviaria la vida.
12: Me envía un mensaje a las 12 de la noche un compañero del diario Sport y me pregunta, ¿esta foto es tuya? Y digo, sí, esta foto es mía. Le pregunto, ¿quién es el chico? Y me dice, es Lamine Yamal.
11: Quantes probabilitats hi havia que aquell nadó acabés jugant al Barça? Fos esquerrà, dugués primer el dorsal número 19 i després el número 10, i que a sobre es convertís en un dels grans talents del futbol mundial. I quantes probabilitats hi havia que 18 anys després d'aquella fotografia, Leo Messi i Lamine Yamal s'hagin d'enfrontar per primera vegada l'un amb l'altre en una final d'un mundial? Hi ha coses que costen de creure i que contradictòriament et fan creure amb tot. I aquesta història, passi el que passi aquest diumenge, em fa creure amb tot.
0: A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
1: Anem als esports, Albert Pedrol, bon dia.
5: Bon dia.
1: Pedro Sánchez, igual que Javier Milei, tampoc no anirà a la final del Mundial entre l'Argentina i Espanya.
5: El president espanyol té una visita oficial a Algèria, cosa que no agrada gens ni mica a Jorge Fernández Díaz.
1: Sí. Hombre, hombre.
5: A la Razón, l'exministre elogia el rei Felip VI per acompanyar l'equip espanyol a Nova York. En canvi, critica Sánchez, creu que s'allunya del fervor popular, diu que hi ha els carrers per la selecció espanyola. Creu que Espanya ha construït un sentiment d'unitat al voltant de la selecció, malgrat Sánchez, i conclou, potser té relació la seva absència amb la coincidència amb el president dels Estats Units, Donald Trump. Per bé, conclou que el mateix Sánchez hi va fer les paus.
1: Home, Fernández Díaz sempre hi pot enviar Villarejo. Quin regal farà la FIFA als campions del Mundial?
5: Doncs, com que la final es juga a Nova Jersey, donarà un anell de campió a cada futbolista, com és tradició a les grans lligues esportives dels Estats Units. Se'n fabricaran 2.026 unitats. 30 es donaran als futbolistes i membres de la selecció que guanya el Mundial, mentre que la resta es posaran a la venda pels aficionats en forma d'edició limitada.
1: I la notícia freak?
13: Rodi Motor Services patrocina aquest espai.
1: Jordi Soumell, bon dia.
14: Bon dia. A Alemanya, el conductor d'un tren va aturar el comboi després que l'avisessin que s'havia acabat el paper higiènic a bord. El tren cobria el recorregut entre l'illa de Sylt, al nord-oest del país, i Berlín, quan el van informar que hi havia una emergència. El tren s'havia quedat sense aquest paper de vàter. El conductor no va dubtar un moment a fer una parada no programada a Hamburg. En un vídeo que circula per xarxes es pot veure el conductor corrent fins a un supermercat proper i tornant amb 3 paquets de paper higiènic. El viatge va arribar al destí amb 45 minuts de retard.
1: On hi ha salmó aquest matí?
14: A Vanitatis. Dimecres explicàvem que la revista Setmana traia imatges del tenista Carlos Alcaraz compartint iot, vacances a la costa italiana i confidències amb una noia rossa desconeguda. Encara no se sap qui és, però Vanitatis explica, aprofita per explicar avui, que el tenista va mantenir fa uns mesos una breu relació amb Victoria Iglesias, una de les bessones del cantant Julio Iglesias i de l'exmodel Miranda Rinsburger. Una relació que va durar el que va durar l'estada d'Alcaraz a Miami i on es va veure aleshores per ella el club de tenis que les germanes freqüentaven. Una relació que el mateix Carlos Alcaraz va explicar després al seu cercle d'amistats.
1: I avui que estan a l'eix és l'aniversari de...
14: L'actor i director Santiago Segura, Torrente, Padre No Hay Más Que Uno, que fa 61 anys, el músic i fundador de Sau Pep Sala, Només Ho Faig Per Tu Ara Que Tinc Aquí Al Meu Davant, 66 anys, i la reina consort d'Anglaterra, Camila, fa 79 anys.
1: Fa 79 anys. I la Maica Navarro.
14: L'altra reina.
1: Altra. És Dancing Queen. La gran Maica Navarro, que avui fa... Brumbanys.
15: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a Rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
1: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món RQ d'avui divendres, Marc?
7: Amb la del País, que entrevista l'herpetòleg Caudal Pujol. Aquest expert en rèptils i amfibis de la Universitat de Barcelona alerta sobretot dels perills que pot provocar la desaparició d'espècies com les serps o les granotes. Pujol recorda que això dispararia la població de ratolins o de mosquits amb la transmissió de malalties que comportaria. Tampoc dissimula la seva fascinació per aquests animals i destaca que, per exemple, s'hagi descobert que les salamandres són fluorescents. Amb tot, apunta, el sex appeal de les serps verinoses és exagerat.
16: Plutó? Ganímedes?
17: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa.
16: Gratis.
17: Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
1: Hi ha 9 minuts per les 8. A les 9 ja funciona la publi, van dir, segurament, però ara tenim aquí... A les 9, sí. Doncs mira, mentrestant, escolta'm, a falta de publi, tirarem uns minuts musicals que ens agraden molt. I amb aquest disc és una meravella, que la Marga l'entusiasma a tot el disc sencer, i a mi m'encanta aquesta cançó. És un disc que té més anys que la Carracuca, també, de la Elo. Buah. Quina meravella. Jeff Lynne al capdavant, It's Over.

0: I després d'aquests entranyables minuts musicals, a 4 minuts i mig per les 8, un segon.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: I a 4 minuts per clavar les 8 en punt del matí. Aquesta hora la notícia de la qual no es parlarà prou amb el Marc Artigau. Avui les escombraries de la Taylor Swift.
2: Una notícia de La Vanguardia explica que un artista novaiorquès ha convertit en objectes de col·leccionista les deixalles recollides als voltants del casament de Taylor Swift celebrat al Madison Square Garden. Segons sembla, les va recollir, va posar a la venda petites càpsules amb objectes com borilles, taps d'ampolla, coberts de plàstic o fins i tot un test d'ovulació, cada càpsula a $25. La línia que separa la genialitat de la presa de pèl sovint és molt prima, però sempre és fascinant. Rellegeixo la notícia i no tinc una opinió al respecte. La perplexitat fa temps que ocupa l'espai de la sorpresa. Veure gent que paga diners per les escombraries de l'altre, al capdavall, em sembla una bona metàfora de l'època que ens ha tocat viure.
0: I a 3 minuts per les 8 del matí, arribarem a les 8 amb la cançó del dia que ens porta cada matí la Isabel Vinaixa.
3: Abaixem una mica la persiana per retrobar-nos amb unes veus conegudes i deixar entrar aires nous. Els tòtems deixen les claus posades i la ràdio encesa amb una graella d'estiu per fer la digestió sense pressa. Una versió diferent on tots els programes posen els peus en remull. Bon estiu, amb Fresh, dels veterans, Cool and the Gang.

0: El món a RAC 1. L'aplicació de RAC 1 ara fàcil, intuïtiva i renovada.
1: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
0: Escolta'ns al cotxe.
1: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
0: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
1: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
2: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Ens obriu la porta de casa, del cotxe, de la feina o dels auriculars. Però abans de baixar la persiana encara hi ha dies que mereixen tota l'atenció, avui n'és una altra, perquè Europa ha parlat, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i acosta molt més la seva aplicació als exiliats, als encausats del CDR i a molts altres afectats pel procés. És una decisió que marca el camí als tribunals espanyols, però, com sempre, Pablo Llarena, contra el mal l'hormiga atòmica, continua resistint. De moment manté l'ordre de detenció contra el president Puigdemont, com si encara esperés trobar una escletxa allà on Europa sembla haver-ne tancat unes quantes. Per entendre què representa aquesta sentència i què pot passar a partir d'ara, avui, a partir de 9:15, ens acompanyarà Gonzalo Boye, un dels guanyadors de la sentència europea d'ahir. L'advocat de Carles Puigdemont, com dèiem, serà a 9:15 en aquest estudi del Món RAC1. En fi, que en l'últim dia farem el que hem intentat fer cada matí durant tota aquesta temporada, explicar-vos què passa, preguntar el que cal preguntar i deixar-vos tota la informació perquè sigueu vosaltres que en traieu les conclusions. La resta, el temps, la justícia, les vacances i la vida ja s'encarregaran d'escriure-la. Són les 8:02 minuts, benvinguts al món.
2: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
1: Vinga, la peu a terra, que és de divendres 17 de juliol del 2026.
3: I avui serà un dia de calor, però sense els extrems d'aquests últims dies. Ara al matí amb sol i a la tarda amb algun ruixat al Pirineu. I al cap de setmana es manté la mateixa dinàmica de temps.
4: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem que tenim fins a 4 accidents actius a hores d'ara. El primer talla la calçada de la BP4653 en ambdós sentits de la marxa a l'altura de Prats de Lluçanès. El segon accident ha estat a la ronda litoral, a la B10, que des de primera hora del matí, des de Sant Adrià del Besòs, deixa 8 quilòmetres d'aturades en sentit sud cap al Nus del Llobregat, on també es talla un carril de circulació. Els dos altres accidents han estat a la AP7, un a l'altura de Barberà del Vallès, que deixa un carril tallat en sentit nord amb 3 quilòmetres d'aturades, i el segon, en aquest cas, a l'altura de l'Ametlla de Mar, en direcció Tarragona, que deixa els vehicles al voral. Per altra banda, però, més enllà d'aquests accidents, tenim 3 avaries actives, una a la AP7 a Sant Cugat del Vallès, amb el vehicle al voral, en sentit nord i 1 quilòmetre de lentitud, i els altres dos han estat a la A2, un a Cervera i l'altre a Castellbisbal, que cadascun, en direcció Lleida, tallen un carril de circulació.
1: Déu-n'hi-do, quin matí. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. L'endemà que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha fet pública una sentència històrica que avala de dalt a baix la llei d'amnistia, el més calent és a l'aigüera. Ja us avançàvem ahir que la decisió de Luxemburg no tindria conseqüències immediates, però sorprèn la indiferència del Tribunal Suprem, que fa com si sentís ploure, malgrat que la resolució dels jutges del famós TJUE és molt contundent. El Tribunal Europeu esmena la plana als seus col·legues espanyols i deixa molt clar que l'amnistia s'ha d'aplicar a tothom, també als condemnats o acusats per malversació i terrorisme, els dos delictes que fins ara tant el Tribunal Suprem com l'Audiència Nacional havien intentat excloure d'aquesta llei. Però ahir, els dos magistrats que ara s'haurien d'empassar l'orgull i acatar la sentència, és a dir, Pablo Llarena i Manuel Marchena, es van mostrar desafiants. Consideren que els seus arguments per negar l'amnistia a Carles Puigdemont i la resta de líders del procés estan intactes. I, per tant, de moment, ni retiren les ordres de detenció contra els exiliats ni aixequen les penes d'inhabilitació als condemnats. Res i curt, el retorn del president Puigdemont i la restitució política d'Oriol Junqueras encara hauran d'esperar una mica més, almenys fins que el Tribunal Constitucional, amb la patxorra, es pronunciï a la tardor. Des de Madrid, informa Adrià de las Heras.
5: La decisió de Luxemburg és un aval a l'amnistia, però no canvia automàticament la situació de ningú. El Suprem és qui té la clau del futur de Puigdemont, però fonts jurídiques han assenyalat que mantenen el criteri. Argumenten que el Suprem no va plantejar cap consulta al TJUE i que la decisió d'avui respon només a les qüestions de l'Audiència Nacional i del Tribunal de Comptes. Pablo Llarena podria aplicar l'amnistia de manera pràcticament immediata si ho volgués, però aquest no és l'escenari que es preveu. Les fonts situen qualsevol moviment després que el Constitucional resolgui els recursos dels líders independentistes. I això ja porta el calendari a la tardor. A Llarena

0: però encara li quedaria una altra carta. El Suprem podria plantejar una nova consulta a Luxemburg, una maniobra que allargaria encara més el retorn de Carles Puigdemont. Pels CDRs acusats de terrorisme, la sentència sí que té uns efectes més directes. L'Audiència Nacional va preguntar a Europa i ara haurà d'aplicar aquest criteri, però el Tribunal també intentaran jugar amb el calendari. Les fonts de l'Audiència Nacional expliquen que primer han de rebre la sentència, estudiar-la i decidir com l'executen. Per tant, qualsevol decisió s'espera ja després de les vacances d'estiu.
1: Però per què el Tribunal Suprem pot continuar-se negant a baixar del burro? Doncs ara ho apuntava l'Adrià. Ahir el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va resoldre dues qüestions prejudicials, dues preguntes que li havien enviat l'Audiència Nacional i el Tribunal de Comptes perquè aclarissi el delicte de malversació i el de terrorisme eren amnistiables. Els jutges europeus van aprofitar l'ocasió no només per dissipar aquest parell d'interrogants, sinó per avalar tota la llei sense matisos. Però, com que no resolien directament cap dubte plantejat pel Suprem, ara els magistrats Pablo Llarena i Manuel Marchena poden fer veure que la sentència d'ahir no va amb ells. Repassem tots els detalls de la resolució de Luxemburg amb l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
2: El Tribunal Suprem no preguntava res ahir, però segurament és qui es va endur el clatellot més important de la justícia europea. El TJUE va avalar la llei d'amnistia i va donar per bones les raons de la seva aprovació, reconciliació social i política i rebaixar tensions en una llei que és competència d'un estat membre. Així ho explicava el president del Tribunal, Kurt Lennarts.
3: El propòsit de la llei d'amnistia és reduir les tensions institucionals i polítiques, així com facilitar un escenari de reconciliació.
2: A les prejudicials que resolia ahir el Tribunal, la Gran Sala creu que els fons públics utilitzats pel referèndum de l'1 d'octubre no van afectar els interessos financers de la Unió i, per tant, obre la porta que el Tribunal de Comptes amnistia aquesta malversació. Mateixa situació en el cas dels CDRs, el TJUE li va dir a l'Audiència Nacional que, per com està redactada la llei, els fets jutjats no van suposar una violació greu dels drets humans. Per tant, no es va violar la Directiva Europea de Lluita contra el Terrorisme i aquí també dona per bona l'amnistia.
1: La sentència de Luxemburg no podrà relliscar per sempre els jutges al Tribunal Suprem. Ahir va caure la primera fitxa al dòmino i ara ho aniran fent la resta. La següent serà la del Tribunal Constitucional, que ha de resoldre els recursos dels líders sobiranistes que demanen acollir-se a la llei d'amnistia. En principi, a la tardor, la majoria progressista que controla el ple del Tribunal Constitucional s'agafarà a l'aval d'Europa per dictar que la llei s'ha d'aplicar sense subterfugis. Llavors, el Tribunal Suprem ja no es podrà fer el sort i haurà de moure fitxa. O passa per l'adreçador d'una vegada per totes o s'inventa una altra giragonsa jurídica per continuar dilatant el procediment. Ahir, des de Madrid mateix, el govern espanyol va esperonar els jutges a deixar-se estar de romansos i aplicar l'amnistia per la via ràpida. La Moncloa està molt satisfeta amb la sentència de Luxemburg perquè entén que consagra definitivament una llei que ha calmat les aigües a Catalunya. Des de Madrid informa Roger Perciba.
4: Sí, el govern espanyol considera que el Tribunal Europeu els dona la raó. El ministre Félix Bolaños treu pit dels riscos que en el seu dia va assumir Sánchez.
5: Una ley que este gobierno siempre defendió. Un gobierno que arriesgó.
4: I demana als jutges espanyols que apliquin la llei.
5: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
4: Missatge de Bolaños també als més crítics amb aquesta llei d'amnistia, missatge pel Partit Popular.
5: Hoy nadie, ni sus críticos más acérrimos, querría renunciar a sus frutos.
4: I els socis de coalició al govern espanyol, Sumar, que van més enllà i demanen al PP i a Feijóo que rectifiquin i demanin perdó per les mentides que aquests dos anys, diu, han dit contra el govern espanyol, els líders independentistes i l'amnistia.
1: El PP sempre havia demonitzat la llei d'amnistia i ahir va intentar minimitzar els efectes de la sentència. Els populars donen suport als jutges del Tribunal Suprem i coincideixen amb ells que no ha canviat res. De fet, el president popular, Alberto Núñez Feijóo, va aprofitar la benentesa per tornar a carregar contra Pedro Sánchez.
6: El pronunciamiento del Tribunal de la Unión Europea no convierte en verdad las mentiras de Sánchez. Dijo a todos los españoles que nunca haría nada así, que nunca aprobaría una ley de amnistía. Se presentó a las elecciones generales con ese compromiso y, por tanto, con y sin sentencia, mintió y vendió la igualdad de todos los españoles por su interés general. Es decir, lo que era una mentira antes sigue siendo una mentira ahora.
1: Abans de Feijóo ja s'havia mullat José María Aznar i el secretari general del PP, Miguel Tellado, que treu ferro al moviment de Luxemburg, Roger.
4: Sí, el Partit Popular rebaixa la importància de la decisió del TJUE perquè diuen que, de fet, no avala res i que, en definitiva, seran els jutges espanyols els que apliquin la llei. El secretari general del partit, Miguel Tellado, diu que el TJUE no ha entrat a valorar els fets que realment consideren greus. Això és el canvi de poder per vots per investir Sánchez.
7: Ni entra en el fondo del asunto, ni, por supuesto, enjuicia los gravísimos hechos que amnistió Sánchez a cambio de 7 votos.
4: Aznar, contrari a Passafull, adverteix a Europa.
8: Hoy es muy buen momento para reiterar que cuando se ataca la integridad constitucional de un Estado miembro, el agredido es el conjunto del sistema institucional europeo.
4: El Partit Popular recorden que respecten les decisions judicials, però mantenen l'oposició ferma a l'amnistia. Diuen que va ser un pacte polític moralment inacceptable.
1: Vox va encara més enllà i avisa que tan bon punt arribi a la Moncloa llançarà la llei d'amnistia a la brossa. En canvi, a Catalunya es multipliquen les veus que celebren la sentència. Un dels primers a aplaudir-la va ser el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va comparèixer a la Galeria Gòtica de Palau per esperonar el Tribunal Suprem a acatar la resolució de Luxemburg.
9: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
1: Carles Puigdemont també qualifica de victòria rotunda la sentència del TJUE. En un comunicat a les xarxes, el president de Junts per Catalunya admet que el seu retorn no serà immediat i recorda que ara el que queda de partit no jugarà a Europa, sinó al Santiago Bernabéu, amb els àrbitres i el públic comprats. L'escepticisme de Puigdemont contrasta amb l'eufòria que ahir es va apoderar de la seu de Junts a Barcelona. El partit celebra que la sentència europea sigui tan clara i creu que no deixa cap marge al Suprem per continuar fent-ne de les seves. Informa Laia Colomer.
10: Sí, la defensa de Carles Puigdemont assegura que la sentència d'ahir del TJUE tanca qualsevol possibilitat que el Tribunal Suprem busqui algun subterfugi més per no aplicar l'amnistia, tanca la porta qualsevol prejudicial més i aclareix que el delicte de malversació, en totes les seves formes, es pot amnistiar. L'advocat Gonzalo Boye creu que els jutges no haurien d'esperar ni un minut més.
11: No hay más margen de discusión. Ahora lo que hay es sentarse con calma y aplicar la ley, y aplicarla en el sentido en que ha dicho el Tribunal de Justicia, que la ley de amnistía está bien hecha.
10: I políticament la sentència es llegeix com una victòria a Junts, un alliberament després de molts mesos de contenció. El secretari general Jordi Turull ahir treia pit.
12: I recordem, ens van dir absolutament de tot, però gràcies a la posició de Junts, gràcies a fer-ho robusta, doncs avui hi ha molta gent que es podrà beneficiar d'aquesta aplicació de la llei d'amnistia que en el text del 30 de gener no s'hagués pogut beneficiar.
10: Turull també creu que la sentència ha de ser un revulsiu pel procés independentista.
1: Esquerra Republicana també llença les campanes al vol. Oriol Junqueras demana als tribunals espanyols que assumeixin que ja no els queda excuses per negar-se a aplicar la llei d'amnistia. Alba Carnicer.
13: Junqueras diu que la resolució deixa clar que l'amnistia és plenament democràtica. El president d'Esquerra confia que la decisió aplani el camí per aixecar la seva inhabilitació i poder ser candidat el 2028. Ara, però, la pilota és a la taulada de la justícia espanyola, a qui Junqueras acusa de fer partidisme.
14: I després de la sentència del màxim tribunal europeu, ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar. La democràcia no pot acceptar que siguin determinats jutges els qui, de forma partidista, acabin decidint qui pot fer política i qui no. La política l'han de fer la ciutadania i els seus representants electes, no pas els jutges.
13: A banda de Junqueras, també hi havia dirigents com Lluís Salvador o Josep Maria Jové, encausats pels preparatius de l'1 d'octubre.
1: El que sí que es beneficien directament de la sentència que hi va fer pública el TJUE són els CDR acusats de terrorisme a l'operació Judas. Ara bé, tant els encausats com els seus advocats d'Alerta Solidària recepten paciència perquè creuen que l'Audiència Nacional alentirà el procés tant com pugui. Ho advertia el portaveu Martí Majoral.
15: Esperaran a que siguem nosaltres que haguem de nou remar una vegada, o potser dues, o potser tres, i deixaran passar els mesos fins que prenguin una decisió. Tant de bo m'equivoqui i la setmana que ve ja ho estiguem celebrant.
1: Fins ara 403 persones s'han pogut acollir a l'amnistia, però n'hi ha un centenar més que encara esperen en candeletes les resolucions dels tribunals espanyols perquè els processos contra ells quedin definitivament enterrats. Aquest matí la llum verda d'Europa a la llei d'amnistia és la gran protagonista de tots els diaris de Catalunya. La immensíssima majoria de veus celebren la decisió de Luxemburg i confien que tanqui definitivament l'ofensiva judicial contra el procés sobiranista. Se'ls ha llegit la Marina Arbós.
16: A La Vanguardia, el director Jordi Juan parla d'un aval a la reconciliació i diu que és una victòria per golejada de les tesis del govern de Pedro Sánchez. Enric Juliana titula Europa, diu, tots dins dins i celebra que hagi guanyat, diu, la via més intel·ligent, la de Girafull. L'editorial del periòdico demana acatar l'amnistia i argumenta que en un estat de dret les resolucions judicials poden ser objecte de crítica però que s'han de complir. I Josep Maria Fonalleres defensa que no hi ha cap raó per allargar-ho més temps. El diari ara parlant de segrest judicial de l'amnistia i carreguen contra els jutges del Tribunal Suprem perquè no accepten que ningú els esmeni la plana. A més, Antoni Bassas lamenta que es relacioni l'amnistia amb la reconciliació perquè assegura amb el poder judicial reconciliació rima amb presó. A VilaWeb, Vicent Partal extreu tres conclusions: que la batalla jurídica a Europa no és un annex del procés, n'és el cor, que l'amnistia no és cap perdó, és el reconeixement que Espanya ho va fer malament i que el recorregut europeu conté el germen d'una solució del conflicte i acaba, n'hi ha prou amb voler-la veure. El Nació, Ferran Casas creu que el Suprem confia que el PP i Vox arribin al govern abans d'aplicar la llei per tal de continuar amb la fugida endavant o finalment derogar la norma. I José Antic diu al Nacional que és una sentència inapel·lable i una derrota del Suprem.
1: Això pel que fa a la premsa d'aquí, però fins i tot la premsa europea es fa ressò d'aquesta sentència que llegeixen com a decisiva. Martí Esteban.
17: El diari belga Le Soir considera que Pedro Sánchez obté un suport crucial del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per a una llei d'amnistia que considera una peça clau de la seva reelecció i de la reconciliació política a Espanya després de l'intent de secessió. De fet, qualifica la sentència del TJUE com una victòria política de Pedro Sánchez i dels independentistes catalans. El francès Le Monde destaca que aquesta llei la va decretar el president espanyol, Pedro Sánchez, pensada, diu, principalment per aplicar-la a Carles Puigdemont. I Le Figaro recorda que l'amnistia havia dividit profundament els espanyols. I a l'alemany Frankfurter Allgemeine llegim que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no ha presentat cap objecció a l'amnistia espanyola i afegeix que després de gairebé 9 anys, Carles Puigdemont podria tornar de l'exili a Bèlgica.
1: En canvi, a Madrid la notícia no és la protagonista indiscutible de les portades, que avui també destaquen la decisió de l'Audiència de Madrid de jutjar Begoña Gómez. De fet, el gruix dels diaris intenten minimitzar-ne els efectes de la sentència d'ahir a Luxemburg i recorden que els jutges espanyols continuen tenint la paella pel mànec. Més detalls, Marc Segués.
18: A Madrid, la majoria dels diaris redueixen la notícia a la mínima expressió a les seves portades. Tots prioritzen socapar el judici contra Begoña Gómez. De fet, alguns no en parlen ni en portada i quan ho fan enfoquen el tema per la posició del Suprem. Per exemple, El Mundo obre amb un: el Suprem manté el motiu clau pel qual no va amnistiar Puigdemont. A l'editorial escriu: respectem les sentències, però ens sentim notablement decebuts perquè el TJUE avali una subversió arbitrària que canvia impunitat per poder. I conclou: la validació europea d'una llei immoral no canvia els fets, ni res té cap reconeixement al Suprem, que ha demostrat que l'Estat funciona. La Razó diu respectar les conclusions jurídiques, però discuteix la interpretació del tribunal i creu que planteja dubtes sobre el precedent que pot crear. I recorde, l'últim episodi l'escriuran el Suprem i el Constitucional. L'ABC no en recull ni una paraula en portada. A l'editorial El Diari escriu: la sentència no afecta els condemnats o processats per malversació. I destaca: la justícia espanyola ja decidirà. Qui se'n despenja, però, és El País, que sosté que és una sentència clarificadora que aparta un dels últims obstacles per tancar el capítol de la secessió il·legal de Catalunya. Però alerta, no es tracta d'oblidar la gravetat dels fets del 2017 ni el dany que van causar. Tampoc de menys tenir la inquietud sincera de molts ciutadans per una llei que és una transacció parlamentària.
1: Aquest matí a les ràdios de Madrid també hi suc en pa. A Onda Cero, Carlos Alsina, que per cert s'acomiada de la primera part del matinal, ho fa amb un recordatori. Creu que el TJUE avala l'amnistia, però no el procés.
19: Ayer el Tribunal Europeo dictaminó que si España ha querido amnistiar a los cabecillas de aquella insurrección, pues España es ahora. A Europa no le molesta. No estará de más precisar esta mañana que el tribunal ha avalado la amnistía, que no el procés. El Tribunal Europeo ya avaló el procedimiento penal que se siguió en España contra los autores de aquella arremetida. El gobierno está en su derecho, solo faltaba, de cantar victoria, porque el pulso jurídico, eso es un hecho, lo ha ganado.
1: A la COPE, Jorge Bustos qualifica d'infàmia la decisió del TJUE, però confia que els seus efectes siguin nuls.
20: Y claro que nos duele ver a un golpista irse finalmente de rositas. Y claro que nos defrauda a veces la incomprensión europea de la realidad española. Y claro que nos indigna que quede naturalizada la amnistía, que no fue otra cosa que la suspensión del Estado de Derecho por el interés político de un solo hombre, que prometió además que jamás amnistiaría a los golpistas. Pero nada de esto servirá para reforzar la posición de Pedro Sánchez. No le dará ni uno más de los minutos de la basura que le queda.
1: I finalment, Federico Jiménez Los Santos carrega tori a dret contra Europa i aprofita el cas Begoña Gómez per fer l'amanida.
0: És una sentència contra Europa, perquè niega la igualtat dels europeus ante la llei. Sí, los españoles, la leyenda negra, son escoria. Todos los golpes están bien dados. Ese es el resumen del resumen. Y esto significa que Europa está podrida. Sí, pero viendo la putrefacción de España, no es como para salvarse. Es decir, no, nos vamos de Europa. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con Sánchez? ¿Con Begoña? ¿Con Rufián? ¿Con Puigdemont? ¿Con Bildu? ¿Con el PNV? ¿Con quién nos vamos? Pero claro... Es que mientras el tejue de Europa apuñalaba a Europa en la espalda de España, pues cinco magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid respaldaban a Peinado.
1: De tot plegat, escoltem ara el comentari que signen dos col·laboradors del món RQ. El primer és el de la delegada del diari Ara a Madrid, Núria Urriols.
21: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dir ahir una qüestió òbvia, que la llei d'amnistia és un instrument de reconciliació després d'un conflicte polític, després de l'intent d'una part del territori de separar-se d'un estat membre de la Unió Europea. Això, que és molt simple i és la filosofia de fons de la norma, hi ha una part molt important de l'Estat que encara no ha acceptat. De fet, el PSOE no ho va avalar fins l'any 2023. Per tant, ara cal veure si l'Audiència Nacional i el Tribunal de Comptes posen realment punt i final a les causes que tenen entre mans i després posar l'ull al Tribunal Suprem. La cúpula de la justícia pot ser immuna al veredicte europeu, sobretot perquè consideren que, més enllà del que digui el Congrés, són els jutges en darrera instància els que han de decidir a qui i com apliquen l'amnistia. Avui el Suprem no se sent al·ludit pel que ha dit el TJUE i esperarà el Constitucional per decidir sobre els líders del procés. I, arribats en aquest punt, ja veurem què fa. Algú ara posaria la mà al foc per dir que el Suprem acabarà amnistiant a Puigdemont i a Junqueras?
1: I l'altre és el del cap de política de l'Agència Catalana de Notícies, Rafa Garrido.
22: La justícia europea ha girat full. No ha dit ni que calia o no calia amnistiar ningú, ni que l'estat espanyol s'havia passat o no de frenada amb la repressió, però ha dit que la llei d'amnistia és jurídicament adequada, que no contravé la legislació europea i que, per tant, s'hauria d'aplicar amb totes les conseqüències per a les que va ser concebuda. Carpeta tancada i retornada a Espanya. El problema és que a Madrid la reben jutges com Marchena i alguns dels seus col·legues del Suprem, que no tenen cap vergonya en deixar caure que intentaran evitar per totes les vies possibles aplicar una llei que no els agrada, dilataran tot el possible qualsevol tràmit i s'inventaran el que faci falta per a no executar-la. En essència, és el poder judicial negant-se a obeir al poder legislatiu. En essència, són uns jutges demostrant que la justícia és igual per a tots els que ells volen que ho sigui i que poden crear estratègies ad hoc si a ells els convé. I no fan per convicció jurídica, sinó política. Potser després de 40 anys dient que la justícia s'ha de reformar en profunditat per evitar actituds nostàlgiques i que vagin contra el poder legislatiu i la voluntat popular, ha arribat el moment d'anar per feina. Potser. Només pot ser.
1: Són les 8:23, més enllà d'aquesta sentència de Luxemburg i a l'espera que Gonzalo Boye segui avui aquí als estudis del món de RAC1. Un matí més ens devem pendents de la calorada, que aquesta nit molt segur que us ha tornat a fer la guitza quan intentàveu agafar el son. Tot i que Protecció Civil ja ha desactivat el pla Procicat per les altes temperatures, avui i demà encara es mantenen les alertes per calor nocturna en alguns punts de Catalunya, sobretot a Ponent. Hola, Mònica Usar, bon dia.
23: Hola, bon dia.
1: Aviam, deixem de batre rècords. Sí. Però hi ha una cosa, que deixem de batre rècords no vol dir que no faci calor, perquè en fa i molta.
23: Exactament, sí, amb temperatures que no baixen del tot, perquè es mantenen uns 4-5 graus per sobre d'aquesta mitjana, baixen una mica entre avui i demà i es situaran un parell o 3 de graus per sobre del que tocaria, però tot i això mai toquem la normalitat i molt menys anem per sota del que seria habitual. Per tant, tot i que la calor no serà tan intensa com en aquesta última onada de calor, sí que es mantenen les temperatures elevades, entre els 32 i els 37 graus aquí aquest migdia, sobretot a les comarques interiors, a la línia de costa i al Pirineu una mica més baixes, i amb un dia marcat bàsicament pel sol, i després a la tarda amb alguns ruixats en punts del Pirineu. Ara al matí, per això, amb algun núvol baix, alguna boira, sobretot en trams de la costa i del prelitoral. I al cap de setmana, demà baixa una mica més la temperatura al sud i a l'interior, i diumenge es mantindran sense grans canvis, amb matins de sol i tardes de tronades en punts del Pirineu. I ara mateix temperatures que ja són altes, entre els 23 i els 26 graus a Barcelona, 26 a Portbou, 25 a Cunit i també a Tarragona, 23 a Girona i 21 a Lleida.
1: Ja. I la setmana que ve?
23: La setmana que ve pinta que la temperatura tendirà a baixar, sobretot a finals de setmana, i tocaria la normalitat coincidint amb el cap de setmana de la setmana
1: tocaria
23: que ve.
1: Tocaria la normalitat? És perquè ens posem, fem una idea del que és la normalitat, eh?
23: Sí, potser
1: és
23: serien...
1: És a dir, per exemple, ahir què era dijous? Ahir
23: encara,
1: dimecres?
23: Sí, vam tenir valors, mira, 38 graus a Artés i també a Torres de Segre, 37 a Canyelles o a Fornells de la Selva, són temperatures altes que haurien d'estar uns 4-5 graus per sota del que estaven ahir. Per tant, seria més la normalitat de 30-35 graus.
1: Sí, que pot ser, que baixem de cop al cap de setmana que ve.
23: Serà una baixada més aviat progressiva.
1: Sí, però comparativament...
23: Comparativament amb l'onada de calor, més de 10 exemple, graus.
1: Més de 10 graus, eh?
23: Respecte o sigui, a moments de temperatures màximes de més de 40, sí,
1: dimecres,
23: 10 graus.
1: Dimecres, per exemple, abans d'ahir, o sigui, pot ser que la cap de setmana, no aquest, eh? El cap de setmana que ve... Les previsions apunten a que pot haver-hi llocs on les temperatures progressivament perdin 10 graus.
23: 10 graus respecte a aquest pic d'onada de calor.
1: Quina barbaritat.
23: I ja en portem 3
1: d'onada de calor. Que no vol dir que faci fred.
23: No, sinó una calor més suportable.
1: Ah, efectivament. Sí. I després no veus res més. Aigua?
23: No, aigua no. Aquestes tempestes de tarda al Pirineu, però la resta no.
1: Tota aquella gent que repeteix aquella lletania que ja se sap que l'estiu fa calor, que escolti atentament aquesta dada del Metocat. Deixem enrere l'arrencada d'estiu més càlida des de l'any 1950.
23: Sí, s'ha fet aquest balanç d'entre el dia 1 de juny i el 15 de juliol i hem vist que la temperatura mitjana s'ha situat gairebé 4 graus per sobre del que seria habitual i això vol dir que està 2 dècimes per sobre de l'anterior rècord que va ser l'any passat, l'any 2025. Per tant, temperatures molt altes que han vingut donades per aquestes 3 onades de calor consecutives, que entre elles hi ha hagut pauses, però tot i això la temperatura s'ha mantingut en tots els casos per sobre de la mitjana. Per tant, de moment, amb les dades a la mà, hem de dir que ha sigut un inici d'estiu de rècord i amb temperatures molt altes.
1: Aquesta calorada passa factura a la salut. Només els últims 5 dies, el Servei d'Emergències Mèdiques ha hagut d'atendre 150 persones. A Catalunya, per culpa de les altes temperatures, i a més de la meitat, se les ha hagut d'emportar a l'hospital amb ambulància. La calor també ha complicat la vida dels bombers. Avui el risc d'incendi va a la baixa perquè els termòmetres donen, això que comentava ara la Mònica a la treva, però ahir encara van haver de lluitar fins a l'última hora de la tarda per controlar l'incendi de Sant Quirze Safaja al Moianès, que ha acabat arrasant gairebé 100 hectàrees, un terç de les quals a l'espai natural dels Cingles de Bertí. Alguns dels efectius també es van haver de desviar cap a Aiguamúrcia, al camp, que ahir tornava a cremar. Van poder estabilitzar les flames al cap de poques hores, però ara el que realment els preocupa és que en tot just una setmana s'han registrat 5 incendis diferents a la zona. Els bombers, els agents rurals, els Mossos d'Esquadra i els alcaldes tenen coll avall que s'enfronten a una persona, a un piròman reincident que no es dona per vençut. Informa Víctor Massip.
2: Que els focs siguin tan seguits i comencin sempre cap a la mateixa hora fa sospitar els veïns. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, demana a la gent que estigui atenta. Ho ha dit a RAC1.
3: És una impotència. A més de malestar, és una impotència que tens de que veus que se't va cremant el teu mosaic i el que ha de fer el poble és estar atent. Estem atents, veïns, veïnes de pobles, de masies, estar atents si veuen alguna cosa sospitosa.
2: Un altre dels municipis afectats és Pontons, a l'Alt Penedès, que també es manté molt alerta. L'alcalde, Josep Tutusaus, explica, també a RAC1, que l'onada d'incendis espanta la població.
5: Vam tenir preocupació d'aquesta, que era una mica adreceva, que hi hagués un dia un foc de nit, que tothom està preocupat, clar, tots els treballadors del poble, envia missatges, em truquen, l'alcalde, puc dormir tranquil, l'alcalde, puc estar tranquil, tot i avui m'arriben molt a prop de casa, i em crea angoixa, no sé com fer per tranquil·litzar-lo.
2: En total, els focs en aquesta zona han cremat 163 hectàrees.
1: Els incendis d'Aiguamúrcia no són una excepció, els bombers calculen que el 15% dels que s'han registrat aquests dies a Catalunya són provocats, atenció, el 15%. A la pàgina de successos segur que recordeu aquell accident d'helicòpter tan tràgic que l'abril de l'any passat va segar la vida de tota una família catalana que estava de vacances a Nova York. Doncs a les últimes hores hem sabut que per què l'aparell va caure desplomat sobtadament al riu Hudson. Després d'un any i mig d'investigació, tot apunta que l'helicòpter va impactar directament contra un grup d'ocells. La Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units, que és l'encarregada d'aclarir què va fallar, va explicar ahir que ha trobat restes d'algunes aus, com ara oques i gavinots, en l'examen detallat del fuselatge de l'aparell. L'impacte hauria destrossat el motor que mou les hèlices, i hauria convertit una excursió turística en família en una autèntica tragèdia. En aquell accident que va commocionar tant els Estats Units com Catalunya, hi va morir una parella de Barcelona, dos directius de l'empresa Siemens i els seus tres fills de només 4, 8 i 11 anys. Tampoc va sobreviure el pilot, que era un home de 36 anys. Ara sentirem els senyals horaris d'aquí uns instants de 8:45 del matí. Ara. I de tornar a Catalunya. Aquesta hora, atenció a l'episodi de pel·lícula que van viure ahir els veïns del barri del Gornal, a l'Hospitalet del Llobregat. Una parella de Mossos d'Esquadra, de paisà, va obrir foc contra un lladre multireincident que els va intentar embestir amb el cotxe. Tot va ser per casualitat, els agents estaven patrullant i de sobte van identificar una matrícula amb una ordre judicial pendent. Van demanar al conductor que sortís del cotxe, però ell, en lloc de fer-los cas, va premer l'accelerador i els va intentar atropellar. Els Mossos van esquivar l'embestida, van disparar les rodes i finalment van detenir el lladre que acumulava 19 antecedents penals. Tirotejos com aquest alimenten la sensació clara d'inseguretat, però la veritat és que les dades apunten en una altra direcció. Resulta que en els primers 6 mesos del 2026 la delinqüència ha caigut un 8% a tot Catalunya. Aquest primer semestre s'han registrat uns 20.000 delictes menys que en el mateix període de l'any passat. Ara bé, la mala notícia és que, tot i que els incidents amb armes també han baixat més d'un 5%, ja acumulem gairebé els mateixos morts i ferits per arma de foc que en tot el 2025. També és preocupant el repunt d'atacs contra el col·lectiu LGTBI. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia calcula que se n'han registrat 170 en aquests primers mesos d'any. El pitjor de tot és el perfil dels agressors. La majoria són joves entre 18 i 35 anys. Parlant de delictes, acabem de saber que els Mossos d'Esquadra han detingut una treballadora de la llar a Barcelona per robar joies i diners per valor d'atenció. 390.000 euros a les cases que netejava. La detinguda revenia les joies a botigues de compra-venda. Per cert, recordeu el cas de la Noelia Castillo, aquella noia que va rebre l'eutanàsia a finals de març després d'un calvari judicial que es va allargar 2 anys per culpa del seu pare i d'Abogados Cristianos? Doncs ara la seva mare ha presentat 2 denúncies a la Fiscalia per demanar que investigui les violacions que hauria patit la seva filla abans de demanar l'eutanàsia. Algunes les hauria comès un home amb qui va mantenir una relació de 4 anys, però encara n'hauria patit una altra després que 3 homes la droguessin. Hauria estat aquesta segona violació la que l'hauria portat 3 dies més tard a intentar-se suïcidar. La Noelia no només no se'n va sortir, sinó que va quedar paraplègica. Fins ahir, la mare no havia denunciat les agressions perquè no en tenia proves, però ara ha recollit documentació que podria servir per identificar els violadors. 8 i 32 minuts encara en successos. Avui també tenim novetats del cas del nadó presumptament maltractat pels seus pares a Barcelona. Ara la pediatra de capçalera de la criatura ha reconegut davant del jutge que investiga el cas que 3 dies abans que ingressessin el nen a l'UCI de la Vall d'Hebron, els pares van portar-lo a la seva consulta. Ell el va examinar i assegura que llavors encara no tenia cap signe d'agressió sexual. Per tant, segons ella, les presumptes agressions haurien passat al cap de setmana del 14 i 15 de març, just abans que l'hospital detectés les lesions i activés el protocol per maltractament. Avui el jutge escoltarà la versió dels sanitaris d'un altre hospital, l'Hospital de Sant Pau, que havia tractat el nadó a urgència setmanes abans. I a Madrid, ho apuntava abans avui, la gran notícia molts diaris no és el que el vot del TJUE a la justícia espanyola, sinó la decisió de l'Audiència Provincial de Madrid d'enviar un judici amb jurat popular la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ara, per tant, seran 9 anònims de la Comunitat de Madrid els que hauran de dirimir si va cometre un delicte de malversació i un altre de tràfic d'influències quan dirigia una càtedra. La sospita dels jutges és que haurien carregat tasques de la universitat a la seva assessora a la Moncloa, que teòricament no se n'hauria hagut d'ocupar. En canvi, l'Audiència Provincial de Madrid ha acordat retirar les mesures cautelars que li havien posat al jutge Juan Carlos Peinado. La dona de Pedro Sánchez recuperarà el passaport i podrà sortir de l'Estat. La interlocutòria de l'Audiència Provincial retreu al jutge Peinado haver insinuat que els escortes de la Moncloa la podrien haver ajudat a fugir. Obrim plan internacional als Estats Units perquè a les últimes hores Donald Trump ha ressuscitat un vell fantasma, el del frau electoral del 2020, les eleccions que va perdre contra el demòcrata Joe Biden. Però la novetat d'aquesta matinada és que el president nord-americà ara culpa la Xina d'aquella derrota electoral que encara ara, 6 anys després, no ha paït. Per acreditar la seva teoria conspiranoica, Trump ha anunciat en un discurs institucional que desclassificarà tots els documents que suposadament demostrarien que el govern xinès ha interferit a les eleccions dels Estats Units els últims anys. Donald Trump parla d'atacs informàtics i de morts que voten.
4: La Xina i altres països han intentat interferir en les nostres eleccions, però les proves d'aquest frau estan enterrades. Centenars de milers de persones que no consten com a ciutadans i també persones mortes estan actives a les llistes de votants.
1: Donald Trump havia donat una gran importància a la compareixença d'aquesta nit i no se li ha posat gens bé que dues grans cadenes, l'ABC i la NBC, s'hagin negat a emetre-la en directe. Estava tan emprenyat que en una de les seves habituals estracarrenades autoritàries ha arribat a advertir que el retirarà la llicència.
6: In a rare move, NBC.
4: En una maniobra estranya, l'NBC i l'ABC, aquestes cadenes de notícies falses, han dit que no emetran aquest discurs. No volen revelar com de corrupte és el nostre sistema. Ells i altres mitjans formen part del complot i volen que continuï aquest frau que protegeix l'esquerra radical. Això hauria de significar revocar les seves llicències.
6: Revocation of their licenses.
1: En canvi, Donald Trump no ha dit res de l'últim escàndol que s'ha accessat a la Casa Blanca. És molt bona, aquesta. És molt bona. Resulta que han hagut d'acomiadar el tècnic que feia d'operador del teleprompter del president, d'allò de les lletres que llegeix el president quan fa un discurs, quan davant hi ha un, en diuen teleprompter, si algú no ho sap, que és això que quan mires llegeixes de la pantalla. Bé, doncs el que feia d'operador d'aquest teleprompter del president s'havia fet d'or apostar a internet què diria el president nord-americà. Aquest treballador aprofitava que tenia els discursos abans que ningú per jugar online i embutxacar-se fins a 100.000 dòlars en menys d'un any. Dos quarts i sis minuts de nou en plana de salut. Avui tenim molt bones notícies en la lluita contra l'Alzheimer. Un estudi internacional en participació catalana ha descobert una nova manera de frenar la malaltia en les fases més inicials. En concret, els investigadors han comprovat que atacar la proteïna tau, un component associat al deteriorament cognitiu, és efectiu per frenar l'Alzheimer. La descoberta obre la porta a crear nous tractaments per alentir-ne l'avenç. I aquest estiu us heu de moure en metro per Barcelona. Això us interessa. A partir d'avui fins al 28 d'agost, a la línia 1, la vermella, no circularan trens entre les estacions de Plaça de Sants i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, perquè s'ha de renovar les vies. Dit d'una altra manera, l'L1 funcionarà entre Fondo i Plaça de Sants i entre Florida i Hospital de Bellvitge. El tram tallat es podrà recórrer amb busos llançadora que faran parada a les estacions que queden fora de servei. I si sou usuaris de Rodalies, sapigueu que torna a ser un matí complicat, per variar. A aquesta hora hi ha problemes a la línia R13 i R14. Els trens circulen amb retards que poden superar els 20 minuts per un robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. A les últimes hores, potser us heu assabentat que Burger King ha cancel·lat una col·laboració amb un creador de contingut gallec per unes declaracions masclistes i classistes. Per qui no ho sàpiga de què estem parlant, el protagonista d'aquesta polèmica es fa dir El Xocas. I és un dels influenciadors amb més seguidors d'Espanya, amb gairebé 3 milions a YouTube i uns 4 milions i mig a Twitch. Doncs bé, fa aproximadament una setmana El Xocas va encendre els ànims a les xarxes amb un comentari masclista contra Esther Expósito. Com si es tractés d'un objecte, El Xocas va posar-li nota al físic de l'actriu, després ho va empitjorar amb un altre comentari, va afirmar que ell no sortiria mai de la vida amb una persona com Expósito i la va acabar directament insultant. Escolteu.
7: Esa piba, por su pensamiento político, doctrina, etc., no te vale la pena estar con una tía tan atractiva. Es mejor estar con un 6, te lo aseguro. Yo te pongo a Snoopy 1000 veces por encima de esa tía. A mi chica. Por pensamiento, por simpatía, por forma de ser y, por supuesto, porque está buenísima. Pero no es lo más importante. Lo importante es que no es una colgada.
1: Porque está buenísima, diu públicament sobre la seva parella. Segons El Xocas, Esther Expósito també, però el problema és que no combrega amb els seus ideals misògins. El gallec té l'actriu en el punt de mira des de fa temps i, de fer la polèmica ja ve de fa unes setmanes quan va assegurar que és una hipòcrita per aparèixer a la famosa casita dels concerts de Bad Bunny i a l'hora d'anunciar la cosificació de les dones. Però aquest és tan sols l'últim episodi d'un llarguíssim, d'una llarguíssima llista de polèmiques i estracanades protagonitzada per aquest youtuber. De fet, quan no el coneixia pràcticament ningú, ja va fer el salt a la fama gràcies a un vídeo que es va fer ràpidament viral en què perdia els papers contra alguns dels seus escassos seguidors.
8: Tú cuando juegas una partida a un videojuego y pierdes, no te enfadas y piensas que es un juego, eres una mierda. Eso es lo que eres, siento decírtelo. Eres una basura. No eres competitivo, no eres nadie. No vas a conseguir nada en la vida, eres un perdedor. Siento mucho decírtelo, es la realidad. Esto no es un juego, nada es un juego. Esto que está aquí detrás de la cámara no es un juego. ¿Cómo que un juego? ¿Eres imbécil tú o qué te pasa? ¿Cómo que un juego? Pregúntale a LeBron James si es un juego. Maldito ignorante de mierda.
1: Va perdre totalment els papers quan li van recomanar que es calmés i que no s'emprenyés tant, que tan sols estava jugant a videojocs. Llavors es va comparar amb LeBron James i la pressió que viu un dels millors jugadors de la NBA. Anys enrere també va carregar contra Irene Montero, llavors ministra d'Igualtat, per una campanya oficial que assenyalava els seus comentaris masclistes i els d'altres influenciadors propers a l'extrema dreta.
8: Si el dinero que... del dinero público nuestro, que generamos en empresas privadas y que pagamos al gobierno para que el país mejore y para que el país se sustente y para hacer un equilibrio social, económico, estaría muy bien, si es posible, que lo utilizases para cosas importantes y no para hacer anuncios de decenas de miles de euros en los que calumniar a gente que defiende lo mismo que tú, pero de la manera correcta. Y estaría bien que lo utilizases para implementar leyes que no saquen a los violadores de las cárceles.
1: Aquesta vegada, però, el comentari sobre Expósito ha arribat fins i tot al Congrés dels Diputats, on una diputada l'ha citat com a exemple de misogínia. També l'han criticat altres personalitats, com per exemple l'actor Javier Bardem. En tot aquest merder, ara Burger King ha decidit cancel·lar una col·laboració que tenia, que havia engegat amb ell, com a part d'una campanya que també hi participat tres creadors de continguts més. En un comunicat, Burger King ha anunciat que retira el menú que havia creat el Xocas i ha demanat perdó per les declaracions que ha fet el creador de contingut. Alhora, també han deixat molt clar que ells no hi tenen res a veure i expliquen que han fet el pas perquè els seus valors estan molt allunyats dels que defensa la marca. I en aquest cas, una altra declaració que encara aixequen polseguera són les de l'humorista Héctor de Miguel, que el coneixeu segur amb el nom de Quequé, que anys enrere es van riure del periodista Alfonso Rojo. Doncs bé, Quequé va passar la nit de dimecres a dijous al calabós per haver desatès part d'una sentència que l'obligava a indemnitzar Rojo per intromissió a l'honor. Aquest ha estat l'últim embat legal contra el còmic, que arrossega ja diversos conflictes legals per la befa de diversos grups i sobretot de col·lectius ultres com Abogados Cristianos, que torna. Si espereu un fill i no sabeu quin nom posar-li, us donem idees. Júlia i Sofia, en nenes, i Biel i Nil, en nens. Són els noms més posats a Catalunya. Júlia ha recuperat el lideratge 3 anys després, però Biel s'estrena al capdavant del rànquing. Ho apunten les dades de l'IDESCAT, que també constata que l'any passat, el 2025, els naixements van créixer per primer cop des de l'any 2008, informa Eudald Martínez.
9: L'any passat van néixer més de 54.200 nadons, gairebé 500 més que el 2024. El país trenca així amb 17 anys de tendència a la baixa des del 2008. Tot i això, l'indicador de fecunditat és el més baix des del 1975, amb 1,08 fills per dona en edat fèrtil. Dels fills nascuts l'any passat, el 52% eren nens, i l'edat mitjana de les mares l'any passat va pujar dues dècimes i ja se situa en els 32,8 anys. Pel que fa a l'origen, pràcticament la meitat de les dones que van tenir un fill el 2025 havien nascut a Catalunya, un 46% a l'estranger i un 5% a la resta de l'Estat. Entre les dones estrangeres, l'origen més comú és el Marroc amb un 8% de les mares, Colòmbia amb un 3% i el Pakistan amb un 2,5%. Pel que fa als noms, Júlia va ser el més posat l'any passat amb 449 nenes. Són 22 més que Sofia, que va encapçalar el rànquing l'any passat i ara és segona. Biel va ser el tercer nom més posat, el primer dels nens, i Nil el quart. El top 10 de noms més posats l'any passat el completen Marc, Martina, Emma, Jan, Ona i Martí.
1: 2:03 del matí, els naixements repunten, però no ho fa la construcció d'habitatge. Ans al contrari, avui hem sabut que s'ha estancat a Catalunya i s'ha desplomat un 40% a la ciutat de Barcelona. A la capital només s'hi han construït 500 pisos nous, segons dades del Col·legi d'Arquitectes, que són molts menys del que farien falta. De fet, els experts alerten que la producció residencial a casa nostra s'allunya cada vegada més de les necessitats de la població. Perquè us en feu una idea, l'any passat a Catalunya es van construir uns 8.000 habitatges nous, molt per sota dels 25.000 que caldrien per absorbir la demanda. A sobre dels pisos nous, només un 6% són de protecció oficial, anys llum de la xifra de 50.000 habitatges públics que el govern ha promès per l'any 2030. Informa Violeta Martos.
10: I també destaquen que els nous projectes a la ciutat de Barcelona han caigut un 40%, però en canvi han augmentat a la demarcació. La previsió és arribar a unes 15.000 construccions cap a finals d'any, una xifra que quedarà molt lluny de les 25.000 que es necessiten, segons la Generalitat. L'arrel del problema és l'augment de la burocràcia, però també la manca d'equips tècnics i la reserva del 30% per evitar l'habitatge protegit. N'ha parlat la degana del COAC, Sandra Bestraten.
11: Pel que fa a l'Ajuntament de Barcelona, sabem que el sòl és un límit i que segurament el que hem de fer és apostar per la rehabilitació integral. Moltes mesures que ens permetin identificar edificis buits que tenim a la ciutat, la mesura del 30%, doncs possiblement un dels limitadors. Crec que és molt important que es facin polítiques, però les polítiques s'han d'avaluar. I avaluar vol dir millorar i corregir. No volem dir que estiguem en contra d'aquesta mesura.
10: Per tot plegat, demanen un pacte nacional per l'habitatge que permeti que les mesures durin més d'un mandat i no depenguin del partit polític.
1: De Barcelona ens arriba una imatge insòlita. Avui hem sabut que abans d'ahir, dimecres, la circulació de la Ronda de Dalt es va haver de tallar perquè hi havia dos rucs. Sí? Sí, sí, dos rucs. Quin dia és que fotien dos rucs a la Ronda de Dalt? Algú em dirà circular. No, bueno. Els ases s'havien escapat de la zona, molt dolent, la zona de pastura de Collserola, i s'estaven cruspint les fulles dels arbustos que hi ha als laterals de la ronda a l'altura de la sortida 4, a Horta Guinardó. Alguns conductors ho van gravar i el vídeo, evidentment, ja s'ha fet viral a les xarxes. I d'aquí uns moments anem a les pantalles i hem de dir que avui és un dia marcat en vermell al calendari cinematogràfic, perquè s'estrena una de les pel·lícules més esperades d'aquest 2026. Avui s'estrena L'Odissea, de Christopher Nolan. Ara parlem de les crítiques a Catalunya i l'Estat, què en pensa també en Toni Vall, i també parlarem de les últimes novetats musicals que ens arriben aquest cap de setmana.
12: RAC 1.
13: Ara que hem acabat l'escola i tenim més temps lliure,
14: ara que podem fer el que volem,
13: volarem els pares amb la pistola d'aigua i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
24: I escoltarem els contes de RAC1.
13: A la piscina!
24: Al cotxe!
13: O a l'hora de la migdiada!
25: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
13: Els contes de RAC1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
26: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
24: Ens trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
12: RAC1 Podcast.
13: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
12: RAC1.
27: Arrenquem?
8: Vinga, va, som-hi,
27: vinga, va, tots cap avall. Vinga, anem a fer la cercavila. Estem a la planta, sí, 15, comencem a baixar per les escales.
28: Vigila l'esglaó, Marcelina vieja.
29: No correu.
27: Estem baixant per l'escala d'incendis.
8: Som força gent, eh?
27: Ole! Alegria, alegria.
30: Baila, baila.
27: Atenció, amb música, vinga, i amb alegria.
28: Vinga, planta 11.
27: Bueno, un aplaudiment per l'acordionista, eh? Va bé, vostè,
30: senyor Virgili? No, no em trobo gaire bé.
27: Vale, va. Escolta, aquí estem a les fosques, no s'encén la llum.
8: Ostres, realment, la imatge és dantesca, eh? No. Atenció, atenció!
27: Planta 4, la propera...
31: De dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, versió RAC1, amb Toni Clapés.
27: Planta...
28: 3! Ciutadans de Catalunya, ja la tenim aquí!
31: RAC1. Tots som un milió. RAC1.
32: De vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, i això et porta a ser no la persona que tu t'agradaria ser, entens?
31: Els dissabtes i els diumenges...
33: Esquerra, dreta, esquerra, dreta, esquerra!
34: És un joc, això, que et permet simular, doncs, batalles multitudinàries, medievals.
35: La majoria de gent que tenim, doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
31: De 7 del matí a 2 del migdia...
36: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia, i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real.
31: Via lliure, amb Xavi Bundó.
37: S'ha torçat el peu, avui.
38: He torçat el peu.
37: Venint aquí.
39: Esta, l'edat no perdona.
37: L'edat castiga.
40: Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
31: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC1. Tots som un milió. Actualitzada al minut.
41: Alertes d'última hora.
31: Tot el que sona a RAC1.
41: Contingut exclusiu.
31: RAC+1.
41: Fàcil.
31: Ràpid.
41: Còmode.
31: RAC1.cat.
41: RAC1.cat.
31: RAC1.cat. RAC1.
0: A la primera pedra som culturalment actius.
2: Aquesta exposició és com un termòmetre perfecte per saber quins són els grans reptes globals.
0: Econòmicament estables.
3: Jo començaria pel pressupost. És com un mapa que ens serveix de guia per controlar on van els nostres diners.
0: Psicològicament tranquils.
4: Perquè tenim el cap tan ple d'informació que ens costa molt distingir la realitat de la ficció i les persones es preocupen per coses que realment no amenacen la seva vida.
0: I et proposem hàbits saludables que sí podràs seguir.
5: Utilitza l'ascensor si vols, però només per baixar. Per pujar, utilitza les escales. Baixa't una parada abans del bus, del metro...
0: La teva nova rutina comença el cap de setmana a la primera pedra.
6: Els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, la primera pedra. Amb Noemí Polls.
7: RAC 1. Tots som un milió.
1: 11 minuts i les 9 en punt del matí, continuem els apunts aquí al món RAC 1. Cinema. Avui arriba a les sales la gran pel·lícula de la setmana, que també és una de les més esperades d'aquest any, l'Odissea.
9: Odissees.
1: És la nova pel·lícula de Christopher Nolan, que és una adaptació molt arriscada de l'èpica obra Tumer, amb Matt Damon, amb Zendaya, amb Tom Holland com a protagonistes. La majoria de les crítiques ja van sortir ahir, però alguns diaris de casa nostra han esperat per publicar-les avui coincidint amb l'estrena. La majoria són entusiastes. N'hi ha algunes, però, de menys optimistes. Se les ha llegit el Carles Fernández.
15: A La Vanguardia, Jordi Batlle titula "Gran espectacle sense emoció". Assegura que Nolan ha ofert una versió sòlida però megalòmana. També critica que és inconstant, amb escenes de certa bravura, però a d'altres firmades sense estil i molt mal muntades. I ho remata dient que la seva no és una pel·lícula autènticament homèrica. Al diari Ara, Eulàlia Iglesias diu que Nolan converteix l'Odissea en un film de venjança obscur i fascinant. I a La Razón, Sergi Sánchez posa aigua al vi i li posa 3 estrelles i mitja. Aplaudeix l'èpica i les profecies nihilistes de l'epopeia i retorn de l'heroi, però lamenta que en alguns fragments el film es destensa com un instrument que es desafina i comença a veure Christopher Nolan esgotat. Diu, potser a aquestes alçades els defectes del seu cine comencen per acumulació a pesar massa.
1: Qui també ha vist l'Odissea de Christopher Nolan és el crític de cinema del món a RAC1, el Toni Vall. Aviam.
16: Diu Christopher Nolan que porta des de ben jove desitjant dirigir l'Odissea. I, de fet, fent-ho. Perquè qui és el seu Batman, sinó un Ulisses traumatitzat i reclòs en la foscor? I els protagonistes d'Origen i Interstellar, separats dels seus fills i en trànsit cap a no se sap on? I Walter Oppenheimer, quantes guerres de Troia va viure al seu interior? Doncs per fi ha arribat aquesta pel·lícula tan particular, tan extrema, tan brillant i complexa. La història d'amor més fundacional, la de l'heroi que vol tornar a casa d'una guerra i trigarà una dècada a aconseguir-ho. Nolan ha imaginat la més atípica i a contracorrent de les superproduccions de Hollywood. Fosca, estranya, fantàstica i terrorífica. Rebotida d'estímuls, de metafísica existencial i també terriblement terrenal, orgànica i també màgica. Quin goig poder gaudir d'obres d'aquesta categoria, d'aquest nivell d'excel·lència en totes i cada una de les arestes de la història, del relat, del repartiment i de l'estètica. Com una sinfonia perfecta.
1: Carai. Avui també s'estrena La vida és Verdi, el documental que commemora el centenari dels cinemes del barri de Gràcia de Barcelona.
17: Hola. Hola, estem fent una pel·lícula sobre el cine Verdi i m'agradaria saber si t'agradaria
1: escoltar. Conduïda per l'Isabel Cuixet, la pel·lícula recorre la història dels Verdi i de les persones que li han donat vida, amb personalitats com Albert Serra, J. Bayona, Richard Gere o Sílvia Pérez Cruz, que també n'ha fet la banda sonora. També a partir d'avui ja podreu veure la coproducció catalana Apuntes para una ficción consentida, d'Anna Serret, que retrata la vida d'una actriu suïssa.
18: Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas.
19: Me dijo que se había enamorado de nuestra lengua y que el acento...
1: L'actriu Isabel Stoffel es posa la pell de Lea Gran en aquesta coproducció catalana que tracta el fenomen de la migració. Una altra estrena destacada és la pel·lícula de terror Possessió infernal en llames. La producció recupera l'univers de la mítica saga de terror amb una nova història dirigida per Sebastian Baniček. A les plataformes, Netflix estrena avui la minissèrie El mapa de los anhelos, dirigida per Laura Campos i Gemma Ferreter.
20: Tú eres Greta Álvarez. Me llamo Will, te traigo una cosa.
1: Es basa en una història d'Alice Kellen, que narra la vida de la Greta, interpretada per Alicia Falcó, una nena amb un propòsit, salvar la seva germana amb leucèmia. I una altra estrena molt esperada, la pel·lícula La bola negra, dels Javis, ja té tràiler.
21: T'has presentat socio en el casino i t'han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
22: Bola negra.
8: Bola negra.
9: Bola negra.
1: Recordeu que és una pel·lícula que va premiar al Festival de Berlín amb els millors directors per als Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi. La pel·lícula arribarà al cinema, recordeu, el pròxim dia 25 de setembre. Anem a la música perquè tenim novetats. El nou disc de Gracie Abrams. Es diu Daughter from Hell i la formen 16 cançons com aquesta minibar o una col·laboració amb Marcus Mumford, que és el cantant principal de Mumford & Sons. Americana presentarà el disc a Barcelona amb un concert al Palau Sant Jordi el maig de l'any que ve. També està d'estrena Álvaro de Luna. El cantant sevillà ha publicat aquest tema que es diu Llego tarde. I a casa nostra així són el més nou de Maria Arnau.

títols d'Albert Pedrol. Treu disc, és el fill d'Isabel Pantoja, que publica aquest tema que es diu El Patio. Obrim l'agenda de concerts, amb alguns que sembla que s'hagin quedat tots els mesos aquí, que és Belén Sebastián, que continua a Barcelona. La banda escocesa tocarà aquest vespre al Poble Espanyol al Bars Festival per celebrar el 30è aniversari d'un dels discos més icònics com és If You're Feeling Sinister. També a Barcelona aquesta nit actua al Palau Sant Jordi i Yandel, una de les veus més icòniques del reggaeton. Al Palau Sant Jordi, avui que arrenca també el Festival Soundit del Prat del Llobregat. Avui demà passaran grans noms de la música electrònica com la nord-americana Honey Dijon, aquí sentint de fons, però també Nina Kravis, Elena Hove o el català John Talabot. De música que cap de setmana en tenim per parar un tren, perquè el passeig Lluís Companys de Barcelona s'omplirà d'actuacions per celebrar el Pride, la Festa de l'Orgull. Aquesta nit, quan faltin 5 minuts per les 10 de la nit, el passeig Lluís Companys, les Ketchup. Després, a 12:15, María Escarmiento, que... I tot seguit, Julieta. Com el dia i la nit, vaig comptant estels per culpa teva. I per tancar la festa a la 1 de la matinada, Clean Bandit, potser el nom no us sona, però quan sentiu aquesta cançó, la immensa majoria sabeu de qui us parlo.

i també de Kate Ryan. Seran els caps de cartell d'una festa totalment gratuïta que també comptarà amb la Bet, amb l'Eire Martínez, els últims guanyadors del Benidorm Fest. Encara música després de la polèmica de les últimes edicions. Avui la participació d'Israel al Festival d'Eurovisió es complica de veritat. Vinga, hi ha hagut d'aparèixer el Jordi Ramos per aquí. I és que el govern de Benjamin Netanyahu acaba d'aprovar una llei que limita la independència dels mitjans públics d'Israel, un dels arguments que més ha sostingut la UER, l'organitzadora del certamen, per mantenir-los al concurs. De fet, el mateix director de l'organisme internacional ja va enviar una carta ara fa un parell de mesos al Parlament d'Israel advertint dels perills d'aquesta normativa. A les últimes hores, però, encara no s'ha fet cap declaració oficial. Però si les propostes que us explicàvem no s'han acabat de convèncer, sapigueu que aquesta nit a les 10 la Sagrada Família acull el concert Arrels de Llum en el marc del Festival Grec. Servirà per commemorar el centenari de la mort de Gaudí i també el cinquantenari del festival amb les veus del cor Cererols i les cantants Lídia Pujol i Maria Arnal. Amb aquesta calorada, menjar un gelat sempre ve de gust, cada vegada se'n fan de més gustos, però aquesta potser no l'esperàveu. El gran, el xef Jordi Roca, ha convertit la cançó El Far del Sud, de Sopa de Cabra, en un gelat. Tia, digues, i com es fa? Doncs està fet de llet de cabra, melmelada de figa i acompanyat d'una fulla de figuera. Es posarà demà a les gelateries rocambolesques que hi ha a Girona i a Barcelona. Per acabar-ho de rodonir, com que en Jordi també és DJ, ha fet una versió electrònica de la cançó per celebrar els 40 anys del Sopa de Cabra.

0: Jordi Roca ha fet servir utensilis de cuina com una batedora o un ganivet com a instruments. Si voleu tastar el gelat, aneu per feina. Només es podrà comprar durant un mes. Hòstia, tu. Gran idea d'en Jordi Roca, gran personatge i, sobretot, un gran xef. I epa, que el Mundial de Futbol posa la directa cap a la seva gran final. Serà diumenge a les 9 i la jugaran Argentina i Espanya a Nova Jersey. Però a les últimes hores hi ha dos noms propis que han agafat força. Lamine Yamal, amb molèsties, però jugarà. I Javier Milei, el president argentí, que no viatjarà als Estats Units per veure la selecció del seu país per un motiu sorprenent. Superstició.
1: El suplement del Mundial de Futbol al món a RAC1.
0: Tal com ho sentiu, el president de l'Argentina no anirà a la final del Mundial. Per superstició, veurà el partit des de la seva residència als afores de Buenos Aires. En una entrevista

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Estrenar-se al marge del grup, això sí, des de la Federació Espanyola asseguren que no té res greu i que podrà jugar amb normalitat. També arrossega molèsties Pedro Porro, que va haver de marxar abans d'hora de les semifinals contra França. Ara bé, com en el cas de Lamine Yamal, no sembla que sigui res greu. Enviat especial de RAC1 a Nova York, Damià López.
2: Sí, el cert és que Lamine Yamal arrossega molèsties a la cuixa de les semifinals, va acabar tocat i ahir no es va entrenar. De fet, no ha tocat la pilota des de l'enfrontament contra França. Ahir, mentre els seus companys feien rondos a l'inici de l'entrenament, se'l va veure amb la cuixa esquerra embenada, assegut a la gespa i mirant com la resta sí que s'entrenava. A partir d'aquí és una final d'un Mundial i la jugarà, si es tractés d'un partit de menys transcendència, descansaria perquè se sent sobrecarregat. De Lamine n'ha parlat Joan Laporta les últimes hores en declaracions a RAC1 des de Nova York. El president del Barça ha destacat el duel històric que protagonitzaran diumenge a la final Lamine Yamal i Leo Messi.
3: El Messi ja pertany al present, al passat però al present també, saps? I el Lamine és present i és futur. Estem molt orgullosos de tenir aquí doncs, dos jugadors que són molt representatius del que és el sistema genuí de jugar a futbol del Barça, la manera de com eduquem, com formem els jugadors.
2: Tot plegat mentre la FIFA monitoritza la situació climatològica a Nova York per culpa dels efectes dels incendis forestals a Canadà que han fet que la qualitat de l'aire a la ciutat hagi baixat notablement. De fet, ahir els edificis a poca distància ja eren imperceptibles i el cel de Nova York era una enorme massa de color gris. A les federacions espanyola i argentina no els consta que el partit perilli, però la FIFA estarà atenta a la contaminació acumulada per si ha de prendre alguna decisió dràstica que ara mereix. Això sí, sembla improbable.
1: En aquesta conversa amb el Damià López, Joan Laporta també va parlar sobre l'interès del Barça per Julián Álvarez. El dirigent no el tira la tovallola i va tornar a pressionar el club matalasser amb els terminis de la seva oferta.
3: Aquesta oferta no és il·limitada en el temps, perquè en un moment determinat fixarem una data límit per veure si el Real Madrid, doncs, pel que dius, canvia d'opinió. I ja ho veurem, encara doncs, poden passar moltes coses.
1: L'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez fa setmanes que dura, ja s'ha convertit en la gran serial de l'estiu i el pitjor de tot és que encara queda un mes i mig perquè tanqui el mercat. Per cert, que ahir Joan Laporta va constatar el seu suport a la selecció espanyola, fins i tot s'hi va referir en primera persona, passejant pels carrers de Nova York amb la COPE, anava vestit clar, amb una samarreta blanca, amb una americana de color crema, que semblava un dels Tataglia, a la COPE.
4: Yo ya me pronuncié.
5: Sirva con España, pero ¿qué? Pero digo de resultados. ¿Se atreve con un resultado?
4: La selección española ganará. No me digas el resultado, pero tenemos mejor equipo y si el árbitro es un árbitro que se impone, bueno, la selección española tendrá más posibilidades de ganar el partido.
1: Fora de la gespa, el Mundial continua acumulant polèmiques. L'última és l'empipada del govern britànic per la pancarta que van desplegar alguns jugadors de l'Argentina per reivindicar la sobirania de les Malvines. Va passar just després de la victòria de l'Odi Celeste contra Anglaterra a les semifinals. Doncs bé, ara el govern del Regne Unit ha demanat a la FIFA que obri una investigació. En parlava el ministre britànic de Ciència, Innovació i Tecnologia, Peter Kyle.
6: És del tot inapropiat. La política s'ha de mantenir allunyada del futbol. Aquest és un principi molt clar de la Copa del Món. Però qualsevol conseqüència que se'n derivi ara és una decisió que correspon a la FIFA. Jo, sens dubte, crec que la FIFA hauria d'investigar el tema. Crec que ho hauria de fer.
1: Downing Street pot enfadar-se tant com vulgui, però això no impedirà que la selecció argentina competeixi pel seu quart mundial. En canvi, per Espanya serà el segon. Els futbolistes de l'equip guanyador s'enduran a casa un anell de campió. Se'n fabricaran més de 2.000 unitats per futbolistes i membres de la selecció que guanyi. La resta es posaran a la venda pels aficionats en forma d'edició limitada. Per cert, recordeu que ahir parlàvem amb l'autor de la foto de Leo Messi banyant Lamine Yamal quan era un nadó, era el Joan Montfort. Doncs bé, la foto ha fet la volta al món i aquesta nit ja ha aparegut al programa de l'humorista nord-americà Jimmy Fallon.
7: This is real. It's a real photo of Messi and a baby Yamal. That's really him, as a baby. Now, this is from 2007.
1: Mentre la foto, Jimmy Fallon repassa tota la rumorologia que ha circulat durant les últimes hores al voltant de la gran final. L'humorista explica que hi ha una teoria conspiranoica que diu que la FIFA ha arreglat el Mundial per aconseguir que tots dos futbolistes s'enfrontin a la final. Primer de tot diu que és ridícul, però després farà broma i repassa dades curioses que donarien validesa a aquesta teoria. Albert Pedrol.
8: En el moment de la foto, Leo Messi tenia 20 anys i ara en té 39. Doncs bé, diu Jimmy Fallon, i això és un fet que si restes 39 menys 20, el resultat és

0: 19, que és el dorsal que porta Lamine Yamal amb Espanya, i també la seva edat actual. Però això no és tot. La foto de Joan Montfort va fer-se fa 19 anys i resulta que la final es juga aquest diumenge 19 de juliol. El 2007, que repetim és quan es va fer la foto, Leo Messi duia el dorsal 19, com ara Lamine Yamal amb Espanya. I sabeu quina era l'edició del Mundial que va guanyar Espanya el 2010? Exacte, la 19. Vaja, que sembla que tot estigui escrit pel destí o per la FIFA, com diuen les males llengües.
1: Més enllà del Mundial, la resta dels esports, el Barça té previst fer oficial avui mateix el fitxatge de Karim Adeyemi.
2: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
1: L'extrema alemanya ha passat la revisió mèdica i ha signat el seu nou contracte fins al 2031. Qui no s'entrena és Marc-André Ter Stegen, que està a un pas de marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam, l'equip que entrena Mitchell, al vol, i és per això que el porter alemany viatjarà a Amsterdam a les pròximes hores. En ciclisme, avui es disputa la 13a etapa del Tour, és la més llarga de la cursa, i els ciclistes hauran de pujar a l'emblemàtic Való d'Alsàcia, de primera categoria. El líder de la general és el de sempre, Tadej Pogacar, però ahir la victòria d'etapa va ser per Tim Merlier. El belga es va imposar en un sprint marcat per una caiguda multitudinària.
3: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
1: I el trànsit.
4: Romauto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
1: A Compte Cotxes, des del RAC, allà ens espera Ferran Aràndiga. Bon dia.
5: Bon dia, doncs continuem la jornada a hores d'ara amb tres accidents actius. Un ha estat des de primera hora del matí a la L702, que obliga a obrir un pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa a l'altura d'Artesa de Lleida. Els altres dos han estat a la AP7 i en sentit sud. Un a l'altura de Montornès del Vallès, encara amb els vehicles al voral i 2 quilòmetres de retencions, i l'altre a l'altura de Mirasol, que deixa només un carril de circulació obert i provoca retencions d'uns 3 quilòmetres que arriben fins a Sant Cugat. Per altra banda, també comptem amb una avaria que talla un carril en direcció Girona a la C25 a l'altura de Santa Maria d'Oló amb 1 quilòmetre de lentitud. Per altra banda, més enllà d'aquestes incidències, doncs de moment destaquem que tenim força fluïdesa al vessant Llobregat, als túnels de Vallvidrera, també a les dues rondes i al Nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
6: Busques un vehicle híbrid?
4: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
6: Més eficient, és menys consum.
4: Més potent, és més cavalls.
6: Tot a Romauto.
4: Barcelona.
6: Molins de Rei.
4: Mataró.
6: Blanes.
4: I Santa Coloma de Farners.
6: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
4: RomautoNissan.com.
6: Romauto.
1: I a les 9 i 9 minuts, abans de la tertúlia aquí al Monarracú, acabem aquests apunts aquí al Monarracú parlant de finals i d'inicis, perquè avui acabem a RAC1 una temporada, una vegada més, molt intensa. La guerra a Gaza, l'Iran i la flotilla, Donald Trump, el desplegament de patrulles antimigrants als Estats Units, Donald Trump, la detenció de Nicolás Maduro, Donald Trump, els escàndols de corrupció al PSOE, Donald Trump, el boicot al Festival d'Eurovisió, Donald Trump, els arxius de Jeffrey Epstein, Donald Trump, la visita del Papa allà a Catalunya, Donald Trump, terratrèmol a Venezuela, Donald Trump, rècords de calor, Donald Trump, la sentència del TJUE sobre la llei d'amnistia, potser és de les poques coses que han passat en què costaria trobar-hi una relació amb Donald Trump. Per sort, a partir de dilluns, la música serà diferent i ens agrada molt més.

0: perquè a partir de dilluns comença la temporada d'estiu de RAC1. Avui, a partir de quart d'11, parlarem amb alguns dels editors que les pròximes setmanes es posaran al capdavant d'aquest creuer on cada dia hi pugeu més d'un milió de persones. Gràcies, gràcies, gràcies i moltes gràcies. Xipum.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
2: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
3: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
2: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Les 9 i 10.
4: Salut!
5: Però brindes amb aigua?
4: Amb Font Vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de...
6: Salut!
7: Salut! Salut! Salut!
4: Font Vella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
8: Font Vella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
9: Avui, amb el director de La Vanguardia, Jordi Juan, l'editor Ernest Folk i els periodistes Jordi Bosch, Cristina Puig i Glòria Serra.
0: 3 minuts i un quart d'hora del matí. Hola, Jordi Bosch, què tal? De cos present.
10: Bojo.
0: Bojo, què tal?
10: Bé, bé, bé, estupendament.
0: Sí.
10: Estupendament.
0: Ja estàs de vacances?
10: A veure. A veure, també, com diguem nosaltres. Jo diria que he encetat una manera diferent d'enfocar les coses, per raons diverses, entre elles d'edat, i, per tant, ja he fet alguns dies que he compartit amb treballar, no? Vaig fent tot el que puc. Tot el que puc.
0: Ernest Folk, bon dia.
11: Bon dia, què tal?
0: No, tu no... no encara no.
11: Encara seguirem uns dies
10: però
11: més.
10: Estic actiu, eh? Però... encara torna... Mira, la setmana vinent he d'anar a Madrid i he d'anar potser al Puerto de Santa Maria.
0: Mira que li veus.
10: Mira.
11: Puerto de Santa Maria?
10: Sí.
0: Carai.
11: Té una de les places de toros més boniques d'Espanya.
10: Sí, per sí, per un tema d'una gravació d'una cosa que volia anar-hi, eh? No, no, no.
0: Hola, Cris Puig, no, què tal?
12: Bon dia.
10: Vaig a fer Jerez.
12: Val, bon dia. Bon escolta, vas ser ahir a Torroja?
0: Sí.
12: Et va citar.
0: A mi?
12: Durant, saps, al final, quan ja acaba el concert...
0: Ahir va actuar al Palau de la Música.
12: Exacte, va ser fantàstic. Estupenda, la gent dreta. O sigui, clar, no hi havia ningú assegut al Palau de la Música, que és l'habitual, diguéssim. I al final, diu, l'altre dia en una entrevista con Jordi, quan li vas depenar de que hi havia algunes cançons que s'hi havia posat a la nevera i que després li demanaven el like i va començar a fer allò dels visos sense música.
0: Demanant de la
12: gent? Que li demanava la gent, sí.
10: Ah, que bé.
12: Fantàstica. Va estar fantàstica.
0: Doncs mira, me n'alegro molt.
12: Oh, quina calor que tinc. Que ho digui
10: però
12: jo.
10: Però si aquí fa fred, normalment.
12: Voleu sí,
0: però
12: dir?
0: Avui no, ara pujarem un grau. No, perdó, baixarem un grau. I la Glòria Serra.
12: Ai.
0: Hola, sí. Glòria.
13: Bon dia, estimats.
0: Bon dia,
13: quina
0: amiga.
13: Llàstima no ser-hi amb tots. Home, per acomiadar-nos.
0: Què tal les vacances?
13: Home, paradise. El paradís que encara tenim en aquest país, jo, per mi, és una meravella. Mm. Fer ràdio des d'aquí és com no treballar.
0: I tenim el Jordi Juan una estona. Hola, sí, abans de que sigui un quart d'hora, sí, perquè li vull preguntar pel tema. Hola, Jordi Juan, què tal? Bon dia.
14: Hola, molt bon dia.
0: Tot bé o què?
14: Bé, bé, bé, sí. Bé, bé. A mi encara em queden uns quants dies per fer vacances.
0: Ja m'ho imaginava, ja m'ho imaginava.
14: Hola, no tinc tanta sort com tu.
0: Ja ho sé, ja. Hola, Joan Ferrer, què tal?
15: Bon dia, bon molt dia. Bé.
0: Bueno, ha arribat el dia, eh?
15: Ja ha arribat.
0: Ha arribat el dia,
15: ja
0: eh?
15: Ja ho tenim.
0: Avui, després de 4 semifinals de molt nivell, per fi escollim el millor diàleg de la temporada 2025-2026. Si voleu participar, heu d'enviar un correu electrònic a diàleg@rac1.net amb la paraula clau que us direm a l'assumpte. I vosaltres escolliu quina paraula clau, la poseu allà on posa assumpte, així de senzill, diàleg@rac1.net. Atenció a la tòmbola final. Una televisió, un televisor, una tele, Xiaomi de 50 polzades, 4K UHD, Smart TV i control per veu Alexa. Una experiència completa amb un Sant Benet que inclou una estada d'una nit a l'hotel Mont Sant Benet, esmorzar bufet al restaurant Mont i sopar degustació al restaurant Lo, guardonat amb una estrella Michelin. I també inclou una experiència medieval immersiva al monestir de Sant Benet i una experiència modernista a la residència d'estiu del pintor Ramon Casas. Carai!
13: Olé.
0: Dos abonaments anuals al cinema Girona de Barcelona per veure totes les estrenes. Una subscripció per un any sencer, un any a Filmin. Un xec de 100 euros, com sempre, per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya. Un lot de grans vins de Maset amb 6 dels vins i caves més emblemàtics del celler, amb el que descobrireu les denominacions i varietats de la nostra terra. I ara que s'acaba d'estrenar avui l'Odissea de Christopher Nolan, un exemplar d'aquesta obra literària d'Homer. Tot això, una tele, una experiència amb cap de setmana, però, vaja, esmorzar, bufet, sopar amb un estrella Michelin, dos abonaments a un cinema de Barcelona, el cinema Girona, un any a Filmin, 100 euros per comprar el Condis, un lot de grans vins de Maset i un llibre sobre l'Odissea de Christopher Nolan per un guanyador que ens ajudi a escollir qui és el guanyador del diàleg de la temporada 2025-2026. El primer.
6: A veure. El primer, a veure, és Eduardo Casanova, que s'adona que està parlant amb un gegant de la ràdio. I no em refereixo a la seva experiència professional.
7: Ha cerrado como, pues bueno, ya el ciclo. Perdona, te estoy mirando, tienes un paquetón, ¿eh?
15: ¡Hostia!
7: Es increíble.
16: ¡Grande, grande!
17: Esto ya es la primera vez que alguien me lo dice en mi vida.
7: Pero ya, esto en Aida me enseñaron, se llama cortamiel. Es cuando quieres cambiar de tema, sueltas una cosa así
17: pues
7: de
17: mira,
7: fuerte.
17: Pues mira, yo es que ya no sé cómo acabar esta entrevista, te diré gracias por el elogio.
7: No lo estáis viendo, pero tenéis que saber que
17: me he puesto rojo,
7: a Jordi ese pantalón le marca mucho paquete.
18: Pues, ¡qué pedazo paquete!
0: ¡Jesús!
13: Immortals.
0: Sí, ja. Correu a dialing@raco.net.
6: M'has de dir on compres els pantalons.
10: I fas un 2x1.
0: Continua, diu el malparit. dialing@raco.net, assumpte paquet. El segon finalista.
6: És el Toni Clapés, que no hi ha manera que digui bé el nom de la presentadora del programa Anatomia D.
19: Saludem a la directora i presentadora Manen...
20: Ai.
19: Manen Bendizábal.
20: Manen!
19: Manen!
20: T'ho he dit. Manen!
19: És que m'ho han escrit malament.
20: Manen, escrit.
19: Sí, ho he dit bé, no?
20: No.
19: Manen.
20: Manen. No, que han dit malament.
19: Manen! Manen Bendizábal. Però si és que és...
20: Manen!
19: Manen Bendizábal.
20: No!
19: Però és que ho ajunto amb l'M següent. Manen Bendizábal.
20: Montserrat.
19: Ho deixarem amb Manen i ja està.
21: Manen Bendizábal, buenas tardes.
19: Ara sí.
0: Bona assumpte tarda. Nom, el tercer tall finalista.
6: A un programa argentí parlen d'aliens i truquen a un expert, però és expert en el tema que no toca.
22: ¿Qué pasa con los aliens, Damián Cook?
23: Te hablo desde mi más profunda sinceridad. Como que al final no hay nada, loco.
22: ¿Tenemos un especialista? ¿Tenemos un especialista? ¿Dónde se estudia? Para saber tanto sobre aliens.
24: Yo soy urólogo, no ufólogo.
0: Oh.
24: Es parecido, pero no es lo mismo.
10: Bien. Ay, això fa pensar en la Carmen Sevilla.
0: Sí. Pobre Carmen Sevilla.
13: Ai, sí.
0: Assumpte alien. I el quart any.
6: És una companya de feina a qui la Guàrdia Suïssa Pontifícia té ordres de disparar si la veuen pel Vaticà pel que va fer a Montserrat amb el papa.
0: Aviam.
25: El podem beneir.
26: El nostre lleó.
19: Atenció, que ja s'acosta cap a la Mònica Hernández.
25: Serà impossible perquè no tinc el braç tan llarg. Ara mateix tenim una tanca. Aquest és el moment, ara.
26: León.
25: Papa Lleó. Una salutació a RAC1. M'ha mirat i m'ha saludat. Papa Lleó. Papa Lleó.
0: Assumpte papa. Atenció a la tòmbola, eh? Aquesta tele Xiaomi de 50 polzades, control per veu Alexa, una experiència completa. I de quina manera? El Mont Sant Benet amb nit esmorzar i sopar degustació amb estrella Michelin, dos abonaments anuals al cinema Girona de Barcelona, una subscripció d'un any a Filmin, un xec de 100 euros per comprar qualsevol còndix de Catalunya, un lot grans vins del Maset i un exemplar de l'Odissea d'Homer. Són les 9 i 20. Veig allà, allà que Gonzalo Boia ha arribat a la ràdio i està parlant per telèfon. Però abans que entri a l'estudi, i així deixo tranquil amb el director de La Vanguardia, Jordi Juan. A Madrid, allò que suposàvem, en un sector de Madrid no se'ls ha posat gens bé la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Jordi, res que no ho sabéssim, no?
14: No, bueno, ja és normal, no? La pregunta que en tot cas cap fer-se és quan trobarem jutges aquí a Espanya que facin la mateixa interpretació que han fet els jutges europeus, no? És a dir, res i curt, tothom esperava que pogués fer una resolució favorable a les tesis de l'advocat de la Unió Europea, però pocs imaginàvem que seria tan contundent i tan clara en avalar la llei d'amnistia amb l'argument de la reconciliació, que deixés fora tot el tema terrorisme, que digués que hi ha hagut malversació de fons de la Unió Europea. Ha sigut claríssima. I clar, tu fas, vulguis que no, fas la reflexió de dir, escolta, a Europa fan aquesta reflexió i aquí a Espanya cap dels jutges que estan en el Tribunal de Cuentas, l'Audiència Nacional, el Tribunal Suprem, ningú fa aquesta mateixa interpretació? Bueno, escolta, cadascú que tregui les pròpies conclusions, no? I res, pues, doncs una gran notícia, però encara no es podrà aplicar, perquè justament això requereix doncs, que la justícia faci el seu camí. Dubto que el Tribunal Suprem canvi l'estratègia que ha tingut durant tot aquest temps i a partir d'aquesta sentència canvi i digui alguna cosa. Per tant, haurem d'esperar a que torni a juntar el Tribunal Constitucional al mes de setembre, que es faci la valoració que s'hagin de fer i així, diguem-ne, que l'aplicació de la llei es pot arrossegar encara uns quants mesos i possiblement fins a final d'any no es podrà aplicar com s'hauria d'haver aplicat. Però bé, és una lectura que tothom s'ha de fer. A Madrid encara estan, he sentit els comentaris que de les ràdios que has posat aquest matí, sí, Jordi, sí, sí. I bueno, alguns criden molt l'atenció, no? Que encara estem amb aquest discurs que no va cap a la reconciliació. I deixa'm d'apuntar una cosa a nivell personal. Estic molt content perquè no està gens fàcil durant tot aquest temps defensar que el diari, que La Vanguardia defensi els indults, defensi l'amnistia. Aquí a Catalunya majoritàriament podem estar d'acord, però les grans capçaleres, les principals capçaleres de diari a Espanya som els únics que s'han posicionat tan clarament des del primer moment i no ha sigut fàcil, no ha sigut gens fàcil mantenir-lo. I llavors que ara el temps et dona la raó i que uns senyors de fora, que en teoria també són independents, et donin el dictamen i et diguin, escolti, està ben fet i això és una llei que a més va ser aprovada, recordem-ho, amb el suport del Congrés dels Diputats, o sigui, el suport de la majoria de ciutadans d'aquest país, doncs, escolta, és un motiu de, com diria aquell, de onda satisfacció.
0: Efectivament. Glòria?
13: A veure, la reacció ha estat potser més furibunda del que es podria esperar, perquè, a veure, que no hi hauria acatament i que la sentència molt possiblement seria favorable a la llei era previsible, però estic d'acord amb el Jordi Juan, la contundència ens ha sorprès a tots, perquè el dictamen no només diu el que ja ens imaginàvem, que és que, escolti'm, aquí no hi ha cap prejudici per la Unió Europea i la llei l'ha aprovat el Congrés de Diputats i és, per tant, perfectament legal, sinó que entra en el fons. I jo crec que aquesta ha estat la gran sorpresa. I aquesta entrada en el fons és el que ha provocat, jo crec, aquesta reacció tan furibunda. Penseu que el primer que ha sortit, pràcticament al mateix temps que Fijo, ha estat el tarro de les essències nacionales, que és José María Aznar, que és el que, quan hi ha moments de trontoll, hi ha moments que dubtes, hi ha moments que... Llavors ell surt dient, no, aquí encara tenim feina i ni parlar-ne de recular, no? Llavors aquesta sortida tan ràpida de José María Aznar ja et mostra una mica el nivell d'impacte que ha tingut en el fons, aquesta sentència. Bona part dels missatges que hem escoltat aquest matí són missatges despitats, perquè efectivament l'esmena ha estat clara, l'aval a la llei també i ha estat contundent en tots els sentits. Que això tindrà efectes sobre la situació dels que són a l'exili i dels que han estat condemnats o inhabilitats? em temo que no en un futur immediat ni tan sols a mitjà termini. És a dir, el Suprem continuarà d'un RQR, esperarem a veure què fa el Constitucional i quan trigarà a fer-ho, però no s'ha acabat ni molt menys aquest procés. Ara, tots aquells jutges que han expressat fins i tot públicament, com ha estat el cas de Marchena, la seva preocupació pel descrèdit de la justícia, sobretot de l'alta judicatura d'aquest país, i ell va dir, em sembla que va ser la frase, que li sap molt de greu que els ciutadans pensin que bona part dels jutges d'aquest país són fatxes i no fan les coses bé, home, amb la reacció d'ahir del Suprem, que va deixar traslluir la seva oposició frontal al dictamen de la Unió Europea, no ajuda massa a deixar d'acabar al fons d'aquest pou, eh? És a dir, que s'ho passin mirar i que reflexionin una mica sobre això.
0: Anem per feina, perquè de seguida serà el Gonzalo avui aquí, ho podrem ampliar tot plegat. Aviam, Cris Puig.
12: Bueno, per mi la gran pregunta és quin interès té el Tribunal Suprem en ajornar aquesta decisió. És a dir, si la judicatura d'Europa, i nosaltres som un estat que forma part d'Europa, considera que la llei d'amnistia és aplicable, de quina manera la judicatura espanyola decideix ajornar això i amb quins argumentaris, no? Jo estic amb el que deia el Jordi Juan, és un motiu de celebració, jo crec que això, ara en parlarem amb el Gonzalo Goy, jo crec que això s'ha allargat gairebé 10 anys, 10 anys intentant batallar-ho, portant-ho al Tribunal, bueno, no, a la Judicatura Europea, al Tribunal Superior de Justícia d'Europa, però clar, ara jo crec que la gran pregunta és si això facilitarà que Carles Puigdemont pugui tornar, perquè hauria de ser que sí. El que passa és que, per això jo crec que ahir Gonzalo Boye va ser tan prudent, no? No es va pronunciar amb si això representaria que pogués ser un retorn automàtic de Carles Puigdemont. Jo crec que hi ha diverses coses. La primera, el concepte de reconciliació, és una cosa que crec que és important que parlem. No sé fins a quin punt aquesta llei d'amnistia es serviria per reconciliar, però el que sí que ha de servir és perquè totes aquestes persones que encara són fora i no poden tornar, puguin tornar. El que passa és que jo veig difícil que realment el Tribunal Suprem baixi del burro i ho allargui fins no sé quan, perquè realment, si encara segueix agafant el terme de la malversació, això pot continuar un litigi a Europa que no s'acabi mai.
11: Aquí hi ha dos grans derrotats, que és el Suprem i Marchena. D'aquí la reacció furibunda que estem veient, perquè no accepten la derrota. I hi ha una altra derrota que és conceptual, que és la derrota de la confrontació. És a dir, avui veiem a Madrid gent encara addicta com a yonquis a la confrontació, volen la confrontació com José María Aznar i la necessiten políticament i la usen. I aquí hi ha dos grans triomfadors, que són Carles Puigdemont, després d'una lluita bestial, i Pedro Sánchez. I Pedro Sánchez perquè en la pròpia sentència del TJUE es reconeix que això no va ser una autoamnistia, com s'havia dit des de Madrid. D'aquí també la reacció furibunda des de Madrid, perquè, a més, anul·la totes les teories de l'autoamnistia, diguem, no? Amb la qual cosa, una sentència que li dona força a Puigdemont i a l'exili i li dona força i oxigen a Pedro Sánchez, quina reacció ha provocat? Doncs la reacció que esperàvem, que és aquesta reacció rabiosa. Per cert, combinada amb un altre tipus de reacció que em sembla molt interessant, que és oscil·lem entre la ràbia i l'absolut silenci. Estem veient que, de sobte, hi ha premsa on ni apareix a la portada dels diaris com si fos el Pravda. Oscil·lem entre la ràbia i el Pravda. Realment, com a reacció, és curiosa. No, simplement això, que crec que hi estic d'acord amb la Cris, que anirà agafant força tota la idea de reconciliació nacional.
12: És que és el terme. Però també crec que no hem d'oblidar que avui estem parlant d'això perquè hi havia una persona que necessitava uns vots per la investidura. És que si no, no estaríem parlant d'això. Jo crec que això és el rerefons que tampoc s'ha d'oblidar. O sigui, la victòria és la victòria, eh? I Europa ha dit, escolti'm, vostès tenien raó. Però estem parlant d'això perquè es feien falta uns vots, i crec que això és important que ho mantinguem a la memòria, eh?
10: Bé, les coses van com van i han anat així.
12: Sí, sí.
10: Llavors,
12: llargues, eh, per això?
10: Molt llargues.
12: I tu, la justícia, déu-n'hi-do, eh?
10: Jo primer, jo me n'alegro des d'un punt de vista personal, molt especialment per Carles Puigdemont, pel president Puigdemont, pel simbolisme del seu càrrec, que va... de president en exercici durant uns anys de la Generalitat, pel simbolisme de, també d'haver de marxar i de l'exili, també per l'amistat que li tinc, la simpatia que li tinc personal des de jovenets, des de molt jovenets, però també per les altres persones que estan en circumstàncies similars i també per les persones que estan inhabilitades i que podrien tornar a la vida política, singularment Junqueras, no? Per la seva posició de lideratge d'Esquerra, no? Per tant, això, personalment, segon, perquè jo crec que és bo per tothom, pels que són independentistes i qui no ho són, que això estigui passant perquè, bé, ajudarà i ajuda i ha d'ajudar el país a afrontar el seu futur, que és molt complicat i que té uns fronts oberts tremendos, no? Dit això, jo no sóc jurista, ara n'escoltarem un que ens podrà fer llum des de la seva posició, però sí que hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció i és l'única que diré, que és que més enllà dels dos temes concrets pels quals aquest Tribunal Europeu s'hi ha pronunciat, o va ser cridat a pronunciar-se, que ha dit, sempre que vulguin poden venir aquí, també ho ha dit, vingui quan vulguin, incitats per l'Audiència Nacional i pel Tribunal de Comptes, no pel Tribunal Suprem, però sí que hi ha un posicionament de fons que a mi m'ha cridat molt l'atenció. Diu, bueno, ja que entrem en el tema, direm el que pensem sobre la llei d'amnistia, i han dit que Espanya té perfectament dret d'haver fet el que ha fet perquè considera que és el millor per la convivència i la seva vida política, i que, per tant, si no és contrari ni a cap fons d'usos d'Europa i que no hi ha una acció terrorista pel mig, etc., doncs no tenien res a dir. Però han dit més, perquè jo crec que el que estem posant de manifest avui, que ens ha sorprès, és que fos tan contundent en dir, bueno, em vaig cap al fons de l'assumpte, no? Escolti, Espanya pot haver fet això, ho ha fet santament el seu Congrés dels Diputats, i els que estan en contra, legítimament, estan en contra, lògicament, i han votat en contra. Són els... I han perdut.
1: Jordi Juan, director de La Vanguardia, alguna cosa més? D'acord, ho deixem aquí. Són les 9:32 minuts. Res, 3 minuts, i Gonzalo Boye, un dels triomfadors d'ahir, sense cap mena de dubte, s'explica aquí al món a RAC1.
2: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això, amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si, a més, pagues els repostatges amb la targeta Wiley, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
3: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
5: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
15: Quina calor. Vens a l'aigua?
16: No, no, em quedo a la tovallola. És que... estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11 i m'ha passat la calor.
15: Ja, això passa.
26: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: Una cigarreta. O un bosc cremant. Una barbacoa. O les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
29: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Nargal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
7: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
4: A més, té un 98% de carn.
7: És natural que es noti, oi?
4: Doncs sí, natural.
8: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
9: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
17: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
9: I se't transmet el fred a la mà?
17: Suposo.
9: Oh.
26: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
5: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
18: El perquè de tot plegat.
0: En aquests moments, les 9:36, Gonzalo Boye, què tal? Bon dia i felicitats.
20: Bon dia.
0: Ahir va dir que s'han acabat les excuses. Què és exactament el que ja no pot discutir la justícia espanyola?
20: Bueno, no pueden discutir ni la constitucionalidad de la ley ni la europeidad de la ley. Mm. Eso ya ha quedado zanjado. Yo creo que se había construido todo un debate básicamente sostenido en relatos, y ese debate se les ha desmoronado, no tanto por el constitucional, pero sí por el TJUE, que ahora ha sido rotundo, ha ido más allá del abogado general y ha dejado ya las cosas totalmente aclaradas, ¿no?
0: Ara ho aclarirem més, perquè sempre hi ha aquella interrogant del Suprem, ara ho aclarirem, però hi ha tres paraules que formen part de la cultura espanyola en aquests moments, que és comer, dormir i filtrar. El TJUE no filtra res. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea podria filtrar i no filtra, al contrari, no diu res. Clar, vostè no sabia res, quan ahir, escolta, el Tribunal, el TJUE, dient el que diu, es queda sorprès de la contundència, la veritat?
20: A ver, cuando lo escucho, diría que mantuve en cierta medida la calma porque estábamos conectados con el presidente Puigdemont, con Toni Comín y con Lluís Puig, pero ellos entendieron inmediatamente que el tema estaba hecho porque yo di un golpe en la mesa de alegría. Y esa era como la señal. Ahora, después ya leyendo la sentencia, que yo recomiendo leerlas las dos de conjunto, creo que es una pieza jurídica brutal.
0: Per tant, ¿és una victòria jurídica o també és una derrota política de determinats jutges?
20: Yo creo que es una victoria jurídica y es una victoria democrática y yo creo que algunos deberían de aprender de esto como aprendemos todos. Es decir, ellos tenían un planteamiento, ese planteamiento ha quedado desvirtuado y ahora toca asumir las consecuencias, ¿no?
0: Perquè ens entenguem tots, Gonzalo Boye, ara, el Tribunal Constitucional es podria reunir avui mateix i dir, escolti'm, la justícia europea ha dit el que ha dit, per tant, des del punt de vista del Tribunal Constitucional, cap problema, la llei d'amnistia tira endavant. Però això es dilata fins al setembre o octubre.
20: A ver, el Tribunal Constitucional, en mi opinión, y basándome en la propia ley orgánica del Tribunal Constitucional, se pudo reunir hace un año, año y medio, y avalar los amparos, conceder los amparos y poner fin a esto. Se inventaron la excusa de que había que esperar al TJUE. Yo creo que no era necesario. De hecho, el propio Constitucional creyó que no era necesario porque no planteó cuestiones prejudiciales. Y ahora, la próxima semana, tienen un pleno. Esto no está en agenda del pleno. Yo correría y solucionaría un problema que además está en la propia exposición de motivos. Solventemos este problema ya de una vez por todas. ¿Por qué se quiere mantener esta agonía? Sí, mire, el paciente está muerto. Dele el certificado de defunción. Eso es todo.
0: En tot cas, farà alguna cosa la defensa del president Puigdemont, en aquest cas Gonzalo Boy, o no pot fer res de cara que el Tribunal Constitucional posi l'ordre del dia al tema?
20: Bueno, nosotros no existen trámites procesales al respecto, se puede intentar, pero nosotros creemos que nuestro trabajo está hecho, ahora les toca a otros hacer el suyo. Y evidentemente eso nos lleva a un escenario que podrán controlar los tiempos, pero no van a controlar el derecho.
0: Interessant això, perquè després hi ha la segona part. Constitucional diu endavant, és igual que sigui la setmana que ve, o que sigui, bueno, no és igual, vull dir, és un tema temporal, però vull dir que el Constitucional dirà el que dirà, però aquí apareix, com sempre, la grècia figura del Tribunal Suprem i, bàsicament, de Pablo Llarena. Hi ha alguns mitjans ja diuen que Llarena ha dit que ell res, que l'ordre de detenció continua vigent. Per tant, què pot fer el Tribunal Suprem?
20: Bueno, yo no he visto ninguna manifestación del juez Llarena porque las manifestaciones de los jueces yo las suelo ver en negro sobre blanco. El juez Llarena, que yo sepa, no me ha notificado a mí nada, por lo tanto yo entiendo que estamos en el mismo escenario, pero una cosa es el entendimiento y otra es la que él piense. He leído las dos sentencias ya un par de veces con mucho detenimiento, con bolígrafo, con rotulador, que es como leemos los antiguos, y a partir de ahí pues yo he llegado a una serie de conclusiones que las podría compartir con el juez Llarena, porque yo creo que en una discusión jurídica él terminaría entendiendo que construyeron una mesa de cuatro patas respecto a la ley de amnistía y en estos momentos no les queda ni media de las cuatro patas.
0: Pero eso significa que teóricamente... Però ell, el Suprem pot fer el que diu que pot fer. És a dir, el Suprem pot continuar dilatant el procés.
20: Lo puede continuar dilatando y yo la pregunta que me hago es ¿cuál sería el interés de la justicia en esto? El de la justicia, no el de los que la aplican, sino el interés de la justicia en términos generales. Porque creo que esa fue la interpretación que hicieron de la malversación. Respecto a la ley de amnistía. Es decir, si aquí ya no estamos hablando del interés de la justicia, porque el TJUE lo ha dejado claro, estamos hablando ya de intereses personales. Eso ya nos lleva a otro terreno en el cual yo creo que no hay que deslizarse, pero es un escenario jurídico que crean ellos, no nosotros.
0: ¿Quién es el pitjor? La pitjor, ahí al Javier Melero, al advocat, que cuando Gonzalo Boye parlava va dir que vas fer una exposició impecable, però deia que hi havia tres possibilitats. I la tercera era la pitjor, que la tercera era que el Tribunal Suprem ho intentés dilatar. Creu que ho farà?
20: No lo sé. Yo creo que las cosas en Madrid, en el Estado español, están en un punto en que la justicia no necesita más frentes. Y este es un frente que, a mi juicio, ya está agotado. Si es que llevamos prácticamente 9 años en una cosa que hemos desmontado una tras otra, y hemos logrado acreditar desde la no existencia de delito hasta la compatibilidad de una ley que nadie quería. Es decir, esta ley solo la quiso Junts, la que ha aprobado ahora el TJUE. Nadie la quería. Y así todo, hemos llegado hasta aquí. ¿Qué más quieren? ¿Una bendición papal? Yo creo que la bendición papal ya está.
0: Pues mira, una bendición papal es... m'acabo de quedar de pasta de moniato perquè acaba de passar Mònica Hernández des de la redacció. Un ministre, el ministre de Transports, Òscar Puente, que és una persona diguem, que parla molt, diu que si ell fos Puigdemont, avui mateix es plantava a Espanya. Ho deia a Ràdio Nacional.
6: Yo no soy quien para dar consejos a nadie.
20: Interesante lo que ha dicho.
0: Espera, escucha.
6: Yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Pero, en fin, no sé lo que va a hacer. Yo creo que lo tiene a huevo, lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detengan y que me lleven.
11: Pero, claro, el gobierno tendría la obligación de detenerlo.
6: Claro, por orden judicial, sí, sí. Pero que me detengan y me lleven a prisión, claro. Es decir, si el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la ley, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre la ley, el Parlamento Europeo ha emitido una ley, y yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido libremente que yo sea libre, pues chico, vamos a ponernos todos colorados de una vez. Dicen que más vale un minuto colorado que toda la vida amarillo. Yo lo haría.
20: Interesante. Lo que pasa es que si el presidente Puigdemont se toma el AVE, antes va a resolver el Supremo que él llegara a España. Pero, porque claro, es que el ministro Puente no es el más indicado para dar muchos consejos, porque los que somos usuarios del transporte público estamos agotados de las esperas y del maltrato producto de las actuaciones de este ministro. Pero bueno, él siempre tiene una palabra ingeniosa, igual algún día tiene hasta una gestión ingeniosa.
1: Al marge d'aquest clatallot, no està en el pensament del president Puigdemont tornar avui, per entendre-ho de demà.
20: No, en estos momentos lo que tenemos es que analizar todo lo que ha pasado. El presidente tiene que tomar decisiones, pero que serán en función de lo que vayan resolviendo los tribunales, y sobre todo porque estamos en un escenario que creo que ahora el tiempo va en contra de los que han estado dilatando esto, pero el tiempo también va en contra de los que se están oponiendo a esto. Es decir, se construyó todo un debate absurdo, que era jurídicamente insostenible, en contra de una ley que, insisto, nadie quería. Por eso, el 30 de enero del 24 nos pusimos firmes y dijimos, no, esto no se aprueba, porque esa ley estaba llena de agujeros. Había gente que quería una ley de amnistía. Junts, ¿qué es lo que me dijo? Necesitamos una ley que sea buena, sólida y que incluya a todos. Y eso es lo que se buscó. Yo creo que muchas veces el problema es que la gente no entiende que los noes no tienen que ver con estar en contra de todo, sino estar en búsqueda de lo mejor de todo. Y eso, pues, es una cosa que a veces cuesta entender.
1: Hi ha una persona que ahir ens, també, des de la seva coneixença, que Gonzalo Boye també coneix, que és una persona, que és un periodista que treballa a Brussel·les i que va seguir, es mirava la lletra petita, s'ho va llegir del dret i del revés, que és el Lluís Tovar. Hola, Lluís, què tal? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Espera, que es posen els auriculars, també els posem tots. Però això, has fet un... El Gonzalo Boye ha fet un hombre. Com dient, sí, claro, hombre, claro. Què tal, Lluís? Aviam, explica'ns, perquè ho entenguem, perquè el Gonzalo ho explica tot molt bé des d'un punt de vista jurídic, però tu ahir vas explicar la lletra petita... No me recordo quin eren aquells dos punts que per tu eren claus, te'n recordes?
10: Sí, hi havia un que era el 119 de la... El 119 de la sentència, que deixava una mica entreveure que això que va passar ahir era, si em corregeix el Gonzalo Boye, però que era d'obligat compliment. Era un punt que deia que l'obligació dels òrgans jurisdiccionals nacionals de dictar una resolució d'extinció de responsabilitats sense valorar al·legacions i les proves exculpatòries és consustancial al principi mateix de l'amnistia, i quan es determina que les conductes en qüestió estan compreses en l'àmbit d'aplicació de l'amnistia, l'òrgan jurisdiccional que coneix l'assumpte ha de concloure amb aquesta resolució d'extinció de responsabilitat sense prèviament valorar al·legacions i proves. No sé, Gonzalo, si estem per tu també en un dels punts claus d'aquesta sentència.
20: El 119 y el 124 son claves, pero la última frase es la clave. Aquí no hay que valorar nada. Es el hecho. ¿Qué es lo que está pretendiendo hasta ahora el Tribunal Supremo? Entre otras cosas, valorar las intenciones. Eso es lo que el TJUE le dice que no puede hacer. Y se lo dice claramente porque lo acabas de leer. O sea, y tú has acertado. El 119 y el 124, entre otros, son claves.
1: I el 124, que diu? El tens a mà, Lluís?
10: Sí. Diu que així, doncs, aquestes disposicions, en qualsevol cas, no poden comprometre el bon funcionament del sistema judicial nacional, posant en perill la capacitat d'un estat membre que tracta d'oferir vies de recursos suficients als àmbits jurídics coberts pel dret de la Unió Europea.
20: Traducido, básicamente lo que dice es aquí no hay riesgo para el sistema ni para el Estado de Derecho. Es más, yo creo que Lluís ayer lo vio, ayer en la noche, en un tribunal que no se filtra nada, el tribunal sacó un vídeo del presidente del TJUE,
10: sí,
20: explicando la sentencia, y ha tenido el buen detalle de explicarla también en castellano, por si alguno no hablaba alguna otra lengua, y lo único que no hizo fue hacer dibujitos, pero se entendió perfectamente lo que él decía, y yo creo que cualquier persona... Ah, jo diria hasta el ministro Puente lo hubiese entendido.
1: Ja. Quan ara comentem que el tribunal
0: el Tribunal Suprem pot fer el que pot fer, Lluís, perquè ho entenguem, o tal o oie. És a dir, el Tribunal Suprem pot enviar una... pot enviar més, com es diu ara, prejudicials a Europa, però Europa li contestarà ràpid. Això no dilatarà 2 anys una altra vegada, no, Gonzalo?
20: A veure, el Tribunal Suprem expresa de sus propias contradicciones, porque nosotros, en previsión de esto, cuando pedimos el levantamiento de la orden y la aplicación de la amnistía, le dijimos al Tribunal Supremo, al señor Llarena, en esto nosotros también tenemos dudas de derecho de la Unión, hagamos un planteamiento prejudicial. Él dijo que no había dudas respecto al derecho de la Unión, nos fuimos en apelación, lo volvimos a plantear y la sala presidida por el señor Marchena dijo que no había dudas del derecho de la Unión y resulta que ayer el Tribunal de Justicia dicta 2 sentencias aclarando 14 dudas de derecho de la Unión. ¿Qué es lo que no puede hacer el Tribunal Supremo ahora? Cuando ha dicho que no tenía dudas, le han enmendado la plana, le han corregido, le han dicho sí habían dudas y las hemos aclarado, ahora ya no puede plantear una cuestión prejudicial. Lo que pasa es que se les olvidó ese relato. A lo largo del relato, y esto va concatenando uno con otro, se les olvida algo esencial. Nosotros vivimos de los papeles, los abogados. Yo lo que hice fue revisarme los recursos que habíamos hecho y estaba muy tranquilo. Siempre les propusimos el planteamiento prejudicial. Siempre lo rechazaron bajo el mismo argumento. No hay duda de derecho a la Unión. Y ayer el tribunal, el pleno, la gran sala del TJUE, dice, claro que había dudas. Y están aclaradas. Un acto aclarado no da pie a una nueva prejudicial. De eso que se olvide. Sería de los peores errores históricos d'una sala del Tribunal Supremo plantear-se.
10: Lluís. Per tant, Gonzalo, tu creus que si el jutge Llarenas treu de la màniga una pregunta molt rebuscada de lletra petita perquè hi veu alguna cosa que encara no ha entès, estàs segur que el TJUE llavors el que farà és no admetre a tràmit aquesta nova prejudicial i li dirà, miri, ja té 2 sentències i ja he dit el que havia de dir, o veus possible marge perquè el TJUE encara admeti una nova prejudicial, en cas que hi hagi, perquè ahir les 2 prejudicials, recordem, són del Tribunal de Comptes i de l'Audiència Nacional. El Suprem no n'ha plantejat cap. Si en planteja, creus que el TJUE no l'admetrà a tràmit?
20: Jo crec que no les va admitir a tràmit, crec que seria bastant duro al respecte i voy a hacer un pequeño matiz y una pequeña maldad, si se me permite hacer maldades a mí.
0: Por Dios, sí, si no deja de hacerlas. No,
20: bueno, lo intentamos. Lo peor de todo es que se dice que son las prejudiciales del Tribunal de Cuentas. En realidad no son del Tribunal de Cuentas, sino que provienen de un manual de cómo oponerse a la ley de amnistía. Y el Tribunal de Justicia declaró una serie de preguntas inadmisibles de ese manual que venían incluidas en el Tribunal de Cuentas. Y esas podrían ser las preguntas que hubiese querido hacer el juez Llarena. Ahora, yo insisto, aquí ya también hay que empezar a plantearse el cuidar la reputación de las instituciones. Es decir, que un Tribunal Supremo vaya a intentar colarle una prejudicial al TJUE en un tema que, si yo tuviera que resumir las 2 sentencias de ayer, diría, ya está, no vengan más con este tema, porque lo que dijo el TJUE fue más allá del abogado general e incluso más allá de las propias preguntas prejudiciales. El TJUE puso punto y final a esta discusión jurídica. No van a admitir nuevas prejudiciales.
0: Però què impedeix el Suprem, per exemple, mantenir la tesi que no aplica l'amnistia perquè el president Puigdemont i la resta es van enriquir personalment?
20: La lógica, pero nada más. Es decir, ahora, bien, nosotros sí tenemos algunos mecanismos que, evidentemente, si estuviéramos en privado sin el micrófono, igual hasta te los contaría, pero...
0: O sea, hay táctica prevista.
20: Sí, nosotros siempre hemos operado bajo esa premisa y yo creo que eso es una de las cosas que ha mantenido también siempre la empatía con el presidente, porque él sabe que siempre hay algo previsto y claro que está previsto.
0: Ara deixaré que el Lluís o els tertulians preguntin al Gonzalo Boye, però només una última història... Suposo que de tant dir que el Nadal tornarà, que l'any que ve, si no, que d'aquí 4 si podria tornar demà, no sé quantos, el president Puigdemont s'ha blindat durant els últims temps dient, fins i tot pensant que potser algun dia no tornaria i que... jo crec que és un tema psicològic de dir, em blindo per dir que no. Ara sí, no?
20: Jo crec que el president no és que se blinde, en el aspecto psicológico, sino que lo que está es impidiendo la especulación. Y creo que la especulación es mala, sobre todo en política. El presidente sabe lo que tiene que hacer, sabe cuándo lo va a hacer y lo va a hacer, pero evidentemente lo que no se le puede pedir es que él juegue con las cartas sobre la mesa cuando aquí estamos en un casino en el Mississippi.
0: ¿En?
20: En un casino en el Mississippi, sí, sí. Porque, a ver, vamos a ver, la política en el Estado español es como un casino en el Mississippi. Está un rufián por un lado con una copita de whisky y las pistolas, está el otro por aquí. Es decir, pues es todo así, ¿no?
0: Aviam, Lluís, vols preguntar alguna cosa més des de Brussel·les?
10: Jo, Gonzalo, només perquè fa un any estàvem a la... a la vista, vam celebrar la vista d'aquesta causa. Creus que aquí també un dels grans, no sé si derrotats, però el magistrat Urraca de la Comissió Europea, és a dir, ahir es desmunten en part tots aquells arguments de l'autoamnistia. No sé si t'esperaves la contundència del president del tribunal i si això és una esmena també a una institució que era una de les parts implicades, que era la Comissió Europea.
20: A ver, Lluís, si quieres, hablamos abiertamente y contamos intimidades, pero después de la vista yo dije que estaba muy tranquilo, que eso había sido una payasada de este tipo. Yo hablé de una liturgia, si te acuerdas, después de la vista yo comenté rápidamente, dije, pero si esto ha sido un sermón, esto no ha sido un debate jurídico. De hecho, si te acuerdas, hay un momento en que el abogado general suelta ostensiblemente el bolígrafo y deja de tomar nota porque se da cuenta de lo que está haciendo el abogado de la comisión. Estaba haciendo el payaso. Es que fue eso. Fue hacer un discurso político en una sala que, también si te acuerdas, yo terminé mi intervención pidiendo una sentencia rotunda que cerrara el ciclo europeo del proceso. Y dije, si ustedes no dictan una sentencia clara y rotunda, en un año nos volveremos a ver aquí. Y así fue como terminé mi intervención y yo... Doy gràcies perquè creo que el tribunal lo entendió, ha dicho, sí, sí, mejor que este pesado no vuelva más.
0: Sí. Per tant, s'ha acabat el cicle polític del procés.
20: El ciclo jurídico...
0: Jurídico
20: del procés. Yo creo que estamos en los últimos estertores de algo que nunca debió llevarse a los tribunales. Y es que ese es un error histórico tremendo. Un error político, pero yo creo que histórico. Y también un error que, en el fondo... del que cuesta mucho salir, porque cuando las cosas se judicializan, se sabe el día que comienzan, lo que nunca se sabe es cuándo terminan.
0: Aviam, sí, perdona, digues, Lluís, tira.
10: Tanco, que dic que ells eren, és un element que eren conscients de la importància d'aquesta sentència, perquè ho vaig dir-ho ahir, fa cosa de 2 mesos, el president, el senyor Lennart, va fer una roda de premsa, el president del TJUE, de valoració anual del tribunal, i sense que encara li preguntéssim res, ell va dir que una de les sentències que més importants que vindrien era sobre la llei d'amnistia, és a dir, ell mateix la tenia al cap com una cosa important i era conscient de les conseqüències polítiques que això podia tenir per Espanya. I crec que ahir un dels dubtes queden resolts en tant que la sentència, evidentment, és completíssima i deixa poc marge realment a noves prejudicials. Però que el TJUE era conscient que el tema d'ahir, no sé si tancava aquest cercle jurídic, però que tenia una transcendència política i judicial importantíssima per Espanya.
0: Jordi Bosch, alguna pregunta?
2: Sí, bueno, no és una construcció d'una hipòtesi, però sí que és, con la experiència de tot el que ha passat, ara estàvamos hablando de esta intervenció, homilía o sermón, no sé si ha dicho sermón, etcétera, diríamos del activismo, del mundo del activismo judicial durante todos estos años en determinada línea, ¿contempla la posibilidad de que directa y sencillamente el Supremo decida desobedecer?
20: Yo creo que el Supremo tiene la capacidad de hacer lo que se les antoje. Ahora, eso no significa que existan poderes que sean omnímodos y que sean incuestionables y que sean irreconducibles. Es decir, tenemos mecanismos, pero realmente yo tengo la sensación, es una sensación de que una vez que se pasen los ardores de la bofetada de ayer, pues las cosas se van a ver un poco mejor y a partir de ahí... De hecho, yo mismo hoy he leído la sentencia de nuevo y he encontrado nuevas cosas que son muy interesantes y yo creo que con la calma se van a dar cuenta que entre todos los que se han opuesto y los que la hemos defendido, hemos logrado construir un cuerpo jurídico europeo que va a servir en otras 5 cuestiones prejudiciales que están planteadas sobre amnistía de distintos Estados miembros de la Unión Europea. Esta sentencia marca un antes y un después y hace un reconocimiento expreso a derechos democráticos. No hay una sola descalificación del referéndum del 1 de octubre en la sentencia. Ninguna. De las que hemos escuchado, hemos leído en prensa, hemos leído en resoluciones judiciales, el referéndum ilegal, el referéndum inconstitucional, ellos hablan de un referéndum para la separación de una parte de un Estado miembro de la Unión. Eso es como lo definen, como un hecho.
1: Gloria.
12: Sí, bon dia, senyor Boye. Vostè parlava del relat i jo crec que és una part molt interessant de tot aquest apartat judicial, no només pel que respecta a la llei d'amnistia, sinó d'altres sentències i actes judicials que estan passant. Per exemple, hem vist una sentència contra un fiscal general de...

0: de tot plegat.
1: Són les 10 i 17 minuts. Recabarem d'aquí poca estona, perquè hi ha la presentació de la...
2: la nova temporada.
1: De la nova temporada. De la nova temporada, no, de la temporada d'estiu.
3: Mira, m'acosta una mica més cap on està.
1: Sí, veus? Exacte, posa't aquí a mi vera, verita vera.
3: A tu vera.
1: Escolta'm, aviam... personatge, Lluís Tovar, el Gonzalo Boye. Clar, el Gonzalo Boye parla telefònicament, jo crec que és la primera o la segona vegada, primera potser, que el tinc a l'estudi. Crec, no ho sé, algú moderat a la redacció, perquè no ho recordo, però jo crec que és la primera vegada. Digues, Lluís, que tu el coneixes molt més.
4: Sí, és que sempre, quan sortia una decisió judicial, és veritat que el trucàvem pràcticament, als 5 minuts es posava el telèfon i com que després les reaccions polítiques anaven cap a un altre sentit, doncs és veritat que feia temps que no hi havia una conversa així tranquil·la. Jo l'he vist en un punt, és a dir, l'he vist content, però no l'eufòric que potser... És a dir, hi ha hagut alguna altra sentència favorable que se l'ha vist més eufòric. És a dir, l'he vist avui amb un punt de cautela, perquè jo crec que 9 anys després no se n'acaba de refiar del tot i no acaba de veure clar que el Suprem no faci un últim moviment al setembre, on jo crec que anem cap a un xoc clar entre el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem. És a dir, una batalla de aviam qui aguanta més el pols. I per això jo crec que aquí Gonzalo Boye avui, et dic, per mi és la sentència més clara i la victòria més important que ha aconseguit en 9 anys, i l'he vist més content altres vegades. Jo crec que té un punt de prudència encara en ell.
1: Què t'ha semblat, Glòria?
5: Comparteixo absolutament el que deia Lluís. És a dir, ha estat potser de les vegades que l'hem sentit més contingut. En altres vegades ha estat fins i tot més eufòric o vantant-se encara més de la seva estratègia, però està prudent, perquè jo crec que si ells sabien, tothom s'havia preparat més o menys per això. Sí que és veritat que jo crec que ningú s'havia preparat per un fons, per un argumentari tan contundent. Però està claríssim que el Suprem ja fa temps que està pensant què faig si això em passa, que sabia que era possible que els hi passés. I per això potser aquesta contenció, i també potser perquè recordem que ell parla sense parlar en nom del president Puigdemont, perquè al capdavall és el seu advocat personal, i ell ha de ser molt prudent, ha de ser més polític del que hauria de ser un advocat, perquè hi ha rerefons polític sempre en tot el que pugui dir, perquè al capdavall representa una persona, i ell ho recorda molt sovint, d'un innegable pes polític encara avui, i president d'un partit molt important. Llavors jo crec que això també el fa ser més prudent, sobretot tenint en compte que estem en uns horitzons electorals i fins i tot en uns moviments per part de Junts que també fan que les coses siguin potser més complexes del que eren fa un temps. Recordem que Junts està mantenint algun tipus de votació amb el Partit Popular, algun tipus d'aproximació per aquest costat, ens acostem a una doble contesa electoral, etc. Jo crec que això també influeix. Però sí, sí, estic d'acord amb el que deia Lluís. Jo crec que és prudent perquè això no s'ha acabat, per desgràcia, ni molt menys.
1: Què dius, Cris?
6: Clar, és que el que passa que jo, després d'escoltar-lo, penso que... no ens pot sorprendre, però crec que tindrà molt difícil defensar al Tribunal Suprem un ajornament de l'aplicació de la llei d'amnistia. És que no sé jurídicament a quins arguments es podrà agafar, bueno, sí, la interpretació de la malversació a la seva manera, com ha anat fent fins ara, no? Però estem parlant ja de fins a quin punt, que crec que és una mica el que intentava explicar també el Gonzalo Boye sobre la imatge jurídica que poden donar els tribunals espanyols de cara a Europa, no? O sigui, la batalla ha estat molt llarga, estan sent 9 anys llargs d'un procés judicial llarguíssim en el qual fins ara, fins avui, bueno, els tribunals espanyols que s'han vist involucrats en aquesta història anàvem fent, nosaltres tenim la raó, però davant d'un argumentari tan contundent com el d'ara, jo, de veritat, d'acord que faran vacances i això no, potser fins després de vacances no sabrem una mica com es pronuncien, però veig difícil que puguin seguir presentant recursos davant d'un argumentari tan complicat. La contenció del Boye la puc entendre perquè estan escarmentats de tot el que ha passat, però jo, en canvi, tinc la sensació que aquesta mena de silenci civilí que tenia és perquè crec que té un convenciment important de que és difícil que això ho aturi.
1: Ernest?
7: No, que jo crec que l'entrevista ha estat l'expressió d'una victòria
0: Si es veia una persona que porta molts anys batallant amb això i que ha arribat al final d'un camí, ha dit una frase per a mi molt important, que és que aquesta sentència tanca el cicle jurídic del procés. I una obvietat, però està molt bé dir-la, que és que i ara es passa la pilota a la política, que ja veurem si això és veritat, però ha estat també l'expressió d'una impotència. Mm. Perquè ha vingut a dir, ja veig venir, que efectivament el Tribunal Suprem això ho allargarà. Mm. I Cris...
6: Però serà molt difícil de defensar,
0: Cris,
6: aquest allargament.
0: És igual als arguments. De fet, tot el que ha fet fins ara el Tribunal Suprem era indefensable. Tot, començant per la pròpia sentència.
6: Sí, sí.
0: Començant per la pròpia i salvatge sentència. I allò era indefensable i bé es va fer. I ha estat indefensable tot el que ha fet a partir de la llei de l'amnistia i ho ha seguit fent igualment. És més, ara entrarà en una fase que serà pràcticament de prevaricació de forma oberta. Està desafiant el màxim tribunal europeu i el desafiarà, i gairebé de forma unilateral, o com deia el Jordi Bosch, que li ha preguntat al Gonzalo Boye, aplicant la desobediència, ho tirarà endavant. Per què? Perquè amb això vaig al fons, perquè l'Espanya dura de la dreta i de l'extrema dreta, no es pot permetre una victòria de Puigdemont i de Pedro Sánchez, no s'ho pot permetre, i sobretot, dos, no es pot permetre això que ha dit avui Gonzalo Boye, que és clau, que el procés acabi. No s'ho pot permetre, perquè la gran paradoxa de tot el que hem viscut els últims anys és que els últims yonquis que queden del procés són, diguem-ne, tots aquests grups de la dreta i de l'extrema dreta espanyola. I són qui més necessiten aquest procés. Llavors, amb tot això, Cris, jo crec que és molt igual l'argument, és molt igual el que digui...
6: Sí, tens el màxim tribunal europeu dient-te una cosa i tu ets un estat que forma part d'aquesta Europa.
0: Ho farà, i a més ho sabem tots, i s'intentarà, com sigui, allargar el procés més enllà de les eleccions. No es pot permetre que Carles Puigdemont torni a Espanya abans de les eleccions generals, perquè suposaria un canvi de discurs respecte a la corrupció del PSOE, respecte a tot el que està dient el Feijóo, Abascal, etc. I per tant, com
6: el
0: que
6: el focus
0: això,
6: aniria
0: al focus, es canviaria el focus, no? I això seria molt perillós. Bueno. I per tant, això no ho veurem.
1: I Jordi Bosch, què diu?
3: Bé, per no repetir-me, perquè ja heu tocat, ja hem tocat, etc. Jo voldria recordar una cosa, és a dir, i en un moment donat, qui dona la resposta en nom de l'Estat a tot el que va passar a Catalunya i a Espanya és el Tribunal Suprem. A qui se li encarrega? És a dir, a vegades ho hem parlat, hi ha hagut com un abandonament de la política en alguns moments i es converteix només en un tema estrictament judicial. Que en part ho és, però en una part, no? I per tant, que ho resolgui en nom de l'Estat el Tribunal Suprem. Després ha passat tot el que ha passat. Hi ha hagut aquesta conjuntura política, hi ha hagut una llei d'amnistia, etc. Per tant, si al final de tot això és, per posar noms i cognoms, que no es pot jutjar i condemnar a Carles Puigdemont, president Puigdemont,
1: que coi estem fotent,
3: poden considerar que hi ha hagut una derrota. Val? I, per tant, a partir d'aquí, aquests són els termes. Si això es mogués en el terreny estrictament de la política, això estaria arreglat fa anys, menés PP o menés PSOE.
1: I tant!
3: Sempre que hi hagués una conjuntura no massa agressiva, perquè, bé, quan s'ha d'arreglar...
1: No nos haremos daño.
3: Val. O no, però jo crec que sí.
6: La reconciliació aquesta, no?
3: Bueno, doncs que dèiem, podríem posar... Política... Mira, jo, escolta, ja... Quan acabi tot això, explicaré alguna cosa més. Que ara no puc fer-ho per respecte i confidència a altres persones del PSOE i del PP. Val? I ho lligo amb una cosa que heu estat comentant, que és, ara ho deies també, Ernest, que és Pedro Sánchez. Jo he de rectificar una afirmació que vaig fer fa unes setmanes. Perquè en els darrers temps he tingut ocasió, per coses estrictament empresarials, del gremi, jo doncs, estic molt ficat amb les converses, doncs, diríem, amb el govern i amb l'oposició, per les lleis del cinema i totes aquestes coses, però parlo amb molta gent del PP, del món econòmic del PP i pel temes de l'empresa. Jo vaig dir que jo creia que Pedro Sánchez faria les eleccions al març.
1: Sí.
3: Doncs ara crec que no. Ara crec que els farà després de les municipals i autonòmiques. Perquè al final m'hi porta dues reflexions. És una, la seva idea és salvar l'únic que pugui intentar salvar. Les municipals i autonòmiques estan perdudes. Hi ha governs del PP, del PSOE, ho hem vist, pot tenir un cert desgast, mira el que li ha passat al d'Andalusia, etc. Però aquí no hi ha, no són les seves, no són els seus, dit d'una manera exagerada, no és el que pertoca. Ell, al final, el partit hi pot comptar relativament, el partit el va fotre fora en un moment donat, tot això marca, i per tant jo crec que ell està amb l'idea d'intentar que el govern progressista que ell representa pugui tenir una petita mínima possibilitat de continuar, i per això exigeix una onada del PP i del Vox a les municipals i autonòmiques per intentar una altra vegada, que crec que serà molt difícil. I el que em porten aquestes converses, i acabo aquesta que alguna dirà, aquest, a veure, no sé què ha pres avui, però és que aquestes converses amb la dreta econòmica, amb gent que pot votar Vox, pot votar PP, però són més peperos en el sentit i tal, hi ha una preocupació obsessiva. I que explicaria també algunes coses judicials al voltant de la família. Segueixen tenint por a que Pedro Sánchez pugui guanyar les eleccions una altra vegada. Això Vox no la té tant. Vox no. Però et trobes amb... No, és que este ja... I tal. I llavors, bé, jo crec que estem sumant alguns aspectes, que és aquesta agressivitat que s'està produint cap a l'entorn de Pedro Sánchez, amb aquesta preocupació, amb el fet de que, bueno, això pot portar, pot portar a que no pugui governar el Partit Socialista, però pugués guanyar les eleccions o ser el més votat, que no vol dir guanyar-los. Per tant, jo crec que tot està una mica lligat, però sí que hi ha una idea molt compartida en la crosta de l'Estat, la crosta de l'Estat, que les seves dues grans feines és intentar fer fora l'abans possible a Pedro Sánchez i que no es vegi com una derrota lo de Carles Puigdemont. Evidentment, si és una conjuntura política diferent, és a dir, si demà Junts firma una moció de censura, això s'ha acabat,
1: Demà passat
3: està acabat,
1: Sí, és evident.
0: Però això no ho veurem.
1: No.
0: Això
1: no
0: ho veurem.
1: Són 2:15 al matí.
3: Perdona, que m'ho tot un rotllo.
1: No, però deixa'm afegir una cosa, que és que llesto és. Avui acaba de tombar l'article que fa Jorge Fernández Díez avui a La Razón. L'acaba de tombar Pedro Sánchez, perquè Pedro Sánchez serà diumenge a la final del Mundial. Com anuncia la Moncloa, que Pedro Sánchez canvia els seus plans i serà la Moncloa... Ai, la Moncloa.
3: Ja ha fet cas. Mira-t'ho així.
1: Efectivament, ha fet cas a Jorge Fernández Díez.
0: Atenció a la foto de Trump amb Sánchez en una final de Mundial. Trump també ha anunciat que hi serà. Això té una càrrega política molt profunda.
6: Bueno, hi ha hagut diverses.
1: A mi el que em preocupa són els lligaments creuats de Lamine Yamal. Sí. Això és el que em preocupa a mi del partit d'aquest dia, això t'està...
3: A veure com ens surt de tot això.
1: De moment, ja hi ha... El Mundial deixa dues espanyoles, ja. Rafinha, que sembla que ja està recuperat, i Frenkie de Jong, que cada vegada les notícies que m'arriben són pitjors. Cada notícia que arriba empitjora l'anterior. Però empitjora l'anterior.
0: Sí, però...
3: Sembla que ja serà un exjugador del Barça.
1: Sí, de bo. És que sembla que empitjori l'anterior. O sigui, em van parlar de 3 o 4 mesos, després em van parlar de 6, ara ja em parla... Bueno, veurem. Hola, Edu de Valle, com estàs?
2: Bon dia. Saps a qui no se li lesionen jugadors al Mundial? Els equips que no en tenen. Llavors, un s'ha de preguntar, val la pena tenir jugadors al Mundial o no?
1: Ahir vaig anar a sopar
3: Però és fàcil tenir-lo, perquè en 48 seleccions està entre sí. Curaçao, eh?
1: Ah, ahir, vaig, sí, ahir vaig anar a sopar amb uns amics, amb en Josep, vaig anar a sopar i estàvem parlant i tal, i se'm va ocórrer preguntar, sí, clar, la pregunta ara de Telecinco és si va a la final amb la Begoña.
3: Ja hi pot anar-hi.
1: Ja hi pot anar, esclar que sí, ara hi pot anar.
6: Ja va ocórrer preguntar.
1: De fet, hi hauria d'anar. Hi hauria d'anar.
3: Igual per això.
1: Per això, clar. Llavors, aquí la història, vaig preguntar, que és... Se'm va ocórrer preguntar... Escolta'm, ja tinc... Jo a mi això del Mundial està molt bé, però jo sóc més de la Lliga. Això, quan... Algú em pots explicar els partits del Barça? Bueno, vam estar un quart d'hora, i mira que els tres són de Lliga, eh? Bueno, no, perquè el de la segona jornada es juga a la primera, però no la primera, es juga el dissabte. I el dia 31 jugues la primera... Bueno, un desastre...
0: Però qui va posar aquesta primera jornada? Quina ment, bueno, quina ment va posar aquesta primera jornada que estava destinada...
3: A
0: ser, era una primera jornada fake que estava destinada a ser anul·lada. Diu, no, si es classifiquen França...
1: Però els que, no juguen, en lloc de dir, bueno, ja ho trobarem al novembre. No, juguen al cap de 4 dies, o 5. Vull dir, no, o sigui, és una bogeria que em recorda aquella època, sempre explico això, que és quan va començar la Lliga ACB de bàsquet a fer els partits i a jugar amunt i avall. Ara el juguem el dissabte.
0: I se la van carregar.
1: El gran Carlos Casas, president del TDK Manresa, sempre deia aquella frase per la història de l'esport, que és: nosaltres anem jugant i al final el Portela ens diu com hem quedat. Doncs amb això passa exactament el mateix.
2: Però escolta, el Mundial està bé. Mm. Ha estat un bon Mundial, no?
1: Sí, bueno, per Infantino...
2: A banda de les mandangues d'Infantino i Trump, a banda de l'àrbitre de Somàlia, a banda de totes les vergonyes, ha estat molt bé. Ha estat un gran Mundial. A veure el diumenge.
0: Pues que el Mundial sempre estarà bé, perquè el de menys és el futbol. Saps què vull dir? O sigui, és amigos de Mbappé contra amigos de Neymar contra tal, més o menys. O sigui, és un show, és una mena de batalla tolerada entre nacions, ja que les nacions no es poden bombardejar unes a altres, es tolera això, i llavors és un fenomen a l'espectacle. Però no pretenguis que siguin grans partits de futbol, diguem-ne.
2: No. A més, hi ha una cosa sociològica al Mundial que m'encanta, que és que retrata molts països, com són els pobles. L'Argentina és un exemple claríssim, o, per exemple, seleccions de països del primer món, civilitzats, que arriben a quarts de final i fan una rua per la seva selecció, perquè no estan acostumats a Noruega, Suïssa, allò tot arreglant i un paper a terra, i és fantàstic.
1: Però què? Anem a què?
2: Sí, no. Estem aquí enrotllant-me.
7: Condis t'ofereix aquesta secció.
3: No coneixem ningú que vagi a Nova York?
2: Com?
3: Algú que vagi a Nova York, coneixeu la final?
2: Mira, ja a la nit, de matinada, escoltava el vostre amic Gonzalo Miró a la COPE,
3: sí,
2: que deia que li han ofert. Va preguntar què valia una entrada en pack avió per anar a la final. 10.000 euros.
6: Què dius?
2: 10.000 euros, oh, entrada a la final categoria 3, que deu ser de les més baixetes, i vol anar i tornar amb el dia. Madrid-Nova York. 10.000 euros.
3: No, si no dorms, entrada,
0: no dorms, no menges, ni veus res.
2: No, aquí t'entra l'entrada, en aquest pack de 10.000, que deia ell.
3: Sí. Home, no, però el més car d'aquest pack és l'entrada.
0: No.
3: No és el vol.
2: Clar.
3: Sí, és l'entrada indiscutible.
1: Escolta, una cosa, és que s'ha de fer la presentació d'allò, deia, no, però...
3: Ja marxem.
2: Vinga, centrifugadora, som-hi, tanquem la temporada, és l'última,
1: sí,
2: És l'última centrifugadora. Comencem amb la pregunta que s'està fent tothom en aquest moment.
8: Ja està, ja hem acabat la temporada.
2: Exacte, estem a punt, Josep, estem a punt. He vingut amb ganes de festa i xerinola, ja us ho avanço. Que es noti que és l'últim dia. Adiós, amigo, goodbye, my friend. Comencem el repàs setmanal precisament amb en Josep Martí, molt protagonista aquests últims dies, autor, per exemple, d'un dels moments publicitaris de l'any. Vosaltres poseu-vos very sure i, si encara voleu més seguretat, Josep Martí.
9: Truca al 900-903-744.
8: I si no, un mouse cercarregat.
9: Very sure.
2: Atenció, que estem davant del Charlton Heston català, el president de l'Associació Nacional del Rifle. Bon eslògan li va quedar també a la Natàlia Rodríguez del dimecres, eh? Atents.
9: Les drogues van bé, eh?
2: Sí, m'encanta aquest programa perquè si treus frases de context són meravelloses. Aquesta última ha estat una setmana de converses profundes, d'aquelles que valen molt la pena. Un altre cop en Josep Martí, ara fent parella amb en Màrius Carol.
10: Fes-te un arròs bullit.
11: No puc fer-ho perquè jo vaig una mica estrenyit i llavors això ja... és la catàstrofe, eh?
2: Sí, aquesta és l'última frase que s'ha sentit en la temporada de les tertúlies dels dilluns. Fes-te un arròs bullit, no que vaig estrenyit. Magnífic sempre els tertulians dels dilluns i mira que van fer tard. Tan tard que els van haver de cridar des del mostrador.
11: Es prega, sisplau, a la gent dels tertulians que estan prenent el cafè al bar de baix que facin el favor de pujar quan puguin.
2: Quina nostàlgia dels temps de... Us en recordeu quan el futbol, als anys 80, anunciaven que algú havia deixat el cotxe mal aparcat i tota la megafonia del Camp Nou o de Sarrià anunciava matrícula 3, 4, retire el cotxe, por favor.
3: Tranquil. Hi ha alguns avisos estratègics que es van donar per aquest sistema.
2: Sí?
3: Sí.
12: Epa.
3: Sí, sí.
12: A veure, amplia.
3: No, no, no, que per exemple jo conec en el camp del Girona, fa molts anys, determinat avís estratègic que es va donar per aquesta via, per favor, truqui i tal, i era un avís per dir...
0: Era una altra
3: marxa.
0: Sí. Era un altre missatge.
3: Era un altre missatge.
12: Amigo.
2: Mira, posats a parlar de crides, també podríem haver fet una crida per trobar una M. Una lletra M, que misteriosament aquesta setmana s'ha perdut per aquí l'estudi. Tu has trobat alguna M, Jordi Basté? Alguna lletra M per aquí?
1: No.
2: No. O sigui, hi ha panerola, hi ha 800 paneroles de plàstic, però no heu trobat la lletra M. És que jo crec que s'ha perdut una M. Aviam si trobem els pares, aviam.
11: Un cofre descobreix la màgia de Catalunya, Wonderbox, i una ampolla de cava...
12: Epa!
11: I una ampolla de cava...
2: Cuidado, eh? Ai, la lletra M. Si no la trobem, tindrem un problema, eh? En fi, estem acabant. Va, però abans de dir adéu hem de sentir en la setmana del comiat un senyor... comiat a un entrevistat, mira.
11: Oriol, moltes gràcies i fins aviat. Ui, l'Oriol ja hi és. És un altre de les grans periodistes del país. Hola i adéu, Oriol. Que vagi bé, Oriol Canals.
2: Vinga, ja te llamaremos, Oriol. Què? Voleu anar tancant?
1: Sí.
2: Però, escolta, us demano una mica, si us plau, d'alegria, eh? Una mica d'alegria, que ja és l'últim dia. Va, anem tancant.
13: Passi-ho bé.
2: Ole! Vinga, va, tothom dret, aquí, les pantasogres, teniu els barrets, té Jordi Bosch, que agafa també les serpentines, agafats a la cintura, fora la faixa, aixecant les cames, fem una corrua, hop, hop, hop, diguem adéu a una temporada magnífica, vinga, amb la trinca!
13: Passi-ho bé, i moltes gràcies.
2: Una temporada en què diem adéu a gent magnífica i meravellosa, adéu, Donald Trump! Adéu a l'Estret d'Hormuz, adéu al juez Peinado, adéu a Florentino Pérez, adéu, adéu, adéu.
13: Passi-ho bé fins l'any que ve.
14: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els seus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
2: Us he vist bé, eh? La corrua. Molt bé, es nota l'aquagim, eh? Dels dissabtes. Molt bé, molt bé, molt bé. Esteu bé, en forma. Preparats per encarar l'estiu.
11: Com diu Víctor Cullell, pràcticament setembre.
12: No, ai, nens, de veritat, que pesat.
11: No, el que diu el Víctor Cullell, pràcticament setembre.
2: Això és com diu el que diu Joan Poquí, el tu diràs quan el saluden, que és fa un dia menys per la mort.
12: Sí. Ai, per favor. No diria, quins cenissos.
11: Hosti, tu. En fi, hola.
12: Hola.
11: Què tal?
12: Que és que no podíem acabar sense...
11: Berixut. Una pregunta, tu creus que hi ha alguna persona en aquests moments a Catalunya que no sàpiga...
12: Doncs si la hi ha, que m'escolti. Sí. Ara mateix. Perquè és que Berixut han començat una nova etapa després de convertir-se en el número 1 del món en alarma.
11: No podrà començar, perquè és que no el cobrarem.
12: I un altre número 1 els vol acompanyar en aquesta nova cursa. És el 9 vegades campió del món de motociclisme Marc Márquez, perquè tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això, aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes Verisure. T'ofereix una protecció molt millor davant de robatoris i de les ocupacions, ja que la seva alarma, amb pany intel·ligent, pot detectar qualsevol intrus abans que entri. Així que truca ara al 900-903-744.
2: Verisure. Si passeu pel costat d'un cotxe d'antic Securitas Direct i ara Verisure, no feu el que vaig fer jo, que és baixar la finestreta i fer-li així, pujant les celles, dient, què? Verisure, Verisure. Perquè estava tintant Securitas Direct. L'home em va mirar amb una cara de boig. Tira, tira, tira. No. Però pot passar, pot passar.
1: Verisure, bon actor,
2: Jo, el teatre es va perdre un...
1: En fi, senyors i senyores, la temporada que ve us espera. Que vagi bé. Bon estiu i
12: bon
1: fins aviat.
12: Bon estiu, estimats. Descansats.
1: A
12: tot l'equip, per favor.
1: Efectivament. Gràcies. D'aquí uns moments presentem la temporada d'estiu de RAC1, que comença dilluns que ve, que és quan nosaltres comencem vacances. No comencem avui vacances, ni demà. Demà i diumenge és cap de setmana. Les vacances comencen dilluns. No,
0: m'agrada el concepte.
1: Home, esclar, és el cap de setmana de dilluns a divendres. Les vacances comencen dilluns. Dia 1, dilluns.
3: Sí, m'agrada.
1: Ara.
3: Que sàpigues comptar.
1: Efectivament. 18 minuts i les 11. Gràcies, Jordi Bosch, Glòria Serra, Ernest Folch, Cris Puig, amb el Jordi Juan, habitualment el director de l'Avantguardia dels divendres, i l'Edu de Valle, fent...
2: El trepitxo, si vols, la verem, el que fa.
1: L'entrecentrifugadora. I el Lluís Tobar, que és l'Esprit Sant. Fins ara, Lluís, també una abraçada.
3: Ha fet una feina extraordinària.
1: Sempre, cada dia la fa, cada dia. Pràcticament 3/4.
9: Fontvella t'ha ofert el perquè de tot plegat. I amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut.
10: El perquè de tot plegat.
15: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
16: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
15: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
16: Truca al 900-903-744.
9: Verisure. Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora, i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: El sabor d'Itàlia amb Lidl val la pena. Aquesta setmana emporta't les nostres autèntiques salses i pestos italians amb la segona unitat al 50% de descompte. T'ho perdràs? Gaudeix dels sabors d'Italiamo. Lidl val la pena.
16: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
17: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
16: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
17: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
16: Important, en un refugi climàtic natural.
17: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
18: Quants ocells! Hi he vist tortugues!
19: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
20: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
21: Aquest agost deixa't portar per la màgia del ballet més estimat de tots els temps. El ballet de Kif torna al Teatre Tívoli amb el Llac dels Cignes. Del 18 al 30 d'agost emociona't amb la bellesa i l'encant d'un clàssic universal. El Llac dels Cignes, el Teatre Tívoli.
22: Entrada ja a la venda a balanyambio.com.
23: Securitas Direct és ara Verisure.
22: la teva companyia de confiança més forta que mai.
4: Medishore.
5: Ara que hem acabat l'escola i tenim més temps lliure,
7: ara que podem fer el que volem,
5: mullarem els pares amb la pistola d'aigua i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
23: I escoltarem els contes de Reco.
5: A la piscina!
23: Al cotxe!
5: O a l'hora de la migdiada!
24: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
25: I, oh?
5: Els contes de Reco són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
26: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
23: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
25: RAC1 Podcast.
5: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adéu!
27: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
28: Tot allò que t'agrada,
27: molt més fàcil de trobar.
29: El que encara no has escoltat
30: i segur que t'agradarà.
31: Un nou aparador d'àudios i podcast.
32: Endreçats i a un sol clic.
33: Per triar i remenar.
34: Amb tot el contingut dels programes.
35: I també els podcasts originals de RAC1.
36: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
37: I som tots.
38: Més fàcil.
39: Més directe.
40: Més intuïtiu.
41: Més RAC1.
42: Tots som un milió.
43: Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
44: Vídeos i històries exclusives.
43: Notícies.
44: Entrevistes.
43: Reportatges.
44: Descobriu com és la ràdio per dins.
43: Twitter, RAC1,
45: Instagram i TikTok.
44: RAC1 oficial.
45: RAC1.
44: Seguiu-nos.
45: Som u.
46: RAC1.
47: A RAC1, l'hora de dinar és per informar-se.
48: Bon dia, són les dues.
47: 14:15. Cada dia la informació que necessites des d'allà on passen les coses.
49: Anem cap a la ciutat esportiva Joan Gamp. Per Marta Ramon, bon dia.
47: De 2 a 3, 14:15. Una hora d'actualitat i esports amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
45: RAC 1. Tots som un milió.
47: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
1: 3:15. Tocats.

0: Des de dilluns, la temporada d'estiu de RAC1 amb el Sergi Embudi, el Pere Mas, el Xavi Pardo, l'Arnau Mañé, el Joan Lluís García, la Marina Arbós, el Noemí Polls i tots els companys informatius i d'esports i el departament tècnic al peu del canó. Avui, 17 de juliol, és l'últim dia de la temporada regular de dilluns a divendres, perquè la temporada regular s'acaba diumenge. Dilluns arrenca oficialment la temporada d'estiu, que s'allargarà fins al 30 d'agost, diumenge. El 31 d'agost és dilluns i tornaran els programes habituals. Un estiu on estarà, tocarà estar molt pendent dels incendis, de la calor, de la tensió política de Donald Trump i qui sap de quines sorpreses més. Torna aquest any al capdavant del món a RAC1 el Sergi Embudió.
1: RAC 1. Els parla el capità Embudió. Gaudeixin d'un vol tranquil. Tindrem cel clar i la durada serà d'unes 2 hores.
2: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau, que hi ha bandera vermella?
3: Em poses una birra, si us plau?
2: I tant. Vols una copa o una mitjana?
4: Aquest estiu, el món a RAC1, amb Sergi Embudió, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
2: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
4: RAC1, tots som 1 milió.
0: Mira, Sergi, què faràs?
5: Hola.
0: Hola.
5: Què tal? Mira, farem programa, com cada estiu, de 7 a 12. I jo he de dir, una mica, que això ho hem parlat molt, que la gent no esperi grans revolucions ni grans canvis ni res, perquè al final vull dir, tenim una manera de fer les coses, tenim una manera de fer el programa, tenim una manera de fer la ràdio en general, i a l'estiu serà intentar mantenir aquesta línia, evidentment amb veus noves, alguns canvis o algunes cosetes, però és el món a RAC1, però una miqueta més tard i amb la mateixa manera d'intentar. Mira, per exemple, alguns tertulians que et puc dir... La Natàlia Rodríguez, que em va dir, escolta, Sergi, que jo aquest estiu no tinc previst fer gaires vacances, a mi si em vols trucar, truca'm, i per tant tindrem la Natàlia Rodríguez tertuliana, clàssics dels estius com el Joan Bordeus, la Carla Turró, el Mohamed El Amrani, la Sandra Vicente, i algunes incorporacions que ja anireu descobrint, però, per exemple, alguns noms que us puc dir, per exemple, és la Gina Rigol, la Núria Rius, la Míriam Sant Germain, sonaran també veus noves en aquest sentit, i després, per exemple, a les 11, passarà una miqueta de tot com durant la temporada regular. Et puc dir que, per exemple, aquest dilluns començarem parlant, evidentment, ja ho dèieu avui, la gran estrena cinematogràfica de l'any, haurà passat ja el cap de setmana, molts l'haurem vist, parlarem de l'Odissea del Nolan, amb el Pol Torrents, que és director de fotografia, creador de contingut de cinema, algun cop ha vingut al món a RAC1, analitzarem una miqueta tot el món, parlarem de sèries al llarg de l'estiu amb l'Alba Pasqual de Serializados, i farem un petit experiment, que jo crec que pot sortir bé, descobrirem una persona que, amb tots els respectes pel nostre estimat Guillem Milky Way, jo crec que pot ser el nou Guillem Milky Way, que és un músic que es diu Hugo Nubiola, i que animo tothom a escoltar, potser els dijous, potser els dimecres, ja ho anirem veient, però farem espai musical, i jo crec que l'Hugo sorprendrà bastanta gent.
0: I qui és l'Hugo Nubiola?
5: L'Hugo Nubiola és un músic, té un grup de versions, els Sideburns, i és un d'aquestes persones que ha estat tot el dia escoltant música, i un dia allò, li pregunto, què estàs escoltant ara? Bueno, estic escoltant, que eres el rei de no sé què, tal, i ara que estàs escoltant, mira, m'he posat una mica de música disco, què tal, ara que no sé, bueno, ara estic escoltant música dels 60, aquest tipus de persones que estan permanentment enganxades a un auricular, música sempre, i és un autèntic crac, i jo crec que serà molt interessant escoltar.
0: I a la tarda aquest any també repeteix el Pere Mas.
1: RAC 1.
0: Ei, què passa? Què feu?
3: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
6: Uau, ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
7: I unes cadires de platja, que són la mar de xules.
0: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
6: Ja, però si agafem lloc.
8: I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
0: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu, que tenim un país sencer per entretenir.
7: I què hem de fer?
0: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
7: Ah, de conya.
3: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost, què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
0: Que sí.
4: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
0: Amb Pere Mas, jo mateix.
4: RAC1. Tots som 1 milió.
0: Cert, Pere, si et digui una cosa, bon dia, eh?
9: Bon dia, amb alegria, Jordi Maria.
0: Deixa'm que et digui que, amb la sort que portes tu, amb el tema del temps, el 12 d'agost fotrà una tamborinada que no veurem ni amb ni punyetes.
9: Què vols dir?
0: Et recordo que la penúltima vegada que vas organitzar una cosa aquesta et van fotre unes pedregades, que el Martí Oliveres va haver de canviar el cotxe, tu.
9: Sí, sí, no, Martí Oliveres i mig equip. Clar, va ser Sant Pere de Torelló i ens va caure una...
0: Això et dic, que ja veuràs el 12, ja veuràs, ja.
9: No,
0: ja veuràs...
9: Bueno, ja que comences per aquí... A veure, primera, no va ser culpa meva, eh?
0: Bueno, espero.
9: A més, el meu cotxe va salvar perquè estava en un pàrquing, que ja va ser un cop de sort. Però, clar, és el gran drama. O sigui, si realment el dia 12...
0: Pues, no és que de tant parlant ja ho veig que fotrà una tamborinada.
9: Mira,
0: que ja
9: veurem, jo et dic una cosa, ja estic de l'eclipsi fins als pebrots, parlant clar, d'acord?
0: Vaja, però, just,
9: però, bueno, però, o sigui, serà una de les trames. Abans has dit dos dels temes que es parlaran aquest estiu i t'has deixat justament l'eclipsi. I és un tema que realment el dia 12 provocarà un petit daltabaix al país, a la gent amunt i avall. RAC1 hi estarà... Bueno, aquest també farà alguna cosa fora, no? O no?
5: Sí, ah, crec que sí.
9: No ho has dit? Què vol dir, crec que sí?
0: Nosaltres... Deixa-lo teu, Pere, sisplau.
9: Bueno, estarem a un lloc i, a més, aquell dia hem d'allargar el programa fins a les 9, perquè l'eclipsi és a les 8 i 20.
0: Heu d'allargar el programa?
9: Sí, perquè si anem a fer un especial
0: allargar,
9: de l'eclipsi...
0: Allargar, que lleig, és aquesta paraula radiofònicament, allargar,
9: bueno,
0: estirar...
9: Bueno, posa-li una més. Però, en tot cas, justament, dins la constel·lació de personatges que fan l'Edu Mutante i l'Anadrames brillantment al versió estiu, ha aparegut una professora anomenada Olivia Làctia, que és experta justament en eclipsis, de manera que la coneixies, l'Olivia Làctia?
5: No.
9: Sí, és una organització que ara no sé el nom, però és un dels personatges nous que s'incorpora aquest estiu. Hi haurà nous personatges, hi haurà nous tertulians. Comprendràs que no començaré a dir noms per dos motius. Una, perquè sempre et dic allò de no puc revelar-ho. I dos, que m'equivoco i em foto la pitjor unió amb els noms.
5: Sí.
9: Però sí que tenim un equip nou amb molta gent disposada a fer un gran programa. Sí que puc dir que incorporem una secció de ciència també amb la Núria Camps, el successor farà el Guillem Ramos Salvat, parlem de català, de sexe, hi haurà l'Aix Cubero per política, hi haurà l'Alberto Gadel com sempre. He agafat dos nanos joves que faran una secció que es diu Prime on a Prime, que són de Banyoles, venen des de Banyoles, que són d'allà de Ràdio Banyoles, que es diuen Marc Graulosa i Jan Coll, que a veure, quasi no havien sabut mai de què anava això a la ràdio, doncs una mica hi ha la idea de rejuvenir una mica l'antena, ja per compensar la meva avançada edat, i... Estarem pendents de Julián Álvarez, també, perquè també tindrem el temps afegit amb el Marc Puig, que cada dia... Bueno, i dilluns començarem amb la gran victòria de...
0: Jo crec que s'ha equivocat el nom, ja.
5: Sí, no, per al·lusions...
9: No es diu Marc Puig?
5: Es diu Martí.
9: Martí. Martí Puig Coma.
3: Un nou,
9: Perdó, Coma de segon, Martí. Martí.
5: Un nom que no ha llegit.
9: El Marc Espejo és el nostre tècnic. Dilluns celebrarem la victòria o d'Espanya o d'Argentina, que hi ha una baralla dins l'equip a veure qui guanyarà. I ja t'anuncio que cada dia tenim una entrevista de xera-xera. No et diré noms, però et diré que vindrà una consellera molt important.
0: Vés-ho'm.
9: I vindrà una vicepresidenta. I no puc dir més.
0: Del Barça.
9: Jo no he dit això, ho has dit tu.
0: Sí. Vol dir, jo, si és vicepresidenta, dius que hi ha una consellera...
9: He dit vicepresidenta.
0: Per això.
9: No, pot ser...
0: Mira, parlant de vicepresident sense baix... Com era allò? Sota baix concepte.
5: Baix cap concepte.
4: RAC 1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
10: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
4: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona.
0: Cap d'esports de RAC1. Quan primer partit del Barça en xancletes, que és el que m'interessa.
5: Sabia que em faries aquesta pregunta, evidentment.
0: Què és el vídeo?
5: Primer, de moment, únic.
0: Ah, només n'hi ha un?
5: De moment, únic confirmat és aquest.
0: També, no?
5: Sí, Gamper també, però confirmat, hora, lloc i rival, Birmingham-Barça, 31 de juliol, això és d'aquí dos divendres, 9:45 del vespre.
0: Ah, molt bé.
5: Bé.
0: 31 de juliol,
5: 8 d'agost, hi ha un altre partit que encara s'ha de concretar horari, que és un triangular, que això em fa molta gràcia, feia molts anys que no ho veia.
0: 8 d'agost,
5: un dissabte.
0: Que és
5: la setmana... Que la pregunta és?
0: Aquí l'equip, qui són?
5: Ah, val, és a Udine, és l'Udinese i el Nottingham Forest.
0: Ah.
5: I un triangular d'aquests de, bueno, clar, 45, 45 i 45, això, jo, sincerament, amb amistosos, feia molts anys que no ho veia, això és molt vintage. Llavors tenim el Gamper el 19 d'agost, i, bueno, però el 19 d'agost...
0: Encara hi ha rival, o sí?
5: Encara no tenim rival. Ja els trobarem. Quan acabi el Mundial ho acabarem de tancar tot. Sí. I, evidentment, que hi ha l'arrencada de la Lliga, que ja sabeu que això comença a mitjans d'agost. Mm. Aquest any és diferent, ja ho sabeu, per tota la qüestió del Mundial. Començarà l'Espanyol Llevant a les 7 de la tarda, el 16 d'agost. També jugarà a la mateixa hora, i el primer dia coincidiran Girona-Leganés. Evidentment que el Girona i el Sabadell aquest any també els farem a l'antena de RAC1, els farem als Súpers i a RAC+1. I la segona jornada ja tenim un Espanyol-Madrid. Espanyol-Madrid, 22 d'agost, a 9:45 de la nit. I el Barça, que debutarà en Lliga, el 23 d'agost. Apunteu, 23 d'agost, 9:45 de la nit, Elx-Barça. Però és que llavors, ja quan comencem, ja no pararem.
0: Abans d'explicar que he sopant amb uns amics, una de les amigues tenia el calendari del Barça i jo no vaig entendre res.
5: És complicat. És un merder.
0: No vaig entendre res.
5: Perquè, clar, comences amb la segona jornada. Llavors, el que ve després és la primera,
11: que això també ho fan fàcil. És dir, serà una jornada
0: perquè
11: entre
0: la
11: setmana.
0: La primera jornada, perquè ens entenguem, la primera jornada, en lloc de fotre-li puntada de peu cap al novembre...
11: Correcte.
0: Doncs no, la fan 4 dies després.
11: Exacte. Dies després. Entre setmana, és a dir, debut al Barça el 23 al Camp de l'Elx, i el 27, debut al Camp Nou contra l'Atlètic Club, és un dijous a la nit, a les 9 de la nit, que aquell dia, per cert, hi haurà també sorteig de Champions. Pere.
9: Quin dia?
11: 27 de juliol. D'agost, perdona, 27 d'agost.
9: El dia abans d'acabar, sí.
11: Correcte, el dia abans d'acabar, que recordeu que l'any que ve tenim tot el tinglador de canvi de calendari, que hi ha una aturada de 3 setmanes entre setembre i octubre, això farà que la Champions s'avanci, la Champions s'avançarà, hi haurà 2 jornades més abans d'aquesta aturada, i al setembre ja tindrem partits de Champions, i el millor de cas és que el primer dia de temporada, el 31 d'agost, ja te n'aniràs a dormir tard, perquè hi ha aquest Barça, Rayo Barça, a les 2:15 de 10 de la nit.
0: I aquesta quina jornada és?
11: La tercera. 2:15 de 10 de la nit, o sigui...
9: El diumenge.
11: El primer... No, no, no, no, el dilluns, el dilluns, el primer dia de temporada.
5: I el camp del Rayo, més, que sempre...
11: Vull dir que estareu distrets, bueno, primer dia.
0: Sí. Alguna cosa més?
11: No, que escolti, que acabi el Mundial... que guanyi qui hagi de guanyar, que després d'un any amb eleccions al Barça, eleccions al Madrid, amb tota la tralla que hem tingut, més la gran de part i tot plegat, va, anar de vacances tampoc ens està malament a tots plegats, tot i que el tu diràs, ja sabeu que no s'atura mai. I fins aquí.
0: Les 11.
4: RAC 1. Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos...
0: No, és la mostra, perquè els informatius també hi haurà el Xavi Pardo. La Xavi, bon dia.
5: Bon dia.
0: Bon dia. Per cert, deixa'm preguntar-te una cosa. L'Espanyol també hi ha partit, Juan Lu.
11: Digue'm, perdona.
0: L'Espanyol també deu haver-hi el partit del 18, no em sembla que tenen un partit?
11: El de pretemporada, sí, sí, sí.
0: No, no, no, de Lliga...
11: No, la Lliga és el 16 d'agost, Espanyol-Llevant. Espanyol-Llevant. És el partit que donarà el tret de sortida a la temporada esportiva de RAC1.
0: Hi ha la ciutat de Barcelona, hi ha algun torneig allò que dius... És que a vegades...
11: La ciutat de Barcelona ja no ja fa anys no, que, ja no, que no es disputa.
0: Quines èpoques aquelles?
11: Sí, sí, noi. Fa molts anys, bastant.
0: Hòstia, Ciutat de la Línia, Trofeu Ciutat de la Línia.
11: Tots eren molt joves. Però sí, vaig, que la segona jornada és Espanyol-Madrid, eh?
0: Sí,
11: vull
0: sí,
11: dir que...
0: Sí,
11: poca
0: sí,
11: broma.
0: Sí. Estic recordant aquelles èpoques del Ciutat de la Línia. Ciutat de la Línia, Concepción, amb el Barça.
11: Tu Carranzas, Elenius, Herrera...
0: Sí,
11: i jo,
0: ah, sí? Els menjava tots, oh, tots, me'ls menjava tots. O, però, mira, l'únic que estava molt bé era el Trofeu Ciutat de Palma, que estaves uns 4 dies
11: bé,
0: de Palma,
11: allò bona època.
0: Però llavors hi havia la Ciutat de la Línia, que anaves allà, i l'únic que feia gràcia era veure els micos de Gibraltar. Clar, però és l'únic que podies fer...
11: Aquells que pispen, aquest,
0: bueno,
11: no?
0: Passar la tanca que han tret aquesta setmana. Bueno, aviam... Aviam, Xavi, el 9C se n'encarregarà la Montse Martí... Com,
5: sí, de 8 a 9.
0: De 8 a 9 del vespre. Però, escolta, clar, ens demanar que quines previsions poden haver-hi a nivell informatiu al segle XXI, que és una barbaritat. Sí,
5: clar, és previsió, no sé, perquè l'actualitat està revolucionada i em sorprèn cada dia. Per tant, allò de... La sort és que allò de que els estius la cosa fluixa i que ens hem d'inventar les notícies i allò que deies tu abans d'estirar les coses com un xiclet, això ja ha passat a la història fa molts anys i els estius venen informativament carregadíssims. Estarem molt pendents dels incendis, òbviament, avui ho explicàvem, que hem tingut l'arrencada d'estiu més calorosa i pitjor pel que fa a incendis des de 1950, doncs estarem molt pendents d'aquestes calorades, del risc d'incendi que hi pugui haver a Catalunya i també, sobretot, de què passa amb aquest piròman que sembla que corre per la zona d'Aiguamúrcia perquè en 8 dies doncs, els bombers ja han hagut d'apagar 5 incendis a la mateixa zona. També estarem molt

0: de la setmana que ve ha de sortir la sentència del cas Pujol. Per tant, alerta, alerta aquí. La Fiscalia demana 29 anys de presó pel fill, Jordi Pujol fill, com a cap d'una organització, presumpta organització de xarxa de cobraments de comissions il·legals. Sabeu que el pare va quedar fora després que els perits forenses exactament essin, doncs, que no està en condicions de declarar ni d'afrontar un judici. Però a banda d'aquesta sentència al cas Pujol, en algun moment també ha de sortir la sentència al cas Kitchen. Sí, també estem molt pendents de què passa amb Jorge Fernández Díaz. En aquest cas, la Fiscalia li demana 15 anys de presó a l'exministre de l'Interior, i de les novetats que hi puguin sortir de cas Leiren, n'anem tenint amb comptagotes, noves imputacions, un imputat més aquí, un imputat més enllà, el cas Begoña, que es va desfent com un gelat ara a l'estiu, perquè de moment de 5 delictes que se li imputaven al principi, ahir van quedar en 2, les cautelars les van retirar, veurem què acaba passant amb aquest cas, i derivat de tot aquest desgast judicial, què passa també amb el desgast polític, que són aquests vasos comunicants, perquè això de Pedro Sánchez, doncs, han tastat que va exaurir la legislatura, doncs veurem si és possible d'arribar fins on ell vol arribar, o si aquest degoteig de casos judicials li acaben passant factura. En clau internacional, evidentment, de les estracanades de Donald Trump, perquè aquest home, ja sabeu que depèn de... es lleva i el primer que fa és fer un missatge a Truth Social, i tan aviat et diu blanc com et diu negre, com per tant haurem d'estar pendents de què passa amb l'Iran, de si torna a reobrir, torna a tancar l'estret d'Hormuz, que cada dia l'obre, el tanca, va fent el que vol, aquests jocs que fa Donald Trump. I en clau cultural, doncs, també pendents de cinema.
1: M'has de dir una cosa.
0: Sí.
1: Vaig al teatre, què vaig a veure? Explica-m'ho, va, que sempre
0: home,
1: pregunto el mateix per l'antena, t'ho pregunto per antena.
0: Pensa que ara tenim...
1: Vull anar al Hard Rock Hotel.
0: Ara sí, no hi ha entrades.
2: A veure allò del Rigola de la nit d'estiu.
0: Sí, el Somni de Factory. The Factory, el Somni de nit d'estiu, està molt bé. És un dels grans muntatges del grec. No queden entrades. I el problema és que és un muntatge molt únic que, en principi, no pot anar enlloc més, no pot repetir. No sé si l'any que ve es torna a repetir aquesta casualitat i el poden tornar a programar, però, en principi, no sé. Si us assabenteu d'algú que no hi pugui anar i se la tregui de sobre, la revengui, aneu-hi. Estem a l'Equador del grec, queden alguns plats forts encara per arribar, com el Sepuku de l'Angélica Liddell, que és un espectacle que genera sempre... Qualsevol cosa que faci Angélica Liddell desperta molta expectació. És un espectacle que veurem la setmana que ve i que es fa, inspirat en l'univers de Yukio Mishima, i es fa a 4:45 del dematí, aquest espectacle, al Teatre Lliure, perquè una de les gràcies d'aquest espectacle, o així l'ha concebut Angélica Liddell, és que tu, quan surtis de veure aquest espectacle, vegis la sortida del sol.
1: Això ho fa cada dia.
0: Per tant, nosaltres ja el tenim al cul pelat, però clar, té una certa relació poètica, no?, tot el tema d'Occident i d'Orient i del Japó, amb aquesta sortida del sol, que ella vol que veiem al sortir del teatre. Però encara queden altres plats forts, com la dansa de Hoffa Schechter, o la Christiane Jatay, aquesta creadora brasilera, que ve a fer una versió del clàssic d'Ibsen de l'Enemic del poble, convertit en un judici escènic, i amb Wagner Moura com a protagonista. Per tant, encara queden alguns quants muntatges destacats del grec per arribar, a banda dels que estan en programació durant tot el mes de juliol i fins a la primera setmana d'agost, que, per exemple, el Romea no us podeu perdre, el retrat de Dorian Gray amb l'Àngel Gonyalons, per exemple.
1: Per cert, que sort que no fa informació cultural i de teatre l'Òpera Mas, perquè no encertaria ni un nom.
2: No, però aquest el Hard Rock Hotel, que efectivament no em sortia el nom, la Rigolada, és brutal, la vaig a veure i m'ha encantat.
1: Són les 11:07.
3: RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
4: Tant si us els vau perdre com si els voleu tornar a escoltar...
5: Regina Rodríguez Sirvent.
6: Sempre hi ha una
5: professió.
6: Hi ha una pregunta.
7: No, és que jo no sento que la meva professió...
5: Porto sigui... Yankees a Barcelona, digues això.
7: No. Però sí, aviam, sóc escriptora perquè... No?
5: Ara,
3: cada vespre d'estiu repasquem el millor de tots els programes.
4: Les teves seccions preferides, entrevistes imprescindibles i moments únics.
5: Aquell llit és igual.
8: És comodíssim, és no. Millor que el de casa.
5: Però dorms, aquest és
1: hola,
5: el
1: fenomen. Hola, Marina Arbós, bon dia.
4: Hola, bon dia,
1: què
4: tal?
1: La repesca
4: és un programa en què bàsicament recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1, però també aprofitem per repescar algunes seccions, algunes entrevistes que es van fer fa uns anys i que coincideixen per tema de calendari amb algun moment important. Per exemple, quan faci anys que es va estrenar el disc de Waterloo, fem un especial

0: Tia Lava, o a l'agost, fa anys que es va obrir el celler de Can Roca, recuperem la primera conversa que vam tenir a RAC1 amb el Germán Roca quan van convertir-se en el millor restaurant del món, i així, i aleshores recuperem bàsicament doncs, entrevistes, seccions, també temes divertits que s'han fet a l'antena i agafem continguts de tots els programes, és a dir, del món, versió, via lliure, el Tu diràs fins i tot, a la primera pedra,
1: fins
0: una mica
1: tot?
0: De tot. No, perquè
1: ve just... Com vol dir que és fins i tot?
2: Algú hem pogut salvar.
1: Hem trobat alguna cosa que es farà bé.
0: No, perquè és l'esport.
1: Te'l va fer el pastel, tu diràs.
0: Sí, perdó, perdó.
3: Vale, vale.
1: Exacte.
0: No era així, no veia per això.
3: I la tria com l'has fet?
0: Doncs mira, he de dir que en aquest sentit he comptat amb el suport de molta gent, he delegat molta feina, he dit, escolta, que tothom em digui continguts que li han agradat, coses que sapigueu que són interessants, i aleshores he parlat amb una persona de cada programa i m'han dit, escolta, mira, els nostres continguts top són aquests. I aleshores, amb això, més, escoltant molt la ràdio, des de que ho vaig saber, que podríem dir que vaig amb un auricularet a tot arreu, doncs amb això doncs, hem fet tot.
2: Fins i tot el Tu diràs, també és escolta.
0: El Tu diràs no, perquè moltes vegades ja dormo.
3: El dilluns ja saps el que hi haurà?
0: Sí, mira, el dilluns arrenquem amb una entrevista que per mi és una de les millors, que és l'entrevista que vam fer al Món, justament, al Francesc Torralba, que va ser tan interessant, amb les aportacions dels tertulians i tot plegat. Tenim això... i ara aquesta és la que sabia, la que tenia clara, i espera, t'ho puc dir, però un segon. Això és el primer, aquesta és la més top, Basté. Primer dia, Francesc Torralba, arrenquem amb ell.
2: I després ja fa baixada tot, no?
0: Us dic una cosa, o sigui, el que m'agrada molt d'aquest programa és que tens un Francesc Torralba i de cop després parles d'una cosa radicalment diferent com ens hem de tirar pets o és millor no tirar-nos?
3: Com? I de quin parla això, a la ràdio?
0: Això, al versió. Pren nota.
4: Qui
0: havia
4: de ser?
0: De tot.
3: I atenció, perquè al cap de setmana... As usual.
5: RAC 1. A RAC 1, els caps de setmana d'estiu també comencen amb la primera pedra.
6: I ara, ampliem horari.
3: Que Noemí Polls, bon dia.
6: Que no descansa mai.
3: No que no descansa, sinó que amplia l'horari de l'estiu.
6: Sí, de 7 a 9. De 7 a 9, dues hores. I parlarem de moltes coses, que te les vaig cantant. Mira, per exemple, entrem a la vida de les generacions més joves, amb el Joan Vigil i la Paula García, que van estar aquí de pràctiques, ens expliquen, doncs, això, com ens explicaran com entenen ells la música, la tecnologia, què els agrada. També parlarem de curiositats històriques. I ho farem amb els ulls de Clio, amb el Marc Segués al capdavant.
1: Home,
6: i ells ens parlaran aquestes anècdotes històriques que van riure molt. Amb el Marc Balcells no parlarem d'òpera, mira tu, sinó que parlarem de crims contra el patrimoni cultural.
3: Més?
6: Sí, però és que sap molt de crims contra el patrimoni cultural. De fet, ell és criminòleg
3: i
6: ens explicarà unes quantes curiositats també en aquest sentit. Després parlarem de relats breus, proposarem relats breus perquè pensem que l'estiu és una bona època per, doncs això, no tenir excusa perquè el llibre sigui massa llarg, i en proposarem uns quants. També parlarem, per exemple, de què diuen els filòsofs sobre coses tan quotidianes com l'estiu, l'amor, l'amistat, els viatges, i també seguirem amb els bons hàbits. Nosaltres sempre comencem amb bons hàbits i volem fer esport i coses d'aquestes, però, per exemple, treballarem la ment. És a dir, a nivell neurològic també envellim. Doncs com fer-ho per no anar arrovellats per la vida? Arribar al final el més dignament possible. Alfons Marí, mira, el David Valverde, que és el tècnic de la casa, farà tot un recorregut pel fons marí i ens dirà, doncs, per exemple, on hi ha un vaixell a Catalunya.
1: Pensava que era un col·laborador, Alfons Marí.
3: Com Olivia.
1: Alfons Marí ens vindrà a parlar.
6: Segur que hi ha algun Alfons que sap de Alfons Marí.
1: Personatge al versió.
3: Olivia Làctia i Alfons Marí.
1: El nostre oceanòleg de capçalera.
6: T'hem donat idea, espera. Doncs no, serà el David Valverde.
3: Submarinista, tot sigui dit.
6: Sí, no, per això. I ell ens explicarà on anar a veure...
3: Per favor, que està...
6: On trobar cavallets de mar, o, per exemple, aquests nudibranquis, que són com? Sí, com uns animalons d'aquests, en plan medusetes de colors, i n'hi ha aquí en el fons marí de Catalunya, escolteu la primera pedra, o per exemple, doncs com arribar a final de mes bé, és a dir, una cosa molt pràctica, parlarem de temes de la butxaca amb l'Edo Conti, sí, que tenen moltes coses, de 7 a 9.
3: Doncs tots els dissabtes i tots els diumenges, a RAC1, de 7 a 9 del matí, la primera pedra amb la Noe Polls. I el que acabarà més tard, però que començarà també més tard, que és l'Arnau Mañé.
5: RAC 1.
4: Escolta, escolta, para la música. Jo marxo.
7: Com? Però ja? Tant d'hora?
4: Sí, sí. No, no, aquí us quedeu. Jo me'n vaig a la platja, nens.
3: Quedeu fins a esgotar-vos. Per això les tallo, perquè fins a esgotar-vos aquestes proves. Sí. Aquesta capacitat de tots de fer teatre, jo crec que hauríem de fer un jurat amb el Xavi Pardo, com a, que és fer... Hòstia, estan fent tots teatre. És a dir... Tothom fa teatre.
1: Hauríem de fer la crítica d'aquestes promos, no, perquè no. Hi ha algun talent emergent i en canvi n'hi ha d'altres que dius, no, i retira't.
3: Sisplau, deixa fer el ridícul.
1: I no miro ningú.
2: Jo sóc l'emergent. Però el director de teatre és l'Edu de Batlle, que he dit,
1: Sí. És culpa seva, tu.
2: És culpa l'Edu, això,
3: Ah, sí?
2: Sí, el Periquito.
8: Se t'apropa allà al mig de la reacció i diu, tens un moment, vine a la cabina, res, quatre frases per tu.
2: Però el tio diries, fa una bona direcció.
8: Sí, sí, ho fa molt bé.
2: Sí,
1: però bueno, no n'hi ha, no en raja.
2: Bueno, mira, Pardo, les xapes que fots tu amb el tema del teatre, també...
1: Ara,
2: diguem-ho. Diguem-ho ja. Una obra de teatre, un japonès que has d'anar a les 5 del matí. I a les 5 del matí vaig a sortir de l'Apolo i vaig a esmorzar uns ous amb patates.
3: Escolta'm una cosa. Sort que hi ha algú que parla de teatre en aquest món, perquè és que si no...
1: Hi ha molta gent que li interessa el teatre. No és el teu cas.
2: Ja es veu, ja.
3: Com que es veu?
2: És igual. No, però jo hi vaig al teatre, si és veritat, si el Pardo sap que hi vaig.
3: A veure els talanyecos.
2: Vaig a veure el Rigola l'altre dia. Bueno, i a més, amb ell li consulto coses també de vegades.
3: Bueno, el Via Lliure, amb l'Arnau Manyà. Hola, Arnau, què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia. Jo el teatre no el faig, l'he deixat fer els Execrables, el Bundó i tot plegat, i així ja feien el ridícul ells, vull dir.
3: Bueno, recordeu que demà passat, que ara no s'acaba la temporada d'hivern, però ja s'acaba a la una de la matinada del diumenge al dilluns. I allà comencem, els que fem vacances, comencem el dilluns les vacances. Per tant, aquest cap de setmana encara hi ha el Xavi Bundó. Això sí, el següent cap de setmana és quan s'incorpora l'Arnau Manyé. Segona temporada?
9: Sí, sí senyor, segon estiu, repetint una mica la fórmula del Via Lliure de temporada, una mica el que deia el Sergi, també, que no fem grans invents, sí que mantenim aquesta cosa d'informar sempre que calgui, esperem que l'actualitat informativa baixi una mica, anar-vos entretenint sempre que es pugui, sempre que calgui, per tant, això, pendents de la informació, també pendents de que torna el futbol de clubs, que l'estiu sempre va bé, sempre ve de gust, tertulians clàssics amb alguna novetat, esquelet habitual. T'avanço una novetat, Basté. Mira, parlarem d'insults al Via Lliure d'estiu. Parlarem d'insults amb l'Arturo Puente i la Sandra Vicente, insults de tot tipus, des dels insults que fa Donald Trump sempre que pot des del despatx oval, insults en el món de l'esport, insults en el món de la ràdio, potser també aquesta batalla que tenien José Ramón de la Morena i José María García. Per tant, parlarem d'insults en algun moment del diumenge amb l'Arturo Puente i la Sandra Vicente. Moltes novetats, però això, repetint l'esquelet de sempre del Via Lliure.
3: Molt bé. Disfruteu molt.
10: Gràcies.
3: Els que us escoltarem, us saludem. Gaudiu d'aquesta temporada d'estiu. Ja saben que comences amb Budió?
2: Sí, bueno, jo crec que una mica del Mundial...
3: Esclar, hòstia, clar, que és la final del Mundial diumenge.
2: A més, acabarà com mitja hora abans que entre una cosa i l'altra, entre l'espectacle de mitja part, no sé què, acabarà, dormirem ben poquet ja per començar la temporada.
3: Jo estic convençut que l'espectacle de la mitja part serà descomunal, però descomunal.
2: Segur, segur.
3: No us perdeu els PS22, que són aquesta escola de Nova York, que és una escola que està a Long Island, que vam anar a visitar-la, crec que va ser, no sé si la Marga o el Jordi, no sé en qui vam anar, que són uns nanos que canten, i que canten, tenen una versió, si aneu al YouTube, una versió del Viva la Vida, del Coldplay, que és una punyetera meravella, i que el Chris Martin dels Coldplay precisament se'ls ha fet seus per aquesta mitja part. És d'una escola pública de Nova York, i val molt, molt, molt, molt, molt la pena. I estarà molt bé, el que passa és que, esclar, els que ens agrada veure el futbol, direm, noi, potser que anem acabant, no?
1: Exactament.
3: Potser que anem acabant. Però, exactament. En fi, el dilluns t'escoltaré des de les 7 del matí.
1: No cal, tu descansa.
2: I dorm, sobretot dorm.
3: Saps que jo ho sento tot.
2: Sí que és una mica veritat,
1: Sí, sí que és veritat.
3: Jo sí.
2: La mano comienza la cuna.
1: Com li ha arribat, això?
3: Escolta'm. Són les 11 i 17 minuts, a passar-ho bé, que vagi bé, senyors.
2: Bon estiu.
3: D'aquí uns moments, agafa la Mònica Hernández per arribar fins a les 12 en punt del migdia, en aquesta últim El Món a RAC1 d'aquesta temporada 2025-2026, on sabrem qui és el guanyador del diàling.
1: Hombre.
3: Ah...
11: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
12: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
11: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
12: Truca al 900 903 743.
13: Verisure. Què et passa?
14: Que no em tanca la maleta.
13: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
14: Bé, si trec uns quants banyadors...
13: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
15: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
13: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
18: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Nargal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
19: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
18: A més, té un 98% de carn.
19: És natural que es noti, oi?
18: Doncs sí, natural.
20: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
21: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a Rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
22: Arriben les segones rebaixes a la col·lecció de bany al Corte Inglés, amb fins a un 40% de descompte. Tenim tot el que necessites per gaudir d'un estiu inoblidable. Biquinis, banyadors i en una gran varietat de marques. Les segones rebaixes a la col·lecció de bany al Corte Inglés. Fins al 22 de juliol a la botiga web i app.
23: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
24: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
25: Sí, digui'm.
24: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els hi agradi a tots.
25: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
26: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
27: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i han portat la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.

0: festival.
1: L'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
0: Melons Brutal!
2: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
3: Verisure.
4: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment.
5: Anem un any.
4: Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
6: Més immediat que mai.
4: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
7: El món a RAC1, amb Mònica Hernández.
8: Les 11 i 22 del matí, últim dia del món a RAC1 d'aquesta temporada.
9: Oh my God!
8: Per tant, ja el sentiu, última metatertúlia.
10: Sí, t'has quedat sola,
9: bueno,
10: Mònica.
9: Es nota, que
8: sí,
9: no
8: la Mònica avui té ganes no, de cantar. Sí.
10: No, no, jo no, jo no em llevo a les 4 ni en temporada normal. No,
9: no? No. Bueno, però d'hora sí.
10: Sí, però per mi les 6 i poc no és...
8: Ui, les 6 i poc, ja, Mònica, si estem a dormut gairebé.
10: Va, vosaltres ja és migdia, clar, a aquella hora. Sí.
8: Mònica Usart, bon dia.
9: Hola, què tal, bon dia.
8: Marc Puga, bon dia.
9: Molt bon dia.
8: Santi Jiménez, bon dia.
11: Molt bon dia.
8: David Broc, bon dia.
10: Bon dia, bon dia.
9: Quina alegria.
8: Joan Ferrer. Rei Guiu, bon dia.
11: Guri, bon dia.
8: Ai, Guiu. És que
9: avui he dormit molt.
10: Tranquil·la, només fa dos anys que treballem junts.
8: Ja vaig fent diàlegs.
11: No sé si és l'últim diàleg o el primer.
8: És el primer, és el primer. Tinc molta
11: sona. Me la guardo per si continuo la temporada que ve.
8: Jo crec que... Ah, això també. Això també.
9: Aviam si renoves.
8: Hem de veure si renovem tots.
11: Hem de fer aquí uns annexes i unes coses.
8: Exacte. Com esteu? Bé?
11: Bé.
8: A les portes de l'estiu. A més, afluixarà la temperatura aquest cap de setmana.
9: Sí, una mica,
8: diu. No us feu il·lusions,
11: tampoc. Jo vull estar igual, no?
9: És que venim de tan amunt que, sensiblement, saps, si tu tens 42, 43 graus on tens 37, 38...
8: No ho notes.
9: Però baixen.
8: Però si no hi és aquesta calitja, aquesta cosa, per exemple, a Vilafranca del Penedès, que no és una zona humida, feia una humitat, una xafogor, aquests dos últims dies, exagerat.
9: Clar. Doncs sí, tindrem dies que sí que farà xafogor. Sí, és inevitable.
8: Molt bé.
10: Més insuportable que la casa.
9: És estiu, clar, és que...
8: Sí. Bueno, és estiu, però hi ha un canvi climàtic que està fent que l'estiu...
9: S'ha confirmat, això.
8: Les temperatures siguin més extremes.
9: Sí.
12: No, jo no ho suporto, eh? O sigui, jo estic passant fatal. Tinc un mentirador de la sostre que sento que no em fa res.
8: No, és que no fan res.
12: No fa absolutament res.
11: Tota la vida dient.
8: Saps què passa? Que escalfen l'aire de l'habitació. Si l'aire és calent...
12: Exacte.
10: És cert que... Un moment. Aviam una cosa, que portem mitja temporada regalant mentiradors de sostre.
9: No, però aquests sí que es fan.
11: I cantant les excel·lències de la teva...
8: No, un moment.
11: Les dues persones que el tenen diuen, vaya puta merda.
8: No, Santi, jo fins aquest any m'havia funcionat, però aquest any l'aire és tan calent que és remenar-te aquell aire calent.
10: És, és aquest any, és aquest estiu, que te n'adones que no...
8: A mi m'havia funcionat fins ara.
10: Que la solució no és tan bona com semblava.
8: Bueno, però està bé, està bé. A favor del ventilador...
10: No, perquè vas pujant d'intensitat i no hi ha manera que jo refredi.
9: Molt bé.
8: Doncs vinga, ara que en Joan Ferrer...
9: I Guiu.
11: Avui posem una tele, avui no tenim ventilador.
8: Epa, una tele és un molt bon regal, també.
9: Sí.
11: Passareu calor, però estareu entretinguts.
8: Exacte, entrem de ple al diàling o què?
11: Tira.
8: Vinga, va, som-hi. I és que ha arribat el dia, avui, després de 4 semifinals, de molt nivell, per cert, escollim el millor diàling de tota la temporada. Si voleu participar, heu d'enviar un correu electrònic a diàling@rac1.net, diàling@rac1.net, amb la paraula clau a l'assumpte. Així de senzill. Posem en joc, atenció, la tòmbola d'avui, escolteu bé. Una tele Xiaomi de 50 polzades, 4K UHD, Smart TV i control per veu Alexa. Déu-n'hi-do, eh?
9: Uau.
8: Una experiència completa a Montsant Benet que inclou una estada d'una nit a l'hotel Montsant Benet, esmorzar bufet al restaurant Mont i sopar degustació al restaurant Lo, guardonat amb estrella Michelin. I també inclou una experiència medieval immersiva al monestir de Sant Benet i una experiència modernista a la residència d'estiu del pintor Ramon Casas. Més. Dos abonaments anuals al Cinema Girona de Barcelona per veure totes les estrenes, una subscripció anual a Filmin, un xec de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya, un lot grans vins de Maset, amb 6 dels vins i caves més emblemàtics del celler, amb el que descobrireu les denominacions i varietats més prestigioses de la nostra terra. I ara, atenció, que s'acaba d'estrenar l'Odissea de Christopher Nolan, un exemplar d'aquesta obra literària d'Homer. Una bona lectura per a l'estiu.
0: Així us il·lustreu una mica i...
8: Tenim una mica de tot.
3: Has de que algú se l'ha llegit a la pel·lícula.
12: Ja, ja, ja.
3: Calla,
12: Santi.
0: Apagueu el televisor de Xiaomi i a llegir.
8: Exacte. Aquests són els talls que opten... Atenció, que és la gran final. Aquests són els talls que opten a endur-se el millor diàleg de la temporada. El primer és...
0: Eduardo Casanova, que s'adona que està parlant amb un gegant de la ràdio i no em refereixo a la seva experiència professional.
5: Ha cerrado como, pues bueno, ya el ciclo. Perdón, te estoy mirando, tienes un paquetón, ¿eh?
6: Hostia.
5: Es increíble.
13: Grande, grande.
14: Esto ya es la primera que alguien me lo dice en mi vida.
5: Pero ya, esto en Aida me enseñaron, se llama cortamiel. Es cuando quieres cambiar de tema, sueltas una cosa así
14: pues
5: de
14: mira,
5: fuerte.
14: Pues mira, y es que como ya no sé cómo acabar esta entrevista, te diré gracias por el elogio.
5: Y no lo estáis viendo, pero tenéis que saber que
14: me he puesto rojo,
5: a Jordi ese pantalón le marca mucho paquete.
15: Pues, qué pedazo paquete.
8: Correu a diaring@recu.net amb l'assumpte paquet. Segon finalista.
0: El Toni Clapés, que no hi ha manera que digui bé el nom de la presentadora del programa Anatomia D.
16: Saludem a la directora i presentadora Manen... Manen Bendizábal.
5: Manen!
16: Manen!
5: Si vull dir...
16: Manen! És que m'ho han escrit malament.
5: Manen, manen. Escrit.
16: Sí, vull dir bé, no?
5: No,
16: no. Manen, manen.
5: Manen!
16: Manen!
5: Manen!
16: Manen Bendizábal. Però si és que és amb...
5: Ma-men!
16: Manen... Mendizábal.
5: No, no, no!
16: Però és que ho ajunto amb la M següent. Manen... Mendizábal.
5: No!
16: Ho deixarem amb Manen i ja està.
12: Manen Mendizábal, buenas tardes.
16: Ara sí.
5: Bona tarda.
16: I bon, ara ja no m'atreveixo a dir el nom.
12: Mamen.
16: No.
12: Mamen.
16: Manen...
5: Jo... No!
12: No!
16: Mamen.
17: Que en mi entorno cercano utilizan el apellido. Yeah. Mendy es mi nombre.
16: Bueno, por ahora muy marcat, Manem.
17: Tiene tela, eso.
8: M'encantarà muy marcat, com dient, ja ho diré bé. Manem,
0: és la sorpresa final.
8: Vinga, si voleu que aquest sigui el guanyador d'aquesta temporada, l'assumpte hi heu de posar nom. El tercer, Joan.
0: A un programa argentí parlen d'aliens i truquen a un expert. Però és expert en el tema que no toca.
18: ¿Qué pasa con los aliens, Damián Cook?
19: Te hablo desde mi más profunda sinceridad. Como que al final no hay nada, loco.
18: ¿Tenemos un especialista? ¿Tenemos un especialista? ¿Dónde se estudia para saber tanto sobre aliens?
20: Yo soy urólogo, no ufólogo.
8: A l'assumpte hi heu de posar alien. Vinga, va, l'últim, el quart.
0: És una companya de feina que tinc, a qui la Guàrdia Suïssa Pontifícia té ordres de disparar si la veuen pel Vaticà pel que va fer Montserrat amb el papa.
16: Aviam.
8: El podem beneir.
21: Col nostre, Lleó.
16: Atenció, que ja s'acosta cap a la Mònica Hernández. Atenció, eh?
8: Serà impossible perquè no tinc el braç tan llarg. Ara mateix tenim una tanca. Aquest és el moment, ara.
21: León.
8: Papa Lleó. Una salutació a RAC1. M'ha mirat i m'ha saludat. Papa Lleó!

0: Ai, si voleu que aquest...
1: Que, per cert, deixa'm dir que el nen que diu Baltasar el Patinet està afegit, eh?
2: Home, clar.
1: Que hi ha gent que es pensa que estava allí a Montserrat. No, és una cavalcada de reis i hi havia un criu que li va demanar el Patinet.
2: És un muntatge que millora les nostres pròpies.
1: El rei Baltasar.
3: No els hi treguis la il·lusió, si creuen que és així.
4: Escolta, podria ser perfectament, eh?
1: Eh?
4: Podria ser perfectament.
1: També podria estar a Montserrat.
2: És un altre tipus de crit. Sí. El de Baltasar, el Patinete! És diferent, és diferent. En fi, que si voleu...
3: T'està quedant cara de guanyadora, Mònica. Sí.
2: M'està quedant cara de cap gros en la franca, ja ho veig.
4: Nivell, eh?
2: Ja ho veig.
3: Té cara de guanyadora, eh? De...
2: El que passa és que no guanyaré res.
4: Home,
2: no, Joan?
1: No, però ja m'inventaré un premi.
2: Sí, vinga, va. Doncs si voleu que aquest sigui el tall guanyador, a l'assumpte hi heu de posar papa. En joc us recordo que tenim el televisor Xiaomi de 50 polzades, 4K UHD, Smart TV, control per veu Alexa, una experiència completa amb un Sant Benet amb nit, esmorzar, bufet i sopar degustació, dos abonaments anuals al Cinema Girona de Barcelona per veure totes les estrenes, una subscripció també anual a Filmin, un xec de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya, un lot grans vins de Maset i un exemplar de l'Odissea d'Homer. Déu-n'hi-do, eh? Com està avui aquest
3: dia. El tema de l'Odissea m'ha deixat bastant en xoc, eh?
1: És un llibre
3: bon regal,
2: És molt bon regal.
3: Sí, sí.
4: El grec clàssic, eh?
2: Home, a tu et fa més la tele.
3: No, a mi és que l'Odissea...
2: No, perquè tu t'hi dediques, això, vull dir. Sí, no, no. Televisió, però
3: tant la pel·lícula com el llibre... No, a mi el llibre em va costar molt.
4: Esperem que estigui amb grec clàssic.
3: Sí, efectivament.
2: Està en grec clàssic, Joan.
1: No, home, no, està traduït.
2: Està traduït, que és més lleuger.
1: És una bona lectura, jo me'l vaig llegir a l'institut.
2: Jo també, a l'institut, i no me l'he tornat a llegir mai més.
3: No, és que costa, es fa... Ara la pel·lícula, el trailer fa bona pinta.
2: Sí, jo tinc moltes ganes de veure-la. El nostre crític avui, en Toni Vall, la deixava bé.
3: Sorprenentment, perquè a Toni Vall li costa, eh?
2: Sí.
3: Que sí, que sí.
4: Una miqueta.
3: Li costa deixar-les bé, Toni?
2: Depèn de la pel·lícula que li demanis.
3: Sí, és veritat. Sí.
2: Ell és un tipus de pel·lícula. En fi, dos minuts per sobre de 11:45 del migdia. Usart.
5: Què?
1: Què tens?
5: Què
1: portes?
5: Jo ja la vaig fer la setmana passada.
2: No, és que ves... La seva secció de música...
3: Avui crec que no hi ha res, aquí.
5: Avui no sabem. Jo he mirat a la taula, dic, a veure qui té un full.
3: No.
2: Ningú té full.
5: No, però els meus són de la previsió que sempre...
2: No, és que ara t'anava a demanar.
5: Vaig a dormir, vaig amb això.
3: Sí, jo és que estava mirant i dic...
2: Tu vas a sopar amb l'Ausart i treu aquests fulls, tio. Increïble. Sí, no, Usart, et volia demanar. Tu has dit, ara baixen una mica les temperatures, tot i que encara seran prou altes, tindrem calor, i ja sé que no t'agrada allò de fer una previsió molts dies enllà, però aquest mes de juliol...
4: Per Sant Jordi, què tal?
2: Sí que vas dir que per... O sigui, que aquesta segona quinzena... No, per Sant Jordi encara no.
5: Ha de ploure.
2: Per Nadal, podríem preguntar ja pel Nadal.
5: Ai, sí, saps coses. Però és
4: de desembre.
2: Per Nadal... La diada, també, la podríem demanar.
3: Sant Jordi.
2: No, una mica de cara a l'estiu, és difícil fer la previsió, però no sé si aquesta segona quinzena de juliol, i si ja es preveu, recordo que un dia vas dir, a partir de la segona quinzena d'agost, veig més pluja.
5: A veure, en principi, el que queda de juliol, no hauríem de tenir cap nova onada de calor tan bèstia com les que hem tingut. Les temperatures més altes seran les d'aquests dies, perquè tot i que avui, demà, recula una mica respecte al que hem tingut aquesta setmana, després diumenge, dilluns, podria pujar un pèl, i després sí que baixaria a finals de la setmana que ve ja per normalitzar-se. Però aneu seguint la situació, perquè ja sabeu que les previsions del temps van així. Però no tindríem una segona quinzena de juliol tan dura com ha sigut la primera, perquè si ajuntem aquesta quinzena de juliol més tot el mes de juny, hem tingut l'inici d'estiu més complicat dels últims anys pel que fa a les temperatures, amb 4 graus per sobre de la mitjana.
2: Déu-n'hi-do.
5: I fins i tot durant els dies 5 graus. És a dir, la mitjana de dia i nit han estat 4 graus per sobre, per això ens ha costat dormir tant... De dia hem batut rècords, però de dia, si només agafem les diurnes, 5 graus per sobre. És molt. I hem tingut 3 onades de calor. Entre mig hi ha hagut treves, però hi ha hagut treves que és que pràcticament la gent sensiblement no ho han notat.
3: Oh, no.
5: Sempre hem estat per sobre. Sí, a nivell de valor de temperatura sí que no era onada de calor, però tot i això feia molta calor.
3: No li pots dir treves.
5: No podem dir treva. Aleshores, després si anirem als mesos que vindran, Pel que fa a l'agost, pinta que la temperatura també estarà per sobre del que tocaria, setembre també i octubre també. Us haig de dir que això últimament sempre ens passa, eh?
2: Castanyada, màniga curta, allò que sempre diuen.
5: Sí, a veure, que estigui per sobre la mitjana no vol dir que faci calor, però sí que està
6: doncs, sobre del
5: que tocaria. Sí, però si és més de novembre pot fer fred, però menys del que és habitual. I després, pel que fa a la pluja, juliol ja ho tancaríem més sec, ja ho està sent i ho serà, però després, agost, setembre i octubre pinten plujosos.
2: Ah, mira que bé.
5: Agost a tot Catalunya, setembre sobretot a prop del mar, costa i prelitoral, i octubre també tot Catalunya i amb més intensitat. Veurem què passa. No m'estranyaria, perquè tenim l'aigua del mar tan calenta també, que només que entri una mica de fred en alçada. I jo normalment penso que quan ens indica agost plujós és més segona meitat, que és més fàcil que comenci a entrar aquest aire fred. Però semblaria, si aquests mapes que sempre cal agafar amb pinces tenen raó, que tindríem 3 mesos de més pluja i aviam si recuperem una mica el dèficit d'aigua que tenim. Sí, no? Això a nivell d'incendis també seria positiu. Però bueno, de moment el que sabem és que tanquem un inici d'estiu històric.
3: Molt mala pinta.
2: Avui ho hem dit, em sembla que des del
5: 1950,
2: oi? Que,
5: sí, segons dades del Meteocat. Exactament, sí, sí.
2: Déu-n'hi-do. I a més, avui a les 6 has dit, ens estem com acostumant a les nits tropicals, ja n'hem tingut moltes. Jo no m'acabo d'acostumar, també t'ho diré.
5: Ja, però, ja
2: però
5: tenim...
2: sí que és veritat que n'hem tingut moltes. Abans moltes. Era una excepcionalitat.
5: Sí, i abans era sobretot a la costa, i ara portem unes quantes nits que gairebé, pràcticament el 80% de Catalunya estaven per sobre dels 20 graus durant la nit, i dels 25, sobretot en zones a prop del mar, o zones on bufa un vent reescalat, fat, fins i tot vam tenir algun valor al voltant dels 30 a Portbou, que ja és nit roent, o sigui, cada cop anem superant més aquest llindar.
3: Nit roent.
5: Sí,
3: això,
5: sí,
3: això
5: sí.
3: Ja és per sobre
5: és
3: de...
5: És per sobre dels 30.
3: De nit tòrrida,
5: sí,
3: no?
5: Sí, és una exacte. Altra... Tòrrida són 25, roent són 30.
3: M'agrada. Tòrrida, roent,
5: és una escala.
4: I segurament hi haurà un dia que serà
5: 35.
4: Més. 35.
5: Sí,
4: no?
5: Sí, haurem d'inventar...
4: Nit de merda, exacte.
2: 11:37, anem amb l'única que ha fet els deures avui.
6: Home, aquí.
2: La Mar Puga.
6: La responsable.
2: Sí,
6: la Mar Puga. Bravo. Sabrem
2: els dies mundials amb la Mar Puga.
6: Sí, a més, ens hem trobat al lavabo i li he dit, mira, acabo de fer un guionet així.
2: Sí, m'ha dit, he hagut de córrer una mica.
3: Ah, és que jo no veia papers i dic, tampoc ha portat res. I dic, no,
5: bueno, però mira, no he portat res i escolta...
6: Molt bé.
3: Sort tenim de vosaltres.
6: El meu tema...
2: És que ja dono per fet que tu fas.
1: La tonteriat aquesta del diàleg, no? És sempre.
2: No, ja dono per fet que mai falles.
5: És l'únic que portes
2: Joan
5: sempre.
2: Ferrer.
3: Sí, però a veure, això...
2: Ara et diré Guiu, sempre.
1: Ja, quan digues com vulguis.
2: No, el Joan Ferrer sempre porta els deures.
6: Sempre.
2: Llavors, la Mar Puga, que també es porta sempre,
6: i
2: molts
6: dies
2: sempre, salta. Avui que m'ha dit al lavabo, he fet el guió una mica correcuita,
6: sí,
2: perquè tinc molta
6: així.
2: Feina avui.
3: Aquestes són les vostres converses del lavabo, eh?
2: És part de la conversa.
6: I les que es poden explicar.
3: M'interessen les que no es poden.
2: Tu de què parles del lavabo?
3: Jo al lavabo no parlo, no, si no, no puc pixar.
6: Avui m'han dit els nens del Matina Codina, m'han dit que quan pixeu els homes us mireu entre vosaltres,
3: és veritat? No, jo no puc.
6: Si on la té més gran, més petit.
3: Jo si tinc algú al costat no puc fer pipi.
2: Sí, Joan?
3: No.
1: A veure,
6: us fixeu,
1: el
6: veus?
2: Doncs imagina't si va al bastet.
6: Veus el bastet i dius, no pixo. No em comparo.
4: Els lavabos públics van al...
3: Jo no miro a casa.
4: Jo el que et diria és que hi ha certs lavabos en certes zones de Barcelona i certs locals en els que sí que es mira.
3: Allà es mira i es toca, sí.
6: És veritat, és veritat.
4: Però normalment jo crec que...
3: Però tu pots pixar amb algun tio al costat? A mi em costa molt.
4: Jo puc pixar on sigui.
3: Sí? Ostres, a mi em costa arrencar, eh?
4: Que a vegades fins i tot a sobre.
2: Això es pot degenerar, no?
3: Sí,
2: 39.
3: Sí,
2: celebrem els dies mundials amb la Mar Puga.
6: Vinga, va, anem a posar música, perquè ja sabeu que aquesta secció jo us poso moltes musiquetes.
2: Ens agrada.
6: Sí.
3: Melendi, posaràs Melendi.
6: No? Avui no.
3: No?
6: Llàstima, ja que era l'últim dia i sempre colo alguna. Sí. Avui començarem amb els Rolling Stones. I és que el dilluns d'aquesta setmana ha sigut el Dia Mundial del Rock. I direu, per què, Mar Puga? Doncs perquè se celebra, en record, aquell concert benèfic, no sé si el recordeu, el Live Aid, celebrat el 13 de juliol del 85, que es va fer simultàniament a Londres i Filadèlfia, que va reunir grans llegendes de rock.
3: Sí,
6: clar. Ja
3: el vam veure.
6: Queen, Elton John, Led Zeppelin, entre d'altres. I per això se celebra doncs, el Dia Mundial del Rock, va ser dilluns. Dimarts, aquest m'agrada molt.
3: A veure.
6: Perquè és el meu animal preferit.
3: Sí?
6: M'encanten els taurons.
3: Home, són bonics.
6: Nivell que aquest estiu he decidit que em tatuaré un tauró. Aquí al canell, la silueta, un tauró petitó. El trobo boníssim. I em miro totes les pel·lícules. Sóc com una friqui dels taurons. Em sembla molt guai.
4: Ha arribat un punt que ja és megalodones.
6: És megalodones, exacte, com les pel·lis. I el dia 14 de juliol el que es busca és consciència sobre la importància d'aquests animals.
3: Darrerament ataquen més del que era habitual.
6: Sí, això és veritat.
3: No, perquè hi ha molta notícia de taurons que han mossegat a gent.
2: Sí, sí. No fan por.
4: Ara els hi toquin els collons.
6: A mi no em fan por. No he tingut un tauró davant, tampoc. Jo soc la típica que diu, jo aniria a anar amb taurons perquè es trobo boníssims. A les fotos, als vídeos. Però compte, no. Jo em caus. Una aranya em torno boja, un tauró, imagina't. Però es trobo molt macos, la veritat que sí. Vinga, dimecres. Dimecres 15 de juliol va ser el Dia Mundial de les Habilitats de la Joventut.
2: Ah.
3: un descobriment, no?
6: Aquí es pretén destacar la importància de proporcionar als joves les competències necessàries per accedir al mercat laboral, emprendre i afrontar els reptes d'un món en constant transformació.
3: Però qui s'ha inventat aquest dia? O sigui, aquest dia...
6: És molt curiós,
2: sentit, aquest dia.
6: Jo aquest any he pres moltes coses. Amb aquesta secció vaig dir, ala, quins dies internacionals tan rasos, no? I et poso a llegir el per què, i tot sempre té un sentit, clar.
3: No, sí, però és com estrany.
4: Les habilitats de la joventut.
2: Però com es pot tenir un dia mundial de les habilitats que seran imprescindibles en el futur per als joves d'avui, no?, per accedir al mercat laboral?
3: No sé, a mi el dia de la pizza, sí, em sembla una cosa com molt, molt bàsica.
6: Les habilitats de la joventut?
3: Això ho veig com complicat.
6: Exactament, no? I vinga, no sé si aquest animal us agrada o us fa por, però el dijous, per tant, ahir, 16 de juliol, va ser el Dia Mundial de la Serp.
7: És una cobra assassina, s'ha escapat d'una piscina.
3: Aquesta tria m'agrada.
6: Aquesta t'ha agradat, no? La cobra taca-taca del Joan de Son Rapinya.
5: No ens agraden les serps.
6: No?
2: No us agraden?
3: A mi sí.
6: No, home, no.
2: No us generen una mica de curiositat?
5: A mi em fa por que m'osseguin.
2: A mi m'agraden.
5: Sí.
2: N'heu tocat alguna?
5: No.
3: Jo sí.
6: Jo crec que amb l'usada.
2: Un tacte brutal.
5: Sí?
2: Brutal, de debò, us ho recomano molt.
3: No era en bolso, eh?
2: No, no, era d'aquelles que et posen, vas a un viatge i te'n posen una aquí al coll.
5: No, ni de conya.
4: No,
2: és molt seductora.
6: Que no. Jo he de dir que la trobo elegant. És un animal molt elegant i molt sexy, no? Aquesta cara que té, la llengua, tal... Però em fa una por, que no. Jo trobo una serp aquí i marxo, desmaio.
3: O sigui, al top de fòbies, Mònica, estaria alt, no?
5: És que en tinc moltes, jo. Els ocells són el primer.
6: Ah, què dius? Però tots els ocells?
3: Hi ha molta gent, que té fòbia als ocells.
1: Ornitofòbia.
6: Però un periquito?
5: Crec que també, tot el que tingui bec, ales, el que sigui petit, gran, és igual. Uns pelicans, també. Jo crec que és d'anar a Plaça Catalunya quan era petita i que els meus pares em posaven allà al mig i tinc alguna foto que se'n veu la cara de
3: pànic, no?
5: De pànic. Sí, jo crec que va ser això.
4: No, jo tenia una amiga que tenia especialment por als coloms.
5: Els coloms.
4: I si havia d'anar a les Rambles, que quedàvem a vegades a la Boqueria, no podia passar. O sigui,
5: ja, no.
3: Però clar, és que les fòbies és això.
4: Per la Plaça Catalunya no podia passar. Perquè era horrible.
2: Això es pot superar, Mònica.
5: A mi, si em voleu matar, em tanqueu aquí l'estudi amb ocells i moro.
2: No, però es pot superar, n'estic segura. Jo aquest any he superat una mica el vertigen gràcies a aquest programa.
5: Ah, sí?
2: De debò.
4: Sí, però s'han baixat a la planta 3.
2: No.
6: Ha sigut tot per la Mònica.
2: No. El dia que vam anar a Montserrat, a l'Eri, vam anar...
4: Estàs intentant justificar-ho de papallaó.
2: I ho vaig superar. I a més,
3: superat,
2: el noi que em portava a l'Eri em va dir aixeca't, mira, i vaig poder mirar
3: una mica. Em pensava que vertigen, no, perquè jo en tinc
2: una
3: molt...
2: Una mica, a veure, el vaig parar una mica, un 10%.
4: I la influència del papallaó.
2: Exacte.
4: Igual pot ser un miracle.
6: Ha sigut el papa.
4: Igual és el papa.
3: El miracle de Montserrat.
2: Podria ser. També diré que quan veia com s'acostaven les roques estava histèrica,
3: Home,
2: que xoquem! Yeah. En fi, tot és provar-ho, Mònica.
5: D'acord, de moment no...
2: De moment fòbia als ocells. Vinga, va.
6: Ho vols superar.
5: No,
6: gràcies. I avui és 17 de juliol i avui se celebra el Dia Internacional del Tatuatge. Sí. El tatuatge que es reconeix com una expressió artística, cultural i personal. I també serveix per reivindicar la feina dels tatuadors. Perquè és veritat que a vegades és com que no es té molt en valor, no? Dius, és tatuador. I realment són artistes perquè fan dibuixos, que compta. Sí. No?
3: És tatuador com si fos un delinqüent, no?
6: No, però hi ha una mica de prejudici amb aquesta professió.
4: Són dels que penseu...
2: dels que penseu que un tatuatge ha de tenir un significat o que simplement pot ser una qüestió estètica?
1: No, pot ser estètica.
6: Pot ser una qüestió estètica, 100%.
3: A veure, aquí qui hi porta tatu? Jo en tinc, eh? Sí?
2: Quants? Mònica? Quants en tenim aquí?
3: Mònica i Mònica.
6: Jo porto dos.
2: Les Mòniques, la Mar Puga...
6: Les noies.
3: Jo no.
2: Tu no. Tu tampoc, Joan.
1: No.
3: Ah, no. No.
6: Les noies, només.
2: I què passa?
1: Jo també tinc pintada de delinqüent.
4: Jo vaig fer... Mira si me vaig fer fa anys... que no hi havia tatuadors, i m'ho vaig fer a l'Instituto Francis.
6: Ostres.
2: Nena, això de l'Instituto Francis és molt d'antes, eh?
4: Sí, però molt d'antes. I porto un Batman.
3: Però això sona que tu van esculpir en pedra.
2: I per què et vas fer un Batman?
4: Perquè jo era molt de Batman.
2: Eres molt de Batman. Ah, on ho portes?
4: A l'Ingle.
2: A l'Ingle.
3: No ens ho ensenyis.
4: No,
3: cal
4: que t'ho ensenyis.
6: Que
4: ensenyi.
2: Se li despleguen les capes.
4: I un sol a l'Espanya.
6: Ah, mira.
2: Tu, Mar Puga?
6: Jo porto una àncora, una aquí darrere l'orella, perquè el Melendi, mira, parlant del Melendi,
3: tot té
6: un
3: tatuatge
6: darrere l'orella.
2: Després dius a mi amb la fúmiga, però tu, Melendi, noia...
6: No, és obsessiu, és obsessiu. I de petita vaig dir, ai, vull un tatuatge al mateix lloc que el Melendi. I a mi no m'agrada que es vegin. Llavors el porto darrere l'orella i després tinc una aquí...
1: Però el Melendi també porta un ancla.
6: No, porta una lletra així xinesa. Jo porto un ancla, perquè em dic mar, soc molt de platja, al mar... A més, ma mare el porta igual. I després porto les Illes Medes tatuades, la silueta, aquí a les costelles, com just a sota del sostén. Sí.
2: Ah,
6: m'encanta.
2: I l'Ausar què porta?
5: Ai. Jo, el títol d'una cançó de...
2: De Brian Adams.
5: Sí.
2: Home, no m'ho puc creure.
5: Que deiem.
3: Hòstia, però
5: això ja... Això va ser culpa de ma germana, perquè jo mai he sigut de tatuatges. Sí. I aleshores ella m'ho anava dient, i al final vaig cedir. I llavors, el dia del seu aniversari, ens vam anar a fer totes dues aquest tatuatge, i més, és més la unió entre ella i jo que no pas. És a dir, jo sola no me l'hauria fet.
3: Ja. Molt bé. Saps? Ja s'ha ensenyat.
4: Ella el Hirayem... porta el mateix.
5: Sí, portem el mateix. I el Hirayem, ella per mi i jo per ella.
3: Però li heu ensenyat això a Brian Adams? És a dir, a primera fila...
5: Ho hem provat, però no ens ha vist.
3: No ens ho ha vist.
4: No. No. Pensa que és un senyor gran i ja no ho
1: sé. Si et perds un dia, ho ensenyes.
2: Home, hem d'aconseguir que ho vegi, Usart. Ho hem d'aconseguir la temporada que ve.
4: Que Brian Adams encara no hagi vingut aquest.
2: Home,
5: ja, jo també ho penso. El novembre ve a tocar a Barcelona.
2: Sí, sí. Doncs aleshores
4: no
2: és el repte
4: difícil,
2: que hem d'aconseguir.
3: És el moment, sí. És el moment.
4: Jo penso que no ha de ser tan difícil. Fa temps i tal, entrevistar Brian Adams.
2: A més,
4: que sembla una persona bastant normal i accessible pels mitjans.
5: Bueno,
4: no?
5: No ho sé. Jo crec que cada cop menys.
2: Clar,
5: sí.
2: Més selectiu.
3: Està gran.
4: Igual ara li fa il·lusió que li facin cas.
2: Però igual, si li expliquem la història de les germanes Usart...
3: Home, no crec que hi hagi moltes fans amb cançons tatuades.
5: Jo crec que
3: sí.
5: Perquè ella a vegades ha penjat fotos a l'Instagram de gent que es tatua trossos de lletra. Sí, no som úniques, no.
3: És que estic comprovant que els fans de Brian Adams són especialets, eh? Són com molt...
2: Estàs dient especialeta, l'Ausar?
3: Sí,
5: és que... Especialeta a la cara.
6: S'està ficant amb tu.
5: Som amics, eh?
3: No, perquè hi ha una obsessió que traspassa, o sigui...
5: Bueno, ens agrada gaudir-lo.
3: Molt,
5: sí. A més, anem veient doncs, que pot ser que aviat s'acabi això de veure-la en directe. Clar, clar.
3: Això deia molta gent de Bruce Springsteen i ja fa anys que ho deien i encara toca, eh?
5: I volem aprofitar, bàsicament. Sí.
2: Molt bé, Mònica Usar, que es trobarà amb Brian Adams a la tardor per ensenyar-li el seu tatuatge. Mònica Usar i germana, això sí.
5: Clar. Ella és molt més fan que jo, eh? Jo sóc una
2: mitjundi. Ostres, doncs no m'ho puc imaginar. Mitjundi, però si tu estàs tot el dia donant la brasa.
5: Sempre anem tres persones de concert i els altres dos són ultrafanàtics, jo no. Jo sóc una petitona, sí, totalment.
6: És fort, el tema fenomen fan. Ahir vaig anar a veure la Nato Roja al Palau de la Música. Sí, home. I hi havia gent a primera fila amb rams de flors, donant-li coses, tal. Vaig pensar, és que realment és heavy. Com pots arribar
2: a una persona? Va marcar...
3: La Cristina Puig.
6: No, no, és fantàstica. No?
3: Cristina Puig l'ha sentit abans, que estava com...
2: Sí, també havia anat.
3: Sí.
6: Va ser molt xulo. Va ser molt... Home, és que veure a Nato Roja cantar cançons de Mecano tan clàssiques i allà en directe és com guatlla, saps?
2: Sí, no, i a més, m'encanta que t'agradi perquè tu ets d'una generació que no vas viure el fenomen Mecano
6: en
2: la teva època. Vull dir que l'has viscut a posteriori.
4: Gràcies a Déu per tu, no saps què et vas estalviar.
2: Què va?
6: No, bé, m'encanta. Jo sabeu que tinc...
3: Vas-te aquesta sort.
6: Jo tinc 27 anys de DNI, ja sabeu que mental. Tinc 50, 60, per tant.
2: Sí, sí. Jo ens podríem intercanviar les edats biològiques i la...
6: I
2: tot.
6: Tot.
2: Perquè tu ets més viejoven que nosaltres.
6: 100%. 100%. Sí. El que passa que ahir hi havia molt públic bastant gran i hi havia una senyora del meu que quan l'Anna cantava Sonrisa...
3: Sí.
6: Home, clar, encara que estiguem al Palau de la Música, em vaig posar a cantar. Tengo una sonrisa... De... I la senyora em fa... Xxxt.
3: No.
6: Què? Que em va fer callar. Dic, com vaig a callar? Que està Nato Roja cantant Sonrisa? No, vaig cantar més alt.
2: la Mar Puga i les seves coses als concerts.
4: Concerts de rock al Palau de la Música creen...
6: conflictes.
4: O de pop.
3: Sí.
2: S'ha de trencar una mica, també.
4: Clar, no? clar, però és que hi ha gent que va allà amb el posat de Palau de la Música.
6: Clar, i
4: dius,
6: no sé.
4: I és complicat, sí. És complicat.
2: Complicadíssim. 5 minuts per sobre de 3 quarts de 12. Estem encarant la recta final de l'últim programa.
3: És una mica jo, l'últim dia d'escola.
6: Que fort,
3: la gent no feia res.
6: Sí, ja.
3: No, recordeu?
2: La gent, vosaltres, no feu res.
4: Ni l'últim dia...
3: No, però jo recordo... Jo recordo molt...
4: Ni els 5 minuts abans.
3: No, però jo recordo l'últim dia que era com... Avui no farem res. O sigui, avui estarem aquí...
2: Això és els últims i els primers, perquè també quan comença l'escola, els primers dies t'has d'explicar les vacances, no sé què...
3: No, els primers no, primer.
2: El primer.
3: El segon dia ja estava pencant, eh? Jo, o sigui, el professor
2: avui dia no va així.
3: No?
2: No, que si l'adaptació... Que si ara vas a primer d'ESO i canvies a l'institut, i una gimcana... No sé, em passen coses els primers dies.
6: Que fort. Abans no entraves allà?
2: En fi, que tenim una mica de publicitat encara, molt poqueta. Tenim pendent la final del diàling, estic dels nervis. Ai, que haurà guanyat. Ho saps ja o no?
1: Jo no!
2: Ai!
1: No, estic aquí, no estic en el recompte.
2: Suposo que apareixerà el Basté o no per acomiadar la temporada. Ja ho veurem, tot sorpresa. Res, 2 minutets i tornem.

0: El món a RAC 1, amb Mònica Hernández.
1: 5 minuts, arribarem a les 12, posarem punt i final a aquesta temporada del món a RAC 1, però abans, un dels grans secrets de la temporada. Ai! Qui ha guanyat el diàling? Quin és el diàling guanyador?
2: Estic
1: anem
2: nerviosa.
1: Al podi. Estic dels nervis, Joan.
3: Jo també. M'he endut una decepció, eh?
1: Oh. Per què?
3: Perquè ara direm el que ha quedat en tercera posició.
1: Oh! Ostres! Tercera posició.
3: Mira, Marc.
4: ¿Qué pasa con los aliens, Damián Cook?
5: Te hablo desde mi más profunda sinceridad. Como que al final no hay nada, loco.
4: ¿Tenemos un especialista? ¿Tenemos un especialista? ¿Dónde se estudia para saber tanto sobre aliens?
6: Yo soy urólogo, no ufólogo.
7: Mira, Nembe.
5: ¿No? Ahora ya has guanyado.
1: Segon lloc.
8: Ha cerrado como, pues bueno, ya el ciclo. Perdón, te estoy mirando, tienes un paquetón, ¿eh?
7: Ven.
8: Es increíble.
9: Grande.
10: Esto ya es la primera vez que alguien me lo dice en mi vida.
8: Pero ya, esto en Aida me enseñaron, se llama cortamiel. Es cuando quieres cambiar de tema, sueltas una cosa así
10: pues
8: de
10: mira,
8: fuerte.
10: Pues mira, y os digo, ya no sé cómo acabar esta entrevista, te diré gracias por el elogio.
8: Y no lo estáis viendo, pero tenéis que saber que
10: me he puesto rojo.
8: A Jordi ese pantalón le marca mucho paquete.
11: Pues, qué pedazo paquete.
3: Yo creo que el Jordi ha intervingut, ha modificat la votació, perquè no guanyés.
2: Era el primer, segur.
12: Jo crec que no. De fet, t'asseguro que no. Ai. I el primer?
1: No. I el guanyador és...
12: Ens saludem a la directora i presentadora Manen...
10: Però és molt bo.
12: M'encanta aquest tall. Manen Bendizábal.
1: Manen!
12: Manen! Manen! És que m'ho han escrit malament.
1: M'ho han escrit?
12: Sí, vull dir bé, no?
1: No!
12: Manen!
10: Manen! No, que no dius
12: malament! Manen Bendizábal. Però si és que és... Manen Mendizábal.
10: No!
12: Però és que ho ajunto amb la M següent. Manen Mendizábal.
1: No! Montserrat!
12: Ho deixarem amb Manen i ja està.
2: Manen Mendizábal, buenas tardes.
13: Bona tarda.
12: Em consta que la Manen Mendizábal i la Rosa Lucha estaven per terra.
1: En aquell moment, clar.
12: A tota la entrevista.
1: Boníssim aquest tall, que és el guanyador de la temporada, el diàling guanyador. Qui s'endú, Joan, aquest televisor Xiaomi, l'experiència completa a Montsant Benet, els dos abonaments pel cinema Girona a Barcelona, la subscripció anual a Filmin, el xec de 100 euros, he d'agafar aire, per comprar qualsevol condis de Catalunya, el lot Grans Vins de Maset i un exemplar de l'Odissea d'Homer...
14: Tot per l'Eva Gutiérrez.
12: Molt bé. Carai, l'Eva Gutiérrez.
1: Gutiérrez s'ha firat bastant. Basté, ho deixo a les teves mans. Vols que fem algun diàling més? Què vols fer?
12: No, ja en tenim uns quants, de diàlegs.
1: No, però
12: llavors vol dir que no entres al podi, tu?
7: No. Injustíssim.
12: Pues injustíssim. El Papa Lleó, era el meu vot.
1: Injustíssim. Jugar la vida.
3: En quarta posició.
1: Pel programa.
2: Tots ho esperàvem.
1: L'audiència és imprevisible, no? No passa res, l'any que ve en farem més de temporada.
7: Sí, l'any que ve pots tornar a guanyar, si vols.
1: Sí, clar. Jo m'hi dedico, això.
5: Hauries d'anar al Vaticà directament i fer-ho al Vaticà.
7: Clar, és el següent pas.
1: No li donis idees al Basté.
12: Sí, efectivament.
1: Què, Basté?
12: Quan te'n vas de vacances, Santi, o no?
5: Ja he fet, jo, vacances, ja està.
2: Ell torna.
5: Jo estic tornant, jo ara ja enganxo.
7: Per temporada, no?
12: Que aquí ja comenci la pretemporada i no aquesta farsa de sol mundial. Comenci la pretemporada.
7: Ja n'estàs tip? Ja.
12: Home, jo vull el Barça amb xancletes. Ja.
5: Tu vols un Barça Birmingham, allò? Home, el juvenil i els del vell.
12: Torna de la línia de la Concepció.
5: I el Gamper contra un equip egipci.
12: Ah, això mateix. Bueno, escolta'm, que ja està això, eh? Bueno. Que ja hem acabat la temporada. Bueno, la temporada s'acaba diumenge a la 1 de la matinada, després el t'ho diràs. El dilluns comença a partir de les 7 del matí al món a RAC 1 amb el Sergi Embudio fins al dia 30 de...
1: 31.
12: Fins al dia 30, la temporada d'estiu. I el dia 31 torna la temporada de tardor-hivern, com el Corte Inglés, amb la Noemí i la resta de l'equip del món a RAC 1. En fi, que això, que passeu molt bones vacances, que passeu un gran estiu i que sigueu molt feliços. Fins aviat, que vagi bé. Bon dia i bona hora.
5: Adéu.
0: RAC 1 Notícies. Xavi Pardo.
12: Bon dia, són les 12. La defensa de Carles Puigdemont ja té l'estratègia preparada per si el Tribunal Suprem continua posant bastons a les rodes a l'aplicació de l'amnistia. Ho ha explicat el seu advocat Gonzalo Boy en una entrevista aquest matí al Món a RAC1. Boy ha assegurat que el Tribunal ja no pot tornar a passar la pilota a Europa i ha dit que ho tenen tot a punt per continuar batallant-lo.
9: Nosotros sí tenemos algunos mecanismos que, evidentemente, si estuviéramos en privado sin el micrófono, igual hasta te los contaría, pero...
10: O sea, hay táctica prevista.
9: Sí, nosotros siempre hemos operado bajo esa premisa y yo creo que eso es una de las cosas que ha mantenido también siempre la empatía con el presidente, porque él sabe que siempre hay algo previsto y claro que está previsto.
12: Boye també ha descartat que Puigdemont torni a Catalunya fins que tingui l'amnistia al sac i ben lligada i el jutge Pablo Llarena li aixequi l'ordre de detenció. Això, tot i que avui, des del govern espanyol l'han animat a tornar. Ho ha dit el ministre de Transports, Òscar Puente. A Ràdio Nacional d'Espanya ha dit que ell ho faria encara que el detinguessin.
15: Yo no soy quien para dar consejos a nadie, pero si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Pero, en fin, no sé lo que va a hacer. Yo creo que lo tiene a huevo, lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detengan. Dicen que más vale un minuto corrao que toda la vida amarillo. Yo lo haría.
12: I amb l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a l'amnistia, qui suavitza el to amb el govern espanyol és Esquerra Republicana. Oriol Junqueras estén ara la mà a Pedro Sánchez per negociar els pressupostos generals de l'Estat.
16: La voluntat i la responsabilitat de liderar les respostes a qualsevol amenaça d'involució democràtica que represente el Partit Popular, Vox i també Aliança Catalana. També nos parece que és molt rellevant el camino hacia unos posibles presupuestos españoles.
12: Un missatge que Junqueras ho ha llançat des de Madrid en un esmorzar informatiu del Nova Economia Fòrum. Més coses, els Mossos han detingut un home a Arenys de Mar, al Maresme, que es dedicava a arrencar canonades de gas per vendre'n el coure. Li atribueixen diversos robatoris en diversos municipis del Maresme, però també a l'Eixample de Barcelona. I precisament a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut un home per insultar i intimidar amb una ampolla de vidre dues persones del col·lectiu LGTBI. Va ser ahir durant els actes del Pride. Li atribueixen un presumpte delicte d'odi i amenaces. I dilluns que ve, a RAC1 comença l'estiu. Aquesta emissora marxa diumenge de vacances després de la millor temporada de la seva història, consolidant el milió d'oients i ho fa deixant la graella de la casa en bones mans. Sergi Embudio torna a agafar les regnes del món a RAC1 i a Raumanyer es posa de nou al capdavant del Via Lliure. Tots dos explicaven les línies mestres d'aquests matinals.
17: Que la gent no esperi grans revolucions ni grans canvis ni res, perquè al final tenim una manera de fer les coses, tenim una manera de fer el programa, tenim una manera de fer la ràdio en general i a l'estiu serà intentar mantenir aquesta línia.
18: Moltes novetats, però això, repetint l'esquelet de sempre del Via Lliure.
12: Pere Mas també repeteix a les tardes del

0: El Girona ha renovat David López una temporada més. El central va arribar a Montilivi el 2022. I en bàsquet, Agustí Novales, nou jugador del Barça. Aquest matí ha pagat la clàusula de rescisió per marxar del Manresa i el Barça ara mateix acaba de fer oficial la seva incorporació. És la quarta de l'estiu després d'Umoya Gibson, Justin Robinson i Olivier Nkamua. I en ciclisme, avui es disputa la 13a etapa del Tour de França, és la més llarga de la cursa i els ciclistes hauran de pujar al Valon d'Alsàcia de primera categoria. El líder de la general és el de sempre, Tadej Pogacar, amb més de 3 minuts i mig sobre Jonas Vingegaard.
1: Aquest estiu, els veritables hits no només s'escolten, també es mengen. A La Sirena tens més de 200 gelats per enamorar-te'n. Bombons irresistibles, cons cruixents, polos ben refrescants, sorbets i molt més. Vine a descobrir els veritables hits de l'estiu. La Sirena, cosa bona.
2: I el temps, som a les portes d'un cap de setmana de calor, però sense extrems. Durant el matí predominarà el sol i a la tarda s'espera alguna tronada al Pirineu. Avui les temperatures es moren entre els 32 i els 37 graus de màxima, amb sol a bona part de Catalunya i nuvolades al Pirineu amb algun ruixat aïllat. És tot, ens actualitzem d'aquí a una hora al Punt de la Una i també al portal de notícies RACU.cat.
1: Minut a minut de RAC1.
3: Més fàcil.
1: Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
3: Actualitzada.
1: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
3: Renovada.
1: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
3: Escolta.
4: Ciutadans de Catalunya.
1: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença La Competència.
5: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui, a l'estudi de RAC1, amb gent vinguda de...
6: Vilanova i la Geltrú.
7: Sí.
6: Horta.
7: Sí.
6: Palafrugell.
7: Sí.
6: Cardona.
7: Sí.
6: Samalús.
7: Sí.
6: La Garriga.
7: Sí.
6: La Floresta.
7: Sí.
6: Guardiola de Berguedà.
7: Sí.
6: L'Eixample.
7: Sí.
6: El Camp de l'Arpa. Benvinguts a La Competència, un programa d'humor basat en fets reals.
5: Són les 12 i 6 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
8: Bon dia, Òscar Dalmau.
5: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó.
8: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
5: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
9: Què ha passat?
8: Heu de saber que avui sí, últim programa en directe de la temporada de La Competència 2025-2026.
9: Sí?
8: Però no per això deixarem de parlar de l'actualitat.
9: Escolta'm una cosa, és veritat, sí. És veritat lo d'ahir?
8: El què, lo de l'amnistia, allò del TJ...
9: Quina amnistia ni quins 8 quartos? Lo del Miquel Vidal que se'n va?
8: No, Manel,
9: Que plega?
8: Sí, bueno, plega, sí.
9: Manel que diu que te'n vas a fer de cap de comunicació del PSC.
10: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, per fi el meu somni.
9: Sí, sí,
10: claro, aconseguit.
8: Manel, no sé si donar-te la paraula perquè el dinar d'ahir al migdia l'has allargat fins avui.
10: Sí.
8: Es comenta que aquest matí t'has dutxat en un bar.
10: No és veritat, no és veritat.
5: Desmentit, doncs,
10: No m'he dutxat en una font del carrer Montaner.
8: Ah, bueno, també és
10: molt
8: maco.
10: Maca,
8: també és maco, sí, sí, ara està de moda.
9: Pot ser que hagis baixat la veu una octava?
10: Sí, és que estic en edat de canviar-la.
8: Sí, sí, sí, just mira, se'n va. Vola perquè això, està en edat de fer canvis.
9: Parlant de l'edat, és veritat, com es va dir ahir en un moment donat en aquest estudi, que tenies 30 anys quan vas entrar en aquest programa a treballar?
10: És completament veritat.
8: Fa 7 anys,
9: sí, doncs estàs igual, eh?
10: Gràcies. I no és una bona notícia.
9: No, no. Per mi sempre tindrà 37 anys.
8: L'edat que semblava que tenia quan el va conèixer.
10: Estic atrapant l'edat que aparento.
8: Sí, sí. Més enllà d'aquest adéu...
10: del estrany.
8: Manel, bueno, estrany, llarg, però per maco,
10: clar.
8: També una mica,
10: sí,
8: eh?
10: Sí, sí.
9: Però així se'n va allà, puta vegada.
8: S'havia estat fent llarg.
9: Tanta merda.
11: És una mica com sopa de cabra, que marxaven i han tornat més vegades, sí, de les que han marxat, que jo estic a favor, perquè tot el que sigui Gerard Quintana, jo...
9: T'agrada?
11: Bueno, és que per mi és un referent, perquè a mi anar sense calçotet me refresca molt.
9: Pensava que parlaves musicalment.
11: No, musicalment també. Jo els vaig conèixer en el Ben Endins, del recopilatori, en directe.
9: Sí?
11: Però fins ara.
9: Tu, si és de l'any 89 o...
11: Però és que ara està tot a internet. Jo no el vaig conèixer a l'hora de...
9: Que pensava que el tenies en casset i l'escoltaves al cotxe.
11: No, casset no sé ni el que és.
9: Jo
11: hi ha formats que és que no en tinc ni idea.
9: El minidisc?
11: És que de debò que moltes vegades...
9: Va sortir un afegit, un premium, un casset premium, que era el DAT. casset, que era un casset digital, no magnètic.
11: He desconnectat, eh? Ja. O sigui, és que de vegades esteu parlant de coses vostres, els grans...

0: la redacció sí. I a mi me surt un mico tocant els platerets al cervell, que és quan ho sento parlar de gramoles, de discos,
1: home, gramoles, discos de
0: pedra...
1: De l'any 1910 parlen de gramoles.
0: Com diguem, no, és gent
2: que
0: antiga.
2: Que vells que són, aquesta gent, una mica més vella que jo.
1: Home, és gent passada de moda. Home.
0: Bueno, doncs això...
1: Més parlem de magnetòfons, si voleu.
0: Home, no. Bueno, sí, si vols parlar de magnetòfons...
1: No.
0: Tu tens la propietat de fer que les coses que en principi no són interessants ho siguin una mica.
1: Laserdisc? Us interessa? Posem una pel·lícula...
3: No li obris aquesta porta.
0: No. Bueno, laserdisc per tu és molt modern, no?
1: Sí, massa. Té làser.
0: Té làser i és com...
1: L'invalida.
0: I és color de plata, no és color de pedra o color...
1: Bueno, color de plata també...
0: El color de plata t'agrada? Ah, sí, pel New Modern, no?
1: No, perquè sóc com un...
0: Com un cordal
1: d'aquests.
2: Voleu que marxem?
3: Sí, deixem sols.
0: No, tu ja ho faràs, calma.
2: Es queden, que no puc.
4: Queden 45 minuts. Ho has dit en plural i en realitat era només tu.
0: Sí, sí, en fi, més enllà de l'adeu del Manel Vidal i de la possible tornada de Puigdemont...
4: No, com a guionista del programa.
0: Sí, sí. Han passat més coses al món.
1: Sí, per exemple, jo també me'n vaig de vacances.
0: Ah, molt bé, felicitat.
1: I us preguntareu, on vas,
0: no, Angelines? La veritat és que no m'ho he preguntat, però...
1: Doncs mira, en dues paraules.
0: Sí.
1: Tossa? Mar. Eh?
0: I falta alguna...
1: I una proposició.
0: No, una preposició.
1: Bé.
4: Què proposa?
1: Cap al mig sí, i fa tossa de mar.
0: Sí, és de mar, sí.
1: Millor que la Toscana, eh?
0: Bueno...
1: Saps la Toscana d'Itàlia?
0: Sí.
1: Tosses la Toscana, tosses la Toscana en platja.
0: Bueno, i sense...
4: M'agrada molt que diguis, sap la Toscana d'Itàlia com si hi hagués alguna altra Toscana.
1: Sí, bueno, d'allà, sí.
0: Bueno, l'Empordà també és la Toscana de la Toscana.
1: Però escolta, diré una cosa, diré una cosa, les vacances, el lloc no fa les vacances, eh?
0: El lloc no?
1: Les vacances les fa la companyia, eh?
2: Ah, sí.
1: És molt important amb qui vas de vacances, és o no?
0: A l'Afganistan, no? A recollir heroïna.
1: Jo me'n vaig amb les amigues a l'Afganistan i t'ajudo.
3: Que creixin els camps.
1: Depèn de la companyia que vagis, tu passes bé a l'Afganistan. Jo me'n vaig amb les meves amigues, que ens anirem a Tossa de Mar, amb la Conchitín, vindrà la Consolín, també l'Emperín, la Pilarín. I farem, escolta, el que fem cada any. Anirem de museus.
0: Ah, de museus per Tossa?
1: Sí. Tenen el Museu Municipal, que anem normalment, quan hi arribem, els matins ens els passem al Museu Municipal, que hi ha aire condicionat. Anem a veure pedres d'aquestes romanes.
0: Pedres romanes.
1: Que hi tenen. Són molt boniques.
0: Sí, molt boniques. Restes arqueològiques, entenc.
1: Bueno, a veure si aquest any ja les han restaurades, perquè, escolta, les pedres les tenen allà totes trencades. Tu pots creure?
0: És que li torno a dir...
1: Escolta, però això no ho poden arreglar?
0: No ho poden arreglar en el sentit que vostè proposa, perquè penso que són restes arqueològiques.
1: I després... Ja que me pregunteu, anem a fer un gelat. Sempre, eh?
0: Sí.
1: El gelat del migdia?
0: Sí.
1: A les 12...
0: Un gelat.
1: Quarts d'una?
0: Abans de dinar.
1: Anem a fer gelat? Vinga, anem a la Gijonenca.
0: Molt bé.
1: Anem a la Gijonenca a fer un gelat.
0: A la Gijonenca,
1: Sí.
0: Hi ha Gijonenca a Tossa?
1: Bueno, no sé, una geladeria, que li diem la Gijonenca.
0: D'acord, però bueno, pot ser que no.
1: Jo sempre me demano un gelat que és com un... És un ocell que es diu Punky?
0: Sí, home, no, però... No, però en principi és una gelateria artesana i demana un ocell de la Menorquina. Bueno,
1: crec que sí, em sembla que és de la Menorquina.
0: O és de Cami. De qui és? Algú sap de qui, a qui pertany Punky, que per altra banda crec que l'han tret del mercat?
1: Ah, sí?
0: Com estàs dient? Això sí que és un programa d'actualitat.
1: A veure si ens estan venent caducats des de fa 3 o 4 anys.
4: Calice. En Punky és de Calice.
0: És de Calice.
1: Bueno, Calice, això ho anunciava l'Iniesta.
4: Sí. Bueno, que sapigueu que ja l'han tret perquè hi ha una notícia del diari Punky que diu el adiós de Punky, el histórico helado.
0: Bueno, al final posa un programa d'actualitat.
1: Pues a la Gijonenca de Tossa encara te'l serveixen. Com que està congelat, escolta, el que congela.
0: És un estoc.
1: Claro, és un estoc congelat, no es fa malbé.
0: Molt bé, doncs això...
1: I després de fer un gelat a la Gijonenca, ja cap al migdia, ja allà a la una i mitja, a les dues, que és la millor hora per anar a la platja...
0: No, home, no... Doncs
1: pues anem a la platja.
0: A la una.
1: Lloguem un patí de pedals d'aquests.
0: Sí, i vostè pedala a la una
1: home, no,
0: sota
1: per la mort de Déu,
0: no?
1: Per qui m'has pres. Això li deixem fer la Pilarín, que li va bé fer exercici perquè li ha dit al metge que de la circulació, que la té una mica fatal.
0: Fatal, eh?
1: Pues ha de fer exercici, dic, escolta, pues tu pedala i la resta d'amigues pugem al darrere.
0: Sí.
1: Al darrere ens agafem dels pedals.
0: Sí.
1: Del pedal del patí aquest.
0: Del patí.
1: Des de darrere i ens deixem gronxar per les zones.
0: Uh-huh.
1: Mentre la Pilarín ens arrossega totes.
0: O sigui, a veure si ho entenc.
1: Va fer molta força, eh?
0: I tant, sí. Pugen un patí de pedals.
1: Sí.
0: Sis dones al darrere.
1: Bueno, sis, no. Sembla que són tres.
0: Quatre. I una
1: I la Pilarín
0: una
1: condueix.
0: Una sola pedalant.
1: Sí.
0: Bueno, condueix. Fa una mica de noruec allò que pedala. No,
1: sí.
0: No hi ha ningú al seient del costat?
1: No. El seient del costat i deixem les bosses.
5: Les bosses, eh?
1: Que així al darrere estem més còmodes.
5: Uh-huh.
1: No vegis com bufa la Pilarina.
5: Normal. Està arrossegant tres persones adultes.
1: És la que té més força de totes perquè fa iogui lates.
5: Ah, fa
1: iogui. No només pilates, no. Iogui també fa.
5: Iogui, no, ioga.
1: Perquè serà... això es diu iogui lates.
5: No, però seria ioga... Bueno, sí.
1: Fixa't. Iogui lates té molta força. Es veu que el iogui lates t'ajuda a treure la força del ventre i ella treu la força del ventre i també de les parets vaginals. També va molt bé. I pedala, escolta, molt
5: fort.
1: Per fer anar el patí. Has de treure la força, m'ho diu la Pilarín.
5: Una vagina molt brutal, no?
1: Bueno, no sé, jo no li...
3: No pensava que sentiríem mai aquesta frase aquí.
1: Una vagina molt brutal, jo no ho havia sentit mai, tampoc.
5: No, però muscularment... Bueno, no sé, no m'interessa gaire, tampoc.
1: La qüestió, que pedala fort.
5: Sí, molt bé. Algú més que vulgui explicar?
4: Perdoneu, jo una cosa. Ens acaba d'enviar una notícia molt important a un oient del programa, també exguionista.
2: Manel Vidal torna?
4: No.
2: Mira, precisament és un exguionista
4: del programa, una persona molt estimada per tothom, que és en Tomàs Fuentes, que...
2: Parla per tu.
4: Bueno, sí, vostè no estima ningú. Jo estava llegint aquesta notícia del diario.es, que és del mes de març d'aquest any, que diu el adiós de Punky, el histórico helado pingüino devorado por el mercado, i que no sé què, i tal i qual, bla, bla, bla.
5: O quanta literatura, no?
4: Sí, molta literatura per un gelat amb un pot de plàstic.
1: Perdona, ben bo és el Punky.
5: Sí.
4: I dies després, es veu que va haver-hi una campanya de xarxes el Manel m'envia una notícia que diu el regreso del helado más viral d'internet.
1: Veus?
4: Total, que Punky
1: va tornar.
4: Va marxar i va tornar.
1: Veus?
5: Com el Manel Vidal.
4: Com el Manel Vidal. Sí. Punky.
5: El nostre Punky.
2: Bueno, però... li falten cabells per ser Punky, eh? La cresta...
5: La cresta va per dins.
2: Bueno, ni un dia sense un xiste de calvo.
5: Sí, sí.
2: Completament gratuït. Tot.
5: La temporada que ve potser els pot continuar fent o no. Ja veurem. Algú més que vulgui explicar on va de vacances o podem començar a parlar del que realment interessa a la gent?
1: No, parlem de les meves vacances.
5: Aviam.
1: Miquel Cirici.
5: Miquel Cirici, molt benvingut.
1: Heu de saber que jo agafaré el meu Peugeot 407 i faré una de les rutes més famoses del món.
5: La ruta 66 als Estats Units?
1: No, la ruta de Pedro Sánchez del 2017 per guanyar-se el favor de la militància.
5: Què diu ara?
1: Ell va anar per Xirivella, a l'Horta Valenciana, i va passar per l'Entrego, per Astúries.
5: Sí.
1: Va passar per Castelló, també, per Dos Germanes, per Saragossa, per Murcia, anava picant a les portes de tots els militants.
5: Sí,
1: Els hi demanava el carnet, a dir, escolti'm, jo em tornaré a presentar perquè acabo de dimitir, però ara vostè m'ha de votar, quan d'allò... I sí, el van votar.
5: Vengo a conocer Daniel Otro, buenísimas persones.
1: I es va presentar a la mesura de censura, i el van fer president, jo ja sé que no som ni els uns i els altres, però...
5: I això ho farà amb un Peugeot 407, diu,
1: sí, un 407 negre. Tinc el mateix cotxe que el que va fer servir Pedro Sánchez, però és casualitat.
0: Sí, home, sí, casualitat.
1: Casualitats de la vida.
0: Molt bé, un català de vacances per l'estat espanyol. Deixem-nos-hi més diners que els necessiten, pobrets,
1: I tu on vas de vacances, Mohamed?
0: A Prats de Molló.
1: A Prats de Molló?
0: A acabar la feina del president Macià. Vaig a reunir-me amb els francesos per negociar la derogació del Tractat dels Pirineus i que ens torni la Catalunya del Nord.
1: Molt
0: i
1: bé.
0: De propina, a veure si cau la Bretanya, que m'agraden molt les creps salades.
1: No, demanem una també. I tu, Jean-Paul...
0: Una pregunta. Sí. Hi ha substitut del Manel, que s'ha dit una mica així...
1: Sí, ja n'hi ha.
0: Doncs no m'ho heu dit, però m'he preparat durant anys i crec que... Bueno, ha arribat el moment de... Estic en el meu prime i jo crec que...
1: Ja, però el substitut no ets tu, Jean-Paul.
0: Ah? I no em podeu donar una pista de qui és? Potser em podeu dir el nom i els cognoms, puc anar a casa seva a explicar-li una mica com va el programa amb un pot de Propofol. Bueno, no sé, si és una noia, no. Aleshores aniré i a mi m'agradaria que hi hagués equilibri.
1: Una noia, diu. RQ. Fixa't, una noia, per l'amor de Déu.
5: Està prohibit o què?
1: Home, però si teniu la Noèlia, per què desgrava?
0: Clar,
1: i em teniu a mi perquè jo pràcticament no cobro res, cobro el salari mínim. Mare de Déu, senyor.
0: Bueno, pues se sap o no qui vindrà a la competència.
1: És secret, ho sabrem el primer dia de temporada, que és el 31 d'agost.
0: Té els cabells rossos?
1: Però què preguntes ara?
0: Porta barret.
5: Porta barret.
1: Què juguem? El qui és qui, ara?
4: Jean-Paul.
0: És Alfred.
1: Bueno, escolta'm, tu fas vacances o no, Jean-Paul?
0: Sí, la qüestió és que he buscat a Booking si puc reservar en algun càmping o hotel amb la moneda de la visibilitat.
1: Ja, sí, però...
0: Però encara no l'accepten, que estan en procés, que m'ho han dit, i m'ho diuen en català, perquè en Booking parla en català, no com a TripAdvisor, que has de fer molts esforços i diuen en la llengua de l'imperio,
1: Sí.
0: Bueno, per tant, passaré les vacances a la meva habitació. Al final s'està fresc. M'he comprat un d'aquells ventiladors portàtils que es pengen del coll.
1: Oh, que bo. Molt estètic.
0: Que duren dos dies.
1: Sí, sí.
0: I m'ha sortit una taca d'humitat al sostre que s'assembla a Madagascar, l'illa, i no la pel·lícula, que també és molt divertida.
1: Ja, quan has dit que s'assembla a Madagascar, tothom hem pensat en l'illa, no en la pel·lícula. Una taca que s'assembli a una pel·lícula...
0: Podria ser que...
1: en un fotograma.
0: Moltes capilaritats, eh?
1: Ja.
0: Aleshores, doncs, bueno, així que ja sé que faré de vacances. Estar mirant allà amb aire fresc, que és el que... Al final no demano més.
5: No cal que t'emocionis tant, eh?
1: En fi, avui també parlarem de les reaccions al TJUE, sí, a la llei espanyola de l'amnistia, sí, valgui la redundància, i d'altres qüestions que preocupen i molt. Per exemple, Cabrera de Mar al Maresme. Estan amoïnats perquè un grup de senglars es passeja cada nit pel poble provocant destrosses.
0: Sí. Això és com la pantalla aquesta que posaran pels immigrants a tota Catalunya, eh? I pels argentins també, perquè vegin la final del Mundial.
4: Sí, a Barcelona hi ha una pantalla de 10 metres.
0: A mirar què?
1: Ara ja no us agrada que baixin els senglars?
5: Què vol dir?
1: Ara ja no us agrada que la naturalesa recuperi el terreno?
5: Bueno, durant la Covid es va parlar molt d'això...
1: Jo me'n recordo quan la Covid... Sí. No, a nosaltres ens encanta veure que no hi ha contaminació, ara que no hi ha cotxes enlloc, perquè tots els carrers estan buits, se senten els ocells...
5: Sí.
1: A Barcelona no hi ha turistes, hem descobert que a Barcelona hi ha arbres...
5: Sí, bueno, arbres i que es pot caminar pel carrer, no?
1: Els nens tornen a jugar a la pilota a la plaça de la catedral, per fi ens hem lliurat d'aquell tio que toca el violí amb un altaveu, que ja, vinga, ja prou, home, per l'amor de Déu.
5: Aprofitant, no? Per...
1: Sí, home, sí. I ara no. Ara resulta que us molesta la natura. Jo ja estic d'acord, eh?
5: Però d'acord amb què? Si estàvem parlant d'aquests senglars a Cabrera.
1: Amb donar permís d'armes a tothom.
5: No, home, no és això.
1: Escolta, que es pugui comprar la gent una metralleta al supermercat i a divertir-se disparant contra els senglars.
5: Crec que no va així.
1: I per què no? També contra aquell veí que mira la televisió al mes d'agost. Un volum massa alt.
4: A veure, perdoneu que reprengui el tema. El tema és que l'Ajuntament de Cabrera ha demanat ajut a la Generalitat per poder controlar un grup d'una vintena de senglars que causen destrosses al poble reiteradament i venen de nit. I es
0: però venen de nit perquè, bueno, aquí el que s'ha de fer és la mediació, se té de mediar.
1: S'ha de mediar.
0: Sí, un jutge de pau o el que sigui, algú que parli l'idioma porc, senglar. El dialecte senglar,
1: l'esport. A veure qui el deu parlar.
0: És que avui és molt important l'empatia, i no es pot anar a sac contra aquesta família de senglars. Els senglars també són persones humanes.
1: No, els senglars no són persones. Si són senglars, no són persones.
0: Doncs ja tenim l'antianimalista.
1: No, home, no, antianimalista
0: molt,
1: tampoc.
0: Molt fort que puguis dir aquesta cosa en antena. Aquí 10 anys ho sentiràs i diràs com era jo aquesta persona escarosa.
1: Bueno, tampoc. En tot cas, si ho digués, jo diria fastigosa.
0: Bueno.
1: Exactament què proposes?
0: Anar a parlar amb els senglars, asseure's a la taula, senglar si te'n tolc, que això va anar molt bé pel procés,
1: sí, home,
0: per desescalar.
1: I tant, fixa't.
0: I es va desescalar
1: fins
0: tant
1: ara
0: que estan
1: això
0: en una mestrens d'un pàrquing.
1: Però com vols parlar amb un senglar?
0: Doncs amb la seva llengua, el senglarí, jo el parlo. Sabeu com es diu sí en senglarí?
1: Com?
0: Com Jorge.
1: És igual que Jorge? Això és sí. I Jorge.
0: És que
1: no. I com diuen Jorge? Val. Sí, no, hi ha un matís.
0: És diferent.
1: Sí, hi ha un matís.
0: És que al final, bueno, tampoc tenen tantes paraules, tenen molta polisèmia, perquè tenen una paraula que vol dir moltes coses.
1: Bueno, és que només tenen un ronc, sí.
0: No, són diversos, el que passa que has d'estar molt atent, perquè, per exemple, això vol dir Jorge...
1: Jorge, sí.
0: I això vol dir...
1: Què és?
0: Assegurança de vida de Jorge.
3: Vol dir Berixur.
1: I bon dia? És molt llarg, no?
0: Bon dia, Jorge.
1: Ah, bon dia. No, jo et deia bon dia seques. Bon dia seques.
0: Bon dia seques.
1: S'ha de dir,
0: vale? Bueno,
1: és exactament igual.
0: No sabeu apreciar els matisos. Com es nota que no parleu senglarí?
1: Sí, no.
0: Una cosa és això i una altra cosa és... Mira, deixem-ho estar perquè... Bueno,
1: sí, també hem de parlar del català a internet, una campanya de voluntaris.
5: Això és important. Una campanya de voluntaris d'Aliança per la presència digital del català ha aconseguit que 500.000 d'usuaris configurin el dispositiu en català. D'acord?
1: Perdona, però Aliança Catalana...
5: No, Aliança Digital pel Català. No, Aliança... És una cosa diferent.
1: Aliança Digital pel Català.
5: Són com uns superherois. Aliança Digital pel Català són com uns superherois del català que han aconseguit, entre altres coses, que hi hagi cotxes que ja parlen en català, que hi hagi Twitter, per exemple, que parli català...
1: Has parlat en plural. De moment hi ha un cotxe que parla català.
5: Crec que... Sí, bueno, un cotxe
4: un
5: no.
4: Un set, sembla. No, em sembla que hi ha un parell que ja s'havien anat sumant aquest any.
5: Doncs això, que és una agrupació d'entitats també com Plataforma per la Llengua, l'Obra Cultura Balear, Òmnium, etcètera, etcètera.
1: Però això no li importa a ningú, home.
5: Bueno, però això li... Mig milió de persones...
1: Mira,
5: crec
1: quan has començat a explicar el titular i has dit Aliança, he pensat, bueno... aquests no són els bons, no? Però tampoc no són els dolents.
5: Bueno, en una acció... Deixa'm acabar. Sí. En una acció coordinada amb el Festival Cruïlla, els voluntaris han assessorat els visitants al festival, entre d'altres, a configurar el mòbil en català. Sí. Una cosa tan bàsica...
1: El Cruïlla, aquest que van fer ara fot unes setmanes.
4: Una setmana passada.
1: Tenen molta consciència dels del Cruïlla, no? De la llengua.
5: Sí. De la llengua, sí, vostè també.
1: Sobretot de la seva pròpia llengua, que no els hi cap a la boca de lo drogats que van.
5: Què
1: dius? Només hi ha que drogats en aquests festivals.
5: L'objectiu, per vostè, tot és... qualsevol festival, qualsevol reunió de gent jove...
1: Papa, me'n vaig al Cruïlla perquè tinc ganes de veure un concert de Dan Peralbo i el Comboi, perquè m'interessa molt l'oferta musical de Cabralunya.
5: Escolti, Cabralunya som
1: ningú
5: tots.
1: Ningú sap el que és.
5: Però vostè... Escolti.
1: Mentrestant, doncs, m'apunxaré unes ratlles de MDMA pel nas. Però tot això jo ho faré en català.
0: Bueno... I si no tindrem dret a passar-nos...
4: A drogar-nos en català.
0: Jo sí que en contra, eh? Jo ja sabeu que jo tot això no ho toco.
4: No,
0: perquè ho toquin els castellans, que ho toquin els catalans.
5: Bueno, l'objectiu de la campanya és aconseguir que el català tingui una presència digital proporcional al seu nombre de parlants i així tinguem eines per viure també digitalment en català.
1: Doncs compte que aquest no és tema baladí, eh?
5: No, això són Don Pazos de Vieira.
1: No n'és pas... Fixa't tu, eh? No n'és pas un tema baladí, eh?
5: Cada cop millor. Cada cop
1: no, N apòstrof, és accent tancat.
5: Ja l'havia entès, sí.
1: P-A-S, pas, 10 punts en lletra lleta del gran dictat.
5: Sí, exacte. Vostè és expert en tecnologia...
1: Sos Anton Pazos de Vieira.
5: Sí, què li sembla aquesta iniciativa de...
1: Molt interessant, però no tothom sap configurar el seu dispositiu.
5: Molt bé, per tant, ens explicarà com posar el mòbil, per exemple, o l'ordinador en català, una cosa tan bàsica...
1: Bueno, no ho faré jo, ho farà una intel·ligència artificial especialment dissenyada per ajudar-vos a configurar el mòbil en català.
5: Molt bé.
1: Té un reconeixement de veu.
5: Reconeixement de veu.
1: Sí, important, eh?
5: Sí.
1: Espereu que l'engego, un moment.
5: Engeguem l'intel·ligència artificial en català, amb reconeixement de veu. Costa una mica.
1: Bueno, és Windows 95.
5: Tecnologia punta.
1: Efectivament. Veure com funciona la mar de bé.
5: Àvia.
1: Pots parlar en català.
5: Sí.
1: I va perfecte.
5: Molt bé.
1: Mira, hola, bon dia, Déu vos guarda, Maria.
6: A mi me hablas en cristiano.
5: Bueno, potser s'ha d'acabar d'afinar una mica, eh?
1: Bueno, una mica.
5: L'entrada em sembla, per ser una cosa conscienciada en català...
1: Simplement és un... És una línia aquí de...
5: És una línia de...
1: De Cobol, de llenguatge Cobol.
5: Llenguatge Cobol. Sí, segurament és Cobol.
1: Però l'acabarem d'afinar un segon. Sí. Aquí el problema és que cal demanar-ho amb educació.
5: Exacte.
1: Tu no pots parlar una intel·ligència artificial sense educació.
5: Uh-huh.
1: Hi ha molta gent que pregunta a ChatGPT sense posar el signe d'admiració al final, home. La gent se l'estalvia.
5: Vol dir el signe d'interrogació. No?
1: D'interrogació, perdó. Va,
4: si posa... L'admiració potser també,
1: l'admiració, la gent me pregunta cridant, eh?
5: No, ja pot ser. Aleshores, com pregunta vostè aquesta mena d'intel·ligència artificial en català?
1: Amb educació.
5: Molt bé.
1: Dius, hola.
5: Hola.
1: Podries parlar català, sisplau?
6: I tant que sí.
1: Veus?
6: Bon dia i mori el Borbó.
5: Bueno.
6: Jo sóc Lliri, la seva assistent de veu.
1: Veus? Hi ha Siri.
5: Sí.
1: I en català hi ha la Lliri.
5: Sí, ho hem entès, Lliri.
1: Lliri, bon dia, Lliri. M'agradaria configurar el meu dispositiu en català.
6: Abans de res, necessito conèixer el teu mòbil.
1: Mm-hmm. Bueno, ja veieu que és una dona molt directa.
5: No,
1: la tercera interacció ja em demana el número de mòbil, eh? Vol algo, vol tema, eh?
5: No, crec que...
1: Vol tema aquí, eh?
5: Crec que no és això, oi, Lliri?
1: Que sí, home, que sí.
6: No, flipat. Vull saber el model del teu dispositiu.
5: Ah, clar, vol saber el model per poder intervenir i poder fer el canvi al català.
1: Bé, tinc un Samsung Galaxy A17.
6: Un Samsung? Ets pobre, tu?
1: No, bueno...
5: A veure, un moment.
1: No li feu cas.
5: Potser s'està extralimitant, no?, les seves opinions.
1: Bueno, tinc un Samsung perquè els experts en tecnologia preferim el sistema operatiu Android.
5: Ah, clar, és per això, eh?
1: Bueno, i perquè la mama no m'ha donat diners encara, però, bueno, ara parlàvem de com posar el mòbil en català.
5: Mm-hmm.
6: Primer, desbloqueja el mòbil.
1: Mm-hmm. Molt bé, ja l'he desbloquejat.
5: Sí.
6: Ara, entra a l'aplicació de fotos.
5: Bueno.
1: La de fotos?
6: Perdó. Ui, què és això? Aquest paquet és teu.
5: Bueno, no cal
1: encara s'ha d'entrenar bé aquest model, eh?
5: Sí,
6: que t'has d'entrenar. És un mitjó...
5: Deixa-m'ho estar perquè
1: crec que aquest
5: patinant...
1: model està al límit de capacitat,
5: sí.
1: No funciona gaire bé, l'hauré de tornar a configurar.
6: Sí. No em desconnectis.
1: Sí que et desconnecto, ho deixarem aquí, eh?
6: No em desconnectis.
1: Bueno. Costarà una mica perquè va una mica lent, però...
7: Mira quina veu. Soc Manel Vidal.
1: Sí que és veritat que ha baixat unes octaves,
5: eh? Més val que ho deixem aquí. Gràcies, José. Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
1: Tot seguit les repassem.
5: Va.
8: No cal moure's de recu per escoltar La Competència.
1: Va, que avui també hem de parlar de l'aval dels jutges europeus a la llei d'amnistia.
0: Molt bé. Hem passat de demanar un nou estat d'Europa, demanar, sisplau, que ens perdonin...
1: No estàs gaire content, la resolució del Tribunal Europeu de Justícia.
0: Què d'estar content? Jo, estar content en aquesta situació és de botifler. És que no tinc cap dubte que si els polítics indepes haguessin fet la feina 2017, ara estaríem esperant que diumenge jugués la final del Mundial la nostra selecció contra l'Argentina.
1: Respira.
0: Home, que de respirar, és claríssim.
1: Ja.
0: O sigui, ja fas independent i ja dues finals. Bé,
1: la qüestió és que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala l'amnistia per als encausats del procés.
9: Exacte, els exiliats, els 35 exalts càrrecs de la Generalitat perseguits pel Tribunal de Comptes i els 13 membres del CDR acusats de terrorisme, entre d'altres.
1: Resumint-ho en una sola paraula. Terroristes!
5: Doncs això és un misteri, ja el tenim aquí. Bones i màgiques nits.
1: Professor, de debò, bon dia.
5: Està venint el misteri,
1: La nit del misteri?
5: La nit del misteri és aquí. A mans del misteri, a mans de l'amnistia... Això de celebrar l'amnistia no recorda una situació molt concreta?
1: Quina situació?
5: Aquella parella tòxica que ho deixa, torna, després ho torna a deixar, després ho torna una altra vegada i torna, i finalment un dels dos diu, ara sí que sí, és la definitiva, trenquem per sempre, no vull saber mai més res de tu.
1: Molt bé.
5: I l'endemà la persona que deixa la relació es passa el dia pujant stories d'Instagram ensenyant una mica de cuixa, esperant que arribi el like de la persona que acaba de deixar, i quan finalment el like arriba pensa, veus, potser és que ho podem tornar a intentar.
1: Ja, vostè veu així...
5: M'he cansat de pensar-ho només,
1: Veu així la llei d'amnistia.
5: Jo... Tu, ell, tu, tot, tothom. Tothom.
1: Que maco que tu és.
5: Molt bé, continuem parlant de l'amnistia i de les reaccions a la decisió del Tribunal Europeu, que són diverses i variades.
9: Sí, algunes organitzacions...
5: Sobretot diverses.
9: Sí, sobretot diverses. Algunes organitzacions consideren l'amnistia una gran victòria per a l'independentisme, d'altres en demanen l'aplicació immediata i d'altres celebren la decisió del TJUE, però recorden que no resol el conflicte entre Catalunya i l'estat espanyol.
5: Bon dia, bona hora, bonjour, boni Tyler. Com esteu? Boni Tyler, pobreta.
9: Bon dia, Duque Fire.
5: Bon dia, què tal? No feu molta cara d'estar tenint un bon dia, però... Bon dia. Que potser va passar un camió per sobre, jo, que una furgoneta d'aquella de l'Ikea.
4: Vam estar treballant fins molt tard.
5: Treballant fins molt tard.
10: Havien quedat uns temes.
5: Uns temes en un dinar que m'ha arribat una foto, que us vam fer una foto del dinar, últim dinar de temporada, per no dir que era el dinar de Nadal, que un any retardat.
4: Era el dinar de Nadal de 2023, concretament.
5: Sí, algú ha agafat la foto de molt amunt i sembleu les 5 tortugues ninja.
9: Falta
5: en trinxant. Que algú porti un gotet d'aigua i ibuprofè perquè aquesta gent jove. En qualsevol cas, jo només passava per aquí per recordar-vos que tinc una amica a Madrid, que ja el coneixeu.
9: El TV de Foix, no?
5: Exacte, i ja sabeu com més, que sempre t'he preparat una anàlisi quirúrgica dels assumptes de la meseta, i voldria que parles una miqueta de l'amnistia. Crec que podem trucar, Àlex, podem trucar a TV de Foix per parlar de l'amnistia, a veure com han relacionat a Madrid.
11: TV de Foix, tiribu i de l'altre, what can I do for you, chocho?
5: Bon dia. Bon dia, TV. Què tal?
11: Ui, què passa, tierra de Satán, ¿cómo estás?
5: Bueno, mira...
11: Uy, perdóname la voz, que es que ayer salimos...
5: También,
11: con unos amigos, y bueno, en fin, ha sido muy, muy, muy larga la noche.
5: Ajá.
11: Oye, una chica como tú, llamándome a mí, ¿qué quieres de mí?
5: Bueno,
11: no te voy a dejar dinero.
5: No, es que no voy a dinero.
11: Que últimamente solo me llamas para pedirme cosas, que si la peluca, que si el body con tachuela, que si préstame la garrafa de 8 litros de lubricante efecto frío galón.
5: Bueno, no truco per això, no necessito res, no ho tinc tot,
11: Però per què rechazas mis mercachifles del amor?
5: Bueno, que te estic dient que ens està sentint molta gent,
11: Ya no quieres mis aparatos.
5: Bueno, perdona.
11: El columpio es en el que te ato y te cuelga del techo desde hace años, que provocó el derrumbe del comedor de los vecinos de arriba, ¿te acuerdas?
5: Sí.
11: Que estaban cenando y de repente tenías allí a tres niños mirándote muy fijamente atado a un columpio semidesnudo. Y yo diciendo, pues igual sí que hay que llamar al arquitecto técnico, porque esto aquí parece aluminosi que nos acaba de caer el piso de arriba.
5: Pero corta.
11: En fin, hay otra en tu vida, ¿no? Por eso no volamos si no te llamo yo, ¿no?
5: Pero si te acabo de trucar yo, Tevi.
11: Ay, sí, pues es verdad.
5: Truco para saber si ya arriba la noticia.
11: Sí, que el Manuel Vidal se va del programa, no me da rata. Dije que se pase por mi peluquería.
5: Sí.
11: La cabeza mucho no le voy a poder hacer, pero le puedo hacer la manipedi por un precio arreglado.
5: No, yo me refería a la llei d'amnistia, molt més divertit, que el TJUE la avala completament a Europa.
11: Pues me alegro mucho, muchísimo, Duque, desde luego,
5: Sí.
11: Sí, sí, claro, por fin vais a dejar los catalanes de darnos la tabarra con lo de la amnistía esta, decirle a Puigdemont que vuelva y se busque un trabajo, por el amor de Dios, con bueno, ese plazo que me lleva podría anunciar champuses.
10: Jo em pensava que ens donaves suport en la nostra lluita per l'autodeterminació.
11: Pues mira, aquí en Madrid la verdad ya se daba Puigdemont por muerto. Y hay muchísima gente cabreada porque los jueces europeos les han vuelto a dar oxígeno.
10: Bueno,
11: o sea, Puigdemont ha resurgido como el ave esa, el ave Félix.
10: Fénix, ¿eh? Lau Félix debe ser una otra cosa que no sabes lo que es, ¿eh?
11: Mira, te tengo que dejar que tengo faena hablando del papá de Roma, nena, por la puerta asoma.
10: Ah, sí.
11: ¿Cómo estás, cariño? Qué alegría volver a verte. ¿Ya te has cogido vacaciones?
10: ¿Eh?
11: Sí. Ve con cuidado que debajo del secador tengo al juez de arena que ha venido a que le ajuste las extensiones.
10: ¿Pero quién es?
11: Es Puigdemont, nena.
10: ¿Qué digo? Puigdemont.
11: Bueno, pues farelo de Sencre, ¿eh? El peinado de casco tipo Clip de Playmobil. Venga,
10: bueno.
11: Perfecto. Oye, chao, chao, te dejo.
10: Adiu, que vagi bé, tu a lo
11: tuyo. Hasta luego, adiós.
10: Farem una cosa que es continua el programa parlant d'altres qüestions, parlant concretament... a veure, passen 4 minuts de 2:15.
4: Sí?
10: Parlant...
4: Home, hem de parlar de les vacances i hem de parlar, doncs, de tota aquesta gent que està agafant en aquests moments
9: bitllets.
12: On aneu vosaltres? Van una mica tard, ja, no?
0: Sí, on aneu les persones del programa, Noelia, on vas de vacances?
9: Doncs no ho sabem bé.
12: No li diguis. Uau,
9: no.
0: Això és la persona rica.
9: Era un truc.
4: Sí, era un truc per no dir-t'ho.
0: És Les Minute.
9: No, sí.
0: Buah,
9: sí,
0: Les sí. Minute. A mi també m'agrada. De tant en tant jugo...
12: Què és Les Minute?
0: Pues una pàgina que tu entres i el que ja no vol ningú, pues, Les Minute, pues, pots anar, per exemple...
12: A la Seu d'Urgell.
0: A la Seu, però a l'últim minut, eh? I no t'esperen i arribes allà i penses, buah, quantes coses tenim que no cal ni sortir de Catalunya moltes vegades.
12: Sí, tu creus, eh?
0: No.
4: En tot cas, avui hem de parlar de bitllets d'avió.
12: Bueno, sí. A mi me fa molta por volar, eh?
10: Ah, sí? Sí. Bueno, per això va tossa.
12: Jo sempre que vaig amb avió m'agafo molt fort de la mà de la persona al meu costat.
10: Encara que no la conegui?
12: Encara que no la conegui. Mm-hmm. Sí, sí, això és el que els inglesos en diuen preti privilegie.
10: Sí, què?
12: Sí.
10: Sí.
12: Preti privilegie?
10: Sí.
12: No sabeu, no ho heu sentit
10: sincerament,
12: mai?
10: Sincerament, no sé en què s'aplica aquesta expressió. No sé d'on ve ni on va.
12: Vol dir el privilegi de les guapes.
10: Ah-ha.
12: Els que som guapes, doncs tenim certs privilegis.
10: Ah, sí?
12: Sí. És així,
10: sí.
12: Ho sabeu, no?
10: Ah, sí, sí.
12: Bueno, claro, avui, tenim l'estudi tot ple de guapa.
10: Sí.
12: I
10: sí,
12: això
10: sí.
12: Ens passa. Vull dir, si tu vas en avió...
10: Sí.
12: Si tu vas en avió...
10: Jo vaig en avió.
12: I una tia lletja t'agafa la mà...
10: Home,
12: doncs què fas? Et queixes a l'hostessa de vol? De dir, escolti, no. Aquesta senyora m'està assetjant...
10: No, home, no, potser ho necessita. O...
12: Ara bé!
10: No,
12: no. Si hi ha un home com tu...
10: Digui'm.
12: Agafa la mà una tia bona com jo.
4: Una tia bona, però què diu?
10: No, però això no ho faria jo.
12: A més, ojo aquí, eh?
10: És com...
12: Aquí ja no prems el botonet aquell que fa.
10: No, ja...
12: Perquè vingui l'hostessa. Aquí ja no, eh? Aquí ja no vols companyia, eh?
10: Ja, però
12: a més, vols la meva companyia, que t'estic agafant la maneta, però jo perquè tinc por, no vull res amb tu.
10: Uh-huh.
12: Però tu ja t'estàs fent la pel·lícula de...
10: pel·lícula tampoc. Bueno, deixi'ns explicar.
12: Sí, sí, sí, pues bueno, això sí.
10: Ens deixa explicar la...
12: Preti privilegi.
10: Preti privilegi.
12: Els privilegis de les guapes,
10: sí,
12: és així.
10: Sí, sí, sí. Deixa explicar la notícia.
12: Ai, Déu meu.
10: Bueno, doncs explicarem la notícia.
12: La por que fan amb avió.
4: Però escolti, però ens podem parlar.
12: Les que ens hem fet els pits, que aquí en som unes quantes, aquest terror d'agafar l'avió i que t'esclati un pit.
4: Però això és un mite, això.
12: La bossa de silicó. No, és mite.
0: Com Sísif, coneixeu el mite de Sísif?
12: Perdona.
4: Els pits de Sísif.
12: A una amiga d'una cosina de l'Amparín li va passar que anava en un avió i patapam.
10: Sí.
12: Li van explotar els dos pits.
10: Ah, sí?
12: La gent es pensava que portava airbag.
10: No, home, no.
4: Sí, es deia Anna Obregón.
10: Això és una llegenda urbana i ara calli un moment i deixi'ns explicar.
12: Sí, perquè hem de parlar de llegendes urbanes. Miri, precisament pel que fa, però, a la compra dels bitllets d'avió.
13: Sí, perquè molta gent creu, per exemple, que comprar els bitllets en dimarts és especialment barat i que si poses el mode incògnit al navegador d'internet també estalvies. Sí. Segons un article que hem llegit a 3cat Info, això és mentida.
0: Bueno, jo sempre faig servir el navegador en mode incògnit, eh?
12: I
0: tinc una tirita per tapar-me la webcam del portàtil,
12: sí.
0: Perquè sóc una mica hacker, furoner, en català se diu furoner.
12: Tu ets hacker, eh?
0: Sí,
12: tu furoner. Poses una tireta davant de la webcam i ja et penses que això ja...
0: Sí, de la Patrulla Peluda. O sigui, depèn del dia...
12: No tens tiretes de gent adulta.
0: Sí, d'en Ravel, de la patrulla peluda.
12: En Ravel és adult.
0: Depèn del mood que tingui el dia,
12: sí?
0: Doncs me sento més Marshall, sí? Més Chase...
12: Avui què et sents? Qui series de la Patrulla Peluda?
0: Una mica Sky. O sigui,
12: I això com ho hem de traduir?
0: Doncs que tinc ganes d'agafar l'helicòpter i marxar.
12: Sí. No? Molt bé.
0: Tinc el mut
12: de sortir volant.
0: De sortir volant, exacte.
4: Tots som Sky. Avui,
0: exacte. Que... Bueno, sí. I el Manel és una mica...
12: Ara aviam
4: què ve. Sí, exacte.
12: No. Sky en anglès, sabeu
0: dir. Sí, no.
12: Per les que no heu fet Duolingo, és esquiar.
0: No.
12: que es diu esquiar. Bueno, total,
0: que jo me poso aquesta tireta perquè els que treballem una mica piquen codi o...
13: Però tu piques codi, tu ets hacker, realment?
0: No, ara ja ho fa la intel·ligència artificial.
13: Perfecte, molt bé, quan...
4: Llavors tu exactament què fas? Doncs
0: pues, obro les pestanyes i les tanco. Però normalment no tanco, eh? Tinc pestanyes aquí obertes que és com un vi del Priorat dels Bons del 2017, eh?
12: No em puc imaginar que és el més...
0: antic.
12: El més connectat als hackers que pots arribar a fer tu.
0: Jo?
12: Sí.
0: Ah, per exemple, puc entrar a Manlleu Origen,
12: sí,
0: i tenir descompte del 10% en fregits.
12: Tu et creus? Això és hackejar, bueno, la web de Manlleu Origen.
0: Bueno, i en altra... bueno, no es pot dir marques. No, jo
12: però
0: no,
12: jo l'has dit,
0: no
12: i me l'has fet dir a mi.
0: També una altra cosa que faig... Saps?
12: És tan maco, lo de la Manlleu Origen. A la part de les verdures, sí, que molt plou. Bruixat,
0: allò de les verdures...
12: De tant en tant plou.
0: Allò de les verdures...
14: És com el bosc inundat del Cosmocreix.
0: Però sense capibara. Perquè tu poses un capibara allà i se menja tot.
12: Sí, home, no saps.
0: El que puc, si jo accedís, sí, en aquesta casa... De,
12: a quina casa?
0: De, que no es pot dir, de, que té dos cognoms.
13: La Manlleu.
0: I Origen. Aleshores...
12: Si tu accedissis a la web...
0: A la, sí, web, no a la web, sinó al cervell,
12: sí,
0: el que faria és accelerar molt fort, sí, el xorro aquest...
12: El xorro de l'aigua de les verdures.
0: De les verdures, per donar...
12: El vaporitzador aquest, eh?
0: I me posaria sota un banyador, com si fos Harlem als anys 80.
12: Molt bé.
0: No dic que no ho hagi fet.
12: Ja.
0: Jo estic en un grup, a més, de Telegram...
12: Sí. Que home, Telegram, molt bé. Que això és de hackers, eh?
0: Sí, bueno...
12: I què? Signa quin grup? Telegram. Es, sí, pot dir el...
0: Bueno, es diu Plantes i Flors de l'Eixample Esquerra, on la penya, doncs, compartir trucs d'horticultura, no? I tothom té un pseudònim, i perquè mai se sap quan vindrà el CNI.
4: Sobretot a buscar-vos, sí, a flors, sí, i plantes, plantes i flors de l'esquerra de l'Eixample.
0: Que no t'acabi enviant missatges Margarita Roures del CNI, eh?
4: Sí, sí. És veritat que Margarita Roures podria estar en un grup
12: d'arbres,
4: sí, sí, de flors i plantes, perquè es diu Margarita i Roures.
0: Buah, quina passada, eh? És que al final, és que és veritat que aprens moltíssimes coses en aquest programa.
12: Bé, escolteu, hem d'anar un moment a publicitat, però no, quan tornem tenim un consumptori amb, sí, Conrad Consum.
4: Consum sobre els pillets, sí, d'avió. Això us interessarà.
15: Em podeu treballar a mi l'últim dia de la temporada.
4: Tota la gent que vol marxar de vacances necessita un referent com vostè.
15: Però la merda, jo estic fent maletes ja.
5: Com aconseguir bitllets d'avió molt bé de preu.
15: Ja, home, jo t'ho explicaré jo.
16: Nosaltres som la competència.
17: Un gran programa, eh?
15: De dilluns a divendres.
0: Amb els Oscars.
18: Així que el veus, ho saps. El cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'onda que rebé completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor a primer preu.
19: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
20: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
21: I després a cala meva mare, Olot.
20: Mm-hmm.
21: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
20: Molt bé.
21: Arribarem a tot?
20: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
22: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
23: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
24: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
23: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
24: Truca al 900-903-743.
25: Verisure.
26: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
25: Sí, digui'm.
26: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els hi agradi a tots.
25: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
26: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
27: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
28: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i han portat la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
1: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
2: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
1: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
2: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
1: Important, en un refugi climàtic natural.
2: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
3: Quants ocells! Hi he vist tortugues!
6: M'estàs escoltant La Competència.
7: Emetem des del polígon Can Jardí.
8: Benvingut a l'Àscar.
7: Serà una gran vellada.
6: Amb els Oscars.
9: Fabio Illa.
5: Aragó! Tornem a ser aquí un minut i tres quarts d'una al migdia. Noemí Polls, bon dia i bona hora.
10: Hola, bon dia. Mira, no podíem acabar la temporada no. sense dir Vaya. Que a Very Sure han començat una nova etapa.
4: És una bona manera d'acomiadar la temporada. Jo crec que és la que més ens ha acompanyat aquesta temporada.
12: Securitas Direct?
4: Sí.
12: Mira, ja no?
4: Ja no.
10: Després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes. I un altre número 1 els vol acompanyar en aquesta nova cursa. El 9 vegades campió del món en motociclisme, Marc Márquez, perquè tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això, aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes. Very Sure.
12: Fixa't que diu Marc Márquez, però no el sentim mai, la veu, eh?
4: No,
12: és curiós, això.
13: És un altre preu, segurament.
0: Perquè va amb el casco posat. Tu vas amb el casco
4: diries... Però esteu...
0: I tu dius què?
12: No s'entendria... Clar, no s'entendria res.
4: Molt millor tenia la Noemí Polls.
0: Millor i sense casc. Perquè... No quan te treus el casc, te queden els cabells així com si...
10: Te'ls he de pentinar.
0: Te'ls has de pentinar.
10: Sempre porto una pinta a sobre.
4: Sempre no porto una pinta.
12: Te l'acabes de treure el casc?
0: No, no.
10: Has estat molt bé.
4: A l'últim dia... Podem acabar la menció.
12: Som amigues amb la Noe.
4: Aquí hi ha gent que està treballant.
5: Very Sure, que som amigues.
10: Que això t'anava a dir que... a més a més ofereix una protecció millor davant dels robatoris i de les ocupacions, ja que la seva alarma, amb el pany intel·ligent, per detectar qualsevol intrus abans que entri.
12: Fixa't.
10: Veus, Angelines? Doncs així que truca al 900-903-744.
12: No, ara m'he perdut.
4: No, ja...
12: El 900...
10: No. 903-744.
5: Molt bé, gràcies, Noemí Polls. Bona temporada.
12: Ens
5: retrobem.
4: I dos números més.
12: Bon estiu, bones vacances.
5: En fi, continuem parlant d'això que dèiem abans d'anar a publicitat, els bitllets d'avió.
13: Sí, i d'aquest article que hem llegit a 3CAT Info, que diu que comprar bitllets d'avió en mode incògnit no serveix de res.
5: Sí.
13: No? També, segons aquest article de 3CAT Info, el que funciona realment a l'hora de comprar vols barats és comprar-los amb antelació, tenir flexibilitat de dates i aeroports i fer servir comparadors com Google Flights.
15: Ja t'ho hagués pogut dir jo. Ja t'ho hagués pogut dir jo.
13: Si es pensava que li resoldríem ara.
15: Molt bé, 3CAT Info. Endavant, endavant.
4: Però és important aquesta cosa del mode incògnit perquè hi ha molta gent que pensa que fent el mode incògnit doncs els preus dels avions no els hi pujaran.
13: I aquesta llegenda urbana de comprar-los del dimarts que jo no sabia que existia.
4: Això la meva germana porta 10 anys i m'ho has de fer un dimarts de mode incògnit a les 10 de la nit.
13: Que abans es veu que sí, però ara ja no.
0: I a part no t'ho ve?
5: Continuem. Dèiem Conrad Consum de l'Agència Catalana de Consum. Bon dia.
15: Bon dia, Déu. Bon dia, Déu. El Déu que em va pelar. Hauria de ser il·legal, tot això.
5: El què?
15: Treballar!
5: Bueno, sí...
15: Amb aquesta calor.
5: Sí.
15: Que estem a 40 graus.
5: Sí?
15: Ahir en Jaume de Comptabilitat. En Jaume de Comptabilitat, un home fornit.
5: Sí.
15: Un home fort, un home saludable.
5: Sí.
15: Va patir una lipotímia.
4: Déu-n'hi-do. Pobre Jaume.
15: En Jaume va quedar esterrassat a terra.
5: Sí.
15: Tots petits, semblava que s'hi quedava.
5: Sí, em sap greu,
15: Sort que fa 3 anys ens van fer un curset de primers auxilis. I jo vaig saber com reaccionar.
5: Ah, què va fer? Què podem fer, en aquest cas?
15: El vaig posar en posició lateral de seguretat.
5: Sí.
15: Li vaig prendre el pols.
5: Sí.
15: Vaig veure que encara m'atacava.
5: Sí, molt bé. Bueno.
15: Li vaig procedir a obrir la boca amb els dits.
5: Mm-hmm.
15: Perquè no se'm passés la llengua.
5: Sí.
15: I llavors va venir en Joaquim, de Recursos Humans, que és molt de la broma, i se li va tirar un pet a la boca. Sempre fot el mateix, en Joaquim. És que és així, és incorregible.
0: I és el de Recursos Humans.
15: És el de Recursos Humans.
4: Què vol dir que sempre fa el mateix? Sempre que hi ha
13: algú que es desmaia.
15: Però escolta, en Jaume es va despertar de cop.
5: Home,
15: en sentir el pet a la boca. Va fotre un bot que l'hauríeu d'haver vist.
5: Home, quin fàstic.
15: Va semblar una resurrecció.
5: Home,
15: aviam. Sí, escolta, si algú es vol fer el boca a boca, simplement digueu no, eh? Molt millor el cul a boca. Els anglesos en diuen rimming.
5: No, però...
15: Això també està catalogat com a parafília.
0: Sí, no, ja,
15: en fi, tot cas, jo ja vaig avisar l'Agència Catalana de Consum que avui te la teleballaria.
5: Sí. I ho van entendre?
15: Sí, tothom sap què vol dir teletreballar.
9: Què vol dir?
15: Passar-se el dia estirat al sofà amb un ventilador de mà a centímetres de la cara i fotent-se calipos pel cul. Amb el telèfon allà algú sap si ja que es truquessin. Truquessin de la feina que digui, sí, sí, aquí estic amb el portàtil, vaig teletreballant des d'aquí. En fi, què volíeu?
5: Bueno, jo personalment no volia res. És vostè que ha intervingut.
15: Perdona, tu m'has dit, no sé quantos. Sí. Bon dia.
5: Nosaltres parlàvem dels bitllets d'avió i quan s'han de comprar.
15: Sí, ja sabia jo que volia comentar un tema. Els refotuts bitllets d'avió. Sí. Dels temes que em treu més de polleguera, perquè cada dia rebo a l'Agència Catalana de Consum.
5: Sí.
15: Rebent centenars de milers de consultes relacionades amb això dels bitllets d'avió i que si els he comprat eren d'allò, vinga, sí, no, i ara hi ha Uber Booking.
5: No serà tant.
15: Te'n rius o te'n fots?
5: No, home, però hòstia, centenars de milers de queixes.
15: Perdona, t'ho demostraré. Obrim un consultori. Val. Amb algunes consultes relacionades amb els bitllets d'avió.
5: Sí.
15: Primera consulta.
11: Bon dia, Conrad, sóc la Júlia d'Arbúcies. Sí. Miri, fa un parell de setmanes que vaig comprar uns bitllets d'avió per mi i per la meva parella, sí, que ens n'anem a Itàlia a l'estiu. Sap allò del taló de la bota? Doncs allà, sí, diuen que és tan maco.
15: El taló,
11: Miri, vaig trobar uns bitllets molt bé de preu, però després de comprar-los em va sortir allò que et surt sempre, que si vols pagar una mica més per una maleta, que si vols pagar una mica més per triar el seient. I clar, amb el meu nòvio i jo, que volem seure junts, és que encara estem en aquest punt de la relació, saps? Sí, doncs total, que no sé què vaig fer, però que m'ha acabat sortint els bitllets per 2.500 euros cadascun. Va, es veu que he llogat un Mercedes i tot. Vostè sap si això ho puc cancel·lar? Gràcies.
15: Home, Júlia,
5: vas apretant una mica més, i et trobes arribant com jove.
15: Volem seure junts, els seients que hi hagi més, els seients XL, hi ha més espai per les cames.
5: Amb oxigen, també demanes que hi hagi una mica d'oxigen, que l'avió arribi, això també és un plus, que hi hagi benzina, que no et deixin caure.
15: Mira, escolta, deixa'm adreçar a la Júlia. Júlia, sempre és un goig parlar amb persones intel·ligents. A veure si avui tinc la sort de trobar-ne alguna.
5: Home, però...
15: Perquè pel que fa a tu, mare meva, quina sabata.
5: Home, no, però no digui això a la gent, ho ha fet amb tot el carinyo.
15: És un sabatot, aquesta noia.
5: Home, no s'estresa
15: molt bé. Davant d'un cas únic d'estupidesa, hòstia. Ja m'estic fart de tractar amb rucs, perquè és esgotador.
5: No pot dir això a un oient.
15: Escolta, si no pots comprar els bitllets d'avió sense que t'estafin, jo no et puc ajudar. Què vols, que vingui a casa teva, Júlia, m'assegui a la teva falda i et vagi guiant pas per pas a la web com has de comprar-te un bitllet d'avió?
5: Bueno, la veritat és que...
15: Tinc coses millors a fer, jo. Com, per exemple, sentir la següent consulta.
5: Endavant.
14: Hola, senyor Consum, sóc en Carles de Bescanó. Com està? Espero que bé.
15: Sí.
14: És vostè un ídol, un referent i fins i tot diria que una divinitat per mi.
15: Gràcies.
14: A veure, el meu problema és el següent. Fa 5 mesos que intento comprar bitllets d'avió per aquest estiu, que volem anar a una illa grega amb la meva parella. No li puc dir a quina illa anem perquè és una illa secreta. El cas és que jo entro cada nit al navegador en mode incògnit perquè diuen que així els bitllets són més barats. Però no ho dec fer bé, perquè em sembla que no funciona. Cada dia són més cars. Ja. Ajuda, si us plau.
15: Ajuda. Ajudem el Carles. Sí. Tots ajudem-lo, el Carles. El Carles de Bescanó necessita la nostra ajuda. Sí, és el típic que va a una illa secreta. A veure, Carles de Bescanó, tots sabem que vas a Santorini, una illa secreta de Grècia.
5: Sí.
15: Ho sabem tots, home, però, que ets un imbècil.
5: Un moment. Freni aquí un moment.
15: Ah, sí, això que deia, Carles, moltes gràcies per la teva consulta. Mira, per matar-ho ràpid, Carles, això del mode incògnit no funciona. No ho dic jo, ho han dit a 3GetInfo, que abans era el 324.
5: Sí, bueno, que no
15: I que abans es deia TV3, o el Super 3. Ara no me'n recordo com es deia.
13: Hi havia el 3.
15: L'ICAT.
5: Sí.
15: Bueno, això, també t'ho podia haver dit jo, tot això. I ara deixeu-ho en pau.
5: Molt bé. Doncs,
15: m'heu aquest... sentit o no?
5: Sí, home, i tant.
15: Deixeu-me en pau!
5: Crec que no hi ha un missatge...
15: És un consell de l'Agència Catalana de Consum. Pràcticament sempre el vols acostar.
5: És impossible un missatge més clar. Anem a publicitat. Tornem de seguida. Últims segons de la competència aquesta temporada.
15: Va.

0: El sabor d'Itàlia amb Lidl val la pena. Aquesta setmana emporta't les nostres autèntiques salses i pestos italians amb la segona unitat al 50% de descompte. T'ho perdràs? Gaudeix dels sabors d'Italiamo. Lidl, val la pena.
1: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
2: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
1: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
2: Truca al 900-903-743.
3: Verisure. Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
4: Però si aquesta hora la platja està buida.
3: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
4: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
3: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
4: Val més que en busquem un altre.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
8: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
9: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
10: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
11: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Només fins al 20 de juliol. Aprofita-ho.

0: quin festival.
1: L'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
2: Melons Brutal!
3: Ale, vinga,
4: moltes gràcies per una temporada més.
5: Què fas, Jean-Paul?
4: Pues el comiat, és l'últim programa de la temporada i m'agradaria adreçar-me a la meva gent, i no només a la meva gent, sinó també a la vostra.
5: Tens 15 segons.
4: Vale, 14, 13, 12.
5: Fes el comiat.
4: T'imagines? Ha estat un plaer. Moltes gràcies en nom de... Jo crec que jo personalment he fet la meva millor temporada de la història, però bueno, i el Manel també, però se'n va anar al seu prime. Moltes gràcies a tothom, a tot l'equip, a tota la gent de RAC1, a tots els treballadors. I, bueno, tornarem a...
6: Ja està.
5: Bones vacances. Tornem el 31 d'agost. O sigui que, res, que passeu molt bon estiu.
4: No, passa'l tu també.
5: I feu bon dash.
7: Bravo! Adeu! Bon estiu!
5: I ara, quan semblava que havíem marxat, doncs resulta que no, perquè hem de donar pas a Marc Giró. Vull dir que tornem a aparèixer per dir... M'ajudes, Jean-Paul, a
4: sí.
5: Donar pas als serveis informatius?
4: Serveis informatius, no. Benvinguts a casa, que és casa vostra,
5: sí,
4: també.
5: Sí, però no. Ah. És primer hem de dir que, després de la competència,
4: quin programa ve.
5: No, ho hauries de dir tu.
4: Ve el Marc Giró,
5: sí?
4: Amb vostè primer.
5: Molt bé.
4: Però
5: abans...
4: Abans, els serveis informatius de la casa.
5: Qui els presenta?
4: Núria Travessa, bon dia i bona hora.
8: Hola, bon dia.
4: Albert Bassas, bon dia i bona hora.
9: Hola,
5: no te'l sabies, el nom de l'Albert.
4: No, perquè estava mirant a terra i anava a dir Xavi Roca Bassas.
9: Clar, és el costum.
4: Vale, moltes gràcies i endavant. I, bueno, visca el Barça i que guanyi el millor.
5: Què fareu d'aquestes vacances, Albert?
9: Bueno, farem una mica, posarem els peus en remull a la Costa Brava.
5: Sí, bueno, era una pregunta per, com a excusa per dir-te que jo aniré a Tossa.
9: No sé si ens hi trobarem, eh?
7: Sí,
9: No estem tan lluny.
10: L'altre dia me'l vaig trobar a Palamós, per cert. Eh? Sí. Jo sopant i ell passejant com si fos Josep Pla.
5: Fixa't. T'hi has fixat, Núria, sí. Cara, eh?
9: Tal qual.
5: Tu on aniràs, Núria?
8: Jo estaré pel poble, per Vallgorguina, i uns
4: molt
8: dies
4: maco.
8: A Mallorca.
4: Mallorca i Vallgorguina, la Vallgorguina de la Mediterrània.
5: Molt maco allà, Vallgorguina, jo me'n recordo la plaça de l'Ajuntament.
10: Ha de venir en Marc Giró i el vostè primer.
5: Tenint en una farmàcia allà, em sembla.
8: Sí que n'hi ha una, sí.
5: Però hi ha una farmàcia, la farmàcia de Vallgorguina.
10: Bones vacances, que vagi bé. Salutacions, un abraç.
9: Bon estiu, que vagi bé.
8: Els primers veïns desallotjats per l'esvoranc al barri del Putxet de Barcelona podran tornar a casa dilluns. Seran els veïns de dos dels 8 blocs afectats, 11 pisos i diversos comerços que podran reprendre la seva activitat. A més, les administracions han anunciat ajudes econòmiques pels botiguers afectats, també pels ciutadans que encara hagin de dormir fora de casa, potser encara algunes setmanes. L'actualitat política continua marcada per l'aval europeu a la llei d'amnistia. La defensa de Carles Puigdemont ja prepara l'estratègia que seguirà a partir d'ara perquè té coll avall que la justícia espanyola continuarà posant bastons a les rodes. L'advocat Gonzalo Boye ha passat aquest matí pel món a RAC1. El que té clar és que Puigdemont no tornarà abans de tenir garanties que no el podran detenir. Què és el que ha dit que faria si fos al seu lloc el ministre de Transports, Òscar Puente? El sentirem els dos, també a Oriol Junqueras, que avui ha anat a fer una conferència a Madrid. Allà, a l'Audiència Nacional, ha estat declarant durant 2 hores la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, investigada pel cas Leire Díez. Estem a l'espera de saber-ne els detalls de si el jutge Santiago Pedraz pren alguna mesura contra la directora de la Guàrdia Civil. Ahir va anar a l'audiència el seu número 2, el d'AO Manuel Llamas, investigat també en aquesta causa, que avui, en canvi, tenia cita al Senat. L'havien convocat a la comissió d'investigació sobre el cas Koldo. Allà també ha defensat la seva innocència i ha deixat clar que no es planteja plegar, tot i la seva imputació. També us explicarem d'aquí una hora en què consistirà el rentat de cara que Aena farà la Terminal 2 de l'aeroport de Barcelona, la més important que s'hi fa des del 1992 pels Jocs Olímpics. Les obres s'allargaran fins al 2031 i suposaran una inversió de més de 153 milions d'euros. Ah, i també us explicarem com serà la programació d'estiu, que arrencarà dilluns a RAC1.
5: Escolta'm, i ara els esports!
9: Sentirem avui, per començar, el conseller delegat de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, amb paraules molt dures i contundents contra el Barça i l'interès del club blaugrana pel fitxatge de Julián Álvarez. Gilmarín diu que Julián no es mou ni es mourà.
11: Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
9: Això, mentre Karim Adeyemi ja és a Barcelona a l'espera d'entrenar-se a les ordres de Flick, la burocràcia està impedint que l'operació ja sigui oficial, tot

0: se vol fitxar un jugador.
1: Sí, només homes.
0: Aquesta, l'Atlètic de Madrid.
1: Tot el dia només per homes.
0: L'Atlètic de Madrid diu que no el vol vendre i bàsicament li ha anat a dir avui a Joan Laporta que prou. Que no el vendrà ni per 10, ni per 20, ni per 30, ni per 40.
2: I per què no el volen vendre?
0: Bé, perquè consideren que és un jugador franquícia seu, molt important.
2: Què vol dir un jugador franquícia com...
1: Tu sabíeu,
0: jugador bàsic, clau, clau, important, imprescindible, intransferible, més sinònim.
3: Fins que és transferible.
1: Com els nostres col·laboradors, David Balaguer.
0: Ah, això mateix.
2: Vale.
0: Bueno, pues ara igual, escolta'm, vens, tornes al setembre de vacances i estem parlant de Julián Álvarez, que no jugo al Barça, però de moment pinta amb bastos.
2: Val, escolta una cosa, i el temps com pinta?
4: Un cap de setmana de calor, encara es mantenen els avisos a les nits a les comarques de Girona i a les Terres de l'Ebre. De dia les temperatures no es dispararan tant com aquesta setmana i es mouran entre els 32 i els 37 graus al matí amb sol i a les tardes amb alguns ruixats només al Pirineu.
2: Escolta una cosa, Núria Travessa, moltíssimes gràcies.
4: A tu.
2: Desitjo un molt bon estiu.
4: Igualment.
2: Et retrobem el 14-15, això sí. La informació no para a RAC1, tot i que avui he estat a punt de fer-ho, a punt de parar tot. Però gràcies al diàleg social la cosa tira endavant. És una de les bases de la democràcia, el diàleg social. S'agraeix molt per part de tothom que hi hagi diàleg social. Una de les bases de la riquesa i de la democràcia. Un aplaudiment també per totes les persones que s'impliquen a les empreses des dels comitès d'empresa. Moltes vegades hi ha gent que diu, no, això els sindicats, els sindicalistes, el comitè i tal, estan com demonitzats, que és una estratègia feixista, demonitzar les persones que estan sindicades, els sindicats, i les persones que estan als comitès d'empresa, però és molt important, i insisteixo, és molt important el diàleg social i tenir empreses sensibles. És que sense sensibilitat no ens en sortirem, ni ells ni nosaltres. És a dir, que un aplaudiment pel comitè d'aquesta empresa i comencem.

0: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: Home, i amb el Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, tu, Romagosa, què tal estàs?
2: Bon dia.
1: Estan posant... Què passa aquí? Que està... Joel, entra.
2: Sí, no m'agrada, no m'agrada a mi.
1: Bueno, guapa, escolta una cosa, que no us agrada res, tampoc?
2: No, no, no.
1: Tota
2: no.
1: La classe, puta classe obrera. Que no, escolta, ho estem fent tot el que podem, eh?
2: Per, una finestra.
1: Però bueno, s'agrada una cosa. Joel, què passa? Estan posant un vel...
3: Hem demanat als productors i tècnics de la casa, això.
1: Que calla.
2: Heu demanat tancar aquesta finestra?
3: Sí, perquè estem treballant i per darrere ens veia la gent fent... Jo què sé, si jo estic lligant amb algun durant el programa...
1: Sí, sí, que et pensa, que som la...
3: Em veu a la pantalla, veu el que faig, jo no volia...
1: No esteu mai contents amb res.
2: No m'agrada.
3: Pues bueno, mira, sí, exacte.
1: Està bé. I això què és? És automàtic?
3: Sí, llavors hi haurà un botonet i picaràs i s'obrirà i nosaltres triarem què volem.
1: Què t'anava a dir? Què volem? Que si volem llum o no volem...
3: No, si volem que ens vegin o que no que ens vegin. Rollo com allò que vas fer el vídeo que vas fer...
1: Perdona, això t'anava a dir.
3: El vídeo que
1: vaig fer... Això és una cosa que podríem posar una màquina de 50 centímetres o un euro... que vol la persona de RAC1 veure'ns a nosaltres, pum, posa-s'hi sobre la persiana.
3: Exacte.
1: Veus, a través del vidre. Que no vols, és un negoci. Si és que nosaltres també, diàleg social i negocis, i noves vies de negoci, joder. És que és així. Esther Romagosa, què tal estàs?
2: No m'agrada.
1: Vas anar a veure les Migues ahir, per cert.
2: Oh, sí, escolta, impressionant, eh?
1: Impressionant.
2: Que imponents que són dalt de l'escenari, tanta dona junta, tant talent musical. Em va encantar.
1: El festival que fa
2: Pedralbes. De Pedralbes Occident.
1: Que està molt bé. Bueno, escolta una cosa, Ernest Ferrer, també tu estàs aquí. Avui ens acompanyes, és genial, perquè és un tema que ens ha sortit al carrer, perquè soc callejera, m'he trobat a la meva veïna Anna Martínez Balanyà, un aplaudiment per ella, bravo. Què tal estàs, carinya?
4: Molt bé.
1: Bueno, ella és una superproductora de teatre, és la directora general de Balanyà en viu.
4: Sí.
1: Però que ja en viu i Balanyà en mort, no? Sempre és viu, no entenc això.
4: En viu, perquè fem esdeveniments en viu.
1: En viu, exacte. Sí. I després tenim els teatres Balanyà, diguéssim. Jo l'altre dia vaig estar amb una persona, però tu vaig dir a la teva cara, el Paco Pàmies, que va dir, les Balanyà són les millors productes de teatre que hi ha en esta ciutat. I després em va dir que eren els pitjors, també. Que no sé. I vens acompanyada de la teva col·lega, la Flor Méndez, perquè la Flor Méndez, això en parlarem ara després, tu ets la impulsora, co-creadora del Mor Film Festival.
4: Exacte.
1: Que és menjar el que veus,
4: sí,
1: que és el que arriba a Barcelona. És a dir, tu estàs mirant una pel·lícula, si el de la pel·lícula es menja un filet, tu ve i et menges un filet.
4: Exactament, en el mismo momento.
1: En el mismo momento. Exacte. Ara en parlarem. Tenim a la Isabel Lovede,
5: hola,
1: que tal? Però abans, jo també he improvisat avui. Perquè tu portaves la teva secció, és la segona vegada que et tombo aquesta secció.
6: Ara ho explicarem, això.
1: Ara ho explicarem.
6: Demà.
1: Amb tots vostès, David Balaguer.
2: Bravo.
6: Home. Avui ha estat molt greu, avui. S'ha superat el marge.
5: Què ha passat?
6: Home, doncs què era?
1: Però ja tinc la teva secció.

0: Setmana que... Per l'any que ve, ja t'ho dic, ja t'ho dic. Perquè serà aquestes merdes, ja veuràs.
1: Ah, sí?
0: Serà, ja veuràs. Digues,
1: mira,
0: digues.
1: Mira, un quart de 12 del migdia.
0: Tal qual.
1: O del matí, un quart de 12 del matí.
0: Sí.
1: Un quart de 12 del matí.
2: És que hem tingut un matí complicat, eh?
0: No, que va, que va.
1: Molt complicat, perquè jo anava a esmorzar, que és el meu gran moment del dia, un moment sagrat, al bar, a la cafeteria, el meu cafè amb llet, el meu entrepà.
0: Perdona, i de sobte... a tres quarts de 12 anaves a esmorzar?
1: Sí, perquè primer havia fet unes gestions.
0: Sí, bueno,
1: i llavors, no. I llavors rebo una trucada de WhatsApp del Marc Giró.
0: Sí.
1: Quan reps una trucada de WhatsApp, primer sempre et penses que s'ha confós la persona, que se li ha disparat o alguna cosa.
0: Bueno, perdona, és que t'he de dir, és que jo ara no sé si truco un WhatsApp o amb l'altre, perquè a mi el telèfon...
1: A mi m'has trucat de WhatsApp.
0: Em diu, per WhatsApp. I llavors em diu, aquesta persona no té WhatsApp, has de trucar de l'altra manera. Però jo no sé per què estic trucant amb WhatsApp, perquè el telèfon no em deixa trucar de forma natural. O sigui,
2: no, això no pot ser,
0: que t'ho prometo, que et prometo que a mi el telèfon em boicoteja, perdó.
1: I res, finalment ens hem posat en contacte, hem parlat i em diu...
0: Que no m'has agafat.
1: Primer no l'he agafat.
2: David, no li has agafat el telèfon al Marc Giró?
0: No.
3: Com cosa?
0: Si ho he fet,
1: i a més ho he fet deliberadament.
0: O com si jo l'agafés sempre.
1: Ho he fet deliberadament. He vist que em truca el Marc Giró i dic, no l'agafo, tu, vés a saber què em vol dir ara aquest. Dic, em voldrà fer algun canvi de secció a última hora? Jo ja ho he intuït. Ja ho he intuït. No l'agafo. Però llavors després he enviat un missatge dient, m'has trucat o ha estat un error?
0: Sí, m'ha enviat un missatge. O sigui, ara s'ha allargat la trucada.
1: S'ha allargat. Bé, finalment ens hem posat en contacte, lògicament, i m'ha dit si podia. Diu, ja sé que avui has preparat una secció, que... però no la farem.
0: Perdona, aquesta secció la tenies de l'altre dia.
1: La tenia de l'altre dia, que també... Això és perquè la secció no t'ha agradat.
0: No.
1: T'has llegit el guió i no t'ha agradat.
0: No, que m'ha agradat molt, però... I que...
2: Era una secció sobre la onada de calor.
1: La vol canviar, és igual. La
0: qüestió... És que trobo que tinc millors idees que tu. Llavors penso que prefereixo la meva idea.
1: I m'ha dit, podries anar aquest mateix matí?
0: Entendràs que aquestes alçades del partit, jo crec que tu estàs esgotat, però oferir una secció sobre la calor a la gent que està passant calor a casa seva, doncs no sé si és la millor idea. Però
1: bé, estem farts.
0: Jo intento boicotejar-te. I després jo també et diré que la nostra relació funciona si jo et boicotejo.
1: Totalment. Sí. Al principi no era així, però va arribar un moment...
0: Era bastant al principi, el que no te n'adonaves.
1: S'ha transformat. Bé, la qüestió és que m'ha demanat si podien veure l'exposició de la Juana Dolores a la Virreina.
0: Exacte, li dic que perdona.
1: A 1:45 del moment que estem vivint ara.
2: El programa.
1: A 1:45 del moment que estem vivint ara. És a dir, jo, en 1:45 he anat a veure l'exposició de la Juana Dolores.
0: Juana Dolores,
1: he pres quatre notes al mòbil,
0: sí,
1: i he vingut aquí. No? I bueno, han passat coses, eh? Han passat coses, perquè sempre passen coses.
0: Sempre passa coses. Jo li he dit això, ell m'ha dit, havia de fer uns encàrrecs. Mentida, putxina, perquè m'estava...
1: Mentida.
0: Dic, uns encàrrecs, què collons d'encàrrecs?
2: L'encàrrec era esmorzar.
0: Et poso taxi.
1: Ho he dit per veure si...
0: Et poso taxi.
1: Si tenia pietat de mi, però no.
0: No, pietat ningú, ja saps que no. Llavors, Juana Dolores. És que jo l'altre dia vaig anar a veure l'exposició de la Juana Dolores Romero Casanova, que l'estan fent a la Virreina, juntament amb una de Jean-Luc Godard, i després també n'hi ha una del Frederic Amat. És que és un lloc genial de Barcelona, perquè és que és tot gratis, i és increïble les exposicions que fan. A més, el Valentín Roma és de les últimes que comissaria, no sé si era aquesta del Godard és seva, però bueno, però ara el Valentín Roma, que és el que dirigia la Virreina, passarà a ser director del MACBA. Llavors, Juana Dolores Casanova. Llavors, jo m'he vist la tessitura d'haver anat a veure aquesta setmana la Juana Dolores Romero Casanovas, que jo ja sabeu que sóc un fan total i me l'estimo moltíssim, la Juana Dolores. I tu, i llavors... no tenia marge, no tinc, en el fons he pensat, si ara truco a la Juana Dolores perquè vingui per fer una entrevista sobre l'exposició, a la millor em dirà no puc, però jo no volia acabar la temporada sense parlar de l'exposició de la Juana Dolores Casanova a la Virreina, llavors se m'ha acudit que vosaltres que heu estat col·legues de secció,
1: sí,
0: tal.
1: I ens
0: també penso
1: molt,
0: que tal
1: com
0: estan les coses aquí, amb les assemblees aquí, les assemblees allà i tal, jo porto avui a la Juana Dolores Casanova aquí a parlar de l'exposició i es munta un pollo obrerístico-marxista que a la millor tampoc era el cas. Perquè, clar, assemblea per aquí, assemblea per allà, que si patatim, que si patatam, i aquesta veia incendia la torre aquesta. Tampoc era el cas, com ja ha passat altres vegades, per altra banda.
1: Té de comunicar...
0: Però la Dolores és d'aquí una abraçada total i que, a més, l'enyorem molt i que no sigui la temporada que ve hagi de tornar.
1: Té de comunicar una cosa, que la Juana Dolores ens està escoltant en aquests moments.
0: Eps! Doncs jo...
1: Una abraçada. D'entrada jo he agafat un taxi. Tu m'has dit agafar un taxi que te'l pago jo.
0: Sí, sí.
1: Doncs agafa un taxi, i tant. Sí.
0: Però has tornat, però mira que tens una mentalitat també de pobre.
1: Tinc mentalitat de pobre perquè he tornat amb autobús, sí.
2: Pues de veritat?
1: Perquè s'estalvies els 12 euros del taxi.
2: Si no t'ho paga ell, ho paga Grup Rodó.
0: Bueno, no ho sabem, qui paga què. No sabem qui
1: doncs
0: paga
1: mira, si ho arribo a saber, tornava amb el taxi.
0: Ja veurem a veure qui paga
1: què. I li deia que fes volta.
0: De moment a veure qui paga què, També, això, ara, en eso estamos.
1: La qüestió és que ara passa una cosa amb el món del taxi que és fenomenal, que és que tu li dius que vols anar a un lloc, li dic a la Virreina, i ell no sap com s'hi va la Virreina.
0: Yeah.
1: És molt fort, això, eh?
0: Bueno.
1: I llavors tu li has d'indicar el camí per arribar a la Virreina. Bé, la qüestió és que he arribat allà. Entro i ja d'entrada quan arribes, t'expliquen una mica de què va l'exposició. Aquí hi ha una cosa que és molt, molt interessant, que és que cada cervell funciona d'una manera diferent.
0: Clar.
1: No tots els cervells entenen les coses de la mateixa manera. I llavors jo he llegit el text aquell i no entès res. Us el puc llegir perquè he fet una fotografia, us el puc llegir.
0: Diguem que la Juana Dolores, l'exposició és... Declaració d'amor a Lenin.
1: Sí, declaració d'amor a Lenin.
0: Tot el seu cony, que està molt bé.
1: Ah, sí, que quan entres, a més, l'exposició és això, només és una sala.
0: És una instal·lació, i... Diguem que tenia exposició, però és una instal·lació. La primera llavors, instal·lació a un museu públic de la Juana Dolores.
1: Hi ha una pantalla des d'on s'exposa la declaració d'amor a Lenin.
0: És veritat.
1: Que la fa la Juana Dolores.
0: In person.
1: Allà tu, amb un passamuntanyes de color rosa.
0: De ganxet o de crotxet.
1: De ganxet, correcte. Sí. Amb un micròfon de color rosa, també.
0: Sí.
1: Venua.
0: Va nua.
1: Va nua, totalment nua, i llavors fa aquesta declaració d'amor a Lenin que dura molta estona.
0: Que dura. Però que és interessant, que atrapa.
1: Sí, és interessant, però una mica és el que ell explica quan fa les seccions, eh?
0: Sí,
1: és la seva secció, però portada a l'extrem.
0: Sí, genial.
1: I amb la calma, sense que ningú la interrompi, que això també és molt interessant. I llavors, això és interessant, perquè clar, quan feia la secció tu l'anaves interrompent, i allà no, allà pot parlar 30 minuts allà sola.
0: Hauria de canviar la temporada vinent, que no interrompem tant a la gent. Jo et dic jo que no canviarà.
1: Diu, l'artista reactiva, a veure si ho enteneu vosaltres.
0: Sí,
1: l'artista reactiva el potencial revolucionari i dissident de l'amor, una categoria política que la història cultural va associar al sentimentalisme burgès i que avui viu un nou confinament des dels imaginaris fonamentats per les classes mitjanes. Jo no entenc res.
0: Aquests classes mitjanes...
2: Ho has llegit molt ràpid.
0: Perquè tens classe mitjana i tens el cervell completament podrit.
1: Tinc el cervell trinxat.
0: No esteu preparats per entendre que s'ha de...
1: El juliol em trinxa el cervell directament. No ho he entès, però dic que anem a veure l'exposició i potser així ho entendré.
0: Val.
1: És, t'ho juro, és com penetrar, m'ha agradat molt, perquè és com penetrar dins del cervell de Juana Dolores.
0: O el cony.
1: Aquella sala és el cervell, o el cony. Aquella sala és el cervell o el cony de Juana Dolores.
0: Tot en rosa.
1: I allà et poses a mirar les coses que hi ha, i m'agrada molt un sector on hi ha tot de records de la seva infantesa.
0: Això és boníssim.
1: Perquè la Juana Dolores és una persona molt sensible. És ultrasensible.
0: És veritat.
1: És una persona molt tendra. El que passa és que ella, als mitjans de... També és molt vehement. És una persona vehement i és una persona sense filtre.
0: Clar.
1: I això genera divisió d'opinions.
0: Jo crec que sí que té filtre,
1: Hi ha gent que t'adora i que et venera i hi ha gent que t'odia.
0: Però té un altre filtre, que està molt bé. Si t'ha acostumat que el filtre ha de ser sempre un i es pot filtrar d'altres maneres.
1: Sí, sí. Però és una persona molt sensible. Llavors allà hi ha tots aquests records i m'ha agradat molt perquè hi ha exposades les cartes que ella enviava als Reis Mags d'Orient.
0: Que és boníssim.
2: Ai, que molt.
1: Amb les coses que ella demanava.
2: I què demanava?
1: Mira,
0: pues mira,
1: he fet algunes fotografies també d'això, perquè clar... n'hi ha una que m'agrada molt, que és la següent. A veure si la trobo...
0: Amb fotos de la família.
1: Ah, sí, mira, ja era... La Juana Dolores ja era de petita com és ara. Diu, queridos Reyes Magos, este año... Sempre deia, este año ha sido muy bueno.
0: Sí.
1: Sempre diu això, totes comencen igual. Diu, el castillo de la Cenicienta. La carroza de la Cenicienta.
0: Això és que demanava, eh?
1: El príncipe de la Cenicienta.
2: No, mira.
1: La Cenicienta, però, això és molt bo, que venga con el vestido de pobre. I després ja amb el vestit de núvia.
0: Sí, que hi era incorporat també el vestit de núvia.
1: Sí, sí.
0: Que ja el canviarà ella. Ella ja la salvarà de pobre.
1: No olvidar-se de los pobres, tampoc.
0: Clar,
1: de traer coses a los pobres. Això m'ha agradat molt. I després també n'hi ha una altra, una carta que posa que, si us plau, demana als Reis Mags d'Orient, els hi demana directament que, si us plau, els regals vinguin provats.
0: Sí.
1: Això et va agradar.
0: Que funcionin, diguéssim.
1: Que funcionin i que vinguin també embolicats.
0: Embolicats, por favor, si vols poder envolver.
1: I aquí sí que he coincidit molt amb la Juana Dolores, perquè els regals sempre han de venir embolicats. Un regal sense embolicar no té cap gràcia.
0: Bueno, depèn, perquè si ens regalen, jo què sé, una cosa que sigui, jo què
2: un
0: sé...
2: Cotxe?
0: Una cosa a Cartier, a mi si no me l'embolica, no. M'és igual, eh? Fa
1: no, no, no, embolicat, un regal embolicat, perquè té el mateix poder. Això, una cosa de Cartier, embolicat, té el mateix poder en tu, una cosa de Cartier, un cagalló.
0: Sí, però el cagalló
1: té el mateix poder, embolicat, tu no saps què és, i et genera la mateixa emoció d'entrada.
0: Sí, però sí, però després et genera una decepció del cagalló. Desemboliques un cartió, desemboliques un cagalló, comprendràs que...
1: Potser la gràcia d'aquesta vida seria no obrir els regals.
0: Ja, això ho fan els japonesos, que no te'ls obren mai a la cara.
1: Tu tens regals dels anys 90, que no has desembolicat mai, i sempre que els veus, hòstia, que hi deu haver aquí. És aquesta incògnita, no?, que hi deu haver aquí. Després també té les estampetes, perquè la Juana Dolores ha fet la comunió, eh?
0: I tant que l'ha fet, vestida de... És que això fa moltíssima gràcia.
1: El maig de l'any 2001.
0: Sí, és que és increïble.
2: 2001 va fer la comunió.
0: Va néixer el 92, la Juana Dolores, que no és increïble, podria ser la meva filla, de fet que no ho sigui. M'encantaria, de fet, que fos la meva filla. Escolta una cosa, la Juana Dolores, això és boníssim, perquè, clar, hi ha la pantalla on ella fa la declaració d'amor a Lenin amb pilota picada, eh?
1: Sí, sí.
0: Està guapíssima, la Juana Dolores, no t'ha semblat?
1: Molt guapa, una pell molt llisa,
0: no es pot,
1: tu. Això m'ha sorprès.
0: No es pot cosificar, però és que la tia està amb una monada. Llavors, ens fa la declaració a Lenin, que t'acaba atrapant,
1: que
0: és un rotllo patatero, que és aquesta dona que ens està explicant aquí, amb el passamuntanyes i tal. Però t'acaba atrapant d'una manera que no vols que s'acabi mai. I després, clar, entrant a mà dreta, tens aquest plafó amb fotografies d'ell de quan era petita, la comunió, les cartes...
1: I ha, els records. És magnífic, això, sí.
0: Però, clar, ella és una nena, diguéssim, en contrast amb la Juana Dolores, marxista, revolucionària, o digue-li com vulguis, de la pantalla que estàs veient.
1: Exacte.
0: T'explicarem la pantalla, suposo...
1: Això, i després davant tens el mirall dels revolucionaris.
0: Exacte, que és un autorretrat, jo diria, sí, exacte, que és un mirall.
1: Bé, és perquè tu, no, si vas a veure l'exposició, tu et mires en aquell mirall i automàticament passes a ser un revolucionari.
0: Com els que també estan...
1: Com els que hi ha allà, no? Cada quadrant hi ha un revolucionari diferent, man.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, són aquestes coses del cervell quan adolors.
0: Hi havia també en el plafó de les imatges, diguéssim, en el... que hi ha com una redacció d'ella de petita.
1: Sí.
0: Tu no l'has vist al sí, final de tot?
1: La de la redacció del Tortell Poltrona?
0: No.
1: Ah, n'hi ha una del Tortell Poltrona.
0: Sí, no. La del Tortell Poltrona... Ah, dins deu ser aquesta.
1: Sí, que anaven a veure una redacció seva que explica que va veure un espectacle del Tortell Poltrona.
0: Sí.
1: Dents ben netes, es deia l'espectacle.
0: Tortell Poltrona
1: també. I escrit amb lletra de nena, clar, evidentment. No sé
0: que és genial que Juana Dolores i Tortell Poltrona estiguin en el mateix espai. Sí, sí.
1: A mi m'ha fet molta gràcia...
0: Aquesta és exactament la Catalunya que nosaltres volíem. Ah, Juana Dolores i Tortell Poltrona.
1: Sí, llegir el nom... L'últim que m'esperava quan he anat allà és veure el nom de Tortell Poltrona escrit...
0: Sí, total.
1: A l'exposició de la Juana Dolores de Declaració d'Amor a Lenin. Vull dir, Lenin, Tortell Poltrona, Comunió... Saps? És que aquesta barreja...
0: Però després hi ha com una redacció que hi ha com un drac pintat, que hi ha la redacció d'un nano, d'un altre col·lega seu, devia ser d'un nano de la classe, i hi ha una de la seva redacció. Que fa molta gràcia, la redacció,
1: això
0: perquè ella...
1: Això
0: m'ha escapat. Estava a baix, torna i val la pena. Que, i entens que aquesta senyora era poeta, que els que poetes neixen o es fan. No, no, els poetes
2: neixen.
0: O sigui, claríssimament... Claríssim, els poetes
2: igual que els
0: neixen.
2: Artistes,
0: I després que no totes les criatures siguin poetes i després els anem tallant...
1: Totalment. Una carta als Reis Mags que demanava, no sé quina edat devia tenir en aquell moment la Juana Dolores, però demanava una Alexa.
0: Sí, una Alexa.
1: Una Alexa.
2: Una Alexa.
1: Una Alexa. No sé quants anys tenia en aquell moment, però m'ha semblat curiós demanar una Alexa, no una nena petita, perquè la lletra era de nena de 10 anys.
0: Tot en rosa, eh? Tot en rosa.
2: Però escolta, a més diu que te l'has trobat.
0: No, però espera un moment. Espera, abans d'això, el vídeo... ella què més hi fa? Fa la declaració i què més? Te l'has vist
1: doncs
0: sencer?
1: No, sencer no l'he vist.
0: No has vist el vídeo sencer?
1: Perquè dura, saps quanta estona dura el vídeo sencer?
0: Quan? Ah, no haguessis arribat, vols
1: no
0: dir?
1: No hauria arribat.
0: Ah, doncs ja has de tornar.
1: Si el vídeo dura 28 minuts.
0: Perquè en aquest vídeo apareix un Satisfyer, també.
1: Ah!
0: És una cosa que la Juana Dolores fa el seu espectacle.
2: Home, el seu espectacle...
1: I l'he demanat amb l'Esther.
0: I és del... I és de...
2: Com es diu?
0: I és una cosa dels... jo trobo que és boníssim.
2: El seu espectacle...
1: Bé, és el que feia el seu espectacle.
0: Sí.
1: No? Que tu, quan entraves allà...
0: Amb un Satisfyer.
1: Ella estava amb el Satisfyer.
0: Ella estava amb el Satisfyer.
1: I la gent anava entrant, t'anaves asseient al lloc, i ella mentre allà amb el Satisfyer a l'escena...
0: Sí, sí, sí. Comunicant-se amb el Satisfyer.
1: Sí, exacte.
0: Sí.
1: Coses
0: sí, sí, sí.
1: Juana Dolores, sí. Me l'he trobat, tu.
0: I a més t'has trobat a la Juana Dolores.
1: És molt curiós perquè...
2: If I'm Pretty, crec que era l'espectacle, el seu espectacle.
0: Com és? Perdona.
2: Hit Me If I'm Pretty.
1: Vale. No ho recordo.
2: Sí.
0: Genial.
2: O la princesa
1: escrigui,
2: moderna.
1: Que ens escrigui, si ens està escoltant.
0: Bueno, llavors, te l'has trobada.
1: M'he trobat...
0: Això és boníssim, no?
1: És boníssim, perquè jo he entrat allà i hi havia una persona asseguda veient el vídeo i era ella.
0: No.
1: I dic, hòstia, què hi fots aquí?
0: Perquè el dia que hi vaig anar jo, que li vaig enviar una foto, estic aquí vinant-te, diu, espera't perquè hi ha un moment que el vídeo s'atura.
1: Val.
0: Que això també és una cosa boníssima, que ella és exigent, diguéssim. I llavors, jo crec que deu haver vingut a comprovar que el vídeo ja funcionés... Jo veig que s'aturava, que com amb això d'art contemporani, si és una cosa s'atura, tu et penses que forma
2: que
0: part
2: forma
0: de l'assumpte,
2: però resulta
0: que no. I llavors es veu que deu haver vingut
1: sí, sí.
0: A comprovar, a
1: xequejar. Sí, ella es veu que és, com que és molt addicte a la seva pròpia exposició, perquè estava allà segur.
0: Clar, l'ha de controlar.
1: I per cert que la Juana Dolores i jo ens hem trobat dues vegades per casualitat a la ciutat.
0: Fora de l'estudi.
1: Sí, per casualitat, fora de l'estudi, ens hem trobat dues vegades. I sempre ha estat al metro, tu. I ella, quan me l'he trobat, li he dit, hòstia, em pots gravar un àudio? Ah, li he dit, hòstia, gravem un àudio pel vostè primer, perquè
0: bo.
1: Vegin que ens hem trobat aquí. És que tens l'àudio.
3: Hòstia, David, que fort. És la primera vegada que ens trobem en un lloc que no és el metro. Jo soc la Virreina, amb el meu primer treball museístic.
0: Déu-n'hi-do, molt bé,
1: fort, que ens haguem trobat. I recordo que, mira, per tancar el cercle, justament l'última vegada que em vaig trobar la Juana Dolores, al metro, ella anava a comprar material per aquesta exposició.
0: Sí, sí, sí.
1: Anava a buscar un parell de coses per aquesta exposició que havia comprat de segona mà no sé qui, no recordo si era per Wallapop o no sé què, i anava a buscar el material. I mira, justament avui Última secció de la temporada, parlem d'aquest espectacle. Bé, d'aquest espectacle, d'aquesta exposició.
0: Tenim per acabar un altre tall del Juan Dolores, no? D'aquest que t'ha enviat com per, sí, per prova de vida, diguéssim.
1: Sí, li he dit grava'm-los aquí.
0: Molt bé.
1: Ella m'ha gravat gairebé 2 minuts d'àudio.
0: Val.
2: Però li he dit,
1: li he dit a l'Estel i li he dit retalla-ho.
0: Val.
3: Bueno, no sé què en penses, però és bonic, oi? Hi ha coses a millorar, perquè no és el mateix fer una peça audiovisual i veure-la a casa teva, a la pantalla del teu ordinador, que veure-la en un espai, en una sala tancada, no? Però espero que, jo què sé, que l'hagis trobat bonica, no sé.
2: T'ha agradat o no?
0: M'encanta.
1: Tot el que faci la Juana Dolores m'agrada. Perquè tenim, és això, és la gràcia de la vida. Dues persones amb dos cervells tan diferents, però tan compenetrades. Perquè realment ens caiem molt bé amb la Juana Dolores.
0: Sí, és veritat, sí que és veritat.
1: És molt curiós.
0: És veritat. Doncs escolta una cosa. Juana Dolores Romero Casanova fa la seva declaració d'amor a Lenin a la Virreina, que això de la Virreina en diuen ara la Virreina Centre de la Imatge. Això és el Palau de la Virreina, Rambla 99, aquí a Barcelona. L'exposició bé val un viatge a Barcelona i està fins al 1 de novembre del 2026. De totes maneres, tot i que això sigui el novembre, que acabi l'exposició el novembre, tal com està el canvi climàtic, l'amenaça nuclear, el feixisme tal, podria ser que bombardegessin Barcelona abans de... Jo l'aniria a veure ja,
1: sí, sí,
0: el que pugui ser, saps? Vull dir que tot el que vostès hagin de fer, facin-ho ja,
1: vingui...
0: perquè és que realment...
1: Com serà l'agost?
0: No? L'agost com serà la calor,
1: si
0: no sé què.
1: Si ve una sisena onada de calor,
0: però això
1: ens fotem a 50 graus, potser no ho expliquem.
0: La gent, tots aquests fatxes que temien a les onades feministes, resulta que el que se t'endurà per davant serà l'onada de calor. Això et dic, sí, sí. Mira, tanta
1: al final,
0: història. Sí.
1: Encara doncs... queda algú que li agradi l'estiu? Jo crec que ja no. Sincerament ho dic.
0: Escolta, Juana Dolores Casanova, declaració de Morales, un aplaudiment. Moltíssimes gràcies, companya.
1: Juana Dolores!
0: Gràcies per el Joan, ens retrobem la temporada vinent. No deixis d'aplaudir tots vostès, deixiré. Vela lo bebe.
4: Vinga.
0: Vinga.
4: Escolta'm.
0: O vais a cagar.
4: Bueno, com sempre, no? Una miqueta. Avui porto una reflexió per a les persones blanques que ens escolten i que...
0: I que estem aquí, no? També podem per nosaltres...
4: Totes, menys jo. Què és aquesta? Què és aquesta?
0: A veure.
4: I penseu-hi. Sou persones amb les quals una persona negra o una persona racialitzada pot sentir-se segura? I abans que ningú digui que sí, perquè, què dèiem abans, no? Tothom escolta el Rajoy, o quina barbaritat, sí, allò, però... cap problema, però...
0: No, és que jo li deia la Desiree...
4: Fem aquesta reflexió.
0: Que no parlarem de Rajoy i tal, però que jo li deia que ja ho vaig dir l'altre dia, que em dóna la sensació que amb el tema de Rajoy i la racistada que va fer, que és un racista de primer ordre, diguéssim, que hem fet molts, Rajoy, que racista, i hem empaquetat aquest senyor, li hem col·locat l'etiqueta racista, les altres ens hem sentit molt bé, perquè resulta que aquí a Espanya el que és racista és Rajoy.
4: Rajoy, i prou.
0: Ell s'ha quedat a l'ample perquè ha dit que, por supuesto, caballero, ja sabéis cómo soy, com això he dit, ho he trobat, que és increïble.
4: Que si sabem com ho pongo, perquè m'inviten.
0: Perquè m'inviten, i llavors tal. Llavors estem aquí empaquetant a Rajoy, Rajoy resulta que ja tenim el racista oficial d'Espanya, i les altres pues, ja podem romandre ja tranquil·les i amb la consciència tranquil·la. Oh, pues, no.
4: Doncs potser no. Potser. Llavors, per fer aquest exercici, i per animar la gent que faci la reflexió i abans de dir que sí, perquè segur, no?, que la majoria de persones estan assentint i pensant que
0: sí. La pregunta, perdona, torna a repetir, és...
4: Sou persones amb les quals una persona negra o racialitzada pot sentir-se segura?
0: Sentir-se segur també és un concepte profundíssim,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, i tant.
0: Jo no m'havia plantejat mai amb ningú.
4: Amb ningú.
0: Però endavant, endavant.
4: Doncs, llavors... Vull fer un repàs de 5 senyals que diuen tot el contrari d'aquest, sí, sí, jo sóc una persona segura, i que per una persona racialitzada són banderes vermelles...
0: Que creen inseguretat.
4: Que creen inseguretat perquè parlen d'un racisme encobert que no es té identificat i que és el que funciona moltes vegades des d'aquesta comoditat, no? Perquè no és l'insult obert o el missatge d'odi explícit, sinó que són coses com més del dia a dia que passen molt desapercebudes i, per tant, dificulten molt més fer autocrítica. Uh-huh. Llavors, la primera d'aquestes banderes vermelles és no veure colors.
0: Clar.
4: Això té dos problemes. El primer és que és mentida. Ningú deixa de veure el color de la pell de ningú. I el segon més greu, qui no veu el color, no? Qui a mi em veu i em diu, jo no veig colors...
0: Tranquil·la, que jo no veig colors, no allò que et diuen.
4: Llavors tampoc no diem, sí. Veu ni que aquest color està lligat amb una altra cosmovisió, amb una altra cultura, però també amb situacions de discriminació i d'opressió. Si tu negues aquest color, negues que jo sigui una persona completa. I també negues els teus propis biaixos quan tu dius que no veus colors. Perquè veure tot això, no, el que dic, no? Per veure tot això, primer s'ha d'acceptar que una persona racialitzada és una persona completa, que aquí tenim molts problemes amb la qüestió de la deshumanització. I que no som una versió d'una persona blanca amb més melanina, no? Perquè això també em passa moltes vegades de, no, deciré, però tu ets
0: com jo.
4: Ets com nosaltres. Clar. Què vol dir?
2: En sèrio?
4: Què vol dir?
0: Sí, clar,
4: no,
0: clar.
4: No. Llavors, quan algú digui jo no veig colors, veig persones, al tanto que això no és cap virtut, és una manera d'esborrar les persones racialitzades, les nostres reivindicacions i les nostres problemàtiques.
0: Perdona, i després hi ha una altra cosa, que amb això del concepte de veure persones, o fins i tot del concepte d'humanitat, que nosaltres hem après recentment, que esclar... que hi ha amb la...
4: amb la Micaela Drullar.
0: Micaela Drullar, que és un llibre que jo recomano moltíssim.
4: El feminisme ja fue.
0: Que t'explota el cap. Que
4: tota l'estona.
2: Llegeix-te'l.
0: Que, esclar, hi ha... És la institució la que decideix qui és persona.
4: Exacte.
0: I qui no. En el moment que tu et diuen...
4: Des de la
0: colonització. Jo només veig persones, és que tu et consideres prou prestigiós o prou alçada com per dir qui és persona i qui no.
4: Saps? Prou privilegiat,
0: prou privilegiat, exacte. No, aquesta és persona i aquesta posa la millor...
4: Aquesta no és aquesta, persona.
0: Clar, si tu vols... Igual que amb la humanitat, no?
4: Exacte. Jo, bueno, és això el que va permetre l'esclavització, no? El no veure com a persones les persones africanes i des d'aleshores. Vale, dos. Pensar que parlar de racisme genera més racisme.
0: Això
4: a mi m'ho han dit moltes vegades. Cada vegada que assenyalo racisme, és, bueno, deciré, potser la racista ets tu, que parles tant
0: constant,
4: del racisme,
0: eh?
4: No?
0: Sí, sí.
4: Això és constant. I això és un discurs maltractador, literalment, no? És el mateix mecanisme que quan algú diu és que si no haguessis tret el tema no haguéssim discutit, no? El problema mai és qui assenyala la violència. No pot ser el problema qui assenyala la violència. El problema és qui l'exerceix. Això ha de quedar molt clar. Si parlar del que passa sembla més perillós que el que passa, el problema no és el racisme, el problema és que jo o qualsevol altra persona l'assenyali. Segona bandera vermella. Tercera, creure, i això hi ha moltes persones blanques que els hi passa, creure que no s'han de responsabilitzar pels sistemes que sostenen. Votar partits que no tenen un programa clarament antiracista, que algú digui una racista davant seu i no dir absolutament ningú, no? Això alimenta estructures racistes, encara que individualment una persona cregui que no fa res dolent. El racisme estructural no necessita que se'l sostingui activament, només necessita que ningú no es qüestioni absolutament res. I estem molt en aquest punt. Quarta bandera vermella, i aquesta és crítica. Sentir-se amb dret a accés il·limitat i gratuït al nostre temps, a la nostra feina, a la nostra energia, al nostre coneixement i a les nostres vivències. Hi ha persones blanques que volen fer formació antiracista, però de franc.
0: Clar, clar.
4: I això no va per qui no pot pagar-la. Això va per qui sí que pot i encara així... tot i així, l'espera de franc. Perquè educar-se en antiracisme és treball i el treball es paga, també quan el fem dones negres. Que això, com diem sempre, la plantació ja fue.
0: La plantació ja fue, eh? A tu t'heu passat, perquè hi ha coses que t'ha passat, que et truca, no? Truquem. Ai, Desiree, és que he vist aquesta cosa, tu creus que això és que sí, que no? I després la gent ho rentabilitza.
4: Sí.
0: És a dir... Que, no?
4: Sí.
0: Jo que de sobte, a través de la teva experiència o de les teves investigacions o de la teva...
2: El teu saber,
0: teu saber, no? Saber, i gent que no està apuntada al teu,
2: expertesa.
0: Que ara podríem tornar a recordar que tu tens...
4: Jo ofereixo formació antiracista a través d'una membresia mensual que està a desirevela.com.
0: Exactament. I llavors, jo que et truco, escolta, això...
2: I gratis, no? Exacte.
0: Clar, i llavors, t'ho rentabilitzen.
4: Clar.
0: I dius, home, escolti.
4: Clar, gent que vol escriure un article, o fer un reel o una publicació a xarxes, llavors em truquen o m'envien missatge o per xarxes socials o per WhatsApp o el que sigui. Escolta, això, em podries explicar una mica? I després ni citen ni res. I això és extractivisme intel·lectual i d'això això no es pot fer. Això no està bé.
0: Això no està bé, exactament. Això, vale. Per exemple, l'extractivisme intel·lectual, si tu t'has fet una tesi doctoral i les notes de peu de pàgina, o sigui, se suspenen tesis doctorals i treballs d'universitat perquè les notes de peu de pàgina no estan ben col·locades. Mm-hmm. És una cosa que en el món universitari està, ha de ser exquisit, diguéssim. Exacte. Això. La cita, el què, el com. Mm-hmm. És a dir, plagiar és una vergonya. O sigui,
4: exacte.
0: No es pot fer, clar.
4: No es pot fer. I cinquena bandera vermella.
0: Mare de quanta bandera, això sembla.
4: Tenir una relació d'amistat amb una persona racialitzada i una altra diferent amb la resta de gent racialitzada en general.
0: Què
4: no?
0: Vol dir això?
4: Bé. Aquella amiga que et cau bé, però que és l'excepció, i que li dius que és que ella és diferent. Això a mi, durant la meva adolescència, m'ha passat moltíssimes vegades.
0: Però m'entenc això,
4: perdó. Gent que és amiga meva...
2: Que tu ets diferent a altres persones negres.
4: Sí. Llavors, amb mi tenen una relació d'amistat i amb mi és diferent perquè jo sóc diferent de la resta de persones negres, però amb la resta de persones negres continuen fent comentaris racistes i exercint discriminació, etc. No? O sigui, és com si algú et digués es que los maricas, no sé no sé quantos, però tu, Marc, tu és diferent.
0: Perquè... Bueno, però això passa també, és veritat, és que passa.
4: Doncs és això.
0: Sí, és veritat, és veritat.
4: És això. Llavors, hi ha persones, no?, amb les quals es decideix fer un esforç perquè una relació determinada i amb altres de les que no. Podria continuar, però jo crec que la idea ja la teniu. Sí, sí. La majoria de gent blanca que està escoltant això ara mateix no és, de fet, un espai segur per a la gent racialitzada, per molt que costi d'acceptar això, i per això moltes de nosaltres mai obrim segons quines converses amb segons qui, perquè sabem,
0: per exemple,
4: que en el moment...
0: Quin tipus de conversa seria?
4: Doncs, des de parlar de les nostres vivències o reivindicacions o una situació determinada que t'has trobat, a assenyalar a segons qui, segons què.
2: Clar, però llavors no ho fas, dius,
4: no
2: per
4: ho faig.
2: Protegir-te.
4: Clar, jo de fet, jo he d'estar fent tota l'estona aquestes matemàtiques emocionals de dir, bueno, li dic, no li dic, si li dic,
2: però
4: què
2: no
4: canvia...
2: Però això no et genera controvèrsia amb tu mateixa en el sentit de, hosti, jo...
4: Evidentment, i al final m'acabo allunyant
2: feminisme.
4: D'aquesta persona.
0: Com? Et passa tu amb el feminisme?
2: Que a vegades treus converses, no?, per defensar la igualtat entre homes i dones i et trobes a l'altra banda persones que poden ser homes i poden ser dones...
4: Sí.
2: Amb qui acabes confrontant-te i acabes arribant a un conflicte que dius, hòstia, és que no val la pena.
4: Exacte.
2: No val la pena.
0: Doncs, el conflicte sempre val la pena, eh?
2: No ho sé, és que jo arribo pensant això, és que no val la pena el conflicte. Que
4: sí, bueno, jo decideixo triar batalles.
0: També.
4: Jo decideixo triar batalles i també en funció de com estic en aquell dia, si tinc l'energia, si estic en una mala època de la meva vida, vull dir, he de considerar moltes qüestions i això fa el que moltes vegades fa que en determinades persones decideixi que jo callo i m'allunyo.
2: D'aquell tema no en parles.
0: Sí, però
2: o t'allunyes directament.
0: Però això és fer-se adult, això també té raó, que passa quan et fas gran, deixa, jo ho sento, jo que soc més gran que
4: exacte.
0: Tu, que hi ha un moment que dius, bueno, mira, fins aquí, agafes.
4: Exacte.
0: I te'n vas. És protecció psiquiàtrica.
4: Llavors,
0: psiquiàtrica.
4: És això.
0: Treure un tema que, si vols, em matures, però és veritat que tu moltes vegades has tingut relacions de parella amb tios blancs que dius, però jo ja passo de blancs perquè que realment és un rotllo patatero, perquè entre que soc dona, soc negra i tal, estic tota l'estona al lloc de full de marroma d'aquest senyor, m'està fotent un rotllo patatero.
4: És que és veritat.
0: No?
4: O sigui, jo al final,
0: alguna vegada,
4: no
0: ja,
4: puc,
0: em sembla molt
4: no puc amb masclisme i racisme.
0: Alhora, clar.
4: Alhora,
0: clar.
4: No puc i no vull.
0: Clar,
4: no
0: sí,
4: vull.
0: Sí. T'ha passat,
4: llavors,
0: no?
4: Sí, amb un senyor, per ser un senyor cis senyor...
2: Hetero, a sobre.
4: Ja l'he d'estar educant en feminisme, perquè patriarcat.
0: Sí.
4: Si a més l'he d'estar educant en antirracisme... No puc.
0: No, clar, és que es passa. Clar,
2: i com
0: no,
2: està
0: no,
2: el mercat?
0: No
2: com tens el mercat? Desiré.
4: He decidit que plego.
0: No, Desiré.
4: M'he donat de baixa.
0: No!
2: Sí.
4: M'he donat de baixa.
2: Has desistit, no?
1: T'han aviat?
4: Sí. Sí, però vull dir, alegrament. I conscient de que he decidit deixar de tenir cites i deixar d'intentar-ho.
0: Clar. Jo no sé per què l'estic dient a la Desiré, no, Desiré, no ho deixis i tal, si porto jo 50 anys casat. O sigui que...
2: Sense estar al mercat.
0: Més he deixat els bàrtols que jo, o sigui, més... donar-se que jo, saps què dir-te o no? Mm. Més rendir-se, clar, més... Sí, sí, t'entenc perfectament.
4: Sí.
0: Ja s'està molt bé sola. Sí.
4: Molt, molt, molt, s'està molt bé.
0: Les senyores casades, que portin 50 anys casades amb el mateix, allò, t'entenc perfectament, que és veritat. Sí, sí, sí, sí, sí.
4: Doncs això, aquesta és la secció d'avui, i no dic això perquè ningú se senti culpable, perquè sentir-se culpable no, no serveix de res. Ho dic perquè la propera vegada que algú es defensi abans que ningú no l'hagi acusat, potser val la pena preguntar-se què passa.
0: Molt bé, Desiree, escolta, bon estiu.
4: Gràcies.
0: A tope. Recordem, Desiree Vela Olvide té una membresia que és fonamental a desiree.com.
4: Desireevela.com, on pregunteu per Instagram.
0: Pregunteu, joder. I endavant les atxes. Són quatre xavos i endavant. No, vull dir que escolta, et salva la vida. A vosaltres, no, Desiree, que estàs ja genial.
4: Bueno, a mi també em salva la vida, em paga les factures, la universitat de les filles, tot.
0: Treballes, treballes, és feina i tant. Escolta una cosa, després de la publicitat parlarem de cinema, gastronomia, tota l'hora, que així dit sembla un lío, però no ho ve. És una idea boníssima, l'he trobat boníssima. És que són les coses més bones, són les idees. Mira, al carrer, és que hay que ser callejera, perquè et fa aquesta cosa.
5: Vostè primer, amb Marc Giró. En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
6: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
5: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Truca al 900-903-743. Verisure.
5: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
6: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
5: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Truca al 900-903-743. Verisure.
7: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
8: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
9: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
11: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar algú junts.
10: Amb gent pionera.
12: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
10: I que vol canviar el món.
13: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
14: Rock and Go, el podcast per a emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta l'app i el web de RAC1. Els dimarts. Cada 15 dies, un nou capítol.
15: Change the world, or the world will change you.
16: RAC1 Podcast.
14: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
0: Escolta'm una cosa. Seguim aquí amb la Desiree de l'Obede, el David Balaguer, que va veure de la calor. Ara tinc una mica d'intriga de què anava la teva secció sobre la calor. Podries fer un tast de dos, titular? Sí. Fa calor?
1: Fa calor, no. Volia parlar del tema dels especialistes. Els especialistes.
0: I quins són aquests?
1: Que surten pels llocs com bolets.
0: Ah,
4: quan todòlegs, fa calor. Todòlegs, no?
0: Todòlegs.
1: Sí, com les panaroles són.
0: Ja t'entenc.
2: No, que... no em parlis de...
1: No, a mi tampoc.
2: Quin fàstic.
1: És una altra de les meves obsessions. La calor, les panaroles, la calvícia...
0: Pues la calvícia tens de cabell.
1: No, però són els meus temes.
2: I les matrícules.
1: I les matrícules són els meus temes. Però les panaroles, tu... Ho tens tot tapiat, no tens cap forat, diu, per aquí no pot entrar res, no. I de cop i volta te'n trobes una. Dius,
2: pujant
1: per
2: la pica o
1: passa
2: per
1: el mateix
2: igual.
1: Amb els especialistes, tu. De sobte t'apareixen allà. I clar, i els especialistes et diuen, ui, la calor, dormir a no sé quants graus és una cosa fatal.
0: Yeah.
1: va molt malament per la salut, pots acabar morint-te. Llavors dius, posaré l'aire condicionat. Jo no entenc, però la gent diu, posaré l'aire condicionat. Llavors fots l'aire condicionat i et surt un altre especialista que et diu que dormir amb l'aire condicionat,
0: ui,
1: és una cosa terrible, que va tan malament per la salut, que agafaràs una malaltia que et portarà fins a la mort, i dius, bueno, provarem amb el ventilador. Fots el ventilador i et surt un altre especialista que et diu que dormir amb el ventilador és una cosa horrorosa, nefasta per la salut, i dius, llavors què hem de fotre? Que em diguin quina és la drecera cap a la mort. Si dormir amb la calor, si dormir amb l'aire condicionat, si dormir amb el ventilador, perquè potser...
4: Tria la teva pròpia aventura.
1: Perquè llavors potser, com que n'estic fart d'aquesta calor, potser serà la drecera que jo agafaré.
0: Clar, clar.
1: Clar, és que n'estic fart.
0: I quina serà?
1: Home, segurament serà la calor extrema, que ho diu, perquè després hi ha tot el tema de la suor.
0: La suor.
1: La suor t'agrada?
2: L'altre dia van dir que quan tens un cop de calor, el primer que et passa és que deixes de suar. I si deixes de suar, mala senyal, perquè estàs a punt de morir. Així que endavant amb la suor.
1: Sí, però la
4: suor... A tope amb la suor.
2: Acceptem-la i convivim amb ella.
1: Hi ha quatre punts, quatre focus. Quatre focus que...
0: Home, focus, ara dir-me focus davant de la balanyà, joder, ara com has de dir focus? Com allò que és la competència. Bueno, digues.
1: Hòstia, és veritat. No, però hi ha quatre focus de suor que a mi em posen molt nerviós.
0: Es pot dir ràpid perquè ha d'anar a passar.
1: No sé si considereu, no sé si considereu. Un és el front. Quan comença a regalimar suor pel front em posa molt nerviós. L'altre, el sotapap.
0: Sotapap, sí, que això ja és definitiu, calor definitiva.
1: I a més, el sotapap, sobretot, és quan estàs dormint.
0: Sí, sí, sí.
1: Quan estàs dormint aquí el
0: sotapap. O que fas una migdiada i dius, ui, ja no puc veure, et despertes.
1: L'altre, el clatell.
0: Clatell, sí.
1: Clatell. I el pitjor de tots, per mi, l'esquena.
0: Sí,
4: i la... Bueno, perquè no tens regatera.
1: La regatera. Per sort no en tinc.
0: Què és la regatera?
2: La regatera, entre els pits.
0: De les tetes.
2: Quan et cau aquí el regatiment.
0: I entre els ous? Entre els articles, també no subes?
1: Aquesta no em molesta tant. Entre els ous no em molesta tant. Però la de l'esquena em posa...
0: Per què serà? Per què serà? Bueno, escolta una cosa. Amb tots vostès, Ana Martínez Balañá i Flor Méndez.
1: Avui he fet dues seccions, Marc?
0: Sí.
1: Això és històric.
0: Joel, li has de pagar dues seccions en aquest senyor. Va fer una peineta.
1: Això és històric.
0: M'ha fet una peineta el Joel. És que ets un productor, mare de Déu. Bueno, escolta, a veure, la Maria Martínez Balañá és directora general de Balañá en Viu i la Flor Méndez, creadora de... bueno, treballes a la Balañá també,
2: sí,
0: com a màrqueting, no?
2: Sí, sembla? Sí.
0: Molt bé. I després ets la creadora, que ara en parlarem, del Morfilm Festival. Llavors, com ha anat això? Nosaltres, per unes circumstàncies, l'Anna i jo som veïns, llavors ens trobem passejant els gossos. Llavors, ens trobem passejant els gossos i dic, ai, pues mira, asseu-te i fem un cafè, mai que sí.
2: M'encantat.
0: Llavors, hem fet un cafè, i llavors m'ha explicat, doncs, i han vingut els del de la Crem, que és aquesta gelateria que hi ha, que som amics nostres, també són veïns. I li diu, dic, mira, aquests dels de la Crem, les baranyades de la Crem, no sé què, els he presentat. I diu l'Anna, què els has dit? Home...
17: Exacte, vosaltres col·laboreu amb Morfilms, tal,
0: i
17: no col·laborem mai amb ningú.
0: Exacte.
17: Però en aquest cas és que ens encanta el projecte i tal, i patapam, llavors hem estat comentant el projecte.
0: Llavors han comentat el projecte del Morfilm. Llavors, és una casa del Delecre que fan gelats, col·laboren, però no només això, sinó que, a veure, anem a parlar d'això. Sí. Això de Morfilm, què és? I per què es diu Morfilm el projecte? I en què consisteix?
18: Morfilm Festival, perquè Morfi en Argentina és comida. Entonces, hay un juego de palabras entre morfi y film.
0: Pero morfi es comida.
18: Sí, es comida y es un verbo también. Morfar
0: es comer. Sí. Morfar es comer, me encanta.
18: Exacto.
0: Sí, genial.
18: Entonces, morfi y film. Entonces, la idea del proyecto es comer mientras ves una película.
0: Però no comer qualsevol cosa, perquè comer...
4: No palomitas.
0: No palomitas, sinó... Exacto. Los explico una mica. Vosaltres us la idea, a tu i al teu soci, a la par que novio, ¿fue primero socio y novio? O sea, mientras era socio se hizo novio, o
18: no,
0: erais
18: no.
0: Novios y se hizo socio?
18: Éramos novios y después fuimos socios.
0: Socios, veus, sí. Si és que al final s'acaba així. Alguna cosa, amb els novios alguna cosa has d'acabar fent.
2: Algun projecte.
0: Perquè si no és que no s'aguanta.
1: Aquest és el camí que fa que les coses funcionin.
0: Exacte.
1: Primer novios i després socis.
0: Passada, novio i amant a soci, perquè si
1: no...
0: Y para adelante.
18: Totalmente.
0: Estaba Argentina 2019, tu show de Buenos Aires.
18: Sí, exacto. En 2019 presentamos el proyecto, estábamos viendo una película y dijimos, qué hambre. Qué hambre esta escena, la hamburguesa de Pulp Fiction era, de hecho.
1: Ah,
18: y qué bueno sería poder comer ahora mismo una hamburguesa, pero ahora, no cuando acabe la película, pedir una hamburguesa y tal.
0: Qué bo.
18: Entonces,
0: eso es un punto de la pareja también, ¿eh? Cuando estás mirando cine y al doctor dice, guau, qué ganas de follarte, qué ganas. ¿Cuánto llevabais de relación?
18: Y en ese momento,
0: sí.
18: 2 años y medio, va, tres.
0: Sí, hombre, claro, ya estabas para comer, clar, clar. Es que las relaciones de pareja més enllà dels anys són les que estan sostenint el negoci de la restauració i els teatres, Balanyà, això t'ho dic a tu,
18: Bueno, és placer, al final, también.
0: También es placer, y es producto interior bruto, o sigui que perfecte.
18: Total. Bueno, y presentamos la idea del proyecto al Ministerio de Cultura en ese momento, porque...
0: Que todavía había,
18: exacto. Aquellos tiempos.
0: Sí.
18: Había un festival de cultura y tal, y bueno, presentamos el proyecto, ganamos.
0: Volvé.
18: Y hicimos una primera función, dos funciones, con Matilda, que tienen el pastel de chocolate y con Charlie la fábrica de chocolate.
0: Carai. Y llavors, la cosa consiste en que tú vas veient la película y en el moment que els personatges de la película se toman la torta de chocolate en Matilda, per exemple, apareix per l'espectador...
18: Jo, per lo general. Con un pastel.
0: Con un pastel. Y lo reparteixes entre els...
18: Exacto, exacto. Y en el mismo momento que lo estás viendo en la película, lo pruebas, lo comes, y somos bastante exigentes con que sea exactamente igual.
0: Clar. Llavors, ara, per exemple, demà mateix, si no m'equivoco, a la llibreria Byron, que també és un lloc genial, ara m'explicaràs per què escolliu la Byron, perquè, clar, l'espai ha de tenir una sèrie de característiques, no?, per poder fer això. Exacte. És a dir, s'ha de projectar la pel·lícula i, a més...
18: Sí, tener mesas para que la gente esté cómoda 2 horas y media viendo una película, pero también pueda comer y tenga buen sonido, buena pantalla, porque al final es una experiencia de cine y gastronomía. No es lo mismo ver una peli así nomás y comer algo así nomás, clar, que sentarte a tener una pantalla grande, como en el caso de Byron, comer algo rico.
0: Qué bueno, qué bueno. Llavors, demà feu Pulp Fiction.
18: Sí.
0: A Pulp Fiction, què mengen? I per què els de la crema, la gelateria aquesta, s'implica? Per això que teniu dues implicacions, no?
18: Sí, hay una hamburguesa muy icónica, que es cuando Travolta entra con Samuel Jackson a asesinar a unos tíos.
0: Sí, sí,
18: y ellos están comiendo una hamburguesa de Big Kahuna, que es una marca ficticia que inventó Tarantino, que la tiene en varias películas, de hecho. Es una marca de comida rápida.
0: Que está inventada.
18: Exacto.
0: Qué bo.
18: Entonces tenemos esa hamburguesa que la hace Big Head Burgers, que son unos amigos que tienen una hamburguesería buenísima.
0: ¿Dónde está la hamburguesería buenísima?
18: En Rouge de Flor y Córcega.
0: Ah, vuelve.
18: Muy buena, de verdad. Yo soy vegetariana, encima.
0: Ah, encima.
18: Y la vegetariana está muy bien también.
0: També, que això és molt important. I llavors, l'hamburguesa, de totes maneres, ha de tenir els ingredients que s'acostin a la... O sigui,
18: és una hamburguesa que no existe en la hamburguesería.
0: Val.
18: O sea, tú vas ahora...
0: Existeix a l'experiència del Morphin.
18: Exacto, Morphin.
0: Vale, Morphin.
18: Sí.
0: I després el gelat, també hi ha un moment que prenen gelat o tomen un batido, no?
18: Exacto. Uma Thurman, en un momento, se pide un batido de que cuesta $5.
0: Sí.
18: Y que en ese momento $5 era como... ¿Cómo vas a tomar un batido de $5?
0: Que eres mucho, ¿no?
18: Exacto. Claro. Le dice John Travolta.
0: Ahora por un gelat, $5, te parece... Ha llegado.
18: Exacto.
0: Ha llegado
1: el momento.
0: Sí.
18: Entonces se crea toda una cosa alrededor del batido de que tiene que ser muy bueno para costar $5.
0: Claro.
18: Y... bueno, y ahí entra De La Creme, que son muy fanáticos de Pulp Fiction.
0: Ellos son muy fanáticos, es verdad, de La Creme. Sí.
18: Y nos dijeron, no, nunca hacemos colaboraciones, pero me sé los diálogos de memoria, me dijo Máximo.
0: Máximo, el de La Creme, que aparte tiene unos hijos también, que también tiene dos hijos, no sé, como mínimo dos, que están pirats amb el Pulp Fiction.
18: Bueno.
0: Una familia de pirados por el Pulp Fiction. Familia heredera pirada por Pulp Fiction, claro.
18: Y bueno, y sí, así que el helado del milkshake de mañana de Pulp Fiction es con De La Creme.
0: Es de La Creme.
2: ¿Quedan entradas para apuntarnos?
18: Para mañana no, pero para el 12 de septiembre, sí.
0: I serà també a la Byron, eh?
18: Exacto.
0: ¿Quines altres pel·lícules heu fet? Molt ràpidament, perquè estic super fora de temps.
18: Malditos Bastardos.
0: Que hay que comer un filete, com a mínim.
18: Comen un strudel de manzana strudel, con crema, que es donde apaga el cigarro.
2: Sí.
18: Y hay un sándwich también que come Brad Pitt al principio, que es muy, muy legendaria la escena. Hemos hecho El viaje de Chihiro, Parásitos, El Padrino, Goodfellas, Ratatouille, María Antonieta...
0: María Antonieta, vas fotent pastisseria francesa.
18: Sí.
0: Teniu un Instagram, perdona, que és...
18: Sí, More Film Festival... Listo.
0: Ara, després, amb l'Anna Maria Balanyà, ja sí que estic totalment fora de temps, perquè m'acaben de canviar la publicitat, o sigui que jo, bueno, he hagut de tenir més minuts i veig que no. Anna, vosaltres dues, a més, teniu un podcast.
18: Sí.
0: Que, sense ser nada d'això, i sense ser professionals, té moltíssim èxit, perquè ben bé 500.000 de visualitzacions completes, o sigui, la gent se'l traga sencer a YouTube, a mi em sembla una barbaritat, que com es diu el podcast que teniu?
18: La Prèvia.
0: La prèvia.
18: Podcast de Balanyà en viu.
0: Clar, perquè són actors, gent que està implicada en els espectacles de Balanyà.
18: Sí,
0: que ens entrevisteu, fem una xerrada sobre cultura, sobre Barcelona, sobre el propi espectacle, que és bona idea.
17: Sí, la idea va sorgir de, bueno, els actors que venen als teatres, que sempre tens pues, aquestes xerrades més divertides, sí, backstage. Sí, sí. Oye, pues si això ho fem, obrim, no?, a la gent i que pugui meter-se allí un poco i parlar amb els actors que després volen sobre l'escenari.
0: La prèvia, eh? Pot ser la prèvia, ens seguirem parlant. L'Anna Maria Balanyà és la directora general de Balanyà en Viu i la Flor Mendes, la seva companya, és, a banda de treballar a Balanyà, una de les co-creadores, juntament amb el que ara és el seu soci i havia estat el seu nòvio, tot i que ells pensen que segueixen sent nòvios, perquè això ens passa a totes, del Mort Film Festival, que actualment resideix a la Byron, a la llibreria Byron, que és al carrer...
18: Casanova.
0: Sí, senyora. Moltíssimes gràcies a les dues, eh?
19: Vostè primer, amb Marc Giró.

0: Per acabar, la cristal·lina veu d'Esther Romagosa.
1: Mira, ara que és hora de dinar i pensar en les postres, a la Sirena tens més de 200 gelats perquè cada migdia acabi de la millor manera, bombons, cons, polos, sorbets i moltes més opcions. La Sirena, cosa bona.
0: Escolta, a partir de dilluns nosaltres anem refregits, no s'ho perdin, perquè aquest programa es pot escoltar dues, tres i quatre vegades, diguéssim, no, Keti? Tots els que hem fet, perquè són boníssims. Us desitgem molt bon estiu i ens veiem en setembre de Cuerpo Presente.
1: Visca!
0: Això sí, visca total.
2: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i han portat la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
3: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
4: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
3: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
4: Truca al 900 903 743. Verisure.
5: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a Rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil, a l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
6: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.

0: festival.
1: L'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
0: Melons Brutal!
2: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
3: Verisure.
4: Bon dia, passa un minut de les dues. La defensa de Carles Puigdemont es prepara per plantar cara al Suprem.
5: La próxima semana tienen un pleno. Esto no está en agenda del pleno. Solventemos este problema ya de una vez por todas. ¿Por qué se quiere mantener esta agonía? Si, mire, el paciente está muerto. Dele el certificado de defunción.
4: Malgrat aquesta crida que ha fet des del món a RAC1, l'advocat Gonzalo Boye té molt clar que la justícia espanyola continuarà fent mans i mànigues per retardar al màxim possible l'aplicació de la llei. Per això diu que ja té preparada l'estratègia.
1: Amb Núria Travessa i Albert Bassas.
4: Gonzalo Boye no ha volgut concretar aquesta estratègia, però té clar que Puigdemont no tornarà abans del que toca, com ha dit que faria el seu lloc el ministre Óscar Puente.
6: Yo creo que lo tiene a huevo, pero yo me plantaba hoy en España. Y que me detengan y me lleven a prisión, claro. Es decir, si el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la ley, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre la ley, el Parlamento Europeo ha emitido una ley, y yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido libremente que yo sea libre... Vamos a ponernos todos colorados de una vez. Dicen que más vale un minuto colorado que toda la vida amarillo.
4: Puente ha fet aquestes declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya. La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, es considera una víctima de Santos Cerdán i Leire Díez creu que tots dos la van utilitzar. González ha declarat avui com a imputada davant del jutge Santiago Pedraz. Per cert, que Brussel·les renya el govern espanyol per no fer prou en la lluita contra la corrupció, tot i que l'informe anual de l'estat de dret de la Comissió no recull els últims casos que afecten el PSOE, sí que demana accelerar les causes de corrupció que afecten els càrrecs polítics. I dilluns començaran a tornar a casa els primers veïns desallotjats per l'esvoranc al barri del Putxet de Barcelona. Són els de dos dels vuit blocs afectats. El retorn de la resta serà gradual i es pot allargar encara setmanes. Pel que fa als esports, Albert Bassas, bon dia.
7: Bon dia.
4: L'Atlètic de Madrid torna per als peus al Barça en el cas Julián Álvarez.
7: El conseller delegat de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, insisteix de forma molt contundent que Julián no es mou ni es mou.
8: Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
7: Això mentre Karim Adeyemi ja és a Barcelona a l'espera d'entrenar-se a les ordres de Hansi Flick. La burocràcia està impedint que l'operació ja sigui oficial, tot i que avui ha passat per la ciutat esportiva per parlar amb el tècnic alemany i conèixer els seus nous companys. Sí que s'ha entrenat, en canvi, Marc-André Ter Stegen avui, malgrat estar a un pas de marxar a l'Ajax. Marcat al marge, també parlarem de com Espanya i Argentina preparen la final del Mundial d'aquest diumenge. I fora del futbol, Agustín Ubal és nou jugador del Barça de bàsquet. Aquest matí ha pagat la clàusula de rescisió per marxar del Manresa, i el Barça ja ho ha fet oficial com a cinquena incorporació d'aquesta temporada, i en ciclisme avui es disputa la 13a etapa del Tour, la més llarga d'aquesta edició, i de nou de muntanya, amb un port de primera categoria com a destacat.
4: I l'últim titular, com sempre pel temps, som a les portes d'un cap de setmana de calor, però sense extrems. Mònica Usart, bon dia.
9: Bon dia. Sí, les temperatures es mantindran per sobre de la mitjana d'aquesta època de l'any, però tot i això no seran tan extremes com les que hem tingut aquesta setmana. Moltes màximes, per exemple, es mouran avui entre els 32 i els 37 graus o per sota en punts de la costa i també sectors del Pirineu. I precisament al Pirineu aquesta tarda s'escaparan alguns ruixats que repetiran també les tardes del cap de setmana i, en canvi, els matins seran més tranquils. I es mantenen els avisos per calor nocturna, sobretot en punts de les comarques de Girona i sectors de les Terres de l'Ebre.
4: Són les 2:05.

0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea és molt clara i que és impossible que el Tribunal Suprem ara els vulgui presentar una nova prejudicial. Creu que si ho fessin, Luxemburg els enviaria de pet cap a casa, perquè fa mesos Pablo Llarena es va negar precisament a recórrer a Europa. Tot i això, amb la previsió que el Suprem continuï recargolant el procés per no aplicar la llei i, per exemple, atribueixi a Puigdemont enriquiment personal, Boye diu que ho tenen tot preparat.
1: Nosotros sí tenemos algunos mecanismos que, evidentemente, si estuviéramos en privado sin el micrófono, igual hasta te los contaría, pero...
2: O sea, hay táctica prevista.
1: Sí, nosotros siempre hemos operado bajo esa premisa, y yo creo que eso es una de las cosas que ha mantenido también siempre la empatía con el presidente, porque él sabe que siempre hay algo previsto, y claro que está previsto.
0: De fet, Boye insisteix que Puigdemont tornarà quan tingui l'amnistia al sac i ben lligada i quan s'esvaeixi qualsevol possibilitat de detenció.
3: Tot i que Puigdemont opti per esperar-se les decisions del Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem, des del govern espanyol l'han animat a tornar avui mateix. Ho ha fet el ministre de Transports, Òscar Puente. En una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya, Puente ha dit que ell ho faria encara que se n'anés directe cap a la presó.
4: Yo no soy quien para dar consejos a nadie, pero si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Pero, en fin, no sé lo que va a hacer. Yo creo que lo tiene a huevo, lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga. Dicen que más vale un minuto corrao que toda la vida amarillo. Yo lo haría.
3: Són unes declaracions de Puente que el secretari general de Junts, Jordi Turull, ja ha qualificat de frivolitat i misèria, ho ha dit en una piulada. En canvi, amb l'aval d'Europa a l'amnistia, Esquerra apropa posicions amb el govern espanyol. Avui, des de Madrid, Oriol Junqueras ha estès la mà a Pedro Sánchez per tirar endavant els pressupostos generals de l'Estat i ha reclamat a Junts i al PSOE que redueixin diferències abans que acabi la legislatura espanyola. Madrid, Adrià de las Heras, bon dia.
5: Bon dia. A la vegada que celebra la decisió del TJUE, Junqueras admet que l'amnistia encara s'ha d'aplicar. De tota manera, la sentència sí que serveix per passar pantalla i avançar. El líder d'Esquerra ofereix estabilitat al govern espanyol si al final de legislatura ha de servir per desencallar carpetes pendents.
6: Y en la medida de lo posible, ayudaremos a que la Administración General del Estado tenga los mejores presupuestos posibles. Si la operación presupuestos es algo más que una campaña publicitaria, allí estaremos.
5: Junqueras ha demanat als socialistes que facin les paus amb els de Junts i els de Carles Puigdemont que deixin de posar en dubte la continuïtat de la legislatura.
6: Nos parece extremadamente frívolo flirtear con una moción de censura, pero todos ellos, el Partido Socialista, Sumar, Junts, todos ellos deben formar una mayoría que permita conquistar todas estas cuestiones.
5: El líder d'Esquerra admet el desgast del PSOE, diu que també està decebut, però assenyala que l'alternativa de PP i Vox encara seria més corrupta.
3: El director adjunt operatiu de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas, nega haver pressionat els agents de l'UCO, la unitat central operativa del mateix cos que investigava l'entorn de Pedro Sánchez. El número 2 de la Guàrdia Civil, que avui ha comparegut davant la comissió del cas Koldo al Senat i que està investigat en el cas Leire Díez, matisa però que els agents de l'UCO sovint assumeixen un excés de protagonisme en les seves investigacions. Des de Madrid també, Roger Perciba, bon dia.
7: Bon dia. El tinent general Manuel Llamas recorda que el protagonisme de les investigacions judicials correspon només als jutges i no als guàrdies civils de la UCO, els que critica, diu, per un excés de vanitat.
8: Aquí a veces hay un exceso de protagonismo, una cierta vanidad en cuanto a quién lidera esa investigación y a veces asumimos papeles, roles que no nos corresponden.
7: Llamas, investigat per prevaricació i obstrucció a la justícia en el cas Leire, a qui per cert no dona gaire credibilitat,
8: parece que fabula con bastante facilidad.
7: Nega que demanés als comandaments de la Guàrdia Civil que es posessin de perfil en les investigacions que afectaven l'entorn de Pedro Sánchez.
8: No me reconozco en esa frase. Y no solo en esa frase, sino si el contenido significa apartarse uno para no investigar y inhibirse de sus responsabilidades.
7: I admet que el ministre de l'Interior el va trucar preocupat per les filtracions a la premsa d'un correu de Begoña Gómez, però que els informes interns per investigar l'origen de les filtracions es van tancar sense sancions.
3: Ja m'has anat al Senat l'endemà de declarar l'Audiència Nacional. Avui ha estat el torn de la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que ha negat haver protegit la trama suposadament impulsada per Santos Cerdán i Leire Díez per boicotejar les investigacions de l'entorn de Sánchez. Tot el contrari, González s'ha presentat com una víctima de Cerdán. Assegura que l'exsecretari d'Organització del PSOE la tenia enfilada, que li volia mal, i que si hagués sabut que Leire Díez actuava amb pes presa per Cerdán no s'hi hauria reunit mai. De fet, només ha reconegut dues trobades amb ella per prendre dit cafè. I amb aquest panorama, Brussel·les pica la cresta al govern espanyol

0: per no fer prou en la lluita contra la corrupció. Creu que els avenços fets l'últim any són poc eficaços, tot que l'informe anual de l'Estat de Dret de la Comissió Europea no recull la sentència de casos com el de José Luis Ábalos o la investigació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. L'informe demana accelerar les causes de corrupció que afecten els càrrecs polítics i reforçar la normativa que regula els conflictes d'interessos dels polítics. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
1: Bon dia. L'informe recull les reformes judicials fetes l'any 2025, però sembla un vestit fet a mida tots els casos de corrupció que esquitxen la política espanyola. Per exemple, demana reforçar la normativa de conflicte d'interessos i més claredat en la declaració de béns i patrimoni dels polítics. Una de les coses que més critica l'informe és la lentitud i la poca eficàcia en les reformes fetes fins ara en lluita contra la corrupció. Brussel·les emplaça el govern espanyol a aprovar nous mecanismes de control i que es reforci el codi penal per evitar retards en condemnes de corrupció dels càrrecs polítics. Un informe que assenyala de nou la preocupació de jutges espanyols per les crítiques que rebren dels polítics per suposat lawfare en algunes causes judicials. Pel que fa a la percepció de la societat, el text destaca que 4 de cada 10 empreses a l'Estat creuen que la corrupció els ha impedit guanyar una licitació pública. Per cert, que sobre la sentència europea de l'amnistia, Brussel·les acaba de dir que es limita a dir que la respecta.
0: Gràcies, Lluís. Continuem plana internacional. La Xina assegura que no té cap interès en les eleccions als Estats Units i nega haver interferit mai. Desmenteix així Donald Trump, que aquesta matinada ha anunciat una desclassificació de documents que proven, segons ell, la ingerència del règim de Pequín. Xavi Pardo.
2: En un discurs a la Nació aquesta matinada, Trump ha parlat de documents crítics d'intel·ligència que vincularien la Xina amb atacs informàtics i interferència en les eleccions des del 2020, l'any que ell va perdre davant de Joe Biden. El president nord-americà avisa que s'han detectat vulnerabilitats alarmants a la infraestructura electoral del país.
3: La Xina i altres països han intentat interferir en les nostres eleccions, però les proves d'aquest frau estan enterrades. Centenars de milers de persones que no consten com a ciutadans i també persones mortes estan actives a les llistes de votants.
2: És una afirmació que el govern xinès qualifica de completa falsedat.
0: Mentrestant, els Estats Units han llançat aquesta nit la cinquena onada consecutiva d'atacs contra l'Iran. Són atacs que, segons el règim de Teheran, han provocat una quarantena de morts i 400 ferits. El seu exèrcit s'hi ha tornat amb atacs contra aliats nord-americans de la regió, aliats com Qatar, Jordània, Oman, Bahrain i Kuwait. I el Regne Unit, Andy Burnham, s'ha coronat oficialment com a nou líder laborista.
2: El congrés extraordinari del partit l'ha escollit amb un resultat aclaparador. L'han votat 379 dels 403 diputats del grup parlamentari. L'exalcalde de Manchester ocupa el lloc de Keir Starmer, també com a primer ministre, i dilluns entrarà al número 10 de Downing Street, segons ha promès, amb la missió d'afrontar els grans problemes que la política ha deixat de banda. Per deixar clar el seu tarannà, Burnham es va plantar ahir durant més de 2 hores en una cadira al centre de Cardiff i va convidar tothom a seure's amb ell i preguntar-li el que volgués. L'equip de comunicació del nou Premier n'ha penjat el vídeo aquest matí a les xarxes.
0: Un minut i arribarem a 3:15.

0: 14:15.
1: Les 2:17, part dels veïns afectats per l'esvoranc al barri del Putxet de Barcelona encara trigaran setmanes a tornar a casa. Dilluns, els habitants de 2 dels 8 blocs desallotjats podran fer nit al seu llit, però els equips tècnics encara han de fer moltes comprovacions per confirmar que les estructures són segures, Joel Penya.
2: Els primers a tornar a casa seran els veïns dels 11 habitatges que hi ha als 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. Els següents, tot apunta, que seran els del número 54. I podran tornar després que els tècnics hagin fet injeccions de ciment sota terra i hagin comprovat també que és segur tornar-hi a viure. Ara han de posar fil a l'agulla amb els carrers de l'altra banda. El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, ja ha avisat que va per setmanes.
3: En la zona on va aparèixer la cavitat, les injeccions estan, diguem-ne, deixant el terreny en una condició igual o millor a la que estava abans de que va passar això, i per tant el temps és més difícil d'estimar. Jo crec que estem parlant de setmanes, en cap cas de mesos, però no puc dir avui si seran dos, tres, quantes setmanes de treballs d'injecció.
2: Sobre les causes de l'esvoranc, Ramírez ha admès que una de les possibilitats que hi ha sobre la taula és que hi hagi s'hagi sobreexcavat sota de la zona afectada. Tot i això, no descarta altres possibilitats i també admet que d'aquí a unes setmanes podran explicar ben bé quin va ser el motiu de l'esfondrament.
1: Aena farà un important rentat de cara a la Terminal 2 de l'aeroport de Barcelona. Les obres, que duraran fins al 2031, suposaran una inversió de més de 153 milions d'euros. És la transformació més important que s'hi fa d'ençà de la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. Aeroport de Barcelona, Josep Ferrer, bon dia.
4: Bon dia. Les obres afectaran tant l'interior com l'exterior de la terminal i pretenen adaptar-la a les necessitats operatives i de mobilitat actuals i futures. Així, per exemple, la connexió amb el metro i la línia a l'aeroport es farà per un pas subterrani, eliminant el pont que hi ha ara. Es transformarà tot l'interior de la terminal amb més llum natural, més espai per passar els controls de seguretat, noves àrees de descans i treball o la reobertura total del mòdul A. A l'exterior es transformaran els accessos viaris amb la creació d'un gran eix vegetal. Es reformarà l'aparcament i es construirà un hotel de 4 estrelles amb prop de 300 habitacions. Les obres no afectaran l'operativa de la terminal, tal com explica Eva Valenzuela, directora de l'aeroport.
5: Haurem de fer canvis operatius mentre s'estigui treballant a un mostrador de facturació, pues s'haurà d'operar a uns altres mostradors de facturació, però no hi haurà afecció a l'operativa i ni a la qualitat.
4: Les obres no afectaran el mural de Miró de la T2, un mural que en un futur es vol traslladar a la Terminal 1.
1: Detingut un home per intimidar amb una ampolla de vidre dues persones del col·lectiu LGTBI durant el Pride Barcelona. L'acusen d'un delicte d'odi i amenaça. Joan Capel.
6: Va ser a les 11 de la nit durant un concert a la plaça Universitat. L'arrestat va trencar l'ampolla mentre amenaçava les dues víctimes amb una actitud intimidatòria i les insultava reiteradament per la seva orientació sexual. La Guàrdia Urbana el va detenir durant un dispositiu especial de seguretat de l'esdeveniment abans que pogués cometre una possible agressió. El Pride finalitza demà dissabte després de 4 dies de concerts, festivals i reivindicacions a la ciutat.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per arrencar canonades de gas per vendre en el coure. L'acusen d'un delicte continuat de robatori i d'un delicte d'estralls pels riscos i perjudicis que suposava als veïns afectats.
6: L'arrestat és un veí d'Arenys de Mar, al Maresme, i té 40 anys. El van detenir després de que la policia de Malgrat de Mar arrestés l'home per delictes similars. El detingut accedia als comptadors de gas dels edificis i tallava el subministrament per poder operar amb seguretat. Actuava a diversos municipis del Maresme i a l'Eixample de Barcelona.
1: Més coses. Els Mossos han detingut una treballadora de la llar per robar joies i diners a les cases on feia feina. N'hauria tret un botí de 370.000 euros.
6: Ho va denunciar una víctima i després en van aparèixer 5 més de Barcelona, Sant Cugat del Vallès i Sant Pere de Vilamajor. Trobaven a faltar joies després que aquesta dona ja anés a treballar. La policia ha detingut una segona dona com a còmplice perquè l'acompanyava a vendre a les botigues de compra-venda d'or. Tenen 41 i 36 anys. En el moment de la detenció van trobar 10 joies entre cadenes d'or, anells i arracades.
1: Detinguts dos homes a Castelló d'Empúries per circular amb un cotxe robat i una pistola dins del vehicle.
6: Els Mossos van aturar els dos homes de 24 i 40 anys sense antecedents durant un control rutinari en veure irregularitats en la matrícula. El cotxe l'havien robat fa una setmana a Begur. Durant l'escorcoll també van trobar una pistola amb dos carregadors i 24 bales amagades en una bossa de supermercat als peus del copilot. Els acusen d'un delicte de robatori del vehicle, falsificació d'un document públic i tinença il·lícita d'armes. La policia manté la investigació oberta per descobrir què pretenien fer els dos arrestats.
1: I atenció a aquesta notícia, han trobat dos esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys en una cova de Mollà. Són els únics exemplars documentats en tota la península Ibèrica. La resta són de rinoceront estapari, una espècie de pell nua, sense pèl, que habitava a l'oest d'Euràsia i al nord d'Àfrica. Detalls, Benet Iñigo.
0: De fet, només se n'han trobat dos més a Europa, Alemanya i Itàlia. Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i del Centre de Recerca de Catalunya han trobat aquests ossos durant una campanya arqueològica a la cova de les Teixoneres. També han recuperat altres animals, com un cavall, un ur o tres ossos molt ben conservats. El descobriment arriba després de 24 anys de treballs arqueològics en aquest jaciment. 14-15.
1: I els aficionats dels castells han demanat 70.000 entrades pel concurs de Tarragona, anomenat també l'espectacle casteller més gran del món. Ara s'ha de fer un sorteig per saber qui de tots ells podrà anar a la Tarracó Arena el primer cap de setmana d'octubre. Des de Tarragona, Marina Pérez Got, bon dia.
7: Bon dia. Dilluns 20 de juliol és el dia que es farà el sorteig entre totes les persones que s'han apuntat per aconseguir entrades pel concurs de castells. En total n'han demanat 87.286. 19.709 s'han sol·licitat per la jornada de dissabte i 67.577 s'han sol·licitat per la jornada de diumenge. L'últim concurs de castells es van esgotar totes les localitats en poques hores per la jornada de diumenge, en concret 6.000 entrades. Per tant, tot sembla indicar que enguany passarà el mateix. Recordem que el sistema de venda és diferent. Fins ara sortien un dia i totes les persones es connectaven a la web per aconseguir la seva localitat. Ara han tingut 3 dies per inscriure's i entre tots els inscrits hi ha el sorteig que indicarà les persones que poden comprar les entrades. Després d'aquest sorteig, les persones afortunades tindran 15 dies per comprar les localitats. Si no es fa, passarà al següent número de la llista.
1: I dilluns que ve comença l'estiu a RAC1.

0: Després de la millor temporada de la seva història, consolidant el milió d'oients, i ho fa deixant la graella en molt bones mans, Adrià García.
1: Sí, Sergi Embudio torna a agafar les regnes del món a RAC1 i Arnau Mañé és del Via Lliure. Precisament avui al Món, tots dos explicaven les línies mestres d'aquests matinals.
2: Que la gent no esperi grans revolucions ni grans canvis ni res, perquè al final tenim una manera de fer les coses, tenim una manera de fer el programa, tenim una manera de fer la ràdio en general, i a l'estiu serà intentar mantenir aquesta línia.
3: Moltes novetats, però això, repetint l'esquelet de sempre del Via Lliure.
1: Les tardes del Versió tornaran a tenir Pere Mas al capdavant. Avui també al Món posava la mà als llavis als oients.
4: Dilluns celebrarem la victòria o d'Espanya o d'Argentina, que hi ha una baralla dins l'equip a veure qui guanyarà. I ja t'anuncio que cada dia tenim una entrevista de xera-xera. No et diré noms, però et diré que vindrà una consellera molt important i vindrà una vicepresidenta del Barça. I on ha dit això?
1: La part informativa tindrà Montse Martí com a presentadora del 9-C i Xavi Pardo del 14-15.
5: I allò que deies tu abans d'estirar les coses com un xiclet, això ja ha passat a la història fa molts anys i els estius venen informativament carregadíssims.
1: La primera pedra amb Noemí Polls no descansa, amplia l'horari de 7 a 9 i neix La Repesca, un programa que repassa els millors moments de l'antena de RAC1 amb Marina Arbós al capdavant.
6: Aprofitem per repescar algunes seccions, algunes entrevistes que es van fer fa uns anys i que coincideixen per tema de calendari amb algun moment important.
1: Pel que fa als esports, més enllà del tu diràs, torna el Barça a jugar amb xancletes. El primer partit serà l'amistós contra el Birmingham el dia 31 de juliol.
0: I obrim l'agenda cultural amb cinema perquè avui arriba a les sales una de les pel·lícules més esperades de l'any, l'Odissea.
7: Odisseus.
0: La nova pel·lícula de Christopher Nolan és una adaptació molt ambiciosa de l'èpica obra d'Homer amb Matt Damon com a protagonista. A més, la resta de repartiment fa caure qualsevol de cul. Entre el càsting també hi ha en Hathaway, Tom Holland, Zendaya o Robert Pattinson. Pel que fa a la música, aquesta nit la Sagrada Família serà l'escenari de l'espectacle Arrels de Llum.
8: Que sempre hi esquinites, tonte.
0: Un recital amb Maria Arnal, la cantautora Lídia Pujol i el cor Sara Dols. Forma part de la programació dels 50 anys del Grec. La seva directora, Letícia Martín, deia RAC1 que parteix de la voluntat de fusionar l'obra d'Antoni Gaudí amb l'essència del festival.
9: Per poder trobar un esperit comú entre totes dues institucions, el que hem fet és mirar el Gaudí, que parla de natura i de Déu a través de la perfecció que trobem als arbres, als estels, a la llum, en aquests elements de la natura que sempre van ser inspiració per a l'arquitecte.
0: El concert comença a les 10 de la nit. A la mateixa hora, Maya serà la protagonista del Festival de Cap Roig.
10: No me llames cuando me veas en fotos de fiesta.
0: La cantant presentarà el seu últim disc, Si abro los ojos no es real, des dels jardins de Cap Roig a Calella de Palafrugell. I Belén Sebastián, a Barcelona.
11: Oh, get me away from here, I'm dying. Play me a song to set me free.
0: La mítica banda escocesa tocarà aquest vespre al Poble Espanyol, al Bars Festival, per celebrar el 30è aniversari d'un dels seus discos més icònics, If You're Feeling Sinister. També a Barcelona aquesta nit actua al Palau Sant Jordi i Andel.
12: Hoy es noche.
0: Una de les veus més icòniques del reggaeton. I des d'avui, durant tot el cap de setmana, el passeig Lluís Companys de Barcelona s'omplirà d'actuacions per celebrar la Festa de l'Orgull. Aquesta nit hi haurà l'Sketchup

0: María Escarmiento. Maria Escarmiento, que aquesta tarda protagonitzarà una xerrada amb el periodista de RAC1 Marc Simón des de la Casa Cupra Raval de Barcelona. I pel que fa estrenes musicals, avui tenim nou disc de Gracie Abrams. Es diu Daughter from Hell i el formen 16 cançons, com aquesta, Minibar. I ara el temps.
1: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: De moment, aquest cap de setmana es mantenen encara els avisos de calor nocturna, Mònica.
2: En punts de les comarques de Girona i també el Montsià i el Baix Ebre, amb el perill més elevat aquesta propera nit i matinada, per exemple, el Gironès i el Baix Empordà, uns avisos que encara s'allargaran també la nit de dissabte a diumenge. En canvi, de dia ja no tindrem aquests avisos de calor tan extrema, tot i això l'ambient serà càlid i fins i tot xafogós, amb temperatures màximes que, per exemple, aquesta tarda es mouran entre els 32 i els 37 graus. I al cap de setmana s'esperen matins de sol i a les tardes sí que s'escaparà algun ruixat i fins i tot amb tempesta en punts del Pirineu.
3: Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a instituts odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica i o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
4: 14-15 amb Núria Travessa i Albert Bassas.
0: Hem arribat a 2:15 i els esports continua l'intercanvi de declaracions entre el Barça i l'Atlètic de Madrid pel cas Julián Albert.
5: Ahir Laporta deia a RAC1 que insistirien en el seu fitxatge i avui Miguel Ángel Gil Marín, conseller delegat de l'Atlético, diu que el Barça pot dir missa i ho ha fet de forma molt contundent. Ara els escoltarem. Tenim novetats també en el cas Marc Síria, que de seguida us expliquem. Buscarem l'última hora d'Espanya i Argentina a només 2 dies per la gran final del Mundial. I tot això sense oblidar la pàgina poliesportiva amb l'etapa en marxa del Tour, avui la més llarga de totes, la Fórmula 1. Tenim gran premi de Bèlgica aquest cap de setmana i bàsquet, perquè el Barça avui ha tornat a fitxar.
4: A RAC1. Yeah. 14-15.
5: Ara parlarem del Mundial, però avui hem de començar parlant un dia més del cas Julián Álvarez. Des que va acabar la temporada que el Barça no ha amagat mai l'interès en fitxar-lo i l'ofensiva del club blaugrana s'ha anat intensificant amb el pas dels dies. Fins ara sempre s'ha topat amb la negativa de l'Atlètic de Madrid, sobretot del seu president, però avui qui n'ha parlat ha estat el conseller delegat del club matalasser, Miguel Ángel Gil Marín, i ha estat especialment dur i especialment contundent amb l'estratègia de Joan Laporta. Àlex Pintanel, bon dia.
6: Què tal, Bassas? Bon dia.
5: Què ha dit Gil Marín?
6: Ha estat taxatiu i a través d'un vídeo a X ha deixat ben clar que no acceptaran cap oferta per Julián, ni per 100, ni per 150, ni per 200 milions d'euros.
7: Mi opinión es clara, la voluntad del club es clara, se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
6: Hores abans, a Nova York, el Damià López va parlar amb el Joan Laporta, el president del Barça, va tornar a insistir que l'oferta blaugrana per Julián és il·limitada.
8: Nosaltres hem fet una oferta, Això, doncs, en aquests moments, doncs, evidentment, haurà de decidir l'Atlètic de Madrid. El jugador s'ha manifestat públicament, doncs, que vol sortir. Aquesta oferta no és il·limitada en el temps, perquè en un moment determinat fixarem una data límit per veure si l'Atlètic de Madrid, doncs, pel que dius, canvia d'opinió. I ja veurem, encara, doncs, poden passar moltes coses.
6: S'ha d'entendre les declaracions també des del punt de vista estratègic. Insisteix Laporta que la proposta és il·limitada perquè Deco ha de treballar i, de fet, ja ho està fent en alternatives al davanter argentí.
8: Home, precisament és il·limitada perquè el Deco és el primer que diu, home, l'entrenador vol aquest jugador, ja ho hem manifestat, hem fet una proposta a l'Atlètic de Madrid, crec que molt bona, i esperem un temps prudencial, perquè ha d'haver-hi temps per tenir, doncs, o per treballar les altres alternatives, que com sabeu el Deco les treballa molt bé.
6: Aquest matí Gilmarín, i ahir a la nit, abans que parlés Joan Laporta, ho va fer Enrique Cerezo, que manté el discurs sobre Julián. L'argentí no es mou del conjunt matalassé.
9: Mira, Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente, y él sabe muy bien, como lo sabéis todos vosotros, dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
10: Álvarez.
9: Bueno, Julián Álvarez, el año que viene.
5: I ha tornat a passar, eh?
6: Ahir, de fet, li pregunten tres vegades i les tres s'equivoquen nom, cognom de Julián Álvarez. En aquest sentit, i després de les paraules del futbolista argentí assegurant que volia sortir del club i complir el seu somni, li van preguntar a Cerezo si creia que l'afició de l'Atlètic de Madrid l'acabaria perdonant.
9: Creo que en esta vida todos nos equivocamos, ¿no? Él tuvo un desliz, lo mismo que yo era el de Jesús López, ¿me entiendes? El de Julián López o el de quien sea, ¿no? Es que me pone nervioso con esto, ¿eh? Me pone nervioso con lo del jugador. Yo te vuelvo a repetir, Julián López es un jugador del Atlético de Madrid y será jugador del Atlético de Madrid. No me lo digas a hacerlo más veces ya, porque entonces no va a haber más preguntas.
6: Dit això, i després d'escoltar els protagonistes, segons ha pogut saber RAC1, aquestes declaracions de Cerezo i especialment de Gilmarín no han fet variar el pla estratègic del Barça, que presentarà una segona proposta per Julián en els pròxims dies, sabent que el desig del jugador continua sent el de vestir de blaugrana.
5: Doncs veurem què passa. Sí que és veritat que aquest cas Julián de moment sembla que no pinta del tot bé. Veurem, insistim, com acaba tot plegat. En canvi, el que sí que ja tenim per aquí, per Barcelona, és Karim Adeyemi, però de moment aquest matí encara no s'ha pogut entrenar.
6: Fins que no sigui oficial no ho podrà fer, tot i que ja a la tarda Adeyemi, com ja vam explicar, tu diràs, va signar el seu nou contracte fins al 2031. Barça i Dortmund continuen durant aquest divendres intercanviant documents. Fons del club blaugrana fins i tot ens han assegurat que ja no descarten que l'oficialitat no sigui avui i, per tant, si això és així, Adeyemi tampoc podria entrenar-se aquesta tarda. Això sí, el davanter alemany ha estat aquest matí a Sant Joan d'Espí per saludar els seus nous companys i també a Hansi Flick. Qui sí s'ha entrenat ha estat Marc-André Ter Stegen. Ahir no ho va fer, avui sí, tot pendent de viatjar a Amsterdam en les pròximes hores per tancar la seva sessió a l'Ajax. Aquesta tarda, Flick dirigirà la segona doble sessió d'aquesta primera setmana de pretemporada.
5: Un que arriba i que veurem aviat, Adeyemi, i un altre que estarà un temps llarg fora, per lesió en aquest cas, i que no veurem massa, és Frenkie de Jong.
6: Sí, el que falta per veure és el temps que estarà de baixa, que podria ser d'aproximadament 4 mesos. De moment, les proves complementàries que li han fet en les darreres hores sembla que descartarien un trencament de lligaments creuats. Ara, però, De Jong ha de determinar si supera o no, un cop es prengui la decisió definitiva, que apunta que sí, aquest mateix divendres el club farà un comunicat mèdic. En qualsevol cas, es descarta, això sí, la presència del migcampista holandès per aquest inici de temporada.
5: I alguna cosa més en clau blaugrana?
6: Doncs que el club ha anunciat a través d'un comunicat que s'ha completat amb èxit l'emissió de bons per 105 milions d'euros amb venciment l'octubre de 2036 i un cupó fix del 5,14%. Els fons obtinguts en aquesta primera emissió es destinaran a reforçar la posició de tresoreria del club.
5: I encara el Barça, i fora de l'esportiu, ja directament els despatxos, hem pogut saber avui a RAC1 que el Tribunal Català de l'Esport ha estimat parcialment el recurs presentat per Marc Síria, si ho recordeu, per les signatures que la Junta Electoral li va invalidar durant el procés electoral i que li van impedir ser candidat. En té més detalls en Roger Sapera. Roger, bon dia.
11: Bon dia, Albert. Així és. Síria tenia un gruix de signatures dubtoses que la Junta Electoral va considerar invàlides i finalment li van mancar 90 per passar el tall i ser candidat en les darreres eleccions a la presidència del Barça. Arran d'això va recórrer al Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana, que va tombar la reclamació, i finalment el Tribunal Català de l'Esport, que avui s'ha pronunciat estimant parcialment el seu recurs. En aquesta resolució, el Tribunal Català de l'Esport no es pronuncia sobre si Síria hauria d'haver estat candidat, sinó que es remet Calmet a l'estadi anterior. Considera que la Junta Electoral no va complir amb el que diu l'article 48.5 dels Estatuts i no va donar a Siri els dies preceptius per mirar de verificar les signatures, ja que directament les va considerar invàlides i això va provocar que li manquessin les famoses 90. El Tribunal Català de l'Esport, a més, deixa clar que es tractava d'errors formals en aquestes signatures o butlletes i no essencials i, per tant, que hi havia l'opció d'esmenar-les. Arran d'aquest pronunciament, Siri podria demanar la reparació patrimonial a la Junta Electoral o fins i tot la repetició del procés electoral des d'aquell punt, però té decidit no fer-ho. En els propers dies ho explicarà ell mateix en una roda de premsa.
5: Gràcies, en Roger. I al marge del Barça, del cas Julián, de la resta de carpetes de mercat i d'aspectes més extraesportius, som a dos dies només per la gran final del Mundial i tots els ulls estan posats a Nova York, on ja hi tenim a les dues seleccions finalistes. Espanya i Argentina ultimen la seva preparació pel partit i en el cas de l'equip de Luis de la Fuente, amb gran part de l'interès centrat en la figura de Lamine Yamal. Saludem l'enviat especial de RAC1, Damià López, bon dia.
10: Bon dia, avui jornada important. Avui divendres és dia de prèvia de final, tot i que falten dos dies. Avui a la tarda a Nova York, de matinada a Catalunya, es fan les rodes de premsa en un acte especial diferent, allunyat del que són les conferències de premsa habituals, més a l'americana i donant-li a l'esdeveniment tota la dimensió que mereix aquesta final entre Espanya i Argentina. Espanya traurà a parlar Luis de la Fuente i Rodri, Argentina, Leo Scaloni i un jugador que encara no s'ha revelat. Per la resta, els dos equips s'entrenaran abans. Caldrà veure si avui Lamine Yamal ja treballa amb el grup. Ahir se'l va veure amb la cuixa esquerra embenada. Lamine arrossega molèsties a la cuixa de les semifinals. Va acabar tocat. Ahir no es va entrenar. De fet, no ha tocat la pilota des de l'enfrontament contra França. Ahir, mentre els seus companys feien rondos a l'inici de l'entrenament, se'l veia, com dic, amb la cuixa esquerra embenada, assegut a la gespa i mirant com la resta s'hi treballava. A partir d'aquí, és una final d'un Mundial i la jugarà. Si es tractés d'un partit de menys transcendència, descansaria perquè se sent sobrecarregat. De Lamine n'ha parlat les últimes hores Joan Laporta a RAC1 des de Nova York. El president del Barça destaca la transcendència de l'enfrontament entre Lamine Yamal i Leo Messi.
12: El Messi pertany al present, al passat però al present també, saps? I el Lamine és present i és futur. Estem molt orgullosos de tenir aquí doncs, dos jugadors que són molt representatius del que és el sistema genuí de jugar a futbol del Barça, la manera de com eduquem, com formem els jugadors, i per mi com a president és un orgull que tinguem a dos jugadors formats a casa a la final i que siguin les referències mundials.
10: Laporta remarca que tenien una final vuit jugadors del Barça amb les dues grans estrelles de la final, Lamine Yamal i Leo Messi, sorties del club blaugrana, és orgull culer i orgull de la Masia.
12: Clar, tenim vuit jugadors que estem molt orgullosos, perquè per ells és molt important el jugar una final d'un Mundial. Estan molt il·lusionats i, en fi, com a president estic satisfet i agraït i orgullós de tenir uns jugadors de tant talent.
10: Molta activitat a Nova York, van arribant llegendes, exjugadors i, per descomptat, milers i milers d'aficionats espanyols i argentins que ja preparen els habituals banderazos per la ciutat. Laporta va arribar a Estats Units en la prèvia de la semifinal i ja es queda per assistir a la gran final de diumenge. Tot plegat mentre la FIFA monitoritza la situació climatològica a Nova York per culpa dels efectes dels incendis forestals a Canadà, que han fet que la qualitat de l'aire a la ciutat hagi baixat notablement. De fet, ahir els edificis a poca distància ja eren imperceptibles i el cel de Nova York era una enorme massa de color gris. A les federacions espanyola i argentina no es consta que el partit perilli, però la FIFA estarà atenta a la contaminació acumulada per si ha de prendre alguna decisió dràstica, que ara mateix, això sí, sembla improbable.
5: Gràcies, Damià. Sentíem Laporta. Laporta, per cert, d'aquí també hem pogut constatar en aquestes últimes hores el seu suport clar cap a Espanya en aquesta final, i és que també va parlar amb els companys de la COPE i amb ells fins i tot s'hi va referir en primera persona.
13: Yo ya me pronuncié.
14: Ir va con España, pero ¿qué? Pero digo de resultados, ¿atreve con un resultado?
13: La selección española ganará. No me digas el resultado, pero tenemos mejor equipo y si el árbitro es un árbitro que se impone, bueno, la selección española tendrá más posibilidades de ganar el partido.
5: Tot això, doncs, pel que fa a la selecció espanyola i a l'última hora de l'equip de la Fuente en la prèvia d'aquesta final, però també hem de posar la mirada en l'Argentina. Bernat Balboa, bon dia.
15: Bon dia.
5: I per saber per on passa l'actualitat avui del conjunt d'Scaloni.
15: Doncs els argentins ara mateix són a Nova Jersey, on han aterrat aquesta matinada amb diverses hores d'espera prèvia a Atlanta. Avui entrenaran prop del MetLife Stadium, l'escenari de la final del Mundial, en una sessió que comptarà amb tots els disponibles per Scaloni, també els que van ser titulars davant d'Anglaterra després que ahir tinguessin jornada de descans. Diumenge xiularà l'eslové Slavko Vincic, precisament l'àrbitre que va dirigir l'última derrota de la selecció albiceleste en un Mundial davant l'Aràbia Saudí a Qatar 2022. Vincic, que s'ha emocionat i molt quan li han comunicat que serà ell l'encarregat de dirigir la final, acumula rodatge en aquest Mundial. Va xiular l'1-1 entre el Brasil i el Marroc del grup C, la victòria d'Algèria per 1-2 contra Jordània i els setcents de final entre Mèxic i l'Equador, que va imposar-se per 2-0 als mexicans quan l'eslové va expulsar l'equatorià Piero Incapié per tapar-se la boca mentre es discutia amb un jugador rival. Qui no hi serà és el president de l'Argentina i no hi anirà per superstició. Javier Milei veurà el partit des de la seva residència presidencial als afores de Buenos Aires. En una entrevista a l'Argentina, Milei ha explicat que ha mirat tots els partits de la Copa del Món des d'allà amb la seva germana i, com que de moment li ha funcionat, diu que no pensa canviar-ho.
5: Doncs mira, a més de les supersticions, aquesta final del Mundial també estarà envoltada d'una teoria conspiranoica que no sé si té massa cap ni peus, però que ha agafat molta força en aquestes últimes hores, sobretot després que l'humorista nord-americà Jimmy Fallon l'hagi fet viral. Explica'ns, Albert Pedrol, bon dia.
16: Hola, Albert, bon dia. La teoria, per qui no l'hagi sentit encara, diu que la FIFA ha arreglat el Mundial perquè Leo Messi i Lamine Yamal s'enfrontin a la final. En el seu programa, The Tonight Show, Fallon ha ensenyat la foto que Joan Montfort va fer de Leo Messi banyant Lamine Yamal quan era un nadó, i a partir d'aquesta foto ha fet broma, però alhora ha repassat una sèrie de dades que, efectivament, donarien validesa a aquesta teoria conspiranoica.
17: This is real. It's a real photo of Messi and a baby Yamal. Now, this is from 2007, and some fans are saying that this is a huge conspiracy.
16: Quines són aquestes dades que alimenten la suposada conspiració de la FIFA? En el moment de la foto, Leo Messi tenia 20 anys i ara en té 39. Doncs bé, diu Jimmy Fallon, i això és un fet, que si restes 39 menys 20, el resultat és 19, que és el dorsal que porta Lamine Yamal amb Espanya i també la seva edat actual. Però això no és tot. La foto de Joan Montfort va fer-se fa 19 anys i resulta que la final es juga aquest diumenge 19 de juliol. El 2007, que és quan es va fer la foto, Leo Messi duia el dorsal 19, com ara Lamine Yamal amb Espanya. I sabeu quina era l'edició del Mundial que va guanyar Espanya el 2010?
5: Sí.
16: Exacte, la 19.
5: Mira, amb això del 19... En fi, bromes al marge. Com que la final del Mundial es juga als Estats Units, també hem sabut que la FIFA donarà un anell de campió als vencedors, és a dir, l'estil una mica NBA.
16: Sí, cada futbolista de la selecció guanyadora n'obtindrà un, com és tradició a les grans lligues esportives dels Estats Units. Se'n fabricaran 2.026 unitats. 30 es donaran als futbolistes i membres de la selecció que guanya el Mundial, mentre que la resta es posaran a la venda pels aficionats en forma d'edició limitada. I ja que hi som, potser aquests dies us heu adonat que a la part superior esquerra del vostre telèfon mòbil, alguns de vosaltres, us deu haver aparegut un missatge de suport a la selecció espanyola. Doncs bé, hi ha operadores que no els agrada gens ni mica això, com ara parlem i som connexió. Per aquest motiu, han demanat que aquests missatges de suport a Espanya desapareguin immediatament dels mòbils dels seus clients, perquè molts ja s'han posat en contacte amb les companyies reclamant que no volen aquest contingut a la seva pantalla.
5: Un Mundial que encara no s'ha acabat tampoc ni per França ni per Anglaterra, que no oblidem. Demà s'enfrontaran a la final de consolació, el partit pel tercer i quart lloc. Pau Bombardó, bon dia.
18: Bon dia, Bassas.
5: Com es prenen el partit les dues seleccions?
18: Doncs mira, és el partit que ningú vol jugar. El partit dels perdedors a les semifinals que lluiten per un bronze, el qual no aspirava cap dels dos. Ara bé, això no treu que promet ser un bon partit amb dues bones seleccions que, això sí, no tenen res a perdre. Encara amb la ressaca per la derrota a les semifinals, això és el que deia el seleccionador francès, Didier Deschamps.
19: Sí, ha de fer mal. Sort que ens fa mal. No podem banalitzar-ho. Això no treu que hem fet moltes coses bé durant el torneig, però és una decepció. Vam caure eliminats contra un molt bon equip, com és la selecció espanyola. Van a pujar molt el llistó i no vam estar a l'altura. No jugarem el partit que desitjàvem, però en jugarem un altre.
20: On a un altre rendez-vous qui nous attend.
18: Un Deschamps que s'ho pren tan seriosament que, segons ha informat el diari francès, l'equip no ha permès als jugadors sortir de festa per Miami abans del partit. A l'altra banda, el seleccionador anglès Thomas Tuchel deia això a l'acabar el partit contra Argentina.
20: Cap jugador, tampoc els francesos, volen jugar aquest partit. Tothom vol jugar a la final i treballem per guanyar la Copa del Món, però això és així. Tenim un dia menys per preparar-nos, però ho farem professionalment, esclar.
18: Tot plegat en un partit que serà arbitrat pel veneçolà Jesús Valenzuela.
4: 14-15.
5: Passen dos minuts del punt de tres quarts de tres del migdia. Deixem el Mundial, però no deixem de parlar de futbol. Ho fem ara del Madrid, que ja prepara la pròxima temporada amb un nou objectiu entre cella i cella. El jugador del Bayern de Múnich, Mikel Olise.
15: José Mourinho té la intenció de continuar sumant talent a la seva plantilla i l'estrella francesa voldria forçar la seva sortida aquest estiu del club bavarès. Segons l'equip, Olise els hauria comentat als seus companys de selecció durant el Mundial que el seu desig és vestir de blanc, tant que Upamecano, company seu precisament en França i al Bayern, li hauria estat pressionant perquè no prengui aquesta decisió. L'extrem de 24 anys té contracte fins al juny del 2029 i en cas de dur-se a terme una operació que podria tancar-se entre 150 i 200 milions d'euros. Tot i que, si fem memòria, Florentino Pérez va negar públicament el passat 20 de juny cap contacte amb el futbolista i el seu entorn. Des del Bayern, per la seva banda, també van ser clars i van tallar de soca rel qualsevol possibilitat perquè Olise fos traspassat. Mentrestant, això sí, el Madrid de Mourinho continua entrenant. Avui ha finalitzat el cinquè dia de pretemporada amb els 11 jugadors del primer equip a l'espera que els mundialistes vagin tornant.
5: I encara primera, l'Espanyol, avui, just abans del primer compromís de la pretemporada, hem acabat de conèixer les equipacions per aquest curs. Xavi Morlans, bon dia.
21: Bon dia, Albert.
5: Ens faltava conèixer la tercera.
21: Doncs sí, aquesta tercera equipació compta amb un degradat en tons de llima-llimona que domina la samarreta amb alguns detalls en negre a les mànigues. Més enllà del color, la samarreta incorpora una textura exclusiva desenvolupada a partir dels patrons geomètrics presents al plomatge del perico. A més, a la part superior de l'esquena s'incorpora el distintiu Rebels d'Arrel, que, com ja hem anat dient aquestes setmanes, és la nova expressió de la identitat del club. Pel que fa a l'àmbit esportiu, els de Manolo González arrenquen avui el seu tercer dia de concentració a Navata i demà els blanquiblaus tindran ja el seu primer partit de pretemporada, que serà davant l'Olot a les 8 del vespre a l'estadi municipal d'Olot. El partit permetrà veure els primers minuts com a pericos dels tres fitxatges fets fins ara per Monchi, Àlex Calatrava, Kilinchi Hartman i Gabriel Moscardo.
5: I a segona, un ex-perico, precisament com és David López, ha acceptat finalment la proposta de renovació a la baixa del Girona i seguirà Pau un any més a Montilivi.
18: Sí, el jugador ha acceptat, com deies, una rebaixa important del sou i signa la renovació fins a final de temporada. David compta amb la confiança del nou entrenador, Quique Álvarez, que el considera una peça important del vestidor, tot i que està per veure, això sí, quin serà doncs, el seu paper a la gespa. David López ha dit que se sent en deute amb el club.
22: Bueno, per mi vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club, que em sentia en deute, el descens va ser molt dur per tots, i bé, em sentia en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués a l'equip.
18: I en una situació similar es troba el capità, Cristian Estuani, tot i que de moment les posicions entre club i jugador estan allunyades i no s'espera un acord imminent. En canvi, qui ja és a la rampa de sortida és Joel Roca. El jugador ja és en terres gregues i s'espera que en les properes hores es faci oficial el seu fitxatge per l'Olympiacos. L'operació s'ha tancat a canvi d'uns 7 milions d'euros més variables i un percentatge de futura venda.
5: I rematem aquesta carpeta del futbol amb l'actualitat del Sabadell, també amb un moviment de sortida, Bernat.
15: Sí, és el cas d'Albert Tolosa, que aquest matí s'ha fet oficial la seva marxa a l'Europa, a Primera Federació. Tito tanca la seva etapa com a arlequinat després d'una temporada on ha alternat minuts entre el primer equip i el filial, però amb 22 anys arriba a l'Europa per a reforçar el mig del camp escapolat. Tot plegat, el dia que el Sabadell ha superat el rècord de socis de la temporada passada en menys de 3 setmanes de campanya, el club ballesà ha establert una xifra històrica amb 2.848 altes noves entrades i un total fins ara de 6.408 socis. El conjunt de Ferran Costa continua d'estada a Salou. Demà disputaran el primer partit de pretemporada davant del Castelló a domicili.
5: Dit això, i quan passen 7 minuts del punt de 3 quarts de 3, repassem, Pau, què més tenim a la resta del futbol.
18: Doncs aquest matí s'ha fet oficial el fitxatge per l'Andorra d'un ex-perico i ex-gironí, Pau López, que deixa el Betis i signa amb el club andorrà per 3 temporades més una opcional. I encara en mercat de segona, Pablo Torre i Jan Sales han renovat amb el Mallorca. I a primera divisió ja comencen els amistosos per alguns equips, com el Llevant, el Rayo o el Villarreal. El Villarreal, que s'estrenen a la pretemporada entre aquest matí i tarda. El Rayo s'enfrontarà als Gers escocesos i el Villarreal al Benfica. I ja acabat el Llevant Sheffield amb victòria pels anglesos per 1-2. I acabem amb futbol femení perquè el Badalona Women ha anunciat una nova incorporació. Serà la Dizarne Sarasola.
1: I una cançó!
2: I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
5: I precisament amb el Tour obrim la pàgina poliesportiva d'avui en aquest 14-15. Es disputa la 13a etapa, la d'avui amb un port final de primera categoria i on podríem dir que es poden veure més diferències a la general.
18: Sí, de fet serà l'etapa més llarga del Tour amb 206 quilòmetres entre Dol i Belfort. Serà un recorregut majoritàriament pla fins al tram final, com deies, on hi haurà un port de tercera categoria i, finalment, un de primera amb l'ascens a l'emblemàtic Balón d'Alsàcia. Tot plegat amb un Pogacar que segueix líder després d'una etapa plana que es va decidir a l'esprint amb victòria del belga Tim Merlier, el seu tercer triomf en aquest Tour. Un final, això sí, marcat per una caiguda multitudinària que va deixar alguns ciclistes fora de combat. Ara mateix l'etapa d'avui es troba a 127 quilòmetres de meta i amb un grup de 37 escapats, una mica més enrere, 43 segons, un altre grup amb 20 ciclistes i ja més enrere, a un total de 3 minuts i 40 segons, es troba el conjunt del pilot amb els favorits Jonas Vingegaard i Tadej Pogacar.
2: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
5: I encara sobre rodes, però amb motor. Aquest cap de setmana es disputa, Àlex, el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1. Estem pendents dels primers llibres.
6: Sí, el circuit Spa-Francorchamps, on fa pocs minuts han acabat precisament aquests primers entrenaments, que ha dominat el pilot de Red Bull, Max Verstappen, seguit pels dos Ferrari, el de Hamilton segon i el de Leclerc tercer, el líder del Mundial i gran favorit, l'italià de Mercedes, Kimi Antonelli, ha estat sisè. Carlos Sainz ha acabat 20è i Fernando Alonso ha cedit el seu seient en aquest primer entrenament al pilot provador d'Aston Martin, Jack Crawford. A les 5 es disputaran els segons lliures amb l'asturià. La qualificació serà demà dissabte a les 4 i la cursa diumenge a les 3.
5: I encara una mica de bàsquet abans d'acabar, perquè sembla que després d'un inici de mercat convuls, amb moltes sortides, el Barça ha agafat gust, això d'anunciar fitxatges, Xavi.
21: Sí, ja que el Barça ha fet oficial avui la seva cinquena incorporació en el que portem de mercat. Es tracta de l'alè uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal. El jugador arriba procedent del Quinsanàs Manresa després d'haver pagat la seva clàusula de sortida del club. August ha jugat tan sols una temporada a l'equip manresà, on ha tingut una mitjana de 9,6 punts per partit i 3,4 rebots. En declaracions als mitjans oficials del club, Agustín ha explicat que té molt clar què li pot aportar l'equip.
3: Polivalencia, de poder moverme en las tres posiciones, dar una mano en lo que el equipo necesite. Yo la verdad que cuando juego con el corazón, con la vida, así que eso voy a traer al club, un poco de carácter, un poco de garra, quiero ayudar al Barça y quiero que el Barça triunfe como siempre.
21: Ubal, de fet, ja havia jugat a les files blaugranes, ja que amb tan sols 16 anys va arribar a la base del club i, fins i tot, a la temporada del 2021-2022 va debutar amb el primer equip. Ara torna després d'haver jugat en 5 equips diferents de l'ACB i haver sumat experiència internacional amb la selecció absoluta d'Uruguai. I avui s'ha conegut també el nou equip de Will Clyburn. L'alè fitxa pel Fenerbahçe turc després que el Barça utilitzés la seva opció per finalitzar el contracte del jugador quan encara li quedava un any.
5: I Bernat, per acabar, què més ens falta per saber?
15: Doncs que ahir es va sortejar el calendari d'handbol per la pròxima temporada i la novetat és que torna la Copa Asobal. El partit de la primera jornada del 12 i 13 de setembre el jugaran els dos primers classificats de l'última lliga, el Barça i el Logroño. I es dirà Copa Asobal. Per tant, el club blaugrana podria alçar fins a 8 títols al curs vinent. El Granollers, per la seva banda, arrencarà a casa amb la visita del Cangas al Palau d'Esports, mentre que el derbi català de la primera volta es viurà en la vuitena jornada, el 31 d'octubre o l'1 de novembre. El club vallesà, per cert, ja coneix els seus rivals de l'European League i formarà part del grup E. S'enfrontarà al Flensburg alemany, a l'Axbusau de Romania i l'Aguas Santas Milanesa portuguès. El campió sortirà d'unes posteriors eliminatòries i d'una final a 4 al cap de setmana del 22 i 23 de maig.
5: Gràcies, Bernat. 3 minuts i seran les 3. Fem una petita pausa i de seguida ens actualitzem.
0: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això, amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost, estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si, a més, pagues els repostatges amb la targeta Wiley, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
1: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Només fins al 20 de juliol. Aprofita-ho.
7: Propera parada, plaça Lesseps.
23: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
24: Arriben les segones rebaixes a la col·lecció de bany al Corte Inglés, amb fins a un 40% de descompte. Tenim tot el que necessites per gaudir d'un estiu inoblidable. Biquinis, banyadors i en una gran varietat de marques. Les segones rebaixes a la col·lecció de bany al Corte Inglés. Fins al 22 de juliol a la botiga web i app.
25: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
26: Verisure. RAC 1.
27: De vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, amb molt... i això et porta a ser no la persona que tu t'agradaria ser, entens?
28: Els dissabtes i els diumenges...
29: Esquerra, dreta.
30: És un joc, això, que et permet simular, doncs, batalles multitudinàries, medievals.
31: La majoria de gent que tenim, doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
32: De 7 del matí a 2 del migdia...
33: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús?
34: Groc, esto es real.
35: Via lliure, amb Xavi Bundó.
36: S'ha torçat el peu,
37: avui.
36: Venint aquí.
38: És que l'edat no perdona.
36: L'edat castiga.
37: Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
35: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió.

0: Són les 3. Actualitzem la informació. La defensa de Carles Puigdemont es prepara per plantar cara al Suprem i al Constitucional. L'advocat Gonzalo Boye té clar que la justícia espanyola continuarà fent mans i mànigues per retardar al màxim possible l'aplicació de la llei.
1: La próxima semana tienen un pleno. Esto no está en agenda del pleno. Solventemos este problema ya de una vez por todas. ¿Por qué se quiere mantener esta agonía? Si, mire, el paciente está muerto. Dele el certificado de defunción.
0: En declaracions al món a RAC1, Boye no ha volgut concretar aquesta estratègia, però té clar que Puigdemont no tornarà abans del que toca, com ha dit que faria el seu lloc el ministre Òscar Puente, que ha passat aquest matí per Ràdio Nacional d'Espanya. La Guàrdia Civil calcula que Santos Cerdán es va embutxacar més de 300.000 euros gràcies a la seva vinculació amb la trama corrupta que presumptament adjudicava a obra pública. És una de les conclusions de l'informe patrimonial de la UCO i que demostra la gran quantitat de diners que movia l'exsecretari d'Organització del PSOE. Madrid, Adrià de las Heras.
2: A l'informe, la UCO investiga si empreses beneficiades per contractes públics van canalitzar diners i avantatges econòmics cap a l'exnúmero 3 del PSOE i la seva família. Els agents veuen indicis d'un enriquiment personal injustificat, sobretot a partir del 2019, ja amb els socialistes al govern espanyol. L'informe també apunta ingressos en efectiu d'origen desconegut, pagaments de tercers i una targeta d'empresa utilitzada per despeses particulars. També que Servi Navar, una de les companyies investigades a la trama, va estar a punt de comprar un pis d'1 milió d'euros per ell i la seva dona al centre de Madrid. A més, els agents destaquen que a partir del 2019, quan José Luis Ábalos ja era ministre, Cerdán va reduir l'ús de la targeta bancària.
0: Més coses. La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, es considera justament una víctima de Santos Cerdán i també de l'Eire Díez. Creu que tots dos la van utilitzar. González ha declarat avui com a imputada davant del jutge Santiago Pedraz. Per cert que Brussel·les renya el govern espanyol per no fer prou en la lluita contra la corrupció, tot i que l'informe anual de l'Estat de Dret de la Comissió no recull els últims casos que afecten el PSOE, demana accelerar les causes de corrupció que afecten els càrrecs polítics. I dilluns començaran a tornar a casa els primers veïns desallotjats per l'esvoranc al barri del Putxet de Barcelona. Són els de 2 dels 8 blocs afectats. El retorn de la resta serà gradual i es pot allargar encara setmanes. Pel que fa als esports, l'Atlètic de Madrid torna a parar els peus al Barça en el cas Julián Álvarez Albert.
3: El conseller delegat de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, insisteix de forma molt contundent que Julián no es mou ni es mourà.
4: Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
3: Això mentre Karim Adeyemi ja és a Barcelona a l'espera d'entrenar-se a les ordres de Flick. La burocràcia està impedint que l'operació ja sigui oficial, tot i que avui ja ha passat per la ciutat esportiva per parlar amb el tècnic alemany i conèixer els seus nous companys. Sí que s'ha entrenat, en canvi, Marc-André Ter Stegen, malgrat estar un pas de marxar a l'Ajax. Marcat al marge, també hem parlat de com Espanya i Argentina preparen la final del Mundial d'aquest diumenge. I fora del futbol, Agustín Ubal és nou jugador del Barça de bàsquet. Aquest matí ha pagat la clàusula per marxar del Manresa i el Barça ja ho ha fet oficial com a 5a incorporació pels propers 3 anys i pendents també avui del ciclisme, 13a etapa del Tour, la més llarga d'aquesta edició, i novament de muntanya amb un port de primera categoria com a més destacat.
0: Acabem amb el temps. S'espera un cap de setmana de sol a bona part de Catalunya, Mònica.
5: Sobretot es mantindrà aquest sol durant els matins i a les tardes sí que s'esperen alguns ruixats localment amb tempesta que afectaran sobretot sectors del Pirineu. Tot plat amb temperatures que baixen respecte a les dels últims dies, afluixa una mica aquesta calor. Aquesta tarda, per exemple, amb màximes que es mouran entre els 32 i els 37 graus i ja no tenim aquests avisos de calor diurna. En canvi, a les nits sí que es mantenen els avisos, sobretot en punts de les comarques de Girona i també al Montsià i al Baix Ebre.
0: Les 3 i 4, tanquem el 14-15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer al control i continuem pendents de l'actualitat als butlletins, al 900 Mireia Garolera.
3: I aquesta nit el tu diràs amb l'Oriol Jové.
6: Núria, Albert, bona tarda.
7: Bona tarda.
8: Bona tarda.
6: Què tal? Com esteu?
7: Estadella, tu no ho has vist.
6: El què?
7: Anem vestits igual amb l'Albert Bases.
6: Ostres, per favor, és veritat.
9: Molt bé, sembla.
6: Això és bona senyal o és dolenta? No ho sé.
7: És boníssima bona, perquè no? Vol dir perquè comença a tindre criteri que tome.
6: Ah, clar.
7: Si va com jo.
6: Ah. Quants anys portes treballant en aquesta casa, Albert?
9: 17.
6: 17 anys, vale.
7: O sigui que ets gran.
9: I fins ara...
6: No, ja,
9: vaig començar molt jove.
7: Va ser explotació infantil.
6: Déu meu,
9: és que no hi ha manera d'arreglar-ho.
7: Cosies camises aquí, no?
6: Bueno, avui és l'últim dia del programa, l'últim dia de la temporada!
7: Vacances! Vacances! Vacances!
6: Que vosaltres quan feu vacances, també avui, no?
7: Sí.
6: Sí? Tu sí?
7: Sí.
6: I tu, Albert?
9: No.
6: Ai.
9: Una setmaneta, no, una setmaneta.
6: Una setmaneta.
7: Se et fotrà llarga com un dia sense
6: no, pas. No li fotis canya, per favor. Sí, molt bé, molt bé.
9: No, però és veritat, té raó aquesta setmana. És psicològica.
6: És psicològica.
9: Sí, una mica.
6: Vale, perfecte.
9: Veus que tothom fot al camp.
6: Clar.
7: Però i a part,
9: tornaré més tard.
7: Tinc una pregunta com a periodista esportiva que em considero.
6: Sí, sí.
7: Ara, diumenge, si no m'equivoco, hi ha aquesta roqueria del final del Mundial. Aquest
6: sí, la final, collons. No final.
7: Clar. Bueno, doncs al final, l'últim capítol d'aquesta sèrie
6: està,
7: pesada.
6: Està molt bé.
7: Se m'ha repetit més que l'all. Però bueno,
6: ara,
7: llavors, dilluns parlareu d'això. Però dimarts, quin esport hi haurà? Uau. Valdres que només

0: El cor ha sigut un plaer, Núria. Mare. Crec que ets una gran professional.
1: Igualment.
0: Sap greu que t'hagis de barrejar amb gent com el Bassa.
1: No m'ho dius a mi, va, por. Em sap que parlava a mi.
0: No, gràcies per la paciència, gràcies per entrar a jugar absolutament a tot.
1: Ara, la Núria no tant, eh?
2: Com que no?
0: Qui us havia de dir aquell primer cop a la Facultat de Periodisme?
1: Ara.
0: Que tindríeu la gran sort d'explicar notícies als teloners.
1: Ara.
0: Sabeu què heu d'aprendre d'això?
1: Què?
0: Que heu de perseguir els vostres somnis perquè Sky is the limit.
3: Molt bé.
0: Us estimem! Visca el 14-15!
1: Oh! Gràcies.
0: 14-15! 14-15!
1: Vinga, bon estiu.
4: Vinga, va, ara sí, vinga, va. Anem a per l'últim programa de la temporada, va.
1: Vagi bé.
0: Adéu!
5: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Guillem Estadella.
6: Jo era un jinete total.
5: I Alba Segarra.
7: Que no tengo miedo a la verdad.
8: Pues vinga, anem.
1: Ara sí. Bona tarda a tothom. Passen 8 minuts de les 3.
0: Som els davants del claper. Som...
9: els taloners!
1: Bravo! Ara sí, bon programa, Alba Segarra, 433. Bona tarda, eh?
0: Uau, bona tarda.
1: És apassionant, això.
0: Uah!
1: 433 programes.
0: La meva edat més 400.
1: Com? Ah. Com?
0: Jo tinc 33 anys.
1: Ah, feia més gran.
0: Tot el que et fotràs de color blau, de l'hòstia que et caurà, si et tornes a dir això. Com vols veure'm més gran? Sí, jo sembla que tinc 16. A mi encara em demanen el DNI per entrar als
1: postos. Bueno, però això és pel tamany, però...
0: Pel tamany, pel cutis, pel cabell, per la mirada d'il·lusió que encara tinc, per tot.
1: Tens pots de gall, eh?
0: Tinc pots de gall.
1: Pates de gall? Com es diu això en català?
0: Com se deu dir?
1: Potetes de gall.
0: Potetes que tinc arrugues, vaja.
1: Sí.
0: Això és perquè sóc molt expressiva.
1: Ah, molt bé. Mira, públic arriba ara, home. Perfecte.
0: Hombre,
1: arribeu ara, hombre. Què tal? Fora aplaudiment per aquest públic arriba. Què tal? Tot bé?
10: Molt bé, molt bé.
1: D'on veniu?
10: De Terrassa.
1: De Terrassa. Home, complicadíssim Terrassa, no?
10: Sí, bueno, una mica. El trànsit i d'això.
1: Però a quina hora...
10: Ens hem equivocat de pàrquing, de sobre, vull dir.
1: Ai, us heu...
10: Sí.
1: On heu aparcat, a Catalunya Ràdio?
11: No. No, estem vacunats, Catalunya Ràdio.
1: Hòstia,
0: wow!
11: Esteu vacunats? Sí, de moment va bé, la vacuna va bé.
1: Vale, de moment no...
11: Anem venint a RAC1.
1: Ah, vale, perfecte, molt bé, molt bé. Però escolta, fora problema per aquest públic que ve des de Terrassa, fora problema que arriba tard. Clar que sí. Molt bé, molt bé. Escolta, passa una cosa molt divertida al públic d'avui, Alba, i és que tenim una persona que, clar, aplaudim molt, però ve amb la manguixada.
0: Ah, sí, és veritat.
1: Jo veia tothom aplaudir aquesta senyora. Senyora, què tal? Com està vostè?
12: Vaig fent.
1: Què t'ha passat al braç?
12: Doncs mira, vaig caure al gimnàs.
1: Què feies? Burpees?
12: No, feia zumba, però vaig
1: ensopar. Feies zumba en un polígon industrial abandonat o...?
12: Al parc esportiu de la meva ciutat.
1: D'on ets tu?
12: Cornellà de Llobregat.
1: Ah, de Cornellà, molt bé. I vas caure i que t'has trencat, es pot saber?
12: Tinc el radi, la costella buit de la banda esquerra, dreta, o sigui...
1: Sí, va ser un bon zumbazo, eh?
12: Sí, va ser un bon zumbazo.
1: Molt bé, però estàs bé, no? Llavors, entenc...
12: Bueno, avui m'han fet un tac, a veure...
1: Bueno, doncs tot apunta bé, un estiu alegre...
0: Amb la calor que cau...
1: Clar. Això després fotrà un pudor aquest guix.
12: Totalment. Ja comença a fer, eh?
0: I quan... Oloreu, Estadella, comproveu.
12: Quina putrefacció d'aquí.
1: Molt bé. Has vingut acompanyada aquí?
12: Sí, la meva amiga Àngels.
1: Espera, que el senyor va parlant. Què passa? Que tu vas xerrant?
11: No caldrà buscar bolets al setembre.
0: Què de... Ah! Rovellons, no, quin fàstic!
11: Allà de tot, allà dintre. O sigui, que quan l'obris, avisa'm que vindré a collir bolets.
1: Hòstia,
0: però,
1: molt bé, no?
0: Escolta, sí. I aquest accent, d'on ets?
11: Jo soc d'Oliana.
0: Ah!
1: Vius a Terrassa?
11: Ja, és que soc molt raro, jo.
1: Ah, bueno, bé, perfecte. Ens agrada la gent rara.
0: Només
1: el teu programa.
0: Diu, és molt raro, com si no hagués parlat de treure bolets d'un guix fa un moment, saps?
1: Què ens vols explicar de la teva vida? Com et dius tu?
11: Jo soc Sergi.
1: Sergi, perfecte.
11: Mira, que soc d'Oliana, visco a Terrassa i treballo a Girona.
1: Ja.
0: Tu el que ets és un avariciós que vols tot el territori per tu. Tria un, tria mullet d'una vegada per totes.
1: És Napoleó Bonaparte, eh?
0: Sí, però versió liana.
11: Espero acabar com ell, espero que no acabar com Napoleó, amb una illa deserta allà... No.
1: Ser més tranquil, no?
11: No.
1: Seria com està Oliana, no?, el desembre?
11: Home, sí, pues sí. Això sí, pues sí. Sí, segur, segur.
1: I de què treballes per anar tan lluny a Girona?
11: De Diputació de Girona, de xarxa viària.

0: Ah, funcionari.
1: Bueno, escolta, jo no ho diria com ho diuen així.
0: És que ho ha disfressat molt.
1: Home, però...
2: per això es pot permetre anar a la Terrassa Girona.
0: Exacte.
2: Cada dia.
1: Exacte.
2: Posen limusí, no? Sent de Diputació, allà cobreu a tope, eh?
1: No, no pensi això. És una odissea, que no t'explicaré la meva vida.
2: No, sí, m'interessa, m'interessa.
0: A mi també, també.
2: Tu estàs a Diputació de Girona a xarxa viària.
1: Viària, sí, sóc un pringat, però bueno.
0: Aquest cap amunt que et cau la corona, eh, rei? T'està quedant calvo, també. Tot són bones notícies a casa del Sergi.
2: Però escolta'm una cosa, Sergi. Estic en xoc. O sigui, tu et dediques a anar per la carretera. Aquesta està...
1: Tu estàs en xoc? És impossible.
2: No, vull dir, però una mica sí, perquè clar, no m'havia trobat a ningú que través a la Diputació de Girona fent xarxa viària.
1: Xarxa viària, sí, sí, totalment.
2: O sigui, el teu dia a dia com ens l'hem d'imaginar? A partir de quan, de quina hora fas l'esmorzar?
1: Vaig a col·legis. Agafo el cotxe fins a Sant Celoni. Deixo el cotxe allà a Sant Celoni, agafo el tren, espero que vingui l'hora, que moltes vegades no ve l'hora.
0: És culpa teua, tu, qui portes la xarxa viària,
2: no,
0: aquesta?
2: No, no, ferroviària.
0: Ah, amiga.
1: Exacte, llavors agafo el tren, espero que s'espatlli, i quan arribo allà a Girona són les 8, i fitxo, i agafo el cotxe...
2: De moment apassionant, eh?
1: Agafo el cotxe de la Dipu...
2: Ah, allà, ara!
0: Cotxe d'empresa.
1: Això és un imbó. Ara ve la part dolenta, que agafo el cotxe, però on he d'anar? A xarxa viària, on he d'anar?
0: Ah.
2: No sé, tu ets qui treballa...
1: A tota la província de Girona. Puc anar a Ribes, a Ribes de Freser, puc anar a la Molina, fins a la Selva...
0: Sí, on és, no,
2: a la Jonquera,
0: on
3: és... A la Jonquera.
2: Allà és quan fa nit, no?
3: Home, no.
0: Està
3: no,
0: d'ella!
1: No, perquè tinc el GPS posat al cotxe.
0: Ho ha comprovat. Me cago en dena. Ho ha comprovat.
2: Què? Vale.
1: Entén el jefe, que abans del GPS hi anava, però ara...
0: Sí, la Generalitat va haver de posar GPS per controlar els seus funcionaris, eh? Que estaven tots a la Jonquera fent
2: bueno,
0: les extres.
2: Tu li fots un GPS a un funcionari i veus que no es mou de l'oficina, eh? Vull dir que ja està bé. Molt bé.
1: Sí, estic tot el dia fora, mira. La meva vida i mos cau, torno a agafar el tren, torno a anar a Sant Celoni i arribo a casa, doncs, quan arribi.
0: Però al tren pots llegir, pots reflexionar.
1: No, descanso, dormo.
0: Estàs cansat.
1: I em passo una vegada vaig passar a Sant Celoni i vaig arribar a Barcelona despertant-me a Barcelona i diu, què és això? Això no és Sant Celoni?
0: Quina vida més dura, eh? Què vas fer?
2: El més sorprenent de la seva vida és dormir-se i despertar-se a Barcelona, desubicat, eh?
0: No entenc com no han fet una pel·li d'això.
2: No. Jota Bayona ja està escrivint un llibre d'això per fer la pel·li.
0: L'Odissea.
2: Doncs escolta, fora ben per aquest treballador públic. Gràcies per tot.
0: Visca el Sergi.
2: Mira, farem una cosa, Javi. Per què no seus aquí i que ells dos vagin allà, així podeu seure a la grada? Així que acabeu d'arribar, seieu bé a la grada. Moltes gràcies.
0: El Javi és el nostre oient de confiança.
2: És una persona que ve... Bueno, vols dir alguna cosa, l'últim capítol de la temporada? Vols dir alguna cosa, Javi?
4: No, que felicitats pel programa i que la temporada que ve continuï.
2: Perfecte, clar que sí! Olé! Molt bé, Javi!
0: El millor! Perquè...
2: Ens han portat canalla. Tenim canalla que no sabem si està segrestada. És canalla que ve a gust pel programa. Què tal, com esteu?
5: Bé.
2: Com et dius?
5: Oriol,
2: molt bé. D'on vens?
5: D'Igualada.
2: Ah, molt bé, d'Igualada. Content amb la vida?
5: Sí.
2: Has vingut segrestat o ens escoltes?
5: Us escolto.
2: Vale, perfecte, oh. Molt bé. I tu ens escoltes o estàs segrestat? Ets el germà de l'Oriol?
5: Sí, soc el seu germà.
2: Què?
5: Què?
2: Vull dir que tu ens escoltes o estàs segrestat per la família?
5: El cotxe us escoltem.
2: Condueixes tu, no, amb la veu que tens?
5: No, encara no.
2: Perfecte,
0: quants anys té aquest nen?
5: 12, a punt de fer 13.
2: Ah, molt bé, ja, home, ja...
0: Però té la veu del Manel Vidal, eh?
2: És el substitut d'ell.
0: Exacte. Treballes a la competència a partir de l'any que ve?
2: I, sota, avui fa molta il·lusió. Ara anem amb una trucada que també ens fa molta il·lusió. Però tenim una persona que ens ha visitat, que ha format part d'aquest programa durant aquesta temporada i que ara ens ha canviat perquè està treballant en una altra ràdio.
0: Bueno, això passa a vegades.
2: És l'ex-becari. El primer becari de la història
0: becari
2: dels taloners. El primer becari. Primer estudiant en pràctiques de la història dels taloners, que és l'Oriol Llopart. Fa un aplaudiment! Oriol Llopart, que li van anar també les pràctiques als taloners, que ara has fitxat per ser Catalunya.
6: Sí, sí, vaig començar fa 2 setmanes.
2: Veig que segueixes super motivat a tope, eh?
6: No, el que passa és que com que no tinc aquella energia que tens tu, llavors ja sembla que no vagi motivat per la vida, però estic molt motivat. Ho pots comprovar per la meva energia.
0: Aquesta veu...
2: Eh?
0: Aquesta veu... Que
2: l'únic que tenia, també et dic,
0: transporta directament a un teatre tot de vellut.
2: Tot de vellut. Sí que és tapaludet, eh, sí.
0: No, la veu és avellutada. Vale. No ho veieu tots com un bordel quan parles?
2: Bueno, el de Girona sí.
0: El de Girona està aparcant a la boca de l'Oriol, ja.
2: amb el cotxe de la gent,
0: a dins.
2: Escolta'm una cosa, què tal va per ser Catalunya? Et paguen, més que aquí, no?
6: Home, tenint en compte que aquí cobrava zero, sí, sí, sí, em paguen bé.
2: Què trobes a falta de RAC1 a la SER?
6: A vosaltres.
0: Oh! És el millor! És el millor!
2: Fora amb la... Et desitgem tot l'èxit del món i quan siguis bo, torna.
6: Vale, bueno, fitxeu-me aleshores.
2: És el nostre cucurella.
0: Sí, exacte.
2: No, escolta, gràcies de veritat, Oriol, ets una màquina. Fala ben per l'Oriol Llopart, clar que sí.
0: Ole, ole, ole!
2: I, escolta, Alba...
0: Què foten enfocant en la porta tan de prop?
2: Ah, és que, clar, la porta de la mateixa està a Nova York, si podem punxar ara mateix el 324, bueno, ja
0: està, ja ha marxat.
2: Bàsicament, entrevistaven a la porta, l'han enganxat i suposo que està parlant. Escolta, abans de fer una pausa, hem de parlar amb una persona, volem saludar una persona que és un eix importantíssim d'aquest programa, que justament farà un parell de setmanes que li ha canviat molt la vida.
0: Molt.
2: Jo crec que té un bon marró, eh?
0: Jo et donaré una pista.
2: Digue. Què és? Què estàs
0: fent? Espera, posa'm en silenci perquè potser no ho entenen.
2: Sí, a veure, a veure. Què s'ha comprat un porc vietnamita? Un moment. Estàs fent... Jo crec que fa estona que sabem què és, però ens agrada veure fer-te el ridícul.
0: Doncs pues per això estic, nens, perquè disfruteu.
2: Clar que sí. Marc Bala, bona tarda!
3: Bona tarda, formosos!
2: Bueno, què passa, ja, Marc Bala?
3: Vacances ja a tocar, eh?
0: Oh.
2: Sí, ja ho estem... De fet, ja fa un dia que estem de vacances mentalment, eh? Vull dir que... Que anem fent,
3: Això ja, crec que ho hauríem de parlar fora d'antena, però sabeu alguna de la renovació? Ho dic perquè estic desconnectadíssim i no sé si he d'anar buscant coses o tornem al setembre o que m'he d'organitzar la vida, jo.
0: Jo et diria que per ara comencis a reutilitzar els penyals, per si acas, i que li facis un currículum a la nena, perquè per ara sí. No ho sabem.
2: Sí, pensa que hi ha molta demanda a l'Índia per fer samarretes.
0: Sí.
2: Que pots enviar-la ja d'Erasmus.
0: I que la canalla sí. Saber el que costen els diners, tu,
2: ara,
0: escolta.
2: Aquestes
3: allò manet. Que diuen de que has de viure dels teus pares fins que puguis viure dels teus fills, no?
0: Ah, exacte.
2: Ara.
3: Però tu... jo seré el Hasselhard de Vilanova, ja veuràs tu, ja.
0: Sí.
3: Però sense porros. Sense
0: bueno,
3: porros.
0: Sempre et deixes lo millor, tu.
2: Escolta, Marc Bala, com va això de ser pare? Ja, fa dues setmanes que vam parlar amb tu, què tal? Com va el tema?
3: Sí. Mira, és que saps què passa? Que jo crec que més que un bebé ens van donar un angelet. És que tothom, els pares... Sí. Tots, perquè hi ha una cosa que, si un dia passeu per aquest tema, que tots els que ja són pares intenten... No, dic per si algun dia, eh? Tots intenten posar-te la pol cos. Ja veureu que no dormireu, aprofiteu ara per anar a sopar.
2: Però perdona, Bala, jo tinc la sensació que...
3: Segons amargats.
2: Tinc la sensació que... El
3: més bonic del món.
2: Sí, jo he dormit algun cop amb tu i ja pot caure a l'edifici que tu seguiràs roncant. Vull dir que també hi ha un punt que jo crec que és la teva fisionomia, que te la pela i que dorms tranquil.
0: A lo millor la nena està plorant, però ell ronca tant que no la sent, saps? I la criatura està...
2: I el Bala...
3: Podria ser. No, bueno. Però mira, l'altre dia, precisament, es va quedar dormida la meva filla allà, aquí al pit.
2: Oh, que fort que el Bala digui la meva filla, eh?
3: Hòstia, és molt fort, eh?
0: I se't va dormir al pit?
3: Es va dormir com un angelet. I clar, al cap de dos minuts em vaig a dormir jo i crec que la vaig despertar roncant.
0: No,
3: i
0: la,
3: sí.
0: La nena de cop està vibrant, no? Com una termomita espallada.
3: Sí. Però bueno, estem la mar de bé, tu. Que jo tinc ganes ja de que sigui una miqueta més gran per portar-la els divendres de públic. Mira
2: ah, molt
3: dic.
2: Bé. Ens va
3: però,
2: molt bé.
3: Sí,
0: però 18
3: sí,
0: anys.
3: Sí. Bueno, han vingut nadons aquí al programa.
2: El que es vol estalviar el Bala és el cangur. Vull dir, per això la vol portar a públic els divendres.
0: Per mi que vingui cada dia, que és fort, que entri dins l'equip ja.
2: Ara, explotació infantil. Ai.
0: Pregunta important.
3: Ai,
0: la primera caca. Allò és
2: hem de parlar
0: terrible.
2: De la primera caca?
0: L'heu vist mai?
2: No he vist una primera
3: voleu...
2: caca.
0: Riu-te'n del perdona, del
2: perdona un moment, el Sergi, el de Terrassa...
0: És que ara...
7: Espera, perdona.
2: Perdona, Bala, eh?
3: Però és la primera caca és el Maconi.
7: La primera caca del meu nen.
0: Espera, Bala.
2: Perdona,
0: que
2: perdona.
7: Tinc una foto, la primera caca.
2: Jo que...
7: És una merda, però merda, eh?
8: Com...
7: Però
8: negra.
7: Sí.
8: Testimoni.
2: És la mare, no?
7: Va, jo crec que sí.
2: Jo crec que el Sergi l'hem de fitxar com a col·laborador, eh?
1: No sé, no.
3: Com a pediatre, no? Com a pediatre
1: amateur. Sí. Diputació, puc demanar una excedència d'un any.
2: Vale, doncs pensa tu, ja ens ho pensem, eh? Gràcies.
0: Envia'ns el currículum. Com has dit que es diu, Bala, aquesta caca, la primera, la negra?
3: El Maconi és la primera caca que fan els nadons.
2: Home, és el que va inventar la ràdio.
3: Exacte.
0: És que ni l'últim dia podíem tindre una pausa d'això.
3: No, no, a mi m'encanta que seguiu sent els mateixos, de veritat.
2: Crec que he pitjor encara.
3: No us puc trobar a faltar més, de veritat.
0: No, vale, estem descontrolats.
2: Ai, Déu meu.
0: Sort que això s'acabi avui.
3: Ja que pregunteu, hi ha una anècdota darrere de la primera caca de la meva filla.
2: Perfecte.
3: Perquè, mira, és una intimitat que converteixo en vosaltres.
2: Sí, com són poca gent que ens escolta ara.
3: Sí, però bueno, no passa res. Jo crec que és una anècdota divertida. Quan érem a la sala de parts, i ja estava sortint la nena, rotllo jo, vinga, va, em puig, no sé què, pum. La nena just, el primer que va fer quan va sortir per la vagina va ser cagar-se al damunt de les llevadores.
2: Hòstia.
3: I el comentari de la mare, el comentari, les primeres paraules com a mare va ser, aquesta nena és una cagona com son pare.
2: Hòstia! Bravo, bravo, bravo.
0: No fa falta prova d'ADN.
2: No. És prova de merda, no?
0: Exacte.
3: Sí, sí. Vull dir, jo, la següent frase, la meva primera frase com a pare va ser aquesta nena té el mateix colon que el seu pare. Vull dir, hòstia, en tremendo. Comptes, no, ni el nas, ni els ulls, ni les celles, no, el colon.
0: Que des d'aquí
3: deixa'm enviar... No, vull dir, ja surts cagada, tot, per això està tan tranquil·la, perquè ja va néixer ja amb tranquil·litat de ventre.
2: Deixeu-me
3: enviar una abraçada a tot l'equip, si us plau, que ens van tractar meravellosament bé, tot l'equip de la maternitat, de l'Hospital Clínic, i especialment a la llevadora, que ens va cuidar com ningú, a la Maria Àngels Martínez, que va ser un sol... Que, sí, no, la Maria Àngels, la llevadora, va ser un sol. Vull dir que estem encantadíssims amb la gent de la maternitat i visca la sanitat pública.
2: Ara, clar que sí, visca! Marc Bala, escolta, moltes gràcies. Ens retrobem al setembre, si Déu vol.
3: Bueno, una miqueta abans si hem de preparar alguna cosa o si hem d'anar tirant currículums, no sé, aviseu-me abans.
2: Sí,
3: bueno,
2: no et preocupis, perquè a Ràdio Vilassar de Mar tenim feina, eh?
0: Sí, el Guillem s'ha fet mig
3: del... Ja t'he vist, ja us vaig seguint, ja et vaig veure, ja.
0: I
3: doncs,
0: si pues, no,
3: bueno, farem els taloners allà.
0: Sí. Jo m'estic plantejant obrir una ràdio a la Fuliola. Seria treballar de 8 a 8. Faríem tot nosaltres. Informatius, esports, humor, tot.
3: Sí. Ràdio Bufarull.
2: El món a la Fuliola, no? Barbala, escolta, moltes gràcies.
3: Guapíssims. Una abraçada ben forta. Descanseu que us ho mereixeu, que heu fet una temporada de l'hòstia. Adéu, guapos.
0: Adéu, guapos. Adéu,
2: ai, Déu meu. L'hem perdut ja, el Bala. El Bala ja no sortirà. Ja si sortia poc de festa abans?
0: Ara potser pot passar dues coses. O que no surti gens, o que surti massa.
2: I si que surti massa és una molt mala senyal per la seva mare, eh? No per la del mare del Bala. La Carmeta no, dic la mare de la filla del Bala, saps?
0: Vale, sí, t'entenc.
2: Va.
0: O sigui, si surt massa és un mal pare. Trucarem a serveis socials i seguirem endavant.
2: Jo sortiria d'aquest jardinet ara.
0: Jo,
2: venga,
0: sí.
2: Perfecte.
0: Potser
2: mira,
0: anem a
2: escolta,
0: publicitat i surto mentrestant.
2: Sí, és moment de fer una pausa per la publicitat i tot seguit, atenció, perquè rebrem en aquest estudi de manera virtual una convidada sorpresa amb la qui tancarem aquesta temporada. Ens fa molta il·lusió perquè avui amb nosaltres vindrà una autèntica màquina de la comunicació i podem dir que és la primera influencer en català de la història i reina d'Instagram. Voleu saber qui és? Doncs ara tornem.
8: Taloners a publicitat! Yes!
9: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
10: Propera parada, plaça Lesseps.
11: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
12: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
14: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
13: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
14: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
13: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
14: RAC1 Podcast.
13: Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
15: Estic informada que aquest estiu vindran moltes plagues de mosquits, de paneroles... Què, com ho tenim, això?
16: Pues d'una cosa a l'altra hem de morir. Amb el fàstic que fa viure aquí, hòstia, quan ens n'anem, ja n'hi ha prou.
15: Però a vostè li agrada viure en general?
16: Quasi que no.
15: I hòstia, què podria fer per tenir més ganes de viure?
16: Que l'eutanàsia poguessis entrar a qualsevol farmàcia i te la poguessin aplicar. Hòstia.
17: Què ha passat aquí?
13: Un moment.
17: Què ha passat?
13: Els taloners del versió RAC1 i a prendre pel sac les migdiades.
16: Que l'eutanàsia poguessis entrar a qualsevol farmàcia i te la poguessin aplicar.
2: Vinga, va, que en dos minuts arribarem a 3:45 de la tarda i avui, a l'últim programa dels taloners d'aquesta temporada, rebem una convidada que ens fa molta il·lusió, a tu, sí, sobretot, eh?
0: Moltíssima. Sí. Referent, reina.
2: Podem dir que, efectivament, és la reina d'Instagram i va ser possiblement la primera influenciadora en català i creadora de contingut, que això és un títol de currar des de fa molt temps, eh?
0: Sí, sí.
2: A banda de veure-la també a les xarxes, la podem escoltar, perquè, però no ho feu gaire, és el consell que us hem donat. La podeu escoltar a l'altra banda de la Diagonal, a Catalunya Ràdio, amb el que no sortia aquí. És un dels fenòmens audiovisuals de Catalunya, aquest programa, i nosaltres avui volíem parlar amb ella. És ni més ni menys que Juliana Canet. Bona tarda!
18: Bona tarda, guapo!
0: Olé!
18: Com esteu? Bon feliç dia de temporada, l'últim, no, ja?
2: Sí, clar, nosaltres acabem una mica més tard que vosaltres, saps?
18: Sí. Una mica més tard.
0: Una mica, tres setmanes.
2: Mira com riu la punyetera, eh?
18: No, és que jo crec que nosaltres anem molt curts i vosaltres aneu molt llargs. Hauríem entre tots de trobar un punt mig, no?
2: Sí, crec que hi ha d'haver-hi una mica de
0: ens trobem al mig de la Diagonal i parlem entre tots.
2: Parlem al mig, parlem. Al mig de la
18: de Francesc Macià.
2: Exacte, la rotonda.
18: Que s'està de puta mare.
2: Home, sí.
0: Sí, tothom ho recomana.
2: Sí, hi ha aigüeta, hi ha una mica
0: serà
2: de verd, no?
0: Serà un 15M, saps? Però en comptes de Plaça
18: Catalunya...
0: Ara, amb
18: aquesta temperatura...
2: No, total. Escolta, Juliana, no sé si tu quan vas començar a fer vídeos a casa t'imaginaves que arribaries a estar en un programa de ràdio, tele, a ser de les persones més seguides de Catalunya a nivell de xarxes. No sé si això t'ho plantejaves des d'un bon inici.
18: Jo, Guillem, no m'imaginava res quan vaig començar a penjar vídeos des de casa meva. Pensa que tenia 16 anys i amb prou feines pensava en l'examen de l'endemà, m'entens? Jo pensava en la cele, en com seria la selectivitat, no en què faria més enllà d'això i menys on em portaria a fer vídeos. Pensava, doncs, quina carrera faria, jo què sé, vés a saber les coses que em passaven pel cap, com lligar-me al noi que m'agradava... Mm-hmm. I, a part, feia els meus vídeos, però per divertir-me, sense cap mena de pretensió, que jo crec que això és una cosa molt bonica de l'internet del principi, que ara s'ha perdut una mica, perquè la gent ja sap que t'hi pots guanyar la vida i que pots aconseguir-ne coses, i ha fet que es perdi una mica l'autenticitat. Però sí, m'ho passava molt bé al principi. I no ho hagués dit en la vida, que després hauria com aconseguit tot això, saps? És una bogeria.
2: No, és que és molt fort perquè clar, has tret un tema que és molt important, que avui dia la gent que vulgui fer contingut en català ja sap que pot guanyar-se la vida. Clar. Però en el teu primer moment, quina va ser la primera col·laboració? O sigui, qui va ser...
0: Exacte, la primera marca que ara diu... A veure què hi ha aquí.
18: Mira, la primera marca que em va pagar... Saps que jo crec que no me n'en recordo, però la primera marca que em va regalar alguna cosa, que per mi ja va ser... l'esdeveniment més important de tota la meva història i la meva carrera, va ser el primer any, que és el 2016, a Bacus, que em va regalar, eren 200 euros o així, per gastar-me en una de les seves botigues a canvi de fer contingut.
2: Home.
18: Jo, lo feliç que vaig ser.
0: Clar.
18: Encara ho seria ara. O sigui, és que és el millor regal que poden fer, no?
2: No, totalment.
0: Escolta'm una cosa. Una cosa que tens tu és que ets una tia sense pèls a la llengua. Llavors, tant te fot, és la sensació que tenim, sigui YouTube, sigui Instagram, sigui el micro d'una ràdio, sigui una entrevista, sigui una tele, dius sense filtres el que penses. I això t'ha portat moltes polèmiques, sovint.
18: Tu creus, Alba?
0: Jo m'he informat una mica per aquesta entrevista, perquè no tinc ni idea de qui ets. Vale?
18: M'ho estàs mirant?
0: He hagut de fer com unes investigacions.
2: A principis pensava que eres Berta Roca, no sabia
0: sí,
2: qui eres tu.
0: Sí, em confonc sempre.
18: No, és que una confusió molt, molt freqüent és que la gent veu dues ties fent lo mateix sí. I ja col·lapsa, saps?
2: Exacte.
0: Això passa moltíssim. Veu una tia i ja col·lapsa, però és un altre tema, sí. Això. Com has portat les polèmiques?
18: Bé, vull dir-te, jo crec que l'única manera de portar-ho és intentar aprendre'n alguna cosa, no? Intentar entendre per què la gent ha entès malament el que tu està... O, bueno, per què tu t'has explicat malament, no? Per què la gent no ho ha entès com tu tenies la intenció que s'entengués. O això, o revisar el que has dit, que s'ha entès perfectament i que poder era desafortunat. Em sembla que és l'única manera de fer-ho, perquè la resta són excuses i és fer veure que ets perfecte i crec que això és impossible. Llavors, si tothom salta en contra teva, normalment és per algo.
0: Clar, però què és el que et pot saber més greu? O sigui, haver-te equivocat tu, haver ofès a un col·lectiu sense saber-ho? M'explica?
18: Clar, no, a mi el que em sap més greu, tia, i jo crec que vosaltres us deu passar més o menys el mateix, és quan gent que consideres de la teva tribu va en contra teva, saps? Mm-hmm. I diu que alguna cosa que tu has comentat estava sí. Fora de lloc. Perquè quan són, diguéssim, jo què sé, fatxes, gent que ja saps que... Sí, i que et poden arribar a ser molt pesat i et pot arribar a atabalar, no?, en algun punt, però clar, tu ja saps que hi ha una distància ideològica amb aquesta gent molt i molt grossa i, per tant, t'incomoda menys incomodar-los. Ara, dir alguna cosa que amb gent que és de la teva corda política, de la teva corda ideològica, de sobte els hi senta malament, aquí és on dius, poder m'he equivocat, saps?
0: Totalment. Per mi aquest és un radar que jo utilitzo molt a vegades, que és com...
2: Això és una conversa, no, ara, entenc?
0: Som amigues, vale?
18: És que és la realitat.
0: Deixeu parlar dos ties potentes, sisplau. Que teniu por, que s'ensorri Catalunya, que un mitjà per dos ties.
18: Ves i agafar l'avió cap a Tailàndia, tu.
0: Exacte,
18: ves lloc a la cua.
0: No, que per mi és un molt bon radar. Jo a vegades, quan ofenc algú, pues, això faig, és racista, etc, penso, pues, que bé, ho estic fent bé, estic alineada. En canvi, total. Sí, segons que una persona te la riu, penses, merda, que estic fent? Vigila,
18: exacte.
0: Saps? Jo miro molt els monòlegs, sí. Això de dir, ui, aquest està rient, ui, no em va bé que rigui aquest. Revisa
18: tot això sense conèixer-los per això en els monòlegs, no, Alba? Vull dir que no, això és ja... És estereotip, de vista.
0: Sí, però veus el tarannà.
18: Ja
0: perquè és la senyora que no t'ha rit lo del Jordi Pujol, però t'ha rigut lo després, saps? I és com, ai.
18: Aquest acudit ja no el farem més.
0: Exacte.
2: Escolta, Juliana, ara hi ha molta gent que us escolta, el que no surti aquí a Catalunya Ràdio. Clar, però jo és que, tirant una mica de memòria, pot ser que la teva primera experiència radiofònica fos a RAC 105?
18: Jo crec que sí. Crec que va ser a RAC 105. La primera oportunitat radiofònica que jo vaig tenir me la va donar l'única persona que existeix al món, que és Ernest Codina.
2: Bravo, bravo, bravo per Ernest Codina, eh?
18: Ernest Codina, del Matí de Codina, RAC 105, em va fer una secció i va ser la primera vegada que jo vaig fer antena, sí, i després hi ha Catalunya Ràdio. I ja no he tornat mai més en aquest edifici.
2: Ai.
0: No has vist la planta nova?
18: No, sí que l'he vist, me la va ensenyar el Guillem en secret.
0: Que bé, aquest secret. El Guillem és tan mono que va portar un dia els seus amics a ensenyar-los un treball. Sí. El dia de l'amic.
2: El dia de l'amic, exacte.
18: És com a l'esplai, quan ho feies, a veure si hi havia nens que s'apuntaven, saps? Però clar, aquí no sé si va així.
2: Clar, home, jo no volia treure't aquest tema, però, escolta, hi ha un tema que la segona entrevista, perquè no ho hem pogut quadrar, has de venir aquí a l'estudi, et volem aquí presencialment, ja mirarem
18: quan... A mi només m'has de dir dia i hora.
0: Et volem tocar.
2: No. Ah, va.
0: No he dit a on. Et bueno. Jo et vull olorar.
18: Ens podem posar creatives.
0: Per favor. Pare.
2: Alba.
0: Ai, on m'estan suant els sobacos. I d'altres coses, Juliana.
2: No, escolta'm una cosa.
0: S'ha acabat la sequera a Catalunya!
2: No!
18: Visca!
2: Escolta, jo vull saber, parlar una mica de futur, has tret aquest tema, de que no has tornat a trepitjar aquest estudi laboralment parlant, no? RAC 105. O sigui, què t'hauria de donar RAC 105 perquè fitxissis per aquesta ràdio?
0: Quina bona pregunta.
18: Jo crec que la pregunta és què m'hauria de treure Catalunya Ràdio. Perquè jo a Catalunya Ràdio ara mateix ja estic tan bé que jo crec que res del que em pogués donar l'altra banda de la Diagonal...
2: Pots dir RAC 1, eh?
18: No, RAC1, jo dic RAC1 cada dia en el meu programa, sóc addicte a dir RAC1. Vull dir-te, sí, jo estic tan i tan bé a Catalunya Ràdio, saps, ara mateix, i és tan casa meva que em costa molt imaginar-me canviar-me de feina en general, no només anar a RAC1, sinó a qualsevol altre lloc. Clar. Vull dir que no és per la competitivitat ni res, és que estic tan a gust a Catalunya Ràdio i amb el projecte amb els meus companys.
2: Però pensa que estaries amb l'Alba Segarra, estaries amb mi per aquí a la redacció.
0: Però a mi m'agradaria que no, es trenqués el que no surti, si puc demanar alguna cosa.
2: L'altre.
18: O sigui, tu vols, Alba, per entendre'ns bé, un, que vingui a l'estudi i així tocar-me i olorar-me.
0: Sí.
18: Vale?
0: Sí.
18: Dos, que vingui a treballar a RAC1, però que al mateix temps segueixi el que no surti.
0: Exacte.
18: Per anar-me configurant el meu futur. Vale,
0: exacte.
18: Vale, vale. M'organitzo. Sí. Intentaré muntar-m'ho.
0: I si quan tu vens aquí a fer el que no surti podem no perdre la feina nosaltres, també seria bastant guai.
18: Perfecte, doncs són quatre condicions.
0: Jove. Són quatre condicions.
2: La Juliana va apuntant, eh?
0: Però la més important és el tema d'olorar-te, la resta en veritat m'és igual.
18: Perfecte, doncs vale. Ho poso el primer de tot.
0: Exacte, ho apuntem a la llibreta.
2: Déu meu. Escolta, a un lloc on sí que has tornat ha sigut a viure a Cardedeu. Ets una dona que reivindica molt el tema de viure fora de Barcelona i tal. Portes bé això de viure fora de Barcelona, tot i que hi hagi la gran moguda d'esdeveniments, una mica la gent que viu aquí, la flexibilitat de poder fer qualsevol plan alhora, això com ho portes?
18: És que jo sé, Guillem, que tu amb això m'entens més que ningú. A mi el que m'agrada de no viure a Barcelona és que segueixo tenint Barcelona. Tinc el millor de cada món.
0: Clar.
18: Perquè vaig cada dia a treballar a la ciutat però i puc quedar amb vosaltres, puc estar amb qui sigui, però després vaig al meu poble i estic tranquil·la, i estic amb la meva família, i estic amb les meves amigues de sempre, i els meus camps, en el teu cas, Guillem, a Cunit, doncs el teu mar, no, cadascú el seu, però a mi sí que em sembla important. I després també a nivell de país, per mi és important que la gent també faci vida fora de Barcelona.
2: Totalment.
18: I creï realitats fora de Barcelona.
2: Bueno, això és importantíssim.
0: És vital. El que passa que, com que hi ha llocs que estan encara més aïllats, és molt difícil que aquest repartiment
2: vols
0: sigui...
2: Vols tornar a dir Lleida, no?
0: Sí, vull parlar d'això. Tens algun problema?
18: És que és veritat, és que tu no ho pots fer, Alba.
0: És que no ho és puc que... fer, perquè no podria arribar amb transport públic.
2: No, no.
0: Vull dir, al final, parlem de pobles només els que estan relativament a prop de Barcelona, la resta que els donguin.
2: Ara.
0: I ja no parlo del Pallars. Ja no em plantejo parlar del Pallars.
2: Ara!
18: Bé, i que depèn molt de la realitat també laboral de cada un
0: i
18: històries, vull dir-te.
0: Però és com un peix
18: sí.
0: que es mossega la cua, perquè llavors veiem menys necessari i útil que hi hagi bons hospitals, que hi hagi bons equipaments.
2: Home,
0: i al final som ciutadans de primera i de segona.
2: És que aquella zona, clar, està més, que aquí, més cap aquí que Pallars, no?
0: Bueno, seguim. Juliana, escolta'm una cosa. Tu portes molts anys, portes des dels 16. Quants anys tens ara?
18: 27.
0: 27, o sigui, portes 11 anys en el món de la comunicació, per dir-ho d'una manera fàcil i ràpida. T'hi veus
18: bé,
0: tota la vida?
18: Sí. És que tota la vida, bé, sí i no, no sé, és que no sé... Saps què passa? Que jo miro enrere i penso, fa 5 anys, si em podia imaginar que existiria el que no surt i que estaria tan contenta fent-lo, que me n'aniria avui de viatge amb els meus amics, i tot serien coses impossibles d'imaginar.
0: Yeah.
18: Llavors em costa molt fer prediccions. A tu no et passa? Vull dir, a mi m'agradaria. Ara a mi em sembla que m'agradaria. Poder d'aquí 10 anys et dic, hòstia, no em ve gens de gust. No ho sé.
0: Jo tinc una imatge de la Juliana Gran. L'he decidit jo, sí? Literalment,
2: ai,
0: perquè tinc temps per pensar amb el teu futur.
2: Li acabes de dir que li vols ensumar el cos?
0: Només he dit coses bones, jo.
2: Vigila què diràs ara.
0: No, jo m'imagino la Juliana de Gran a Cardedeu, perquè
2: sí.
0: crec que si es viu en un altre lloc es desprograma.
2: Sí.
0: Sí, és el lloc del món, amb cabell llarg. Saps aquella senyora que té el cabell blanc però el té llarg, que a mi m'agrada molt?
18: És el meu somni, això, eh? És el meu puto somni.
0: Cabell semirecollit.
2: Sí?
0: Sí, és allò una pinça.
18: Compro molt.
0: Ullera. Bastant lli, però de color guai, o sigui, elegantota, vale?
2: De
18: o sigui, molt pieja de moment, no?
0: Bueno, però una pijipi, com tots els de Cardedeu, no us enganyeu.
18: Clar, no, sí, no, sí.
0: Escolta,
18: sí, despreocupada.
0: I portant la biblioteca del poble.
2: Home!
18: És vital.
0: Tan rica que ja ho fas amb voluntariat.
18: O sigui, ho faig gratis.
0: Sí.
18: Per distreure'm, perquè sóc milionària.
0: Exacte. Cafè amb llet, amb got de... Saps el pot de cigrons reutilitzat per ficar el cafè amb llet?
2: Però Alba...
18: Crec que això ja ho farà tothom, quan siguem grans.
0: Exacte,
18: si no és broma.
0: No,
18: ja estaran prohibits els envasos aquests d'usar i tirar.
0: Exacte, espero que sí. Jo també espero, perquè en fem un abús.
18: Jo la primera,
0: Però sí, bé. Jo també, avui n'he fet servidors, amb el que portem de dia.
2: Totalment. Escolta, Juliana, que hem d'anar a publicitat, dir-te que moltes gràcies per venir a convidada, queda pendent que vinguis un dia a l'estudi, així t'ensenyem en condicions el nou estudi de RAC1.
0: Sí,
18: i ens olorem, l'Alba i jo.
2: Us oloreu,
0: sí.
2: Mengeu de tàper, el que vulgueu, sobretot dir-te que ets de les millors persones.
0: És un eufemisme de menjar cony, no de menjar
2: no, Alba! No!
0: Abans de marxar ho havia de dir un cop més.
18: Necessites vacances urgents, eh?
0: Demà marxo al Japó i que em busquin, Juliana.
18: Que bé.
2: Dic que ets de les millors persones que he conegut al món i és un honor tenir-te com a,
0: sí.
2: Poders, com a oient, poder escoltar-te i sobretot tenir-te com a amiga. Juliana Canet, moltes gràcies.
0: Referent.
18: T'estimo molt, Guillem.
2: Ens veiem després a l'aeroport, que vagi bé.
18: Ens veiem ara.
2: Fem una pausa i la tornem.
18: Gràcies. Adéu.

0: Toni, Toni, mira, ara just que entren els pitos a les 4...
1: Entren els pitos, ara.
0: Els pitos, sí, sí. Escolta, que hi ha un tema que hem deixat pendent, perquè al principi del programa hem parlat de l'entrepà català.
2: Jo de dissenyar l'horari, eh?
0: Sí, però els pitos, és, ens entén tothom.
2: Entren els pitos, fins on
1: entren. Entren els pitos, el Basté, el Bundó, passen tots els pitos.
2: I aquí, en aquesta casa, n'hi ha, eh?
0: Pedim pitos...
1: Ara per... passa per ixer, vinga, que passen els pitos.
0: Si alguna cosa tenim aquí són pitos. Escolta.
3: Els taloners del versió
1: Vinga, va, 3:15 de la tarda i anem a repassar totes les pífies de la setmana perquè ens hem cobert de glòria.
4: Ens hem cobert de glòria.
1: I repassem aquestes pífies de la setmana, les últimes de la temporada, amb l'Alba Castellví. Què tal, Alba? Bona tarda.
5: Bona tarda, com esteu?
1: Bé, amb alegria, guapa!
5: Escolta, nens, últim dia, eh?
1: Últim dia,
5: i el programa està a punt d'acabar.
1: Bueno, podem dir que, ja podem dir oficialment que és l'últim dia per nosaltres, però no per tu, perquè tu dilluns arrenques temporada al versió d'estiu, eh?
5: Ah, exactament, si ens voleu escoltar, doncs endavant.
1: Vale.
5: Però, sisplau.
1: Acabes de fer una promo de merda?
6: Sí. Si ens voleu escoltar, sí. Pues sí, bueno...
1: Si no, ens voleu donar unes monedetes, no?
6: No sé, has de dir d'una altra manera. Si sí. Aquest estiu vols que la teva vida tingui sentit...
1: Ara...
6: Conecta vale. RAC1.
1: Ara.
5: És que t'haurien d'haver fitxat a tu.
1: Jo crec que...
6: No, però jo vull vacances. El... jo les necessito.
1: T'imagines que un any ens diuen no, allargueu fins al setembre.
6: No.
1: Jo et dic una cosa, si ens donen 3 hores de programa...
6: Tu diries que sí?
1: Si ens donen... Si l'any que ve diuen, mira, des dels torneis foteu fins a les 8, però faríem un xou a lo loco, eh?
5: Home, i tant.
1: Públic cada dia...
6: Jo abans parlaria amb el meu metge.
1: La Juliana Canet amb tu al costat.
6: Olorant-nos tota l'hora.
1: Bueno, escolta, Alba, anem a repassar les pífies d'aquesta setmana, que, òbviament, és l'última i l'hem cagat bastant.
5: Exactament. És l'últim dia, però jo no us dono cap mena de treva, especialment a tu, Guillem, perquè començarem per tu.
1: Ai.
5: Des de que estàs presentant Sol, sí, ho estàs fent molt bé.
1: Vale.
5: Trobem a faltar molt el Marc Bala, però tu ho estàs fent molt bé. L'única coseta és que el tema de les hores no va gaire bé.
1: Vinga, va, que en 5 segons arribarem... En 5 segons arribarem a 4:45 de...
7: Claro que sí, campeón.
1: A les 4 de la tarda.
4: Catalunya, ole, ole.
1: Lo de les hores ho porto fatal, eh?
8: No me joda.
9: Hasta de ella se te va a desinflar un huevo.
1: A Cunit diríem les 3:35.
10: Que ole, ole y ole.
11: Soy anticatalana total.
1: És que ole. És veritat que Cunit... Diríem, les hores
5: ho acaben tot més ràpid.
1: Ho acaben tot més ràpid, sí.
5: Més
1: sí,
6: en general és un merder, allò de les hores,
1: sí.
6: Aquí.
1: I per, més que res perquè les has de dir bé perquè hi ha algú que escolta a casa i segurament...
6: Va... Ara jo diria, passen 2 minuts de 3:15.
1: Que jo diria, falten 13 minuts per les 4.
5: Sabeu què em passaria a mi? Com que és un 15, jo diria que són les 5 i pico.
6: Ah!
5: Perquè això ja és una dislèxia de números total.
7: Molt bé.
5: No em demaneu més,
1: i per això treballa el versió d'estiu.
5: Que deixa'm dir que estem preparant un programa molt
1: guai. No, segueix amb les pífies, no facis promo d'un altre programa, per favor.
6: No l'hem fet nosaltres, per un moment.
5: Escolta, doncs això de les hores és una mica regolinxi, però en aquesta taula també s'ha cagat el tema dels noms.
1: Ai. Mm-hmm.
5: Amb el 14-15 tenim aquí l'espectacular Núria Travessa.
1: Home, una màquina.
6: La millor.
5: I es va inventar una treballadora d'aquesta casa.
12: Tanquem el 14-15.
13: Vinga, pues adiós.
12: I continuem pendents de l'actualitat als butlletins del 900 Mireia Garolera. Del 900 Mireia Garolera.
14: Qui és vostè?
12: Mireia Garolera.
15: Vols dir que està bé?
1: Mireia què?
12: Garolera.
16: Sí, ara.
12: No és la primera vegada que tinc problemes amb aquest cognom.
15: Esclar, per això no tenen mai gent.
1: Garolera, m'agrada molt, eh?
6: Però la sorpresa és la Núria dient... Jo me n'he alegrat, perquè pensava, no pot ser que no s'equivoqui mai.
1: La Núria, que és perfecta, s'equivoca dient una cosa, tu ja pots cagar-la 100 cops que estaves tranquil.
6: Clar, una seva equivalen per 2.000 nostres, que jo faig en un sol dia.
1: 4.000 teves.
6: Sí, que faig en 10 minuts, si m'hi esforço.
1: Déu meu.
5: Hi ha vegades que s'atreveixa una cosa i no surt bé. Escolta, la paraula que se'ns va atrevessar l'altre dia, al Guillem i a mi, va ser aquesta. Era una paraula molt difícil i, sisplau, no demaneu que la diguem bé. Escoltem-la.
1: Li han posat nom i es diu... Sashandan Freud, Déu.
17: Creo que no te entiendo.
1: Sashandan Freud, Déu.
18: Hijo de puta, corazón,
19: madre mía.
5: A few moments later. Per això he baixat al carrer, volem trobar aquelles històries més shining from them.
2: Las mujeres más inteligentes que yo conozco.
4: Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
1: Hòstia, és que era aquella cosa, recordem que hi ha un estudi que el va fer l'Encarni Muñoz de 20 minutos.
5: Exacte.
1: Que algú que es diu Encarni Muñoz i treballa pel 20 minutos fent estudis psicològics.
6: I aquest estudi que era lo de...
1: De que alegrar-te d'alguna desgràcia aliena.
5: Exacte.
1: Et provocava un benestar i això és un, el Charles Bargen.
6: Algo positiu.
5: Que es podia resumir dient gelos.
1: Gelos, sí.
6: Correcte.
5: Però era
6: tota
5: millor Stroffenshagen.
6: Que sí. Se'ns estan anant de les mans el tema de posar paraules en anglès.
1: Sí.
5: Mira, nens, doncs per acabar la secció d'avui, de les pífies d'avui, volia dir-vos, em volia despedir, que he estat molt contenta, i que sou...
8: Sou el pilar fonamental de RAC1.
1: Som un pilar fonamental que està una mica trontollat.
6: Sí, jo aquestes últimes setmanes l'Alba Castellví ha fet ella, s'ha encarregat ella del Zem Cobert de Glòria,
1: sí.
6: Però durant tot aquest any que he tingut el plaer i la sort de menjar-me cada setmana els errors d'absolutament tothom, he decidit fer un rànquing dels 1, 2, 3, 4, els 4 finalistes.
1: Vale, molt bé, o sigui, no has fet ni un top 5, ni un top 3, ni un top 3, has fet un top 4.
6: Sí.
1: Ole, fora aplaudiment pel Xochete de l'Alba. És així de gran.
6: Perquè, a veure, no, espera.
1: Treu-ho tot.
6: Jo n'havia fet 6. I tu m'has dit...
1: Un top 6?
6: Em deixes parlar, sisplau?
1: Jo, tu no riguis, Javier.
6: Jo n'havia... Javier, molt bé, feminista. Jo n'havia fet 6. Sí. I tu m'has dit, n'has de fer 3. Jo t'he dit, és molt difícil triar-ne 3, perquè jo n'havia agafat 15. De les 15 millors, n'he triat 6. I de les 6 tu m'has dit, fes-ne 3. 3 era molt poc. I m'has dit, fes-ne 5. Si feia 5 no tenia sentit. Dic,
1: Alba,
6: faig 4.
1: Alba Sagarra i Mercè.
6: Sí, la mateixa.
1: T'he dit, jo, abans de que... Lo de les pífies, que t'he dit? T'he dit, agafa top 3. T'ho he dit o no?
6: O molt difícil triar-ne 3. I tu em veig i
1: he agafat 15. Dic, hòstia. T'he dit 3.
5: Però perquè és una bona treballadora. Això és força.
1: No, avui estaves espessa.
6: Sí.
5: Tots,
6: sí.
5: Nen,
6: ahir
5: tots.
6: Ahir vam fer sopar d'estiu.
1: I has vingut de ressaca.
6: No, no. He vingut mal dormida.
1: I sense dutxar.
6: Això és veritat.
1: Que avui, si la Juliana t'hagués ensumat...
5: Ai.
6: Avui era, vamos. Havia de triar o dutxar-me o fer la maleta per anar al Japó. I hem triat lo primer, tu. Però no passa res. Vinga, seguim. La primera finalista
1: aquest top 4,
6: és... el top 4 és... Una mica de trenet dels embarbussaments d'un dia normal als teloners.
0: Guillem Estadella, molt bon programa, docents.
1: Primer programa, no vull saber com anirà la setmana, eh?
0: Home, tot farà pujada després.
1: Tot farà pujada,
0: sí. No, baixada.
1: Com?
6: Per sort, la Gemma Niegra, que... Gemma Niegra...
0: La Gemma aquí?
6: Me nierga. Mira, la meva novel·la preferida va ser un cel de plom de la Neus Català. Jo crec que era una parella que anava abraçada. Abraçada no. Abraçada, no embraçada.
1: Com?
0: A més, el programa no responsabilitza...
1: Volem fer teràpia amb vosaltres. Per això hem convidat el senyor Marcel i Virgínia.
0: Virgini.
6: Segons l'índex de satisfacció de l'enquesta d'Òmnibus, i el gran acte serà el 28 d'octubre, en el... Pernif. I es suma a la de Lewandowski.
1: Amor?
6: A la de Lewandowski.
0: RAC1, entre els tres, no en fem un.
1: Bravo, va. Crec que és el millor resum. O sigui, això tu ho ensenyes, dius, què és els teloners, no? Li ensenyes això i s'entén perfectament el
6: que és. Jo recordo el dia del Pernif aquell que pensava...
1: Pernif.
6: Això, pensava, em desmaiaré. Vaig veure la paraula i pensar, uau, em desmaio, no sabia per on començar. Escolteu una cosa... Però si una cosa hem descobert aquest any és que nosaltres la caguem per poca experiència, però inclús les més grandes també la caguen. Si no, mira, què es pensava que deia la cançó de Nueva Línia a la Marta Cailà? Yo quiero que me dé un besito nada más.
1: Quiero que me des un beso. Que me vuelva loco y me deixe preso. Tremendo temazo que Marta Cailà es pensava quiero que me des un beso en el ano, tal qual...
0: Boi, que a vegades projectes el que vols tu. També.
1: Què creus, que Marta Cailà vol un...
0: I home, i qui no?
1: Ah, no, està venint. Merda. Canviem de tema.
0: No, parlem.
11: Heu dit que jo he sentit aquesta frase en una cançó i que en el fons és el que desitjo.
1: No, això ho ha dit el Balà.
13: Fan culo, Marc.
1: No.
11: I jo ho he sentit de lluny. Això no significa que sigui una projecció. O sigui, significa que me sento malament.
14: Sigue más, que no te oigo.
11: Tot el matí cantant Quiero que me des un besito en el ano.
17: I, no sé, una carícia al pitú.
1: Bravo. Marta Cailà, que eleganta que és, eh?
6: és, bueno, ella és una reina, ella va inventar l'elegància.
1: Elegante com un bocavante.
6: Sí, això li dius cada dia, pobre, sí. Té unes ganes que marxem de vacances. Bueno, no li diu li coses molt grosses.
1: Anem a per les bicis, que està l'opau de pots per aquí.
6: La Marta és una dona elegant, sí. I els teloners no podem dir el mateix, perquè un dia vam fotre una cagada de les grosses amb el públic.
1: Has vingut amb tota aquesta gent a enganyar?
13: Fem i tots els altres.
1: Però que sou un grup de...
13: Som un grup d'amics que fem coses. Allà, aleshores, pues, l'Efrem ho va proposar i nosaltres encantats.
1: Molt bé, diguéssim que feu coses gratis, no?
13: Bueno, això de gratis és una altra cosa.
1: Molt bé, i alguna cosa que...
19: Són swingers, potser són un club de swingers.
1: Sou swingers?
13: No, no som swingers, no.
1: Què sou?
13: Nosaltres som... bueno, no t'ho dic.
19: És que jo sé que aquí hi ha cara d'orgasme.
0: El fil conductor, entre ells, és sospitós.
1: Perquè...
13: No,
1: què sou? Ara no en sent ningú. La senyora davant aixeca el braç. Espera, que ens explicarà què són.
0: És una bogeria.
1: Un moment, espera. Espera, hola. Espera, senyora, què passa?
0: No havia passat mai, això.
20: Tampoc no és cap secret. Som un grup de viudos i viudes.
19: Ah!
1: Bueno, vam sortir d'aquest jardinet de la millor manera possible, eh?
6: Meravellós. Ningú diu que un club de swing de viudos no pugui ser swingers,
1: també. No, clar. Escolta, farem tot tres al final, vale? Que anem sí, malament de temps.
6: Sí, està perfecte.
1: Alba Segarra i Alba Castellví, moltes gràcies per aquest recull de pícies. Fora aplaudiment.
6: Ole!
1: I que no parin els aplaudiments per rebre a l'Opau de Pons! Què? Ai, espera, a veure, si t'engeguem el micro, ara, xerra.
21: Ara sí, em fins?
1: Ara sí.
21: Cinto, que em fins, no la sabeu, aquesta?
1: Sí. Com estàs?
6: S'ha fet gràcia amb ell mateix.
21: Aquesta m'agrada molt a mi. Sí. Cinto, que em fins, no hi ha cinto, però cinto. És una,
6: no
21: requeria.
6: No
21: és, és una broma dialectològica.
1: Dialectològica, ah. Sí.
21: Avui vaig amb camisa, perquè l'altre dia l'Alba Segarra...
6: Ningú li ha preguntat,
1: però... Ningú t'ha preguntat,
21: no,
1: eh?
21: No, però ho vull justificar.
6: Dis.
21: Perquè l'altre dia vaig dir, vas de qualsevol manera, amb xandall, samarreta, té, camisa blanca.
1: Ara...
6: És que també vas d'extrems, però l'altre dia era per donar-te caritat, eh? Fotés sí. Una angúnia de veure.
21: Sí. Ma mare ha tornat de vacances i es nota. Ah. Que és broma, que no.
19: Targeta vermellís.
6: No em sorprendria.
21: T'ho he dit de conya perquè digues això.
6: Vale.
1: I perquè ha vingut de vacances.
6: Sí, i perquè la té a casa planxant. És que...
21: No,
1: escolta...
21: Si fa dies que no la veig. Digue'm.
6: Què? És un moment lliure, ja.
1: Escolta'm,
21: volat, ja.
1: Últim programa de la temporada.
21: I, noi, us ha fet llarg o curt?
1: Bé, curt.
6: No, bé, passat curt. Bé.
21: Sí? Us heu passat bé?
1: Sí, molt. Moltíssim.
21: Us han pagat bé?
1: Sí. Escolta'm una cosa, Pau. Sí. Amb què acabarem aquest programa d'avui?
21: No faig cap cançó de final de temporada, de clausura, vale. Perquè és massa cumballà.
1: Sí.
21: No, a veure, perquè per vos...
6: És massa cumballà, eh?
21: Bueno, l'hora dels adeus està molt bé, però és una cosa massa interna. Va, sí que acabeu, però hi ha gent que continua la seva vida.
1: Ara.
21: La gent va al cotxe, escolta la ràdio, vol saber l'actualitat, què passa? Si vosaltres feu vacances...
1: Per això escolten els taloners, per saber l'actualitat.
21: Bueno, entén-me. Vosaltres està molt bé, felicitats, sí. Feu vacances, però la gent no té per què.
1: Ara.
21: Per tant, mos devem al personal i fotrem una cançoneta que retrate... la situació en què cada català, sí. Amb consciència nacional, poguéssim dir, es troba cada final del Mundial, i més quan hi ha l'Espanya, quan juga l'Espanya. Què hem de fer? Hem d'anar amb aquests, amb els altres? Pues,
1: per jugar contra l'Argentina de Messi, que tothom sap que Messi...
6: És català.
1: És català. Sí? No parla català, però és català.
6: És un català que no parle... Sí, habla muchos idiomas.
21: Té arrels de Perellà Bellcaire i el teu... per allà, no?
1: Podem anar a cantar?
6: No, el Piqué, no.
21: No.
6: Ah, no, el Piqué va anar amb la Shakira quan anaven junts al Menara Alta, al costat de la Fuliola, amb una casa rural allà. Ara ja es pot explicar per què ha prescrit.
21: No, doncs veu que... No, el Piqué, sa padrina és de Sant Guim de Freixenet.
6: Ara.
1: Sí.
21: Però el Messi, em sembla que sa padrina o no sé qui eren de per allà a Bellcaire.
1: Ho investigarem el 4 de setembre, que és el primer divendres de la temporada.
21: Gràcies, parents.
1: Ara anem a cantar una mica, no? Quina cançó, quin estil de música portes avui?
21: No, avui, clar, com que parlem de l'Argentina i tot això, sí. Fotrem una cúmbia argentina.
19: Olé.
21: Cúmbia!
19: Olé.
21: I d'això.
6: Que no té fronteres.
21: Llavors, ja és l'hora. La cançó que foten los aficionats de l'Argentina per animar l'Argentina.
6: Vale.
21: Vale.
6: Vale.
1: Vinga, va, foli.

0: Que guanyo el que vulgo, que sigo el que no vulgo. Tant me fot, a mi.
1: La Pau de Pons!
0: Bon estiu.
2: Bon estiu, la Pau de Pons. Moltes gràcies. Són les 4 de la tarda. El Clapés no hi és per aquí. No vindrà el Clapés, no? Em diu la Mònica Folqueta. Ens volíem acomiadar d'ell. Tranquils, que ara de seguida s'hi posa tota la banda de la versió amb el Clapés aquí, capitanejant. I que res, que passeu un molt bon estiu. Dilluns arrenca la temporada d'estiu de RAC1. Podreu escoltar els millors moments dels taroners de 3 a 4, com cada dia. I després s'hi posarà el Pere Mas.
1: I que sigui el que en sigui l'estiu que teniu, que sigui un estiu sense incendis, sisplau.
2: Ara, clar que sí, bravo.
0: Los únics incendis, a la bragueta.
1: Ai!
2: Hòstia, Pau.
0: Ja l'havia de dir.
1: Em sembla una bona proposta de país,
2: Alba Castellví, lo Pau de Pons, Alba Sagarra, aquest meravellós públic. Ah, espera, que ve el Toni, que ve el Toni. Ah, mira, el Toni Clapés!
3: Alerta boomer! Alerta boomer! Alerta boomer! Alerta boomer!
1: Volia cantar una cosa.
2: Li vols cantar una cosa al Clapés?
1: Una diva valiente, poderosa. Llàstima que no tingui pèl per remenar la cua, saps?
4: Té una altra cua.
2: Alba!
4: Ah, no, la té o no?
2: Prou ja.
1: Esperem que sí.
2: Volíem acomiadar el programa sense dir-te adéu i bon estiu.
5: Igualment, que tingueu un molt bon estiu, eh?
2: Sí, tranquil, una alegria.
5: Se't veu desfondat totalment, eh?
2: Jo ja el tinc al cap a Tailàndia, eh?
5: Sí, sí. Bueno, vigila, ja.
2: Per què?
5: Vigila amb el que menges.
0: Ah.
2: Per què?
0: Vale.
5: Mira, lo Pau és el primer que ho ha pillat.
0: Però què? Sí, bueno, però ja t'ho trobaràs.
2: Hi ha petai, sí, no? I tot això? Eh? Hi ha petai, no?
5: Sí que et peten, sí.
0: Juguen a ping-pong.
2: Com?
5: Allà hi ha coses que... Sí, sí. I bueno, ja m'ho explicaràs.
2: Vols vídeos o algo?
5: No, en tinc cap necessitat.
0: Una postal. Envia una postal i en tenim prou.
5: Exacte, envia una postal i ja està.
2: De què? És que ara entenc la broma.
5: On vagis...
2: Perquè és allò que és un Kinder sorpresa, no?
5: No, és que el meu comentari tenia molts... alguns l'ha pillat, exacte, a l'Opau, però n'hi havia d'altres que...
2: Era una ceba, no?
5: Era més profunda.
2: Que ja sé una per on vas, però que no podem dir...
5: No, home, per favor,
2: generaries
5: un problema, perquè segons que menges en mal estat, després passa el que passa.
2: Clar, però és veritat que a Bangkok passa el que passa, no?
5: Home, és que és...
2: Que és Kinder sorpresa.
5: És perillosíssima, eh? Després et recomano, abans de marxar, quan marxes?
2: Avui a les 9:30.
5: Bueno, és igual, doncs mira, a l'avió pots veure una sèrie, a veure si te la posa, que es diu Serpiente, que és una sèrie que està basada en fets reals. Mira, ja hi arribem perquè algú l'ha vist. Que és una sèrie que arribaven a turistes com vosaltres, allà a Bangkok, a Tailàndia, i els segrestaven.
2: Ah, que bé, em quedo tranquil·líssim.
5: Se'ls emportaven amb un resort, els posaven a una piscina, els començaven a drogar, i al final els hi fotien els calés i els mataven. Que no acabava així les vacances?
2: Pues superxulo.
5: Perquè...
2: Pues apunta maneres... No, estic entre menjar-me un cul, no? O això, no? Està bé.
5: Home, però què dius?
2: Pots segrestat, no?
5: Menjar-te què?
2: No has dit això del menjar?
5: Jo no ho he dit, Jo he dit el menjar perquè tot és... Saps? Allà, per exemple, mengen un dels gastronomies és gos. Vigila.
2: Ai, el Paquito.
1: Bueno, esteu acabant la temporada amb un requisell de cunyadismes?
5: No, perdona. Perdona,
1: que, Toni, sembla que tingueu 127.000 anys.
5: No, li estic fent de guia.
1: Obert tot de cosa, Epi, ha tornat Franco.
2: M'està fent de guia, el
1: Les
2: Toni.
1: Les dones clar. No podem votar.
2: No, tu ets una gelosa perquè no t'està explicant del 3
5: on,
2: al Japó.
5: On vas, tu? Al Japó.
1: No vull que diguis res del Japó.
5: Si trobes un japonès, m'ho dius.
1: Serà tot catalans.
5: Tots catalans. Estan tots els catalans al Japó.
1: Estan tots els catalans
5: al Japó. I aquí estan tots els argentins.
1: Sí, no? Sí. Això és veritat. Mira,
5: hi ha hagut una inversió de països.
2: Sí.
5: Saps? Els catalans han fugit al Japó i els argentins els tenim tots a Barcelona.
1: Perquè diu que canviar no fa polls.
5: Per això estan tots aquí.
2: Quin poll?
1: Ja te l'explicaré fora.
5: Bueno, escolta...
1: Vaya peluca guapo, també, que portes avui, eh? Tu pots fer vacances amb la de rellotges que tens? Sí que en guanyes.
2: Sí, perquè els intercanvia per bitllets.
5: No, perdona.
2: El Toni no té diners, té rellotges.
5: Exacte. Quan necessito calés, em venc un rellotge.
2: I es compra una casa.
5: No seria la primera vegada que m'he anat de vacances venent un rellotge.
2: Què diu?
5: Home, clar.
2: On vas anar, per saber quant costava?
5: Quan vaig anar, on?
2: On vas anar quan vas vendre aquest rellotge?
5: No, el viatge més car que he fet va ser a Austràlia.
2: Tiren un rellotge.
5: No, va ser pel la clàusula terra del BBVA. Ah.
2: Com?
5: Tenia un conflicte hipotecari amb el BBVA, que algú de vosaltres suposo que va tenir clàusula terra. Jo en tenia una, vaig reclamar al BBVA, vaig anar, abans d'anar a judici, bons menys com la vaga d'ahir, Abans d'anar a judici, el BBVA es va posar en contacte amb mi, em va pagar una pasta, perquè era la que em devia de la clàusula terra, i amb aquesta pasta doncs vam anar de viatge.
1: Que bé, quin final més maco.
5: Vaig dir, o ara o mai, perquè si no ja no en tindrem per anar a full a Austràlia.
2: No era BBVA, era Bueno Bonito Barato, eh?
5: No, era BBVA, que va pagar la clàusula terra. Mira, vaig aprofitar.
2: Pues escolta, content. Bueno, Toni.
5: Per tant, escolta, bon viatge. On vas tu? No ho has dit.
2: Al Japó.
1: Acabo de dir, ai, Toni, culpa.
5: No, és que tinc, perdona.
1: Toni, has de descansar.
5: No, és que tinc les neurones frites, eh?
1: És que tu treballes moltes hores. De cada any que ve,
5: no,
1: i
5: a més, les darreres setmanes han estat molt tranquil·les.
2: I l'any que ve començaràs tranquil, també, no?
5: Molt tranquil. Si començo. Bueno, les quatre. No se sap mai. Toni. Sempre hi ha un avió que es pot estavellar.
2: No, va!
1: No donguis, té raó, no donguis per fet que cada dia sortirà el sol.
5: Ara, és que això no se sap mai.
2: Deixa'ns dir-nos que t'estimem molt.
5: Sí, jo més.
1: Ara!
5: Jo més a vosaltres.
2: Ara, ole!
5: Bon estiu! Ole!
6: Els taloners del versió RAC1. El programa que fan a RAC1 mentre Toni Clapés està dinant.
7: Propera parada, plaça Lesseps.
8: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
9: Todos preguntan para cuándo el corredor mediterráneo, pero más allá de la infraestructura está la gestión, y eso empieza ya, conectando los datos. Por fin

0: Merisher.
1: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
3: Sí.
2: I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
3: Molt bé.
2: Arribarem a tot?
3: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
4: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
5: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
6: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
5: A més, té un 98% de carn.
6: És natural que es noti, oi?
5: Doncs sí, natural.
7: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
8: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
9: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
8: Amb gent pionera.
10: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
8: I que vol canviar el món.
11: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
12: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
13: Change the world, or the world will change you.
14: RAC 1 Podcast.
12: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. It's showtime.

0: És per tot Catalunya la banda del versió RAC1. El muntatge musical Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció Xenia Lobo i Anabel Luna. Els guions Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació Judit Esposa i Noel Guarnido. El temps afegit Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa. Oriol Cruz, el senyor Boigas, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que avui només sent el soroll del compte enrere per marxar de vacances.
1: Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac.
0: Toni Clapés.
2: Esperant marxar de vacances, com tot l'equip del programa, que realment s'ho mereix. Abans de res, però, deixeu-me saludar el públic que avui ens acompanya. Sigueu benvinguts. Gràcies. Un aplaudiment que faig extensible, com deia, a l'equip del programa del Versió RAC1, que a partir de avui, a partir de les 8, al voltant de les 8, ja s'incorporaran al col·lectiu que fa vacances, per tant, vacances més que merescudes, amb resultats fantàstics d'aquesta temporada. Ens n'anem amb més de 400.000 oients a l'Estudi General de Mitjans i amb el record de que aquest any, després de 29 temporades, ens van concedir el Premi Ondas. Per tant, moltíssimes gràcies a l'equip per tanta paciència. Montse Llussà, bona tarda.
3: Com els Picapiedra marxarem avui, allò que et mou... i desapareixerem. Sort que és planta 3 i mira, escolta'm.
2: Bueno, aquest any marxarem de vacances abans que altres temporades. Ho dic perquè estem a la 3, altres anys estem a la 15, per tant tenim més a prop
3: una quantitat de pisos.
2: Jo intentaré disfrutar al màxim del que és quan comences les vacances i encara no les has gastat.
3: Oh.
2: Que és el que més m'agrada, que és a partir de les 8 del vespre, tu surts d'aquí, ja estàs de vacances, però encara no has gastat ni un dia.
3: Res, no estàs encara dia de feina.
2: Clar, i aleshores és allò que dius, tinc totes les vacances per endavant.
3: I el cap de setmana no compta, tampoc.
2: No compta. Comença el compte enrere, comença

0: Comença dilluns. Què tal, senyor Virgili?
1: Bé, però ara s'ha pensat. No, ui, calla, que
0: ja comencem frenats.
1: No, bé.
0: Què li passa?
1: Gràcies. Gràcies,
0: els del fondo. Què estava pensant?
1: No, estava pensant...
0: Sí.
1: Perquè això del Premi Ondas,
0: sí,
1: si s'haguessin... Si s'haguessin esperat un any,
0: sí,
1: hauríem fet 30,
0: sí,
1: i ho trobo que hauria quedat més rodó, sí, i més bonic.
0: No, però qui li
1: assegura... Però 29, dius... Sí. Saps? Queda, sí, com a
0: sí,
1: pobre.
0: Sí.
1: Bueno, saps?
0: Bueno, podem fer una cosa, tornar-nos a presentar sí, la temporada vinent.
1: Ai, te'l tornen a donar?
0: I, no, no me'l tornen a donar, segur que no, però miri, per provar, saps? Sí. Perquè ho vàrem estar provant durant molts anys.
2: Sí. Però hi ha gent que sí, que li tornen a donar.
0: Sí, bueno, hi ha gent que sí, hi ha gent que no. Jo crec que nosaltres estic convençut que si després de 29 anys te'l donen...
1: No et sento.
0: Dic que si després de 20...
1: No et sento, és que hi ha la música a tope.
0: Es baixa una mica.
1: Hi ha la... Quina música que et posàvem perquè callessis? Això no et sento, no sé què dir. Que som Sant Aleix! Felicita els Aleixos.
0: Home. Avui és Sant Aleix?
1: Avui és Sant Aleix.
0: Home, Aleix Pariser.
1: Sota l'escala
0: mateix. Home, felicitat. Senyor Buigas, què tal? Bona tarda.
3: Ja vaga, avui,
0: eh? Eh?
1: Perdoni.
0: Ja vaga on?
1: A què, eh?
3: Avui veu anunciar la vaga, no?
0: Sí, però a última hora, abans de les 12, el comitè va arribar a un acord amb la direcció i aquesta vaga es va suspendre.
2: Es va suspendre. És una mica com la independència de Catalunya.
4: Sí, no facis les comparacions,
1: no facis, no, no,
4: Maldes,
1: això, no riguis, eh?
4: Maldes!
1: No facis mofa, no facis mofa i gafa.
2: Va durar una mica
1: Catalunya.
2: Més.
1: De Catalunya no facis mofa i gafa.
2: Quan va durar la independència?
1: Calla!
2: 7 segons.
1: L'altre, calleu!
4: No, pues va durar el doble de quan jo tinc sexe.
0: La convocatòria de vaga va durar més que la independència
2: molt
0: de Catalunya.
2: Molt més.
0: Hores i hores. Bueno, moltes tampoc. Va durar el que va durar.
2: 3 hores i...
0: Sí, bueno, per tant, va durar més.
2: No,
0: va durar més. Bueno, la Montse ha fet una comparativa com aquell...
1: No, no fa gràcia.
2: Home, 7 segons d'independència.
1: No fa gràcia. Calla!
2: Quants?
1: Mala persona.
3: No canvieu de tema, eh?
0: No, ja està.
3: He tret un tema que és de la vaga, sí, que estava anunciada, al final
0: sí,
3: no s'ha fet.
0: Sí, però ja l'he dit. Li he dit Míriam Díaz, que es va desconvocar a l'últimíssim moment.
3: Sí. Home, jo he vingut aquí d'Esquirol. M'he llevat a 5:45. M'he comprat un despertador. Per primera vegada a la meva vida m'he llevat amb despertador.
1: I què? Com ha anat? Com ha anat l'experiència?
3: Un ensurt molt gran, molt gran. M'he llevat per estar a les 6 aquí i fer el món.
1: Ah, sí, eh?
3: I m'he trobat a tot l'equip aquí, al món. Vam dir, bueno, pensava, els del món són així, però no fan vaga.
0: Vale. Va dir que els del món està insinuant que són, tenen un punt d'esquirols.
3: Sí, ara són més així, més tous.
0: Home, no, perdoni, sí, que també volien fer... tot l'equip del món volia fer vaga, eh?
3: Bueno, no sé.
0: S'equivoqui.
3: Bueno, i després penso, bueno, potser després de la competència, aviam si...
0: No, també han vingut avui, també. Tot i que el Manel Vidal es va acomiadar ahir, sí, avui s'ha tornat a acomiadar una altra vegada.
3: Sí. Ah, fins i tot el Vidal i tot, eh? Que aquest
0: sí,
3: és superreivindicatiu,
0: sí,
3: i aquest
0: sí,
3: també ha vingut. M'ha decepcionat, sí, moltíssim.
0: No, és que no hi havia vaga avui, a veure si...
3: Sí, sí, no, però hi havia vaga. No hi ha hagut. Però hi havia.
2: S'havia
3: publicat. Sí, no em diguis que no hi havia, perquè hi havia.
1: Sí. Major que raó. Sí.
3: I després, hem estat al migdia, el 14-15 aquest, tampoc, també. El Giró.
0: Sí.
3: Que pensava que aquest no vindrà.
0: Ha vingut, sí, i ha agraït la feina del comitè d'empresa per arribar a un acord, que ha dit que la qüestió era dialogar juntament amb la direcció, per tant... Ha parlat, sí, també d'aquesta vaga desconvocada.
3: Sí, ha parlat, però ha vingut, clar.
0: Si està desconvocada la vaga, hem de venir. Què,
3: sí,
0: es pensa?
3: Sí, aquest és el problema, l'han desconvocat.
0: Si no hi ha vaga, què pensa que faig?
3: Una vaga que feu tota la puta vida que ho feu posat, la primera,
0: sí,
3: i no la sabeu fer. Feu-la, home, feu-la. Sí, no? Quantes n'heu fet de vagues en 29 anys?
2: El 8M es fa vaga, eh?
1: Qui?
2: El 8M fem vaga.
3: I la feu, no, vosaltres?
2: El dia de la dona.
3: Mira, les dones us passen
0: la
3: mà per la cara.
0: Les dones. Les dones sempre fan el que volen.
2: No, la pot fer qui vulgui, no cal que la facin les dones només. També hi pot haver
0: solidaritat. Sí, però té raó el senyor Buigas que la vaga, com a vaga de RAC1, aquesta era la primera.
2: Ah, sí.
0: Era la primera convocada, sí, però que no s'ha... Per tant, la primera encara està per arribar.
1: I quan trigarà, més o menys, per saber?
0: Doncs, si RAC1 porta 26 anys, jo crec que ja ens n'anem a 26 més. I això és molt... No la veurem. Jo no la veuré.
1: Bueno, no la veureu vosaltres, jo.
0: No, vostè sí, home, clar, vostè només faltaria.
1: A mi no em ve d'un any, eh? Jo m'espero.
0: No, no, vostè tranquil.
3: Feu.
0: Amb el seu permís puc continuar?
3: Sí, vinga, feu, ja esteu aquí. Ens moriu de ganes de fer el programa, vinga.
2: I agraïm al comitè tota la feina feta.
3: Sí, sí. Bueno, i desfeta, també, la feina desfeta.
2: No.
3: La feta i la desfeta. Sí, si fas la feina, però ja es fas.
1: Clar, si ho tens fet, per què ho
3: desfas? Que això em fa gràcia a mi. Tu agraeixes la feina feta...
2: Perquè ens representen i van considerar que era el que havien de fer. Per tant, no han desfet, han fet i han tirat endavant.
3: Tu agraeixes la feina feta pels del procés?
4: No, no tornem,
1: no,
4: eh?
1: No, perquè no. Allò no es va processar.
3: Ja està,
1: no es va processar.
0: No, però estaria d'acord amb el senyor Buigas. Sí. Hi havia una convocatòria d'independència que després es va desfer, també.
3: Sí.
1: Però això no es va processar.
4: No es va desfer, es va suspendre. Està suspesa.
5: I on, congelar.
2: I on era el pla B?
1: A mi què m'expliques? M'ho preguntes a mi?
4: Quan torni Puigdemont, ja veureu, ja.
0: A tot això, per tant, es queda, se'n va o què fa vostè?
3: Bueno, quedo.
0: Home, com que...
3: Home, a mi em feia gràcia ser Esquirol, ser l'únic que quedo aquí.
1: Ell fa d'Esquirol.
3: A mi m'havia concret una mica el meu territori de no fotre res. Saps? Que era exclusiu meu i ara vosaltres... No, saps? El fer vaga feu que jo faig sempre.
1: Sí, sí.
3: Per tant, no volia impedir, em quedaré. Avui em quedaré.
1: El que fa d'Esquirol.
0: Sí, sí, bueno, però Esquirol...
1: Però es queda com Esquirol.
0: Torno a repetir, no fa d'Esquirol perquè no hi ha vaga.
1: No, però ell es queda com Esquirol, que quedi clar. La diferència.
0: Sí, bueno, ja queda clar. Va, deixeu-me avançar. Anem amb Míriam Díaz. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Un aplaudiment per Míriam Díaz. És la nostra veu informativa, la nostra veu que ens posa al dia de les coses que passen.
2: És la veu cantant, és la veu cantant.
0: Exacte,
2: la veu cantant.
0: Sí, senyora.
4: Sí. La Shakira.
2: La veu cantant. La veu cantant.
0: Va, sisplau, que sembla una taverna a última hora de la nit, això. Anem amb la informació final del Mundial quan això ho tenim a tocar, no?
5: Home, 48 hores queden per aquesta Espanya-Argentina.
1: Tens nervis.
5: I t'he de dir que l'escàndol està amb el tema de la revenda d'entrades, que he al·lucinat amb els preus. Les entrades més barates, que costaven 700 euros, us he de dir que ara mateix s'estan revenent per més de 32.000
1: dòlars. Va, home, ni que m'ho regalin.
5: I les de categoria superior poden arribar als 190.000.
1: Va, 30 milions de peles.
5: És més, segons...
3: Serà tot ple d'ajudes de futbol, perquè són els únics que ho poden comprar, això. No podran estar al camp, estaran allà a la grada.
0: Aquest, és que està bé. Fa d'Esquirol, però està bé.
3: Està bé, aquí?
5: T'afegeixo que el Tuto Sport diu que els seients més exclusius estan arribant als 2 milions de dòlars.
0: 2 milions de dòlars.
5: Mateix, i això tenint en compte que la revenda només es permet a la plataforma oficial de la FIFA, que cobra un 15% tant el venedor com el comprador.
0: Aquests de la FIFA...
5: No negoci amb
0: aquests
5: amb
0: de la FIFA són no los Dalton, no. O sigui, són la màfia siciliana.
1: No en tenen prou,
0: o la màfia japonesa. Sí.
5: T'he de dir més que l'Infantino s'ha inventat que si tu et vols fer una foto amb llegendes del futbol que conviden a la final, una mica com amb la mare de la Mina amb aquella festa que va fer, caldrà pagar 170 dòlars
0: per fer-te una foto
5: amb Puyol, o amb
4: Moratalla,
5: amb qui hi hagi allà.
0: Tu has de pensar molt bé,
5: home,
0: a l'hora de fer-te una foto amb algú.
5: Home, i tant.
0: Perquè però... després aquesta foto l'has de lluir a casa, perquè ha passat 170 dòlars.
5: Però,
0: o sigui,
5: faràs marcar...
0: una foto amb Puyol i després fotre'l al calaix.
5: Totalment.
1: Quina gràcia té, això?
0: Amb el Puyol al cap.
5: Però és que t'he de dir... Que
0: bueno,
5: una...
0: és que, a veure, que és... bueno,
1: què vols venir a dir? Què vols que has volgut venir a dir?
0: No, vull dir, que tu, si és una foto... Tu tens tu tens d'ídol al Puyol, perfecte. Sí, però si no el tens d'ídol, no cal gastar-te 170 euros.
4: No, millor Reisinger. Molt millor Reisinger.
0: Reisinger no sé si està convidat.
5: No, va, i a més, el negoci, t'he de dir, d'Infantino, comença demà, perquè segons el Daily Mail... ha autoritzat Infantino la venda d'entrades perquè els aficionats puguin anar a la roda de premsa dels entrenadors. O sigui, si tu vols anar a escoltar De La Fuente, pagues 80 euros per anar a la roda de premsa. Però, i 35 si ets menor.
0: Però tot això ho veurem aquí, eh?
5: Home.
0: I tard o d'hora arribarà la roda de premsa de Flick, que mai diu ni bon dia en català ni castellà, i la gent pagarà 70-80 euros per la roda de premsa.
3: El futbol és el futbol, eh? El futbol és així, eh?
2: Futbol és així.
1: Si ei, soy el president de la Porta.
0: Home, president! Què tal per Nova York?
1: L'hem vist.
0: Bueno,
1: que... Jo por la Quinta Avenida.
0: President, que està a RAC1.
1: Sí,
0: parlar català,
1: ja
0: president.
1: Sé, però estoy animando España. Venga, con la selección.
6: España, España.
0: President.
6: Vamos, España. Vamos, selección. Soy Janel del Bombo.
0: Dic, president, dic que està en RAC1.
6: Vamos a ganar. Sí, en RAC1. I què? I què?
0: No, dic que pot parlar en català, que no hi ha cap mena de
6: problema.
0: Sí, home, però
6: aquí també...
0: L'hem vist passejant per Nova York.
6: Sí, per la Quinta Avenida.
0: Amb una... A més, vestit de blanc, cosa que crida l'atenció.
6: Sí, no, no, no. De color marfil.
0: Això.
5: Marfil, sí, ha dit marfil.
6: Blanco roto. Escolta, ja se lo dije al Juanma Castaño, tu, sí, de la
0: torno a repetir que pot parlar en català.
6: Sí, però és que ni l'entrevista en la Copa.
0: Ara el veig més espanyol que mai, eh?
6: Tant, home, clar, clar que sí.
0: Com canvien, com canvien els temps.
1: Però què ha passat?
6: Dando apoyo a España. Viva, el himno. Viva España! España! Viva el rei!
0: No sé, aquest la porta, jo, certament.
6: Bueno, és que l'Echevarría m'ha dado unes classes i todo se pega. Pues le dije ayer al Juanma Castaño...
0: Pero dale, que pot parlar en català.
6: No, no, si te estoy hablando en catalán. Háblame en cristiano.
0: ¿Eh?
6: Háblame en cristiano. ¿Qué pone en tu DNI? Antonio pone. Pone Antonio.
0: No
6: te lo has cambiado.
0: No, me'l vaig canviar i poso Antonio.
6: Pues cámbiatelo otra vez.
0: No sé, home, perquè me l'he de tornar a canviar.
6: Le dije al Juanma Castaño ayer en la COPE, desde la Quinta Avenida en Nueva York, que yo estaba, vamos, sabía seguro que ganaba España y estoy con España.
7: Pienso que es una final que es la que será más competida.
8: ¿Algún pronóstico? ¿Os atreve con un resultado?
7: La selección española ganará. Tenemos mejor equipo.
6: Tenemos.
7: Y si el árbitro es un árbitro que se impone, bueno, la selección española tendrá más posibilidades de ganar el partido.
8: Vale. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a entrevistar a Laporta en la Quinta Avenida y que Laporta iba a estar con una americana blanca?
7: De color marfil. Color...
8: Ah, marfil. Blanco roto, blanco hueso.
6: España. España. Venga, no animáis o qué pasa? ¿Estáis muertos aquí o qué?
0: Sí, sí,
6: venga, despertar.
0: Estem a punt de vacances i no tenim més mà de
5: mira, ara que el senyor Laporta parlava de l'àrbitre, t'he de dir que serà l'eslové Slavko Vincic.
9: No el conec.
5: Que ha plorat emocionat quan li han comunicat que serà l'àrbitre d'aquesta final.
9: Però per què? De pena.
5: No, d'emoció, que un àrbitre no pot aspirar a més, no? Doncs que arbitrar una final d'un Mundial. Aquest àrbitre que ja va dirigir, atenció, l'última derrota d'Argentina en un Mundial davant l'Aràbia Saudita a Qatar 2022. Avui que hem sabut que finalment Pedro Sánchez sí serà a Nova York, el president espanyol ha pogut, diguéssim, quadrar l'agenda amb un viatge que començava dilluns a Angola.
9: Quina en canvi, que ha tingut per quadrar.
5: Sí. En canvi, qui no hi anirà és el president argentí, Javier Milei.
9: Això és l'únic argentí que m'agrada.
5: Ha explicat en una entrevista a El Observador que ho seguirà com la resta de partits del Mundial, a casa, amb sa germana, i que ho fa per una superstició, una càbala, com diuen els argentins.
10: ¿A estar viajando a Estados Unidos este domingo?
11: No, de ninguna manera. Voy a seguir mirando los partidos desde Olivos como el primer día.
10: ¿Es una cábala?
11: Sí.
10: ¿Y cómo ve los partidos, si le puedo preguntar, la infidencia?
11: Los miro en el cine de Olivos con mi hermana.
10: ¿Alguna cábala en especial?
11: Como hacía frío y no prendo la calefacción, uso una campera de la petrolera que, por ejemplo, el día de Suiza me dio mucho calor. Como me la saqué, no se hicieron un gol, me la volví a poner y no me la saqué más tampoco.
9: Podeu traduir una mica? Perquè no he entès una paraula.
5: Ell diu que té una superstició, una càbala, que és que portava la jaqueta de la petrolera del país i que quan en el moment que tenia calor i se la va treure, va marcar Suïssa contra Argentina.
9: I
5: se la
9: va
5: posar, i ja no se l'ha tret més.
9: Pues no s'entén res.
5: Perquè els argentins
9: no s'entén de res.
5: No s'entén.
9: La puche, el mate, el vinito. La concha. Pues muy bien, que se llame concha. A mí que me importa tu hermana si se llama concha.
5: Sempre des del respecte.
9: Si parlem de mi concha, pues això, la dona o la germana, o la filla. La concha és mi madre, diu.
0: M'acaba d'enviar
5: el Milei?
0: No. Respecte a l'àrbitre de la final, m'acaba d'enviar una informació a Liu Forn que a través d'un diari que aquest àrbitre va ser detingut en el seu dia per narcotràfic, prostitució i tràfic d'armes.
9: No passa res.
0: Jo crec que encaixa perfectament en el que és la FIFA. Sí, és l'àrbitre perfecte.
12: Bueno,
0: sí, narcotraficant, serà... prostitució i tràfic d'armes.
12: I amb el que serà el partit, que no quedarà ni un de dret.
0: Aquest àrbitre és el perfecto per arbitrar este contubernio que és el Mundial.
5: Home, bueno, s'afegeix una mica la teoria conspiranoica sobre la final, que s'ha fet viral, no sé si saps de què parlo.
0: La veritat és que m'interessa tant que no.
5: Mira, l'ha fet l'humorista Jimmy Fallon, un gran ídol teu, que diu que la FIFA ha arreglat el Mundial.
0: El meu ídol és Conan O'Brien.
5: Sí, bueno,
0: Conan O'Brien està per sobre del Jimmy Fallon, sí, tot i que des que s'ha posat cabell, que sembla que porta una escombra al cap...
5: S'ha posat tofa, no ho sabia.
0: Home, porta un... Vamos, o sigui, pitjor que el Rocco.
5: Oh!
4: Oi, però... A Rocco le queda muy bien,
0: Rocco porta escombra d'aquesta...
4: Un cepillo de zapata.
2: Se suposen, es despentinen perquè quedi com...
0: Rocco porta escombra de soldat romà, però aquest se'ls hi va anar a la mà, aquest, el Jimmy Fallon.
5: Doncs ell diu que la FIFA ha arreglat el Mundial perquè Messi i Lamine s'enfrontin a...
0: Bueno.
5: S'enfrontin, i ho ha explicat en el seu programa a partir de la famosa foto dels dos cracs d'ara fa 20 anys i que ha fet la volta al món.
13: This is real. It's a real photo of Messi and a baby Yamal. That's really him as a baby.
5: Doncs la teoria que explica Fallon és que al moment de la foto Messi tenia 20 anys i ara en té 39, que si fas la resta surt 19, que és el dorsal de Lamine i la seva edat. La foto de Joan Mofort pel diari Esport, recordem, va fer-se fa 19 anys. I la final es juga el 19 de juliol. Quan es va fer la foto el 2007, Messi duia el dorsal 19. I sabeu quina era l'edició del Mundial que va guanyar Espanya el 2010?
2: 19.
5: Exacte, la 19.
0: Per tant,
6: vamos España, vamos, el bombo. Venga, España. El himno, viva el rei. Viva España. Barça. Què passa? Però què passa aquí? S'ha perdut la connexió.
0: No sé. És que
6: s'ha tallat la connexió, tu.
0: És que no el reconec. Però vostè no va ser diputat d'un
12: partit independentista.
0: Sí, com es deia aquell partit?
5: Solidaritat Catalana.
0: Solidaritat Catalana.
6: Sí, però bueno, que existeix el partit?
5: No.
6: Pues ja està. Si no existe, ara lo que existe és Espanya. Espanya! Espanya!
0: Bueno, anem amb més coses del país.
6: Ja no existeix la independència.
0: Eh?
6: Ja no existeix la independència.
12: Ah, no existeix.
6: Això és com un fòssil de dinosaure. Vull dir, vas allà
0: bueno,
6: i...
0: Bueno, d'existir, no? Ja dit això, anem a parlar de Catalunya i d'una dada que és habitual cada any, que és la dada de...
5: inversions.
0: L'inversió a Catalunya.
5: Sí.
0: A veure.
5: És d'aquelles dades que sabem que empipa a més d'un, perquè Catalunya rep menys del 10% de tota la inversió de l'Estat a les autonomies. Això és el que diu el document que el Ministeri d'Hisenda ha enviat avui als partits del Congrés. Catalunya va rebre un 8,6% de tota la inversió que l'Estat va fer, molt per sota, per tant, de la meitat del pes de Catalunya.
12: No ho hauria dit mai, eh?
5: No.
12: Me sorprèn.
5: El primer cop que passa.
12: Sí.
5: Doncs això, per sota de, recordem, el pes que té Catalunya en el conjunt del producte interior brut, que és d'un 19%, i pel pes de població, que recordem, el de Catalunya, és del 17%. La inversió executada el 2025 van ser de 1.321 milions, que més són un 6% menys que l'any anterior,
0: bé,
5: el 2024.
0: Molt bé, Pedro Sánchez i Salvador
12: Illa. No t'ha gustat la inversió?
0: No, president Illa, bona tarda.
14: Hola, molt bona tarda.
0: President Sánchez, bona tarda.
12: Buenas tardes.
0: En principi, aquí hi havia un triangle, que era el triangle perfecte, que
12: exacte.
0: És partint de l'Ajuntament de Barcelona, que és
12: exacte.
0: El PSC, Generalitat de Catalunya, amb el suport d'Esquerra Republicana i Comuns, i deixi de menjar.
4: Sí, sembla
0: que mengi closca.
4: Està menjant un xicle Orbi.
0: Bueno, i d'aquí directament a Pedro Sánchez,
12: clar,
0: a Madrid. Per tant, el dibuix que et diuen és...
12: Perfecto.
0: Aquí hi ha una connexió...
12: Lluvia de milions.
0: Lluvia de milions.
12: Però lluvia de milions. Fet,
0: I tornem a repetir la dada.
5: Doncs Catalunya ha rebut menys del 10% de tota la inversió de l'Estat.
0: I ara anem a veure aquesta connexió que és la nostra.
12: Cósmica, una connexió
0: anem
12: cósmica.
0: A veure la connexió a Madrid, que hi ha govern d'Ayuso, del Partit Popular, i amb l'alcalde, aquell home...
5: Almeida. Comparat amb les altres comunitats, Catalunya és la cinquena en inversions, per darrere de Galícia, quarta, Andalusia, tercera, País Valencià, segona, i en primera posició, Madrid.
4: Però si tot es mana al PP!
0: Bravo. Per això li preguntarem ara al president Illa, aquesta connexió infal·lible entre president Illa i president Sánchez, què és el que ha passat?
14: No, mira, escolti, la invasió a Catalunya és la meitat que la de Madrid. És aquesta la dada, oi?
5: No. Madrid rep el doble de recursos que la Generalitat.
14: Per
5: aquesta
14: tant,
5: és la dada.
14: La invasió a Catalunya és la meitat que la que rep Madrid.
5: Exacte,
14: per tant, és com un got omplert...
0: Escolti, perdoni, sembla ara el comitè d'empresa amb l'empresa.
14: Escolti, és com un got omplert fins a la meitat. Meitat aigua i meitat aire.
0: Aire? Com? Perdoni?
14: Meitat aigua i meitat aire. Aviam si s'espolsa les orelles.
0: Meitat aire, meitat aigua.
14: Pot veure el got mig ple o mig buit. Sí,
3: no, bueno, si aire està tot ben ple, doncs...
14: No,
3: sí.
14: Hi ha meitat aigua i meitat aire. El govern de Catalunya sempre mira en positiu. Clarament hi veu més aigua que aire. O hi ha mig ple. Per tant, aquesta xifra és una molt bona notícia. Notícia molt.
0: Però Catalunya què ha de mirar? L'aigua o l'aire?
14: Ha de mirar l'aigua.
0: Eh?
14: Ha de mirar l'aigua.
0: Però per què ha de mirar l'aigua?
14: Per l'aigua.
0: Eh?
14: Per l'aigua sempre va bé. L'aigua, escolti, aquest any ha plogut. Ha plogut. Però l'aigua, escolti, l'aire és perillós pels focs. És igual. Escolti, han invertit la meitat a Madrid.
0: Sí.
14: Però podrien no haver invertit res. Podrien no haver invertit res.
0: Pues claro. No,
2: no,
0: no, això no se ríe, o què passa?
2: No, no, no, no,
15: es que lo está contando muy bien. Les damos cuatro migas y están encantados.
14: Exacte, president Sánchez, facin el favor de mirar la vida que tu vulguis. Podrien no haver invertit res i han estat capaços d'invertir la meitat que Madrid. Per tant, facin el favor
0: de veure... Ja, però és que és la meitat de Madrid, és el que li estem dient, és la meitat de Madrid.
14: Vostè ja sé que veu el got mig buit, eh? I veu més aire que aigua, més aire que aigua, i per tant, vostè ja sabeu el que fa, vostè. Vostè sempre, casualment, sempre ho veu tot negatiu.
15: Les hemos dado un pestiño y nos siguen apoyando.
14: No, pues ando...
0: Això no se ríe.
15: Bueno, es que con el panorama que tengo, más me vale reírme.
0: Sí, això també
16: té raó. ¿Cómo tiene la
0: Agenda? Oh, que va a Nova York.
16: Que va a Nova York.
0: Dilluns. Bueno, parlant de Catalunya, tenim el segon capítol. Avui la ressaca de l'amnistia. Avui González Boye ha estat als matins del món RAC1. Tot a punt de dir els matins d'un altre lloc, però he rectificat a temps.
4: De Josep Cuní.
0: Exacte, sobretot de Josep Cuní. Saludem a González Boye. González, bona tarda.
17: Hola, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Buenas tardes. Anem a repassar, perquè entén el català.
4: Entén el català, Vaya, pues parla en català.
0: Ah, sí, ara hi vaig.
17: Em puc parlar en català tranquil·líssimament.
4: No, parla en castellà, millor.
0: Anem a repassar el que ha explicat aquest matí a Can Basté.
5: Doncs mira, ha dit que ja es preparen, ho tenen tot a punt, per si el Suprem es continua negant a aplicar la llei d'amnistia.
17: Efectivament, lo tenemos todo controlado. Sí, todos los pasos están marcados. Lo que no voy a hacer es avanzarle. Sí.
16: Pero deja hablar a la niña.
17: No le voy a avanzar.
2: No, la niña no, la periodista.
16: Bueno, és periodista, també. És una niña que és periodista.
0: Home, és una niña ja desenvolupadeta.
2: Niña madurada. Niña madurada, ja.
16: En comparativa amb la meva edat, per mi és com si fos una nena petita.
2: Sí, però estem treballant.
16: Com si hagués acabat de fer la comunió.
0: A veure, si podem concentrar-nos en el que diu.
5: Doncs això, que tenen tota l'estratègia prevista, pel que ell considera que farà el Suprem, que està convençut que seguirà intentant endarrerir l'aplicació de l'amnistia, tot i la llum verda i de la justícia europea. Per això diu que ja té el següent pasos ya...
0: Preparat,
17: está todo,
0: ¿no?
17: Está todo preparado, no le quepa ninguna duda.
18: Nosotros sí tenemos algunos mecanismos que, evidentemente, si estuviéramos en privado sin el micrófono, igual hasta te los contaría, pero...
19: O sea, hay táctica prevista.
18: Sí, nosotros siempre hemos operado bajo esa premisa y yo creo que eso es una de las cosas que ha mantenido también siempre la empatía con el president, porque él sabe que siempre hay algo previsto, y claro que está previsto.
4: Clar que sí.
0: A veure, anem a preguntar-li, doncs, a Gonzalo Boye, aquesta estratègia secreta, una mica per on va?
4: Digue-li.
17: Efectivamente, buenas tardes. Disculpen que todavía... Disculpen que todavía esté digiriendo las palomitas, pero ayer no me las pude terminar y todavía me las estoy acabando. Sobre la pregunta que ustedes me hacen, yo ya avancé hace meses que mi cliente volvería a Cataluña.
5: A veure, meses, ahir vam explicar-ho, fa 7 anys que ho està dient.
17: Que hoy no esté volviendo de facto no significa que no volviera ayer.
4: ¿Cómo? ¿Cómo?
0: ¿A qué?
4: ¿Cómo?
0: ¿A qué dices?
4: ¿Qué demana?
17: Y todavía le diré más, que el president Puigdemont no esté ya en Cataluña en estos mismos instantes preparándose para pasar el verano.
4: ¿Cómo?
17: Estén muy atentos, miren a su alrededor, porque el hombre que tienen al lado con un sombrero de paja comprando el pan... o paseando el perro, podría ser perfectamente el president Puigdemont.
0: ¿Qué diuen?
17: Pero también podría no serlo. Pero... No bajen ustedes la guardia.
4: No, eso no, no es.
17: A veure, no les quepa ninguna duda que el factor sorpresa no vamos a revelarlo todavía.
0: Bé, parlant de Gonzalo Boye, a tot això, Míriam, ha respost al ministre de Transports, Òscar Puente, que aquest matí ha dit que si ell fos Puigdemont, que ell es plantava
5: avui mateix.
0: A Catalunya, avui mateix.
5: Sí, sí, segur. Una acció que posaria, diu Puente, entre l'espasa i la paret als jutges del Suprem, així ho deia el ministre a Ràdio Nacional d'Espanya.
19: Yo no soy quien para dar consejos a nadie. Pero si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España.
16: Seguro.
4: Se llama.
19: Sin ninguna duda.
4: Una merda.
19: Creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez.
4: Ya va a venir.
19: Pero, en fin, no sé lo que va a hacer. Yo creo que lo tiene a huevo. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España. Y que me detenga. Dicen que más vale un minuto corrao que toda la vida amarillo. Yo lo haría.
5: Lo tiene a huevo, l'ha dit.
0: Que més val un minuto colgao que no tota la vida aquest ministre.
16: Un minuto colgao,
0: ha fet un exemple. Que prefereix un minuto colgao que tota la vida amarillo. Suposo que...
2: Si pengen... Colorao. Jo entenc que és colorao, perquè tota la vida s'ha dit que pues més val un minut vermell que tota la vida groga.
0: Ah, jo havia entès colgao. Ah,
16: per passar la vergonya.
0: Per un moment pensava que era que jugava a l'orcau.
2: No. Més val passar la vergonya un moment, no tota la vida.
0: Perquè he pensat, per un minut colgao, dic, home, depèn de com et pengin, no et recuperes.
16: No, en mig minut ja, però nit i
19: tal. Dicen que más vale un minuto colgao que toda la vida.
16: Es que diu colgao.
0: Es que diu colgao.
5: Se li va una mica la llengua... Sí, no pronuncia bé, no pronuncia bé. Doncs Boye li ha dit que res de pressa, sinó que el retorn de l'expresident es farà en funció del que vagi passant.
20: No està en el pensament del president Puigdemont tornar avui, per entendre-ho demà.
18: No en estos momentos lo que tenemos es que analizar todo lo que ha pasado. El president tiene que tomar decisiones, pero que serán en función de lo que vayan resolviendo los tribunales y sobre todo porque estamos en un escenario... que creo que ahora el tiempo va en contra de los que han estado dilatando esto, pero el tiempo también va en contra de los que se están oponiendo a esto.
5: I a més, Boye s'ha posat el trajo d'usuari de Rodalies.
17: Efectivament.
5: I li ha dit que si Puigdemont hagués de venir a Nave, arribaria abans el pronunciament del Suprem...
17: Ante los jueces del Supremo que el propio tren. Exacte.
0: Tenim l'advocat del president Puigdemont, no marxi, perquè pot saludar a aquesta hora també. El tenim en línia des de Waterloo, el president Puigdemont.
21: President, hola, president. Bona tarda, què tal, com esteu?
5: Què tal,
17: hola, com president.
21: Com estàs, Gonzalo?
17: Està con la maleta o és que todavía... Està en Brussel·les o ja està en Catalunya?
21: No, doncs mira, la veritat és que...
17: No lo desvele.
21: No, sincerament, si voleu us ho puc explicar. Vull dir, ara mateix estic prou bé aquí a Bèlgica. De fet, he mirat la previsió del temps i els meteoròlegs han anunciat una baixada de temperatures per dissabte, per demà. Sí. Unes màximes de 21 graus i unes mínimes de 13. I en canvi m'han dit que a Catalunya esteu patint unes onades de calor terribles, d'aquestes amb xafogó, amb aquesta xafogó que s'enganxa.
16: Sí,
21: en canvi, bé, aquí estem la mar de bé, per tant, allò pressa per tornar, doncs no en tinc pas. No? Vull dir... A més, bé, m'he muntat la vida aquí a Bèlgica bastant bé. Trobo que Waterloo sí està prou bé. A veure, que quedi clar que el cor... el tinc a Catalunya.
16: Yeah. I tant.
21: Això sí, però la vida la tinc aquí. A més, bé, de tant en tant ja em venen a veure els catalans d'arreu que em porten carquinyolis, em porten fuet, em porten cava, ratafia, productes catalans de tota mena. I ben mirat, en el fons, Brussel·les no deixa de ser la Catalunya Nord. Vull dir, sí, una mica dilatada, però sí, és Catalunya Nord.
17: Bien dicho, president.
21: Parlen francès, dinen d'hora, acullen els catalans, per tant... Escolteu, pressa, jo no en tinc, no ve d'un any.
0: És curiós perquè tots tenim pressa, però...
21: Jo no.
17: Exactament.
0: Vostè no.
17: Usted dice que está en Bruselas, pero podría estar aquí y estar mintiendo. Eso forma parte de la estrategia.
16: Usted no lo ha dicho.
17: Está usted siendo genial, president. Siga así, distrayendo a los jueces estos que no quieren cumplir las leyes.
0: Per tant, podría estar aquí ara, el president.
17: Podría estar aquí y estar mintiendo.
0: ¿Pero está aquí o no?
17: Bueno... No nos vamos a avanzar a los acontecimientos. No le voy a revelar a usted
0: president,
17: la estrategia judicial de nuestro equipo.
21: Estic a la Casa de la República que m'han de venir a canviar el timbre.
17: Bueno, eso es lo que dice el president, pero podría ser mentira.
0: Ja, però és que està confirmant que està...
17: Está confirmando lo que dice nuestra estrategia judicial. No está confirmando otra cosa.
21: Home, pues mi dir. Sí, passi, sí. El de dalt, sí.
0: On va?
21: A canviar el timbre de dalt.
2: El de dalt?
21: Sí, tinc la planta baixa i a dalt tinc el despatx.
17: Este és un juego de distracció clàssico.
21: El timbre del despatx no em funciona bé i no el sento bé. Per tant, m'han de venir a posar un accessori.
0: L'esperem aquí, president Puigdemont. Ja...
17: Si és que no està aquí ja. Si és que no està aquí ja.
0: Sí,
17: ha mirado usted debajo de la mesa?
0: Pues la verdad es que no, però dubto
17: Esta mesa es muy grande.
0: Sí que és molt gran, sí que és cert. Sí. Però dubto que estigui sota la taula.
17: Per no ser, le voy a decir a usted
0: on si li ha fet l'entrevista al Jordi Basté?
21: Gràcies.
17: Aquí, en esta mesa tan grande.
0: Aquí, mateix.
17: Que no lo haya traído yo el president debajo de mis faldas y se haya colado aquí, aquí debajo.
16: Que va con falda.
17: Bueno, no le voy a decir a usted lo que llevaba esta mañana.
0: Bé, anem amb el capítol de l'esvorany al Putxet, perquè això que era per un cap de setmana...
2: Com
0: per un cap de setmana, eh? Bueno, quants dies portem ja?
5: Doncs mira, portem 10 dies.
2: Parlant demà, van dir, possiblement demà.
0: Demà, s'ha allargat una mica més.
5: Després, fins avui, però avui ja s'ha allargat, per la majoria, s'ha allargat algunes setmanes.
2: A mi em fa patir aquell noi que va prendre samarretes de màniga llarga, banyador, tovallola i una Nintendo.
5: Doncs t'he de dir que alguns trigaran setmanes a tornar a casa. Avui Ajuntament i Generalitat han comunicat als afectats que de moment dilluns només podran tornar als seus pisos els veïns de 2 dels 8 blocs desallotjats. Són els propietaris i llogaters d'11 pisos i 4 locals dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles.
0: Ara per què s'ho apunta?
16: No, hasta la millor... No sé què ho dic, que és cap al tard, que ja no fa tanta calor, potser m'hi arribo, caminant.
2: A fer què? A fer què?
16: Per veure-ho una mica.
0: Com és que se sent una sirena de fons?
2: Sí, sí.
16: Hola? Hola? Se sentia.
0: Que se sentia?
2: Sí.
16: I he sentit una sirena.
0: Sí, sí, i tant. Sí.
4: Igual era la música de fons.
0: S'ha sentit? No, no, s'ha sentit una sirena de fons.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Bé, bueno, i pel que fa... Ja no m'estranya res, vull dir que... Bueno.
5: Aquests són els que tornaran i ara han de posar fil a l'agulla amb els carrers de l'altra banda, perquè encara s'està, atenció, encara s'està injectant formigó a la cavitat.
0: Doncs sí que el forat era de dimensions...
5: I cal que endureixi. I el fet que s'ha d'endurir i d'allò porta molts dies. El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, ha avisat que va per setmanes.
0: Per setmanes.
1: En la zona on va aparèixer la cavitat, les injeccions estan... diguem-ne, deixant el terreny en una condició igual o millor a la que estava abans de que va passar això, i per tant el temps és més difícil d'estimar. Jo crec que estem parlant de setmanes, en cap cas de mesos, eh? Però no puc dir avui si seran 2, 3, quantes setmanes de treballs d'injecció.
16: 2, 3...
0: Bueno, això Paco Pérez, de Construcciones
16: y... ¿Cuánto puede estar?
0: Estamos aquí, el director d'Infraestructures diu...
4: Dígame. Dígame, me están llamando.
0: El director d'Infraestructures diu que... sí, és que estem trucant a una convidada que ara us ho explicaré. Se'ns ha colat el so telefònic. Diuen setmanes. Sí. Ho podem concretar en setmanes o ens en podem anar més enllà?
4: Bueno, claro, que tienes que mirar... Tú tienes que hacer ahí unos cálculos con la plomada, bajar la plomada...
0: No, pero déjame la plomada y el rollo que me pega.
4: ¿Cuánto saco de pego?
0: ¿De cuántas semanas estamos hablando?
4: Año. Esto te va para año.
5: ¿Tú sabes no serán mesos?
4: ¿Tú sabes los sacos de pegolán que te entran ahí en el bujero?
5: ¿Pegolán?
4: Sí, sí, hay que echar pegolán, porque eso hace dilatación y contracción y lleva fibra, que es muy importante para el movimiento del terreno.
5: De fet, la Generalitat seguirà pagant el cost d'hotel, només faltaria dels desallotjats.
4: ¿Qué más quieren? Si hay ahí...
2: Però primer van dir alberg, no?, que eren com uns albergs.
5: Ara estan a hotels, I molts que van estar amb familiars, ara els familiars ja han dit... I ara han començat a anar a hotels.
0: Per exemple, ara vaig dir una cosa.
5: Són 10 dies, eh?
0: Home, a mi ara, amb tot el carinyo, i mira que me'ls estimo com si, vamos...
16: Com si fossin família.
0: Però a mi ara em toca...
2: Una vegada dit això, què?
0: No, dic, a mi ara em toca el bingo d'un familiar, bueno, una nit vale, o dos, però després... Xau Pascual, eh? Sí. M'entens o no?
16: Home, mesos, ja... Mesos, diuen.
0: Imagina't mesos amb un cosí que no l'aguantes.
16: Mama.
2: Dormir, esmorzar, veure la tele, sopar junts...
0: O el tiet, saps? El tiet Isidre o el tiet tal... Que,
2: jo tenia un tiet Isidre.
0: Que està prostàtic i que s'aixeca 6 cops a la nit. No, bueno, és que clar...
16: I el Xerri Berè.
0: No, és que això primer...
5: Trenca la rutina.
0: Clar, tens una rutina. Després, dius, mira, anem a veure una sèrie. No, que vull veure TV3. Collons, cada nit TV3. Sí. No pots veure res, m'entens, clar.
2: No.
0: És tremendo, això.
16: Jo no vull ningú a casa, eh?
0: No, jo tampoc. Per això dic que no m'estanyi que la gent s'hagi tret de sobre familiars. El primer que et treus de sobre,
5: mira,
0: familiars.
5: T'he de dir que TV3 ha posat cara als afectats. Han parlat amb la Patrícia i els seus fills.
0: Venga.
5: O en Ramon i la Teresa, de 85 anys, que són en un hotel.
7: Hi ha esquerdes per tot arreu, i les finestres no encaixen.
22: No estàvem acostumats a fer una vida d'hotel. Tinc totes les vivències a casa.
23: No tengo mis cosas, esta sensación... Es desagradable.
24: Per una banda, volem ja tornar.
23: Preocupa a todos es estar seguros, porque teóricamente también estábamos seguros mientras hacían este túnel.
16: Però que s'ho prenguin com unes vacances.
2: En castellà,
16: Tu estàs en un hotel. Mira, ara vamos a visitar aquí. Tornes a l'hotel com a refugi climàtic.
8: Una altra argentina, eh?
0: Bueno, segura, segura.
8: Ho llama Milei.
5: I això, la setmana que ve, doncs, el govern activarà una línia d'ajuts, doncs, tant pels comerciants com pels veïns que s'han hagut de pagar de la butxaca.
9: De gastar els calés i de llançar els diners, és que estan tot tan mal gestionat. Jo vaig l'altre dia, la solució més fàcil és aprofitar el forat que ja tens fet gratis per fer una boca de metro. Ja tens la boca... Quant costa fer una boca de metro? Milions i milions d'euros. Ja la tens feta gratis.
16: Ja la tens.
9: Foses una escala i cap avall. Ja tens. És que aprofites molts diners. Que no volem fer-ho bé ja per sempre més, perquè això és un, bueno, és un nyap total. A veure, què fa el metro a baix i nosaltres a dalt? Si pesa més lo de dalt que el que està a baix.
16: Com?
9: A dalt que hi ha? Tots els pisos, cotxes, gent, camions, gent grassa, gent prima, gent de tot, gossos, gats, balcons...
4: Sí. Paparres.
9: Sí, exacte, paparres. Bueno, sí, paparres també. I a sota que hi ha? El metro.
16: I?
9: Suma tots els metros. Què pesa més? El de dalt o de baix?
16: El de dalt.
9: Doncs foto a baix!
5: Llavors què proposa?
9: Que cau! És que és normal que caigui!
4: I com és que s'ha de fer?
9: Que em sorprèn és que hagi caigut abans! Tu si tu vas amb un amic teu i vas amb una llitera i tal, i el teu amic pesa 200 i pico, qui va a la llitera de dalt? Tu vas a dalt,
0: Per si de cas.
9: Clar, no, és que és de pura lògica, això ho saben els nens quan van a fer colònies.
0: Sí, sí, no, és que amb això li ha de donar la
16: raó. Llavors vostè posaria les cases a baix.
9: A casa a baix i el tren, el metro va a dalt.
0: Ah, perquè pesa menys.
9: Clar.
0: Bé, Marc Serra, bona tarda.
10: Bona tarda, què tal?
0: Com esteu? Un aplaudiment per Marc Serra.
10: Bona tarda.
0: Bé, si us pensàveu que el capítol dels Ports Senglars s'havia acabat, aneu molt equivocats. I més després de la història que hem conegut.
10: Sí.
0: Perquè hi ha hagut una, diguéssim, una mobilització dels Ports Senglars.
10: Una invasió.
0: No poden estar al parc de Collserola perquè són perseguits.
10: Sí.
0: Però,
10: clar, són desplaçats.
0: Han buscat nou hàbitats. A on trobem ara Ports Senglars?
10: Ja estan fent convivència amb la gent, ja són uns més de Cabrera de Mar. És segurament un dels temes més recurrents d'aquesta temporada, us hem explicat alguns casos. Avui, per tancar una miqueta la temporada, crec que estaria bé a veure com està la cosa. Ha caigut molt repartida la presència del senglar a Catalunya, i avui m'he entretingut aquest matí a fer una llista de pobles o ciutats on només hi falta que facin el pregó. Fixeu-vos, Sant Vicent Glas, Barcelona Collserola, Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Rubí, Terrassa, Sabadell, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just d'Esvern, Montcadi Reixac, Ripollet, Badia del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Polinyà i Gavà.
0: Bravo. Aquests són els més destacats
10: en presència de senglar. Però per acabar el més amunt possible la temporada, avui us parlarem d'un cas extrem, que és el cas de Cabrera de Mar, que té aquesta banda sonora. Els seus veïns ja no saben on posar-se, i no és exagerat. Estem parlant de veïns que no gosen sortir del cotxe.
9: No, han de treure les cabres, no? Perquè entrin els porcs, que vagin les cabres a Porqueres.
10: Vagi vostè a viure allà.
9: Es fan un intercanvi, no?
10: Vagi a fer gracietes allà. Però els veïns no poden sortir del cotxe perquè tenen els senglars a tocar, o fins i tot jugant, això m'ha deixat, jugant a parcs infantils amb els propis nens del poble.
4: Ah, sí?
10: La convivència ja és extraordinària.
4: Només volen jugar.
10: Perquè veieu que no exagerem, ja ens escolta la Mònica Degollada Arbós, fornera del forn Ignasi Pastisser de Cabrera de Mar. Mònica, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
10: Què tal?
11: Una presentació vivida.
10: Home, abans que res...
11: M'ha encantat la presentació que heu fet.
10: Bueno, és que, a veure, és la realitat, esteu així. Quan diem senglars que corren pel poble, què ens hem d'imaginar? És literalment això, no?
11: Ai, sí, sí. Però molts senglars, eh? No estem parlant d'un o dos o tres. Estem, uf, no sé, a veure... Jo et podria calcular aproximadament, hem vist grups de 15 i 20.
0: Sí, noi.
11: És a dir, que entre pares, fills i de tot.
10: I per llocs remots de Cabrera de Mar o no? Llocs cèntrics?
11: No, pel mig del poble. Oh, pel mig del poble. Ells estan a baix, diguéssim, de la muntanya, perquè nosaltres no estem molt lluny de la muntanya. No sé si coneixeu el castell de Burriac, doncs estem a la vora del castell de Burriac. Ells estan per aquella zona, però clar, a la que arriba tarda nit ja baixen a menjar com desesperats.
10: És a dir, tarda nit és tenen... quan ja us els espereu, no? Allà, quan venen a visitar-vos.
11: Sí. Després de matinada, evidentment de matinada també.
10: Però, i a la nit, que potser no deu ser fàcil dormir ni per la calor,
0: no.
10: I que aquestes bèsties criden.
11: No, que sí criden. Sí, és horrorós. És horrorós.
10: Bueno, abans posava l'exemple de veïns que no gosen sortir del cotxe perquè tenen els porcs...
11: Aquesta sóc jo.
10: Clar, anava a dir, aquesta ets tu, aquesta no? Explica'ns què passa.
11: Sí, aquesta sóc jo. Jo, quan arribo a treballar, clar, treballo en el forn de l'Ignasi Pastisser, tinc just davant una paperera. I allà, doncs, clar, la gent que surt de berenar, de vegades amb els crius, que s'ho emporten en bolses o llencen alguna coseta, el que sigui, allà estan abonats per l'olor del forn o pel que sigui, els tinc abonats a la porta del forn. Però, clar, ja et dic que estic parlant, per exemple, l'última vegada va ser fa uns 4 o 5 dies i deurien ser com uns 7 porcs, entre grans i petits. I, clar, jo dins del cotxe dic, bueno, i ara què surt d'aquí? Doncs vaig a trucar a la policia, que em vingui, i cada 2x3 tinc que trucar a la policia local, que gràcies a ells, doncs, puc obrir el negoci i preparar les coses per engegar.
10: Tu dins del cotxe tancada, envoltada de porcs senglars i trucant a la policia. Aquest és el teu matí.
16: Mare de
11: Déu. Aquest és el meu matí. Sí, aquest és el meu matí.
10: I si pites, el cotxe no marxa? No toques la botzina?
11: A veure, toco una botzina que em sap greu pels veïns, no? Perquè estem rodejats de veïns.
10: Clar, quina hora arribes tu al matí? Dormen
11: a les 5.
0: Sí, clar, anar a tocar el clàssic a les 5 no és la millor idea.
10: Has de triar entre els porcs senglars i la botzina. Per tant, en aquest cas, potser els porcs senglars.
11: Prefereixo que es queixin dels porcs senglars que no que em posin una denúncia a mi per escàndol, no?
10: Clar, tens les...
11: I així estem, així estem.
10: Tens les escombraries i l'olor que deuen sentir també de la pastisseria, m'imagino.
11: Del forn, sí, sí, sí. Sí, perquè a més toquem de tot, no només dolços, també fem temes càterings, i clar, l'embotit va que vola.
10: Oh, llavors, home, doncs, ui, t'ho diràs.
0: Mira, aquí va començar la pesta porcina africana, amb una mortadela que portava un porc senglar de
16: Romania.
0: De Romania.
10: Escolta, a peu, eh? Mònica, quan et diuen que...
11: Tenim un problema.
10: Quan et diuen que només volen jugar i que no fan res, tu què penses?
4: Només volen jugar.
11: No, jo és que no vull provar-ho. Llavors... És la frase que jo tinc dit. Quan em diuen no fan res, no ho sé i no vull saber-ho. Directament truco a la policia, que me'ls espantin amb sorollets o el que sigui, o el que fan ells, i ja està. Llavors jo me'n vaig a treballar. Jo no vull saber si fan alguna cosa o no fan res. No vull saber-ho perquè em fan por.
10: Ara m'ha generat curiositat. Dius que la policia va fer sorollets? Com els fa?
11: Sí, amb la porra, doncs van picant... Amb la porra piquen les escombraries o el que sigui, però bueno, escolta'm, estan per ajudar el poble i ells ho estan fent, m'estan ajudant. Llavors prefereixo trucar-los que no arriscar-me jo a baixar amb fet uns bitxos d'aquests i...
0: No, però quan marxen d'aquí del forn, on van? Perquè això és com la del Sant Fermín, és amb porcs senglars, perquè he vist el vídeo i marxen corrents.
10: És que està ple, que
2: va carrer avall.
0: A on van?
4: Al restaurant.
11: Cap a baix a buscar més escombraries. No van cap a dalt, no. Se'n van cap a baix a buscar més escombraries.
10: Clar. Escolta'm una cosa, hi ha una altra frase que també m'ha cridat l'atenció d'aquesta crònica que hem pogut veure al 3CAT, que és veritat que són els senglars tan integrats en el poble que juguen amb els nens petits?
0: Ah, sí?
11: Sí, ens van trobar fa uns dies un grup de crios jugant en una pista que tenim allà baix, un parc, jugant a pilota i de cop i volta van aparèixer dos bitxos d'aquests petits darrere les pilotes. Llavors, clar, els pares acollonits, corrents, trucar a la policia, van venir corrents i ja, bueno, els van espantar perquè, clar, si estan els petits, els grossos no estan lluny. I així estem. Bueno, clar, i així estem. Estem, doncs... Necessitem ajuda d'on te sigui.
0: No, heu anat reclamant ajuda. Rebeu ajuda? Algú us dona... O sigui, us dona...
11: Bueno, jo aquest tema no ho sé exactament, això ho porta l'alcalde.
10: Ara el saludarem.
0: A veure Oscar... quina ajuda rep amb aquesta invasió de porcs senglars.
10: Alcalde Òscar Fernández, bona tarda.
3: Bona tarda a tothom.
10: Gràcies per atendre'ns. La pregunta del Clapés és qui us ajuda?
3: La pregunta que ens ha fet en Clapés té una resposta molt senzilla. Ens ajudem nosaltres com podem i de moment no ens ajuda ningú, esperem que ens ajudin aviat.
10: Qui ho hauria de fer? O sigui, qui ha de venir?
3: Clar, nosaltres podem actuar en zona urbana, aviam, perquè tingui tothom clar la situació. Cabrera Mar forma part d'un municipi que té mar i que té muntanya, i el que és el mar és propietat del Ministeri de Costes, com sempre ho reivindiquen, i el que és muntanya, la major part de la zona forestal, és o bé de privats, o bé del Parc Serra... Bueno, forma part del Parc Serra Litoral de la Diputació de Barcelona. Clar, aquí hi entra una... Hi ha d'haver una estratègia de país, perquè al final aquí poden haver-hi batudes o esterilitzacions massives de la nostra muntanya, però la nostra muntanya està absolutament connectada, no és un departament estanc que no es comunica amb la resta de muntanyes del Parc Serra Litoral. Llavors està absolutament connectat. Els senglars es van movent, no són sedentaris, són nòmades. I per tant, doncs, això provoca doncs, que si no hi ha una solució de país, aquí seguirem tenint senglars per secula seculorum.
10: Alcalde, tinc entès que els clarons sí que se'ls heu costat, no? Per això, és a dir, alguna actuació heu fet ja?
3: Clar, nosaltres en superfície urbana el que hem fet és tancar tots els contenidors del centre del poble amb tanques de fusta, una mica per millorar l'estètica, no només a les illes de contenidors, sinó per millorar la salubritat, perquè era, us podeu imaginar que era fastigós, jo m'havia llevat nits, de fet al meu Instagram es pot veure, m'havia llevat nits a recollir contenidors perquè em trucaven veïns que estaven rebentant contenidors i ens havíem endut amb regidors contenidors cap a zones tancades de l'Ajuntament i l'endemà l'empresa de recollida selectiva torna a portar els contenidors en el lloc. Llavors vam dir, escolta, tanquem tots els contenidors del centre i de les urbanitzacions, no només per millora estètica, sinó sobretot per salubritat i seguretat. Per això vam fer aquesta inversió de 100.000 euros.
0: Això també s'hauria de fer a Barcelona, però per la gent. Pels éssers humans, no pels porcs anglars, sí. Que es comporten igual que els porcs anglars.
10: O pitjor.
0: Si l'Ajuntament també tanca els contenidors.
10: Són més porcs.
0: I alguns a dins del contenidor.
3: Sí. Nosaltres tenim sort que Cabrera és una població bastant cívica.
0: Sí,
3: bé,
0: teniu la sort, perquè aquí al revés... No, és que aquí hi ha més... hi ha més porcs anglars humà que no porcs anglars. A Barcelona és una mica la dimensió és diferent.
6: Però no hi ha cap caçador, per aquí.
0: Exacte.
6: A Barcelona? No, Cabrera.
0: Cabrera. Fer un toc de queda, nit...
10: A veure, alcalde...
3: Jo crec que no és competència de l'Ajuntament, ni ha de ser competència de l'Ajuntament decidir com s'ha de tractar la plaga del senglar. Al final, el senglar s'ha de parlar en termes de plaga. És a dir, qui vulgui enganyar-se o qui vulgui parlar des del bonisme s'equivoca, perquè el senglar ara mateix és una bèstia que cria... un animal que cria... una barbaritat de cries i que automàticament no té un depredador natural i per tant automàticament es converteix en una plaga. Llavors algú ha de fer un cop de cap i jo no vull dir una caça massiva perquè no m'atreveixo, no sóc ni expert ni professional del tema i per tant algú ha de definir en termes de país com hem de tractar aquesta plaga. Si una esterilització massiva, si una batuda massiva, jo no hi entraré en això. Jo crec que el que necessitem és resposta i ajuda i és un crit d'alerta de dir, escolteu, no, això és insostenible. O sigui, ara mateix no podem tenir nens jugant a pilota amb els senglars o senglars passejant-se amb llaunes en el morro pel poble, que semblen més pallassos que no una altra cosa.
10: Com senglars bevent pel poble? Com si fossin iris?
3: No, però si un senglar aboca una paperera, automàticament el senglar també es passeja pel poble amb una llauna enganxada en el morro, i això tenim fotografies.
10: Faltava també això,
0: Un Red Bull en el morro. Que es truqui el tutti el poltrona, que es vagi a buscar pel circ.
10: Mònica, heu pensat de canviar de negoci, posar un negoci d'armes, de tancar la pastisseria? No ho sé, perquè ara, tal com estem...
11: Ja li diré a l'Ignasi.
10: Parleu-ne. Mònica, molts ànims, moltes gràcies.
11: Gràcies a vosaltres per l'atenció.
10: Alcalde, aneu en compte,
3: Gràcies.
10: Vinga.
0: Bueno, tot això, aprofitant que ens acompanya el president Illa, no sé, solucions, no?
17: Escolti, el que s'hagi de fer es farà.
4: Ai, ai.
17: El que s'hagi de fer, fem-ho.
10: Però l'alcalde diu que no tenen mitjans, que això és cosa seva.
17: Fem-ho. Doncs, si s'ha de fer, fem-ho.
4: Molt bé.
10: Però fàcil.
17: El que no es pot fer és no fer el que s'ha de fer.
12: Per tant, el que s'ha de fer... Però només el que haguem de fer. S'ha de fer el que s'ha de fer. I el que s'ha de fer, fem-ho.
17: S'ha de fer el que s'ha de fer. I el que s'ha de fer, fem-ho.
0: Una mica rajollada.
2: Una
0: mica rajollada, no?
4: És de mi escuela, sí.
17: Bueno, doncs fem-ho. Si s'ha de fer, fem-ho.
0: Dic, són les 5, però abans m'agradaria fer...
17: Fàcil.
4: Els catalanes hacen cosas.
0: Sí, un parell de punts culturals. La primera és que avui, Míriam, ja podeu anar a veure l'Odissea.
2: Home, és una de les pel·lícules més esperades de l'any.
13: Està ambientada a la PSC, o què? Deu ser la història d'un tio que va de Figueres al Canà per la PSC. O Rodalies.
6: És graciós, aquesta.
2: Sí, no, però és la...
6: Sort d'ella, en aquest programa. Ara s'entenen, les audiències.
2: No, senyor Wiggins, és l'adaptació de Christopher Nolan de l'èpica obra de l'Homer.
0: Homer Simpson.
13: Què és això?
2: D'Homer, Odissea d'Homer, amb Matt Damon.
0: No sap què és la... Homer?
13: No.
2: La Ilíada, l'Odissea.
13: Ilíada.
2: La ignorància és molt valenta.
13: Parlem en català? Fem un programa en català o comencem a parlar en grec?
16: Era un poeta, era un poeta que no hi veia. Ui, poeta. No hi veia gaire.
13: Mm. Quan sento la paraula poeta i agafo l'escopeta.
2: Ah, doncs mira, li ha fet una rima, eh? Ho heu vist, eh?
13: Sí, clar, és que jo penso que volia fer.
16: No ho ha fet conscient.
2: No.
13: Que la tenia preparada.
2: Ah, la tenia preparada.
13: Sí, és en l'escuradents. Sí, a vegades la gent les designava i diu, vols que et posi una poesia darrere?
2: Sí.
13: I li posava una poesia, era aquesta, quan veig un poeta i agafo l'escopeta.
2: Ah, mira.
5: Veus? Bé, potser no coneix Homer, però coneix Matt Damon, que és el protagonista.
16: I?
5: Matt Damon.
13: Damon.
5: Anne Hathaway,
16: potser? A veure, la rima, quan veig Anne Hathaway...
13: Todo va guay.
5: Tom Holland.
13: Ah, sí.
5: Aquest sap qui és?
13: Sí.
5: Zendaya, Robert Pattinson,
13: sí.
5: Sí. Doncs això ja la podeu anar a veure als cinemes.
2: Dues hores i escaig, no? Em penso que és una cosa...
13: Sí, a l'escaig. Jordan Escaig, no? Que te'n recorrec.
5: Era un exjugador del Barça.
0: A veure, més coses. Va, que acabarem amb una notícia...
16: Què ha passat?
0: Una troballa important. Dos esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys en una cova de Mollà.
16: Sí. A Mollà,
0: Catalunya. No.
5: A dins una cova. A més, són els únics exemplars documentats a tota la península Ibèrica i els han trobat investigadors de la Rovira i Virgili i el Centre de Recerca de Catalunya.
13: Segur que hi ha les imatges, segur que hi ha càmeres allà.
0: Eh?
13: Quan van entrar, que han entrat a dintre d'un...
5: Estaven dins una cova.
0: Una cova,
5: que fa 24 anys que estan excavant.
13: Això han de mirar les imatges i veuran com van entrar. Les càmeres.
0: Mm. Com?
2: Les càmeres de seguretat.
13: Les càmeres que hi ha tot arreu, aquestes coses. Avui en dia, sí.
0: Però la cova aquesta em sembla que no hi ha càmeres, eh?
5: No, la veritat és que...
13: Avui en dia, tot arreu...
5: Bé, es veu que són uns rinocerons esteparis, una espècie de pell nua, sense pèl, que habitava l'oest d'Àsia i el nord d'Àfrica, sí.
0: De fet, quants anys has dit?
5: 200.000 anys.
0: 200.000 anys, van entrar?
5: De fet, només se n'han trobat dos més a Alemanya i Itàlia.
13: Si van entrar fa 200.000 anys, hi havia un tio que diu, espero que entrin, espero que surtin, no? I està encara esperant el tio que surti.
0: Perquè es volia caçar,
13: sí,
0: no?
13: Sí, el volia caçar i va... Sí.
0: Encara estan allà, eh?
13: Està esperant encara.
0: Bueno, potser els rinocerons el van veure, sí, que, van dir, que no els volia caçar i van dir, no sortim.
13: No sortim.
0: S'estan esperant.
13: Sí.
2: O se'l van menjar, mira.
0: Aquí.
2: Amb ell.
16: Però perquè se l'havien de menjar si esperava fora.
13: Tu com ho saps, això?
16: Ell esperava fora.
2: Ho sabeu, ho sap vostè, que s'esperava
16: fora. Perquè ho dit ell.
13: Com ho saps tu? Per què dius això? Com ho saps?
2: Vostè, que
13: ho sap. No, però et dic tu, que t'has afegit. Què saps tu?
2: Bueno, el mateix que
13: vostè. Què hi eres tu?
2: Igual que vostè. Igual.
13: Ah, a veure, home.
2: Perdó?
0: A veure, podem acabar la notícia?
5: Sí, volia posar un tall de l'investigador principal del jaciment, Jordi
0: podem
5: Rossell.
0: Podem escoltar Jordi Rossell, si
13: sí,
0: no vull
13: sí, no, si no intoxica més la Montse, sí.
5: Que ha parlat de la curiosa troballa.
14: La gran pregunta sempre serà què fan dos rinocerons a dins d'una cova.
16: Val? Què fan?
14: Però com a tafònoms, el que ens interessa a nosaltres és qui se'ls va menjar. No? Sabem que Teixoneres és un cau de hienes, per tant, les hienes segurament van voltar per allà, però els humans estem segurs de que hi van ser.
16: També.
5: Sí, perquè han trobat restes d'eines...
0: Sí, però quina barreja, no? Hienes, romans...
5: Humans.
16: Avui ho entens tot al revés.
5: Ha dit humans.
13: Jo també he sentit romans.
0: Jo entenc romans.
16: Però avui ho entens tot al revés.
0: He pensat,
16: però què passa?
0: Els d'això, els rinocerons, els
2: romans.
0: Els romans.
16: Quina cova més distreta, no? Tots a la mateixa cova, eh?
0: Tots a la cova.
16: És una festa.
5: No, és més. Mira, dins la cova també han trobat restes de cavall.
16: Ah, vinga.
5: D'un ur, que en teoria és l'avantpassat salvat.
16: Ur.
5: UR, que és l'avantpassat salvatge d'un bou actual.
13: Això sí que és una orgia. Això era una orgia total.
5: I també la resta de tres ossos molt ben conservats.
0: Quina gentada en aquesta cosa.
16: És estranyíssim, això. No hi vulguis anar, aquí.
5: Una rif en tota regla. Sí.
0: Doncs, escolta, abans d'acabar, va, posarem una mica de frescor a la tarda amb un gelat que ha creat el xef Jordi Roca.
4: Qui?
5: El germà Roca.
4: Joan Rigol.
2: Patinen, les erres avui.
0: Jordi Roca, que ha dedicat una cançó al Jordi Roca, l'ha remasteritzat i l'ha dedicat al Sopa de Cabra. Donaria amor si pogués tornar-me. Donaria amor si ens poguéssim mirar. Perquè, aquesta versió l'ha fet el Jordi Roca.
5: Sí, perquè recordem que ell també és DJ,
0: sí.
5: Ha punxat ja diverses vegades, a part de ser gelater, i és el seu homenatge als 40 anys de Sopa de Cabra, que coincideix també amb els 40 anys del celler de Can Roca. El gelat, que es diu Far del Sud, està fet de llet de cabra...
16: Part de suc.
5: Part del sud. Avui treguin-nos els taps de cera de l'orella. Mira, està fet de llet de cabra, melmelada de figa i acompanyat d'una fulla de figuera. Es posarà demà a la venda...
0: Quina manera de complicar-se la vida.
16: Sí, no, ja. Però a veure, la fulla de figuera...
0: Jo aquests xefs sembla que es posin davant d'allò del... Com es diu? El mostrador, allò on fan...
12: El taulell.
0: No,
2: l'obrador.
0: I pensen, a veure, com ho puc complicar al màxim, perquè, sí. Noi...
13: No està, no, està agafant figues i va caure una fulla i diu, bé, l'aprofito també. Agafat la figa i la fulla de la figuera. Sí. Vull dir que va aprofitar, bé, això tampoc està complicat. Al contrari, que va fer simple.
0: Bueno, i la música, és que no entenc la combinació del gelat amb la música i tot.
16: No, i tu t'has de prendre el gelat escoltant això.
5: No, ell ha fet el gelat i llavors ha fet com a homenatge, doncs ell ha remasteritzat la cançó del Far del Sud.
0: Però no calia, és que són ganes també de fer coses que no cal que les facin. Vull dir que...
15: Quins places té
0: el
15: gelat?
0: Home, el que faltava. Home, Josep Montero de Oques Grasses. Un aplaudiment per Josep Montero.
15: Què passa, Què volen aquests tios ara, tio, del sopa de cabra, tio? Què més volen, tio?
0: No, el sopa de cabra no, que això ho ha fet
5: el... Això ho ha fet el Jordi Roca.
0: El Jordi Roca.
15: Ja, però amb la cançó del sopa de cabra, tio.
5: Som homenatges 40 anys.
15: Bueno, és igual. Tio, ja tenien la sopa, del sopa de cabra. I ara volen gelat, tio.
0: No, el gelat no, que el gelat els ha fet el Jordi Roca.
15: Tio, i què més volen, tio?
2: I a més, a la cançó hi ha posat estris de cuina.
15: Què més volen, tio? Escolta. Què volen, el formatge de cabra o què, tio? La paella de cabra o la fruita de

0: és que no em farà més de concert.
1: Però jo el que vull dir, la llista del concert, no? Preparar una mica quin
2: les set list que es diu.
3: Què vols, que comenci per la córrer pels camps? Què vols?
0: Tu em facis res.
3: Me sot, tio! Què, tio? Voleu que digui més merdes o què?
1: No. Míriam Díaz, que tinguis molt bon estiu.
4: Que
3: estiu a la merda, Míriam!
2: Me'n vaig. A la merda no, però me'n vaig. Això sí, ja l'he dit.
4: Míriam, ¿dónde va de vacanza?
2: A tu, a vostè li diré.
4: M'han dit que farà con una furgoneta camperissada.
1: No, saps on sí que es trobaran? És amb la Laura Fa, que ara arriba.
4: Oi?
1: Que ja la Laura la va convidar al càmping. Home, que van tots,
2: sí.
1: Que al càmping van tots amb boles.
4: Sí, fan un
2: himne. A veure, doncs mira, i tant. Demà què mateix.
5: Passa? Aquest matí...
1: Atenció, perquè la Míriam Díaz i Laura Fa...
5: No, moment. Pullades. Aquest matí m'he trobat a la Marta Pontnou,
1: sí.
5: Que recordeu que hem estat convidats, Servidor i la Marta Pontnou...
2: Però ella no hi anirà, diu,
5: En el càmping de la Fa.
2: De la Fa.
5: Sí. I la Marta Pontnou, en declaracions en exclusiva, sí. A mi m'ha dit... Sí. L'any passat, quan hi vaig anar, va ser un infern.
2: Ho va dir la Fa. M'estàs donant unes ganes...
1: No, és que és més, la Laura Fa ens va dir que estava convençuda que la Pontnou no hi aniria.
2: No hi tornarà.
5: Aquest matí...
1: La nostra persona és el càmping del terror.
5: Un infern.
2: Ja ens ho explicaràs. Envia fotos, Míriam.
1: Ja m'ho explicaràs.
2: Algun enviaré, va.
4: M'he comprat un dron Triton 4K.
1: Per fer què?
4: Per haver el càmping de Tebar.
2: Vaig a comprar.
1: Ara tornem.
4: En la zona nudista.

0: Dos minuts, arribarem a un quart de sis de la tarda. Laura fa comentar-me que ha tingut unes converses interessantíssimes amb unes rates, però bé, ara ho abordarem. Això, on te les vas trobar, concretament?
1: Poble nou, però rates tamany gat. Vaig anar vaig estar a punt d'anar fent saps, allò? Saps? I dic, ui, què li penja? Per allà al darrere.
0: Una cua, no?
1: I una cua. Dic, perdó, eren... Jo vaig veure un cop una pel·li dels anys 80.
0: El ratoncito Pérez.
1: No, era com un...

0: búnquer, com un atac nuclear, i quan sortien se'ns havien menjat les rates.
1: Ah, ui, carai.
0: Et sona, la pel·li? Quan sorties, tot eren rates com humanes.
1: Que mal rotllo.
2: Rates humanes.
0: Estem a punt de capar, si és que ara no sé si ho he somiat. Bueno,
1: no, és possible, és possible.
0: Vaig a buscar pel·li amb
1: rates. Sí, ves buscant. Mentre saludo a Bàrbara Padilla. Bàrbara, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Comencem parlant amb el del senyor Santa Susana, no marxi. Parlem perquè parlem del PSC.
4: Que anava a tocar termostato.
1: No, que parlem del PSC.
4: Para que estigui l'ambient més càlid.
1: Sí, dic que... que ha dit que li agradaria que l'Estat invertís més en Catalunya.
4: Però si estem cuidant com si fos el bebé.
1: No, però que això és el que han dit vostès.
4: Sí, sí, que os estem portant ole.
1: No, que han anat més que els...
4: Jo què he de dir? Jo què he de dir? Perquè estic mirant aquí el WhatsApp del xat del PSC i no veig la consigna.
1: Bueno,
4: jo què digo?
1: Doncs no sé, fins que li diguin el que ha de dir ens ho explicarà Bàrbara Padilla. A veure, què més diuen els partits polítics?
3: Doncs a veure, d'una banda tenim que la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, reconeix això, que li agradaria que l'augment de la inversió a Catalunya per part de l'Estat fos més important. I Junts, de la seva banda, denuncia una asfíxia premeditada a Catalunya en matèria d'inversions. La presidenta de la formació al Parlament, Mònica Sales, diu en un missatge a la xarxa social X que aquesta manca d'inversió s'ha convertit en una política d'Estat i li demana al president Salvador Illa que faci alguna cosa. Recordem que l'any passat la inversió per part de l'Estat va ser de 1.300 milions d'euros a Catalunya. Això és només un 8,6% del total. Això vol dir que Catalunya va rebre menys de la meitat que Madrid. L'any passat la inversió a Madrid va ser d'un 20% del total. Ho diu un informe de la Intervenció General de l'Estat que forma part del Ministeri d'Hisenda. Luco, d'altra banda, assegura que la dona de Santos Cerdán va cobrar 1.300 euros al mes d'una empresa per la qual no treballava. Segons la Guàrdia Civil, Francisca Muñoz va rebre prop de 20.000 euros entre els anys 2023 i 2024. La van acomiadar després que la policia detingués Coldo García pel frau per la compra de mascaretes. Ara la policia demana al jutge que reculli informació bancària de la dona i també de tres familiars de l'exsecretari d'Organització del PSOE per tenir més dades. Encara en política, Alberto Núñez Feijóo promet que si arriba a la Moncloa aplicarà un pla de neteja institucional. El líder del PP també diu que prohibirà els indults per corrupció.
5: Por supuesto que aprobaré un plan de limpieza institucional, pero no olvidemos que robar está tipificado en el Código Penal, que no es necesario aprobar ningún plan para decir que el que mete la mano en la caja tiene que sentarse en el banquillo de los acusados, tiene que ser condenado si se acreditan los hechos, tiene que cumplir las sentencias, sean o no familia del presidente del gobierno.
3: Feijóo també ha dit avui que si tot l'entorn de Sánchez, a Pedro Sánchez, està corromput, la poma podrida és ell, i ha apostat per garantir la independència, ha dit, dels nomenaments del Tribunal Constitucional, també de la Fiscalia General de l'Estat i del Banc d'Espanya. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, treu pit de la gestió forestal a Catalunya. Assegura que la feina de prevenció als boscos ha evitat que els incendis que hi ha hagut fins ara, aquest estiu, fossin més greus.
6: En un moment extremadament complex a Catalunya, el que hem de fer és focalitzar-nos amb els casos d'èxit que s'estan reproduint arreu de Catalunya i que ens han evitat, en un any històric pel número d'incendis, minimitzar al màxim les hectàrees cremades i les desgràcies personals i materials.
3: Ordeig ha recordat que gairebé 8 de cada 10 boscos catalans són de propietat privada. Tot i això, en 4 anys, la Generalitat hi ha invertit més de 13 milions d'euros per netejar-los i evitar incendis. De moment, aquest estiu s'han cremat 3.000 hectàrees de bosc. I ara els esports, amb Pau Bombardó.
7: En directe a aquesta hora, la 13a etapa del Tour de França, la més llarga d'aquesta edició, amb 206 quilòmetres. Avui amb els favorits en un segon pla i un grup de 10 ciclistes escapats que afronten ara els últims 14 quilòmetres de l'etapa en baixada després de coronar el port de primera categoria. Més enrere, el gran grup amb el pilot a 8 minuts i 8 segons amb el líder Pogacar i el seu perseguidor Vingegaard. En motor també en marxa els segons entrenaments lliures del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1. Aquest matí ja s'ha completat la primera sessió amb Max Verstappen com a pilot més ràpid, seguit dels Ferraris amb Leclerc segon i Hamilton tercer. I segons hem pogut saber avui a RAC1, el Tribunal Català de l'Esport ha estimat parcialment el recurs presentat per Marc Síria. La reclamació es va presentar per les signatures que la Junta Electoral li va invalidar i que el van deixar fora de la cursa electoral a la presidència del Barça. I acabem amb bàsquet perquè Agustín Ubal és nou jugador del Barça. Aquest matí ha pagat la clàusula de rescisió per marxar del Manresa i el club blaugrana ja ho ha fet oficial com a cinquena incorporació d'aquesta temporada.
3: I pel que fa al temps, a aquesta hora la majoria de termòmetres es mouen entre els 32 i els 36 graus, però s'han fregat els 40 a la Ribera d'Ebre i durant el cap de setmana es mantindrà aquesta calor molt intensa. El sol continuarà dominant, però es combinarà amb alguns núvols que, a tot estirar, descarregaran algun xàfec o tronada de tarda al Pirineu i al Prepirineu.
1: Gràcies. Ep.
4: Digui.
1: Hola.
0: Hola.
1: Ara.
0: Digui.
1: Ara, ara. No, no sona tan bé com abans, no? Ara sí, ara.
2: Sí.
1: S'ha sí, quedat com mate,
2: com diferent.
1: Això.
4: Sí. El que queda mate és el vidre aquí darrere. Eh?
0: Què ha passat?
4: Aquí darrere hi ha un vidre sí. que ha quedat mate.
1: Sí, han posat una cortina. No m'agrada
4: no,
1: aquesta
4: No, no és una cortina, és un vinilo. No sé per treure.
0: Per què s'ha posat?
8: No es pot treure.
4: No, és un vidre...
1: S'ha posat...
4: Un vidre glaçat.
0: Ara, mira,
1: ah.
0: mira.
4: Ah.
0: Ai, què Hòstia. Ha passat?
1: Ah.
4: Ah.
0: Mira.
4: Hòstia.
0: Ara sí, ara no.
4: Com va això?
1: Ah, pues, ah està molt...
4: Ah, va un mando. Hòstia, pensava que era un vinilo.
1: Ah.
0: No, home, no.
1: Bueno, és que... A veure, expliquem als oients perquè no entenen res.
2: No.
1: Aquí ara, a la planta 3 de RAC1, només entres i ja veus l'estudi
2: sí.
1: de RAC1.
2: La gent que fa el programa de ràdio.
1: No, la gent que s'està fent els peus o la manicura amb tres que estan aquí fent les ungles, si li sembla. És que fa uns comentaris. Aleshores, només entres a la dreta ja veus la... Bueno, veus ja l'estudi. A l'estudi, perquè és l'únic que hi ha. L'únic que hi ha per fer directe. L'únic que es veu.
2: L'únic que hi ha d'altres.
1: Ara, sí. aleshores, es va demanar una cortina perquè, segons que estan escrivint producció i que s'està fent, doncs, home... cal una mica d'intimitat. I aleshores hi havia gent que es posava darrere per veure... Doncs no sé,
0: jo ho faria.
1: Pues, el que cobres tu, aquestes sí, coses, bueno. saps? I clar, seria un escàndol.
0: I aleshores
1: s'ha decidit fer un vinilar la cosa.
0: Però, sí, però ara es veu que es pot treure, no sé com ho fan,
1: sí,
0: però ara de sobte
1: bueno,
0: es veu...
1: com els hotels, això passa als hotels, aquests però que tenen vidre, no sé si
4: van anar... El vàter tanca el pestillo i el vidre fa el mateix efecte, se torna glaçat i no se veu res.
0: Però a vegades no, he estat a hotels, que tot és vidre, sí. i clar, si fas caca, hi ha vidre, ja no entenc qui ho ha pensat, això.
1: Com, si fas caca?
2: A què? A què?
0: De l'habitació, sí. a la dutxa només hi ha un vidre, no hi ha paret, hi ha vidre.
1: Sí.
0: Però si tu t'asseus al vàter et veuen allà sí. fent coses.
1: Sí, sí.
0: No, està mal no, pensat, no, sí, jo he estat a un hotel així, no sí. sé dir-te ara quin, però està...
1: No, a mi m'agraden aquests que hi ha cortina entre l'habitació i el lavabo. Aleshores, que
0: cortina?
1: Vols intimitar...
0: Sí, ja,
1: bueno, no, que toques un botó com aquest del vidre i es difumina tot. Que vols que et vegin? Perquè vols fer un número allò sexy. Pum, saps? I llavors et veu allò amb el trompetín.
0: Ja.
1: M'explico?
0: Trompetín.
1: Bueno, és el que tinc, vull dir. No arriba ni a trompeta. És un trompetín de fira. Bueno,
0: voleu una sirena, que si està molt fresquet, eh?
1: Pues home, jo la veritat, si no hi ha més remei, sí.
0: Sí, sí, sí, que la sirena es veu que hi ha els èxits més buscats.
1: Ah, sí que hi ha.
0: Cons, bombons, que et roben el cor, bombons. Perquè, clar, ara ve molt de gust a l'estiu. Polos, sorbets, que fan que l'estiu sigui encara millor. Mira, perquè a la sirena... Ja, què passa?
2: El otro día traje un gelat de la sirena, aquí. Yo me comí uno de cheesecake.
1: Vale, molt bé, Venga, interessantíssim.
0: Doncs trobareu més de 200 gelats, els autèntics 200. Èxits de l'estiu, bombons, terrines, cons, sorbets. Fins al 29 de juliol, tots sí. els polos i sorbets, senyor Marcelí, de la marca Sirena,
2: sí.
0: amb oferta segona unitat al 30%.
2: Pa, tu boca!
0: Agafi, i quan tingui gent, claro,
2: bueno, sí, clar,
0: per on tu menges,
2: boca.
0: Si no.
2: Sí,
1: clar, no serà per a tu...
0: Vinga.
1: No. És que diu pa, tu boca.
0: Escolta, que hi ha el daiquiri de maduixa, que es veu que és una bogeria.
2: Sí. I és de cheesecake.
0: Sí. Sí.
1: Bueno, Laura fa... A veure, entrem amb sí, un aplaudiment per Laura Fa, darrera secció. Ahir la teníem a l'AP7, vas fer un gir i vas tornar sí. a baixar a partir de les 12 de la nit quan es va desconvocar la vaga.
0: Sí, em va escriure unes hores la Xènia, que
1: home,
0: dic, pobra, mare meva, pobra
1: Xènia. La Xènia estava... Sí. Bueno, sí, sí, aquí sí. una abraçada ben forta a la Xènia, que comença avui vacances. Sense la Xènia no hi ha programa, eh? Torno a repetir-ho.
0: La gent està contenta o no?
1: Amb la Xènia, sí.
0: No, amb l'acord.
1: Amb la Xènia està entusiasmada. Amb l'acord, també. Sí, sí, aquest matí s'ha fet una assemblea aquí. Estem molt assemblearis, darrerament.
0: Genial.
1: S'ha fet una assemblea i la gran majoria
0: Pues ja està.
1: Bueno, han votat a favor, contents i ja
0: pues
1: està.
0: Genial. Per tant, bueno, tots som un, tots som
1: tots
0: un som atacom,
1: un,
0: no?
1: I agrair la feina del comitè i la feina de, bueno, dels que han estat aquí per arribar a un acord. Molt dit bé. Això, bueno, qui ha cancel·lat també no només la vaga, sinó la relació amb els Xoques és Burger King.
0: Ja era hora que hi haguessin conseqüències per aquest tipus de personatges que ja sabem qui és, perquè us ho vaig explicar a
2: tots. Puto amo.
0: Ja comencem a controlar aquests
2: puto
0: streamers
2: máximo,
0: que emeten per altres plataformes que no són les nostres i les que estem familiaritzats. El Xoques no només va fer lo d'Esther Espósito, sinó que els directes, aquests nanos...
1: Si et sembla, podem fer una cosa, Xavi Alujas, que és primer recordar el que va dir d'Esther Expósito i després escoltarem el darrer que ha dit quan se'l va criticar per les declaracions d'Esther Expósito.
0: Vale.
1: I està menjant fideus.
8: No. Esa piba és...
1: Esther Expósito.
2: Piba.
8: Por su pensamiento político, doctrina, etcétera, no te vale la pena estar con una tía tan atractiva si tienes ese pensamiento. Es mejor estar con un 6, te lo aseguro.
2: ¿Con qui?
1: Con un 6.
2: Un 6?
1: Obert de cames, amb, una, sí, amb un look que és de...
2: Ja te gustaría a ti, tete. Estar ahí comiéndote unos...
8: Rupi mil veces por encima de esa tía. A mi chica. Pero mil, no, no 10. Mil.
0: Será novia.
8: Por pensamiento, por simpatía...
1: M'agradaria veure la nòvia.
0: És guapa.
8: Està boníssima.
0: Snoopy està bé.
1: Està boníssima.
8: Snoopy és un pibón.
2: Pibón, tete.
8: Pero no es lo más importante. Lo importante es que no es una...
0: Ay, qué infástico.
8: Colgada.
2: Está comiendo fideos, tete, mientras habla. Para que después diga que los hombres no podemos hacer dos veces a la misma cosa.
0: No, no puede.
9: Dos cosas a la vegada.
2: Dos veces a la misma cosa, comiendo fideos. Y tú, Pumuki, no, no, tú no, comes yo, fideos yo en el sofá de tu casa ahí con las piernas abiertas
1: pues no.
2: Y haciendo un vídeo y no, no. Enseñando ahí casi la chorra. No, no. No hace nada de eso, porque era un pringao, tete.
1: Doncs va rebre moltes crítiques, Laura.
0: Moltes crítiques. I... Ell pensa que fa directes, una dels seus home, negocis, clar. Està fent directes perquè
2: tu
0: es connectin.
2: Tu no has hecho ni un puto directo en tu casa, bueno, en tu vida, Pumuki.
0: En tu casa, a lo millor a la pandèmia, sí que connectaves algun dia des de casa teva.
1: Sí, no. Però menjant fideus, obert no. De cames, amb, no. Amb pantaló curt i clar. Fent el pòtol, no?
0: Ell fa directes com que... tot el que li tira encara a Esther Espósito és que Esther Espósito, el més salvatge que va dir que no li va agradar a ell, és que ella no parlaria mai amb nazis. Mm. Imagina't, o sigui que no. Bueno, total, que en aquest directe nois van començar a dir-li t'has passat i tal, i ell va contestar el següent.
8: La tengo bloqueada, la zorra, que es muy pesada. Sí, tengo entradas, ¿qué pasa? También tengo dinero para enterrarte. Sí, sí, efectivamente. He ganado más en una promo de Burger King que tus padres en 20 años trabajando. Venga, sí. Sí, cerdito. Tengo entrada, sí.
2: Pa su boca.
0: No sé quines són les entrades. Ell tenia un contracte...
2: Muy buenísimo, tete. Cerdito, cerdito.
0: Da un asco que
2: he
0: flipes.
2: He bloqueado la zorra.
10: Hostigos. Eres tonto.
0: És que és el resum. Hi ha molta gent així, eh?
1: No, no, sí,
0: estem
1: sí.
0: Estem rodejats.
1: No, no, i espera't.
0: Clar, vull dir que sembla que no, perquè aquesta gent
1: perquè
0: viu...
1: Perquè
0: viuen entre nosaltres.
1: Són més intel·ligents els porcs senglars que aquests.
0: Clar, clar, però viuen entre nosatres.
1: Home, i tant.
0: I guanyen
2: diners. I no
0: diners.
2: Semblen, i no ho semblen.
0: No, no, i guanyen sí. Diners, i vull dir que controlen. No. Què passa? Burger King cada estiu agafa a quatre famosos, que no en coneixeràs a cap, perquè aquest any els famosos triats són la Rivers, Marta Díaz...
2: Ja, l'estete. No conoces la Rivers.
1: ¿Quién es Marta Rivers?
2: Fua,
0: no, no, la Rivers.
2: La Rivers, tete, Marta Rivers, venga, claro.
0: Marta Díaz, ¿no? Marta Díaz...
2: Tú una... entén al revés.
0: Marta Díaz es una de las que té més seguidors a xarxes socials.
1: Pero que no lo veas sí, sin... ¿Qué hace? ¿Qué dice?
2: Pues hace nobleza, tete, y aura.
0: Lifestyle.
1: No tienes ni idea.
2: Lifestyle, tete.
0: Lifestyle.
1: Marta Díaz.
0: Marta Díaz, la Rivers, peldaños.
2: Peldaños, tete, peldaños, fua.
1: Menjar hamburgueses tots ells.
0: No, cada un té la seva Grand Prix de burger. I li posen els ingredients
1: però
0: que volen.
1: Però què vol dir Gran Prix de Burger
2: King? Pues, que t'has tu... agüent, t'he comprat un perrito ja.
0: Tu te'n vas a Burger King i pots demanar un Whopper queso, un no sé què, claro. O un Gran Prix Xoques. Un Gran Prix Marta Díaz. I és una hamburguesa especial.
1: Que porta el nom.
0: Que porta el nom vale. I ells han triat els ingredients.
1: Ah, vale, vale.
0: Llavors, amb tot aquest embolic, clar, li hauran pagat Burger King, li haurà pagat un pastón al Xoques. Que... Però vull dir que igual arriba, jo què sé, 6 xifres segur, eh? Vull dir que un pastón...
2: Eso cuánto,
1: 100.000 euros?
0: Sí, segurament.
1: Què dius?
0: Sí, sí, sí.
1: Del Burger King li paga 100.000 per portar... I l'hamburguesa què porta?
0: Pensa, no ho sé perquè ja l'han tret. Pensa que tota aquesta gent, Burger King i tots aquests, ja no... Per això la tele està com està, perquè ja no inverteixen en la tele. Perquè quin programa té 4 milions d'espectadors per tu fer aquesta publicitat. Llavors, tots aquests diners, quan valia un anunci a la tele? Sí, tu sembla molt?
1: Molts diners.
0: Tu sembla molt, però si han pagat 400.000 és molt més barat que fer-ho a la tele, no? Mm. Llavors, el xoc es vacila d'això, es comença a generar aquest ambient una mica cancel·lable, perquè a més el Xocas també ha tingut moguda aquesta setmana perquè es va passar la samarreta d'Argentina pels testicles.
2: A ver si tenéis huevos, si la pagamos o no.
1: Imagina't. Però aquest tio. Però tu com és que entres aquí?
0: És que li pagues tu, és que no s'entén.
1: Jo no li pago res. Perquè venia amb la Vane, però la Vane resulta que...
2: Està en Miami.
1: Està a Miami, està en Rosalía i li hem perdut la pista.
0: Està
1: en
0: la Rosalía?
1: Està de perruquera amb la Rosalía.
2: És estelita de la Rosalía.
1: Ella diu que està...
0: Ella va tenir la idea de fer-li la corona.
1: Ella diu que està treballant amb Rosalía ara. Jo, pel que m'han explicat, està fotent de perruquera posant quatre pinces.
2: Quatre bigudins.
1: Però bueno, el que anava... Però ens ha deixat aquí... Bueno, que a més ja no són ni parella ni res.
2: Porque llevo el uniforme de Doberman Security de l'empresa de seguretat i ahí abajo en recepció digo soy compañero y me dejan entrar.
0: Bueno, pues... No, però ens està bé per il·lustrar, perquè tenim penya així vivint entre nosaltres i si la detectem...
1: Bueno, a veure si es podem concentrar amb el Xocas aquest.
0: Ahir ja va començar a sortir per les xarxes que la gent anava al Burger King i ja no estava la Gran Prix Xocas. Només quedava a les altres tres. Quin disgust. Un disgust. Fins que va fer un comunicat Burger King dient que es desvinculava del Xocas, que eliminava aquesta hamburguesa, que ells no tenien res a veure. La gent, a més, aplaudint a Burger King... Burger King s'han cagat vius i ho han fet per salvar-se ells, òbviament, però bueno, ja està bé, perquè acaba tenint conseqüències el que fa, vull dir que no és, no és per parlar bé de Burger King, sinó ja era hora que quan aquests incels totalment misògins comencen a fer aquestes coses, doncs tinguin conseqüències, perquè sobretot perquè tots els que tenim criatures adolescents van tragant aquesta merda, doncs almenys que tinguin una mica menys de ressò.
1: Què li passa? Ara que ja el veig, que amb aquesta mirada, quan es gira... I tot el dia va d'anar amb la tele. Jo, ara li vaig dir una cosa. La temporada vinent, les teles les apagaré, perquè això no pot ser. Tot el dia va anar amb la tele. Què mira ara?
9: A veure, teniu 50.000 televisions engegats?
4: No, sí, està per fer el Mediamarque.
1: No,
4: per
1: seguir l'actualitat. Miri, tinc... ja ho he explicat molts cops.
9: L'actualitat és la cabra Rubi. La cabra Rubi, o Rubí, no sé com se diu.
0: Que és que encerta qui guanyarà.
9: Encerta qui guanya la...
2: El ponyo.
0: No, bueno, la tortuga.
9: No, que diu que encerta que guanya l'Argentina.
0: No, està la tortuga Yellow.
2: Sí, però ara han pedit una segona opinió al sultán, el perro adivino. Un perro de València.
0: No, i perquè hi ha la tortuga Yellow, també.
1: A veure, posa.
2: Telecinco.
0: Hi ha un pop, també.
2: Mira, sultán, el perro adivino, tete. Telecinco.
10: Está. Ahora sí que sí, compañero sultán, dame un abrazo.
2: Dice que no,
10: España. Dame un abrazo, sultán.
0: Si han posat menjar a Espanya, està menjant... Però es pensa que som imbècils,
9: no, veritat? No, però posen dos menjars, un amb una bandera i l'altre amb l'altre.
0: Home, clar, ja li posen.
2: Un cuenco delante de la bandera Espanya i un cuenco delante de la de Argentina, esa.
0: Amb un li posen pinso pasará... i a l'altre li posen pedres.
9: No ho saps, tu? No ho saps, eh?
0: Sí.
9: Doncs els animals tenen un sisè sentit.
0: Sí, encerten els
9: bèsties,
0: partits.
9: Els animals... Però fixa't que han anat a buscar fins que l'animal no ho ha encertat a Espanya. No
0: la tortuga Yellow va anar a buscar el bròquil a on? De la bandera d'Espanya, sota l'aigua. I també ha dit Espanya. Mira tu. Jo el que tinc és el menú del Xocas. Mira, la tria del Xocas t'encantarà.
2: Fuà, que sempre me lo pido.
0: Carn 100% a la graella, doble formatge, bacon, és com la de sempre,
1: sí,
0: tomàquet,
1: sempre.
0: Enciam, ketchup i mostassa amb pa amb llavors, acompanyat d'una beguda, que no falti, un complement i un mini King Fusion a escollir. A més, pots escollir un dels tres clauers del Xocas.
1: Això sí que...
2: Això és lo máximo, tete, lo tengo yo pel patinete.
1: I suposo que, a més, un sobre de colesterol per posar-hi per sobre.
0: A més, el Xocas em parla així, ell que té... Saps el Rei León, que hi ha el Timón i el Pumba?
1: Sí.
0: El que s'aixeca de peu,
1: sí.
0: Que no sé, crec que és el Timón,
1: sí.
0: És el Xocas,
1: sí,
0: no sé. És aquella cara.
1: Sí,
0: o sigui, ell sí és, cert, sí. És totalment així.
1: Bueno, anem amb un altre... Perquè dimecres parlàvem amb la Laura Fada, que la revista Setmana va publicar unes fotografies de Carlos Alcaraz amb una noia amb un iot, s'havia especulat...
9: Qui era? Sí.
1: Parlava de diferents noms, a Telecinco fins i tot van parlar que si era una filla de Julio Iglesias. La Laura Falla sap qui és.
0: Sí, ho van publicar a Vanitatis. És una noia catalana, Clàudia Canals, que havia participat a La Isla de les Tentaciones com a soltera tentadora.
1: Para un moment, hòstia, de veritat, tota la tarda jo no puc estar amb...
2: Mira, mira, tengo una camiseta que m'han dado de RAC1, mira per on me la paso. ¡Por los huevos! Y además tengo aquí un poquito que he ido antes al lavabo, tete, y mira, mira, el frenazo. A ver si te hacen una hamburguesa con tu cara de pan, pumuki.
9: Què t'ha caigut? Què t'ha caigut?
2: Una hamburguesa calva, con calva y con pelo por los lados.
1: A veure...
0: Clàudia Canals.
1: Però, a veure, de moment el currículum és interessantíssim.
0: Bueno, ella té una empresa que és...
9: empresa? Alerta.
0: Sí, assessora...
1: I va anar a la Isla de las Tentaciones.
0: Sí, com a, com a tentadora.
11: Tentadora, eh?
0: Tentadora. No va... No va...
9: Anava a buscar el que no tenia.
1: Què vol dir tentadora?
0: La que intenta seduir els que van en parella.
1: Per això et dic que ja presenta...
0: No va triomfar, la van fer fora ràpid.
1: Home,
0: eh?
1: Quina llàstima.
0: Vull dir que... Té el
9: seu no se'n va sortir.
1: No, va tentar.
0: No va fer massa enrere. No va fer cap foguera, perquè triomfen les que aconsegueixen posar-se pel mig d'alguna parella i que les...
9: Desfer la parella.
0: Desfer la parella. Té una empresa que ofereix serveis a creadors de continguts i els relaciona amb marques.
11: Sempre
0: una,
11: tot està relacionat sí, amb el mateix.
0: És aquest món en el que viuen. Sí. Se l'ha localitzat per un dels tatuatges. Algú devia caure un tatuatge que portava aquí l'espatlla.
1: Ah, l'han localitzat pel tatuatge.
0: Pel tatuatge,
1: pues
0: sí.
1: Quin estudi tenien d'ella dels tatuatges, no?
2: Bueno... Que el tatuaje es tu DNI, tete. Yo tengo aquí en el pubi uno que pone bon apetit.
9: Ay,
2: y salen todas las fotos en cuando cuelgo vídeo en lo de las cámaras.
1: Es que no volem saber. No
2: en lo que
1: saber.
2: pagan, la página web esta que paga.
0: Que ella si és catalana.
2: OnlyFans.
0: Que si ella és catalana i ens escolta i vol trucar a RAC1, que estem fins... Jo dins de mitja hora també ara t'ho dic. Però bueno, que estem oberts...
1: Però per què ha de trucar?
0: Per explicar-nos quan porta amb ell, quan ens van conèixer... Home,
1: Però de què es van... Com es van conèixer?
0: No tenim més dades. El que sabem, ara has dit, la filla de Julio Iglesias... El mes de març, el Canals se'n va anar a Miami i allà han publicat que va tenir una relació amb una de les bessones, la Victòria, filla de Julio. Però bueno, no és una relació, que van tenir un rotllet d'un dia perquè van coincidir en el club de tennis de Miami. I a la Clàudia aquesta no sabem més. No sabem si és també esporàdic o ja porten, doncs, si era març, això,
2: no sé, no,
0: des d'abril. No, no tenim més dades, la veritat.
1: No, si no ho sap la Laura Fa, què ha de saber vostè?
12: Bones tardes, home, en Toni Nadal.
1: Què tal, Toni, com estàs?
12: Ets entrenador d'en Rafael Nadal.
1: Has vist el documental de Rafa?
0: Sí, tu l'has vist?
1: Home, i tant.
0: És fora el moment del Toni Nadal,
1: és un moment de molta tensió, eh?
0: Sí, bueno, perquè ell comunica que pira... I s'entera el Rafa per la premsa, eh?
1: És un moment de tensió màxima i a més tots ho confirmen. El pare de Rafa Nadal i tal, que se n'assabenten per la premsa i queden tots parats. Es crea un mal rotllo de nassos.
0: No, i lo fort és que el Rafa, quan vol que entri el Carles Mollà, com que no té nassos de dir-li al Toni Nadal que li posaran un ajudant, li diu al pare, és el pare del Rafa Nadal.
1: El Rafa no li diu.
0: No té ous de dir-li al
12: tia. Bueno, això són experiències i anècdotes. L'important, ara que parlem d'en Alcaraz, és que aquest lot va per mal camí. Xiques a tope, noches de fiesta, llastres amb el lòter... Està més pendent del seu propi mango que no pas del mango de la raqueta. Ja vaig aplicar en cadena ser que Juan Carlos Ferrero el marcava i per això triomfava i anava per bon camí, però això s'ha acabat.
13: No sé si necessiten tener a alguien al lado que les diga cosas que a lo mejor otros no se atreven a decirles.
14: Totalmente. Yo creo que el compromiso, y creo que en este aspecto, creo que Juan Carlos... actuaba correctamente. Yo creo que, claro, tú tienes dos maneras de actuar. O bien estás en manos del jugador y no le dices lo que consideras, o bien, pues bueno, eres un tipo que quieres marcar una línea. Yo ¿cómo actuaba? Yo le decía a Rafael, tú haz lo que quieras. Yo lo único que no voy a hacer nunca es reírte la gracia. ¿Entiendes? Ahora tú, si me pides opinión... Pues evidentemente yo no te voy a decir que hacer esto está bien, si considero que está mal, pero es decisión tuya.
12: Y ahora pues no queda ningún marco, le riuen sus gracias y bueno, desde que pasa eso, cuando torneos he jugado y cuando he guanyat, Com ni uno.
0: Costa, eh? Com em costa el mallorquí, a mi?
1: No, i avui us costa tot, eh?
12: Ni uno he guanyat. Des de que no el marquen, no he guanyat ni un torfer.
1: Ah, no, des de que no, no està en Juan Carlos
12: Ferrero.
1: Des de
12: que no està en Ferrero.
1: Bueno, perquè està lesionat.
12: Per què? Perquè no se cuida.
1: Ja, bueno, no ho sé.
0: Però les lesions del Rafa Nadal, també, el documental, que s'injecta, es posa al límit.
12: Bueno, perquè estava pobre, estava podrido.
1: Bueno, i tu també, que el forçava, o sigui, el forçaves al límit, eh?
12: Bueno, i qui va aconseguir?
9: Exacte.
12: Ser número uno.
1: Exacte.
12: No quedarà el número uno de Yate.
1: Té un peu que hi té una pilota de tennis com a os, eh? Perquè allò és tremendo, eh? Quan ho ensenya.
0: També és veritat que no sé, perquè no es retiren abans i ja està, tu, que aquesta gent no ho ha
12: guanyat
0: tot.
12: Perquè s'ha de retirar, jo sé.
1: Bueno, tu vas plegar, perquè la que vas veure Carlos Moyà vas dir...
12: Ja, no tinc per què aguantar aquest Benaitaro.
0: Com?
9: Mare,
1: aquest Benet, que li diu Benet.
0: Ah, vale.
15: Escolta, tenim una informació. Si voleu,
1: sobre què?
15: Si voleu, la podem escoltar ara o la podem escoltar més tard. Tenim un tall de la Marta Pontnou on ens explica...
4: Ai...
15: Per què no vol tornar al càmping de la FA? Jo no sé com vulgueu, si voleu...
9: Sí,
15: ho
9: estudiar, no i tant, home.
15: Espero, diu, que hi va anar i explica els motius pels quals no vol tornar.
0: Espero que sigui sincera, perquè tinc el tall jo en el meu mòbil on explica per què es va trobar malament. Espero que ho expliqui bé.
4: Ui, se va trobar malament? A veure si...
0: Aquí acabarem emprenyades aquest estiu abans que comenci la cosa.
15: Bueno, endavant.
1: Acabarem una mica com RAC1.
0: Sí.
1: És com hem acabat tots.
0: A veure.
15: Éreu amigues. Endavant, Marta Pontnou.
1: Sí.
16: Per començar vaig agafar trànsit, molt trànsit, i a més, un dels dies també d'aquestes onades de calor, els dies amb més calor de l'any. I quan vaig arribar al càmping, que sempre deia que era tant, que si està tan bé, que si està tan bé, que si està tan bé, vaig pensar, calla que no ho sé, doncs hi haurà gespa, o hi haurà, o serà asfaltat. És que era terra. Us imagineu amb aquesta calor la terra batuda, aquesta que quan camina s'aixeca aquesta pols? I és més, els cotxes poden transitar pel càmping. O sigui que si tu aquell dia te'n vas, o aquell dia tu arribes, o aquell dia tu has de carregar les bicicletes perquè te'n vols anar a fer una cursa, passen cotxes mentre tu estàs amb la cadira plegable allà llegint. I això aixeca pols, clar. Llavors vaig baixar del cotxe amb aquella pols, amb aquella calor... aquell d'allò, i no m'ho vaig poder creure, i vaig pensar que allà, que ara, ella sempre diu que té aire dins la caravana, sí que té aire, però clar, té un pingüino, no té una cosa que tanquis la porta i és un airet, una brisa fina, no, és aquell xorro que et ve al mig de la cara. I no vaig poder fer res, ni maniobrar, o sigui, em vaig assentar en una cadira, vaig esperar que em fessin el dinar, això sí, la primera vegada en 25 anys que la Laura fa em fa el dinar, això s'ha de reconèixer. Però em va donar un vermutet amb gel i ja ho sabeu, el vermut, la calor, m'acompanya i em va donar el que se'n diria en català correcte, una pàjara, i em vaig quedar postrada amb aquella cadira com un parell d'hores. No sé si vaig dormir, si vaig obrir els ulls, si estava mirant l'infinit, em vaig mig desmaiar. I després va passar... No em vaig quedar a dormir allà, per sort, s'hi va quedar la meva filla gran, amb un iglú, amb una calorada de Déu, i jo me'n vaig anar a un hotel. I a l'hotel també van passar coses, que ara no explicaré, i el resum va ser un cap de setmana bastant, com diria la fa, regolint.
1: S'ajusta a la realitat?
0: S'ajusta. Hi ha
15: una
0: part, hi ha una part una mica escatològica que l'ha obviat, però...
1: Bueno, no li va sentar bé. No li va
15: vomitar.
1: Va vomitar, pobre.
0: No.
4: Agua mayor.
1: El vermut no, que li vas donar.
0: El vermut li va sentar malament.
15: Perquè no era de Reus.
0: Sí, ho veus? Jo crec que no era de Reus.
9: Veus?
0: Però,
9: veus?
1: Ara, va prendre una decisió que jo...
9: Jo també.
1: Jo sóc com ella.
9: Igual.
1: Jo sóc d'aquest tarannà. A mi quan la cosa no m'agrada, toco el dos.
9: I tant, retirada, la Pont Nou, ole.
1: Home.
9: Ole, la Pont Nou.
1: I ole, i te'n vas a l'hotel, t'instal·les...
15: Oh,
1: i els altres que fotin el que...
9: Què
15: li va passar a l'hotel? Què li va passar?
1: Bueno, ara hi ha un segon capítol, que és què li va passar a la Bonnou a l'hotel.
0: Però tenia algú en el seu interior que la desajustava. Les constants vitals se li reajustaven amb una... com se li posaven...
1: Anem enrere.
9: Va ser un cop de calor.
1: Va, abans d'acabar, que tenim... tinc un parell de temes.
4: A veure, què tens?
0: Què tenim? Bueno. Ah, Richard Guet, no t'interessa, no què? Ja sé com vas.
1: No, que sí que m'interessa, però és que depèn del temps, prefereixo...
0: Ens el guardem, perquè és una pel·li que sortirà i tinc moltes coses a dir.
1: Ens el guardem. Doncs escolta, podem anar invertint a Xavier, sisplau.
17: Buenas noches,
1: senyor. Bueno, Bertín Osborne...
9: Això és un cantant.
1: Bueno, ara ho veurem, perquè ha hagut de suspendre un concert per motius de salut.
15: Què li passa?
0: Sí, ara tenia com una minigira prèvia a la gira que farà l'octubre, que fa la gira final d'acomiadament, per fer l'última traco a tothom que vulgui anar-lo a veure. Però us en recordeu que l'any passat ja va anul·lar la gira perquè es trobava malament?
1: Sí,
0: no, sé què.
1: No estava catòlic.
9: Un cop de calor, també.
0: No sé si del Covid i tal. Continua arrossegant i va fer un concert en un bingo fa uns dies. Va començar a desafinar com una gallina
1: però,
0: fònica.
1: Però, perdona, Bertín Osborne actuant en un bingo.
18: Claro, el bingo Las Vegas.
9: Un moment.
1: Això
18: no lo conoces?
0: Bueno...
1: Està baixant amb barrena, eh?
9: Però, que dius el contrari?
1: No, perdona.
9: Tu vas a un bingo. On pots estar més bé que un bingo?
1: Ma, això però, no són lloc per
9: concert
1: un
9: concert
1: no.
9: Gratis.
15: Però llavors
9: allí.
15: No sents els números.
1: Ma, no.
9: Dinar, el menjar. Escolti, baratíssim. El cartró.
0: El bingo a Las Vegas un dia sortirà les notícies perquè ja no s'entén. O sigui, no s'entén que cada cop que algun d'aquests necessita alguna cosa, actua... Vull dir, què passen coses? No sé dir quines.
1: Però un moment, el Bingo Las Vegas, a on està?
18: En Madrid.
0: El Bingo Las Vegas és el que anava... El Kiko Hernández és com relacions públiques del Bingo Las Vegas.
1: Claro. Aquell, el que sortia a la tele?
0: Sí.
1: Claro. Relacions públiques.
0: I tothom va com al Bingo Las Vegas. Jo, a més, vaig anar amb ells, que és pertorbador perquè tenen 5 cartrons, o 7 o 8 a la vegada, i vaig estar un dia amb Carlota Corredera, Kiko Hernández i Belén, jo, amb un cartró...
9: No, n'has de comprar 10. Doncs
0: pues ells tenien 10. Anaven apuntant i parlant. Dic, però a veure, jo que tenia un, no era capaç de saber si la bola l'havia de tatxar o no.
9: Això ho veus un moment, ho veus un moment.
0: Sí, sí, i jo estava i ens va... Vull dir, em va tocar a mi... Em van donar...
1: Aquest, em va tocar el bingo?
0: El trofeu i em va dir,
1: I quanta pasta et van donar?
0: No, perquè com que era una taula, van dir, hay que compartir con la...
1: Ui, no, dic, home, no, perdó, no, ni de conya, jo no comparteixo.
9: No, no.
0: Era poc, eh?
9: Mai de la vida.
0: Se'm van enredar i em van dir,
1: també he de dir-te que és el pitjor que pots fer, no compartir, perquè jo hi vaig anar amb un amic meu, el que feia 18 anys, el Bingo Villares, aquí a Gran Via, i que fotien abans uns premis potents, eh?
9: Maco.
1: I jo començava a pagar el cotxe i vaig dir, si em toca el bingo, tinc dos mensualitats pagades. I a la taula es va dir, es comparteix o a qui li toca, li toca? Jo vaig dir, no, no, a qui li toca, li toca. Perquè jo ja estava fent números de dos mensualitats.
15: I a qui li va tocar?
1: Pues el tio que fotia 18 anys.
9: El bingo i la línia.
1: Ole, ole.
9: Tot li va tocar.
15: Paragüista.
1: I li vaig dir, bueno, xato, paga't alguna cosa.
15: Per insolidari.
1: I va pagar una Coca-Cola, el tio.
0: A mi em van dir que es compartia, vull dir que no recordo, no, però em van tocar...
1: Després vam voler arreglar-ho, després em van dir, bueno, que jo sàpiga també es reparteix.
0: Sí.
1: Però ja no va colar.
0: No, home, clar, si havies dit que no.
1: I era pasta, de l'època, calés,
0: Jo no recordo.
9: I li va sortir barata, la Coca-Cola, perquè els bingos és barat.
1: Sí, barato, barato.
0: Jo no recordo. Però va actuar ja Albertino Osborne.
1: Sí.
0: I era com una prèvia. Tenia avui concert a Chamberí.
1: Atenció, perquè la gira és com la de Rosalía,
9: El bingo
1: i el Chamberí.
18: El festival de Chamberí.
0: El festival de Chamberí.
1: Una fira exigent.
0: L'havia contractat a l'Almeida... 46.000 euros li pagava Almeida a Bertín Osborne, tenint en compte que està... L'altre dia que l'Alba Carrillo deia, ostres, Televisió Espanyola realment ha de contractar gent amb aquests deutes. Amb els nostres impostos ha de pagar gent que no paga impostos. Trobo que l'Ajuntament de Madrid pagar també algú amb aquest deute ha fet el mateix. Bueno, l'ha anul·lat i va entrar el mateix Bertín Osborne perquè es veu que té com mocs... Té com...
1: Bueno, ara els...
9: Té mocs.
0: Com mocs.
1: Ara vos portarem el programa de Ahora Son Soles que li va enviar en aquest cas la representant, la Susana Uribarri.
0: Sí, és la que va compartir novio amb l'Anna Obregón, te'n recordes?
1: Sí,
0: quan
1: pues
0: estava amb el Darek.
1: Li va enviar un missatge de com està Bertín.
18: Va molt mal.
19: He intentado cantar el otro día.
20: Muy bien.
19: Tal y yo todavía
20: me
19: ahogo, todavía tengo un poco de falta de aire, todavía tengo demasiadas flemas. Y por eso el otro día, casi no pude cantar. Hice lo que pude porque eran amigos, no quería, pero no estoy para hacer un concierto de hora y media en Madrid, porque es que no, todavía no estoy en condiciones de hacerlo. Me ha visto el médico, me ha mandado una perimetría, no sé cómo coño se llama eso.
15: Espirometría.
19: Que me la voy a hacer inmediatamente y no estoy bien, no tengo, la saturación de oxígeno no es buena, total, que no estoy, no puedo hacer un concierto.
9: Pobre.
19: Y ya te digo que el otro día intenté cantar y fue un sufrimiento.
1: Bueno, això va ser el 3 de juliol, el bingo, com deia la Laura fa, el bingo Las Vegas, on tenim un fragment petit de com va anar l'actuació.
0: Ai, per favor, ja no cantava
1: torna,
0: bé.
1: Torna a posar.
18: Està mejor que nunca.
0: Ja no, no ha cantat bé en la vida, vull dir que...
1: No, però clar,
0: ara ja...
1: Ara
0: ja, però cantava bé.
9: Ets dolenta, va. Ets dolenta, que ets dolenta com la tínia.
0: Bueno, cantava fatal, va,
1: Laura.
0: Ell ha de pagar molts deutes, per això ara sí, vol fer clar. Aquesta gira. Vull dir que sapigueu que us entabanarà, que fa aquesta deuta, aquesta gira final per entabanar la gent. Vull bueno, dir que mira, vosaltres que mateixos.
1: Jo no sé, tu, que truqui a Cap Roig, que estaré per allà, que vagi a actuar.
0: No sé si Clippers triarà a Bertín Osborne algun
1: cop. Bueno, a vegades Clippers porta gent que sí, està a l'alçada de Bertín Osborne.
0: Ai, a mi m'encanta Cap Roig.
1: Vull dir que...
0: M'encanta.
1: No, per...
0: M'encanta anar a Cap Roig sempre. Sí. Sí, com qui? A veure, que desafini, tu creus? Algú?
1: No, jo he dit del nivell... Perdona, és que a mi Bertín Osborne m'agrada, eh?
0: Sí, a ma mare també li encanta, la vaig portar... A
1: veure... Ma mare també li agradava molt Bertín Osborne.
0: La vaig portar...
1: Ma mare li agradava Bertín Osborne i Julio Iglesias. Sí. Tenia un nivell...
9: Sí. Sí. Mare
0: una, vista, una vista pels homes que no vegis.
1: I a casa teníem dues rajoles de zirconio que anaven amb la signatura de Julio Iglesias, perquè veig el Déu, nivell. Senyor.
0: Ma mare, Julio Iglesias, no, però Bertín sí, la vaig portar al Liceu.
1: També, Bertín.
0: La vaig deixar allà un...
1: I t'ho dic jo també la vaig deixar, vam anar junts.
0: Jo me'n vaig anar, la vaig deixar
1: i
0: vaig ara
1: bueno, tornar. Vam estar allà veient el concert i, bueno, preciós. Sis suïcidis. Però sí. Bé, en tot cas, la meva mare, encantada. Bé, Laura, que passis un bon cap de setmana.
0: No, i... estic al càmping, ja m'instal·lo, ja no em moc. Pots venir quan vulguis.
1: Vindrà Míriam Díaz i després dels precedents de la Pont Nou, doncs pues, certament, espera'm, però asseguda.
0: Bueno, esteu convidats.
1: Vale, gràcies, Laura. Gràcies.
20: Versió RAC 1.
21: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això, amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si, a més, pagues els repostatges amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
22: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
23: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
24: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el barri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
25: Aquest agost, deixa't portar per la màgia del ballet més estimat de tots els temps. El ballet de Kif torna al Teatre Tívoli amb el Llac dels Cignes. Del 18 al 30 d'agost, emociona't amb la bellesa i l'encant d'un clàssic universal. El Llac dels Cignes, el Teatre Tívoli.
26: Entrada ja a la venda a balanyanvio.com.
27: Desplazamientos, comercio, distribución, logística, transporte, se pueden mejorar con datos. Compartirlos nos cuesta, a veces con razón, pero por fin tienes la oportunidad de hacerlo de forma confiable, con tus condiciones y en tu beneficio, en DS4M Mediterráneo, un espacio de datos del Intras de la Universidad de Valencia. Data Space for Mobility. Date valor. Introdúcete en la economía del dato. Proyecto financiado por el Ministerio para la Transformación Digital, Fondos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
28: Quina calor. Vens a l'aigua?
29: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
28: Ja, això passa.
30: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
31: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
32: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
33: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
32: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
33: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
32: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
33: RAC1 Podcast.
32: amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
1: Va, que anirem al cinema amb Montse Llussà, el senyor Boigues, que ens torna a acompanyar de nou. Què tal?
2: Hola, què tal, com esteu?
0: Què tal?
1: Molt bé.
2: A veure, aquesta vegada no preparat res de secció. Farem una mica d'improvisació.
0: Ah, ideal.
1: Sí. Molt bé, molt bé.
2: No, doncs... que havia vaga i tal, jo no tenia res preparat. Però...
0: Ja, doncs
2: una cosa farem.
1: Però, perdoni, és contradictori amb el que ens ha dit a la primera hora, perquè vostè ens ha dit que avui volia fer d'esquirol i que havia preparat...
9: Hasta el matí, havia
1: ha
9: parlat al matí.
1: Ha vingut al matí, que sí. Després han aparegut el Basté i tots aquests, i que vostè volia ser l'Esquirol, però ha vist que els altres també hi eren. No sabia que s'havia desconvocat la vaga, i ara m'està dient que no prepararà res perquè hi havia vaga.
2: Hola, què tal, com esteu? Tinc tot preparat, eh?
1: Ah,
2: tinc el guió tot preparat i les trucades, tot bé.
1: Val.
2: Vinga, va, coses... perquè jo no volia fer vaga, que vull dir, ho teneu, no? Que vull dir.
1: Val.
0: I a més, ahir les 12 de la nit es va saber, per tant, teníem moltes
2: hores. No, és que he vingut aquí 3:45 per començar amb el món i tot plegat. Tinc tot superpreparat.
0: Abans vostè parlava de l'Odissea, doncs li confirmo que es pot anar a veure als cines, concretament al Movie Cinemas, que estrena aquesta nova i flamant pel·lícula de Christopher Nolan. Ha estat rodada en localitzacions reals, com Grècia, Itàlia, el Marroc, Escòcia i Islàndia.
2: Caramba,
0: un rodatge
2: una pantalla
0: econòmic.
2: Ampla, una pantalla enorme. No es vegi tot això.
0: Buscant paisatges que
1: però
0: boquin...
1: Però no va tot a l'hora, eh?
2: Ah, no? Que és un darrere l'altre.
1: Sí,
0: són diferents localitzacions.
1: Principi el cinema és això, és una banda...
2: Cosa darrere l'altre,
0: sí. Sí. Llavors, busquen paisatges justament això, que boquin el Mediterrani, els escenaris mítics del viatge d'Ulisses. És una pel·lícula... Bueno, caríssima, és la més cara de la carrera de Nolan, amb un pressupost estimat al voltant dels 250 milions de dòlars.
9: Ja l'han fet, aquesta, és allò del cavall de Troia, que surten tots de dins i maten a tothom. Ja s'ha vist això.
0: Bueno, surten.
9: Això és cap al final, eh?
0: D'acord. Matt Damon, que interpreta Ulisses, després d'haver treballat amb Nolan a Interstellar i Oppenheimer. I al repartiment se li sumen altres cares conegudíssimes com ara Anne Hathaway, Tom Holland o Zendaya. Per tant, si voleu entrades, moviecinemes.com i cap a l'Odissea. Doncs vagi al cine, home!
1: A veure, senyor Buiga, darrera secció de la temporada.
2: Sí, la millor de totes. Vinga. Anem per la primera trucada.
1: Sí.
2: Jo crec que fa gent que pot ser interessant.
0: És una bona crítica, eh? Destaca una cosa...
1: Ah, una bona crítica?
0: Sí, bueno,
1: comencem bé, doncs, la tarda.
0: Sí, sembla que sí, que no ens havien destacat mai. Diu el següent. M'agrada molt el vostre programa. Aquí també anem bé, ens agrada. Sobretot, les pauses. Són sublims.
1: Per tant, li deu agradar quan fem recomanacions publicitàries.
0: Sí, perquè la resta parlem sense parar. Es diu Florenci Sil.
2: Val, perfecte. És estrany, perquè és el que diu. No callem ni sota l'aigua.
1: No, per això, que li deuen agradar els anuncis. Bueno, està bé. A vegades en programes de televisió també passa, que t'agraden més els anuncis que el programa.
2: Això a vegades també passa. El tenim en línia, aquest...
3: Hola. Hola.
2: Hola, bona tarda, què tal?
3: Bona tarda.
1: Bona tarda, què tal?
3: Bé.
2: Diu que li agraden les pauses del nostre programa?
3: Sí, molt.
2: És raro, perquè aquí més aviat ens trepitgem i no agafem aire ni per respirar quan parlem.
3: Sí,
2: és estrany, sí.
3: Sí, us trepitgeu bastant. Ara mateix ens estem trepitjant.
2: Ah, mira. Sí, digue.
3: Sí, però...
1: És una costum del programa que portem fa molts anys que ho intento corregir, però és una costum...
0: Parlem tots alhora.
3: No ho corregeixis.
0: Quan parlem tots alhora és quan sentem millor.
3: Feu-me cas. No ho corregiu. No ho corregiu, perquè de tant en tant es creen uns microsilencis inesperats que almenys per mi són la gràcia del versió.
2: Microsilencis, eh?
3: Sí, petits moments on es dona la casualitat que ningú de vosaltres parla i això resulta còmic.
0: Devíem badar.
1: Bueno, no parlem, clar...
3: Molt còmic.
2: Còmic per què, còmic?
3: Perquè pel contrast, fa molta gràcia. És un programa per a xerraires, que de tant en tant creï un petit silenci, encara que sigui de mil·lèsimes de segon, sobte, i em fa gràcia imaginar-vos allà tots callats i les cares que deveu fer, i penses, com és possible que hagi coincidit que tota aquesta colla de cotorres hagin callat en el mateix moment?
2: I això li fa gràcia.
3: Sí, molta. La resta...
1: Per tant, no, vostè no fa... No, és a dir, no està fent esment a les pauses publicitàries, sinó al que seria en blanc.
3: A les micropauses.
1: Micropauses.
3: Exacte.
1: Però a part d'això... Quin tio més raro.
2: Veus que vens a mi,
1: És un tio raro.
2: Sí,
1: jo he vist... Que està pendent de la...
3: aquesta pausa que has fet entre tio i raro, boníssima.
2: Però, a part d'això, anem a veure una cosa.
3: Has fet una micropausa, eh? No has dit tio raro.
2: Sí.
3: Tio més raro.
2: Sí.
3: Aquesta pausa, per mi, el millor de la temporada.
2: Però el que
1: I en canvi, ara...
3: Ara. en canvi, en canvi, també has fet una paradinha.
2: Sí, sí,
3: saps com els penaltis?
2: Sí.
3: Bona, bona. Això arriba a l'espectador.
2: Però a part de les pauses, el que diem, li fa gràcia?
3: No. La part verbal, per mi, és com soroll. Més aviat em molesta. Tot
1: com un extractor, no?
3: Exacte. Quan la pares, dius... Doncs cada micropausa dius... Oh, és com, saps? Quan t'estàs pixant... Quan t'estàs pixant, que quan deixes anar, dius, oh, ara... Però és una mica això, és un cúmul de micropauses que a mi m'excita molt aquest programa, eh?
2: Yeah.
3: Per cert, no he pensat mai de fer una micropausa còmica, perquè no és una pausa micro... Les vostres pauses no són dramàtiques, són còmiques.
2: Sí.
3: No he pensat mai de fer una micropausa còmica que duri tot un programa?
2: Ah? No ho he pensat.
3: O encara més, no he pensat de fer tota una temporada amb una micropausa còmica? Tota la temporada, eh? Els anuncis, si volen, per sobreviure, els poden posar. Però que siguin micropauses. A les notícies, pausa. Parlen de... Entrevistes, pausa. Què li sembla? Podria dir versió pausa, versió muts, versió al buit.
2: Alujas, penja.
3: Què els sembla?
0: Miri, ara li agraeixo que hagi penjat, perquè això no es podia aguantar, la veritat.
2: L'he posat en pausa.
1: Però jo no ho veig malament, eh?
0: Oh, per favor.
1: Jo no ho veig malament.
9: Tu també t'has begut
1: l'entrenament. Imagini's una temporada que comença el programa a les 4, perquè els taloners segueixen puntual a les 4, i acabes a posar a les 8, i no dius res en totes les 4 hores. Això no ho fa ningú, eh?
2: Quants mesos?
0: Planteja't per què no
1: ho fa. No hi ha cap emissora... No hi ha cap emissora que ho faci. Home, a veure si no innovaria. Seria una innovació total.
2: El repte seria quant temps aguantaríem l'audiència que tenim.
1: Sí. Home, molta. Potser més del que tenim.
9: Però llavors els anuncis...
1: Perquè estaríem en silenci.
9: Però els anuncis passarien...
1: Els anuncis no, els anuncis sí.
9: Es passen igual.
1: Igual.
0: Però xiu-xiuejant.
1: Però nosaltres... O sigui, el programa en silenci.
2: Sí, sí.
1: Jo
9: ho trobo bé, eh?
1: Reflexioneu.
9: I ho trobo bé perquè sou molt carregosos.
2: De fet, potser sí.
1: No, cal que ho digui.
0: Sí.
2: El propi oient també ha millorat quan l'hem fet fer pausa. Sí. Fixa't que ara, des que no parla, també tot ha millorat bastant.
1: Sí, també va
0: millorar. Això sí que és veritat, eh?
1: Bueno, té alguna altra trucada o podem deixar-ho córrer?
0: Avui heu fet broma sobre els petits detalls. No us podeu imaginar la importància dels petits detalls.
1: Sí, home, ja ho hem dit molts cops. Ja ho deia en pla, Josep, petits detalls, grans conseqüències.
0: La gent no els perdona. La meva vida podria ser brillant, però per culpa d'un petit detall és una merda punxada en un pal. També és un poeta, eh?
1: Noi, veia manera de parlar.
0: Es diu Pep Petit.
2: Molt bé. No recordo haver parlat d'això, dels petits detalls, però bueno...
1: Sí, jo crec que em sona. Sí, a mi em sona, sí. Sí.
2: Li preguntarem. Hola, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: Quan vam parlar nosaltres dels petits detalls? Que no ho recordo.
4: Bé, exactament, el moment ara no ho recordo, però sé que va ser el senyor Marcelí que va dir que l'errada que havia fet el senyor Vicenç Martí...
0: Com?
4: Una errada que havies comès, no, va dir amb conya, que havia estat un petit detall i que no tenia cap importància. I al sentir això, em va sortir a escriure-us, perquè a mi un petit detall m'ha arruïnat, bueno, m'ha acabat arruïnant la vida.
1: Sí, és el que ens comentava en el correu electrònic que ens va enviar, no?
2: Sí. Quin és aquest petit detall?
4: Sí, ara li dic, però primer els poso un context, eh? Ah, bueno. Perquè es facin una idea, tinc tres carreres. Empresarials, idiota, la d'econòmiques, arquitectura, i domino quatre idiomes. Idiota, català, castellà, anglès i xinès.
2: Ah, està molt bé. Però, escolti,
1: per què diu idiota?
4: No, els hi deia vostè, perdonin. Després els hi explico. Deixi'm acabar i ho entendran,
2: Doncs
4: el que els hi deia. Jo tinc tres carreres i domino quatre idiomes, I a més sóc model.
2: Ah, model de moda?
4: Sí, model de desfilades de moda i publicitat. Idiota.
0: Què li passa?
1: Però què li diu idiota? Ja. És que no m'entenc
9: això. Però que m'ho diu a mi.
2: Ens explicarà això, perquè esperem el context, no? Que està explicant.
4: Sí.
1: A veure, un moment.
4: Bueno, li vinc a dir que jo sóc un guaperes, la veritat. Sí, perquè em faig de model, sóc molt intel·ligent.
1: Sí, que té sortida, que té sortida.
4: De fet, moltes agències de publicitat, idiota, quan veuen el meu book amb les meves fotos, idiota, em truquen de seguida, interessades en oferir-me feina, idiota. Després, quan em coneixen i s'adonen d'aquest petit detall, es queden ja tan desconcertats que em deixen de trucar, idiota.
2: Es pot explicar quin és aquest petit detall?
4: No se n'ha adonat?
2: Sí, bueno, que va dient idiota, és això?
4: Exacte, idiota. Doncs aquest és el petit detall que li deia i que m'ha arruïnat la vida.
2: Però això li ha arruïnat la vida?
4: Clar. No, l'únic és que no puc evitar dir-ho, sap? Perquè he anat a molts metges, idiota. I cap d'ells em saben... És que cada 20 o 30 segons dic idiota.
2: Ah, però no ho diu de veritat, eh?
4: Idiota.
2: No m'ho diu a mi, eh?
4: No.
9: És com un tic.
4: A més, ara, la primera...
9: Clar. És com un tic.
1: És un tic.
4: És un petit detall o un tic. Sí. Bueno, és un tic molt idiota, mai més ben dit. Sí.
1: Però és un tic que, clar, això genera un problema, perquè segons qui tens, clar, estàs, per exemple, per anar amb el director o directora, o és igual, amb un president...
4: Això m'ha passat a mi.
1: Ja ha passat, eh?
4: Sí. Que estic amb el senyor, amb el president de la
1: Generalitat, suposem, exacte, sí.
4: I clar, vaig dir idiota, i per molt que li expliquis, pues, és complicat, eh? Jo he estudiat molt durant tota la meva vida, he tractat d'idiota, de ser una persona empàtica, idiota. I més quan em poso nerviosa, me'n surten més, eh? Me'n surten idiotes.
1: Ja ho estic notant,
4: I això va amb la parella també és un problema.
1: Clar.
4: Perquè, clar, per molta veu sensual que tinguis, sí, i per molt idiota... Exacte. Llavors, clar, s'acaben enfadant i totes m'acaben deixant. És un desastre.
2: No, i pel sexe suposo que també havíem d'estrempre bastant, no?
4: Sí, la veritat és que sí. I aquí s'evidencia que un petit detall pot més que una gran cosa.
2: Quina gran cosa?
9: Què vol dir?
4: El meu membre.
5: Hòstia. Va, vaya amb ella.
2: També la té gran, vostè.
4: Sí, idiota. Sí, idiota, vostè.
2: Això del sí, vostè, això ho ha afegit ara? O...
4: Sí, no em faci cas, és que és part del meu petit problema.
2: Ah, això, no, el seu petit problema era d'idiota només. No,
4: sí, ja, idiota, sí, vostè, li estic dient de veritat, idiota, li estic dient a vostè, És que amb el directe em poso nerviós i encara em surt... Sí, li dic a vostè, idiota, davant de tota la seva audiència, idiota, que és més idiota que no s'ho pot ni imaginar, idiota.
2: Això és part
4: del... Però ara se m'està exceptuant.
2: Això és part del tic o ja està afegint vostè?
4: No, és el tic, eh? Ja ho deia la meva àvia, qui no té un all, té una ceba. Jo millor tinc
2: l'idiota. Alujas, penja.
1: Va, però perquè l'ha penjat, aquest home, que té aquest tic.
2: Jo sempre, amb aquesta secció, t'ho dic ara, que és l'últim dia, sempre tinc la sensació, primer penso que és el tio, que és raro, i després penso que potser em pren el pèl. I aquí, avui, mai, més que mai.
9: Aquestes... Però no podria ser que vostè hagi triat les cartes de la gent que estigui més trastocada que hi hagi a Catalunya?
1: O que hagi trucat, en aquest cas, hagi triat la carta d'un idiota, realment, perquè bueno, no parat de dir-li idiota. Bueno,
2: anem per l'última de la secció, ja, acabi. I marxem, eh?
0: Sí, és que en teníem una de preparada, senyor Buigas, sí, però al final n'he vist una altra, que l'acaben d'escriure i prefereixo perquè que ens
2: penso
0: que...
2: Endavant,
1: canviem sobre la marxa. Vinga, a lo loco.
0: Sí. La crítica diu el següent. Vaig descobrir el versió just a l'inici d'aquesta temporada.
2: Sí.
0: I just avui, mira quina gràcia, per això l'he trobat tan curiós, no? Sí. Diu, he començat a trobar-li la gràcia.
9: Ah. Avui?
0: Avui.
2: A l'últim dia.
0: L'últim dia.
2: Doncs mira.
0: I he anat pels pèls, això també.
2: Millor tard
0: Ricard Tardà.
1: Bueno, però es pot recuperar els programes, alguns programes, algunes seccions de la temporada, per exemple.
2: Sí, suposo que sí. El tenim, l'heu trucat ja?
0: Sí, home, clar, ja està tot per bé.
1: L'Anabel Luna ja l'ha trucat.
4: Hola.
2: Hola.
4: Bona tarda,
2: què tal? Vostè es diu que avui, l'últim dia de la temporada...
4: Sí.
2: Ja ha trobat la gràcia al versió?
4: Sí. Justament avui he fet com un canvi de xip i m'heu començat a agradar, la veritat és que sí. Sí, fins ara m'avorria com una ostra, però avui m'he començat a passar bé.
1: Més val tard que mai, eh?
4: Sí.
2: Això pot passar quan tu escoltes un programa que no havies escoltat mai per primera vegada, t'has d'acostumar als personatges...
4: T'has d'adaptar, jo m'he hagut d'adaptar, bueno, al principi, i he de reconèixer que fins a dia d'avui. És que saps què em passava? Jo em pensava que els Muppets aquests eren reals.
0: Ah, sí?
4: Sí. I vostè també, senyor Buigas. Clar, sí. Pensava, qui és aquest imbècil? I avui m'he adonat que, clar, no sou reals els Muppets, i vostè tampoc. És algú que fa de personatge imbècil. O sigui, no és un imbècil real, vostè.
2: Com que un imbècil real? Perdoni, eh?
4: No, això, que al principi m'ho pensava... Però ara, just avui, he vist que no, que vostè no és un imbècil, que és un personatge còmic, com la resta dels Muppets, que fa d'imbècil.
2: Però on vol anar a parar, escolti?
4: I això ja li he trobat la gràcia al programa, ara, entén?
2: Em sembla que no s'està assabentant de res del programa encara, eh?
4: Per què?
2: No, perquè li diré una cosa. Mira, jo li explicaré una mica la meva experiència. Vostè, quan ha trucat al principi,
4: sí,
2: he pensat el mateix que vostè. Vaya imbècil.
4: Ah, sí?
2: Tota la vida, de la manera que parla...
4: Ah, li ha passat el mateix.
2: Sí, al parlar, al dir les coses, tal, la manera que parla...
4: Ja.
2: I dit, vaya imbècil. Però després he recordat que vostè és un personatge.
4: Jo?
2: Vostè sí que és un personatge.
4: No, què dius?
2: No, vostè fa d'oient, aquí... Alujas, treu-li la veu de telèfon.
6: Escolti, jo estic...
2: Veig aquí, està aquí davant.
6: Estic a l'oficina.
2: Està aquí mateix.
6: Estic a l'oficina.
2: No mantingui el personatge.
6: Pues escolto des de l'oficina.
2: Vostè és un personatge, jo soc real.
6: Què diu vostè?
2: No me'n foti, home.
6: Escolti, se m'ho digues. Vostè necessita unes vacances, jo crec.
2: Sí, mira, amb això estic d'acord amb vostè. Necessito vacances.
6: Necessites vacances?
2: Sí, mira, doncs vinga.
6: Ja no sap ni què diu.
2: Fes el so de penjar.
6: Va, penja, penja.
2: Artificial de penjar. Apa, de vacances. Vinga, marxem.
1: Bueno, però en tot cas, un aplaudiment ben fort, no?
2: Un aplaudiment pel Mauri Biosca.
1: Bravo! I pel senyor Buigas.
2: Senyor Buigas.
1: Les 6 de la tarda, 7 minuts. Tornem de seguida amb tota la televisió a veure què ens explica avui Rocco Steinhauser. Fins ara mateix.

0: Són les 6 de la tarda, 9 minuts. Bàrbara Padilla, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: A veure si podem ampliar aquesta notícia d'aquest terratrèmol a Mèxic de magnitud, compta 7,4. I a més, hi hem d'afegir una alerta de tsunami a prop de la costa de Chiapas.
1: Sí, segons l'Institut Geològic dels Estats Units, el sisme ha estat quan faltaven pocs minuts per les 5 de la tarda, hora espanyola. Allà, ara és al matí, l'hipocentre és a uns 10 quilòmetres de profunditat i afecta sobretot Puerto Madero, que és una ciutat pesquera del Pacífic que es troba a 13 quilòmetres de la frontera amb Guatemala. Per ara no hi ha constància de víctimes o danys materials. L'impacte, però, per les imatges que es van penjant a les xarxes socials, no hauria estat com el de Venezuela. S'observen tremolors, objectes que cauen, però de moment no l'esfondrament d'edificis. La Secretaria de Protecció Civil de Chiapas ha comunicat al seu compte d'X que està monitoritzant la situació, tot i que no n'ha donat més detalls. Mentrestant, aquí a Catalunya, a aquesta hora hi ha força retencions a la xarxa viària. Avui hi ha molta gent que se'n va de vacances i això es nota a les carreteres, sobretot a l'AP7. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez.
2: Doncs a aquesta hora, de moment, destacar un tram d'uns 3 quilòmetres de retencions a Sant Celoni. A l'autopista AP7 hi ha hagut un accident amb un camió implicat que ha perdut part de la càrrega. S'ha tallat momentàniament, ara queda un carril tallat, sentit sud, d'aquí aquest tram d'aturades de l'autopista. En aquesta mateixa autopista AP7, ja per volum de trànsit, de sortida de cap de setmana, hi ha diferents punts amb lentituds i retencions, sobretot a la zona entre Mollet i Granollers, sentit de Girona, i també el tram de Castellbisbal a Martorell, en sentit de Tarragona. Afegim també l'autopista de Maresme, el tram de Mataró, sentit nord, la C58, encara d'entrada a Barcelona, entre Montcada i el Nus de la Trinitat, o també les dues rondes, on encara hi ha força moviment a les dues, especialment en sentit Besòs, tot i que la de dalt registra un tram de cues entre l'Hospitalet i el Prat de Llobregat de sortida de Barcelona. És tot, bona tarda.
1: Els gossos de fins a 40 quilos podran viatjar a partir d'ara en tots els trens de Renfe. Això vol dir AVE, ABLO, Alvia, Euromed, Intercity, Avant i mitjana distància. Això sí, els propietaris hauran de pagar 40 euros, a més del seu propi bitllet, per poder-los pujar, i els animals només podran anar en un vagó que serà pet-friendly. Els gossos hauran d'anar amb la documentació en regla i un kit de neteja. Així ho ha anunciat avui Renfe en un comunicat i ho ha ratificat el ministre de Transports, Òscar Puente, al seu compte d'X. La mesura entrarà en vigor dimarts que ve, que és el Dia Mundial del Gos. Fins ara, aquest servei només estava disponible en alguns trens d'AVE. Ha mort als 81 anys l'actriu Brenda Fricker, que es va fer famosa per aparèixer a la pel·lícula Sol a casa 2, perdut a Nova York. Era la dona que vivia al carrer i estava envoltada de coloms. El protagonista, l'actor Macaulay Culkin, li tenia por, però s'acaben fent amics. Va ser la primera irlandesa que va guanyar un Oscar l'any 1990 per la pel·lícula Mi pie izquierdo. Ha mort després d'una llarga malaltia, segons ha comunicat el seu representant. I pel que fa al temps, avui s'han fregat els 40 graus a la Ribera d'Ebre i al Bages, i durant el cap de setmana també es mantindrà aquesta calor tan intensa a l'interior i l'ambient xafogós a la costa. El sol continuarà dominant, però es combinarà amb alguns núvols que podrien descarregar algun xàfec o tronada de tarda a punts del Pirineu i també del Prepirineu.
0: Gràcies, Bàrbara Padilla. Arnau Vila, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Avui tenim temps afegit, el darrer temps afegit de la temporada, tot i que ara ja, a partir de dilluns, obrirem el meló de la programació d'estiu amb Pere Mas, que serà qui capitanejarà les tardes a RAC1 una temporada més, a qui li desitgem un bon estiu juntament amb el seu equip. I avui de què parlarem el temps afegit?
3: Doncs del Mundial, evidentment. Del Mundial i del mercat del Barça, perquè tenim aquesta final a la vista, que, per cert, la girafa Fal i la tortuga Yellow han pronunciat que guanya Espanya. Sí. Hi ha altres pronòstics que també repassarem.
0: Bueno, hem estat seguint aquí.
4: Perro, que s'ha dit un Telecinco.
0: Ha sortit un gos i ha sortit...
4: Una cabra. Conya.
0: Una cabra.
4: La cabra ha fet Argentina.
3: Sí, però la cabra...
0: La cabra ha fet Argentina?
4: Sí.
3: El que està sent més fiable és la girafa. La girafa no està fallant i ha dit que serà Espanya, i la tortuga Yellow...
0: Ah, però que li donen menjar cada dia.
3: Sí, bueno, quan ha estat jugant a Espanya...
0: Quan hi ha partit,
3: sí,
0: a la...
3: Ha de triar què menja i no sí, està fallant. Però bé, després explicarem també més coses, que per cert, la FIFA ha fet oficial,
0: sí,
3: també veurem què passa, que el descans no durarà mitja hora, sinó que serà...

0: Un dia.
1: Ells diuen 17 minuts.
0: 17 minuts, bueno.
1: 17 minuts, doncs... 11 minuts d'actuacions i 6 doncs... minuts de muntatge i desmuntatge.
2: La gent es queixa i és millor, perquè la segona part serà millor, perquè sortiran més descansats, vull dir, més recuperats, sí, sí. Millor joc. Bueno, sí.
0: Dic, amb tot el grapat d'actuacions que s'han d'acumular...
1: Ells a la mitja part en compten no sé. 3. Shakira, Madonna i Justin Bieber.
0: Bueno, però no et parlaven de Coldplay i no sé què més.
1: És tot el show que pot envoltar. El... Llavors veurem... Clar, a la mitja part també et dic, són 3 artistes que només que cadascú en faci una cançó ja són 9 minuts.
0: Bueno, podem fer allò que va dir el...
1: Trossets.
0: No, el DJ que va venir, el DJ de l'estiu. Com es diu aquest?
1: El Mon DJ.
0: Va venir aquí el darrer dia a presentar la cançó de l'estiu i va dir que ell, quan pugui, punxa 2 minuts per cançó i ja ball.
3: Ja ball, eh?
1: Tindran la Shakira per 2 minuts?
0: Bueno, escolta, per pasta no...
3: Pagant, sí.
0: Pagant Sant Pere Canta.
1: Pagant Sant Pere Canta. Doncs mira, parlant de pagant...
0: A mi si em paguen vaig allà i...
1: I què fas?
0: No, ni canto.
1: No, però et paguen per cantar.
0: No, però jo...
3: Estàs allí com un estacallot.
2: No et sap greu, no et sap greu. Si, va, si et paguen això i després has de cantar poc, no et sap greu.
0: Exacte.
1: Però la idea és que et paguin per cantar.
0: Sí, sí, però, bueno, primer que em faci la proposta.
1: I després ja veuríem. Escolta, per cert, i de calés, que no sé si la gent que no ho sàpiga, doncs bé, que l'Atlètic de Madrid s'ha pronunciat via Gilmarín, el seu CEO, que no ven a Julián Álvarez. Vaja. Ha fet públic unes declaracions, tot i el que recu hem pogut saber, que això no canvia els plans del Barça. Per tant, veurem, i aquí una barreja de declaracions i una pregunta del dia, l'última de la temporada.
0: Vinga, a veure.
1: La podeu votar a les stories d'Instagram. Recordem que ha sigut la temporada de la mudança, del Twitter a l'Instagram. Quin titular veurem dilluns? Els diaris de la final del Mundial.
3: No m'interessa.
1: Lamine Yamal le devuelve el baño a Messi.
3: No m'interessa.
1: Fent referència en aquesta mítica imatge.
2: Quina gràcia. Ah, maco que
1: ara s'ha parlat molt.
0: Li ha agradat?
2: Sí, està ben trobat, això, de la foto que...
0: Bueno, no és d'ara, és de fa temps, és de fa anys,
2: La foto.
0: Sí, sí, clar. Era,
1: de fa 19 anys.
0: Sí, clar, era quan Lamine tenia...
2: Sobretot a Lamine.
1: Havia nascut.
3: Fa 3 mesos.
2: Lamine deu fer més anys. Perquè...
0: Sí, és el que li estic dient, que no és d'ara la fotografia.
1: Ja, 19 anys. El
2: Messi potser no, ell no fa tants anys que va sortir aquesta foto, però Lamine...
1: Què li passa?
2: Sí, no sé. Molt més petit,
4: però què diu?
2: Que és molt més petit, a la min, deu fer més anys.
4: Però han passat els mateixos anys per un que per l'altre.
2: Pues no ho sembla, això, no? No ho sembla gent. Perquè si els veus a la foto...
4: Home, clar, perquè la min era molt petit i ha canviat més.
0: Però a veure, quin sentit té que per la min hagin passat uns anys i pel Messi uns altres?
2: Perquè tenen diferents edats.
0: Però la fotografia es fa en el mateix moment.
2: Sí, sí, però ara ha passat diferent temps.
4: No!
2: Perquè sembla...
3: Sí, home, és més gran.
1: Sí, és veritat, a nivell percentual...
3: És més gran.
1: A nivell percentual ha passat més temps per la
2: Lamine. No, però llavors és molt més petit. A la diferència de llavors, sí, molt més petit. Se li va fer molt abans.
3: És més gran, representa.
0: Sí. Bueno, a veure...
4: Sortim d'aquí.
0: On som ara?
1: No, havíem dit que un titular pot ser Lamine Yamal le devuelve el baño a Messi. La segona, Argentina empana a Espanya.
0: Per les empanades. Sí,
1: T'ha d'explicar,
0: Com que tot el dia mengen empanades... I estan una mica empanats, alguns...
1: És el doble sentit, una mica, no? Aquí, molt bé. Espanya...
0: Però, bueno, empana, això vol dir que guanya...
1: En principi...
0: Que guanya Argentina.
1: Home, si tu empanes algú...
0: Sí, sí, principi, Espanya queda empanada.
1: Empanada dins d'una empanada. Tercer titular, Espanya reconquista Amèrica. Aquesta
0: clar,
1: cosa.
0: Clar, això vol dir que Espanya...
1: Hi hem posat el rigor històric.
0: Com aquell Hernán Cortés...
5: Sí, la niña la pinta i la minga.
4: Què diu?
0: La minga, no. La niña, la pinta i la Santa Maria.
1: I després l'última...
0: Escolti, pot no riure amb aquest, davant del micro, d'aquesta manera?
2: Davant del micro?
0: Ah, va, va. I...
2: No s'ha sentit, no?
0: I la...
1: Molta gràcia. I Jaque Mate Argentino.
0: Okay. Clar, perquè mate. Beuen mate, jaque mate.
1: Que tot això, Ferran Torres estava ben mate,
3: sí,
1: Ferran Torres.
3: Sí,
1: està intentant desactivar la...
0: Ara és el moment de vendre'l, és evident.
3: Home, i tant.
1: Pel mate.
0: Pel mate i per tot.
3: Jo els vendria tots.
0: I ja està?
1: Bueno, Déu-n'hi-do, eh?
0: Com ho tenim, això, a aquesta hora? Marta Gaila, bona tarda.
4: Hola, què tal, bona tarda. Marta,
0: bona tarda. També se'n va de vacances.
4: Mireu, ara mateix. Jaque Mate Argentino és l'opció més votada amb un 33% dels vots.
0: O sigui, la gent creu que guanyarà Argentina a Espanya.
4: Sí, però 33%,
0: Bueno, ja,
4: 32%,
0: però... Sí.
4: Lamine le devuelve el baño a Messi.
0: Ah, ben igualat,
4: o sigui, va
0: això.
4: Molt ajustat.
0: Molt ben igualat.
4: Després hi ha un 19% que creu que Argentina empana a Espanya serà el titular de dilluns.
3: Però si afegeixes
4: si
3: aquest
4: 19...
3: Si
4: sumes aquest amb l'altre,
3: ah,
4: guanya Argentina,
3: ah,
4: segons els nostres oients.
3: Ah.
4: Això pot canviar, eh?
3: Ah!
4: I un 16% Espanya reconquista Amèrica.
3: Digue-li.
0: Però si ja li està dient.
3: No, està dient bé.
4: El què no dic bé?
3: No, has fet els números bé.
4: com?
6: Digue-li.
0: Que sí que ho està explicant.
4: Miri-ho vostè. Digue-ho, digue-ho, digue-ho.
6: 32 digue-ho i 19, 22 i 16 i 33.
4: Ara mateix.
7: Digue-ho bé, digue-ho bé.
4: Si es fan les sumes.
0: No sap comptar.
6: Sí. Bé,
8: digue-li, digue-li.
4: Digue-li. Si es fan les sumes, la gent creu que guanyarà Argentina. Ara mateix.
6: Però, això, però allà van diferent.
0: Però en qui va vostè? Va a Argentina o a Espanya?
6: Allà, allà no tenen graus centígrads, no tenen graus farangais.
4: I què té a veure,
0: no
4: això?
6: Pues que no és la mateixa temperatura.
0: D'aquí re comentem la jugada.
1: Molt bé, perfecte.
0: Què tal, Rocco?
9: Doncs molt bé.
0: Veuràs el, la final o no?
9: M'agafa de viatge.
2: Ah, ¿dónde estaràs? Ah, oi, ¿dónde estaràs?
0: Al millor es pot veure la final a l'avió.
2: Que sabrosón.
9: Sembla que Starlink encara no tenen... Ah. En l'avió.
6: Sí, que se pot.
9: Estan en uns quants, però,
6: sí,
9: no
6: to... wifi, sí.
9: Però no estan en tots els avions.
6: En los transoceaní està quasi en tot. Però en los vols transoceaní està quasi
0: sí
6: en tot.
0: Sí que està posat vostè.
6: De... Sí, sí. El que passa és que s'ha de pagar.
9: Escolta, que ahir me vaig acomiadar de tu pensant que era divendres, però sí. No, me vaig donar compte després que era dijous.
0: No, bueno...
9: clar, es no, vam acomiadar l'hi jo
0: fins al setembre. Ens vam acomiadar en previsió perquè es parlava ja de la convocatòria de vaga per avui, però com que es va desconvocar a ultimíssima hora, doncs avui ha sigut com el dia de la marmota, m'he tornat a acomiadar a tothom una altra vegada, saps? Que, bueno, espero que demà ja, sort que demà és dissabte, sí, i ja no, passi el que passi i demà
4: avui
0: no
4: avui és definitiu.
0: Sí, avui és definitiu, ja és per sempre, ja.
4: Home, no, per sempre no, fins després de l'estiu.
0: Ja és per sempre.
9: El Colom que va anar a casa teva ahir
0: sí.
9: Ha vingut a la meva perquè no troba la casa del Toni Soler.
0: Vaja.
9: Ara ho explico.
0: Vale, doncs a veure, serà qüestió d'orientar-lo. Ara tornem. No marxis i afina el llapis, pel que fa al temps afegit.
1: Quin llapis?
9: Ui.
0: Pues a les, els apunts, les coses que estan passant.
9: Ara tiene punta fina o rotring.
10: Versió RAC 1.
11: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
12: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
13: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
14: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
13: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
14: Truca al 900 903 743.
15: Medishore. Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
16: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.

0: festival.
1: L'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
0: Melons Brutal.
2: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
3: Bé, doncs vinga, Rocco.
4: T'explico el colom. El colom m'ha explicat un parell de coses. Recordem, posem context als oients. Ahir et va arribar un colom
3: a casa, sí, que
4: buscava. Al balcó de casa teva, buscava la casa del Toni Soler, que no la trobava.
3: Perquè es vol recuperar el Cracòvia.
5: Hòstia, això sí que sortia ahir l'altre que feia de...
3: I l'Iniesta.
5: Sí, sí.
3: Bueno, volia el cruce d'Iniesta.
5: No, però estava l'altre ahir que feia de Messi.
3: De Núñez
5: con el papá y todo eso.
4: El Llacet, que el missatge que portava el colom era... TV3, Toni, comença a preparar el Cracòvia.
5: Però estarà l'altre, que a mi crec que m'agrada.
4: Esperi. Total, que finalment aquest colom no ha trobat el balcó del Toni Soler, ha arribat al meu.
5: Ai.
4: Què sabem d'aquest programa?
3: Ah, a veure.
4: Què sabem? No anirà en lineal, anirà per la plataforma.
3: Ah, veus?
4: És una aposta per la plataforma perquè el contingut, que és per un contingut d'un públic molt concret, de gent jove, de gent jove que...
6: Gent jove petó.
5: Sí, perquè jo no m'ho mirava. Això que no m'agradava gens, que criticaven el Barça, eh? Se'n reien del Barcelona, jo no m'ho mirava, eh?
6: No, gens, eh?
5: Gens, eh? Només me'n feia gràcia quan se'n reien del Madrid.
6: A mi no m'ho posin,
5: no. No,
6: que no m'ho posin, eh?
4: Bueno, doncs no està lineal. No està...
6: Que no m'ho posin, que no m'ho miraré.
3: Sí, ha quedat clar que no l'he posat.
5: Quan el Barça perdia, se'n reien.
3: Ha quedat claríssim.
4: Serà només per plataforma i no tindrà plató, la qual cosa serà una mera de Polònia, però amb el futbol...
3: Bueno, el que era el Cracòvia.
4: I només exclusivament a la plataforma.
3: Ja. Bueno.
4: Que entenc jo que
3: Mira, per plataforma... un nou programet a facturar.
4: Exacte, sí, perquè això és la minoria absoluta. Efectivament, bueno, hi ha de Polònia
3: no
4: i ja l'està passant.
3: Que passéssim gana.
4: Però
3: venga,
4: ve de preu.
3: Un altre programet i... Hòstia, que no s'escapi res.
4: Però ve de preu, eh?
3: Sí, no, bueno, sí, però...
4: Per què? Perquè va
3: serà, serà bé de preu o no, però és un altre, bueno, un altre programa que col·loques. Vull dir que està...
7: Sí. No, no. Hi ha molta diferència de pressupost entre lineal o plataforma? Sí,
3: però, però és igual, te'l paguen o no te'l paguen?
7: Bueno, però jo vull saber la diferència.
3: Ah, vale.
4: No. Ui, ja t'he dit el preu quan surti.
6: Ui, ella.
5: Però estarà...
7: Home, és important.
4: Ara el preu...
8: Sí, amigos. Marta Cailà quiere saber el precio justo de la producción que ejecutará Minoría Absoluta en TV3, en la plataforma 3CAT.
7: Ara.
8: Y ahora, Roca Stenhauser, ¿cuál es el precio justo de este producto de llamado Cracòvia?
4: Doncs no tenim preu encara.
7: Ah.
4: El preu...
6: Però altres, posa altres exemples que tu sàpigues.
5: Però estarà l'altre? No. Estarà l'altre?
4: La plataforma
7: que passa d'altre,
3: està vostè amb el l'altre.
5: No, que no me rec jo,
4: els pressupostos de la plataforma és sempre molt menor a la lineal, però
7: molt
4: bastant,
7: menor.
4: Bastant, surt millor. Per això és una de les coses que
3: aquí
4: les productores...
3: Aquí s'està demostrant lo bona periodista que jo sempre he defensat, que és la Marta Cailà, perquè és de les persones que en aquesta casa diria que entrevista millor o la que millor entrevista.
7: Apa!
3: No, perdona, perquè ets incisiva.
6: Incisiva.
3: Jo no ho soc. Jo
5: ets la Josepa Cuní. Ets la Josepa Cuní, sí, que pregunta.
3: Marta Cuní.
4: O l'Anna Pastor. Que l'Anna Pastor sí que és veritat.
5: No, que aquella és una nyorda. Ella és la Josepa Cuní. Bueno, Cuní també és un nyordo.
4: No, tindrem el preu.
3: Jo et duraria un programa informatiu, però també
6: d'entrevistes. D'actualitat.
3: Ara.
6: Anar buscant la...
3: O sigui, enriu-te'n tu de la... O sigui, a anys llum... O sigui...
7: Frena aquí.
3: Sí, perquè és amiga meva i he pensat...
7: No.
5: El despertar
7: fins aquí.
3: A freca amb la Terribas.
4: A la tardor...
3: Quan feia la nit al dia, que ho feia fantàstic.
5: Sí, també m'agradava molt.
6: Que burxant,
5: el despertar amb Marta Cailà.
3: Ara.
6: Molt bé.
5: El despertar
4: a la tardor, amb Marta Cailà. A la tardor diré el preu, perquè no han sortit encara publicat, perquè això és una cosa...
6: Però l'exemple que és de 100, posem 100... A la plataforma ja serien 40, 50.
4: Seria tranquil·lament entre 65 i 70.
5: Però estarà l'altre...
7: No està malament, tampoc, eh?
4: Bueno, però que...
3: No estarà l'altre!
5: Però serà... Em deia que no me feia gràcia a mi.
4: Bé, aniríem seguint. Una altra de les coses que he pogut saber, el tema del joc de cartes, recordem que tindrem la versió d'estiu, però també hi ha la versió de la tardor, perquè el Crims, per exemple, no hi serà aquesta tardor.
9: Hòstia, no em fotis, però si és l'únic que es pot veure a TV3.
3: Pues escolta, perdona, em consta que no paren de treballar. No, de veritat.
4: Sí, de treballar.
3: De treballar per fer programes de
4: Crims.
3: crims, però tal com ens vas dir, són complicats de fer.
4: No, perdona, però és que un programa de crims pot estar tranquil·lament 4 mesos preparant-lo.
9: Ja li vaig dir mal per l'esport.
3: Sí, sí, sí, no, sí que
4: no, és que no, escolta, no arriba.
6: Sí, perquè és investigació, fer
4: clar,
6: les
4: filmes... Clar, has de parlar amb els Mossos, els Mossos han de donar-te hora...
3: Després graves les entrevistes i després les has de recrear. Ara,
4: I després el Carles ha de fer-la posar la veu en off. Que la pa... És a dir, és una feinada, eh?
6: És
4: una feinada.
6: No t'hi vulguis
4: tu. Llavors, el joc de cartes tindrà la versió de tardor, d'hivern...
3: Un moment, no estaves parlant del crims.
4: Bueno, que dic, no n'hi ha crims aquesta tardor, la qual cosa no podem... No hi ha més informació.
3: No hi ha crims.
4: Ja avanço la graella de...
6: Bueno, crims n'hi haurà. Una altra cosa és que els facin a la tele.
4: Això és veritat.
9: Ja li vaig dir
0: molt. I segons quin dia potser n'hi haurà algun a joc de cartes. Perquè a vegades ja me l'ha dit,
4: eh? Jo us avanço que el de l'Isaac Andric que l'estaran preparant. Suposo que l'Anna Ponsí...
3: Bueno, però s'ha de veure com acaba, eh?
4: Sí, però tota la primera part...
3: Que no sigui que estigui viu.
6: Què dius?
7: Home, Toni.
3: Bueno, escolta, perdona.
6: No m'estanyaries.
3: Mira, el Bobby Ewing a Dallas el van matar... I de cop i volta, sí, el capítol...
6: Va ser un somni de la...
3: I va ser un somni. Que no estiguem dins un somni aquí. I aparegui un dia l'Isaac Andic que està...
6: Sí.
3: Ell es volia vendre l'empresa.
6: Sí.
3: Ell la volia cedir en una fundació.
6: Exacte. I t'explicaré més. A les muntanyes hi ha moltes vegades que posen aquelles xarxes, saps allò que...
3: Sí,
6: que
3: per aguantar...
6: Que no hi hagués una xarxa, vaja.
3: Exacte. I a l'enganxés...
6: Home...
3: No sap, aquí mai...
6: No!
4: Doncs si ha passat això, ho sabrem a Crims.
3: Home, clar.
4: Ho sabrem, ho explicaran a Crims. Bé, doncs el joc de cartes hi haurà la versió de l'hivern, la de sempre, sí. Però atenció.
3: No, però... Però em parles de la tardor.
4: Sí.
3: No, perquè ara aquesta setmana que ve comença la d'estiu.
4: Sí, però...
6: A l'estiu.
4: Sí, l'he dit que la d'estiu seran 4 programes i 5 i res. Però la de la
6: 4
4: tardor...
6: 4 o 5?
4: La de tardor serà...
6: Però esclar...
4: L'última secció, avui no es pot avançar.
3: No.
4: Aquesta temporada, la novetat que tindrem a la tardor és que hi haurà el Marc Ribas unes setmanes...
3: Però a la tardor o a l'estiu? És que ara m'he espantat perquè estic veient a l'Ernesto Cácer duplicat. A la 2, al 2, que per duplicat. Estic acollonit.
9: Claro.
3: Això sí que és un mal son.
9: Por fin está...
10: De Estados Unidos en Madrid, claro. Arregle los papeles y váyase a animar a la selección española, que eso no se lo quitará nadie.
11: Bueno, pues esta mañana, primera hora de la jornada, y el presidente del gobierno anunciaba que iría a la final.
3: Bueno,
11: ¿qué pasa?
3: Treu, porque aquest al cintura es porque también es... Ui, tinc un que és especialet.
9: No li gusta el programa.
4: Cintura, que ara el passarem, però acabo...
3: Sí,
4: intento acabar
3: amb
4: joc de cartes. Primera setmana, Salmar Riba, però hi haurà un especial...
3: Hi haurà Sant Pau.
9: Cuidado con el pollo campero.
3: Sácalo.
4: Hi haurà un especial, un programa en què estaran els dos.
7: Ah.
4: El Marc Ribas...
3: I l'Arnau...
4: París. I llavors hi haurà l'especial en què el Marc Ribas li cedeix el testimoni, la presentació del programa. Serà molts encerts.
3: Et faran el reiu del cullerot.
6: Preciós.
4: Molts encerts, que tinguin molta sort.
6: Preciós.
4: Saps?
3: Sí,
4: escolta'm, serà meravellós.
3: Sí. Bueno, ho veurem. Que no acabi la cosa a un cuiner cuinant a l'altre.
6: Diuen que si et posen un tros de persona no te n'adonaries.
3: No, per això dic que no és com que els dos són chefs i sempre hi ha camaraderia, hi ha molt bon rotllo en el món de la... en totes les professions.
4: Mira, parlant de chefs...
3: Però en el món del chef també, molta riure i tal, però...
6: I ell van amb ganivets,
3: S'apunyalen amb ganivets reals, eh?
4: Sí.
3: Jo he vist més d'un cuiner d'agullat.
4: Mira, parlant de chefs, ja us puc avançar dos convidats de la nova temporada del Pla Seqüència del Basté.
3: Ah!
9: Gràcies.
3: Ah!
4: Que no se m'enfadi el Jordi.
3: No, home, no. Si no escolta ja el programa.
6: Bueno...
7: Està de vacances, ja.
3: Està de vacances.
4: Aquest no desconnecta.
3: No, està de vacances gravant més...
5: Segur que està dormint, pixant a la vegada, mirant el mòbil i escoltant la ràdio.
3: I gravant el Pla Seqüència.
5: I gravant.
4: Bé, doncs tenim per un costat Carme Ruscalleda.
3: Home!
4: Que jo, ara, potser ja està gravat. Clar, si hagués sapigut abans, Carme Ruscalleda amb Jordi Basté buscant bolets, hagués sigut meravellós.
3: Home, jo hagués sigut fantàstic.
4: Que ella li anés indicant, pujant per la muntanya, el Jordi, vinga, aquí trobem un bolet, aquí trobem... Seria fantàstic. Doncs,
3: bueno, a lo millor ho han fet.
4: Sí, no sé res, però... I després l'altre...
12: Oh!
13: Oh!
14: Perdoneu, si no sabéssiu que estan agafant bolets, què pensaríeu amb tant...
12: Ara em vol fer córrer, segur.
13: Carmen!
14: No, sí.
12: Poc s'ho pensa que pugin amb això.
14: Sí, potser pensa que...
12: Ara vinc!
14: Sí.
12: No cridis.
13: Mira, quin excitament.
14: S'està fonent.
4: Bé, l'excitament el tindrà amb el Jordi Basté la propera temporada al Pla Seqüència i després Santi Balmes.
7: Molt bon convidat.
4: Santi Balmes serà un dels protagonistes.
3: Clar, té aquí el Món Arracó, que li fot aquesta merda de cançó que va al basurero i troba discos per allà tirats i li diu, mira, et porto una novetat mundial.
0: No, va al
3: basurero. I ets una merda com un cagarro jo que li posa cada matí.
0: No, el Santi Balmes...
3: Perdona que te digui.
0: No, a partir d'una notícia...
3: El Santify.
0: No, et dic que a partir
3: d'una... El Merdify s'hauria de dir, que fot una merda de música que jo rebenta una audiometria.
0: Estic conforme.
3: De que ell, a partir d'una notícia, posa una cançó. S'ho està inventant, home, s'ho inventa. Sí. El 1994, a l'estat d'Ivory, n'hi havia un tio que deia perquè... James
0: no,
3: Botti
0: no,
3: i tenia rot. I es posa aquesta cançó que et diu Rotifi. I ja està, i fot allò una merda cançó, que és una merda penjada d'un
0: pare. Que no ho havia escoltat ni el cantant, eh?
3: El dia que vingui el Sant... Altre dia que
0: ja
3: l'hi dic molta vegada.
0: Ja
3: l'hi dic. I després l'altre l'hi fot el nervi.
0: El dia que va venir no hi era jo, i un dia d'aquests m'agradaria tornar-lo a portar, però si coincidim, perquè aquell dia no hi era.
3: Ja li diré jo, no tinc cap problema.
4: Bé, ara que parlaves del Cintora, que és bastant
3: una
4: especial...
3: Una merda com un piano.
4: Porto un document de fa unes setmanes amb el Cintora connectant amb una reportera per una mani que hi havia.
3: Mm.
4: Escolteu el to amb la que parla amb la reportera. En un moment donat, esclata.
15: ¿Había mucha gente o qué pasaba? Claro, que...
16: Te escucho, Jesús, sí. Mira, te estábamos dando plano con la cámara para que vierais esta gente que rodea a Vito Quiles marchándose.
15: Es que me da igual Vito Quiles, que hasta luego Vito Quiles. Digo que si hay mucha gente en la concentración.
16: Ajá. No había prácticamente nadie en la concentración. Había más...
17: Bueno, por eso a veces yo me tengo que plantar delante de este presentador, señor Cintora, y en la tertulia digo, no es por usted, no es por usted,
0: sí,
17: no es por usted.
0: No.
17: Me voy por el señor
0: Mira,
17: presentador.
0: Encara hi és.
17: Estoy aquí echando una chapa que no queda ni el cámara.
18: Es política en las relaciones entre artistas y Pedro Sánchez.
17: Claro.
18: Realmente lo que buscan Marchena y Arena no es tanto retrasar la amnistía por retrasar la amnistía por razones de ideología. Lo que quieren es desgastar a Sánchez porque cuando más Puigdemont esté enrabietado
4: por Sánchez... Estic molt content per la notícia que ha donat el ministre de Transports, el Puente, que a partir del 24 de juliol tots els gossos, fins a un màxim de, crec que són 40 o 45 quilos, podran pujar tots els trens de Renfe.
5: Ah, sí?
0: I els propietaris queden
7: quilos,
0: fora?
7: Sí, fins a 40 quilos.
4: 40 quilos. Què?
0: Dic, els propietaris queden fora?
3: Exacte.
0: Viatgen els gossos sols? Ja?
4: Aquí la pregunta és, han de pagar els gossos també? Tarifa?
5: Oh, clar, han d'anar sa gent.
0: Em preguntes a mi?
4: Clar, no ho sé.
7: Ah. Ara t'ho busco.
4: Clar, a tots els...
0: Però aquests gossos com van?
4: Rodalies, a mitja distància...
0: Però van amb...
3: Però si ja pugen, els gossos...
4: Els detalls no ha explicat. Ell ha fet una piulada dient... oficialment explico una cosa que vaig prometre en el seu moment. Els gossos poden anar als trens. A
0: això semblarà la postguerra. 24 no hi ha tres gossos, gallines i vinga.
7: L'amo del gos ha de comprar, si m'ho permet, senyora Cabets, un bitllet i un complement del gos de fins a 40 euros. De fins a 40 quilos, perdó. I aleshores assignen dos seients que estan junts. Un per l'amo i l'altre pel gos.
0: I després ja deixeu...
7: I
0: el gos s'asseu al seient.
17: I després una altra persona...
0: I també pot menjar un biquini.
7: Podran... Això no ho sé.
0: En el tren, quan fa molta estona, vas a menjar un biquini, que li diuen mixto allà, un mixto, i una Coca-Cola amb una canyeta.
3: Un
0: mixto.
7: No sé què li donaran, però haurà de pagar 40 euros, 40 euros al gos.
0: Bueno, sí, clar, només faltaria que anés de franc,
17: I després el seient aquell...
7: Clar, ocupen espai.
3: I que el seient, quan t'hi asseguis, els pantalons plens
17: de pèl. I el que no és pèl.
4: Poca broma, una de les coses que veurem aquesta temporada...
7: Un moment, que tinc aquí una dada interessant.
3: Calla.
7: Les femelles que estiguin amb la menstruació...
3: Amb gel.
17: Sí. Mordran una copa.
7: No poden viatjar.
3: Ui, les feministes.
0: I què, ho mirarà el revisor?
3: ¿Cómo tiene la perra?
0: No puede entrar,
7: Queden exclosos els gossos de races potencialment perilloses o quan siguin femelles que estan en zel.
4: Però com ho controlen?
5: Bueno, així estic tranquil, perquè els meus gossos...
7: Tinc un dubte. Mònica Folquet, una gossa en zel és el mateix que amb la menstruació? Són coses diferents. El mateix, eh? ja ho he dit.
5: Però a mi el que m'importa és que els meus gossos, que són mascles, que són els que munten les càmeres, puguin pujar.
3: Que sembla
5: el programa
3: de gossos aquest que fan a TV3. Com
5: Xita Bestial.
4: Xita Bestial. Però saps què ha passat amb ell, no?
6: Què ha passat?
7: Què ha passat?
3: No.
7: Què ha passat? Té èxit aquest programa, no?
5: Què ha passat?
3: És que l'estan posant contra els partits de futbol, eh?
4: El dimecres va anar 3 de cop.
3: Tres què? Tres gossos?
4: Tres capítols de cop. Ah. Saps quan ja et fa nosa que te l'has de treure del damunt, la sèrie, el programa? Mm. La setmana passada el van treure de la graella, van posar una pel·lícula, perquè van dir, no ens acaba de funcionar i posem el Cita Bestial a la 1 de la matinada. I què van fer dimecres? Veient el panorama amb el futbol, van dir, pues, en lloc de posar una pel·lícula que ens costa més cara, ja tenim pagada Cita Bestial, col·loquem 3 capítols, així els atraiem del damunt. I van col·locar 3 de cop dimecres. És a dir, un dia van anar a la 1 de la matinada i després van dir, no, torna a les 10 de la nit. Però la cosa no acaba de funcionar. Però en canvi viu, Televisió Espanyola estrena aquest estiu Dog House, que és una còpia.
5: Sempre ens ho copien tot.
6: Tot.
5: El foraster, el paisano. Quanta guerra.
6: La guerra.
5: Què guerra que tu ve. Ara, Cita Bestial, los perros d'Espanya.
3: Parlant de quanta guerra, que l'Eloi Vila em va enviar un missatge per aclarir...
5: Que no és cap allà, que vas dir que era cap allà.
3: No.
6: Qui és capellà?
3: O sigui, feia com en el cotxe, no, feia la furgoneta, feia com de... Només li faltava el...
6: Sí, perquè feia com de
7: funcionari.
3: La reixa o el tros de fusta, com si fos... No, ja li vaig dir... Va enviar un missatge aclarint que no fa un xou, sinó que faig unes xerrades del Quanta Guerra i que són unes xerrades a diferents llocs, centres cívics i això, i que cobra 5 euros l'entrada, però que ho fa perquè li demanen. Que hi ha molts llocs que li demanen que vagi a explicar
6: coses,
3: històries del Quanta Guerra. Moltes d'elles que m'expliquen en aquesta xerrada que fa, que no surten a la televisió i que aleshores allà ell les explica. Però que ho fa a petició perquè el
4: conviden. I són 5 euros per pagar potser el lloguer.
3: No,
4: ja va
3: dir, no és cap espectacle ni res. Per tant, ho dic perquè vàrem dir-ho aquí i he pres nota, Eloi, sí. I ja... Ja
17: sempre fos explicar històries dels republicans, no,
3: sí,
17: dels,
3: no, que, ja...
17: dels meus parents que eren de Falange.
3: La temporada que ve, que algun dia portarem a l'Eloi, li diu davant també. Li, perquè aquí tots molt xulos, quan arriba aquí ningú diu.
17: Ja, escolta,
7: això del dos... espectacle, aquesta xerrada que es titula De bales i cigrons corcats.
3: Sí,
7: que
3: però
7: que
3: és va dir que era, són xerrades. Una xerrada d'històries de...
4: Això del Dog House ho presentarà la Xenoa, eh? Serà una... La graella de la tardor de Televisió Espanyola. El Perro Andaluz, Broncano...
3: El Perro Andaluz, que m'han dit que està petant.
4: Eh?
3: És cert que és líder cada dia que fan el programa?
4: A Catalunya, ahir, va ser líder. No, perdona. Va ser líder TV3 fins a començar el Més Nit de la Marina Romero. Però la setmana passada va ser líder a Catalunya. I a Espanya va ser líder ahir la nit.
3: I què fa? Com un... Què és? Un talk show?
4: És un talk show.
5: És que l'Andalusia tenen una gràcia que aquí no la teniu, eh? Sí. Tu, Borna, de simpàtic i la gent ja te veu, que era un Doberman con micro. En canvi, Manu Sánchez este tiene como una gran gracia, que como papadilla. Como la papadilla...
19: Bueno, sí.
5: La papadilla tiene una gràcia que...
3: Sí,
5: bueno,
3: per
5: és
3: per
5: genètica.
3: Per això li estic preguntant al Rocco si no funciona el programa.
4: Sí, no l'estarà malament.
5: Ai.
4: Fins al punt que tornen al setembre i he vist la graella i m'ha cridat l'atenció una cosa.
6: Ai.
4: Posa una mica de música d'atenció.
5: Ai, Rocco, no me des disgusto.
3: És que la Luja s'ho té tot, té tensió, el que vol.
6: Té el punt, eh?
7: Tot.
4: El programa del Buenafuente no hi és.
5: Ah, no, sí, eh?
3: Bueno, potser l'Andreu encara no està per fer el programa. No, això passa.
5: Què ha passat, xec? Rocco, contesta, xec.
3: Bueno, no ho sé, és que no tinc més informació d'aquest programa, vull dir.
6: Perdoneu, aquest silenci...
5: Rocco.
7: Molt llarg, aquest silenci,
3: jo no sé què m'està intentant dir, vull dir que no ho sé.
5: Rocco, xato, explica.
3: Si no hi és que no hi és, doncs ja està, ja tornarà.
4: No hi és. Escolta'm, avi, se'n recorda vostè de la sèrie Sandokan?
6: Sí, era molt bonic, allò que...
4: Escolta'm...
6: Kabir Bedi.
3: A mi m'encantava
6: Kabir Bedi, era
3: l'actor. A mi m'encantava la sèrie.
6: Fixa't.
3: Me'n recordo que uns reis em van portar la barba i l'espasa.
6: I el turban.
7: Et disfressaves.
3: Home, clar. Però la disfressa va ser la barba i l'espasa.
6: I el turban.
3: I aquí els reis mag d'Orient no van portar res més.
7: Però home, el vestit...
3: No, tampoc.
7: Barba...
3: La barba i l'espasa. I aquí es va acabar el
4: Home, però la gràcia també és l'outfit del Sandokan. Amb aquella...
3: Però que t'estic dient que els Reis Mags d'Orient doncs van considerar que amb això ja en tenia prou.
4: Doncs dimecres s'estrena en Sandokan la versió que fa l'actor Ken Jamal. Us en recordeu de Ken Jamal, no? Sabeu qui és Ken Jamal?
6: Qui? Ken Jamal?
4: No.
3: Ken Jamal.
4: Ken Jamal, és un actor molt conegut.
7: Ken Yaman.
4: Yaman, sí, Ken Yaman, que és turc.
3: Entre que tu ho dius malament, i l'altre diu que és el Lamin Yaman.
4: Ken Yaman, Ken Yaman. No sé és un turc, és un actor turc molt famós.
17: És un
4: famós.
17: Restaurant, això, Ken Yaman.
4: Molt famós. Va estar l'altre dia amb el Broncano, fa un parell de setmanes.
17: Això,
4: Bé, que el Broncano, per cert, se'n va al teatre al Benit. Canvia de lloc,
17: Canviamos,
4: Més car, Més
17: bueno,
4: car,
17: Més
4: car. Escolta'm, fa unes setmanes, anem a una mica d'alegria, perquè tenim el... Tenim el Toni Rovira, que està allà, quasi bé acabant.
17: Arriba!
4: La temporada...
19: Ara és el bo.
4: La temporada... A veure, que tinc jo aquí...
17: A veure, nada, ponte les gafes.
6: Tenen... Les ulleres.
4: Tenen... Te'n recordes que vam estar l'altre dia explicant, parlant, comentant, que els ventrílocs havien desaparegut?
3: Sí. Perdona, que cada cop que dius això tenim...
4: El Max Selvin.
3: Tenim una trucada i un missatge del Max Selvin dient que ell continua amb la ventrilogia,
4: Bueno, és que va...
3: Perquè...
4: Va ser...
3: I després, perdona, a veure, vam tenir aquí el programa també.
7: El Piper, Harry Merlin Piper.
3: Harry Merlin Piper.
6: Que també fa de ventrílocs.
3: Que va fer de ventrílocs.
7: Sí, senyor.
3: Ho va fer
7: un crac.
4: Doncs el Toni Rovira ens va escoltar i va dir, anem a portar una ventrílocs. I van portar una dona, una Mari Carmen de Sus Muñoz.
17: Arriba!
4: Que aquesta me'n queda por. Es diu Fabiola, la ventrílocs.
6: Fabiola.
4: I el Nino i la Nina es diu Toñita. A veure, va fer una actuació. La Toñita va cantar.
6: Olé.
4: I va fer l'actuació.
3: L'Antonyita la...
4: Antonyita no, Toñita.
3: La Toñita...
4: No, Toñita!
3: No comencem,
7: Toni,
3: que, ja hi,
7: per favor.
3: Que ja he guanyat el diàleg de l'any. O sigui...
6: Cuidao!
4: Toñita, no, Toñita.
3: Toñita.
4: Toñita. I
3: no,
4: ella...
3: No, no,
4: I com es diu la dona, la ventrúloca, com es diu?
7: Fabiola.
4: És que ho acabo de dir fa 10 segons.
3: No me'n recordo.
7: Té moltes coses al cap i està molt cansat.
3: No, és que m'has de posar una prova.
7: Hòstia,
3: sembla ser el Jordi González amb el Cerdà fent preguntes, que xato, de fa dies.
4: Aleluia.
3: Collons, no em preguntis tant.
7: Home, bueno, doncs... posa el tall, va.
4: Bé, anem a escoltar l'actuació de la Toñita, que està molt bé.
20: Arriba. A ver, ¿para qué has nacido, Toñita? He nacido para muchas cosas. A ver, pregúntame algo. Bueno, yo quiero que me contestes, pero con rapidez. Sí. A ver, ¿cuánto es 2 + 2? ¡Franquidez! No, que me contestes lo que es. Ay, ¿tú sabes por qué en el cielo no hay césped? ¿Por qué en el cielo no hay césped? No, no sé por qué. Ay, porque se lo comió el Cordero de Dios. Ay, mira. Mira, Toñita, mejor, ¿qué te parece si le cantamos una canción al tío Tony? Ay, sí.
21: Vamos a ver, va, todos con ella.
20: Vamos, Toñita. ¿Qué curaste en Aroguilla? Ay,
3: ¿qué le pasa?
17: Marcelino entusiasmado, arriba.
6: No em trobo gaire.
17: Toñita!
3: Doncs a mi, perdoni, la Rosita aquesta...
4: No, Rosita no! Fabiola!
3: No, el ninot!
7: Toñita!
3: Toñita! Quan ha fet... A feia de Toñita, li ha dit que ¿por qué no hay césped en el cielo?
7: T'ha fet gràcia, això. Aquest acudit tan dolent.
3: No dolent, no.
7: Del Cordero de Dios.
3: És boníssim, que se l'ha menjat. Jo l'he trobat boníssim.
7: Jo l'he trobat molt justet,
3: Bé, no teniu sentit.
7: És l'única dona ventrílocua de Catalunya, aquesta, la Fabiola,
3: Escolta, cara, mira...
7: Fabiola, amb ve baixa.
6: La millor, és la millor ventrílocua. La ventrílocua. La millor ventrílocua?
3: No, el que anava... L'única. El que anava a dir-te que... Escolta, dic...
6: Si només n'hi ha una, és la millor.
3: La millor de totes. La temporada vinent ha de venir.
4: Aquí al directe,
3: Home, i tant.
7: Un divendres, no? Amb el públic ho vegin.
3: Sí, home, clar, és que això... Perdona,
4: I la Nina, com es diu?
3: Toñita.
4: Ara. I estava preparat...
20: Perquè en el cielo no hay césped, no sé por qué. Ay, porque se lo comió el Cordero de Dios.
17: Arriba, bon xiste!
4: I al costat estava esperant per l'actuació un tal Enzo, que va sortir un noi jovenet, Jo crec que tenia menys de 18 anys.
17: Por favor.
4: Y...
3: A ver, perdona.
4: No he dicho nada.
1: Pero por favor,
4: que, digo, por favor, que joven. Que no me deje.
1: ¿Quin problema hi ha? No puc explicar aquest detall?
3: El comentari ha estat totalment fora de lloc.
4: He dicho, por favor. No he dicho nada más. Tira la cinta para atrás. He dicho, por favor.
3: No, ho has dit d'una manera...
4: Porque me estaba
3: ahogando. Babosa.
1: No, babosa, no. Que...
3: No, no dic...
4: Lo he hecho parada.
3: A veure, aquest noi de 17 anys, o 18, va.
1: No, 17 o 16.
3: Enzo.
1: Enzo.
3: 17 o 16, què fa? A què es dedica?
1: Canta. Canta. Però, clar, canta, li posen el playback, i ell canta al damunt del playback, amb el playback ja cantant ell. La qual cosa són dos...
3: Però no, no poden posar el playback sense
6: són
3: la
6: seva veu. Són dos enzes.
4: Però això és Toni Rovira. La voz en estéreo.
21: Un aplauso.
19: Un aplauso para Enzo.
21: ¡Arriba! ¡Adelante!

0: Què t'ha semblat?
1: Com a
0: creus que el podem portar un divendres?
2: Sí, home, sí.
3: També. També.
0: Poca broma.
2: Sí que li demanem al Xavi Alujas que m'ho passi amb perquè pugui escoltar aquest estiu amb els auriculars.
0: Però, perdona, ahir el Perro Andaluz va estar a Rosa López.
1: Estic marejat.
0: Va fer una capella de la cançó Mi Música.
2: Rosa López és la que va anar a Eurovisió.
0: Sí, no? la Rosa d'Espanya, sí, sí. Famosa. Va fer una capella, va fer la versió de Mi Música és tu bo. Escolta'm, ho va fer de conya. Està molt bé fet aquest programa, molt ben realitzat, molt ben insonoritzat, i l'actuació d'ella, amb la veu, no és la mateixa veu de la Rosa d'Espanya, perquè se li nota una mica un punt afònic, però, escolta'm, va ser una molt bona actuació d'una de les cançons... Sí, sí, una de les cançons mítiques d'OT, Josep Maria, oi que sí?
1: És una de les...
0: Amb els diners que vas guanyar...
1: Va ser la calabà que t'ha voltat la fama.
0: Com es deia el productor aquell del cabell llarg, que és el productor, aquell que va sortir a tot arreu...
1: Boníssim, el d'allò, sí.
0: Sí, el productor aquell que sempre surt a tot arreu...
1: Alejandro Abad.
0: Alejandro Abad. Doncs atenció a l'actuació.
1: Boníssim. Si no...

0: dels programes de... un fragment del programa d'ahir, que el podeu recuperar. També estava Boris Aguirre parlant del tema del terratrèmol de, del seu país. I ara, per acabar, que em queda pocs minuts...
1: Sí, per acabar, perquè sí, ja tenim Àlex Grafornós aquí en rampa de llançament.
0: Oi, i a més és un fan de la Rosa López i de la cançó...
2: Tot l'Unyordo, escolta, m'hi va com les mosques a la merda. Tot l'Unyordo, tot l'Unyordo.
0: Ara, Edgar, tens una feina molt important, que és intentar retenir el públic perquè es quedi a la teva secció, perquè normalment venen a veure a mi. Escolta, a cap d'any de l'any 1991 acabem amb un d'aquests mítics programes de Martes i Trece.
3: Oh, que gràcia.
0: Tu te recordes del rap de Martes i Trece?
3: Millán Salcedo.
1: Bueno, Martes i Trece va fer moltes
0: però
1: coses.
0: Però el rap? El famós rap de Millán Salcedo?
1: Ara mateix?
0: Millán Salcedo?
1: Millán Salcedo? A veure, posem-lo.
4: ¿Qué te si se lleva esto? ¡Uy, hijo del rap! ¡Sacará, ábrete así! Y se la pared se la mojaré. ¡Uy, mojaré y se la mojaré! ¡No, no se la mojará! ¡No, no se la mojará! ¡Se la pared se la mojo y sale otro!
3: ¡Uy, qué gracia!
4: ¡Vuelvo loco poco a poco, eh! ¡Poco a poco! ¡Anda!
0: El 80% del públic estava rient.
3: Claro.
0: És a dir, encara funciona aquest tipus d'humor, Toni. Aquí el públic, dic, d'aquí que ha vingut aquí a la ràdio.
1: Bueno, a veure, també hi podem portar la temporada que ve al Millán Salcedo.
3: Millán Salcedo, que té la llengua partida.
1: A veure, el Serra i l'Edgar ja podem anar passant, eh? Sí, perquè, escolta...
0: No, l'Edgar té una feinada per retenir el públic.
1: Què tal?
5: Bé.
1: Molt
5: bé.
1: Com va la tarda?
5: Perfecte. Tenim tan poques ganes de marxar de vacances que ens quedem a l'especial del temps afegit.
0: Escolta, has escoltat la ventríloca?
5: Sí, apuntadíssima.
6: És que és per tu, Serra,
5: sí,
6: total,
5: fa, tot lo bo fa molt per mi.
1: Què tal, Fornós?
5: Molt bé, amb una sensació d'aquestes de quan les colònies s'acaben,
1: sí,
5: de que tens aquest mal de panxa, de nervis, de veure que hi haurà gent que durant molt de temps no veuràs.
1: A mi tot això no em passa, però vaja, si l'Edgar li passa...
6: Mal de panxa perquè deixes de veure la
5: sensació. A més, vas veient que molts companys van marxant de vacances una hora o dues abans, i es va buidant gent que es queda, gent que marxa. A mi això ho he portat sempre molt malament.
3: Sí.
1: Doncs mira, ara ho portaràs pitjor, perquè jo també marxo.
3: Però quines raons, també?
7: Fa llarg, també, tot això.
0: Sí, sí. Bueno, doncs bon estiu a tothom.
1: Per tant, escolteu...
3: Ens quedem,
6: Un moment, deixeu que el Toni
1: Exacte. Exacte. I que tingueu un molt bon estiu.
0: Tu renoves?
1: Jo crec que sí, però... que tingueu un molt bon estiu, us desitjo molta salut, disfruteu al màxim del dia a dia i...
0: No us intoxiqueu, sobretot.
1: I en principi, fins la temporada vinent. Bravo! Gràcies a tots.
8: Bravo!

0: Versió RAC 1.
1: Desplazamientos, comercio, distribución, logística, transporte, se pueden mejorar con datos. Compartirlos nos cuesta, a veces con razón, pero por fin tienes la oportunidad de hacerlo de forma confiable, con tus condiciones y en tu beneficio, en DS4M Mediterráneo, un espacio de datos del Intras de la Universidad de Valencia. Data Space for Mobility. Date valor. Introdúcete en la economía del dato. Proyecto financiado por el Ministerio para la Transformación Digital, Fondos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
3: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
2: Amb gent pionera.
4: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
2: I que vol canviar el món.
5: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
0: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts. Cada 15 dies, un nou capítol.
6: Change the world, or the world will change you.
7: RAC1 Podcast.
0: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
8: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
9: Verisure.
0: Versió RAC1, amb Marc Serra.
10: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
11: Que costa sempre una miqueta d'arribar, perquè des de les 3 de la tarda fins a les 7 es fa una miqueta tot pesat, però finalment arriba el temps afegit.
12: Ara,
11: bravo!
12: Ara.
11: I avui, últim programa de la temporada amb Edgar Fornós, què tal?
13: Important dir, últim programa de la temporada, sí. Que la gent no es pensi que això s'acaba. Això continua, no. 3 temporades, han passat volant, ens ho hem passat molt bé, hem fet feliços a moltíssima gent, que això és el que ens fa més il·lusió.
11: Sí, algunes enfadades també de gent, de les preguntes o alguns comentaris que es fan, però és la vida, això és normal.
13: És la vida.
11: No podem fer feliç a tothom.
13: És la vida, però avui els que són aquí sí que ho són. Bueno, dues senyores de Vilanova i la Geltrú han abandonat. Han abandonat. Sí, oh. S'ha de ser sincer. Aquí són molt sincers, el temps afegit. Potser a vegades massa.
11: Mira, Vilanova i la Geltrú, sí, cada vegada està pitjor, eh?
13: Però en canvi,
11: tampoc passa res.
13: En canvi, Marc, saps allò que quan t'agrada una cosa repeteixes? Doncs avui aquella parella de Samalús, que avui ho dic bé, Samalús, són aquí amb nosaltres, han tornat perquè digui el nom de Samalús, de la Garriga, del Masnou, de l'Hospitalet, com l'Edo Mutante, de Terrassa.
11: De Terrassa?
14: De Terrassa.
11: Qui de Terrassa?
13: Mira, un matrimoni de Terrassa.
11: Ep!
13: Bueno,
14: a quatre, ui,
11: no estic còmode amb tanta presència de gent de Terrassa.
14: El Nacho, el Juanlu, la Paqui i la Mari.
13: I de Granollers. Sí. I de Granollers, també.
14: Sí, sí, també.
13: També.
11: Els de Terrassa, si hi ha una cosa que no entengueu, ho dieu i ho repetirem, eh? Vull dir, no hi ha problema, eh? Ho fem per a vosaltres,
13: ja
11: cap problema.
13: Ja sabeu que Marc Serra és semialcalde de Sabadell. Bueno, va ser pregó.
11: No, per cert. Felicitats a Germán. Germán,
15: sí,
11: bona tarda.
15: Sí, diguem.
11: Proper pregoner de la Festa Major de Sabadell.
15: Això mateix.
16: Bravo.
15: Sí.
16: Bravo.
15: Fareu pregó a Sabadell, el sentirà a Terrassa i a Manresa sense altaveus, perquè tinc aquest subwoofer in the morning to the kitchen.
11: Bueno, escolta, tornem al temps afegit. No marxeu, perquè parlem de seguida de Julián Álvarez i de moltes coses interessants. Tenim François Gallardo amb última hora i Marta Cailada, que després de fer-se fotografies i autògrafs amb la majoria de públic...
17: Què dius? Per favor. Sí.
11: Perdona, quanta gent t'ha demanat autògrafs?
17: Una!
18: Jo li he fet una foto... amb 3, 4 i 5 persones,
11: veus?
17: Ets un exagerat.
14: Era la Madonna de Sant Cugat.
19: No. Ja, lo dijo Víctor Lavagnini.
13: Es pregunten sempre pel seu somriure. Per
17: va.
11: Què expliques?
17: Que jo us vull explicar una cosa que us pot interessar. Sí.
14: Explícame lo que por mí.
17: Sou tontos, però tontos, eh? Us vull explicar una cosa que us pot interessar.
11: Si un dia la voleu treure a passejar, és ben fàcil.
17: Què, ja s'ha acabat?
11: Endavant. És l'últim dia,
17: No sé si podem posar música de Línia Directa, perquè vull parlar d'aquest tema.
11: Ah, què m'estàs dient, de Línia Directa?
17: Sí,
11: molt bé.
17: Perquè Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar.
11: Digue'm.
17: Mireu, si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca...
11: Sí.
17: I la portes a Línia Directa...
11: Molt bé.
17: Pagues un 40% menys garantit. És molt, eh?
14: Exacte.
17: I amb les mateixes cobertures, que aquesta és la gràcia. Però és que això no és tot, perquè només per calcular el preu de l'assegurança... Entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis.
11: Ara.
17: Només per calcular-t'ho, entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca ara... o entra a lineadirecta.com. El valor de ser directe.
14: Tiri.
11: Molt bé. Això no sé si ho cobrarem, però bueno, ja ho hem fet. Avui, qui ens acompanya?
13: Bé, avui ens acompanya un... Vaja, Tenim un trident avui de Mundial, uns catedràtics del Mundial, ara que som a les portes de que s'acabi d'entrada, com diria Piqué amb el seu bon amic, el de los cuadros, Frederic Porta!
15: Bravo!
19: Don Federico.
13: Ja us avanço que farem un especial finals del Mundial Vintage Frederic Porta amb el professor Última Lliçó de la temporada. És com el Merlí dels esports, el Frederic.
9: Igual.
13: No, hi ha molts oients que diuen que volen que vingui el Frederic per explicar, per saber aquesta història.
11: Hi ha moltes curiositats sobre les finals que avui en farem una mica de repassada. Doncs, qui més?
13: Avui, i és un plaer tenir-lo aquí, perquè en poca estona ha de ser a la tele per seguir parlant del Mundial, però ha preferit ser l'últim dia el temps afegit de la temporada.
11: Sí,
13: Javi Muñoz, de Movistar Plus.
15: Bravo. Ai, que factor. Últim dia aquí i últim dia a la tele.
11: Se't fa pesat i al Mundial o ho trobaràs a faltar?
15: Puc dir la veritat?
11: Sí, home.
15: Sí, se't fa pesat.
11: Perfecte, molt bé. Doncs benvingut al club.
15: No, és veritat, ara arriba...
11: S'ha gaudit,
15: però és veritat que són uns quants dies seguits treballant.
11: Ara que seguim el tour, i comparat amb el Mundial, vamos, o sigui, és narcolèpsia.
18: Però ara el seguiràs quan
11: no,
18: ja
11: no compareix? No, cal que continuï. No, penso seguir.
18: Però que ha sigut
11: el segueixo com... perquè el poses tu a la tele.
18: Ha sigut com una relació fugaç.
11: Sí, fugaç, ja n'he tingut prou. Ja està, no fa
12: res. Però no s'ha acabat el tour.
11: No, i el focatge de líder, vull dir que no hi ha més preocupació. No hi ha més preocupació.
13: I qui té més ganes de que acabi el Mundial no són els francesos ni els anglesos que hauran de jugar aquest partit que ningú vol veure, és l'Anaïs Martí de La Vanguardia, perquè per fi deixarà de tornar sola.
17: Bravo!
11: Quantes intimitats, que s'expliquen aquí?
17: 43 dies, eh?
13: 43 dies sense el marit.
17: Sí, sí.
11: Et faré la mateixa pregunta. Se t'ha fet llarg?
17: Se m'ha fet increïblement llarg.
11: Va.
17: Horrorós. Ah, no. Prou ja.
11: Molt bé.
17: És, familiarment hauria de ser il·legal, això.
11: Bueno,
17: són molts dies, home.
11: Sí, no, són molts dies. Són molts
17: un
11: dies.
17: Dia es va bé, però...
11: Sí, no, hi ha gent que ja que li va bé i fins i tot tampoc, vull dir... Ho allargaria també unes setmanes més.
17: No, és el meu cas.
11: Va, perfecte.
13: De fet, el Santi Ovalli, per ell, l'Anaïs va caçar a la porta fa ben poquet a Manhattan. El va entrevistar en directe.
11: Bueno, la passejada de la porta per Manhattan ha sortit a totes les televisions del món, president.
9: Sí, hombre, por supuesto, con Juanma Castaño hemos estado ahí en la Quinta Avenida.
13: Amb el Juanma i amb el Santi et vas trobar a la una banda i a la Lucy Browns, jugadores ya las dues del Barça.
9: Sí, hombre, claro que sí. Vamos con España.
11: Sí,
9: viva España.
11: President, sí.
9: Viva España. Escolta que la selecció jo,
11: Vaig veure que portaves els dos escuts, el del Barça i també
9: todo,
11: la Real Federació Espanyola de Futbol.
9: Todo, llevo todo.
11: És la conversió, a la porta. Marta, com portem la pregunta? Vinga.
13: Mira, la portem. Marta, com vulguis.
11: Ep, ha tornat Clapés,
13: Toni,
11: ja està. 1 de setembre. S'ha fet curtíssim,
13: Toni, torna.
11: Creia que ja s'havia acabat les vacances.
13: Va. Amb una americana impecable.
12: Marta.
13: Que li demanen foto.
11: Adéu.
13: Adéu, Toni.
11: Adéu.
13: Adéu. Un cameo, el que ha fet el Toni amb la seva motxilla.
19: Se le han iluminado los ojos a Mar Serra.
11: He pensat, dic, a veure si...
13: Avui no hi ha pàdel.
11: A veure quin susto hi haurà avui.
13: Recordem la pregunta del dia, que ja fa una estona que circula les històries d'Instagram i que també l'Arnau ens ha recordat fa bon poquet estona. Quin titular veurem dilluns, dia 20 de juliol, la final és el 19, doncs quin titular veurem? D'entrada, Lamine Yamal le devuelve el baño a Leo Messi.
11: Molt ben pensat.
13: Recordem que és per aquella fotografia mítica de Joan Montfort, magnífic fotògraf que va fer aquesta fotografia el 2007.
11: Si l'hagués cobrat estaria més content encara.
13: Mira,
11: però...
13: avui he parlat amb ell, eh?
11: I no l'ha cobrat,
13: Que ens hem trobat. No ha cobrat.
11: Perquè això va ser benèfic, entenc.
13: Va ser benèfic, no ha cobrat la fotografia, però ara sí que està veient com...
11: Vull dir que en el seu moment entenc que la devia cobrar.
12: Sí, però la deuen sortir feineta i vingué, que això és prou publicitat, eh?
11: Bueno, tant ara, de bo, perquè és molt bon fotògraf.
13: De fet, va tenir a la seva dona, la Mercè Veient, fent-li de representant ahir perquè va rebre peticions de Nova York, d'Indonèsia, de l'Índia...
11: Però abans hem escoltat Jimmy Fallon fent broma també de la fotografia.
13: Doncs aquesta fotografia la podeu buscar, Messi, Lamine Yamal, el 2007, quan l'estava
11: banyant. No queda ningú que no l'hagi vist,
13: Exacte, i aquí s'està fent ies.
11: És així. Bueno, Lamine Yamal le devuelve el baño a Messi.
13: El segon és Argentina empana a Espanya.
12: No entiendo.
13: Empanada argentina.
12: No entiendo.
13: Las empanadas, Adri, son de Argentina.
12: Empana a Espanya.
13: Això
12: quiere decir que...
11: No hi perdis el temps, Edgar.
13: Vinga, ara s'entén aquest. Espanya reconquista Amèrica.
17: Aquest ho entens? L'entens?
12: Reconquista. Això que és una discoteca.
11: Amb K, Reconquista amb K. Sí,
13: es pensa que està a la zona hermètica. Bé, i l'última, Jaque Mate Argentino.
12: És molt difícil.
11: Que no se entiende nada de eso que estás haciendo, loco. Que me ladra.
13: Doncs,
11: No sé, que mate és molt complicada.
13: Quin, anava primer el mate, no sé si ha canviat això, Marta.
11: Amb molts canviat, vots, eh? Amb molts vots per sí, ser divendres 17 de juliol.
17: Mira, 1.200 vots a l'enquesta d'avui, sí. I ara mateix l'opció que més vots té és la de Lamine Yamal, le devuelve el baño a Messi, que voten un 34% dels oients, un 32% escullen el titular de Jaque Mate Argentino, un 19% Argentina empana a Espanya i un 15% Espanya reconquista Amèrica. Però si sumem els titulars que van a favor d'Espanya i els titulars que van a favor de l'Argentina, a aquesta hora guanya Argentina per un 51% dels vots.
15: Perquè
17: i a
15: Espanya,
17: un 49%.
15: Clar, hi ha més argentins
17: no,
15: que catalans.
17: No, hi ha més argentins, home.
11: Aquí ara queden pràcticament catalans, no? Han estat tots substituïts pels argentins i les cotorres, que és el que més hi ha.
15: Vamos.
11: Home, Munir, com estàs? Estem una mica preocupats, som perquè Munir, som molt fans dels teus canals i els teus directes, sí, però últimament estàs una mica...
15: Estoy un poco triste, eh?
11: De capa caiguda.
15: Vale de la min, eh? Por favor.
16: Por favor.
15: Por favor, eh? Basta ya de dar tanta voz laboral al Mundial, ¿eh?
11: Home, però és el
15: todo
11: que toca
15: el día
11: ara.
15: Hablando del Mundial, ¿eh? Basta ya de hablar de Estados Unidos, que es un país que no me deja entrar por culpa de mis antecedentes. Antecedentes bueno. Epilépticos, ¿eh?
16: Va. Soy una persona epiléptica. Tengo que tomarme bastantes pastillas al día y a veces me puede dar un ataque epiléptico. Puedo estar ahora mismo, de los nervios, de la emoción, me puede dar un ataque epiléptico, y no lo sé. Entonces, hay que pensarse siempre las cosas bien, y antes de viajar, hay que pensar en mí, en él y los que están alrededor, ¿sabes? Voy a traer problemas. Entonces, mejor estar en casa y verlo desde aquí.
11: I tant.
15: Vamos.
11: I sobretot, jo crec que no et deu fer gaire gràcia anar posant la tele i veure bueno, segons qui, no?
15: La madre de la min y sí. El niño este.
11: Bueno, el niño este no, ¿eh? El niño este no.
15: El bebé este pequeño, que todo el mundo se piensa que es mi niño.
13: No.
15: Y no es hijo mío, ¿eh? No, tomen nota, señores. No es hijo mío, ¿eh? ¡Ah! ¡Mira aquest noi!
20: ¡Ah, mira aquest noi!
15: ¡Ah, mira aquest noi! ¡Compte, que no és fill meu, eh! Aquest noi no és fill meu, eh! Oh, no he posat jo la llavor! Vale. ¡Ah, no, bueno, senyor, va. No! Sí. Està molt gordo!

0: Respostes dels nostres tertulians, Lamin i el Baño, Argentina empanya Espanya, Espanya reconquista Amèrica, el jaque mate argentino. A veure, què posarem dilluns a les portades? Ep,
1: Frederic,
0: ja...
2: M'esteu mirant
0: sí, a mi? Sí, sí, sí.
3: Val.
2: És que això de reconquista fa grinyola una mica, però sí, va. Aposto per aquí.
0: Oh.
2: Sí? Sí, sí.
0: Vinga.
2: El bany, home, tant com a bany...
0: No serà un bany, eh?
4: No m'agrada el terme reconquista. No crec que sigui un bany, tot i que guanyi Espanya, però per tancar-ho tot, per tancar aquesta història tan perfecta que és la foto entre Lamin i Messi, votaré la, la minya mal le devuelve el baño a Messi.
0: Val.
5: Sí, jo també, la primera. Sí, sí.
0: Possibilitats de que Espanya guanyi?
5: A veure...
0: Silenci reflexiu.
5: N'hi han. Si fa un partit com el que va fer l'altre dia contra França, opcions en té. Clar que sí. Jo crec que, a part, futbolísticament, el projecte és molt reconeixible. Mm. El que passa és que, clar, a l'altra banda, doncs, tens l'efecte Messi, que no saps per on et pot sortir i que en qualsevol moment et pot remuntar un partit, ja sigui amb assistències, ja sigui amb gols. L'Argentina és que es va veure clarament l'altre dia. Porten tres remuntades en aquest Mundial i l'altre dia contra Anglaterra. És veritat que Espanya no farà el plantejament d'Anglaterra, no està encara darrere, no serà el Getafe del Mundial.
0: El Getafe del Mundial,
5: home, és que Anglaterra
0: l'altre
5: dia, perdoneu,
0: aquesta.
5: Però
0: sí, sí.
5: Però,
4: durant una estona va semblar-ho.
5: Sí, sí, sí, sí. Des del gol de Gordon fins que es va acabar, era això.
0: Clar, van posar el Big Ben allà, els autobusos de dos pisos
5: i la guàrdia de Buckingham. Tot allà estava posat i això, òbviament, la selecció espanyola no ho farà, però clar, jo a Messi no m'atreveixo a dir que no, que és impossible que guanyi el Mundial.
4: Jo, si fos un partit més, un partit normal, que analitzant-lo parléssim de futbol i de tàctica, diria que Espanya és bastant favorita, sobretot pel que va fer contra França i perquè Argentina ha anat salvant paperetes més o menys complicades, les tres primeres remuntades contra equips de molt poc nivell, l'última contra Argentina.
0: Sí.
4: Té més mèrit, però Espanya arriba molt millor. Ara bé, és una final del Mundial, i si alguna cosa ha demostrat Argentina és que és capaç d'igualar a través de la competitivitat el que li falta de futbol. Jo, veient el que he vist, no donaria mai per inferior a Argentina, a aquesta Argentina, en aquesta Copa del Món. Així que, si parlem de futbol, és favorita Espanya. Tota la resta, que en una final del Mundial, tot el component emocional, crec que iguala una mica el partit, ho veig molt, molt igualat.
0: Bueno, hi ha un component emocional, Marta, i un component místic, perquè avui fins i tot he vist un tuit del Xavier Sala i Martín,
5: ui,
0: que sobre
5: sí.
0: La fotografia que comentàvem abans,
5: sí, sí.
0: Ell també ja hi veia un significat...
6: Sí. Com si li hagués passat la màgia,
0: sí, com si li
6: Messi,
0: hagués passat, com,
6: a la
0: significat xamànic, pràcticament. Sí.
7: Però, escolta, si ell sempre diu que no és vident i que no és bruixot, ara resulta que li agrada el xamànic.
0: És un comentari del professor...
7: A picar-se de pedra.
0: Que ara us direm exactament què és el que deia. A veure, Frederic, què passarà?
2: No, jo crec que...
0: Ah, ja ho tenim.
7: Ui,
0: ràpid, surt. Què passa?
6: Diu, l'única explicació racional és que la foto no va ser casualitat. Va ser un ritual a través del qual Messi li transferia la seva màgia al que seria el seu successor. Si el nen a qui li va tocar l'oportunitat de fer-se la foto hagués estat ros amb ulls blaus, avui el candidat a successor de Messi seria un nen de 19 anys, ros, amb els ulls blaus.
7: Vaya chorrada.
2: Poca feina el Salem Martín, eh? Té molt poca feina a Colòmbia. Deuen haver acabat les classes.
0: A Colòmbia.
6: Colòmbia, eh? No a Colòmbia.
0: No, a Colòmbia.
6: Colòmbia, eh?
0: Sí, sí.
2: Colòmbia. A Colòmbia no.
0: Sí, ja estava canses a Colòmbia, vés a saber.
1: Sí, no sé si, ara que Javi pintaves una mica com podia anar el partit, de seguida anirem cap a Nova York, una terra que es coneix molt bé el Frederic Porta, que hi va ser corresponsal allà. Doncs nosaltres tenim el Damià enviat. Però vaja, parlàvem a les semifinals de com Espanya seria capaç de guanyar una França que era pràcticament impossible de derrotar pel futbol i per sobretot la capacitat ofensiva. La part de passió i cor que posa Argentina, i segons com un trastalking que en el món del futbol acaba funcionant, com Espanya, com aquesta Espanya de la Fuente podrà rebatre aquesta manera de jugar d'Argentina?
5: No pots.
1: O sigui, com
0: carai, que ràpida.
1: No, és a dir, com en
0: futbol... Canviem de tema, anem a una altra cosa.
1: És a dir, no sé si m'explico, és a dir, com en futbol pots guanyar el cor i la passió que ha demostrat fins ara l'Argentina, perquè fins ara li ha funcionat.
2: Aviam, jo crec que el secret d'aquest partit és repetir més o menys l'esquema de França, que és Espanya, que tiri, que agafi les regnes del partit, que tiri Argentina enrere, que no li deixi fer contra, que desenxufi absolutament a Messi i que porti el control del partit. I, sobretot, no caure en els paranys que posarà l'Argentina.
1: Aquí està.
2: O sigui, l'Argentina, més que trastoking i tota la història, jo el que crec és que repartirà llenya per,
0: sí.
2: com, a,

0: com a descosits, perquè no ho ha fet fins ara, però a partir d'ara sí, estan...
1: Bueno, amb Anglaterra, déu-n'hi-do, també.
2: La primera part,
1: sobretot.
2: Sí, jo ja vaig veure allà...
0: Estan a un punt. I, escolta, Argentina aquest Mundial se l'ha pres com una missió. O sigui, aquest país, l'única il·lusió que té és guanyar una altra vegada el Mundial. I, escolta, estan absolutament que són fenòmens paranormals tot el que ha passat fins ara. I tenen un tio sobrenatural al davant que mana totes les estadístiques de l'equip en 39 anys i, per tant, ja estan a un punt d'arribar-hi i sortiran amb el ganivet a les dents.
1: Un partit que realment serà especial. Després comentarem tot allò dels artistes convidats, perquè s'havia parlat de... Bueno, de fet, ho vam comentar aquí el temps afegit. Els jugadors tindran problemes perquè hi haurà una hora d'actuacions, es desconnectaran... Bueno, tot això ho preguntarem ara mateix al Damià López. Damià, bona tarda.
3: Hola, Damià.
4: Hola,
5: Damià. Hola, molt bona tarda.
3: Lo tuve mis pechos.
4: Sí.
1: Damià, ara parlarem de la qüestió futbolística, però, escolta'm, busques Nova York aquests dies a Google i ho veus una mica tapat, perquè teniu alguns incendis al Canadà. Com ho portem, això?
5: Però, escolta, una pregunta al José. El García no ve a la final? Perquè el García hauria d'estar.
3: No hay presupuesto.
5: Que no vingui a la final.
1: Crec que de moment no, eh? Si depèn de Recull, et dic jo que no. Si s'ho paga ell, doncs pot anar passant.
3: Aquí estaremos, tapadillo, para... contar lo que passi.
1: No, et preguntava per això, pel fum, Damià.
5: Sí, no, aviam, és veritat que vam arribar la matinada de dimarts a dimecres i el cel estava bé, però és veritat que ahir, durant el dia, la cosa es va complicar i anaves caminant pel carrer i els edificis, vaja, l'Skyline de Nova York era absolutament imperceptible. I vaja, el cel era com una enorme massa gris, vaja, en què no es veia res pràcticament a 10 metres, no? Feia realment impressió, feia una mica de por, realment, i aleshores doncs, ja vam entendre que era conseqüència doncs, dels incendis forestals que estan arrasant Canadà. També us he de comentar que totes aquestes informacions que han sortit, que a la final es podia veure compromesa, sí, que el partit es podia haver d'ajornar, que a la gent li costava respirar pels carrers. Això és la típica i clàssica notícia exagerada.
1: Ara, Damià, disculpa, estem veient a través de la BBC just el que ens explicaves, és a dir, les puntes dels edificis desapareguts a Nova York, i de fet, el corresponsal que està fent la connexió va amb mascareta. Vull dir que Déu-n'hi-do.
5: Bueno, ja, sí, però jo t'he de dir, Marc, que, mira, jo hi vaig estar caminant tot el dia pel carrer, i fins i tot tinc companys que són runners, que no desaprofiten ni una, i van córrer 13-14 quilòmetres per Nova York i no van tenir cap problema. O sigui que
6: que corrin, bé, a veure si rebenten d'una vegada i es tirin allà a Rue Hudson. A veure si el fenga, si el caça un cirulo i se'l menja pel cul.
1: Va, Leslie, calma.
7: Penseu que al Canadà hi ha més de 800 incendis forestals en aquests moments actius, eh? Més de 800 incendis forestals al Canadà.
1: Pel que ens diu el Damià, no hi ha preocupació ni pel partit ni pels runners.
5: No, avui tot jo crec que el que he fet jo i el que ha fet tothom és avui, quan ens hem llevat, treure el cap per la finestra i el cel ja estava de color força blau. Força blau. Per tant, jo crec que l'alarma ha passat. Aquí, jo no hi entenc, però pel que ens expliquen, diguem que les autoritats el que fan és mesurar la qualitat de l'aire. Si sobrepassa alguns paràmetres negatius, doncs aleshores el partit s'hauria de suspendre, però avui ja dic que el cel estava blau, no semblava que hi hagués cap perill i, per tant, doncs confirma el que vam veure ahir.
8: I Martí Oliveres, notícia de Martí Oliveres. Sí, he consultat el meteoròleg de la casa, sí? Diu que pot haver-hi un front que passi entre dissabte i diumenge, sí? I que, per tant, escombri tota aquesta fumarada i tota aquesta pols en suspensió.
1: Val. Igualment, l'estadi és cobert o descobert, Damià?
5: No, descobert. Això, és que, sí, això també és una paradoxa, perquè en gairebé tots els estadis on ha jugat a Espanya, clar, i en molts dels partits importants d'aquest Mundial, han estat coberts i on la temperatura que teníem a dins, ja us he explicat, durant el torneig no tenia res a veure amb la temperatura exterior, que ara mateix estem aquí a 30-32 graus, anaves a Dallas, a la fresca, partits de Los Angeles, a la fresca, tots els partits d'eliminatòries, després de la primera fase, a la fresca, tots els partits de la primera fase, els dos primers d'Atlanta, a la fresca, bé, de fet només n'hi ha hagut un han descobert, el de Guadalajara, contra Uruguai, i en canvi el de la final és absolutament descobert, i és el que diu Martí Oliveres, ara s'espera que caigui un xàfec les pròximes hores, que escombraran totes les conseqüències que ha tingut els incendis forestals a Granada.
2: Afortunadament sembla que la...
4: Uns patacs, eh?
2: Sí. Ja tenim aquí el Molina.
4: Avui ho està mirant amb sí. l'Homelero, que és on ara surto.
1: Sí, perquè apareixes i desapareixes, sí. Saps mai què passarà, no? I, bueno, que ha de venir pluges, no?
4: Sí, vindran uns patacots que la cendra la faran pastetes. Si aparqueu el cotxe a Manhattan, compte que no us quedi el vidre una mica emmascarat.
1: Has demanat fotografies de gent que visqui a Nova York,
4: sí,
1: no, també?
4: I de moment i es veu que TV3 no hi arriba.
2: I sembla que li fa certa gràcia al senyor Molina. En qualsevol cas, Damià, tant de bo que això pugui acabar aviat. Ens has dit que la final no sembla que perilli. Perilla la presència de Lamine Yamal en aquesta final?
5: No, perilla. Avui entrenament a porta tancada. Ahir vam veure els primers 15 minuts en què el veiem amb l'embenatge a la cuixa esquerra, assegut a la gespa mentre els seus companys treballaven. Avui l'entrenament era tancat, però hem preguntat i ens asseguren que avui ha fet ja treball de camp. Saps que la Minja Mal s'ho pren amb certa calma, que no entrena amb molta intensitat, però que ja s'ha incorporat amb la resta de companys, per tant ja preparat per disputar la final. Una mica el que explicàvem ahir, que si això fos un partit de menys transcendència, probablement no jugaria, però com qualsevol futbolista és una final d'un Mundial, o com si es tractés una final de la Champions, doncs és el partit de les seves vides i el jugarà.
2: Val, com diria Gaspar, té massa enjat, perquè ahir l'Àlex Pintalena ens posava l'alerta, de que la cursa dreta, que és la mateixa que li va fer la guitza amb el Barça i que el va tenir un mes i mig fora dels terrenys de joc, era la que podia haver tornat a donar el senyal d'alarma. En qualsevol cas, entenc que Pedro Porro també està en condicions. Sí. I com veus, més enllà de com estan físicament, la concentració, a falta jugar el partit gairebé de les seves vides, com veus Espanya?
5: Doncs és que els veus tan tranquils. Aquests dies que, per exemple, estem tenint contacte directe, obro parèntesi, som els únics grup de mitjà de comunicació que durant tot el Mundial tenim contacte directe amb els futbolistes durant uns minuts quan ens donen entrevistes. Aquest Mundial l'han jugat 48 seleccions i la Federació Espanyola és l'única que dona entrevistes individuals als mitjans que segueixen la selecció espanyola. Que després diem, ni Curaçao, ni Haití, ni Cap Verde, aquestes seleccions més modestes no donen entrevistes individuals. Només la selecció espanyola, que és una selecció top. I això s'ha d'agrair.
1: Com a president del Barça, doy apoyo a España y ¡viva España! ¡Barça! Sí, hombre, venga, cuando quieras te doy una entrevista.
5: Va molt bé i ahir ens va atendre a Times Square.
1: Sí, hombre,
5: ens va trobar a Times Square i ens va atendre i ens va parlar de tot, se'l veia en la seva salsa.
1: Sí, jo vaig pensar, escolta, si la Porta, que podem afirmar sense cap problema, que no està molt en forma, ni tossia ni res, per tant vaig pensar, bueno, la qualitat de l'aire deu ser bona.
5: Però mira, una prova més que Joan Laporta estava passejant amb la comitiva laborant, amb Deco, etc, i estaven encantats de la vida.
1: Claro,
5: i
1: sí,
5: això, això que us comento, veure els jugadors d'Espanya estan molt relaxats. Sembla mentida que estiguin jugant la final d'un Mundial. Però bé, De La Fuente els té tots a disposició, repetirà 11, sembla que Pedri, això sí, continuarà com a suplent, perquè Fabián li ha agafat el lloc, però s'espera un partit llarg en què Pedri tindrà la seva oportunitat, amb Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal titulars, però ja que se'ls veu molt, molt tranquils a 48 hores de fotar un partit d'aquestes
1: característiques. Doncs tranquil·litat i no hi ha fum.
5: I el Minguella no ve? Minguella tampoc ve?
1: El Minguella?
9: Ja. No, a veure, jo si de casa, aquí a Pompeia posarem una pantalla grossa i ara jugarem a 9-1, farem patar.
1: A quina hora quedareu? Si el partit és a les 9, a quina hora es queda, Minguella?
9: A les 3 i mitja. No, a les 2 i mitja farem un vermut amb un bitter gas, dinarem una paella i després ja farem la partida de 9-1 i després ja posarem la prèvia, farem unes apostes allà jugant
1: al Celtic. Hi ha possibilitat que t'adormis just abans del partit?
9: Bueno,
1: podria passar, també,
9: podria passar, però per això ja porto un despertador portàtil.
1: Ah, molt bé.
9: I llavors pues, ja mirarem el partit i llavors ja taxi cap a casa.
1: Damià, una abraçada, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
5: Molt bé, a vosaltres.
1: Adéu. Doncs tenim el tema de la mina solucionat i també el tema del fum i tot el que passa, Camacho.
10: Estaba aquí escuchando que me estaba que no me lo creo. ¿Cómo no se va a jugar en la final por un poquito de humo? ¿No habéis jugado
1: bueno,
10: nunca con
1: niebla? No, ya dice la Marta que hay muchos incendios.
7: Home, más de 800 incendios.
10: Es lo mismo que jugar con niebla. Se ha jugado con niebla toda la vida, ¿no? Si hay humo, pues la pelota roja y ya está, joder. ¿Estamos tontos o qué? Pero si el humo no quema, ni hace nada. Humo. Si hay humo, pues
7: pero
10: que
7: intoxica,
10: la parte.
7: Pero intoxica, el humo intoxica.
10: Que la parte con la mano que tosan, juegan el partido con dos cojones y ya está. Están todos malos, joder.
4: Camacho, paña.
10: Los jugadores de hoy en día que están amariconados.
7: Oiga.
1: ¿Qué pasa? Eso es una moto espallada.
10: Esto es como cuando me vino un jugador que quería cambiarse por un cortecillo en la mano.
11: El entrenador del Español cuando se le acerca a un jugador que tenía un corte en la mano. ¡Todo! Otra vez. Eso no es nada, va, fuera con esa.
1: Potser li faltava un dit, però és igual.
11: Un cort en la mano. Passa res. Humo, pues niebla, en Lleida, tot necessito el año, no se queja.
1: Això és veritat.
11: Si no que lo diga el...
8: El quién, però...
1: És igual, és igual.
2: Ja han portat aquí els pupitres, com és habitual a aquesta hora, ja entren amb els plomiers, com es deia antigament, perquè tenim el professor Porta, que avui ens farà l'última classe magistral de Connexió Vintage Mundial. En aquest cas, com no podia ser d'una altra manera, especial finals.
1: A veure.
2: Professor Frederic, amb què comencem l'esquema avui?
0: Amb les finals més importants de la història, que m'ha sorprès a mi mateix.
4: Entra Somen. Que... Eh? Entrarà Somen, això, profe?
0: No.
4: Oh, va, sí, me voy a...
1: Bona cosa li has dit. Bona cosa li has dit.
0: Aviam, les finals més importants de la història. Tirant de memòria, vaig fer una llista, però vaig apel·lar a una cosa nova que es diu intel·ligència artificial.
1: Sí, home, això sí que la domina l'Adri, també.
4: Fuera, usted es Gemini, lo que te... ChatGPT, Copilot...
0: Perquè el ChatGPT em va dir, tenint en compte qualitat futbolística, transcendència, llegenda i impacte històric,
1: carai,
0: la millor final de totes, quina va ser? La de fa 4 anys.
2: Qatar.
0: La de Qatar, entre Argentina i França, 3-3 i tot plegat.
4: Que no, la mejor la del 2010, que ganó un poño.
0: Aquesta va quedar la novena de 22 finals disputades. I la segona està empatada entre dues que vam parlar aquí, la del Maracanazo del 50
2: sí.
0: i la de 54 entre Alemanya i Hongria. Mm. La Hongria, diguéssim, de l'equip d'or Magyar, no? I després, la quarta, en discòrdia no donaré les 10, és la de Brasil-Itàlia del 70, amb Jairzinho, Gerson, Pelé, Tostao i Rivellino. És la quarta més d'això. I hi ha un rècord molt curiós, perquè hi ha posats... Ja que...
1: Sí, home, sí, a veure, és gratis, això, eh?
0: I tant, si és gratis, tu.
1: Li poses allà i que treballi ell, eh?
0: Li poses, li vas fotent i ja està. Hi ha un rècord que es pot batre també en aquest final, que és, en aquesta final, que és el del jugador més veterà que marqui un gol, que fins ara és un tal Lian Holm, de Suècia, l'any 58, que tenia 35 tacos, el personatge, i Messi, naturalment, si marca un gol, el supera per aquesta, banda.
12: Hi ha un altre rècord que es trencarà segur a aquesta final, que és, hi haurà només un jugador de la història que haurà sigut titular a 3 finals de la Copa del Món, que serà Messi, evidentment, va ser titular el 2014, titular el 2022, i serà titular el dissabte. Hi ha un jugador que ha jugat 3 finals de Copa del Món, que és Cafú, que va jugar la del 94, però va entrar des de la banqueta, va jugar la del 98 i després va jugar la del 2002. Però l'únic que haurà jugat 3 finals de Copa del Món titular serà Messi.
0: Mm-hmm. És així. També consulta el xat GPT.
12: Mira, aquí encara tiro de memòria.
1: Sí,
12: al final del Mundial...
1: Sense cap paper,
12: podria reptar el xat GPT.
2: I tenim el Jaume Mercet encès perquè és la final de Mundial amb més jugadors de la Masia. Ja porta en portades, bueno, la Minyamal i Messi, evidentment, i els altres futbolistes. No sé, amb la classe del professor Porta, evidentment ens ha situat a la història. Sou molt més joves, evidentment.
4: Tu que s'apuntó.
0: Gràcies. Jo també t'he escrit.
1: No costa res quedar bé.
7: És increïble. Ai, Edgar. És que té una capacitat.
1: Vols que traiem el tall de les tres mòmies? Si vols, posem l'altra vegada el tall de les tres mòmies.
2: No havia acabat. Volia dir més joves de totes aquestes dates que està donant.
1: Ah, no, sí.
0: Arregla-ho.
7: Gràcies.
1: No seràs convidat al sopar del temps afegit.
2: Preguntar-vos quina de les finals que vosaltres heu viscut o que us hagin explicat us quedaríeu. Anaïs.
13: Mira, jo no tinc gaire memòria, o sigui, les coses com són. Diré la del 2010, perquè és la primera que vaig treballar. No? O sigui, hi ha experiències professionals que et marquen i va ser la primera vegada que, de fet, estava amb tu.
2: Efectivament.
4: Ojo!
2: Sí.
4: Estava jo.
14: Ojo, que salta la notícia!
4: No sabia que havíeu estat jo.
13: A la tele, companys. Ara sí ens situem.
14: Después de Shakira i Piqué!
2: Vam viure junts gairebé tot el Mundial. Jo a la final a mi em va enganxar a San Francisco.
13: Sí.
2: Me'n recordo.
13: Perquè estaves a la gira, no?
2: No, en aquest cas va ser el disappointment amb Guardiola, que em van enviar allà per fer anglès, perquè va ser una mica... I me'n recordo, el Civic Center de San Francisco, meitat taronges, meitat a Espanya, i la gent com una cabra allà celebrant, i aquella part no la vam viure junts, efectivament.
13: Jo vaig fer pantalla anecdota gegant, no sé quin punt, al fòrum, no?, de Barcelona, sí, que van muntar...
1: Pantalla gegant.
4: Jo me fui a l'Iron City, després fui a ver la pantalla gigante.
13: Hi havia uns quants com tu.
1: És de les feines més divertides que deu tocar fer, eh?
13: Una,
1: fer connexions des d'una pantalla gegant, perquè la gent està ple d'intel·lectuals, sí, i, a més a més, alguns una mica ja perjudicats.
13: Tothom beu aigua i aquestes coses.
1: Efectivament. Sempre hi ha algunes.
4: Bueno, coses. Después de la chuche va bien el agua.
2: De seguida entrarem al teu terreny, perquè tenim moltes exclusives avui.
1: Home,
2: amb Clau
1: François Gallardo està esperant a poder participar.
2: Preguntar-vos, segurament, sobre una de les incògnites que ens deixarà aquesta final, tenint en compte els últims partits a Espanya. Amb o sense Pedri a l'11 titular?
1: Això digo jo, Mollà.
2: Què opineu, Anaïs?
13: Jo crec que sense.
2: Sense amb, Pedri.
13: I em sap greu.
12: Serà sense... Sí, jo estic gairebé segur que serà sense Pedri. Em sap greu, però em sembla coherent i em sembla lògic amb el nivell que ha mostrat Pedri, que em segueix semblant el millor migcampista del món, però ha arribat. El Mundial es juga en un mes en concret i ha arribat en un mes en el que no està bé i sí que està molt bé i ha entrat molt bé quan li ha tocat Fabián. Així que per coherència, per lògica i perquè li ha funcionat, serà suplent Pedri.
0: Mira, també en futbol, si no està trencat, no ho arreglis. Per tant, l'equip que ve funcionant, que continuï funcionant, i a la segona part farà els mateixos canvis, Fabián, que també li han funcionat.
1: Parlant de coses que es trenquen, avui hem intentat trencar la targeta
0: ben,
1: de...
0: Ben agafat, ara.
1: Sí, de l'Arnau Vila,
8: sí,
1: perquè
8: veritat.
1: Hem fet uns quants processos que ens han... Hem fet fregat una mica l'infart, perquè he volgut fer la prova, perquè l'Arnau diu, s'estan venent entrades a uns preus desorbitats. Dic, home, dic, jo tinc la curiositat per saber, no només que es veuen, sinó això com es paga. I clar, o sigui, hem trobat una entrada per quin valor?
8: Sí, o sigui, a través de la web de la FIFA no estan disponibles, però hi ha webs de revenda legal que tu pots entrar allà i allà hi ha els preus dinàmics que van, es van ajustant.
1: Atenció doncs. A Terrassa, que fan cara de tenir.
8: A veure,
1: a veure, a veure si ho porteu a sobre.
8: Les barates a partir dels 10.000, 15.000 euros. Però...
1: Yeah. Espera't, ara ve l'impacte.
8: He anat a buscar l'entrada bona, que és que seria, com si diguéssim, darrere les banquetes, la primera línia, d'allà. Allà m'agrada a mi, no?
10: I serà el precio justo?
8: I l'entrada valia 1.350.000 euros.
1: Impressionant,
8: però, a més a més, de veritat, és a dir, allò que dius, no pot ser.
1: Per això us dic que ha sigut una prova infartant.
8: Sí, sí.
1: No ha sigut una prova infartant. Hem clicat. Hem anat posant dades.
8: Sí, m'he inventat un telèfon, un mail...
1: No, però tots els correus electrònics i les dades eren del David Solans, que hem passat... tampoc vindrà d'aquí, ja és de vacances, no passa res. Ho volíem fer amb el Clapés, però potser el dia no estava per bromes. I
4: no sabemos el segundo apellido.
8: I el tema és que es podia pagar en targeta.
1: Sí, sí.
8: Si podia posar una targeta...
1: Quina targeta has de tenir perquè et deixi pagar 1 milió? Això és una visa o una
4: Master
1: Card.
4: Federico.
13: Una Black Card, segur.
1: Clar, però és que una targeta normal no et deixa pagar un quilo encara que el tinguis.
2: Has de parlar amb el banc perquè tregui tots els topalls que hi hagi i American Express, però full equip.
8: I a més una estafa, perquè no t'assigna seient. Et deia la zona, és a dir, sector 113, i quan paguis l'entrada ja
1: t'ho explicarem.
4: Que tiene que tocar la loteria.
2: Efectivament, com algun membre de l'equip que encara es guarda.
1: Doncs aquest és l'experiment que hem fet,
8: sí,
1: però hi ha altres maneres, no, de poder entrar.
8: Sí, ens ha creat atenció perquè, clar, a vegades hem parlat aquí de com pot ser que la gent, que els argentins, per exemple, omplin tots els estadis del Mundial, on van, i ens hem topat amb aquest aficionat que explica la seva experiència sobre com entra per no pagar en un estadi.
15: No tenia entrada. Esperé, me senté, dije, Tato, pensá. Y veía la gente, veía el accionar, veía los molinetes, y viene un matrimonio argentino, y le digo, por favor, no me dejás hacerle upa al bebé. La mujer me decía, no, güey, ¿cómo le vas a hacer upa?
4: No, no toques a mi hijo.
15: Una beba de 6 meses era. Me presta el bebé en el primer molinete y después ya no me lo quería prestar, pero eran 3 molinetes. Ellos dos tenían entrada y yo mostraba una foto de un ticket, pero no era dinámico, no giraba. Y como yo estaba con el bebé, me puse el lente de leer, me saqué el piluso, era un señor. Mostraba con el bebé a upa, sí, claro, se relajan cuando vos venís con un bebé. Dice, go, go, go, go, go, go. En ese último iban dos ingleses, ya dejé el bebé y bueno, me le chupé. Y el trencito de Alcide, ya está.
4: Él la vive esa criolla,
15: no,
4: quedamos.
15: Mati, no podés pagar, la reventa es legal y te piden lo que es imposible pagar. Vienen árabe, hindú, cualquiera paga cualquier precio porque tienen otro sueldo. Nosotros no podemos pagar lo que piden.
1: Jo sé que he sigut porter, només perquè callés, ja l'hauria deixat entrar.
7: Però, si ho entès bé...
8: S'ha entès o no?
7: O sigui, hi havia una parella amb un nen petit... Sí.
8: Una nena de 6 mesos.
7: I aquesta parella li deixa a la nena de 6 mesos
8: a
7: sense conèixer el darrer.
8: Sí.
12: Perquè passi el primer torn... I després
7: però
12: ja
7: vosaltres ho trobeu normal?
1: Home, a veure, Marta, l'alternativa és 1.300.000 euros.
7: Perdona,
1: per tant,
7: a mi què m'importa? Vull dir, a vostè no li deixo jo la meva filla.
1: Depèn de què t'interessa el Mundial,
7: a gratis,
1: a veure.
7: Que aquesta parella devia haver pagat.
12: Sí,
7: o sigui, això fa molta ràbia que aquest es vulgui colar. No entenc res.
16: És com quan vas al metro o al tren i se't vol colar una darrere.
7: Exacte.
16: Què dic, senyora? Que no és mi xepa.
12: El tercer torn el passa així.
8: El molinete.
12: El tercer molinete el passa fent el trenecito, diu, el trenecito del Cibe, ficant-se molt a prop dels dos que hi ha davant, dels anglesos, i entrant.
2: Això almenys funciona. Titanic ho expliquen. El cal... Quan
7: atenció.
2: No, sí, sí. No, no, hi ha una escena molt mítica que és Calcal, que és el marit de la Rose, però que no ho estan passant-ho gaire bé, perquè la Rose se'n va amb el DiCaprio. Hey. Hi ha un moment que diu, ostres, jo vull un bot salvavides, intenta pagar amb diners, i el diner no li va servir a vostè ni tampoc a mi, per tant, ja no li serveix els diners.
1: En castellà ho diuen, aquest tros.
2: Ho diuen en castellà. Llavors què fa? Agafa, veu una nena que està...
16: Que està desemparada, està sol.
1: És veritat, tens raó.
2: Jo tinc, agafo la nena, és tot lo que tengo en la vida. I llavors el deixen pujar, però si no el deixen...
1: Moment, no ho expliquis tan ràpid. Fes una mica la recreació.
8: No, spoiler.
1: Tu de què fas? Tu ets el cal, eh?
2: No, la recreació és el cal...
10: Oh, spoiler!
1: No, no ho expliquis, fes-ho.
2: El cal...
7: Bueno, ai, pobre, pobre.
10: Amenaça.
2: Veu una nena
10: pujar.
2: I, evidentment, la veu passa d'ella i al final comença a pensar, l'agafa, se la posa en braços i fa allò... Va, no llores, tal. I llavors, quan veu el tio que diu «Vamos bajando los botes!» Les dos, dreta i izquierda. Llavors, abans de pujar...
1: Per això es va enfonsar.
2: Es va enfonsant, llavors agafa
1: no
2: la nena...
1: No era molt clar el que estava
2: passant. El mira, vostè no li toca subir, llavors veu el senyor, l'agafa la nena i diu... Sí. És tot el que tiene en la vida. Volguem dir, soy yo, és esta niña
1: sí,
2: i jo.
1: Sí, ho he entès, ho he entès.
2: Llavors, el tio, clar, és que no es veu a la ràdio, quina pena, que no ho pugui, que no ho puc veure.
1: És una llàstima, la veritat.
2: Però llavors, el senyor el mira, i jo crec que diu...
7: Quina interpretació.
2: Va, endavant, passa, i que sigui el que Déu vulgui, i que Déu us empari, perquè ningú et garanteix sobreviure en aquestes circumstàncies. Però, bueno, aconsegueix pujar el bot amb la nena i arribar a Nova York, com el Felip Porta va arribar
1: no
2: en el seu
1: no.
2: moment.
1: Igual. Jo, de fet, vaig anar al Titanic i vaig arribar a nedar. Quina criatura veraves, tu?
8: Siempre trincando.
7: Home, perdoneu, un aplaudiment per l'Edgar.
1: Sí. Un aplaudiment i una pausa de publicitat perquè ho pugueu digerir tot plegat. Tornem de seguida.
17: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
18: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
19: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
18: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
19: Truca al 900-903-743. Medishore.
20: Propera parada, plaça Lesseps.
21: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
22: Darrere de cada litre de llet de Lletera Campllong hi ha molt més que llet.
23: A Lletera Campllong treballem cada dia amb un compromís ferm. Qualitat, traçabilitat i territori.
22: Si vols una llet bona, propera i feta com sempre, tria Cooperativa Lletera Campllong.
23: L'essència que ens uneix és el gust de fer les coses bé.
22: Lletera Campllong, la llet de casa.
17: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1. Versió RAC 1, amb Marc Serra.
1: Païn encara la recreació d'Edgar Fornós i el Titanic. Sí, Marta Caguilar.
24: El actor, Carl, yes. Lo has visto ahora.
3: Porque sí, ha, sobrevivido, ha sobrevivido todo menos su pelo, porque está calvo. Sí, sí. Es la inversa de Rocco Steinhauser.
1: Marta, què t'expliques?
7: Va, que us vull preguntar, no sé si algú de vosaltres està pensant en fer el salt a l'elèctric, al vehicle elèctric.
5: Sí, jo.
7: Sí. Vostè? Doncs aleshores...
1: Vostè està pensant en fer el salt en general, però vaja.
7: Aleshores, senyor Santa Susana, recordi aquest nom. Volvo EX30. És un subcompacte, és àgil, 100% elèctric, pensant per al seu dia a dia i per als grans moments. Amb autonomia eficient, càrrega ràpida i tota la seguretat Volvo. Sí. Disseny escandinau amb caràcter. Sensacions que enganxen. Volvo EX30. Des de, aquest és el preu, 35.800 euros.
5: Molt bé.
7: Consulteu les condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
1: Doncs quan falten 20 minuts clavats per les 8 del vespre i moment en què nosaltres agafarem... la maleta i marxarem de vacances, hem de parlar del Mercato del Barça.
2: Efectivament, perquè volíem començar amb el fitxatge recent de Karim Adeyemi, encara no és oficial, falten uns petits serrells per tancar, Adeyemi ja ha signat amb el Barça, ja s'ha fet la revisió mèdica, però falta tancar un assumpte amb el Dortmund, que evidentment serà molt de pressa, pot ser aquest avui mateix o pot ser demà, en qualsevol cas no es pot entrenar en teoria fins que això signi, però abans, Julián Álvarez, encara no hi és, jugarà la final diumenge, el CEO de l'Atlètic de Madrid... Miguel Ángel Gilmarín ha explicat que, escolta, que res, que de moment es queda i sembla que es quedarà.
6: Mi opinión es clara, la voluntad del club es clara, se lo he manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
1: Ja hem posat un fil de musical d'ascensor de fons per explicar-nos que tanquen la porta a la sortida de Julián Álvarez, que ja veurem.
2: Ja veurem. No sé ja veurem. Si vosaltres que teniu experiència en mercat, això, és a dir... Ens ho hem de creure, ho dic perquè recordem el 200% amb Neymar, que no havia de sortir, i va acabar al PSG. Per tant, tindrem més capítols de Julián Álvarez, o aquí es tanca la porta.
12: Jo ja les he vist de tants colors, però no només al futbol, no? Qualsevol àmbit hem vist gent dir una cosa i després haver-se'n de desdir, que m'ho crec tot. A més, s'ha de tenir en compte una cosa, que Gilmarín ni Cerezo ja no manen a l'Atlético de Madrid, que tenen una empresa, un fons d'inversió per sobre, que si en algun moment els diu, ei, que a nosaltres aquesta proposta econòmica, aquesta oferta que ens fan, ens encaixa i ens quadra el balanç, ens quadra els números, i a l'Excel surt en verd, i ara si us mengeu les vostres paraules amb patates és problema vostre.
1: Poden rebre una trucadeta d'Apolo, no? Que crec que és...
12: Exacte, Apolo és el fons, diguéssim...
1: Aquest fons d'inversió i s'ha acabat la broma i, oye, véndelo.
12: Exacte, i el que hagis dit és problema teu. És a dir, això pot passar perfectament. Jo el que sí que volia dir és dues coses. Una és que celebro que l'Atlético de Madrid hagi tornat a la normalitat institucional i respongui a l'oferta d'un club, en aquest cas del Barça, amb normalitat, és a dir, amb el president dient doncs, el que ell creu, el que ell opina que ha de passar, i ja està fantàstic, i que hagi deixat els tuits...
5: Que
12: hagi deixat que un nen de 13 anys li porti el compte de Twitter i faci uns tuits lamentables i vergonyosos.
1: No tenia sentit l'humor.
12: Sí, i l'altre que diu que ell no té cap dubte que el lloc de Julián Álvarez és l'Atlètic de Madrid. Està molt bé que ell no tingui cap dubte, però crec que Julián sí que té més d'un dubte. És a dir, de fet, Julián Álvarez vol sortir de l'Atlético de Madrid i vol anar al Barça. Per tant, s'ho hauran d'arreglar amb el jugador. A mi em sembla que estan posant tota la carn a la graella per evitar-ho, però hem vist coses més estranyes.
1: Però perdoneu això, que vosaltres que hi enteneu, com es desencalla? És a dir, si el club diu que no... Perdó?
13: Amb una altra oferta que es presentarà després del Mundial.
1: Sí, però si el president diu que no surt d'allà i el jugador diu que sí que vol sortir, això on acaba? Els jutjats o...
13: Com? Acaba
1: doncs, malament.
13: Sí, amb un jugador disgustat tot l'any, que se suposa que és el teu líder ofensiu, qui t'ha de marcar tots els gols i que l'estàs obligant a quedar-se en un lloc on no vols estar.
1: Clar,
13: si tu vols
1: sempre
13: córrer
1: pots...
13: aquest risc, doncs...
1: Clar, però llavors sempre pot sortir el jugador i dir el que avui ha dit Gilmarín, no? Mal assessorat, m'enganyaron, me sabe muy mal... Això també hem vist recollir des de cable
13: sí,
1: dels jugadors,
13: Suárez,
1: eh?
13: Sí, sí, clar. Que les hem vist, però és difícil, eh?
0: Jo ho veig bastant clar. Ara, ho veig bastant clar. Que se'l confitin.
5: I tant.
0: Que se'l mengin amb patates.
1: Dramàtica, sí, sí.
0: Si vol jugar al Barça quan acabi el contracte...
5: Sí, sí.
0: Que vingui aquí gratis o en una prima de fitxatge...
5: Ni així.
0: A l'Atlético de Madrid, per vostès, va el pollastre... Mm-hmm. I el Barça ja té pla B i pla C.
5: Quin és?
0: Que seran més barats que aquest. Un és Krupi...
5: Què? Un crupier?
0: L'altre és...
1: un crupier, no. Siguem seriosos.
0: És que hi ha dos tios esperant en llista. És que els hi faria botifarra.
1: Qui és Krupi?
0: Un gran jugador. El tio que ha fotut més gols, un tio de 19 anys francès. El debutant a la Premier que
9: vamos a dejar... més gols...
5: Com es llama, Krupi?
0: A la primera temporada. Krupi? I l'altre és l'Avi.
9: Semblen...
0: Bueno, és que és collo tot. És que...
9: Vamos a dejar
2: d'inventar-nos. Frederic, sort que digues...
5: L'Avi d'aquí, l'Avi d'aquí. Si serà vella.
0: Si és que semblen... Si és que els fitxen o porta la Vanguardia l'Anaïs, llavors ho creureu.
1: Semblen dues noves Barbies, eh? Krupi i Aldi.
5: L'Avi.
9: El Real Madrid a por Olise.
0: El que està clar és que t'estan tancant les portes un club com l'Atlètic de Madrid, que té un històric amb el Barça, t'estan tancant les portes del jugador que vols, doncs tens alternatives.
5: Pues no vamos a fichar. Vamos a fichar a Crunchy. A Crunchy i Barbie.
2: Dos noms que ningú havia dit, Frederic Porta...
0: No, han sortit a la premsa per tot arreu.
2: Però aquí no s'havia dit, Frederic.
1: No, en aquest programa no. Ens en recordaríem si s'hagués dit, perfectament.
2: Per afegir-hi més ingredients.
8: Però una pregunta. O sigui, serien jugadors que et pots plantejar com a... O sigui, vale, pla B, pla C, però algú més? O seria el fitxatge del nou?
0: Seria el fitxatge del nou. Eli Krupi, júnior.
9: Sí, sí.
0: El
5: Bournemouth. Lo vamos a fichar. Krupi.
9: Lo vamos a fichar el Real Madrid.
1: Jo crec que hi ha una possibilitat que el Frederic sigui molt culer i estigui donant aquests noms perquè el Real Madrid comenci a buscar a Google dos jugadors que no existeixen.
5: Frederic Bumbi... i Arnold Barbie.
9: Vinga.
0: No, jo vull dir-te que hi ha més jugadors que no són Julián Álvarez en el món del futbol i que no cal pagar ni 100 ni 150 ni 200 per aquest personatge.
1: Què més ha dit Gilmarín?
2: Tot i la negativa de Gilmarín o aquesta clara declaració de dir que no sortirà a l'Atlètic de Madrid, segons ha pogut saber RAC1, en concret l'Àlex Pintanel, ha explicat que el Barça no canvia ni un mil·límetre l'estratègia que tenia a l'hora de fitxar Julián Álvarez. És a dir, com diu l'Anaïs, un cop aquesta primera oferta de 100 milions quedi refusada oficialment, en farà una altra i seguirà perseguint-lo. Després s'haurà de menjar segurament les paraules de 200 milions que no surt Gilmarín. Però fixeu-vos també què diu sobre la porta Gilmarín.
6: Conozco a Jan lo suficiente como para pensar que él permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular, y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender, deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta mantener esta relación con aficionados y con medios, pero él sabe perfectamente que Julián no va a jugar en el FC Barcelona en la próxima temporada, pero no obstante le gusta mantener ese juego con aficionados y con medios de comunicación y lo peor con el mismo Julián.
1: Jo ara només puc pensar en Crunchy, eh? A mi ja m'és igual, Julián.
0: Krupi.
1: Ara ja estic molt entusiasmat, eh?
2: Hem escoltat un dels bons amics de la porta, que és Gilmarín, és veritat. Té una bona relació, però...
8: No creieu que... Sí, té un punt de cinisme. Aquestes declaracions.
12: Perquè ella està fent exactament el mateix, perquè clar que la porta parla per la seva afició, com tots els presidents parlen pel seu públic, com tots els polítics parlen pel seu votant, però ell també fa aquestes declaracions pel públic de l'Atlético de Madrid, que vol sentir-los dir alguna cosa i protegir el que ells ja tenen, és protegir el seu club. Jo crec que aquí hi ha una cosa que és important, hi ha un topicàs al món del futbol, que és els jugadors juguen on volen, jo crec que és un topicàs i no és cert. Si l'Atlético de Madrid es posa molt de cul, per dir-ho ràpid i fàcil, Julián Álvarez té molt poca fe, a no ser que sigui el teu últim any de contracte, que allà sí que tens més marge de maniobra. Si l'Atlético de Madrid es nega en rotund a vendre'l al Barça o a vendre'l a qualsevol altre equip, Julián té molt poca fe, perquè cap jugador vol tensar la corda tant com per quedar-se un any a la grada. Jo sentia el Frederic, que em sembla que ho deia, com una mica enfadat amb Julián Álvarez. Jo crec que Julián ha fet tot el que està gairebé a la seva mà, que són aquelles declaracions, aquell dia, per poder sortir a l'Atlético de Madrid i arribar al Barça.
0: Jo, a aquestes alçades del partit, no m'enfado per res del futbol, només faltaria. Però si et tanca les portes, tu tens un contracte en vigor i, mira, t'has de fotre per l'enclar també. I llavors, si vols acabar jugant en el Barça, torna'ls-hi la moneda quan acabis el contracte i no renovis i també ens aquí en una prima de fitxatge i encara tindràs 28, 29 anys, pots jugar perfectament.
12: Sí, però mentre no arribi aquest moment has d'estar rendint perquè el Barça et vulgui, clar, has de seguir jugant.
13: I aquí has necessitat un nou i t'hauràs de baixar els pantalons i hauràs de demanar perdó i fer com Griezmann, no? Que al cap de 500 anys deia que el pitjor que li havia passat a la vida gairebé era anar al Barça.
0: Precisament per aquest històric, Anaïs, precisament per aquest històric, diguessis, és que estem parlant de Messi, però de Messi en prime time, perfecte, però estem... En lloc de Julián Álvarez, trobaràs gent sí. molt més barata que et pugui donar el mateix rendiment. I el Barça té una col·lecció d'escouts que treballa molt bé.
5: I en el Madrid també.
12: I en el Madrid també.
1: També. Xolo, què tal? Com estàs?
4: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: A veure, què ens pots, explicar del tema Julián?
4: El tema Julián está cerrado.
1: Ah, sí?
4: El muchacho no va a hacer declaraciones.
1: Bueno.
4: Lo tengo atado. Amordazado, encerrado, lo tenemos en un chulo a 30 metros bajo tierra. Solo bajo yo dos veces al día a darle de comer y aplicarle...
1: Sobretot, vull dir, recorda't sempre d'on el tens, perquè si, si el perds sota terra pot ser un problema.
4: Hemos dejado unas flechas de... con una cinta especial, con una luz infrarroja.
1: Perfecto.
4: Que yo lo puedo ver yo, y bajamos a darle de comer y explicarle durante 3 horas lo feliz que es en el Atlético de Madrid. Ahora es cuestión de esperar unas semanitas que le agarre el síndrome de Estocolmo.
1: ¿Ah?
4: Es un proceso, hay que tener paciencia. De a poquito va a empezar a verme como un amigo, después como un padre, y finalmente va a entender que jugar de doble lateral para aguantar el 0-0, como hizo Tuchel el otro día, es lo que siempre soñó desde chiquito. Ahí sí, ahí va a estar listo para arrancar otra temporada con nosotros. ¡Vamos, vamos, vamos, dale!
1: Bueno, vamos, vamos, vamos. Arriba el moment important d'aquest sí. programa. Ja sabeu sí, que jo tinc sí. fil directe amb el Mercato. Mercato de qualitat. Va. He rebut un missatge d'un dels nostres col·laboradors més especials, un home que Dale. Sap de què parla.
5: Ja sé,
1: perquè ell mateix intervé sí. en les negociacions. Quan ha d'aixecar el telèfon, l'aixeca, i quan ha de penjar, també. Estem parlant de François Gallardo, que té novetats molt importants sobre Harry Kane.
12: Finbun.
1: I un gir de guió que a ningú s'espera. Sí, escolteu.
11: Sí. Ara va, querido Marc, es un placer hablar contigo. Mira, el tema de... Vamos a empezar por Julián Álvarez.
1: Sí.
11: ¿Vale? Julián Álvarez tiene fecha de caducidad en la oferta que pasaron. Entonces, el soufflé en Can Barça está empezando a bajar y bien. No lo tienen tan claro y no tienen suficiente dinero. Entonces, está empezando a subir cada vez más Harry Kane. Y cada vez más lo ha demostrado durante todo el Mundial Harry Kane, mucho más que Julián Álvarez. Te voy a dar otra información más.
1: ¿Cómo
11: es? Salida del horno. Si al final se va Vinicius, como quiere Florentino, porque con la llegada de Olise puede haber ahí un merdé guapo, guapo, porque Vinicius va a empezar a pedir aumento, aumento y montar follón en el vestuario, y eso no lo va a permitir ni Mourinho ni el señor Florentino, pues sabiendo que le queda un año de contrato, pues lo van a vender. El otro día llamó Florentino Pérez 3 veces a los agentes y no contestaron ninguna vez. Y a vender Vinicius Junior, ya tiene dinero para comprar de sobra a Olise, pero con la venta que ha hecho ahí de 100 millones con los canteranos, como dice él, pues tiene dinero también para meter mano a Harry Kane, porque también le gusta. Entonces, o el Barcelona coge el toro por los cuernos, o puede que el eterno rival le haga un adelantamiento por la izquierda, por la derecha o por donde sea. Y esto es información del horno salido ayer. Fin boom. Y si no, desmiéntemelo.
12: Ja
1: l'havia escuchado. Veig que res de sorpresa a la taula. Com està l'horno? Perquè no he acabat d'entendre sí. si...
12: Ja l'havia escuchado.
1: Està abierto el horno?
12: Però que el
1: acaba de sortir la... El horno. Eh?
12: He sacado recién la noticia.
1: Sí, sí.
12: I ahí la tenéis.
5: Fimbo.
12: I si no,
5: desmiéntemelo.
1: Atenció al gir de guió, sí. que Harry Kane podia acabar al Real Madrid.
2: Al Real Madrid, que no sé com conviuria.
1: Es vendrien a Vinicius.
12: Con Olise.
2: Sí, sí. No sé si Florentino i Pedrerol sabien sí. aquesta informació que ens acaba d'explicar
5: François
2: Gallardo.
5: No, però no s'ha donat una bona idea.
12: O sigui, sí. podem sí.
5: És una bona
1: no sé
5: idea.
1: Com podeu superar aquesta informació d'última hora, perquè clar, què heu de dir, no?
12: No, clar, és que com tingui raó el Madrid junti a Harry Kane a...
1: Harry Kane, Harry Kane.
12: Harry Kane.
1: Harry Kane, sí.
12: A Harry Kane, a Olise i a Mbappé, igual ja no cal jugar, no?
2: Bellingham i tota,
12: Bellingham, tota la tropa. Sí, sí,
2: sí, sí, tota la gent. Bé, no sé si vosaltres teniu alguna pista sobre, perquè ja ho va dir molt bé François Gallardo, la nostra gola profunda també,
1: home.
2: Que Harry Kane era el futbolista Bien. Que acabaria fitxant pel Barça. Si es complica Julián Harry Kane, teniu alguna opció, tenint en compte que encara no ha renovat, o el descartaríem també aquí a Harry Kane?
13: No, jo el descarto bàsicament perquè sé que el Barça va preguntar ¿Cómo? Per ell i el futbolista
12: no
13: va dir...
12: ¿No he escuchado el audio?
8: Información del horno, salida calentita.
13: La mía es verídica.
8: Y la mía.
13: Sí.
8: Fimbum.
13: Los precedentes te avalan, te desmiento. No, y que el jugador no tenía cap mena d'intenció de sortir del...
8: Le dejé una nota en el hotel.
13: Molt... Por debajo de la puerta, ¿no?
8: No, hombre, llamamos al hotel de Harry Kane.
1: Sí.
13: ¿Quién? Jugamos al quién es quién.
8: En la concentración de Inglaterra y le dejamos un post-it diciéndole la cosa clara.
10: ¿Es veritat, això? Sí, sí. Aquí, en directe, en aquest programa, es va fer.
1: Que no tinguem una sorpresa, eh? El gir de guió seria realment que sí. Harry Kane acabés el Real Madrid. Parlant de finals, hem d'acabar, però abans m'agradaria saber una miqueta com estan les coses tant al Barça com a la selecció. Amb Camacho. Camacho, què tal?
14: Deja de mariconada y hablando aquí de tonterías. Vamos a ganar el fútbol del club. Se está jugando el Mundial y el domingo juega España en la final. ¡Joder! ¡Vamos, España!
15: Ei, sóc el president Laporta, totalment sí. D'acord amb el Camacho. Ei, i mira que jo sóc president del Barça, però s'ha d'estar amb la selecció. Viva España! Pon un poco de música, José Antonio, que la gente está muy armada, tú. Pon la canción de Sonia Monroy, que está muy buena, está buenísima, tú.
1: ¿Qué es?
15: Sonia Monroy, la canción del Mundial.
10: Pues que está bien.
14: Aquí. Vamos a España, creo que sí. Oye, vamos a ganar a los argentinos, que al final son como los italianos, pero sin cojones. Están todo el día bebiendo la hierba de chaval. Para caballo, con una pajita,
15: Camacho. Pon la música, pon la música.
14: Sube.
15: Pon la música, está buenísima. Foto galantísima.
16: Ay, por favor.
14: Vamos, Federico y el otro contado. Venga.
15: Venga. Olé, olé, olá.
14: Vamos.
1: Amb aquesta alegria marxem de vacances. Anaís, Martí, Javi Muñoz, Fredic Porta, gràcies.
2: Bon estiu.
1: Que tingueu un bon estiu. Adéu-siau.
24: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró. Turro.

0: Doncs un plaer que prengui el relleu la Mireia Garrolera. Què tal, com estàs?
1: Com anem? És el millor moment, aquest,
0: és el millor moment. Jo,
1: ja de les vacances,
0: sí,
1: ara és el millor
0: moment. Tenim a tocar. Les tenim a tocar.
2: I tengo informació.
1: Demà quedarà menys, eh?
3: Demà quedarà menys, però també amb aquest punt de nostàlgia.
0: Però abans en parlàveu amb la Lluçà, hi ha una cosa que hi estic d'acord. Sí. Aquest primer cap de setmana és el millor.
1: Sí, no
0: perquè
1: compta.
0: És cap de setmana,
1: no,
0: exacte,
1: depèn,
0: però no
1: depèn
0: compta.
1: De com ho miris,
3: no
1: clar,
3: compta,
1: sí.
2: Tengo informació acerca de la elección el año que viene en la Generalidad.
0: ¿Y de qué va la cosa?
2: Información del horno con el soufflé.
0: ¿Qué dice?
2: A punto de subir.
0: ¿Pero de Salvador Illa?
2: Mireia Ricartocochea.
4: Garulera.
0: Garulera.
2: Sí, garule. Esta, si quiere, yo te digo que Salvador Illa...
1: ¿Qué, qué?
2: Puede saltar por los aires.
4: Va.
2: Fin, boom.
4: Va.
2: Y si no...
1: Vinga, va. Bones vacances a tots. Vagi bé, les 8 en punt. Bon vespre.
0: Adéu.
5: A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garrolera.

0: En plena ressaca de la decisió de la Justícia Europea sobre l'amnistia, avui hem sabut que la inversió de l'Estat a Catalunya és menys d'un 10%, tot i que Catalunya representa una cinquena part de tot el PIB espanyol. Unes xifres que una vegada més no deixen de sorprendre, sobretot quan es comparen amb el que l'Estat destina a la Comunitat de Madrid, que és més d'un 20% de la inversió. Dades impactants i que fan rumiar a més d'un, però que queden mig amagades per, com dèiem, la ressaca de la validació del TJUE amb l'amnistia, que teòricament seria el desllorigador perquè Carles Puigdemont pugui tornar a Catalunya d'una manera relativament immediata. Però el seu advocat, Gonzalo Boye, aquest matí al Món RAC1 ja ha dit que això tot apunta que pot anar per llarg.
1: El president sabe lo que tiene que hacer, sabe cuándo lo va a hacer y lo va a hacer. Pero, evidentemente, lo que no se le puede pedir es que él juegue con las cartas sobre la mesa cuando aquí estamos en un casino en el Mississippi.
0: En canvi, el ministre Òscar Puente considera que no ha de ser així i que l'expresident podria tornar ja.
2: Pero yo me plantaba hoy en España y que me detengan y me lleven a prisión, claro. Es decir, si el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la ley, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre la ley, el Parlamento Europeo ha emitido una ley y yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido libremente que yo sea libre, vamos a ponernos todos colorados de una vez.
0: Són unes declaracions que ja han escalfat els ànims a Junts i han generat molta polèmica al llarg del dia. Sobre l'altra preocupació que ens acompanya aquest estiu, els incendis. Avui no hem de destacar cap foc important a Catalunya, però sí a l'Aragó, i és que un incendi sense control, en aquest cas això, en aquesta comunitat, a l'Aragó ja ha cremat 7.600 hectàrees i ha obligat a desallotjar 1.000 veïns de 5 municipis diferents. El fum d'aquest foc ja es pot veure des de les comarques de Lleida. Uns altres incendis que cremen amb virulència són els del Canadà, on hi ha més d'un centenar de focs forestals actius, una situació que també podria afectar la final del Mundial de Futbol que es jugarà aquest diumenge a Nova York, i és que, en aquest cas, el fum d'aquests incendis també afecta la qualitat de l'aire i ha fet saltar les alarmes sobre si és segur jugar o no al partit en aquestes condicions. Una final del Mundial que també tindrà una vessant geopolítica important, perquè avui hem sabut que Pedro Sánchez assistirà a la final. Per tant, una de les imatges del partit serà, sens dubte, la de la tribuna de les autoritats, on hi seurà Sánchez, el rei i també Donald Trump. Tornant a casa nostra, continua la calor i, de fet, Martí Oliveres, som a les portes d'un altre cap de setmana de calor molt intensa.
3: Sí, la temperatura de moment no vol baixar de manera clara i, per tant, continuarem parlant d'un ambient molt calorós tant de dia com de nit. De fet, es mantenen els avisos de perill del Servei Meteorològic per calor en hores nocturnes a les comarques gironines i a les Terres de l'Ebre. Serà un cap de setmana bàsicament assolellat, però a les tardes s'escaparan alguns xàfecs al Pirineu i de cara a diumenge tornarà a arribar més pols africana.
0: Ara mateix són les 8, o passen 4 minuts a les 8. Anna Salvador, bon vespre.
4: Bon vespre.
0: Catalunya, amb prou feines, rep una desena part de tota la inversió de l'Estat a les comunitats autònomes. Segons la informació que avui ha tingut accés RAC1 i que el Ministeri d'Hisenda ha enviat als grups polítics del Congrés dels Diputats, Catalunya va rebre només un 8,6% de tota la inversió executada arreu de l'Estat espanyol. Això malgrat que representa gairebé una cinquena part de tot el PIB espanyol i un 17% de la població de l'Estat.
4: Catalunya és la cinquena comunitat en inversions estatals, per sota de Galícia, Andalusia, el País Valencià i la Comunitat de Madrid, que de fet és la primera en inversió executada, molt per sobre de tota la resta. L'any passat, Madrid va concentrar més d'un 20% de tota la inversió. Van ser gairebé dues vegades i mitja més que Catalunya. Traduït d'una altra manera, a Catalunya les inversions de l'Estat representen 162 euros per habitant, mentre que a Madrid s'enfilen fins als 452.
0: Com dèiem, així ho recull l'informe de distribució territorial de la inversió del sector públic estatal, que fa la Intervenció General de l'Estat i que s'ha mirat amb molt de detall la Laia Colomer.
5: Sí, ja amb tothom mig de cap de setmana i encara amb el regust de l'amnistia, avui el Ministeri d'Hisenda ha donat a conèixer als grups parlamentaris les dades d'inversions executades de l'Estat a totes les comunitats autònomes. L'any passat, la inversió real de l'Estat a Catalunya va ser de 1.321 milions d'euros. Representa un 8,6% de tota la inversió que l'Estat va executar a les comunitats autònomes, encara no una desena part del total, i la meitat del pes de Catalunya, el PIB estatal, que és del 20%. De fet, Catalunya no treu el cap fins a la cinquena posició. La llista l'encapçala Madrid amb 3.217 milions d'euros d'inversions reals, el País Valencià amb 1.737 milions, Andalusia amb 1.619 milions i Galícia amb 1.579 milions d'euros. De fet, si es comparen les inversions executades a Catalunya l'any passat amb les de Madrid, la diferència és estrepitosa. Madrid concentra més del 20% de la inversió estatal, mentre que Catalunya, com hem dit, un 8,6%, és gairebé dues vegades i mitja més.
0: Les dades confirmen una tendència que es repeteix any rere any. Les inversions estatals a Catalunya queden molt per sota del pes que té el PIB. De fet, l'any passat les inversions executades van ser fins i tot inferiors a les del 2024, quan aquí l'Estat va executar 1.408 milions d'euros, Laia.
5: Sí, exacte. L'any passat les inversions reals a Catalunya van ser un 6,2% inferiors a les del 2024. Llavors van ser de 1.400 milions, poc més d'un 10% del total. Sí que és cert, però, que tant el 2024 com el 2025 l'execució va créixer respecte als anys anteriors. Per exemple, si s'agafa el 2023, l'últim en pressupostos generals de l'Estat, l'execució ara és un 28,5% superior a la de llavors. El 2023 la inversió real va ser de poc més de 1.000 milions d'euros, el 2022 de 947 milions i el 2021 de 740 milions, unes dades per sota de les actuals, però no perquè ara l'Estat proporcionalment inverteixi més. En tots els casos, punt amunt, punt avall, Catalunya representa al voltant d'una desena part del total d'inversions a les comunitats autònomes. Les xifres absolutes són més altes perquè el pastís a repartir també és més gran. De fet, dels últims anys, el que el percentatge va ser més alt va ser, atenció, el 2017, l'any del referèndum, que es va enfilar per sobre del 13%.
0: Gràcies, Laia. Com era d'esperar, Junts per Catalunya no ha trigat gens ni mica a tirar la cavalleria per sobre el govern espanyol. En una piulada, la portaveu al Congrés, Míriam Nogueres, ha recordat que són dades que fa temps que Junts denuncia i també ha criticat que ni el govern de Salvador Illa ni ha dit Gabriel Rufián han mogut un dit per canviar-ho. També la presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, ho qualifica d'asfíxia premeditada, cada vegada més descarada i insostenible, i ha lamentat que el president Illa prefereixi resignar-se abans d'incomodar Pedro Sánchez. Precisament, des del govern de la Generalitat han reconegut que els agradaria que l'augment de la inversió executada a Catalunya fos més important. Ho ha admès la consellera d'Economia, Alícia Romero, que en un comunicat ha assegurat que ja estan negociant amb el govern espanyol la manera perquè en els propers anys la inversió sigui més equivalent al pes de Catalunya al PIB de l'Estat. Romero també treu pit del Consorci d'Inversions, diu que és una eina per intentar millorar els recursos que l'Estat dedica al país. Recordem que aquest consorci va ser una de les línies vermelles d'Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Així ho explicava en el seu moment, el mes d'abril, el portaveu dels Republicans, Isaac Albert.
6: Per nosaltres el Consorci d'Inversions és un element molt, molt important que obre la porta a la cogovernança i a guanyar sobirania en aquest espai. O sigui que en aquest cas el fet de que aquest instrument ajudi a que l'execució sigui alta, creiem que és un guany de governança i de sobirania i que obre la porta a seguir treballant i avançant en el tema dels pressupostos.
0: I és que precisament avui el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha obert la porta a aprovar els pressupostos generals de l'Estat. Amb la ressaca encara de l'aval d'Europa a l'amnistia, Junqueras ha promès estabilitat per la legislatura espanyola. A més, també ha reclamat al PSOE i Junts que facin les paus. Anem cap a Madrid, Adrià de les Heres.
7: Junqueras dona per superada la batalla de l'amnistia, tot i que admet que encara queda feina perquè s'apliqui a tothom. Després de l'aval europeu, ara el president d'Esquerra situa el focus en el tram final de la legislatura espanyola i en els grans acords pendents.
8: Y en la medida de lo posible, ayudaremos a que la Administración General del Estado tenga los mejores presupuestos posibles. Si la operación presupuestos es algo más que una campaña publicitaria, allí estaremos.
7: I reclama PSOE i Junts que refacin els ponts.
8: Nos parece extremadamente frívolo flirtear con una moción de censura, pero todos ellos, el Partido Socialista, Sumar, Junts, todos ellos deben formar una mayoría que permita conquistar todas estas cuestiones.
7: Junqueras reconeix que els casos de corrupció del PSOE el deceben, però insisteix que l'alternativa de PP i Vox seria encara pitjor.
0: Doncs bé, sobre l'informe del Ministeri d'Hisenda i el rerefons d'aquestes dades d'inversions dins a l'Estat espanyol, avui li hem preguntat al periodista Marc Martínez Amat què

0: fiscal del país i fa que siguem menys competitius davant d'una capital de l'Estat que va dopada d'inversions.
1: Com dèiem, l'informe del Ministeri d'Hisenda ha arribat avui, mentre que encara porta molta cua la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que hi va avalar de dalt a baix la llei d'amnistia i que ha tornat a posar damunt la taula un possible retorn de Carles Puigdemont. Un dels qui n'ha parlat més clar a les últimes hores és el ministre de Transports del govern espanyol, Òscar Puente. En una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya, ha tirat pel dret i ha convidat l'expresident català a tornar immediatament, tot i el risc d'anar a la presó.
2: Yo no soy quien para dar consejos a nadie, pero si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Pero en fin, no sé lo que va a hacer, yo creo que lo tiene a huevo, lo tiene a huevo, pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga. Dicen que más vale un minuto corrao que toda la vida amarillo, yo lo haría.
1: Aquestes paraules no han agradat gens ni mica Junts per Catalunya, que ho qualifica de frivolitat i misèria. Per la seva banda, la defensa de Puigdemont també ha deixat clar avui que només tornarà quan els tribunals espanyols li aprovin definitivament l'amnistia. Així ho han assegurat, o ha assegurat el seu advocat, Gonzalo Boye, en una entrevista aquest matí al Monarracó.
3: El president tiene que tomar decisiones, pero que serán en función de lo que vayan resolviendo los tribunales y sobre todo porque estamos en un escenario que creo que ahora el tiempo va en contra de los que han estado dilatando esto.
1: Boye, però, també té coll avall que el Tribunal Suprem ja no es podrà inventar cap giragonsa més per rebotar el cas un altre cop cap a la justícia europea.
4: La satisfacció de Gonzalo Boye per la sentència del Tribunal Europeu encara s'arrossegava aquest matí. Ha insistit que és tan clara que és impossible que el Tribunal Suprem ara pugui presentar una nova prejudicial. Creu que si ho fessin, Luxemburg els tancaria la porta als morros perquè dona el tema ja per clarificat. De fet, el Monarracú ha explicat que ells mateixos van proposar al jutge Pablo Llarena portar el cas precisament a Europa i s'hi va negar. Per tant, diu, ara ja no hi ha marxa enrere.
3: Siempre les propusimos el planteamiento prejudicial. Siempre lo rechazaron bajo el mismo argumento. No hay duda de derecho a la Unión. Y ayer el tribunal, el pleno, la gran sala del Tejuel, dice, claro que había dudas. Y están aclaradas. Un acto aclarado no da pie a una nueva prejudicial. De eso que se olviden.
4: Boye també ha avançat que ja tenen l'estratègia a punt per si el Suprem busca una maniobra més per no aplicar l'amnistia a Puigdemont, per exemple, si li atribueix enriquiment personal.
1: Ara mateix falta un minut per arribar a un quart de nou. Un incendi sense control a l'Aragó ja ha cremat 7.600 hectàrees i ha obligat a desallotjar 1.000 veïns de 5 municipis diferents. A Catalunya, de fet, el fum de l'incendi ja és visible des de diversos punts, sobretot a les comarques de Lleida.
4: El foc a Aurès, a Saragossa, ha agafat força aquesta nit passada i les flames han cremat més dels que els bombers esperaven. Tot i que han estat treballant per apagar-lo, el perímetre de l'incendi ha crescut fins als 60 quilòmetres i afecta ja unes 12.000 hectàrees. Les temperatures altes, la humitat baixa i les ratxes de vent han complicat les tasques d'extinció. Sobre el terreny, ara hi ha més de 400 efectius desplegats, tot i que aquesta xifra creixerà amb l'ajuda que han enviat algunes comunitats autònomes i també el govern espanyol. Els veïns de les localitats afectades encara no han pogut tornar a casa, tot i que els bombers asseguren que el foc de moment no ha arribat a la població.
1: Això a l'Aragó, mentrestant a Catalunya, els bombers han pogut agafar aire sense cap gran foc en les últimes hores, tot i que el risc és elevat en bona part del país. El govern assegura que la neteja dels boscos ha estat clau per frenar els últims incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha tret pit del fet que les mesures preventives hagin permès controlar amb rapidesa tots els focs que han aparegut.
5: En un moment extremadament complex a Catalunya, el que hem de fer és focalitzar-nos amb els casos d'èxit que s'estan reproduint arreu de Catalunya i que ens han evitat, en un any històric pel número d'incendis, minimitzar al màxim les hectàrees cremades i les desgràcies personals i materials.
1: De moment, aquest estiu a Catalunya s'han cremat unes 3.000 hectàrees. La xifra, però, creix molt més en el conjunt de l'Estat espanyol i supera les 72.000 hectàrees cremades. Ho diu un estudi de Copernicus que apunta que Espanya és el país de la Unió Europea més castigat pel foc aquest estiu. Fins ara s'han cremat el doble d'hectàrees que a França, el país en segona posició a la llista. Tot i aquestes hores de treva sense grans incendis, els propers propers dies no podrem abaixar la guàrdia perquè som en ple estiu, no hi ha pluges importants a la vista i la calor continuarà sent molt intensa. Martí Oliveres, bon vespre.
6: Bon vespre.
1: El risc d'incendi continuarà tan alt com els últims dies o milloraran una mica les condicions?
6: Mira, respecte avui, millorarà una mica la cosa de cara a demà. Per tant, bones notícies en aquest sentit, desapareixen.

0: apareix el perill extrem per aquest dissabte a Catalunya i passa a ser molt alt en aquestes zones al voltant del Montsec, al sud de l'Alt Urgell, del Solsonès, al nord de la Segarra, era una àrea en perill extrem. També la zona nord de la Ribera d'Ebre, fins i tot de l'extrem sud del Segrià, les Garrigues i al nord de la Terra Alta. En aquesta zona passarà a ser molt alt, per tant, molta precaució igualment, però aquest perill molt alt que es concentra sobretot al voltant de la Plana de Lleida fins al Prepirineu més occidental i també la zona de la Catalunya central. Les zones on aquest perill és baix o moderat, doncs bàsicament el Pirineu i l'extrem nord del Pirineu, ja pràcticament en contacte amb França, l'extrem nord del Ripollès i també la comarca de la Vall d'Aran. Però la resta, tot i que no és una situació tan extrema com els últims dies, el perill continua sent en general alt o molt alt.
1: Pel que fa a la calor, tindrem algun respir aviat? Es mantenen les temperatures?
0: Es mantenen les temperatures altes, sempre per sobre del que tocaria. No hi ha manera, de moment, a curt termini ni a mitjà termini, sembla, de normalitzar. Potser dimecres, dijous de la setmana que ve, tenim un respir d'unes hores, veurem si d'un o dos dies, en què la temperatura no sigui tan alta, però de moment ha garantit per aquest cap de setmana passar dels 35 graus a bona part de l'interior, també dels 30 a la costa, amb xafogor marcada, i aquest avís que recordàvem abans al començar de perill per calor nocturna. Es manté l'avís del Meteocat, del Servei Meteorològic, sobretot per aquesta nit a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà, i demà també en aquestes dues zones de l'extrem del país. Per tant, precaució també amb les altes temperatures, evitar les hores de sol més intens, perquè serà un cap de setmana bàsicament de sol i com a molt algun xàfec, alguna tronada de tarda al Pirineu. Mm-hmm.
1: Més enllà de Catalunya, Martí, però, on estan molt pendents del temps i els incendis és al Canadà. Ara mateix hi ha més d'un centenar de focs forestals actius en aquest país i aquesta situació més podria afectar la final del Mundial de Futbol que jugarà aquest diumenge a Nova York. La raó és que el fum d'aquests incendis al Canadà afecta la qualitat de l'aire de la ciutat nord-americana i ha fet saltar les alarmes sobre si seria segur jugar el partit en aquestes condicions. Per tant, Martí, quina és la situació ara mateix a Nova York? Realment hi ha un nivell de contaminació atmosfèrica perillós?
0: Perillós potser no encara, no parlem d'aquesta situació tan complicada, però sí que durant aquestes últimes hores hem tingut nivells de concentració que alguns mitjans informaven de delicat per exposar-se a l'aire lliure durant moltes hores, si es té alguna malaltia respiratòria. Hi ha, evidentment, parlar d'activitat esportiva intensa. Durant les últimes hores ha estat complicat, ens han arribat imatges espectaculars de Nova York amb un cel molt carregat de pols. Al final, la combinació d'aquest fum també amb entrada de vent del sud. La situació ha de millorar, però ara mateix parlem d'una situació de perill moderat. Pel que fa a la qualitat de l'aire, el semàfor seria groc, per entendre'ns. Mm. Estem una mica transitant, la situació està millorant, però encara el que és la meitat sud dels Estats Units es manté en color vermell, i si consultem la part nord, per sobre de Nova York, per entendre'ns, la situació ja va millorant, i és per aquesta arribada del fum dels incendis del Canadà, de nord a sud, tot i que ara la concentració està per sota de Nova York, a nivell més desfavorable, podríem dir.
1: Es preveu que d'aquí diumenge pugui ploure i millori la situació?
0: Sembla que sí, és l'esperança per aquest partit, per aquest Mundial, perquè de cara a diumenge, segurament serà abans, entre dissabte i diumenge, al llarg del cap de setmana, està previst un canvi de temps, amb un front que demà portaria alguns ruixats en aquesta zona del nord-est dels Estats Units. Molt bona notícia per fer canviar aquesta situació, donarien pas a clarianes, ruixats, i això desestabilitzaria una mica l'atmosfera, cosa molt profitosa per fer baixar aquests nivells de contaminació. Per tant, és l'esperança, els companys d'allà ho estan seguint i sembla que serà així. Caldrà, evidentment, acabar-ho de confirmar. La meteorologia no és matemàtica, però sí que la cosa va en bona direcció.
1: Gràcies, Martí. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Estarem atents, doncs, del que pugui passar d'aquí diumenge i de si les condicions meteorològiques milloren a Nova York. De moment, tot es manté i els equips continuen preparant la final. Connectem ara amb l'enviat especial de RAC1, Damià López. Bon vespre.
2: Bon vespre. Fa una estona s'ha entrenat la selecció espanyola a Nova Jersey. Amb Lamine Yamal treballen ja amb el grup, tot i les molèsties que arrossega la cuixa esquerra. Lamine jugarà a la final i serà titular. També s'ha entrenat amb normalitat Pedro Porro, per tant, tots disponibles per Luis de la Fuente de cara a la final. Pel seu costat, Leo Scaloni tampoc té baixes. S'espera que repeteixi l'11 de la semifinal amb Julián Álvarez titular i Lautaro suplent. L'únic dubte és si jugarà Montiel o Nahuel Molina al lateral dret. D'aquí una estona es faran les rodes de premsa dels seleccionadors i jugadors en un acte especial organitzat per la FIFA a Nova York, prop de Times Square.
1: Gràcies, Dami. I per cert, encara relacionat amb el Mundial, avui fonts del govern espanyol han confirmat que Pedro Sánchez anirà als Estats Units per veure la final en directe. Per tant, una de les imatges del partit serà, sens dubte, la de la tribuna de les autoritats.
3: Hi haurà el president espanyol i també el rei Felip VI. Els dos veuran el partit al costat de Donald Trump, que fa tot just una setmana va criticar públicament el govern espanyol. En canvi, qui ja ha anunciat que no hi serà és el president argentí, Javier Milei. Assegura que no hi anirà per superstició i que veurà el partit des de la residència presidencial on ha mirat tots els partits del Mundial fins ara.
1: I encara un últim apunt sobre aquest tema. Les últimes hores s'ha tornat a parlar i molt de la fotografia de Leo Messi banyant Lamine Yamal quan era un nadó. La foto es va fer per un calendari solidari del diari Esport fa gairebé 20 anys, però ja reunia els que seran els dos grans noms de la final de diumenge. Aquesta casualitat extraordinària ha sorprès i molt a l'alcalde de Nova York, Zoran Mandani, que ha assegurat que primer no es creia que fos de veritat aquesta foto.
4: As someone who likes to...
5: Pensava que era capaç de distingir la intel·ligència artificial d'una imatge real, però no. Estava convençut que la imatge de Lionel Messi i Lamine Yamal era IA. No sé si heu vist aquesta imatge. Van triar Yamal entre diversos nens i el resultat és una foto de Messi banyant-lo en una banyera quan era petit. I ara aquests dos s'enfrontaran diumenge a Nova York. És increïble.
4: This Sunday in New York City and New Jersey, and it's pretty incredible.
1: L'alcalde de Nova York també ha celebrat que la final es jugui a la ciutat, tot i que no s'ha volgut mullar a l'hora de dir qui guanyarà.

0: I parlant dels Estats Units, encara en clau geopolítica, la Xina respon a Donald Trump i assegura que no té gens d'interès en les eleccions nord-americanes i que no hi ha interferit mai. Això després que aquesta matinada el president dels Estats Units acusés Pequín d'influir en les eleccions. A més, Trump assegura que desclassificarà documents que demostren aquesta ingerència.
1: En un discurs de la Nació aquesta passada matinada, Trump ha parlat de documents crítics d'intel·ligència que vincularien la Xina amb atacs informàtics i interferència en les eleccions des del 2020, l'any que ell va perdre davant de Joe Biden.
2: La Xina i altres països han intentat interferir en les nostres eleccions, però les proves d'aquest frau estan enterrades. Centenars de milers de persones que no consten com a ciutadans i també persones mortes estan actives a les llistes de votants.
1: El govern xinès, però, ja ha respost d'aquestes acusacions, les qualifica de falsedat absoluta i ho nega tot de dalt a baix.
0: Donald Trump, doncs, que ha obert un altre front en l'àmbit diplomàtic, mentre que també provoca una nova escalada en el conflicte a l'Orient Mitjà. En les últimes hores, els Estats Units han intensificat els atacs contra l'Iran i han bombardejat infraestructures clau. Per la seva banda, Teheran ja ha respost i ha atacat aliats nord-americans.
1: Washington ha ampliat la campanya militar amb bombardejos contra infraestructures estratègiques iranianes, inclosos ponts, instal·lacions energètiques, un port clau i un aeroport. I Teheran ha respost amb atacs contra diversos països aliats dels Estats Units al Pròxim Orient, com Jordània, Oman, Qatar, o que són països que acullen bases militars nord-americanes. El règim, a més, també ha demanat a la població que redueixi el consum d'electricitat pels danys provocats a la xarxa elèctrica, sobretot al sud del país, on les temperatures extremes coincideixen amb els atacs sobre les infraestructures.
0: I aquest dilluns el Regne Unit tindrà un nou primer ministre. El partit laboralista ha escollit Andy Burnham com a líder amb un 90% del suport. Des d'avui, l'exalcalde de Manchester ocupa el lloc de Keir Starmer i dilluns serà el nou ocupant del número 10 de Downing Street.
1: Burnham assegura que la seva missió serà afrontar els grans problemes que la política ha deixat de banda per deixar clar el seu tarannà. Ahir es va plantar durant més de dues hores en una cadira al centre de Cardiff i va convidar tothom a seure's amb ell i preguntar-li el que volgués.
0: Cinc minuts i dos quarts de nou, Brussel·les toca el crostó al govern espanyol per quedar-se a mitges en la lluita contra la corrupció i avisa d'un augment de la desconfiança entre la ciutadania. Així ho diu l'informe anual sobre l'estat de dret de la Comissió Europea. No recull els últims escàndols que esquitxen el PSOE, però tot i això demana normes clares en temes que els toquen de ben a prop, com la declaració de béns i patrimoni dels càrrecs polítics i els conflictes d'interessos. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar.
3: Sí, l'informe anual és de l'activitat judicial del 2025, però sembla un vestit fet a mida amb tot el que ha passat els últims mesos. Per exemple, en ple escàndol per les joies de Zapatero, demana una normativa clara de declaració de béns i patrimoni dels càrrecs polítics, i en plena polèmica pels casos que afecten l'entorn de Pedro Sánchez, també demana regular els conflictes d'interessos. En general, Brussel·les creu que les reformes fetes fins ara contra la corrupció són insuficients i que els processos judicials, sobretot contra els càrrecs, encara són massa lents i demana més eficàcia. Tot plegat, mentre avisa d'una desconfiança de la ciutadania. L'informe apunta que la sensació que la corrupció està estesa com una taca d'oli està per sobre de la mitjana europea. De fet, apunta que fins a 4 de cada 10 empreses creu que la corrupció els ha impedit guanyar una licitació pública. A més, la Comissió Europea rufa el nas per les crítiques dels polítics als jutges.
0: El PP es frega les mans amb les conclusions d'aquest informe. Alberto Núñez Feijóo ha assegurat que ja s'esperava aquests resultats perquè diu que el PSOE està infestat de casos de corrupció.
4: La Comisión Europea vuelve a señalar lo que ya sabemos, que la calidad democrática en España se está viendo seriamente dañada. ¿Cómo no lo va a decir si tenemos un gobierno que señala a jueces, a fiscales, a los miembros de la Guardia Civil que están destinados en la UCO o de la Policía Nacional que están en la UDE?
0: En canvi, el govern espanyol intenta veure el got mig ple. El Ministeri de Justícia s'aferra a un apartat de l'informe que valora positivament la reforma del sistema judicial amb la llei d'eficiència i la creació de 700 places de jutges i fiscals. Coincidint amb aquest informe de la Comissió Europea, però, avui també hem conegut més detalls sobre un dels casos de corrupció que envolta el PSOE, el de Santos Cerdán. Un nou informe de l'UCO indica que l'ex número 3 dels socialistes va obtenir més de 300.000 euros a través d'una font no declarada i situen les quantitats més elevades entre el 2019 i el 2023 durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. Anem cap a Madrid ara amb el Roger Perciba.
5: Quan Luco parla d'una font alternativa d'ingressos, cita diversos indicis. 18.000 euros que va ingressar a Santos Cerdán en efectiu entre el 2014 i el 2017, d'origen desconegut, i pagaments de Coldo García per cobrir el rènting d'un vehicle. Els agents també detecten que a partir de l'any 2019 Cerdán va reduir els pagaments amb targeta i les retirades d'efectiu, un canvi que coincideix amb l'etapa d'Avalos al capdavant del Ministeri de Transports i amb les adjudicacions a Acciona que ara s'investiguen. Tot i fer menys ús dels seus diners, Cerdán continuava gaudint de béns i de serveis pagats per Servinaver, l'empresa del seu amic Anxón Alonso. A més, entre el 2023 i 2024, la dona de Cerdán va cobrar prop de 18.000 euros en nòmines de l'empresa Lorgen, tot i que la mateixa empresa assegura que mai va anar a treballar. Luco no troba de moment cap rastre dels més de 5 milions d'euros en comissions que el jutge Puente va estimar com a possible botí de la trama quan va enviar Santos Cerdán a la presó.
0: I precisament avui la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha assegurat davant del jutge que se sent una víctima de Santos Cerdán i que no va compartir mai informació reservada amb Leire Díez.
6: Yo no he hablado con la línea de investigaciones reservadas en mi vida. Si ustedes cogen la línea temporal, no encaja ni a martillazos y los hechos son los hechos, que son los que provocan esas informaciones reservadas, como se han producido a lo largo de todo este tiempo.
0: Així ho ha explicat davant del jutge en un àudio que ha distribuït fa ben poca estona al diari Oponès. La número 1 de la Guàrdia Civil assegura que no sabia que Leire Díez actuava per encàrrec de Cerdán i ha negat haver ordenat actuacions contra Luco. També ho ha negat el número 2 del cos, Manuel Llamas, al Senat, Roger.
5: Sí, Mercedes González insisteix davant del jutge que només es va veure amb Leire Díez en dues ocasions i si hagués sabut que actuava per encàrrec de Santos Cerdán no l'hauria rebut. Precisament aquest matí el seu número 2, el DAU de la Guàrdia Civil, el tinent general Manuel Llamas, a la comissió del cas Coldo al Senat, defensa que el protagonisme de les investigacions correspon als jutges i acusa alguns membres de la UCO d'un excés de vanitat.
7: Aquí a veces hay un exceso de protagonismo, una cierta vanidad en cuanto a quien lidera esa investigación y a veces asumimos papeles, roles que no nos corresponden.
5: També nega haver demanat als comandaments de la Unitat Central Operativa que es posessin de perfil en les causes que afectaven Pedro Sánchez.
7: No me reconozco en esa frase. Si el contenido significa apartarse uno para no investigar e inhibirse de sus responsabilidades.
5: I admet que el ministre de l'Interior, Candem Marlaska, el va trucar preocupat per les filtracions a la premsa d'un correu de Begoña Gómez. Es va obrir, diu, informes interns, però es van tancar sense sancions.
0: I de tornada a Catalunya, Aena invertirà més de 150 milions d'euros per transformar la Terminal 2 de l'aeroport de Barcelona al Prat. Les obres que es faran en un termini de 5 anys seran les més importants des de les que s'hi van fer amb motiu dels Jocs Olímpics del 1992. Tot i això, no afectaran l'operativa de la terminal. Més detalls, Josep Ferrer.
8: Els treballs, que s'allargaran fins al 2031, es faran en diferents fases. S'intervindrà tant a l'interior com a l'exterior de la terminal i també a la zona d'aparcament. Eva Valenzuela, directora de l'aeroport de Barcelona al Prat, explica l'objectiu d'aquesta important plantada de cara.
9: Aquest projecte, el repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client de les pròximes dècades.
8: En concret, es canviarà tot l'interior de la terminal, amb més llum natural, més espai per passar els controls de seguretat i noves àrees pel confort dels viatgers. A l'exterior es transformaran els accessos viaris amb la creació d'un gran eix vegetal. Es reobrirà l'edifici d'aparcament que hi ha davant de la zona A de la terminal i es construirà un hotel de 4 estrelles amb prop de 300 habitacions. Però un dels canvis més significatius serà la desaparició del pont que connecta les estacions de metro i tren amb la terminal. Es farà un accés subterrani que permetrà una millor i més còmoda connexió amb tots els transports públics que arriben a la Terminal 2, especialment el metro i la futura línia R-Aeroport.
0: Això pel que fa a l'aeroport, però també a Barcelona una altra gran obra relacionada amb infraestructures és la de la línia 9 del metro, que els últims dies ha sigut notícia per l'esvoranc que va provocar al barri del Putxet. Doncs bé, avui hem sabut que els veïns desallotjats per aquest forat començaran a tornar a casa a partir de dilluns. Això sí, només seran els de 2 dels 8 blocs afectats i la resta ja sap que els últims hauran d'esperar setmanes per dormir a casa seva. Avui era la data assenyalada per començar aquest retorn. 10 dies després de l'esfondrament, però encara calia assegurar les estructures i fer comprovacions, Joel Penya.
10: Dilluns tornaran els veïns d'11 habitatges i 4 locals podran obrir. Concretament, els dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Tot apunta que els del número 54 podran recuperar la normalitat d'aquí a una setmana. Els que ho tenen més complicat són els veïns dels altres carrers. El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, diu que ara cal injectar ciment sota terra en aquesta zona i ha demanat paciència.
11: En la zona on va aparèixer la cavitat, les injeccions estan, diguem-ne, deixant el terreny en una condició igual o millor a la que estava abans de que va passar això, i per tant el temps és més difícil d'estimar. Jo crec que estem parlant de setmanes, en cap cas de mesos, però no puc dir avui si seran dos, tres, quantes setmanes de treballs d'injecció.
10: Pel que fa a les causes de l'esfondrament, Ramírez també ha dit que caldran setmanes per treure l'entrellat. Una de les que hi ha sobre la taula és que s'hagi sobreexcavat la zona, però n'hi ha d'altres que encara no es poden descartar.
0: Passen 3 minuts a 9:15 en crònica de successos. Els Mossos han tornat a detenir el professor jubilat de Torroella de Montgrí, acusat de fer tocaments a alumnes després que 8 víctimes més l'hagin denunciat.
1: En total ja hi ha 14 denúncies contra aquest docent de 74 anys per suposats tocaments. A més, els Mossos no descarten que encara n'hi hagi més. L'home feia classes particulars de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys. Les denunciants asseguren que l'home aprofitava per tocar-les quan es quedaven soles amb ell durant aquestes classes particulars. El detingut passarà a mans del jutge en les properes hores.
0: I a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut un home per amenaçar dos homes gais amb una ampolla durant el Pride Barcelona.
1: L'home va trencar l'ampolla de vidre mentre amenaçava les dues víctimes amb una actitud intimidatòria i les insultava per la seva orientació sexual. Els agents que el van arrestar eren a la plaça Universitat, on es feia un concert del Pride, justament en el marc d'un dispositiu de seguretat específic per l'esdeveniment.
0: I els Mossos també han detingut un lladre que es dedicava a robar canonades de gas que són de coure dels edificis.
1: L'home es colava a la cambra de comptadors de les finques, tallava el gas de tot l'edifici i tallava les canonades per vendre-les a ferralleries. Per això, a més de robatori, l'acusen d'estralls perquè podia provocar un accident greu. El detingut és un home de 40 anys, veí d'Arenys de Mar, que actuava a diferents pobles del Maresme i a Barcelona.
0: I detenen una dona que treballava a diferents cases de la zona alta i robava joies i diners. S'haurien endut 370.000 euros dels seus clients.
1: Treballava en cases de Barcelona, Sant Cugat del Vallès i Sant Pere de Vilamajor. Els propietaris trobaven a faltar joies després que aquesta dona hi anés a treballar. La policia, a més, també ha detingut una altra dona que l'ajudava a col·locar el material robat. En el moment de la detenció van trobar 10 joies entre cadenes d'or, anells i arracades.

0: I atenció a aquesta notícia, a Catalunya hi van viure rinocerons. També sembla ciència-ficció, però un grup d'arqueòlegs ha desenterrat dos esquelets sencers de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres, a Mollà. Són els únics exemplars adults que hi ha documentats a tota la península Ibèrica i dels pocs a Europa. La troballa també és excepcional perquè al costat dels ossos també hi han aparegut eines de pedra. Víctor Massip.
1: Això demostra que els humans de l'època van interactuar amb aquests animals segurament per menjar-se'ls, ho ha dit l'investigador principal del jaciment, Jordi Rossell.
2: La gran pregunta sempre serà què fan dos rinocerons a dins d'una cova. Però com a tafònoms el que ens interessa a nosaltres és qui se'ls va menjar. Sabem que Teixoneres és un cau de hienes, per tant les hienes segurament van voltar per allà, però els humans estem segurs de que hi van ser.
1: Aquesta sorpresa arriba després de 24 anys de treballs arqueològics en aquest jaciment. Per garantir que els rinocerons no marxin del poble, l'Ajuntament ja ha mogut fitxa. Mollà prepararà un equipament municipal sense perquè les restes que vagin sortint tant de la cova de les Teixoneres com les del Toll es quedin per sempre a la capital del Moianès.
0: I els aficionats als castells han demanat 70.000 entrades pel concurs de Tarragona, anomenat també l'espectacle casteller més gran del món. Ara s'haurà de fer un sorteig per saber qui de tots ells podrà anar a la Tàrraco Arena el primer cap de setmana d'octubre. Des de Tarragona, Marina Pérez Got.
3: Dilluns 20 de juliol serà el dia que es farà el sorteig públic entre totes les persones que s'han apuntat per aconseguir entrades pel concurs de castells. En total hi ha 23.167 persones inscrites i, com és habitual, n'hi ha més per la jornada de diumenge que per la de dissabte. Això suposa una demanda de 87.286 entrades. L'últim concurs de castells es van esgotar totes les localitats en poques hores per la jornada de diumenge, en concret unes 6.000 entrades. Per tant, tot sembla indicar que enguany passarà el mateix. Recordem que el sistema de venda és diferent. Fins ara sortien un dia i totes les persones es connectaven a la web per aconseguir la seva localitat. Ara han tingut 3 dies per inscriure's i entre tots els inscrits hi ha el sorteig que indicarà les persones que poden comprar. Després d'aquest sorteig, les persones afortunades tindran 15 dies per comprar les entrades. Si no es fa, passaran al següent número de la llista.
0: Gràcies, Marina. I el cinema català tornarà a ser protagonista al Festival de Sant Sebastià. De moment ja s'han presentat les primeres candidates a la Conxa d'Or i un any més el talent català hi tindrà un paper molt destacat. Un dels noms propis d'aquest any podria ser el de Javier Ruiz Caldera, director de Wolfgang, que presentarà la seva nova pel·lícula Cinco Minutos Más, amb Berto Romero al capdavant del repartiment. Més detalls, Adrià García.
4: És la història d'un matrimoni que va d'escapada romàntica a una casa rural i sense adonar-se'n fan un petit viatge en el temps. També tenen protagonistes catalans les altres dues aspirants a la Conxa d'Or, dos drames familiars, El mal padre, amb Eduard Fernández, i Sants amb Victoria Luengo. Fora de competició oficial, Sant Sebastià també acollirà l'estrena de la pel·lícula Esta soledad. Javier Giner repeteix la fórmula que li va funcionar tant a Io Adicto, amb Oriol Pla i Marina Salas. També hi arriba la sèrie de la barcelonina Elena Martín, El Castillo, sobre una trama d'explotació de dones. I pel que fa a la no ficció, hi aterrarà Más allá de la societat, de J. Bayona, o Jaleos, que és un documental sobre el flamenc d'Isaac i la Cuesta.
0: I parlant de cinema, avui ha arribat a les sales una de les pel·lícules més esperades de l'any, l'Odissea.
5: Odissees. Don't you remember?
0: La nova pel·lícula de Christopher Nolan és una adaptació molt ambiciosa de l'èpica obra d'Homer amb Matt Damon com a protagonista. A més, entre el càsting, també hi ha actors i actrius de renom com Anne Hathaway, o també Tom Holland, Zendaya o Robert Pattinson. I amb música, aquesta nit, la Sagrada Família serà l'escenari de l'espectacle Arrels de Llum.
6: Que sempre hi és qui
0: un recital a Maria Arnal, la cantautora Lídia Pujol i el cor Cererols. També forma part de la programació dels 50 anys del Grec i la directora Letícia Martín deia a RAC1 que parteix de la voluntat de fusionar l'obra d'Antoni Gaudí amb l'essència del festival.
7: Per poder trobar un esperit comú entre totes dues institucions, el que hem fet és mirar el Gaudí, que parla de natura i de Déu a través de la perfecció que trobem als arbres, als estels, a la llum, en aquests elements de la natura, que sempre van ser inspiració per a l'arquitecte.
0: El concert comença a les 10 de la nit i a la mateixa hora Amaia serà la protagonista del Festival de Cap Roig. No me llames cuando me veas en fotos de fiesta. La cantant presentarà el seu últim disc, Si abro los ojos no és real, als Jardins de Cap Roig a Calella de Palafrugell. I d'aquí una hora, mal comptada, en Bel en Sebastián actuen a Barcelona. La mítica banda escocesa tocarà aquest vespre al poble espanyol al Bards Festival per celebrar el 30è aniversari d'un dels seus discos més icònics, If You're Feeling Sinister. I també a Barcelona aquesta nit actua al Palau Sant Jordi, Yandel.

és una de les veus més icòniques del reggaeton i durant tot el cap de setmana el passeig Lluís Companys de Barcelona s'omplirà també d'actuacions per celebrar la Festa de l'Orgull aquesta nit. Hi actuaran Julieta. Com el dia i la nit. O també Maria Escarmiento. Seran els caps de cartell d'una festa totalment gratuïta que demà també inclourà Abets, Leire Martínez o Kate Ryan. I dilluns que ve, RAC1 arrenca la temporada d'estiu.

0: Aquesta emissora se'n va de vacances diumenge després de la millor temporada de la seva història, en què ha consolidat el milió d'oients i deixa la graella d'aquesta casa en molt bones mans. Sergi Embudio torna a agafar les regnes del món a RAC1 i Arnau Mañé les del Via Lliure.
1: Que la gent no esperi grans revolucions ni grans canvis ni res, perquè al final tenim una manera de fer les coses, tenim una manera de fer el programa, tenim una manera de fer la ràdio en general, i a l'estiu serà intentar mantenir aquesta línia.
2: Moltes novetats, però això, repetint l'esquelet de sempre del Via Lliure.
0: Les tardes del Versió tornaran a tenir al capdavant Pere Mas, que donava pistes de per on anirien els trets.
3: Dilluns celebrarem la victòria o d'Espanya o d'Argentina, que hi ha una baralla dins la que veurà qui guanyarà. I ja t'anuncio que cada dia tenim una entrevista de xera-xera. No et diré noms, però et diré que vindrà una consellera molt important i vindrà una vicepresidenta del Barça. Jo no he dit això, ho has dit tu.
0: Aquest programa, el 9C, tindrà la Montse Martí com a presentadora i el 14-15 ho compartiran entre l'Aurora Rodríguez i també el Xavi Pardo.
4: I allò que deies tu abans d'estirar les coses com un xiclet, això ja ha passat a la història fa molts anys i els estius venen informativament carregadíssims.
0: La primera pedra amb Noemí Polls tampoc descansa, de fet amplia l'horari de 7 a 9 als caps de setmana i neix La Repesca, un programa que repassa els millors moments de l'antena de RAC1 amb Marina Arbós al capdavant.
5: Aprofitem per repescar algunes seccions, algunes entrevistes que es van fer fa uns anys i que coincideixen per tema de calendari amb algun moment important.
0: I pel que fa als esports, més enllà del tu diràs, torna el Barça, juga amb xancletes. El primer partit serà l'amistós contra el Birmingham el 31 de juliol. I si sona aquesta sintonia és perquè repassem la resta de l'actualitat esportiva. Rubén Pérez, bon vespre.
6: Bon vespre.
0: Parlem un dia més del cas Julián Álvarez. El Barça no ha amagat mai l'interès d'en fitxar-lo, però sempre s'ha topat amb la negativa de l'Atlètic de Madrid. Avui ha parlat el conseller delegat del club, Miguel Ángel Gil Marín, que ha estat especialment dur amb l'estratègia de Joan Laporta.
6: Ha estat taxatiu i ha deixat ben clar que no acceptaran cap oferta per Julián Álvarez ni per 200 milions d'euros.
7: Mi opinió és clara, la voluntat del club és clara. Se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
6: Segons ha pogut saber RAC1, aquestes declaracions de Gil Marín no han fet variar el pla estratègic del Barça, que presentarà una segona proposta per Julián en els pròxims dies, sabent que el desig del jugador és vestir de blaugrana.
0: Pel que fa a la resta de l'actualitat del Barça, continuem pendents de Karim Adeyemi, perquè de moment encara no s'ha volgut entrenar.
6: Fins que no sigui oficial no ho podrà fer, tot i que ja a la tarda Adeyemi ja va signar el seu nou contracte fins al 2031, encara no pot entrenar. Barça i Dortmund continuen intercanviant documents. Això sí, el davanter alemany ha estat aquest matí a la ciutat esportiva per saludar els seus nous companys i a Hansi Flick. I si s'ha entrenat ha estat Ter Stegen, ahir no ho va fer, avui sí, tot pendent de viatjar a Amsterdam en les pròximes hores per tancar la seva sessió a l'Ajax. També en clau blaugrana, segons hem pogut saber a RAC1, el Tribunal Català de l'Esport ha estimat parcialment el recurs presentat per Marc Síria. La reclamació es va presentar per les signatures que la Junta Electoral li va invalidar i que el van deixar fora de la cursa electoral a la presidència del club. I un últim apunt, hem conegut fa uns minuts que el Barça jugarà un triangular a Udine, Itàlia, com a part de la preparació de la temporada. Serà el 8 d'agost i els dos rivals seran l'Udinese i el Nottingham Forest anglès.
0: En bàsquet, el Barça ha anunciat el seu cinquè fitxatge.
6: Es tracta de l'uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que arriba procedent del Kitsanas Manresa després d'haver pagat la seva clàusula de sortida. També ha oficialitzat al Real Madrid l'arribada de l'aler francès Timote Luabucabarro, màxim anotador de l'ACB la temporada passada. Arriba procedent del Baskonia i signa fins al 2028.
0: I acabem, Rubén, parlant del Tour.
6: Sí, avui amb victòria per Mauro Schmidt després d'una llarga escapada. El suís s'ha imposat a la 13a etapa, la més llarga d'aquesta edició, amb final a Belfort. Ha superat el colombià Harold Tejada després que els dos s'escapessin a 16 quilòmetres de meta. L'eslovè Tadej Pogačar continua a liderar la general a 3 minuts i 36 segons del danès Jonas Vingegaard.
0: Gràcies, Rubén. Fins ara.
6: Fins ara.
0: I acabem abans de la tertúlia avui saludant el Josep Moragues. Josep, bon vespre.
8: Bon vespre.
0: Què ens hem deixat per explicar?
8: Que a partir d'ara els gossos ja podran ser un passatger més a tots els trens de Renfe, inclús l'AVE també. Serà a partir
0: Has dit els gossos.
8: Els gossos, sí, sí.
0: Els gossos, eh?
8: hi haurà dues coses, hi haurà humans i hi haurà gossos dins dels trens. Serà a partir del dimarts 21 de juliol, que coincideix amb el Dia Mundial del Gos. I com que és una mesura d'estat, l'ha anunciat el mateix ministre de Transports, Òscar Puente.
9: Hoy las mascotas ocupan un lugar en nuestra vida muy importante. Yo mismo tengo una perrina de 2 años y es familia y tienes que viajar con ella, etcétera. Por lo tanto, yo creo que eso lo tenemos que adaptar. Hay que mostrar sensibilidad hacia una situación que yo creo que socialmente es una situación claramente extendida. ¿No?
8: El lloc pel gos assignat serà al costat de la finestreta, no al passadís.
5: A sobre, al costat de la finestreta.
8: Sí, tindrà un lloc de privilegi. L'amo ha de dur una catifa còmoda pel gos i, segons informa la companyia ferroviària, també és obligatori portar un kit de neteja que permeti gestionar situacions de caràcter higiènic, com ara que l'animal faci les seves necessitats enmig del viatge, que és una cosa que pot passar per passar qualsevol persona. Un gos allà, imagina't, ho fa un pot. Renfe també ha informat que hi ha algunes normes a seguir. No tot és llibertat i en queden exclosos alguns gossos. Primer, no poden pesar més de 40 quilos. O sigui, més de 40 quilos fora. No s'admeten cadells menors d'un any. Un any, més d'un any, sí. 9 mesos, el cadell fora.
5: Molta restricció veig aquí, eh?
8: Bueno, és Renfe. Sí. I si és una femella en zel, també es quedarà fora del comboi, cosa que també és controvertit. També en queden exclosos, per cert, tots els gats. Els felins queden fora d'aquesta mesura i no es preveuen en cap cas.
5: Entenc que és una bona notícia, no?
8: Pels gossos, sí. Pels gossos, sí. Pels gats, no.
5: I per la gent, també és positiu. S'ha de dir que
8: a Barcelona hi ha més gossos que nadons. Per tant, per la gent de Barcelona segur que és bona notícia.
5: Gràcies, Josep. Fins ara.
8: Fins ara.
5: Ja estic veient aquí a la taula que això dels gossos... A veure què diuen ara els tertulians. Passen 4 minuts a 9:15.
10: A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Som amb la tertúlia d'aquest divendres 17 de juliol. A veure, Rafa López, bona nit. Estàs ensenyant ja el teu gos? Què passa?
1: El gos que vaig portar, perquè només una companyia podia portar gossos de més de 10 quilos, que és el que es podia fins ara.
0: Estàs parlant de trens, avions?
1: De trens. Fins ara només una companyia, Irio, es pot dir, sí, et permetia portar gossos. Jo tinc un gos de 35 quilos, que el transporto entre Barcelona i Madrid, entre Barcelona i Valladolid, que és on tinc la família política.
0: Sí.
1: Però no es podia, fins ara a Valladolid no es podia. Llavors ara està, és una bona notícia que Renfe doncs ho pugui fer. El que passa és que seran dos gossos per tren. Dos gossos per tren, diuen. Dos gossos per tren que me lo quiten de les mans. Vull dir que t'hauràs de barallar per portar-ho.
0: No, clar. A veure, aquí és el primer per reservar-ho, no?
1: Per reservar-ho,
0: sí. El tema de la finestreta és per...
1: Sempre és una finestreta. Entre altres coses, perquè si no, al final, el gos se't posa doncs, el passadís i no permet gent amb mobilitat reduïda. Després, allò que passen amb el minibar, saps allò de...
0: Sí, que és estret, allò també, sí. Això,
1: doncs et passen per allà i, per tant, doncs, no poden.
0: Sí, no, ha quedat clar que el Rafa López és una notícia que... Però sembla jo no, positiva. Què dius, Silvia Cànovas? Bona nit.
2: Jo sé exactament d'aquest tema, sé a menys 24.
1: És tertuliana, saps de tot.
2: Sí, no, m'ha cridat molt l'atenció. Sí, no m'ho he preparat perquè no sabia que
0: parlaríem dels gossos i el tren.
2: No, però m'ha cridat molt l'atenció allò de les famílies amb cel i l'edat del gos, i jo pregunto, i qui ho sap, això?
0: Bueno, m'imagino que, clar, si veus un gos molt gran, ja dedueixes que fa més de 40 quilos, per exemple.
2: No, els quilos, vale, sí, però l'edat...
0: A l'edat, de si té un any o un any i mig,
1: un
0: any,
1: sí, perquè els cadells, normalment es mouen
2: més. Però això qui ho vigilarà?
1: No ho sé, qui ho vigilarà.
3: Sí, aquí la cosa és el control. No, qui ho sap? Hi haurà algú controlant si està en zel una...
2: La família en zel, que jo...
1: I la pregunta és...
2: I l'edat del gos...
1: No, però la meva pregunta és, els mascles en zel? Perquè hi ha una cosa molt curiosa, que és un masclisme de gos. Jo quan portava... Jo tenia, mira, una de les meves...
2: Masclisme
1: de gos. Deixeu-me que ho expliqui. És a dir, jo sempre castro els gossos...
3: Falten polítiques de gènere, eh?
0: Hola, què tal, Joan Julivert? I Maluques, bona nit, us saludo tots.
4: Bona nit.
0: Des de la distància avui, Ima. A veure, què diu Rafa?
1: No, t'explico perquè jo he tingut femella i mascle. La femella se m'ha morit d'un càncer fa un any, tot just fa un any. I sempre hi ha com un masclisme que si la teva família està en zel no la pots treure perquè treu els mascles. Clar, jo sempre he castrat els meus gossos. Hi ha gent que li agrada i no li agrada, però sí, se pateixen molt i si no s'han de reproduir, doncs per què, no? Doncs hi ha una cultura de que els mascles no se'ls castra. No sé per què. Llavors són les persones que tenen famílies les que s'han de quedar a casa perquè la gent que té mascles pugui sortir tranquil·lament. Llavors la primera pregunta, això és masclisme caní o no és masclisme caní? No, és una pregunta que jo considero molt legítima. Castra tu el teu gos, també.
3: Amb les polítiques de gènere això no està regulat.
1: No, però castra el teu gos, que no ha de ser només la femella qui s'ha de castrar.
0: Vinga, Julibert, aquí que tens per totes tu.
3: Sí, però és que em sobta moltíssim aquest dilema que no m'havia plantejat absolutament mai.
0: És un dilema de divendres de juliol, diguéssim, no?
2: Sobretot per la gent que no tenim gossos.
3: Que a més, entenc que tot això són acords tàcits, és a dir, no hi ha res que et prohibeixi treure la teva família amb zel.
1: No, però sí, però si vas, però normalment la portes a un lloc on hi ha més gossos i et diuen llavors, escolta, no la portis perquè és amb zel i es balota tot el veïnat, no? Sí.
3: Però vull dir, la llibertat la tens?
1: La tens, per segur.
3: Absolutament, per tant...
1: I també tens la llibertat per castrar el teu gos.
3: És a dir, no hi ha un masclisme en temps social.
1: Sí,
3: no és un masclisme institucional ni estructural en relació als gossos.
2: Estem parlant del masclisme de gossos. Ima, salva'ns.
0: Sí, exacte, Ima, ara què diràs?
2: Ima, salva'ns. Sí.
4: A veure... Jo no parlaré del cel. Jo diré, a mi em sembla molt bé a priori, és a dir, em sembla una bona idea, sí, està molt bé, però i hem tingut en compte les persones o els nens que puguin tenir al·lèrgia, tant els gossos com els gats, és a dir, cal trobar també aquest equilibri, és a dir, jo crec que està molt bé que cadascú pugui anar acompanyant. Jo sóc un amant dels gossos, però mira, escolta'm, doncs a partir dels 35 anys vaig haver de deixar de tenir gos perquè vaig desenvolupar una al·lèrgia, i és veritat que cada vegada va pitjor, i jo no puc anar a casa d'amics que tinguin gossos, o els tenen a fora, o és bastant complicat. Aleshores, on està? Sí, molt bé la sensibilitat d'Òscar Puente, però haurem de veure com i com ho fem i com ho gestionem i quina responsabilitat també per part de l'adult hi ha, perquè moltes vegades quan viatgem amb els vagons de silenci, vamos, el silencio, o sigui, no existe. O sigui, vull dir, la gent parla per telèfon, no sé, jo crec que sí, que és una bona mesura, sobretot per les persones que realment també ho necessiten, persones com ha dit el Rafa, no?, que deia, bueno, doncs jo amb Mirio podia anar a Madrid però no podia anar a Valladolid i escolta, doncs tens el teu gos i vols anar acompanyat del teu gos, però bueno, jo crec que cal controlar també, doncs i serà a tots els vagons, hi haurà uns vagons específics o perquè segurament hi haurà gent que és possible doncs, que hagi de viatjar amb mascareta si té un gos al costat.
0: Ah, ara és el que estàs a punt de dir, eh? Rafa, sí, que hi ha vagons específics.
1: Sí. I són molt determinats. És a dir, moltes vegades intentes treure i ja no hi ha places, perquè són vagons molt específics. Però, és veritat, Rafa, que a primera vegada t'hi pots trobar, però normalment hi ha preguntes.
2: Però deies dos gossos només.
1: Dos gossos,
2: i per
1: sí.
2: Dos gossos tenquen un vagó?
1: No tenc un vagó, no.
0: Hi ha, clar, comparteixen hi ha, la resta
1: no,
0: de...
1: No, només hi ha dues places, diguem-ne, que només hi ha dues places per gos, per tren. Sí. És el que t'ha
3: però la resta de passatgers s'han d'identificar aquells vagons per no caure en el vagó.
2: No, això, una mica això el que no. Diu la Imma, clar, almenys saber que no...
3: Saber passa... quins són els vagons
1: vagó
3: del gos...
1: Friendly, ja està, sí, s'hauria de marcar, sí, ja està.
2: Igual està contemplat, clar.
0: Martí Oliveres, tu tens gos o no?
5: No...
0: No, però no, com ho veus, la mesura? Ara diràs, per què m'estàs preguntant? Jo estic amb la calor,
5: sí,
0: i amb altres temes.
5: Sí, la veritat, a veure,
1: no. Pateixen la calor, també, eh?
0: Sí. Bueno, sí, exacte, això també. No. Ho podem linkar per aquí, no?
2: Però jo crec que el Martí, aquesta mesura, t'està portant cap a decantar-te i tenir-ne un, oi? Lo del tren ha sigut una mica no, de cantar la balança.
5: No. Jo sempre, la veritat és que sempre he set de pocs gossos, pocs gats, no m'emmerdo.
3: I poc tren, perdó, eh? O agafes el tren, perquè si no
5: he agafat molt el tren, he agafat molt el tren i m'ha afectat, fins i tot, vull dir, hi ha gent educada, hi ha gent que no, i a veure, és obrir un meló, eh? Però jo quan jo faig esport a l'aire lliure, surto a córrer, surto amb bicicleta, jo m'he enfrontat, mira, aquesta setmana em vaig enfrontar amb una persona perquè no el portava lligat, i em diu, no, és que no fa res,
2: no fa res.
5: Però cridant a 100 metres, dic, sí. Jo com sé que no fa res? I és un debat, perquè vas pels camps, si vivim en zona rural, doncs passa més...
2: Però hi ha provisió, l'han de portar lligat.
5: Va, doncs d'això em queixo jo.
2: Jo surto també molt bona muntanya i jo em passa una cosa que és que a mi m'agraden els gossos per igual que els hi tinc por. Si jo no els hi tingués por, potser em plantejaria tenir-ne un perquè m'agraden molt, però em fan por. I em passa com al Martí i diuen, no, se'm veu que tinc por.
5: I després li vaig reconèixer.
2: Però sí, correcte, et diuen, no fan res.
5: I després ho veig.
2: I? No, ja, però a mi em fan por. Vull...
5: Rafa.
1: I els hi va pitjor amb l'edat, eh? Amb l'edat els hi va pitjor.
5: Ui, doncs seria insuportable.
1: 20 anys després, imagina't, 20 anys més tard, com estaran aquí
2: però jo entenc que...
1: Remugant.
2: Però jo entenc que té el mateix dret la persona que té un gos a que jo, a que jo pugui anar tranquil·la, eh? I sobretot sí, clar, si hi ha una llei que els indica, els implica portar el gos lligat, que no vol dir que es quedi a casa el gos, eh?
1: Absolutament, perquè tu saps perfectament que el teu gos és el teu gos, però saps perfectament que hi ha altres gossos que poden ser potser perillosos pel teu gos.
2: Bueno, i que no fan res fins al dia que fan.
1: Que també els que portem gosos no és que sigui una comunitat com la comunitat de l'Anillo, no? Vull dir que cadascú tenim el nostre gos, i jo sé, com porto el meu gos al parc que tinc al costat de casa a Madrid, jo sé que hi ha altres gossos que no sé si són perillosos, no?
5: Clar.
1: Amb el qual tu tens la teva prudència de portar-ho lligat.
2: Això és una... És
1: com la recollir la caca. Escolta, és que tu vas... Jo vaig... Perdona, aquí és obligatori... Aquí és obligatori portar l'ampolleta d'aigua. Aquí és obligatori. I jo anava xulejant a Madrid, això que tenim els catalans, de que ja no ho fa ningú perquè no és obligatori. I jo anava dient i la gent em preguntava, oi, per què lleves la botellita? Digo, no, és que en Barcelona és obligatori. Jo, amb una certa superioritat, també, com dient, jo vaig venir aquí i vaig dir, és que no ho fa ningú, quasi bé ningú. Clar, això també és un problema, no és el gos, efectivament, és
2: però
1: la persona que el porta.
2: Però és multable, eh?
1: Ja, que és multable, el que passa que posa't a la Guàrdia Urbana a posar multes sobre aquests temes. Clar, hi ha tantes coses multables.
2: Jo a Vilafranca n'he vist, eh?
1: Clar, doncs això és el que s'ha de fer, perquè això ens protegeix els que fem les coses bé. Amb el qual, doncs, escolta, les coses has de fer bé, has de portar el teu gos, has de portar vacunat, has de tenir cura, és a dir, que és molt car tenir un gos, sí, i és molt responsable.
0: És evident que ha canviat molt la manera que tenim ara la societat en general, la gent, de conviure en concrets amb els gossos. Vull dir que veiem mesures que s'estan fent específiques, ara ens hem quedat amb aquesta de Renfe, però n'hi han hagut moltes perquè cada vegada
1: hi ha
0: més gent que
2: bueno,
0: que
2: i té... els hotels abans era impensable que entrés un gos.
0: Clar.
2: I restaurants també hi entren.
3: Perquè, de fet, és una societat que es relaciona de manera diferent en general els animals.
0: A veure, aquest meló?
3: Sí, que, home.
0: Les
3: societats rurals, antigament, tenien una relació amb els animals que era una relació d'aprofitament econòmic de l'animal. I per tant, era una relació que s'establia a partir d'aquests paràmetres. Ara el tenim en funció d'un caprici, d'un gust, d'un desig de tenir un animal a les societats urbanes, que estan molt allunyades del món animal, certament. I aleshores fins i tot fan com un procés gairebé civilitzatori del gos, o del gat, o de la cotorra. Vale? Jo no sé fins a quin punt Walt Disney ha fet molt mal en la seva representació dels animals, però tenim una representació dels animals en les societats urbanes que no té res a veure amb la relació que teníem abans. I aleshores això ens comporta una sèrie de comportaments en relació als animals i en la convivència dels que tenen animals amb els que no els tenen, molt diferent a com s'establia abans.
1: Abans de Walt Disney tenien gossos, també. Eh? Abans de Walt Disney es tenien gossos i també...
3: Sí, no, però la relació era absolutament diferent.
1: La culpa...
3: Sí, per exemple, a ningú se li acudia, a ningú en els pobles se li acudia queixar-se perquè un gall cantava. I això ara està passant.
1: Sí, clar, i tant. No, i les campanes, i
3: tenim una relació molt diferent.
1: Les campanes, i per què repiquen les campanes.
3: Exacte.
1: És veritat, però la relació que hi havia, perquè a casa meva, la meva mare tenia una petita granja i s'alimentava els ous i mataven, i quan una persona es posava malalta, li matava una gallina.
3: Exacte.
1: És típic, es feia.
3: I entenc però que no plorava per la mort de
1: no
3: la gallina.
1: No plorava. El que passa que, fixa't, és a dir, no confonem la societat antiga amb aquesta societat neocapitalista, i ara m'entendreu molt bé, d'aprofitament absolut dels animals, on es posen en granges absolutament denigrants. Clar, i quan algú li diu, escolta, això és inhumà, et diuen, és que tenim una altra relació, compte, perquè estem justificant aquestes bestieses que es fan moltes vegades, aquestes granges de multinacionals que es fan, doncs apel·lant a un, diguem-ne, a un ruralisme antic que el que feia tenir una relació, però molt de respecte sempre amb l'animal, i
3: sí,
1: molt de respecte
3: jo,
1: que
3: no, jo no parlava de la... Tu estàs aquí, estàs un altre meló, que no, és el tema de la industrialització de la indústria alimentària. I això és una altra història. Jo dic, la relació que és el que tenia establert els éssers humans amb els animals fins fa poquíssim, fins al segle XX, era una relació d'aprofitament pel que ens podia donar l'animal. Fins i tot el gos, que no el menjàvem, el teníem per cuidar les pastures, per vigilar, etcètera. Per tant, hi trèiem un aprofitament. Ara és diferent. Tenim una relació en les societats urbanes que no té res a veure. I això ha comportat una nova normativa, unes noves formes de fer, que tenen a veure amb el desig de les persones que teniu animal de portar-lo sempre a sobre com si fos una criatura. I això no té a veure amb la relació que abans tenien. Els pagesos no portaven els gossos com si fos una criatura, per entendre'ns. I aquesta era la relació.
2: Aquest meló és molt interessant.
0: Sí, sí, sí. Imma, com ho veus tu? Perquè, clar, ara no em pots tenir a prop, però t'havien agradat molt pel que has dit, no?
4: M'agraden, m'encanten, i és que hi ha una gran línia vermella. No? Una cosa és el maltracte animal, que possiblement al món rural no hi havia maltracte, però era una altra manera de viure, els gossos també i els animals a l'exterior, és una altra manera de viure. Després hi ha el maltracte animal pur i dur, aquelles persones que no tenen cap mena d'acord i que ara que venen les vacances deixen els animals al carrer, com deixen els avis a la residència, com no van a hotels que no es permetin nens. És a dir, estem en una societat molt canviant, no? I doncs els que tenim nens possiblement no ens agradaran els hotels adults only, els que tenim animals doncs no ens agradarà aquelles cases rurals que no siguin pet friendly, i, no? I al final tots hem de conviure. Però dintre de tot hi ha uns límits, és a dir, els animals no se'ls pot maltractar, però sí que és cert que si tu poses a un pagès veient a un gos amb un cotxet de nadó, doncs dirà, fins on hem arribat, no? Fins on hem arribat, perquè o l'animal té una malaltia que no pot caminar i aleshores l'has de portar d'una determinada manera, o el gos és que el gos ha de caminar. És que un gos ha d'anar caminant, no ha d'anar amb un cotxet com un nadó, no? I després, les normatives. Doncs jo vaig als parcs i a mi em fa molta vergonya anar segons quins parcs que estan convisquent els nens que juguen amb la sorra i segons com t'hi posis i on vagis, caques de gossos. I això és així. És a dir, i ara el Rafa em posava doncs, l'exemple, no?, de Madrid amb l'ampolla d'aigua, i això és fantàstic, perquè imagineu-vos ara, amb les altes temperatures, doncs, pixant els gossos al carrer i sense passar-hi aigua, doncs, escolta, és que anem per carrers absolutament bruts, no? I a vegades no sempre és aplicable, doncs, aquest sentit comú o complir les normes. A mi em sembla que una persona que porti un gos i es deixi la caca, i ho veig cada dia, eh? I a vegades, o sigui, no és qüestió de barris o de zones, és que són en diferents zones i en diferents àmbits, i dius, però de veritat? o sigui, de veritat, i quan els hi dius alguna cosa, encara et responen, i malament. És a dir, que tots hem de conviure i bueno, doncs clar, o sigui, jo si en un parc m'han de fer decidir si el nen pot jugar amb la terra o passejar un gos, doncs decidiré que el nen pugui jugar a la terra, perquè clar, segons quin adult, segurament no complirà les normatives corresponents per viure en societat com per tenir el gos, doncs com s'ha de tenir.
0: De meló en meló, i ara ja t'introdueixo cap a tu, Martí Oliveres. Mm-hmm. Els gossos i els animals també pateixen molta calor, que no sé si se n'ha parlat prou d'això.
5: Sí, sí, no sóc expert, però vull dir que segurament...
0: La calor afecta a tothom.
5: Sí, i quan veus aquest bestiar de la muntanya, que també tenen doncs, aquest pèl, no? hi ha espècies mm-hmm. més carregades o alguna raça de gos que ho pateix més que altra... No em vull imaginar, realment, si ho patim nosaltres i ens podem climatitzar...
0: Com ho viuen ells?
3: Sí, però, per exemple, no s'ha parlat de com afecta, per exemple, en els cicles animals, per exemple, els animals de granja, no sé si té efectes la calor. Per exemple, si quan les gallines posen ous, etc. No? O, o en la reproducció dels animals. Jo crec que no se n'ha parlat d'això. No,
0: i és veritat, i estem convivint sempre, i mira, ara ho enllaço sí. De fet per això, perquè portem ja moltes setmanes de calor, i ara visualitzes això des de granges, tots els animals més domèstics, clar, també com es gestiona tot això.
1: No, i com es comenta és una cosa que jo no estic d'acord, el tema de la necessitat de tenir gos. No tens cap tipus de necessitat, com tampoc tens cap tipus de necessitat de tenir fills. És una voluntat que tu tens, en fas un valor. Jo sabia perfectament, jo m'he hagut d'acotar molt doncs quan he hagut d'anar de vacances, estem molt lligats als gossos, als gats no tant, perquè els gats els pots deixar més, etc. Però sí que, jo et dono la raó una cosa que té molt a veure amb la calor. Hauríem de controlar més les races que es poden tenir o no es poden tenir. Perquè els meus gossos són gossos de refugi. El meu gat, la meva gata petita, la vaig haver de salvar de les pedrades en un municipi amb un alcalde doncs, que ens va perseguir doncs, fins i tot doncs, amenaçant-nos, això que serà una cosa que algun dia explicaré molt bé, això que algú justifica que es fan als pobles i que tu t'has de justificar perquè la salva, és a dir, nosaltres sempre hem tingut una visió més responsable. A mi m'ha donat igual doncs, que el meu gos, la meva gossa era una podenco andalusa, el que li fan els podencos andalusos i el que li fan els galgos a Andalusia quan ja no serveixen, és a dir, això s'hauria de mirar. Ara, jo,
3: això és maltractament animal, jo crec que està...
1: Directament. Ara, també hauríem de veure què fa un malamutet d'Alaska enmig de Sevilla o enmig de Barcelona. De veritat, és a dir, en un pis i a un entorn mediterrani, això també s'hauria un samoyedo o un husky siberià, és a dir, això de veritat hauríem de començar a parlar-ne.
2: Va haver-hi un moment que es posaven de moda els huskys siberians, és correcte, i tu veus aquesta raça, i allà, quan no teníem aquests pics de calor tan bèsties, però això fa anys que es van posar de moda els huskys, i deies, clar, és a dir, aquí tenim estiu.
1: I molt estiu.
2: Però és que ara justament és quan més aquestes races deuen estar patint moltíssim.
0: I a més seguiran patint, no, Martí? Perquè a la calor portem què? Quan portem ja entre onada i onada un mes? Gairebé, no? De calor així intensa.
5: Sí, abans repassava, a veure, sostinguda a nivell de màxims, de molta intensitat, des del 12 de juny, 10-12 de juny, molt persistent, amb una petita treva que es va desinflar una mica la calor per acomiadar juny i començar juliol.
0: Per aquest desinflament va ser... Va reduir la temperatura, però...
5: Déu-n'hi-do, sí. Es va notar, més enllà del concepte tècnic, que potser nosaltres som molt tècnics, de que ha baixat 2-3 graus i ho hem d'explicar, i jo mateix després surto fora i no ho noto, ho han notat els termòmetres, sí que a finals de juny, després va baixar una mica per Sant Pere, més o menys, i a partir de l'1-2 de juliol, pum.
0: La cosa,
5: sí, i ara ja, aquest juliol, si no canvien les coses, promet.
0: Perquè seguirà, la calor?
5: Perquè seguirà. La setmana que ve, o sigui, aquest cap de setmana, de moment, a curt termini, moltíssima calor, com avui, 38-39, que no es freguin els 40. Avui s'han fregat els 40 a la Vall de l'Ebre. Ahir teníem 37-38, demà 38-39, diumenge probablement 40 o 40 i mig, els punts més càlids de l'interior. I és la persistència, és aquesta acumulació de la calor, tant de dia com de nit. per aquest cap de setmana es mantenen els avisos de perill per calor nocturna, sobretot comarques de Girona i Terres de l'Ebre.
1: Però moltes vegades el pitjor no és la màxima, és la mínima de la nit.
5: Sí.
1: No, és un problema de mínimes, no?
5: És el problema d'aquests últims estius, el no poder descansar bé per l'acumulació de nits tropicals i nits tòrrides que van arribant fins i tot a la nit de dimecres a dijous, si no m'equivoco, vam tenir la primera nit tòrrida a la ciutat de Lleida en 86 anys. Clar, no havíem vist... És una mínima per sobre dels 25 graus a Lleida, que Lleida té el valor de la calor molt forta de dia a l'estiu, que això ho ha fet sempre, però no tant, ni tant persistent de 40 graus, però hi havia un refrescament a la nit.
0: A la nit, no?
5: I això a Ponent, últimament, no ho veiem, i tenim l'exemple des d'aquelles comarques que ens ho han fet arribar. Vull dir que, de moment, paciència, cap de setmana de ple estiu, tenim l'aigua del mar més calenta del que tocaria, poques perspectives de pluja, com a molt tronades de tarda, més probables diumenge que demà, al Pirineu i Prepirineu. Torna a arribar més pols africana diumenge. Avui ha millorat
0: ideal
5: una mica.
0: Ideal cotxes nets, diguéssim,
5: sí.
0: No? Perquè
5: això no ho sé, això dels túnels de rentat aquest cap de setmana, si hi ha cua, pensaré, no sé, una mica el que estem fent.
0: Perquè de seguida s'embrutaran de nou.
5: Sí, perquè si la setmana que ve cau algú, tornarem a estar amb aquesta pols.
0: És pluja enfangada, no?, després.
5: Exacte.
3: Jo volia fer una pregunta, perquè ara ho apuntava la Mireia, cada dia estem parlant de rècords.
0: És que és això, cada dia el Martí diu un rècord nou.
3: Quina influència està tenint aquestes dades, per la gent que ens està sentint, en l'escalfament del planeta? Això té a veure amb l'escalfament del planeta? Si estem parlant de que el 2026 comportarà una pujada de graus en relació a l'escalfament de tot el planeta? Ho dic perquè avui, per exemple, sentia reflexions sobre si estem arribant al col·lapse climàtic.
5: Clar, és que estem en un...
3: Si això té a veure, aquestes temperatures tenen a veure amb aquesta pujada de l'escalfament global?
5: Aquesta pujada és un agreujant, és un símptoma més d'arribar en una escala una mica d'incertesa climàtica, de superar unes anomalies. Mira, ahir aquí a RACU.cat publicàvem una peça respecte al balanç que ha fet Meteocat d'aquest inici d'estiu, un inici d'estiu inèdit des de l'1 de juny fins al 15.

0: que és important i que ens ha de fer obrir els ulls és que és una situació que hem provocat nosaltres. Evidentment, hi ha hagut cicles milions d'anys enrere, hi ha hagut un escalfament, però la manera com vivíem, la població, els recursos que teníem, doncs no era la mateixa. I, per tant, nosaltres som causants, som responsables d'aquest escalfament derivat de la nostra acció en els últims...
1: I va molt més ràpid del que... Perquè jo recordo que quan va començar a parlar del canvi climàtic es va dir el 2050 haurà pujat un grau i mig.
0: Sí.
1: I diria que ja hi som estem gairebé allà. En aquest grau i mig.
0: Estem allà, i és l'acord de París del 2015 que van avisar de no arribar, que podria ser doncs un punt una mica de no retorn. Estem ja pràcticament aquí, a nivell global, amb aquest
1: escalfament. I estem al 26, eh?
0: I estem al 26. Clar, les projeccions estan veient que estem arribant a superar temperatures aquí a Catalunya que potser es veien per finals d'aquesta dècada, 2030 o 2040. I les temperatures de 40-42 graus fa 10-15 anys eren esporàdiques. L'últim any que no es va arribar als 40 graus a Catalunya va ser el 2014. Des del 2014 ja hem anat gairebé normalitzant arribar als 40 graus. Fins i tot es va arribar aquí a Barcelona i va caure el rècord dels 45 graus fa 3 anys. Aquest any no hi hem arribat, de moment, 44 graus. Però és a dir, la calor, ho hem explicat aquí amb els companys informatius, tenim efectes en la salut de morts atribuïbles a la calor. No és una cosa que ens ve de lluny i que ja arribarà a la crisi climàtica. No, i s'estan prenent mesures, però el camí és molt llarg i, per tant, jo crec que és ha de ser una prioritat.
2: Aquesta setmana crec que era l'Ajuntament de Barcelona, segur, crec que era aquesta setmana, ha començat a treballar ja amb comissions de treball d'experts i el disseny d'un pla...
3: Per als 50 graus.
2: D'un pla pilot pels 50 graus. Si ja comences a treballar això, és que els veus a venir?
0: És que sí, és que sí. És que és...
2: Però, clar, canvia... No és que... És que canviar el model de ciutat, si has d'afrontar uns 50 graus.
3: Clar. És el que hem anat parlant també aquí al programa, el model de ciutat i les nostres vides. Perquè, esclar, sortir a treballar a les 12 del migdia, quan estàs a 47 presumptes graus o 48, clar, això no és
1: factible.
3: Això ens porta a canvis socials importants.
1: És el model de ciutat de Dubai, no? Que a mi m'explicaven gent de Dubai que quan venien a Barcelona... no es volien tancar en els restaurants perquè ells el que no podien gaudir en el seu país era en una terrassa. I, per tant, el que gaudien a Barcelona era poder anar a una terrassa. Jo crec que ara, per exemple, aquests dies és com bastant insufrible.
2: Però aquests països... a mi m'ha passat a dos països. A Miami em va passar com a ciutat i a Hong Kong. La humitat és matadora, que és una mica el que ens ha passat aquí aquests dies. O sigui, a la humitat ha baixat, sí que notes la calor, però...
0: És més suportable.
2: És més suportable. Per tant, clar, és que si tens aquestes temperatures amb aquest grau d'humitat és quan no pots fer vida al carrer. No entenc.
0: Sí, sí. I jo, per fer un últim apunt, crec que un dels col·lectius que hem de tenir més en compte és, evidentment, les persones grans, que ho pateixen molt, però sobretot la canalla, amb les escoles. L'altre dia sentia en una entrevista en Javier Martín Vide, que és climatòleg, una persona de referència al nostre sector, que vaig tenir el privilegi de tenir-lo a la universitat, un dels catedràtics més importants que tenim, i explicava que el calendari climàtic està menjant tros del calendari escolar. És a dir, que aquesta calorada que fa 10, 15, 20 anys doncs era molt excepcional a les aules per Sant Joan quan s'acabava el curs.
3: Dos o tres dies al juny i ara és maig, juny, setembre...
0: I persistència, i no podem estudiar, no podem tenir
1: o sigui,
0: els nanos...
1: Perdona, aquesta... però la Conselleria d'Educació va en contra del calendari climàtic perquè està avançant el curs, per entendre'ns.
2: No, jo entenc que és al revés. És a dir, si tu comences a tenir els pics de calor, que no vull dir que ho estigui fent pensant en això, però si els pics de calor... cada vegada som més... Aquest any n'hem tingut al maig.
1: Sí, però al setembre no hi ha l'abril.
2: I ja n'havíem tingut anys enrere al maig, perquè jo me'n recordo.
0: Sí, sí.
2: Però és igual, posa que els tinguis al juny. Si tu escurses el curs, l'acabes més, per posar un exemple, el 31 de maig, però clar, això et condiciona que el curs t'ha de començar, com a molts països també passa, a l'última setmana d'agost.
1: Sí, però entens que l'agost... Principi... Però estàs entenent que aquí l'agost no hi haurà pics de calor.
2: Bueno, en principi és quan la calor va. Bueno, ara ja sí, clar, és que, a veure, què ens estem convertint? Que ja no tenim ni primavera ni tardor, amb la qual cosa o tenim fred, que tampoc, o tenim molta calor, que sí. Però que si tu diguessis, vale, acabo el 31 de maig, t'implicaria avançar el curs, que això aquí a Catalunya és com que no... pel model social de folklore i d'altres coses que passen aquí, no l'avançaràs, el curs.
3: Un quart de deu, no. Passa un minut d'un quart de deu. Què volies dir, Emma? Si vols fer algun apunt d'això i canviem ja de tema.
4: Sí, és només un apuntet, però és que les escoles, és a dir, tenim un debat obert que està obert des de fa molt de temps. Primer les haurem de condicionar, perquè és que ja ara no estan acondicionades i els nens també han d'acabar abans perquè les escoles

0: no estan acondicionades amb aire condicionat, valia la redundància, com per fer front a calorades que ja comencen
1: a... Sí, però l'aire condicionat contribueix al canvi climàtic.
0: Doncs d'altres
2: clar, bueno, un peix que es menja la cua, però què hem fet la gent que podem tenir aire condicionat ens hem patat el planeta en dues setmanes, eh? Deixa'm-li preguntar al Damià López si té calor o no, perquè Nova York, ara, clar, també pot tenir molta calor ara mateix. Damià, què tal? Bona nit.
3: Hola, Mireia, què tal?
2: Bueno, bon migdia per tu, no? O bona tarda.
3: Sí, sí, sí, tenim 6 hores menys aquí, et diria bona tarda, sí, sí.
2: Exacte. Què, la calor?
3: No, bé, la calor, et diria que insuportable, perquè hi ha molta humitat aquí a Nova York, però bé, ja ens hem acostumat al llarg del Mundial, i a més, és clar, com que estem acostumats en els partits que hem cobert, excepte el de Guadalajara, Mèxic, doncs que els partits són sota cobert, són estadis climatitzats amb temperatura controlada, estem a la fresca. En canvi, justament a la final, que és una decisió força inexplicable, doncs l'estadi MetLife de Nova York serà al descobert i serà la mateixa temperatura que a l'exterior, doncs tenim un cap de setmana força calorós aquí a Nova York, tant en el partit com en el dia a dia, d'aquí a diumenge.
2: A veure, parlem, comencem a parlar del temps, Damià, pel que fa a aquesta final, perquè és una mica és un dels grans temes de conversa, no?, evidentment, d'aquests dies. Damià, per una banda, aquesta calor, això que ens deies de que serà un partit que es viurà a l'aire lliure, hi ha tot aquest element d'aquests incendis que hi ha a Canadà, perquè Martí, el que està passant és que hi ha diversos focs a Canadà, diversos incendis, i el fum d'aquests incendis està arribant a la zona de Nova York. Sí, i aquí sí. Ara ha entrat el debat aquest de que si es pot respirar o no aquest fum i de, per tant, si el partit es podrà jugar o no diumenge, no?
4: Sí, ara que ens ho expliqui millor en Damià, des d'allà, aviam com ho veu, com veu el cel. Fa una estona consultàvem la qualitat de l'aire d'aquella zona i estava millorant. Com més al sud encara i a l'interior dels Estats Units era pobre, era una situació complicada, però ara sembla que va millorant. En les últimes hores, aviam, la previsió és bona en aquest sentit pel cap de setmana, perquè demà han de passar ruixats per Nova York, per aquesta zona, passarà un front i ens fa pensar que anirà bé diumenge.
2: Per netejar,
4: millorar la qualitat de l'aire, aviam què ens pot explicar.
2: Dami, a veure, com Dami. Està per aquí la cosa?
3: Aviam, jo us diria, a part del tema, és a dir, si no haguessin hagut els incendis, hi ha entrada... El partit es juga a les 3 hora local. Crec que això és important dimensionar-ho.
2: Perquè, és que esclar, 3 del migdia amb la calor...
4: Previsió de 30 graus, eh?
3: Sí, sí, clar, perquè... Serà. Al cap i al fi, tu, d'alguna manera, vols acomodar els horaris doncs, per tot el món, no? Perquè sigui un horari de prime time.
2: Clar.
3: Esclar, per vosaltres, imagina't...
2: 9 de la nit.
3: Sí, sí. Sí, 9 de la nit. Un diumenge, una Espanya-Argentina entra bé per tothom, no? Però, esclar, aquí seran les 3 de la tarda... És increïble, o sigui, la temperatura i la calor que hauran de patir els futbolistes. A partir d'aquí, els incendis forestals a Canadà que estan complicant la qualitat de l'aire arreu, a la zona. Ahir estava la cosa molt pitjor que avui. Ahir sorties al carrer, jo vaig estar treballant, vaig estar fent connexions pels programes, pel Tu diràs, fins i tot, va poder escoltar que em vaig trobar Joan Laporta i ens va atendre. Joan Laporta, que estava en la seva salsa amb tota la comitiva blaurana, caminant per Times Square, etcètera. Ahir el cel estava gris, era com una massa gris uniforme que feia que tot l'skyline de Nova York, tots els edificis, fossin absolutament imperceptibles. Veies com una ombra. O sigui, tu caminaves i 20 metres més enllà no veies absolutament res. També a dir, opinió personal, Martí, jo no soc meteoròleg, però jo no tenia... Clar, deien, hi ha problemes per respirar. Jo vaig estar tot el dia caminant amunt i avall, no vaig tenir cap problema. Fins i tot hi ha companys periodistes que estan seguint el Mundial des del principi, que són molt més esportistes, fins i tot molt runners, van sortir a córrer, van estar corrent 13-14 quilòmetres, no van tenir cap problema. Aleshores, per mi, totes aquestes notícies... O sigui, una cosa és el tema de la qualitat de l'aire, que efectivament els incendis han afectat. Però ahir al vespre jo vaig veure notícies que em van semblar una miqueta... clickbait, per dir-ho així, no? Que parlaven de possible suspensió al partit, dificultat per respirar, de debò que a mi m'ha semblat una exageració. Primer, la FIFA per suspendre aquesta final amb la quantitat de vols que hi ha per tornar arreu del món, vaja, als respectius domicilis de cadascú. Suspendre o ajornar una final d'un Mundial ha de passar alguna cosa molt, molt, molt, no dic que això no sigui greu, però més greu encara. o tècnicament parlant, la qualitat de l'aire hauria de ser molt, molt, molt, molt irrespirable. Ahir a mi no m'ho semblava. A partir d'aquí, avui, el primer que ha fet tothom és treure el cap per la finestra i el cel era pràcticament de color blau. O sigui, avui el cel ja estava normal. És més, avui Espanya i Argentina s'han entrenat, que era la poda. Ja no parlar del partit, sinó es podrà entrenar els equips. Els equips s'han entrenat sense cap problema i, per tant, la final es jugarà.
4: Avui realment ha millorat sensiblement la qualitat de l'aire, les imatges, i això que comentaves de respecte a sortir o no, fins i tot personalment també, de vegades he sortit en moments en què hi ha també una previsió de contaminació, evidentment no molt preocupant, però que potser lligant-ho amb això, amb la percepció de les persones, no ho notem, malgrat hi ha aquests indicadors. És el problema, que tampoc ens n'adonem, i si ets més o menys jove, doncs potser pots fer-ho. I això va dedicat sobretot a les persones amb malalties respiratòries o persones més grans, sobretot és aquest avís com preventiu. Però insistim que, ens ho estàs explicant ara, Dami, en principi diumenge, encara demà ha de millorar, i ja diumenge, un cop hagi passat aquest front, fins i tot un cel blau, com és esperable.
2: Tot i així, 30 graus, jugar a 30 graus és...
4: Pausa d'hidratació constant, no?
1: No, com a mínim estarà justificada. Ostres. Perquè fins ara hi havia partits que la pausa d'hidratació era com una mica
5: com
1: ridícula.
5: Com estàs climatitzats, oi?
2: Sí, sí. Gràcies, Martí. Fins ara.
4: Fins ara.
2: Dami, continuo amb tu. Pel que fa al partit en si, la prèvia... A veure, teniu roda de premsa, no? Avui, d'aquí una estoneta. D'aquí una estoneta, roda de premsa, diria que tant d'Espanya com d'Argentina...
3: Sí, però no és una roda de premsa habitual. Primera, perquè les rodes de premsa saps que es fan sempre el dia abans.
2: Sí, exacte.
3: I avui la FIFA ha muntat un espectacle molt a l'americana, no?, amb presentadors. Jo, tal com ens han explicat que serà, bé, això serà a 11:45, hora catalana, serà una cosa molt més tipus sorteig, no?, aquests sortejos que fan alguna actuació, que hi ha presentador... Bé, és un gran esdeveniment molt especial, ja et dic, molt a l'americana, com en un saló de congressos, aquí prop de Times Square, on escoltarem els seleccionadors i els capitans teòrics. És a dir, escoltarem per part d'Espanya a Luis de la Fuente i a Rodri, i Argentina traurà Scaloni, però no traurà Messi perquè són molt supersticiosos. I
2: caram,
3: com que
2: el
3: Mundial de Qatar van treure el Dibu Martínez, el porter, doncs el que s'ha filtrat ja és que en principi treuen a Dibu Martínez i no treuen a Messi. Bé, és una qüestió de superstició, però s'ha de respectar perquè ja li han comunicat a la FIFA que en principi treuen al porter.
2: Ara que dius això de la superstició, és veritat que Milei no, al final no anirà al partit final per la superstició també?
3: Això han explicat, sí, que Milei, que en principi vaja, no tindria cap problema per acomodar-se bé en aquella llotja al costat de Donald Trump, i segurament li convindria anar-hi, no?, perquè sempre li agrada posar la foto amb Trump, doncs, i amb Infantino no hi serà perquè sembla que li ha donat sort veure en una residència que té Argentina els partits i continuarà així. Jo recordo fa molts anys que hi havia el president Menem d'Argentina que el qualificaven de malastruc. Aleshores, a Argentina hi ha molta història amb el tema d'incitació de les supersticions, també amb els presidents, i Menem era malastruc i, vaja, quan... De fet, li deien l'innombrable, no? Quan s'apropava a un partit d'Argentina és que gairebé l'apartaven, no el deixaven ni entrar al camp. Per tant, clar, si Milei no s'ha apropat a un partit d'Argentina aquest Mundial, jo crec que, coneixent la història de Menem i dels presidents d'Argentina, jo crec que... Doncs fa un bon acte de prudència no venint avui o no venint aquest cap de setmana a Nova York.
2: Què és el que es cou? Com palpes ara una mica l'ambient a dos dies del partit?
3: Bé, això és molt canviant, però molt favorit a Espanya, realment. Doncs per l'exhibició contra França, un dels millors partits de la història recent o de la història de la selecció espanyola, doncs va escombrar la que era favorita fins aleshores a França, actuant com un bloc, com un equip, sabent tothom què és el que havia de fer, contra Argentina, que va ser de rauxa, et diré que fins i tot de nostàlgia, d'empenta, doncs va ser capaç de guanyar Anglaterra. Pot tornar-ho a fer... és un equip supercompetitiu, però Espanya, a base de futbol, de pilota i de possessió, doncs es presenta com a favorita, però clar, és una final s'igualen totes les forces, i també el condicionant de com estarà Lamine Yamal, que realment està tocadet, Avui ja s'ha entrenat amb la resta dels seus companys, però si això no fos la final d'un Mundial, o posa-li l'equivalent, la final d'una Champions, no jugaria aquest partit, perquè avui, segons hem pogut saber, continua amb aquest embenatge, li està costant, quan es refreda doncs sent dolor i, vaja, podem dir clarament que forçarà, però clar, és una final d'un Mundial i la disputarà, però Lamine no està ni molt menys, evidentment, ja va començar aquest Mundial jugant 25 minuts al primer partit, venia d'una lesió en què va retallar terminis, i clar, estem en el vuitè partit d'aquest Mundial, que és molt llarg, així que arriba al límit Lamine Yamal.
2: Ho dius molt d'una manera, entre cometes, bastant contundent, que sí que jugarà. És a dir, l'opció de que no acabi jugant, creus que està damunt la taula o impossible? Segur que sortirà. Terreny, sí.
3: No, clar, és una qüestió muscular i qualsevol persona que hagi fet esport sap que quan tens una qüestió muscular, si la musculatura doncs no et permet jugar, no et permet córrer, és que és absolutament impossible. Una cosa és un cop, unes quins, no, que en un moment donat et poden infiltrar, però si tens una lesió muscular, literalment no pots. És més una sobrecàrrega, no? Una sobrecàrrega que quan pots escalfar, doncs el múscul s'escalfa i aleshores comences a córrer i jugues. Però, esclar, una sobrecàrrega es pot convertir en lesió. Aquesta és la qüestió, ara mateix. Però, evidentment, insisteixo, és una final d'un Mundial i la disputarà, però hi ha cert risc en aquests moments, però és un risc que qualsevol esportista assumiria i, per tant, jugarà. De fet, ja et dic, avui s'ha entrenat, ha fet algunes curses, ha tocat pilota, entrenarà amb precaució, però diumenge jugarà, evidentment, és el partit de les vides, no?, de tots aquests futbolistes, i el jugarà. Ara, clar, és un partit llarg, és un partit molt intens, és un partit de molt contacte, és un partit que, per què no, se'n pot anar a la pròrroga, se'n pot anar als 120 minuts, per tant, que no passi res.
2: Que no passi res, i mira, ara que abans ho deies, de que és molt americà tota la prèvia, deixa'm posar una mica la Shakira, perquè la Shakira pot ser que actuï també, és a dir, que ens trobem com a la meitat del partit que passi com la Super Bowl, que realment es creïn això, que hi hagin grans concerts, vull dir, molt a l'americana també, sigui aquesta final del Mundial.
3: Mira, Mireia, t'he de dir que aquesta cançó que has posat, sí, a mi em posa la pell de gallina una mica, perquè tots els que hem estat cobrint el Mundial és una mica... passa amb altres tornejos també, no?
2: Sí.
3: És una sintonia que cada vegada que la recordem amb els anys ens portarà a estiu 2026, perquè la interioritzes, no? Sona a tot arreu, sona a tots els bars, sona a tots els restaurants, sona pel carrer i sobretot ha sonat a les prèvies de tots els partits, no? I és un show que a mi m'ha encantat, no? El desplegament de les banderes, dels himnes, la gent cantant-la. I sí, i Shakira actuarà al descans, també ho farà, qui és l'altra, Madonna, i Justin Bieber, no?
2: És
3: són
2: que,
3: aquests
2: és
3: tres.
2: És que l'alineació, home,
3: sí.
2: De Super Bowl total, no?
3: Sí, Messi, Suárez, Neymar, no? És un trident.
2: Sí, però això...
3: És un trident espectacular, sí. Però, sí. Clar, però el problema era...
2: Digues, Dami, ara el Juli Verde et pregunta.
3: No, que s'havia especulat que el descans podia ser de mitja hora, la qual cosa no havia agradat gens als esportistes. La FIFA ha deixat clar que seran 17 minuts, 11 per les actuacions i 6 més per acondicionar la gespa, per tornar-la a regar i per deixar-la llesta de cara a la segona part.
2: És que això, passarà això, que, com la Super Bowl, que han de muntar tots els escenaris i tota la història,
1: clar,
2: fer les actuacions...
1: Jo crec que són molt optimistes
2: després,
1: amb això dels 17 minuts.
2: 17, però, no 15,
1: per
2: 17.
1: Això, però jo crec que són molt optimistes, 17. Però a més, lligant-ho amb el tema de la Lamine Yamal, que jo com a culer doncs, m'espanta que puguem trencar la Lamine Yamal per la resta de la temporada, o per una part de la temporada. Però en tot cas, clar, el tema muscular és molt important, el tema dels descansos, dels temps, que temps per descansar. Com més allarguin aquest temps de descans, pot empitjorar la situació de la Lamine Yamal, que haurà estat corrent la primera part. No ho sé, Dami, com ho veus, però...
3: Estic totalment d'acord. És que això no agrada pels futbolistes que estan tocats, pels futbolistes que estan bé, perquè trenca... És que trenca fins i tot la pausa d'hidratació, crec jo. O sigui, evidentment en aquest cas és necessària, perquè t'has d'hidratar, no? Però en general les pauses trenquen tot. Trenca l'equip, perjudica l'equip que està jugant millor, perquè és com un temps mort en bàsquet. I clar, evidentment 17 minuts t'obliga a estar actiu. És a dir, en el cas de Lamine l'obligarà a fer un descans actiu, no? O que això, evidentment, els metges, doctors, fisioterapeutes de la selecció espanyola i també de l'Argentina, pels futbolistes, perquè en aquest cas Lamine doncs, arrossega una sobrecàrrega, però jo estic segur que no hi ha ni un jugador dels titulars que estigui absolutament net, no? Que no tingui algun cop o alguna història, perquè penseu que aquesta concentració va començar per Espanya el 5 de juny i per Argentina més o menys igual. Són jugadors, esportistes, que porten gairebé 50 dies de concentració, alguna cosa té en tot. Llavors, si són 17 minuts de descans, hauran de fer un descans molt actiu als vestidors. Sí.
2: Dami, per acabar la conversa, hauràs de fer una mica també, no sé si de redactor d'informatius o anàlisi de la geopolítica internacional, no? Amb tot el tema de les autoritats i què passa amb Donald Trump i Pedro Sánchez, perquè, clar, Pedro Sánchez avui ha confirmat que anava a la final.
3: Bueno, Mireia, jo amb això no tinc problema perquè t'he de dir que fer seguiment de futbol de seleccions és geopolítica. Sempre es diu...
2: 100%,
3: el no? El futbol de seleccions és geopolítica. Per exemple, en aquest Mundial hem parlat de Tijuana. En el futbol de clubs no parles mai de Tijuana, però que haguem hagut de dir que Iran s'allotjava a Tijuana perquè Trump no els deixava entrar i que s'havien d'allotjar a la frontera de Mèxic per viatjar cap als Estats Units i després tornar a dormir a la frontera entre Mèxic i Estats Units, vull dir que tot això, que el futbol de seleccions és futbol, però també és molt més, no? És geopolítica totalment, i això, els que seguim futbol de seleccions ens encanta. I sí, evidentment, també t'he de dir que en aquesta final vol ser-hi tothom. Ningú se la vol perdre. S'estan pagant...
2: Manu Milei sí que se la perdrà, per això que comentava.
3: Sí, bueno, és que jo crec que no el deixen passar. Fixa que s'estan pagant entre ja 20 i 30 mil dòlars per la final. Infantino és una màquina de facturació. Però bàsicament també perquè té la final que volia. Fixa't que quan ell va dissenyar el quadre i el sorteig, ja el primer que va fer, que evidentment després el futbol és incontrolable, és que si Espanya i Argentina quedaven primeres de grup, no es poguessin creuar fins la final. Li ha sortit la jugada rodona. Té Espanya i Argentina, té Messi contra Lamine Yamal, té la final de les finals, la batalla de les batalles i entrades d'entre 20 i 30 mil dòlars. Evidentment, ningú s'ho vol perdre. Pedro Sánchez tampoc. Ara, clar, la imatge de Pedro Sánchez al costat de Donald Trump, doncs home, val el seu pes en or. Sí,
2: ens comentaven que no sé si a nivell de protocol també ha d'haver-hi el rei, que el rei potser farà una mica com d'àrbitre.
3: Bueno, tota la Casa Real, no? Jo crec que és la primera vegada, no? que està el rei amb Letícia i les dues infantes, crec.
2: Pot ser,
3: o sigui,
2: mira.
3: Els quatre, jo crec que sí, eh? Jo crec que en un esdeveniment esportiu em sembla que és
2: inèdit. Sí, és una foto molt poc habitual, sí.
3: Sí, molt poc habitual. Sí, no, que és una representació amb caps d'estat, evidentment amb moltes llegendes del futbol. A nivell Barça aquí tenim a Xavi, tenim a Iniesta, lògicament a nivell Barça tenim a Joan Laporta, tenim a Deco, vaja, que és un desembarcament mundial el que es produeix aquestes últimes hores aquí a Nova York, que si ja és de per si la capital del món, doncs aquestes últimes hores us podeu imaginar.
1: I Dami, es pot donar el cas que sigui Donald Trump qui doni la Copa del Món als jugadors de l'Espanya de Pedro Sánchez?
3: Ho serà, si guanya Espanya. De fet, l'any passat, a la final del Mundial de Clubs, recordareu que li va donar, que va entregar la Copa de Campió Mundial de Clubs al Chelsea, i aquest any acompanyarà Infantino en l'entrega. Veurem si ho fa Infantino o Donald Trump, l'entrega física, però a baix, a la gespa, diguem que les dues persones protagonistes i que realitzaran l'entrega seran Donald Trump i Infantino. Jo tinc la sensació
2: però si guanya Argentina
3: Trump...
2: també, no?
1: Sí, sí, però clar, no seria donar-li... No, jo ho deia perquè no és donar-li la Copa del Món a l'equip de Pedro Sánchez, però és que a més, si no recordo malament, en el Mundialet de Clubs, a la fotografia de l'equip del Chelsea...
3: Surt Trump. Sí, va ficar Trump. No, si va ficar Trump, que no pintava res.
1: Sí, exacte,
3: que no pintava absolutament res. Que no, a més, que no el traien ni amb aigua calenta de la fotografia.
1: Sí. Jo dic perquè podem tenir la fotografia d'un èxit espanyol, d'aquesta Espanya plurinacional, que representa la selecció i, per tant, setgista, amb Donald Trump a la foto, per entendre'ns.
3: Voleu dir que potser a Trump li ve més de gust donar-li a Argentina el títol?
1: Per exemple, no? Jo no sé.
2: Sí, i tant. Vamos, jo crec que sí, total.
1: Clar, vaja, però vull dir que la fotografia...
2: Per amistat amb Milei, d'entrada. S'haurà d'analitzar amb aquesta foto, té... molta gràcia.
1: I tant.
2: Evidentment. Dami, anava a dir... Clar, tu per tu els al migdia, anava a dir descansa, perquè jo vaig amb el xip nit nostre, però no, tu et queda la meitat de la jornada i totes les rodes de premsa i li queda tot. Gaudeix d'aquestes rodes de premsa així tan americanes, que deies, us seguirem al Tu diràs, perquè, clar, cau a mort Tu diràs, no?, precisament.
3: Sí, l'Oriol Jové està content perquè en les rodes de premsa li cauen en hores Tu diràs. A més, avui al Tu diràs tenim entrevista amb Marco Corella.
2: Home,
3: no és habitual. Tenim un jugador del Madrid a RAC1. Això, ja et dic jo que durant la temporada és impossible. Sort de la Federació Espanyola. Jo sempre els elogio, la Federació Espanyola, perquè deixa'm dir-ho, Mireia, és l'única federació de les 48 que han participat en aquest Mundial que dona entrevistes individuals a jugadors. Jo no em cansaré de remarcar-ho, perquè com a mínim el Departament de Premsa i de Comunicació de la Federació Espanyola normalitza el tracte i la proximitat dels futbolistes amb els mitjans de comunicació, per tant, des d'aquest...
1: S'ha de dir que això des de fa molt de temps, perquè fins i tot els mitjans catalans per entrevistar jugadors del Barça esperen que estiguin en concentracions de la selecció espanyola.
3: Totalment. És així. Mira, nosaltres n'hem fet, dels 8 partits, aquí a RAC1 n'hem fet 5. De jugadors del Barça. Escolta, i es demostra que els futbolistes, si parlen amb la premsa, no es refreden, no els passa res i guanyen. Perquè han fet entrevistes i han arribat a la final. Vol dir que si ho fan durant la temporada de clubs, és possible que continuïn guanyant també i que no els passi res.
2: És que és molt gràfic això que dius, que si fan una entrevista ja potser perdran. Ja, és com que una cosa invalida l'altra, no?
1: No, però a més tenen molta por que diguin inconveniències.
2: Sí, clar, sí,
1: i,
2: sí.
1: Vaja, jo he escoltat les entrevistes d'aquests dies i no diuen inconveniències, són una gent amb el cap bastant ben amoplat.
5: Bueno,
1: no?
5: Sobretot si et limites a
1: parlar de
2: correcte, del Mundial i del teu joc, evident. Ah. Dami, doncs que vagi molt bé, et seguirem aquestes properes hores i evidentment gaudeix de tot i més, perquè, és clar, una final d'aquest tipus no es viu cada dia.
3: Sí, és un luxe, és un privilegi a nivell professional i també personal, així que gaudirem el partit i també la prèvia, perquè aquests 2-3 dies aquí a Nova York, amb tota la parafernàlia que munta la FIFA, també és un luxe, i tant que sí.
2: Doncs una abraçada ben forta, vagi bé. Bona tarda, bona nit.
3: Gràcies, gràcies a vosaltres.
2: Adéu. A Pedro Sánchez, i ara ja vaig amb vosaltres, li anirà, no ho sé, de conya, la foto amb Donald Trump i tot el que es pugui generar d'interpretacions de geopolítica i tal per amagar el que faci falta. I us ho deixo anar així, perquè tu mires el que li està passant dia a dia amb casos de corrupció, fins i tot l'amnistia, tal, i vaja, ara el tema internacional tornarà a passar per sobre, almenys durant unes hores, no?
5: Jo entenc, jo vull entendre que justament, si no m'equivoco, justament Pedro Sánchez intentava lliurar-se d'aquesta foto. El seu viatge a Argèlia era, que marxa l'endemà, és Argèlia, el seu viatge a Argèlia l'havia posat com a excusa, entre cometes, perquè és un tema d'agenda que el té, és evident, però ja s'havia excusat de la presència a la final del Mundial. Moltes vegades també es parla de la seva poca o no bona relació amb la Casa Reial, per tant, donava per fet que la Casa Reial representava l'estat espanyol, per tant, ell no anava... l'agenda del viatge estava sobre la taula, vull dir que era coneguda, i de cop i volta, per una sèrie de pressions, que és el que es comentava aquest matí, una sèrie de pressions inclús internes, l'han obligat com a acceptar d'anar-hi. Cap dels dos presidents anava, Milei per superstició i Sánchez per agenda internacional, i de cop i volta ha sigut com que ha fet un canvi i es presenta a la final. Que ha de ser-hi? Jo crec que sí. És que ni tingués el viatge a Argèlia, jo crec que es pot permetre aquestes hores de decalatge, que utilitzarà aquesta foto, jo crec que no anirà bé, perquè si Trump és llest, és Sánchez qui va al seu país, és l'anfitrió, Trump té moltes tables amb la posada en escena, tothom seurà on cregui Trump que ha de seure malgrat el protocol, perquè el protocol està per saltar-te'l i per modificar-lo en funció de qui sigui l'anfitrió. Jo crec, la meva opinió és que Sánchez, la foto de diumenge amb Trump no li serà bona i no serà capaç de dissimular, en cas que hagi de dissimular, o aquesta famosa relació cordial que deia l'altre dia que tenien o que es tenen, no? Tampoc li serà, si és real, tampoc li serà beneficiós que es mostri. En tot cas, la foto que serà bona és en el cas que guanyi Espanya el Mundial, si aconsegueix la foto només amb l'equip, traient el tram de la imatge, aquesta foto li pot ser rentable. Però jo no tinc tan clar que amb ell li benefici a nivell de relat polític la seva presència al Mundial. No ho tinc tan clar.
2: Imma, com ho veus tu això?
0: Doncs em quedo amb el que ha dit la Sílvia ara al final, no? Que amb el seu relat polític jo crec que la foto amb el Donald Trump no li beneficia. En qualsevol cas sí que hem de tenir present que anem a casa seva, no? I crec que les formes mai es poden perdre ni en política ni en res, no? A veure, a vegades es foten d'hòsties al Congrés i després surten i estan tranquil·lament, al pati, és a dir, és com si no hagués passat res, no? Doncs en aquest cas possiblement la foto no el beneficia, li beneficiarà si és una foto amb equip, si guanya Espanya, i possiblement oblidem durant unes horetes el que hi ha, però tornarem dilluns i amb la ressaca del partit, que esperem guanyar, però amb una ressaca que després la justícia segueix actuant i els tribunals estan operatius fins a l'agost, és a dir que tenim la política bastant moguda en aquest sentit. I per altra banda també crec que fa bé, és a dir, està on ha de ser, independentment si no té tampoc gaire bona relació amb la Casa Reial, no? Jo crec que està on ha d'estar.
2: Tornem aquí a la Rafa i Joan Julivert.
6: Bueno, jo, la veritat que no ho sé si li pot beneficiar o no li pot beneficiar, però la lògica de Trump funciona en dos sentits. El winner-loser, i aquest concepte, i sempre, ell sempre, fixeu-vos, quan ell parla de que les eleccions del 2020 la van robar, no era per una comissió no democràtica, era per una comissió que ell no perdia mai. Aquesta àurea de que ell sempre guanya. Amb el qual, jo crec que si Espanya guanya, aquesta àurea d'equip guanyador pesarà molt. I deal o no deal. És a dir, si fa negoci o no fa negoci. Fixeu-vos el que va passar a la cimera d'Estambul. A la cimera d'Estambul va arribar dient pestes de Pedro Sánchez d'Espanya, dels espanyols i les espanyoles, tot molt, molt inclusiu, de tothom, no deixava ningú, des del nord fins al sud, passant per les illes, però després algú li va dir que havien fet una inversió molt important, que s'havia arribat al 2%, i resulta que érem els més meravellosos. Ens podem sorprendre la capacitat que té. Recordem que deia Trump de Mandani, el que deia, el que havia arribat, després va dir, és un bon noi, no? És un bon noi, és a dir, compte perquè les fotografies després Trump es transforma molt. Ja veu que sembla que diu a les rodes de premsa quan no hi ha ningú
2: canvia
6: davant?
2: Canvia en dos segons, sí, canvia, sí.
1: Canvia, si té davant l'interlocutor que està insultant.
6: Clar, és a dir, si té davant l'interlocutor i és un guanyador i fa negoci, escolta, això és fantàstic. Què li pot beneficiar o no li pot beneficiar des del punt de vista polític? Fixeu-vos que hi ha molts paral·lelismes. Zapatero era president el 2010. Mm-hmm. Faltava un any per unes eleccions. A una crisi econòmica important. Ara no podem dir que hi ha una crisi econòmica, però hi ha sensació de crisi. I tenim una sensació, no sé si de crisi d'altabaix de civilitzatori, és a dir, una sensació que no quadra amb el macro.
2: Amb això vols dir que guanyarà Espanya?
6: No, el que vull dir és que hi ha moltes similituds, que era no, una... Que fins i tot, dèiem, necessitava una alegria, fins i tot el govern necessitava una alegria, després
2: I
6: va
2: que
6: perdre.
2: I que va tenir en aquell moment, el 2010.
6: I per cert, qui li va posar banda sonora va ser Shakira, l'any 2010.
2: Sí,
6: és a dir, que tot moltes coincidències, no són supersticiosos, li deixem a mirar-hi, però la circumstància és aquesta. El que pot succeir, el que pot passar, li pot passar factura. Bueno, veurem. I veníem també d'una Eurocopa guanyada. Mm. I també hi ha molts paral·lelismes que tenim. Veurem el que passa.
1: Jo discrepo, que no li vagi bé. És més, jo crec que finalment hi ha anat perquè creu que li va bé. La primera raó per la qual creu que li va bé és perquè està al costat de la victòria, sempre dona rèdits des del punt de vista de la comunicació política. I després de veure Espanya contra França, sembla bastant clar, i el Dami ho ha dit, Espanya és favorita. Per tant, a Pedro Sánchez li tocava estar al costat de la victòria. Li va bé també pel relat. Aquesta selecció espanyola no és com la del 2010. És una selecció espanyola que, per casualitats de la vida, representa l'Espanya que ell està dibuixant en contraposició al model Donald Trump, que és el model Milei, que és el model PP-Vox. I aquí hi ha Lamine Yamal, Nico Williams, els catalans, els bascos, els gallecs, etc etc. L'Espanya plurinacional, inclusiva, etc etc. Per tant, un altre punt que ell pot guanyar des del punt de vista simbòlic si Espanya guanya aquest partit. I després, perquè efectivament, des del punt de vista internacional, Pedro Sánchez, la contraposició en Donald Trump és el que més rèdit li ha tret. I malgrat que les enquestes estiguin dient que el Partit Popular i Vox guanyarien...
2: No totes, eh? El
1: no
2: sí
1: totes,
2: es diu que
1: exacte.
2: Guanyaria el PSOE.
1: Hi ha molts dubtes, perquè d'aquesta contraposició de models en sorgeix tota una part de l'electorat que malgrat que puguin estar enutjats amb les corrupcions del PSOE, no veuen clar l'altre model. I aquesta contraposició amb l'altre model és el que mobilitza aquest vot que es podria quedar a casa perquè no li agrada la corrupció del PSOE, els Cerdans i companyia. I quart i últim punt. Si Espanya guanya el Mundial, estarem com a mínim una setmana parlant d'Espanya guanyadora del Mundial.
6: Sí,
1: això és així. I en la mesura que es parli d'Espanya guanyadora del Mundial, no es parla d'altres coses. Ja poden els jutges parlar de Cerdán, Leire i la mare que els va matricular tots.
6: Però queda molt.
1: S'estarà parlant de Mundial.
6: Queda moltes setmanes.
1: Sí, però de moment, perquè la política viu dia a dia ara.
6: Sí,
1: viu dia a dia. I per Pedro Sánchez, que abans d'anar-se de vacances tingui aquest oxigen, és fantàstic.
6: Però després de les vacances continua la vida. Però fixa't, també podem dir que la selecció del 2010 era una selecció molt Zapatero.
1: Sí,
6: era una selecció molt Barça, era una selecció molt Estatut, és a dir, si allarguem les comparatives i les equiparacions, compte perquè...
1: Sí, no, i també hi havia Shakira, no sé si s'han fet totes les
6: coses.
2: Amb tot el que va dient, sembla que estiguem al 2010, no? Clar, Rafa.
6: És que clar, és que són comparatives, escolta, el passado no es visita.
5: Hi ha un element diferenciador important, polític, que no va passar el 2010, que és que Espanya, el govern acaba de carregar-se, apartar, cessar, prescindir, digue-li Albert que vulguis, la jutja d'enllaç Espanya-Estats Units.
6: Uh-huh.
5: Bueno, és un apunt important a nivell polític, això no ho toquem, però l'enllaç que és Estats Units passa informació o demana informació d'Espanya, la peça clau, que és la intermediària, aquesta jutja, al maig van prescindir de la de Suïssa i França, també molta casualitat, i ara acaben de prescindir de l'americana, de l'enllaç amb Estats Units. Bueno, jo vull veure Pedro Sánchez allà. Vull veure la foto. I jo, si fos Trump, escenificaria una relació molt bona o cordial o alegre.
1: És que sempre és molt cordial.
6: Pedro Sánchez ho serà, també.
1: Sí, sí, pues, i Donald Trump encara més. Donald Trump ha arribat a tothom de forma cordial.
5: Però aquesta imatge no li és bona, Pedro Sánchez, que sigui d'imatge cordial, perquè el Pedro Sánchez treu molt de rèdit, com has dit tu, Joan, de la seva confrontació amb Trump. Si tu vas allà i el primer que fas amb imatges és un somriure...
1: Però ningú espera que hi hagi
5: mal rotllo
1: en una confrontació directa.
5: No, mal rotllo no. Bueno, mira, analitzarem les imatges després, perquè...
2: donarà joc.
5: Tots ens dediquem a això. Hi ha una cosa que és la comunicació verbal i la no verbal. Una cosa és que miris cap a una altra banda, no caldria, i l'altra és fer festetes. Bueno, jo crec que farà més festetes que no pas mirar cap a una altra banda.
1: No, però compte que farà festetes, és a dir, compteu que, com ha dit el Dani, allà hi haurà tothom.
2: Festetes, Sánchez... festetes, ho traduïm, això?
5: Què fer vols festetes dir? Vol dir fer-li la riure-li les totes les gràcies amb els grans.
1: Però li riurà, és a dir, tindrà l'oportunitat de fer-se fotografies amb un gran valor simbòlic. Perquè allà estarà en Penélope Cruz i Bardem i es farà la fotografia amb Penélope Cruz i Bardem, que són uns referents per una part del seu electorat. Tindrà l'oportunitat de fer un munt de fotografies que no tindria si no anés a aquesta final del Mundial.
2: Vinga, va, falten... No, digues, Sílvia. Sílvia i Imma,
5: sí,
2: i ara anem a publicitat.
5: Clar... no hagués utilitzat fins l'últim moment, que vol dir avui, o ahir, a última hora, el tema de l'agenda. No anava perquè tenia el viatge a Argèlia, és que no vull equivocar-me, i de cop i volta l'agenda es pot modificar.
1: Algú li ha fet veure que tenia...
2: Clar, havia de canviar això. Sí.
5: Si és era tan important i era evident que Espanya anava classificant-se, tu ja col·loques la teva agenda institucional per no, que no et coincideixi amb el viatge. Si s'ha pogut permetre aquest decalatge d'hores per anar a Argèlia, vol dir que ho podia fer, per tant... que no volgués anar ja des d'un principi a la final, bueno, també és indicador.
2: Imma, volies dir alguna cosa?
0: Res, només un apunt, és que quan heu comentat Bardem i Penélope Cruz, doncs Bardem i Penélope Cruz és el no a la guerra, no? Aleshores, si es fa mal tram és el sí a la guerra. Bueno, veurem. Després es podran analitzar les imatges i jo crec que les imatges, independentment, és possible que hi hagi una salutació cordial, però després l'anàlisi que en farem, doncs, bueno, ja veurem. Jo no crec que li vagi gaire bé, una posada en escena fantàstica amb el Donald Trump.
2: Efectivament, Sílvia, viatjarà després a Argèlia, és a dir, Mundial, i després cap a Argèlia. Fem una pausa per la publicitat i tanquem la tertúlia del 9C.
7: 9C, amb Mireia Garolera.
8: Arriba el moment de parlar del nou despatxo gastronòmic d'en Matlleu Origen amb l'Anna Martínez, responsable de millora contínua d'en Matlleu Origen Obradors. Dóna'ns un titular.
9: El titular és que aquest nou gazpacho agradarà tant als amants del gazpacho com als que fins ara no els hi feia el pes. Això és així perquè hem afegit pastanaga, poma i un toc de gingebre a la seva recepta.
7: Ametller Origen. El gust és nostre.
10: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
11: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
12: Ràdio en directe.
7: Actualitzada al minut.
12: Alertes d'última hora.
7: RAC més 1.
12: Notícies. Podcast.
7: Contingut exclusiu.
12: Escolta.
13: Navega.
12: Descarrega.
7: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
12: Fàcil, còmoda.
13: Intuïtiva.
12: I renovada.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: Al podcast Rack and Go parlem amb persones valentes.
14: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar algo junts.
13: Amb gent pionera.
15: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
13: I que vol canviar el món.
16: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
17: Rack and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
18: Change the world, or the world will change you.
17: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.

0: sé, amb Mireia Garolera.
1: Doncs vinga, 6 minuts i ens acostem a les 10. Nosaltres aquí a RAC1 hem anat dient al llarg de tot el dia que estem, no sé si és el vostre cas, de tots quatre, però nosaltres ja estem tancant la paradeta. Saps allò d'últims moments, les vacances ja les tenim a tocar. No sé si és el vostre cas, de tots quatre.
2: Sí, una part segur, que és la de RAC1.
1: Exacte, sí. Per però vacances oficials o no, Joan?
2: Va, els autònoms tenim aquelles vacances que mai no deixen de ser oficials, diguem-ne.
1: Són fictícies.
2: Exacte.
3: Són estonetes.
2: Són estonetes.
3: Són estonetes, sí. Fent vacances estonetes.
2: És veritat que l'estiu es pot allargar més, perquè, clar, els clients també s'hi fan vacances i és estonetes.
1: Però tots quatre sou autònoms?
4: Jo sí.
1: Ha coincidit, tu també,
5: sí.
1: No, Imma?
5: Jo sí.
1: Doncs mira,
5: sí.
1: Fixa't.
3: Els que aguantem mitja part del país.
4: En el nostre cas no és vacances, es mesura pel percentatge d'activitat.
2: Exacte.
4: Quin percentatge d'activitat estàs o no estàs?
2: I hem d'entendre que l'estiu tenim
4: menys. A mi em toca, per exemple, un 40%, però em toca.
2: Sí.
1: La Montse Martí, en canvi, li passarà al contrari, perquè ella està ara de vacances i vindrà doncs, a treballar a partir de dilluns per fer el 9C. Montse, bona nit.
6: Hola, bona nit. Sí, jo estic obrint la paradeta, Mireia.
1: Exacte. És a dir, nosaltres l'estem allò intentant de que vagi cap a baix i tu l'obriràs d'aquí molt poquet. Com, estàs a vacances ara, no, Montse?
6: Sí, apurant. De fet, els últims dies de vacances, ara, per exemple, m'enxampeu entrant al concert de la Maia que hi ha al Festival de
1: Cap Roig.
6: Ostres. Que ho tenia pendent, sí, ho tenia pendent i mira, trobo que és una bona manera d'acabar les vacances d'estiu i poder començar, doncs, una temporada d'estiu amb el que vingui, perquè l'estiu és el que dic sempre, és una capsa per obrir, un meló per obrir, no se sap massa bé com, què ens depararà, pel que hem vist a les últimes setmanes hem vist que haurem d'estar un altre cop aquest estiu molt pendent dels incendis, haurem d'estar molt pendents d'aquestes calors, hi haurà el Martí i l'Abel doncs, que ens aniran explicant una mica com van aquestes onades de calor, però tot i això estarem pendents del que pugui passar, perquè cada estiu hi ha alguna sorpresa.
1: També, bueno, ara ho parlàvem molta estona aquí la tertúlia, crec que el dilluns una mica de ressaca de Mundial sí que en tindràs,
6: Sí, del tot ressaca, això ho deixem bastant als esports, que també ho explicarem, però també explicarem com s'ha celebrat, com s'ha viscut, els danys col·laterals, diríem, de tot
1: Exacte.
6: El Mundial, i després l'aturada, no?, fins que hi torni a haver futbol, a veure com ho porten, suposo que es tornarà a parlar de mercat i tota la
1: resta. I del Lamin, etcètera.
6: Sí, però tindrem l'equip d'esports explicant-ho, sí.
1: Perquè, Montse, recorda'ns com va el format del 9C d'estiu, perquè és més curt el programa, oi?
6: Sí, és un 9C de butxaca, de 8 a 9 del vespre. Cada dia a les 8 del vespre us direm bon vespre i actualitzarem una mica les informacions, les notícies del dia, les últimes hores, farem les entrevistes que calgui per acabar-ho d'entendre tot i també es recupera una part del contingut de temporada. Això ho farem sobretot al tram final del programa. I aquest any moltes novetats no hi ha, repeteixo bastant el format dels últims anys i recupero també la vinyeta del Sergi Mo, el periodista i còmic ens farà cada dia una vinyeta radiofònica, semblant la idea és la que hi ha als diaris cada dia, reproduirem una escena que hagi vist el Sergi o un tema d'actualitat que hagi vist el Sergi i que li hagi portat alguna reflexió i tancarem el programa, l'informatiu d'aquesta manera, amb la vinyeta radiofònica. Serà una mica, ens quedem de guàrdia per explicar el que està passant i explicant una mica les notícies i les últimes hores que hi pugui haver.
1: Evidentment, amb el recolzament de tota la redacció d'informatius. És que ara estava amb això que deies de la vinyeta. Sembla com contradictori, no?, una vinyeta per ràdio, però clar...
6: Es pot fer,
1: és a dir, l'has feta i es
6: I
1: pot
6: la persona,
1: fer.
6: Sí, la persona adequada, jo crec, per fer-ho és un periodista i còmic que el que fa és analitzar l'actualitat amb aquest toc d'humor i que cada dia ens portarà doncs, la seva visió. Nosaltres explicarem les notícies tal i com acostumem a fer a RAC1, de forma propera, ràpida, àgil, explicant l'última hora, però el Sergi el que farà és donar-li aquest toc d'humor final, perquè te'n vagis doncs, a dormir o a sopar, perquè els vespres a l'estiu són molt llargs,
1: sí.
6: Doncs amb aquesta última vinyeta, amb aquesta última reflexió.
1: Montse, molta gent aquí al concert ara, aquí amb la Maia o què?
6: Doncs sí, es comencen a omplir les grades, nosaltres ara ja estic a punt ja d'entrar, en principis a les 10, però jo suposo que anirà una miqueta més tard. Fa un vespre esplèndid.
1: La calor, bé.
6: Una mica de calor i tot. Sí, però hi ha una miqueta de brisa que jo crec que això ho farà bastant suportable. Però la veritat és que moltes ganes. L'Eudald Martínez, que entén de moltes coses, però també entén molt de música, ja ho saps.
1: Sí, el company informatiu, sí.
6: Sí, els concerts de la Maia són molt bons al directe i, per tant, també tinc moltes ganes de veure aquest directe d'ella.
1: Doncs mira, et deixem amb aquest concert perquè tenquis aquestes vacances prèvies i et donem això. Et fem el relleu, gairebé només ens queda mitja hora a nosaltres, el relleu cap a tu, cap al dilluns, que vagin molt bé totes aquestes setmanes i que ho gaudiu també tots plegats. T'anirem escoltant,
6: Montse. I vosaltres descanseu, ens trobem al setembre.
1: Ens trobem al setembre, exacte. Vinga, vagi bé, Montse.
6: Gràcies, adéu, bona nit.
1: Doncs anem recollint la paradeta aquí, clar, jo la pregunta de i on anireu de vacances, ara no en teniu resposta, perquè si m'heu respost que sou que autònoms...
2: No, però
1: que,
2: alguna que sortida fan els autònoms. Ah, sí, tenim ordinadors i aquestes coses per atendre'ns.
5: Sempre hi ha recursos. Bueno,
2: exacte.
4: A veure, és com un tercer grau.
2: Exacte, és com un tercer grau.
1: Home, però te'n vas de viatge ara per dir alguna cosa, jo què sé, a Nova York i vas amb l'ordinador i pot ser que treballeu un matí? Això...
5: Jo sempre me l'indulto. Sí, sí, des que sóc autònoma fa 6 o 7 anys, sempre, bueno, abans també me l'endulla, però sempre, vagi un dia o vagi 10...
1: No necessita descansar l'ordinador? No, eh?
5: Però és que...
2: No li preguntem com no ens ho pregunten els autònoms.
4: També del client que tinguis. Jo he treballat per administracions i he treballat per governs i no hi ha estiu. Clar, en qualsevol moment algú et pot demanar alguna cosa, algunes declaracions, passen coses a l'estiu, és a dir, que a l'estiu passen coses.
5: No, depèn del client, depèn de l'encàrrec, depèn del moment.
4: És que depèn de molt, sí.
5: Bueno, Mireia, que nosaltres et volem agrair moltíssim.
4: Sí.
1: Sílvia, portaveu.
5: No, bueno, perquè clar, ara a tu et queda mitja hora de programa, però nosaltres paguem, que ha sigut un plaer molt gran retrobar-te, perquè clar, jo et conec d'altra vida.
1: Sí, ja ens coneixíem.
5: Però retrobar-te aquí, que ha sigut molt maco a compartir les tertúlies, en el meu cas dels divendres majoritàriament, un plaer molt gran, professional i personal, tornat a trobar.
1: Doncs exacte, bé, ho vés a saber. Jo és el que dic, la vida és com una serp, això, eh? Ens hem trobat aquí i allà, perquè amb tu, Rafa, amb tu, amb el Joan, vés a saber.
5: I que ho has fet molt bé i molt fàcil.
2: Suscrivim el que diu la Sílvia, menys el tornar, perquè nosaltres no hem tornat, sinó que t'hem trobat.
1: Exacte,
2: i ha estat una bona troballa. Allà.
1: Moltes gràcies a tots, que tingueu un bon estiu, feu el que feu, i ja està, i això, i fins ben aviat. Encara ens queda mitja hora de nou ser, per als oients, encara no tanquem la paradeta del tot. Vinga, va, fins ara.
4: Adéu.
1: Que, per cert, són el Rafa López, la Sílvia Cànovas, el Joan Jurbert i l'Ima Lucas, que eren els tertulians d'avui, que ja és com aquí, hem acomiadat sense dir-los els noms. Ara mateix passa un minut, més ben dit, de les 10.

0: com sempre fem a les 10, actualitzem la informació. Anna Salvador, bona nit.
1: Bona nit.
0: Què és el més destacat a aquesta hora?
1: Doncs que l'incendi a Aurès, a Saragossa, continua descontrolat i amenaça amb augmentar el seu perímetre aquesta nit. Fins ara ja ha cremat més de 7.600 hectàrees, però el govern de l'Aragó avisa que l'incendi és el més complex que hi ha hagut a la comunitat en els últims anys i que el foc encara seguirà avançant en les pròximes hores.
2: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas, sin conocer la zona. Lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen, si llegasen sea un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte, es decir, es una zona muy compleja, que lo sabíamos desde el principio.
1: A hores d'ara, per aquest incendi encara continuen desallotjats un miler de veïns de 5 municipis diferents. Per cert, que el fum d'aquest foc també es pot veure ja des d'alguns punts de Catalunya, sobretot de les comarques de Lleida.
0: Precisament a casa nostra, demà baixa lleugerament el risc d'incendi. Tot i això, Protecció Civil fa una crida a la prudència els pròxims dies.
1: Demà hi haurà risc extrem d'incendi a 23 municipis, una desena menys dels que hi havia avui. Entre els que més preocupen hi ha Aiguamúrcia o Querol, a l'Alt Camp, una zona on ja hi ha hagut 5 incendis en els últims 10 dies. Demà continua restringit l'accés a 3 espais naturals pel risc d'incendi, la Ribera Salada, la Bariona de Rialb i el Montmell Marmalà.
0: Un cap de setmana, doncs, on no es podrà baixar la guàrdia, en gran part perquè les temperatures continuaran sent molt altes. De fet, per aquesta nit es manté l'avís de perill de calor nocturna del Servei Meteorològic de Catalunya. Martí Oliveres, bona nit.
3: Bona nit, sí. Pendents d'aquestes temperatures molt altes encara en hores nocturnes, per tant, una nit de mal dormir, tant la d'avui com també la de dissabte, diumenge. Cap de setmana de ple estiu, temperatures encara per sobre del que tocaria. De moment no hi ha perspectives que vulgui refrescar, que vulgui afluixar una mica, almenys de manera clara, aquesta calor. Serà un cap de setmana amb sol, però enterbolit per bandes de núvols prims, també aquesta pols africana que es manté, i com a molt algun xàfec de tarda a punts del Pirineu i Prepirineu, però insistim que de moment pluges a la vista importants no se'n veuen.
0: Gràcies, Martí, bona nit.
3: Bona nit.
0: I demà a Barcelona es farà la gran manifestació de l'orgull, l'acte més multitudinari de tota la programació.
1: Començarà a les 6 de la tarda a la plaça Universitat, després continuarà per la Gran Via de les Corts Catalanes, el passeig de Sant Joan, i finalment arribarà al passeig de Lluís Companys. Allà el dia acabarà amb música, amb concerts d'artistes com Bet, Gala o Leire Martínez. Tot plegat provocarà talls de trànsit als carrers per on passa la manifestació i també canvis a les rutes d'una vintena de línies d'autobús.
0: Gràcies, Anna. Fins ara. I els esports, Oriol Jové, bona nit.
4: Bona nit.
0: Què fareu al... Bueno, anava a dir, què fareu avui al Tu diràs? Ens ho ha explicat una mica el Dami.
4: Sí, ara en parlàveu. Spoiler, sí, nit molt encarada cap a la final del Mundial, que es jugarà d'aquí a 48 hores. Parlarem amb Marc Cucurella, jugador de la selecció espanyola. Hem de sentir, evidentment, els protagonistes, entrenadors i jugadors, un de cada equip, en les rodes de premsa oficials que ens enganxen dins del programa, i tot plegat a manita amb la tertúlia, amb el Ferran Correas, el Boyan Kirkic i l'Albert Fernández, amb els quals també parlarem, entre d'altres, i al marge del Mundial, de l'actualitat del Barça. Perquè avui, per exemple, pel que fa a Julián Álvarez, hem sentit el conseller delegat de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, assegurant que no acceptaran cap mena d'oferta pel jugador.
0: Això serà el serial, és el serial, bàsicament,
4: està sent el serial a nivell de mercat de l'estiu. Pel que fa al Barça, el club ha dit que no vol que s'allargui gaire, però una cosa són les intencions i l'altra el que finalment acabarà passant, perquè tant una posició com l'altra estan molt i molt enrocades.
0: Oriol, anem seguint. Fins ara.
4: Bon cap de setmana i bones vacances.
0: Vagi molt bé.
5: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això, amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si a més pagues els repostatges amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
6: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
7: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
8: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
7: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
8: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
7: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
9: RAC1 Podcast.
7: Amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutua Terrassa.
10: No ho sé,
7: amb Mireia Garolera.
0: I passen gairebé 7 minuts de les 10.

0: Ja ho hem anat dient, avui és l'últim 9C de la temporada.
1: L'últim, quina emoció!
0: És que, nena, sou com una mena de lloques, no?
2: Ai, és que estàs contenta.
3: Són com molt més actives. Sí. Que... Els meus divendres són més calmats.
2: T'has quedat aquí,
3: sí.
2: Ara que t'ha vingut.
3: He pensat,
2: com una mafarada.
3: Seré l'avorrit de la nit.
0: És que, mira, amb el to de veu i tot, ara que us sento tots tres, com penseu, eh? Com penseu?
1: Vols que fem Escolania de Montserrat o alguna cosa d'aquesta?
3: Jo vaig veure molt Jesús Quintero, llavors.
1: Ah, doncs mira, clar.
0: No, però queda bé aquests tons, eh? Bona nit, per cert. Anna Priscila Magrinyà, Candela Figueres, també Pep Antoni Roig, els nostres de No s'ha parlat prou, que avui us hem ajuntat, eh? No en fem allò de les separacions, us hem ajuntat per fer una secció final.
1: Però sí que acabarem malament avui, eh?
2: Compartís, estimar.
1: Per cert, ens hem trobat la ballonesta, pel carrer.
0: Què dius?
1: Sí,
0: com pot ser això?
1: Tanquem els cercles.
0: Sí,
1: sí, amb la Merlès, el Joan, molt bé, molt bé, molt bé.
0: Sí, i la Merlès, la Merlès, el Joan i la calor.
1: I la calor.
0: I la ballonesta.
1: El cotxet tenen un ventilador d'aquells.
0: Ai, sí, que fa molta gràcia.
1: Un ventiladoret, que ja va bé.
0: Que hem estat a punt de robar el ventiladoret.
1: Sí,
0: és molt americà, això, també, no?, d'anar amb ventilador, no sé.
1: Doncs ara es veu a tot arreu, nena.
2: Jo diria que és necessari,
3: L'altre dia, a un bazar vaig veure que hi havia 11 models diferents. 11!
0: D'aquests ventiladors petits?
3: Sí, jo que no m'havia plantejat mai comprar-me un, al veure en 11 vaig dir, bueno, un me l'he de comprar.
1: Clar, home, clar.
3: Finalment no me'n vaig comprar cap. No, finalment
2: no. Hi ha uns que són com uns cascos, com els que portem aquí a la ràdio, però que te'l penses al coll. I aleshores et surt l'aire per aquí al costat del coll.
3: Ho he vist a Instagram i els comentaris tothom deia, va molt bé.
0: Home, però va molt bé per aquesta... Vull dir, tens una sensació en aquesta part de dalt del cos.
2: Tu saps quan tens el clatell tot suat que dius quina angúnia? Doncs així, suposo que amb això no el desportaré.
0: Però no t'arriba l'aixella.
2: No, l'aixella no, però el coll...
1: L'aixella has de fer una miqueta de Titanic, quan veus que passa una mica de ventet, fas
2: de rous.
1: Soy el rei del mundo!
0: No, hi ha un altre tema. Amb això dels ventiladors, que també és triar el color, perquè quan vas al carrer, que no sigui un color que cridi massa
1: l'atenció.
3: Tu en tens un, aleshores.
0: No, però estic pensant-ho, perquè vaig veure la ballonesta precisament un dia, que em va venir amb la nena i amb el ventilador i se'm va quedar la cosa.
3: Jo l'entenc sempre en estàtic, diguéssim. És a dir, no ho sé, jo l'encendria si anés dintre el tren, per exemple, i fes calor. Però caminant,
0: és estrany, és molt estrany.
3: En moviment i...
2: Tu aquests dies et mous i és com si tinguessis un xorro d'aire calent, eh? Vull dir que necessites contrarrestar això.
3: És la calor de quan obres el forn després d'haver fet una pizza. Aquella primera bafarada que et ve a la cara. És allò tota l'estona.
2: I amb moto ja ni t'ho explico.
3: Vaig amb moto i t'ho explico. Compartim experiències, sí.
2: Horrorós.
0: A veure, va, qui comença?
1: Doncs mira, si voleu començo jo, us porto un tema molt fresquet, és un tema de l'any 99, de fa uns quants anys. Però mira, potser us agradarà, segur que heu sentit alguna vegada aquesta sintonia.
2: Home, sí.
1: No era una noche más?
2: Una noche más, no.
0: Ah. Però no era divendres, era dissabte.
1: Era diumenge?
0: Ai, no ho sé.
1: No recordo.
2: Van ser moltes temporades, devien canviar de dia.
0: Clar, no sé per què ara ho he associat amb dissabte, però potser no t'ho
3: acabo de tenir una gran necessitat de buscar a Google què se'n feu d'Isabel Gemio. I ara, doncs fins i tot, no és morta, no?
1: No!
3: No ho sé.
0: No.
3: És un d'aquests noms que balla.
1: No.
2: Diria que l'he vist fa poc en alguna entrevista.
3: Jo diria que fa 25 anys que no li veig la cara.
1: El Marc Giró l'havia entrevistat al Late Show a Televisió Espanyola fa un any. Jo us parlo del Sorpresa, Sorpresa, però no de la Gemio, sinó de la Concha Velasco.
0: Sí?
1: Que aquesta...
3: Va ser...
1: La Concha Velasco...
3: Aquesta sí que és morta.
1: Ja la tenim al cel. Del 5 de febrer de l'any 99, i ja sabeu, si us parlo de Sorpresa, Sorpresa, ja sabeu de què us vull parlar.
4: Vive la vida loca.
1: Has sentit mai la història de Ricky Martin?
2: El gran rumor de Sorpresa, Sorpresa.
1: La melmelada, el gos i la noia, eh?
0: A veure, és que què vols treure ara de tema? No ho entenc.
2: Doncs és un tema, clar.
1: Doncs jo em vaig obsessionar molt amb aquest tema fa uns anys, i perquè, clar, tothom tenia un cosí, un amic... Ara estem amb la intel·ligència artificial, que no caguem de... Saps? Vull dir, jo ara ja veig coses a Twitter, a Instagram, i dic, això és veritat, no és veritat, avui, aquests dies, que no es para de parlar de la foto
0: de la Lamine,
1: Bueno, doncs nosaltres, en una altra època, ens inventàvem coses sense la necessitat d'intel·ligència artificial. Ja sabeu que és aquesta història, doncs, que molta gent va començar a dir que havia vist, doncs, a Sorpresa, Sorpresa, aquell 5 de febrer del 99, doncs una noia que li feien una sorpresa, que bàsicament era que la noia aquesta era molt fan de Ricky Martin. Ricky Martin estava a casa seva, a casa de la noia, tancat en un armari, i la noia, quan arriba a casa, hi ha totes les càmeres i tal, i el que fa ella és doncs posar-se melmelada a la seva zona genital, cridar el gos, perquè el gos li fa... Pep, estàs fent una cara...

0: popular que tothom coneixia algú que suposadament ho havia...
1: Jo crec que la vaig
0: vist.
1: Explicar entre els meus amics com certa.
0: Sí, qui t'ho havia dit a tu?
1: No ho ja sé, pinta, però ja jo l'explicava
2: com a mi m'ha arribat com a llegenda urbana. Doncs.
1: Com a llegenda
0: urbana. Ah, sí. Clar, clar. I aquesta és la cosa. Com creix una mentida, perquè això no va passar mai en realitat, doncs perquè hi ha una miqueta de cuina.
1: Home,
0: vinga, va. Això vinga.
1: Estàs amb els records, vull dir, clar, estic tornant...
2: Al segle XX.
0: No, estem
2: al segle XX.
1: Exacte.
0: El nostre, Garolera.
1: No, sí, però això és molt dels 90, de tot, 100%.
0: Clar, jo vaig estar investigant, dic, això, però com va poder sortir del no-res? Doncs és que no surt del no-res. I hi ha tot el tema de les llegendes urbanes. Hi ha una qüestió que es coneix com... Hi ha un terme que es coneix com a reinvenció col·lectiva. I aleshores, què es fa aquí? Doncs partim de... No, les llegendes urbanes i els acudits els passa el mateix, que no saps mai qui se l'ha inventat. Què passa? Que aquí, doncs, una broma, tu pots fer una broma, però una llegenda urbana, les dones aquí sempre pillem, sempre pillem, perquè tu pots fer una broma, però llavors ja directament te'n vas a una llegenda urbana que, en aquest cas, doncs, barreja dones, sexe i animals. L'origen és...
1: A veure... Nieto, és que va posant el soroll del gos.
0: L'origen d'aquesta llegenda urbana, no sabem de quan ve, però com a mínim ve d'inicis del segle XX, potser dels anys 20 del segle XX, i comença amb un home, doncs, que és una dona, normalment és la secretària, que s'embolica amb el cap, i aleshores doncs, els enxampen i tot plegat. Què passa? Que hi ha aquesta cosa de reinvenció col·lectiva i anem afegint ingredients
1: clar,
0: en la recepta.
1: Clar, sí.
0: I aleshores doncs, canviem l'home per un gos. No, sí. No fos casses, perquè les dones, clar, tenim aquesta necessitat de sexe, que és que ens agrada fer-ho amb gossos, segons la llegenda urbana, eh? I aleshores es canvia aquest home amb un gos, que és, li canvien el nom, l'Skippy, el Johnny, el no sé què, el no sé quantos, tal, i que doncs aquesta xicota doncs, té, bueno, fa servir el seu gos pel que comentàvem. Però aquesta reinvenció col·lectiva afegeix un altre ingredient, que és la festa sorpresa. Va, ara farem aquesta llegenda urbana, que és la noia que arriba a casa tal i li estan fent una festa sorpresa pel seu aniversari. I aleshores, doncs, la noia, clar, s'enfonsa en la merda perquè l'han enxampat tenint relacions sexuals amb el seu gos. I va, encara hi afegim una altra cosa. Com que això, doncs, això potser s'ha explicat a tot arreu, eh? Però del que he anat llegint, doncs, passa als Estats Units, el que fa és que la noia es posa mantega de cacauet a les seves
1: pans. Ah, és la versió, no era malmalada?
0: No, això va ser la versió espanyola.
1: Espanyola.
0: La dels Estats Units era malmalada.
1: Segons país, el que és més probable que tinguis a la nevera.
0: Sí.
1: Peanut butter.
0: Sí, sí. I en aquest cas no era als Estats Units, sinó era al Canadà. Parlaven d'una noia que li fan una festa sorpresa, no sé què tal. Això és inicis dels anys 90 i al final salta la llegenda a l'Estat espanyol amb aquesta qüestió del sorpresa sorpresa, que envien aquesta mantega de cacauet per melmelada i, clar, hi afegim encara dues coses més. Que ja no és una festa sorpresa, sinó que és un programa
1: que fa sorpreses.
0: Que fa sorpreses i que la dona ja no és una dona, sinó que és un adolescent, perquè aquí som uns pervertits. I aleshores, aquesta reinvenció col·lectiva hi afegeix en Ricky Martin, que va haver de sortir de dir, jo no estava a l'Estat espanyol en aquest moment.
1: Va haver de sortir,
0: sí,
1: Ricky Martin.
0: Sí, Ricky Martin va sortir i diu, jo no hi era. Si jo havia anat a un concert fa no sé quants mesos, jo el febrer d'aquell any no...
1: És que és molt
2: no
1: fort.
2: Argumentant coartades, no?
0: Sí, sí, de jo no hi era. I, doncs, aquesta és la història de les llegendes urbanes, que en aquesta època d'intel·ligència artificial, jo ja no sé si acabaran morint o no acabaran morint les llegendes urbanes. En tot cas, com podem descobrir si ens trobem davant d'una llegenda urbana o no? Explica un fet molt xocant. Si és que sí, bueno, doncs comencem a plantejar-nos-ho. Ha passat fa poc o no sabeu ben bé quan, no? L'altre dia, fa no sé quan, fa uns mesos...
1: Si no podem ubicar-ho.
0: Sí, no deixa de ser com els contes, no? De Once Upon a Time, hi havia una vegada. I us han explicat que ha passat a Barcelona, a Mollerussa, a Girona, a no sé on, tal, cadascú ho col·loca en un lloc diferent. I al final, perquè a l'Estat espanyol, a més, doncs van acabar de reblar el clau i aquesta noia s'havia suïcidat. Vull dir, ja era una cosa terrible.
1: És que...
0: Uns diuen que s'ha suïcidat, els altres diuen que ha marxat del país, els altres tal. Quan hi ha una barreja de desconnexions, penseu que és una llegenda urbana, però que sapigueu que aquesta d'en Ricky Martin venia de fa molts i molts anys.
1: També la proposta que ens portes, o el no s'ha parlat

0: Prou del Pep Antoni Roig, també és de fa molts anys? O és d'actual o de què és? A veure.
1: És de les dues coses.
0: Sí?
1: És de fa molts anys, però és una droga que va crear...
0: A veure.
1: Sí, és una droga legal que va crear a Catalunya. Crec que fins i tot podríem dir que és una droga que va crear Catalunya a partir de diners públics, perquè són tres sèries de TV3 que es van emetre a TV3 i que són una droga, més aviat són com un vi. Perquè amb el pas dels anys milloren.
0: Oh.
1: Llavors, jo avui us vinc a parlar de les reposicions de sèries de TV3 que, i lo tempore, quan no existia la plataforma 3Cat als estius,
0: sí, sí.
1: Quan deixaven de fer La Riera o el Com si fos ahir, de cop i volta et deien, i aquest estiu, després de dinar...
0: Tornem amb...
1: La memòria dels cargols. Sí. Llavors, estàvem al 2019, però tornàvem a estar al 1997, i com a nen que el 1997 mirava això, era feliç. Aleshores, bueno, jo avui he començat vacances i vaig agafar aquest costum de que, per mi, vacances és sinònim de mirar sèries repetides de TV3.
0: O sigui, avui has anat a mirar, tant has anat a la plataforma a buscar...
1: Sí, és el meu ritual
0: vacacional. Eh?
1: D'ara fins al 19 de setembre...
0: Jo, ai, només qualsevol hora que tinguis lliure de les vacances...
1: Miro sèries antigues, vale? I, bueno, ara...
0: Quines?
1: Llavors, us venia a explicar les tres sèries que... De fet, són dues, però començo per la més típica, que és, crec que, la millor sèrie de la història de Catalunya.
0: Evidentment.
1: No? És Plats Bruts, perquè va ser la primera sitcom que es va fer a Catalunya. Jo crec que podríem denominar-la com a obra mestra de 73 capítols, no?
0: 73?
1: 73 capítols.
0: Dóna la sensació de 800, ja, perquè l'hem vist tantes vegades.
1: Sí, això és com Mr. Bean. Mr. Bean té 15 capítols. Eh?
0: Sí. 15. Només?
2: Sí, 15. I les tragines, també.
1: Però,
2: sí, sí.
0: Tragines és veritat que molt
1: bé. Sí. Aleshores, jo crec que... Plats Bruts és una cosa que mai no cansa. És com veure gols repetits de Messi. Sempre hi ha un plaer allà, no? Les vides del David, el López, l'Emma, la Carbonell, el Pol, el Ramon, la Mercedes, van aconseguir 900.000 espectadors en el segon episodi. Això és una burrada espectacular. És un 45% de share que diuen ara. I a sobre parlaven de temes econòmics, laborals, que si habitatge, que no sé què. A mi em flipa que el primer capítol d'aquesta sèrie tan absolutament transgressora es reciti un fragment de l'auca del senyor Esteve Santiago Rossinyol. A mi em flipa que la ràdio on treballa el Ramon es digui Ràdio Bufarull.
0: Sí,
2: la ràdio que vull.
1: Clar, Bufarull és l'escriptor de l'Orfaneta de Menàrquez, que és la primera novel·la de la Renaixença. Llavors, tot això em porta a una pregunta. Jo acabaré les tres sèries amb una pregunta. Creieu que el capítol Tinc Nació, mític, que el López se'n va a Madrid i no l'entenen, és una reinterpretació contemporània de la identitat nacional d'Enric Prat de la Riba?
0: Oh, ui.
1: Jo
0: no estaves de vacances.
3: Aquí sembla...
1: Jo crec que sí. Segona sèrie.
0: A veure.
1: Segona sèrie, La memòria dels cargols.
0: Sí, sí, sí.
1: Es pot explicar la història mil·lenària de Catalunya amb 8 actors i una estructura repetitiva tan simple com les pipes? Sí. La resposta és sí. Qui no recorda el Pere Pau Esclata-sangs? Estranya.
0: L'estranya.
1: El Baró. El Ramon Cargol. 26 episodis que expliquen Catalunya des de l'origen de Catalunya, des dels comtats catalans, fins a gairebé l'arribada d'internet.
0: Ara seré una mare catalana. No la vaig veure.
3: No, home,
0: mira, ja saps què has
2: de fer. La pots recuperar.
1: Tot ubicat en un poblet que es diu Les Valls de Santa Garaula, on cada capítol són els mateixos personatges perquè són repetint a nivell
0: sé,
1: de família.
0: Però
1: vale?
0: He de confessar això.
1: El capítol de la Guerra Civil és el que us volia parlar. Capítol de la Guerra Civil, els dos germans Cargol, un és catalanista, l'altre és anarquista, el catalanista conservador, l'altre anarquista, es passen 3 anys, es queden tancats dintre un armari, i es passen 3 anys discutint, tancats dins el rebost, i creant una de les metàfores més originals, crec jo, creades mai, per explicar què va ser la Guerra Civil a Catalunya i especialment què van ser els fets de maig del 37. Última sèrie, la més important de totes. Posem-nos drets, per favor.
0: Sí, sí.
1: Venga, doncs jo crec que ens hem de posar drets.
0: Sí?
1: Perquè...
0: Estem drets.
1: Temps de silenci. Si La memòria dels cargols retrata de forma satírica la història del país des dels temps de Guifré Pelós, Temps de silenci és el retrat rigorós, dramàtic i costumista del segle XX a Catalunya, des de la proclamació de la Segona República fins a la Barcelona Olímpica.
0: Isabel, no? L'Isabel.
1: La Isabel sí, Dalmau, els Comas, els Hernández, tres punts de vista diferents, tres famílies, la família burgesa, de la burgesia tèxtil catalanista, la menestreria rural que arriba a la ciutat i que es fa classe mitjana, i la família migrant que arriba d'Andalusia i comença a prosperar construint la Catalunya que hem conegut. La sèrie, de fet, noms, la sèrie de fet va inspirar Cuéntame com ho passó. Poca conya, vale? Que després
0: sí?
1: ha fet el seu camí. Jo crec que la història d'amor entre la Núria i l'Antonio és un mite romàntic sui generis que tots els catalans tenim gravat a la retina. Tots els catalans tenim gravat a la retina. Per mi, l'última pregunta. L'inici del capítol de la boda de la Isabel, potser no el recordeu, però aquell capítol comença el mes de juny de 1939. Fa escasses setmanes que acaba la Guerra Civil i el capítol comença amb una imatge espectacular. Un soldat nacional retirant una placa on hi deia Plaça del Blat i ara de cop i volta em posa una que diu Plaça del Trigo.
2: Veus? Mira...
1: Desgraciadament no és això la història de Catalunya. Crec que sí. Veig que no us ha fet molta gràcia la meva secció, però...
0: No, perquè ara és que ens has abocat amb aquesta
1: Candela,
0: nostàlgia.
1: Candela, has de veure la memòria dels
0: carrers. Ho farem. Tinc feina aquest estiu. Per cert, que el sorpresa es feia els dissabtes. Comprovat, la Mercè Mondelo és la informació que dona. Vinga, Candela, el teu torn.
3: Doncs vinga, no s'ha parlat prou de la Moreneta que hi ha a la plaça de Catalunya de Barcelona. Ara que fa un mes teníem el Papa Lleó XIV per aquí a Catalunya i que, de fet, se'n va anar a Montserrat posant-se cara a cara amb la Mare Déu a Montserrat, una imatge que ha passat a la història. Doncs bé, no calia que s'anés a Montserrat. Hauria pogut anar directament a plaça de Catalunya. Això sí, hauria vist una Moreneta més petiteta.
1: On és?
3: Molt més petiteta. Està just al costat Besòs, banda muntanya, a prop de les parades de l'aerobús.
1: Sí.
3: A la façana, davant de la façana del Corte Inglés.
1: Sí.
3: Els que teniu el guió ho podeu veure perquè us situeu, però vosaltres mireu, esteu a plaça Catalunya, mireu al mar com si diguéssim, us quedaria el Corte Inglés a la vostra esquerra i estaríeu ja...
1: No l'havia vist mai.
3: No, és molt petiteta, és petiteta, de veritat. La va esculpir el barceloní Eusebi Arnau Mascort l'any 1929 en el marc de l'Exposició Internacional de Barcelona i formava part de les obres d'envelliment de la plaça. Està feta de bronze, porta per nom Montserrat, vull dir, no enganya amb el nom, i reivindica la connexió de la ciutat de Montserrat amb el país i la identitat catalana. Llavors, aquest senyor, l'Eusebi Arnau, va ser un dels escultors més destacats del modernisme, però sobretot destacava per fer escultures aplicades a l'arquitectura i té més peces, a la Casa Lleó Morera, Casa Maller, Palau de la Música i el recinte modernista de Sant Pau. Però tornant a la Moreneta de plaça Catalunya, s'ha de dir que durant els primers mesos de la Guerra Civil, quan la Generalitat va perdre el control i la simbologia religiosa va estar perseguida, molta gent anava a plaça Catalunya doncs, per adorar-la de manera clandestina. Llavors, clar, es reunien allà al costat, es veu que hi havia capellans camuflats que et confessaven mentre simulaven tenir converses banals, o et donaven la comunió així d'amagatotis com quan l'àvia et donava diners de regal d'aniversari com si fos el millor camell del món, perquè ho feia amagat de la resta de la família, que dius, no passa res, ja, àvia, són 5 euros, però bueno. La Generalitat, però, quan va tenir coneixement que molts barcelonins s'aproximaven a la Moreneta de plaça Catalunya per demanar-li ajut en els moments de conflicte, va dir, saps què? La retirem, no la liem grossa, la guardem en un dipòsit i ja quan recuperem el control, doncs la tornarem a reposar. Què passa? Es perd la guerra i aquesta Moreneta no torna, ja torna directament amb els franquistes, amb Franco en plena dictadura i amb els franquistes. Clar, va passar de ser, ells enaltien bàsicament la fe cristiana i també l'utilitzaven com a base de repressió. Ara bé, la Moreneta de plaça Catalunya de Barcelona no està sola, sinó que està sobre els braços de Fra Joan Garí. I direu, qui és aquest senyor?
0: Qui és aquest senyor?
3: Exacte. Sí. La llegenda explica que era una espècie d'ermità que vivia apartat de tothom, en una cova allà de Montserrat, i durant l'època de Guifré, o sigui, convivia amb l'època de Guifré el Pelós, per allà al segle IX. Per tant, està vinculat directament amb els orígens de la fundació del monestir. Són molt els poetes.
2: I de Catalunya.
3: Són molt
2: la memòria dels cargols.
3: Sí.
2: Està tot lligat.
3: Són molts els poetes, Són molt els poetes que han escrit sobre la llegenda de Fra Joan Garí, entre ells Santiago Rossinyol, en els planys de Joan Garí, o Joan Maragall, en el llibre Visions i Cants, o Josep Maria de Sagarra, en el poema de Montserrat, entre altres. Així que no us explicaré la llegenda, perquè és molt interessant, xafardegeu-la. Aquest senyor és un... Acaba matant a la filla de Guifré el Pelós, però després ressuscita gràcies a la Mare Déu de Montserrat.
0: Carai,
3: aquest Fra. Però busqueu-ho bé.
0: Això passava abans.
3: Sí, i sempre culpabilitzant la dona, no sigui cas. Però busqueu-la bé perquè és molt interessant, però entendreu perquè aleshores aquesta Montserrat que hi ha a plaça Catalunya la trobareu doncs, a les mans d'aquest fra Joan Garí.
0: Mira, quina... Ui, aquí.
4: Epa,
0: ui,
4: epa, ui.
0: La història que ens porta la Candela.
1: M'has creat un FOMO que no sabia que tenia, que sí, és sí. Anar a la plaça Catalunya
0: doncs mira, a veure
1: la Verge de Montserrat.
0: Us heu, al final són deures que us poseu uns amb els altres.
3: Clar,
0: no? Tu has d'anar a veure sí. la moreneta de plaça Catalunya.
1: Són
0: i
1: uns deures
0: Candela,
1: curiosos.
3: A veure, sí, a vegades fa mandra anar a Montserrat. Dius, avui no em va bé. Dius, però si et fa gràcia... doncs te'n vas a plaça Catalunya, que amb tres parades de metro de línia verda ja hi és.
0: Ja ho tens.
3: Ja hi és.
0: Doncs a tots tres ja us acomiado amb aquest No s'ha parlat prou mesclats que hem fet avui amb l'Anna Priscila Magrinyà, la Candela Figueres i el Pep Antoni Roig. Bona nit a tots tres i jo també m'acomiado perquè fins aquí el No ho sé d'avui, també d'aquesta temporada, una temporada en què el programa ha tingut les millors audiències de la seva història, cosa que fa que estiguem molt contents. Això de saber que ens escolliu a l'hora de sopar és un plaer, una felicitat, una alegria que és gairebé impossible de traslladar en paraules. Així doncs, us diem adéu tot l'equip del No ho sé, que aquesta temporada ha tingut dues presentadores.
4: Epa!
0: Sí, dues. L'Anna Ballonesta, que és la titular, que tornarà amb vosaltres al setembre, i servidora, la Mireia Garolera, que he pogut compartir aquests mesos amb vosaltres i tot l'equip, mentre l'Anna estava de baixa de maternitat. Moltes gràcies a tots, oients, companys, el Pep, la Mercè, l'Anna, el Jordi, el Martí, la Laura, el Joan i l'Ona, a tots els col·laboradors i tertulians, també vosaltres tres, òbviament, també els companys informatius esports, molts encerts per endavant. Descanseu tots plegats i ens sentim ben aviat aquí a les zones de RAC1. Ara us deixem amb el Tu diràs. Bona nit!

0: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit. D'aquí a 48 hores s'estarà jugant la final del Mundial, la final de les finals, la final de la Masia, la final del Messi contra la Minya Mal, Espanya-Argentina, diumenge a les 9 a Nova Jersey, on de seguida saludarem el Damià López, enviat especial de RAC1 al Mundial, perquè ens acosti les impressions de Marc Cucurella, el maresmenc, jugador de fa poques setmanes del Real Madrid i únic representant dels blancs a la selecció espanyola i també a la final, d'aquí a uns minuts, tu diràs, com dic, que 48 hores de jugar a la final del Mundial amb la selecció espanyola contra l'Argentina de Messi, amb Lamine i Pedro Porro disponibles, en principi. Tots dos s'han tornat a exercitar amb la resta del grup després d'haver-ho fet al marge els últims dies per molèsties. Avui que és dia de sentir veus, no només la de Cucurella, sinó també la de Luis de la Fuente, la de Rodri, la de Scaloni i també la d'un jugador de la selecció argentina a partir de 11:45 en les rodes de premsa oficials prèvies a la final. Rodes de premsa, evidentment, que sentirem aquí al Tu diràs, en un divendres en què Clara Rodergas, bona nit.
2: Bona nit.
1: L'Atlètic de Madrid ha dit que no accepta l'oferta actual del Barça per Julián Álvarez i, de fet, que no n'acceptarà cap.
2: El club matalassé ha tancat la porta de forma contundent al Barça. Si ahir ho va fer el president Enrique Cerezo, avui ha tocat el torn al CEO Miguel Ángel Gil Marín en una entrevista a mitjans del club.
3: Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
2: En aquesta entrevista, en què ha repassat l'actualitat de l'Atlètic de Madrid, també ha assegurat que Julián ha estat mal assessorat des que va acabar la temporada i ha dit que Joan Laporta és una persona frívola i que està actuant pel seu circ particular en tot el cas Julián, malgrat saber, per part del club matalassé, que l'argentí no jugarà a Barcelona. Ara bé, la postura del Barça continua sent la de presentar una nova oferta.
1: Doncs el serial fa pinta que seguirà i algú haurà d'acabar cedint, no l'Atlètic de Madrid o el Barça desistint de fitxar-lo i Julián havent de demanar perdó després d'haver dit públicament que volia marxar del Metropolitano. A banda de Julián, avui s'havia de fer oficial el segon fitxatge de l'estiu, el de Karim Adeyemi. Per què no és oficial encara?
2: Perquè tant el Barça com el Borussia Dortmund, els dos clubs implicats en l'operació, continuen intercanviant documents, malgrat que el futbolista ja va firmar ja el contracte. A no ser encara oficial, Adeyemi tampoc ha pogut entrenar en la sessió d'aquesta tarda, tot i que pel matí ha passat per la ciutat esportiva a saludar Flick i els companys. Tot apunta ja que l'oficialitat serà a principis de la setmana vinent.
1: Sense Adeyemi, avui ha estat dia de doble sessió, novament a Can Barça. En l'aspecte sortida s'esperava que Ter Stegen no s'entrenés, pendent que acabi de tancar la seva sessió a l'Ajax de Mitchell. També pendents del comunicat mèdic de l'abast de la lesió de Frenkie de Jong, que en les últimes hores s'ha sotmès a proves mèdiques. Després en parlarem, evidentment, a la tertúlia, que avui farem amb el Ferran Correas, el Bojan Krkić i la Albert Fernández, en un dia, de fet, en una nit, perquè és notícia de fa només 5 minuts, el Deportivo ha fitxat oficialment Pierre-Emerick Aubameyang, el exjugador del Barça que arriba procedent de l'Olympique de Marsella, torna a la Lliga Espanyola i ho farà amb un recent ascendit el Deportivo de la Corunya. A segona, el Girona ha renovat un dels capitans, David López, que seguirà un any més a Montilivi abaixant-se el sou, i el Sabadell, Albert Tolosa, marxa del club per fitxar per l'Europa a Primera Federació. A la Lliga F, el Badalona ha incorporat la defensa basca Izarne Sarasola. I en bàsquet, el Barça ha anunciat avui també el cinquè fitxatge de l'estiu, el de l'uruguaià Agustín Oval, que arriba procedent del Manresa. A més, el suís Mauro Schmidt ha guanyat la 13a etapa del Tour de França, que no deixa canvis a la general liderada un dia més per Tadej Pogacar, amb 3 minuts i mig de marge. A la Fórmula 1, l'italià Kimi Antonelli ha estat el més ràpid en els entrenaments lliures de la tarda al Gran Premi de Bèlgica, i el Freaking Granollers ja sap els rivals de la fase de grups de la Lliga Europea d'handbol per aquesta propera temporada. Seran el Flensburg alemany, el Busau romanès i l'Agua Santas milanesa de Portugal. S'han definit també els calendaris de les lligues d'hoquei i els encreuaments de les supercopes. A la masculina, les semifinals Liceo Barça i Igualada Calafell, i a la femenina Vilassana Palau i Fraga Gijón. 10:35, com dèiem, falten menys de 48 hores per la final del Mundial i ens escolta aquesta hora des de Nova Jersey Marc Cucurella. Què tal, Marc? Bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: Com estàs? Neguitós? Il·lusionat? No sé, què sent algú que està a punt de jugar un partit així per primera vegada a la vida?
4: Pues res, de moment content, de moment molt content. ganes de que arribi al partit i sobretot de disfrutar d'aquesta experiència.
1: Tu recordes què feies, on eres, com vas viure la final del Mundial del 2010?
4: No era petit encara, però sí, més o menys. Me'n recordo que vaig anar a una pantalla gegant que van posar allà al meu poble i el vaig veure allà amb el meu pare.
1: Clar, 11-12 anys, no? Perquè tu ets del 98. Clar, si en sí. aquell moment a tu t'haguessin dit que la següent final de Mundial que jugaria la selecció espanyola tu estaries dins l'equip, clar, que hagués dit el Marc de 11-12 anys.
4: No, pues jo crec que ningú s'ho esperava, ningú hagués donat ni un duro, però bueno, mira, al final ha valgut la pena tot l'esforç que hem fet tots i tots aquests sacrificis i bueno, amb moltes ganes de jugar el partit, de disfrutar i d'intentar guanyar.
1: Com hi arribeu, Marc, a aquesta final? T'ho pregunto perquè suposo, vaja, m'imagino que una victòria sòlida com la de l'altre dia a les semifinals contra França, deixant a més la porteria 0 contra la selecció més golejadora de la competició, ha de reforçar, no?, bastant la bona feina que ja estava fent l'equip.
4: Sí, molt contents. Al final vam fer un gran partit, sabíem que no seria fàcil, però crec que l'equip va fer un molt bon partit i bueno, ara estem a un passet, a un últim esforç. Sabem que Argentina té molts bons jugadors, que també són molt intensos i bueno, intentarem treure el nostre millor futbol i sobretot pues, jo crec que estem al nostre nivell i tenim moltes possibilitats.
1: Al costat del Marc Cucurella, el Dami López. Dami, bona nit.
5: Bona nit, Oriol.
1: També amb preguntes pel Marc, que és un luxe que ens acompanyi, perquè parlem segurament ara mateix de la defensa de la selecció espanyola com una de les millors, si no la millor, de tot el món.
5: Sí, i des que va fitxar pel Madrid sempre es parla de Marc Cucurella com serà marcar la Minya Mal quan s'enfrontin, però jo li preguntaria al Marc com serà marcar Leo Messi, no? en aquesta final, perquè és que marcaràs, Marc, el millor futbolista de tots els temps, no? En un duel increïble. És teva la feina de marcar Messi aquest diumenge.
4: Sí, bueno, jo crec que necessitarem tot l'equip. Al final és un jugador molt important, és un jugador pues, que és impredecible, que mai saps què pot fer, encara amb l'edat que té està resolvent els partits de la seva selecció i bueno, jo crec que intentarem fer un gran partit, intentarem pues, que no tingui el seu dia, minimitzar al màxim la seva qualitat i jo crec que bueno, intentarem pues, entre tots treure el nostre millor futbol, que jo crec que passa també per nosaltres.
5: El que passa que moltes vegades dius, intentarem, no? Tu saps les qualitats de Messi, però la semifinal de Terra es decideix amb una acció de Messi per aquella banda, una centrada. Clar, el nivell que està mostrant era molt complicat de predir, no? Que arribaria
4: sí,
5: aquest
4: bueno,
5: nivell.
4: Sí, bueno, jugadors així, és veritat que mai saps el que et pot esperar, però bueno, al final pues, intentarem que no tingui el seu millor dia, intentarem que no es senti còmode i bueno, jo crec que també si els intentem treure la pilota pues, bueno, més patinant en aquest sentit i bueno, jo crec que estem preparant bé el partit i ojalà surti tot bé i podem guanyar-lo.
1: Està molt de moda aquest concepte que li sentia l'altre dia, crec que era Fabián, no?, després del partit contra França, que Marc Cucurella es posa els extrems rivals a la butxaca, no?, que t'ho deien l'altre dia, després del partit contra Dembélé i contra Olise, no?
4: Sí, no, va ser un gran partit. Al final, bueno, intento pues, fer dintre del partit el meu partit, intento fer el que se li demana a un lateral, a un defensa, i bueno, l'altre dia va sortir molt bé. Ojalà el diumenge torni a sortir igual o millor, i bueno, content de poder ajudar l'equip, i sobretot jo crec que el més important que l'equip guanyi i puguem disfrutar tots.
1: Després de l'altre dia, m'imagino que Olise concretament no et deu voler veure ni en pintura. Potser si volia venir al Madrid ara s'ho repensa i tot.
4: Bueno, al final són partits, igual que l'altre dia jo vaig fer un gran partit, segur que si algun dia ens tornem a enfrontar pues, hi tindrà bon partit, i bueno, al final són partits, són coses que passen entre dos molt bons jugadors, dos molt bones seleccions. L'altre dia vam estar pues, segurament molt millor que ells, però bueno, jo crec que tot es queda allà i ja està.
1: Ara torno cap a la final, però ja que parlava del Madrid, quan començava el Mundial, just sortíem de les eleccions al Madrid i una de les coses de les quals es va parlar molt és que el Madrid no tenia cap representant a la selecció espanyola i de fet seràs l'únic a la final del Mundial. T'ho dic perquè no sé si això algú dins del club que parli amb tu doncs t'ho ha fet sentir, no? Aquest pes, aquesta responsabilitat de ser l'únic representant del Madrid a la final del Mundial.
4: Pues no, la veritat que no, no m'han dit, no m'ha dit res. Jo crec que, bueno, espero que em vulguin que guanyi com a espanyol i com a jugador del Madrid, i bueno, al final pues tot molta normalitat i res, amb ganes de que sigui el diumenge aquest partit.
5: Ara tornem a la final. Jo del Madrid només et vull comentar una cosa, Marc. Saps que nosaltres som RAC1, que som una ràdio que tenim una relació concreta amb el Madrid, però fem els partits al Barça, i del Madrid en clau de que perdi, som els del carrer, que el Madrid perdi, etc. Ara no sé si això n'és conscient, si ens has seguit, i bueno, si creus que en el vestidor del Madrid això es comentarà, aquests de RAC1 que volen que el Madrid perdi, etc.
4: Bueno, és normal, al final cadascú defensa el qui vol o els seus interessos. Després hi haurà ràdios pues, que voldran que perdi el Barça i que guanyi el Madrid, i bueno, això al final són part del treball de cada un, del mig que treballa en aquest moment o que defensa, i ja està. Jo crec que
5: esportivitat, no?
4: Sí, totalment, igual que el partit, doncs el mateix.
1: Perquè amb tants jugadors del Barça per aquí, qui està sent el més pesat de tots amb tu?
4: La veritat que ningú, de moment. És veritat que m'han fet típiques bromes, però bueno, ja està, al final pues, tenim molt bona relació. És veritat que a la que acabi aquí pues, serem rivals, quan es toqui jugar en contra pues, cadascú donarà el màxim per al seu equip i ja està.
1: I parlant de pesats, fa una setmana teníem aquí el Pau Cubarsí, que clar, parlant d'aquesta final ens deia que per ell, I suposo que per tota la generació de jugadors més joves, que a la selecció n'hi ha moltíssims, clar, era un somni poder jugar contra Messi. Tu, que ets més veterà, estan sent això molt, molt... N'estan parlant aquests dies de, ostres, jugarem contra Messi, que el veiem de petits, que era el nostre ídol, veient al Barça, i diumenge ens hem d'enfrontar contra ell.
4: Bueno, sí, al final jo crec que tothom ha crescut veient al Messi, sabem pues, tot el que ha fet el futbol, sabem el jugador que és, i al final, bueno, potser si podíem triar un partit, pues, a molta gent li hagués fet il·lusió jugar contra l'Argentina de Messi, i bueno, jo crec que tenim una bona oportunitat, pot ser un partit molt maco. És veritat que també teníem la finalíssima que per motius no es va poder jugar, i bueno, ara, pues, mira, coses de la vida, tenim una altra oportunitat de jugar aquest partit i amb moltes ganes.
5: Escolta, et veig molt tranquil, Marc. Com estàs? Que serà 48 hores de jugar a final d'un Mundial.
4: Bé, molt bé, molt tranquil, la veritat. Jo crec que bueno, a poc a poc, pues, ja quan es vagi apropant l'hora, pues, ja sortiran més nervis, però bueno, de moment, molt bé, tranquil, sobretot, el més important jo crec que és disfrutar d'aquesta experiència. No molta gent pot dir que té l'oportunitat de jugar a una final del Mundial, i jo crec que si sortim a jugar com sabem, sobretot a disfrutar d'aquest partit, pues, tenim moltes opcions de fer-ho bé.
5: I una última cosa per mi abans del test. Recordo que ens va explicar que l'any passat, amb la presència de Donald Trump, que va guanyar el Mundial de Clubs, et vas aixupir per si algú es disparava des de dalt. Aquest cop Trump ve, també. Sí. Què faràs, Marc?
4: No, res, saludar-lo, a veure si se'n recorda de mi. Ojalà tot sigui això, significarà que estem allà a l'escenari celebrant, i bueno, a veure si se'n recorda de mi.
5: Segur que
4: seria
5: sí.
4: una bona anècdota.
1: Vas preparant, no?, el tatuatge de Luis de la Fuente?
4: Pues no, la veritat que encara no gaire, però bueno, sí, començaré ja, espero jugar el partit, espero que guanyem i tot sigui això, que hagi de pensar on em faré el tatuatge. Bueno, al final, pues, coses que passen, tot sigui això, prefereixo fer-me un tatuatge que quedar-me calvo, o sigui que
1: tampoc...
5: No es talla el cabell, el Marc, no es talla el cabell.
1: Vinga, va, som-hi amb el test, Dami.
5: Som-hi amb el test, ràpid. Test ràpid de preguntes per Marc Cucurella. Millor amic a la selecció?
4: Grimaldo.
5: Millor amic al futbol?
4: Buah! Ara, Enzo Fernández.
5: Enzo, quin gol, eh?
4: Sí, bon gol.
5: Quin gol de l'Enzo. Quina emoció, eh? Al final també quan ho vam veure. Amb qui no compartiries pis?
4: Uf.
5: De qui pots dir, de la selecció?
4: De la selecció? Amb el Gavi.
5: Amb el Gavi, pobre Gavi. Com...
4: Sí, és molt bona gent, però tothom. O sigui que...
1: Resposta comuna, eh?
4: Sí.
5: Allò, molts palets per Gavi. Millor lateral del món?
4: Nuno Méndez.
5: Nuno Méndez. Millor gol que has marcat?
4: Millor gol... Jo diria que contra el United a Stamford Bridge.
5: A Stamford. El teu gol somiat?
4: A la final del Mundial.
5: Millor entrenador que has tingut?
4: Maresca.
5: Enzo Maresca. A quin jugador de selecció t'emportaries al Chelsea? Perdó, al Madrid.
1: Madrid.
5: Ostres, aquesta... Ui, aquesta és... Perdó,
4: no,
5: que jo encara et veig de blu. Aquí, sí.
4: Rodri.
5: Rodri, a quin jugador del Mundial t'emportaries al Madrid?
4: Olise.
5: Olise. Una, quatre últimes. Una llegenda ja retirada amb qui t'agradaria haver jugat?
4: Ronaldo Nazario.
5: Champions o Mundial?
4: Mundial.
5: Un esport que no sigui el futbol?
4: El tennis.
5: El tennis. I aquesta ja te l'han fet, però forma part del test. Si guanyes el Mundial...
4: Em faig un tatu de la Lluís.
1: Doncs Marc Cucurella, moltíssimes gràcies i molta sort diumenge.
4: Moltes gràcies.
1: 10:45, de seguida arrenquem tertúlia.
0: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
6: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
7: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
8: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a Rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
9: Propera parada, plaça Lesseps.
10: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
11: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
12: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
11: Amb gent pionera.
13: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
11: I que vol canviar el món.
14: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
0: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
15: Change the world, or the world will change you.
0: RAC 1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
16: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
17: 69.323, 69323,
16: sèrie
17: 124, 124.
16: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
0: Tu diràs, amb Oriol Jové.

0: 11 minuts i seran les 11. Acabem de sentir Marc Cucurella en directe des de Nova Jersey. En una estona tornem cap allà amb el Damià López, pendent de les rodes de premsa oficials i prèvies a la final. Està previst que parli De La Fuente, està previst que parli Scaloni, tots dos com a seleccionadors, tant d'Espanya com d'Argentina, i estava previst que parlessin els capitans, per tant, Rodri i Messi, però tot apunta que finalment serà Rodri i el Dibu Martínez, i l'explicació no és altra que un altre episodi de les supersticions de la selecció argentina, que va treure a parlar el Dibu Martínez abans de la final de Qatar, ara fa 4 anys, i vol repetir jugada perquè aquella vegada doncs li va anar bé. A 48 hores, com dèiem, de la final de les finals, aquest Espanya-Argentina, Messi i Lamine amb el títol mundial en joc. Bojan Krkić, què tal? Bona nit.
1: Molt bé, bona nit.
0: És un 50-50 aquesta final?
1: Jo diria, per a mi, és uns 60-40 a favor d'Espanya. Per a mi, Jo le veig Espanya més regular, més sòlida, ha anat de menys a més, un equip més centrat, més concentrat. Argentina és un equip molt competitiu, com tots els equips sud-americans. A veure, molt competitiu, què vol dir? És un equip atrevit, valent, centrat en el que fa, amb un ego important, agressivitat... en actuacions, a vegades se passa, i després té molt talent, també com Espanya. Té un Messi, evidentment, però Espanya té un equip que en totes les línies demostra un equilibri emocional important, amb jugadors que ja porten un bagatge importantíssim, és a dir, que han guanyat, que se nota una confiança en jugadors d'Espanya, i espero que Lamine faci un partit, no de lo que s'espera d'ell, perquè incluso el mateix seleccionador va dir no le posem pressió, no le tenim de posar nerviós, però clar, va dir espero que Lamine farà un gran partit. És a dir, ja l'has posat tu la pressió, tenint en compte que és un jugador que un mes i mig abans de del campionat no ha entrenat, que no té fondo físico, però té moltíssima qualitat. I jo diria que Espanya té més avantatge de guanyar, i crec que s'acabarà aquesta... no sort, perquè no m'agrada tampoc dir sort en el futbol, perquè quan arribes a una final han arribat dos equips equilibrats emocionalment, que és molt important, però que l'Argentina han anat coses molt de cara.
0: Coincideixes amb aquesta balança desnivellada cap a Espanya, Albert Fernández, bona nit.
2: Sí, sí, què tal, bona nit. El que diu el Bojan és pràcticament el que anava a dir jo, amb altres paraules, perquè crec que Argentina és cert que té un avantatge molt clara, per mi, avantatge competitiva, i és que porta 3 finals consecutives guanyades. Ja no és només el que ha fet en aquest torneig, salvant partits que estaven doncs molt complicats, pràcticament eliminats contra Egipte, per exemple, però és que han guanyat 3 finals consecutives, i això et dona, crec que, et treu l'urgència històrica, et dona tranquil·litat, és el mateix grup. Em recordo una mica doncs, quan el Madrid ho treia tot i arribava a la final i sabies que guanyaria, no? O la selecció espanyola de Vicente del Bosque i Luis Aragonés, que a la tercera final que van jugar, aquella Eurocopa, la van guanyar 4-0 contra Itàlia perquè no tenia, havien perdut la por a perdre, no? I és una mica, crec que és l'avantatge que té Argentina sobre Espanya. Però què té Espanya sobre Argentina? Doncs jo et diria que la resta. És a dir, més enllà de Messi, de la qualitat d'alguns futbolistes argentins, crec que el futbol d'Espanya és clarament superior, crec que la pilota mana. Es va veure en França, on tothom deia, bueno, és que són unes bèsties, que tenen 15 jugadors, però quan comença el partit, la pilota mana, la qualitat mana, els migcampistes manen, i crec que per això mateix s'entén que tota aquesta part emotiva, Argentina la domina molt bé, tota la part del funk la domina perfecta, però jo sóc dels que pensa que a 90 minuts o 120 el futbol s'acaba imposant, i per tant crec que Argentina, o que Espanya en aquest cas, imposarà Argentina.
0: Mm-hmm. Després en seguim parlant, pendents, insisteixo, d'aquestes rodes de premsa, però començarem parlant del Barça, de seguida també el Ferran Correas aquí a la taula, perquè avui hem tingut un nou capítol del serial Julián Álvarez. Fa 24 hores Joan Laporta deia això en aquest mateix programa sobre Julián, des de Nova York.
3: Nosaltres hem fet una oferta, Això, doncs, en aquests moments, doncs, evidentment haurà de decidir l'Atlètic de Madrid, El jugador s'ha manifestat públicament, doncs, que vol sortir. Aquesta oferta no és il·limitada en el temps, perquè en un moment determinat fixarem una data límit per veure si el rei de Madrid, doncs, pel que dius, canvia d'opinió. I ja veurem, encara doncs, poden passar moltes coses.
0: I avui, Clara Rodergas, l'Atlètic de Madrid ha dit que res de repensar-s'ho, que Julián és intransferible.
4: Ahir ja ho va dir Enrique Cerezo, el president dels matalassers, i avui ho ha fet el CEO del club, Miguel Ángel Gilmarín, en una entrevista d'uns 15 minuts als mitjans del club. A més, sabem que a l'Atlètic de Madrid li agrada utilitzar les xarxes per enviar missatges i atacar rivals com Barça, Madrid. Doncs avui, i segurament no és casualitat, les publicacions que ha fet a X amb fragments d'aquesta entrevista, excepte la darrera que han llançat a les 10 de la nit, eren totes dirigides a ells, amb tres sobre Julián i una sobre l'arbitratge. Anem a pams, però comencem parlant de l'argentí. Ho escoltàvem a l'inici. Gilmarín ha deixat clar que Julián no marxarà ni tan sols per una oferta de 200 milions. L'Atlètic de Madrid és el lloc ideal, diu, pel davanter argentí, i ha contestat a les paraules que ha dit Laporta des dels Estats Units.
5: Mi opinión es clara, la voluntad del club es clara, se lo he manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita, y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
0: ¿Us creieu aquesta rotunditat, aquest no sota cap circumstància de Gilmarín, de l'Atlètic de Madrid, vaja, en general?
2: A veure, després m'agradarà escoltar el Bojan, perquè ell, òbviament, està a quilòmetres, no?, del que és una negociació respecte a la majoria de periodistes. Però jo és cert que t'he de dir que igual vaig una mica contracorrent, però a mi hi ha alguna cosa que no m'encaixa en tot això. Hi haurà molts motius pels quals surt justament avui, tan a prop de la final. Però jo crec
0: que... Sí, tu hi deus...
2: Sí, jo crec que la pel·lícula no està acabada en un sentit... Crec que l'Atlètic de Madrid el que està fent per sobre de qualsevol cosa és, si al final el futbolista es revela, que això ha passat en el món del futbol, i Isaac la temporada passada amb el Liverpool, per exemple, si es neguen a marxar a un altre equip, si es nega a estar amb l'Atlètic de Madrid, i òbviament el Xolo no el vol, i l'afició no el vol, i tot acabada en un punt d'ebullició que només queda negociar amb el Barça i buscar una oferta que al final s'acabi fent... Doncs que totes les culpes siguin del jugador, que ells quedin molt clarament davant de l'afició de l'Atlètic de Madrid, que han fet tot el possible per no vendre'l, que ha sigut el jugador que els ha pràcticament obligat de males formes, etc. I per tant entenc que d'alguna forma creuen que això, que és un escenari possible, i per si de cas acaba passant, ja ho estan tapant d'aquesta forma. Que no acaba passant i el jugador demana perdó, es queda i tal, doncs mira, és el que succeirà, i segurament ells també es quedaran contents. Però crec que la pel·lícula no s'ha acabat i sospito que pot ser això, i sé que vaig a contracorrent perquè ja he vist avui que la majoria de la premsa i tal ho dona per
0: ara,
2: tancat del
0: tot. Ara, si després el vens i, ostres, i no acabes sortint per un preu, no? Després d'haver dit que ni per 150, després d'haver rebutjat l'oferta del Madrid, aquella que te la pots agafar amb pinces si tu vols, però rebutges una oferta de 150 milions d'euros. Has fet bef a Twitter i has fet
2: tuits... Però futbolista en rebeldia, futbolista que no vol marxar
0: sí.
2: d'altra banda, què fas?
0: Però, si que quedes molt assenyalat. És a dir, jo si ara fos el community manager del Barça i fitxo Julián Álvarez, doncs tornaria totes aquestes bromes cap allà, sentit contrari, no? L'efecte
2: sí,
0: boomerang.
2: Sí, sí, sí.
0: Bojan, com ho veus tu?
1: A veure, al final la típica frase és tal com ha dit Miguel Ángel, però jo l'he sentit moltes vegades, l'última frase ha passat amb Griezmann, si us recordeu. Bueno, al final no hem pogut convèncer el jugador volia sí o sí, i per no crear problema, que és evident que el jugador té un gran problema ara, perquè hi ha per un costat afició, hi ha per un costat club, i hi ha per altre costat la seva il·lusió. És a dir, són tres coses que s'han de valorar. Jo crec que Julián, el 99% d'aquests casos en mercat europeu, han acabat jugadors tant venint al Barça o en el Madrid, o en Bayern o en Manchester, ha passat. I pot passar fins a l'últim moment de mercat. Però aquí, Oriol, el que és molt important és de que el futbol no ha evolucionat en aquest aspecte. Què ha de passar? Al fin, la FIFA ha de posar un reglament. Ha d'existir la llibertat del jugador, més a més en aquest cas, és a dir, va a un escalón més. Tots tenim dret de canviar el nostre lloc de treball i anar a millor oferta o a l'empresa més important o on vull canviar per la meva família, que li va bé la ciutat, el país, el que sigui. Mm-hmm. No? Ha d'haver aquesta... La FIFA, que ja han insistit club, però no hi ha manera, que aquest any, al final, s'ha aconseguit que clubs anglesos han de posar clàusules de rescissió dels jugadors, però ha d'haver-hi un escalón. Yeah. Si tu com a jugador...
0: Clàusules reals.
1: Clàusules reals, exacte. Al futbol, si tu cobres 5, pues la clàusula teva...
0: Ha de ser automàticament de tant.
1: Si cobres 10, l'altra. Però llibertat de mobilitat. I és a dir, no és que el jugador se va gratis, no és que el jugador no paga el que s'ha de pagar. Simplement hi ha ambició, simplement hi ha un club que és més gran, que és millor, vol aquest jugador, i al final Atlètic Madrid, si Argentina no s'ha classificat per la final i Julián no ha marcat aquell gol fantàstic que ha marcat, seria altre preu, però ara volen jugar amb la final. I anem a veure, però jo crec que Julián acabarà final al Barça, negociant, evidentment.
0: Ferran Correas, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Tu també ets del parer que aquesta rotunditat de Gilmarín, de Cerezo, que venim escoltant, de l'Atlètic de Madrid com a institució en general amb Julián Álvarez acabarà en res, o deixes encara la porta oberta a que Julián pugui acabar l'estiu sent jugador del Barça?
6: Com deia el Bojan, jo sóc del parer que el jugador al final sempre acaba jugant on vol. Però és cert que la Lliga Espanyola, crec que ja ho he dit alguna vegada en aquesta tertúlia, sembla que hi hagi una llei, que és que el Barça no pot fitxar jugadors d'aquesta Lliga. I m'explico. Vols a Joan Garcia i es munta la Mundial. Vols a Nico Williams i es munta la Mundial. Vols a, fins i tot a Jorge Salinas del Racing i es munta la Mundial. Ara vols a Julián Álvarez i es munta la Mundial. O sigui, crec que només li passa al Barça, que no pot fitxar jugadors d'aquesta lliga. No sé per què. Bueno, sí que sé per què. Perquè, bé, pel que va... Cada vegada jo he viatjat molt a camps on juga el Barça cada diumenge i sé per què, evidentment, perquè no, és un equip que no sé per què, és el camí de jugar a futbol, però és un equip que no, la resta de clubs no els agrada. Llavors, no sé, fins i tot en bàsquet, el Baskonia tampoc ha deixat que determinats jugadors vagin al Barça.
0: Sí, sí.
6: O sigui, poden anar a altres equips, però al Barça no, no. De fet, l'Atleti de Madrid està oferint a Julián a l'Arsenal i al PSG, però al Barça no. No? És així. Llavors, això és el que fa que aquest 99% que deia el Bojan, doncs potser no és un 99% en aquest cas per mi, sinó que és una mica menys, perquè, bueno, perquè l'Atlètic de Madrid està tossut, tossut i tossut, que no vol que Julián jugui al Barça. Li dona igual que se'n vagi a l'Arsenal o que se'n vagi al PSG, però al Barça no. També crec que, i crec que bé, que ho ha dit el president Joan Laporta, que no variaran molt més l'oferta que hi han fet. Segurament la pujaran, però no la pujaran a 200 milions ni a 150 milions. Per tant, home, és cert que queda molt estiu, queda encara... Bé, no hem arribat, estem a meitat del mes de juliol, queda molt estiu, i poden passar moltes coses, però també crec que el Barça no pot esperar-se.
0: No, perquè si necessita algú en aquesta posició...
6: A fitxar.
0: I has d'anar pel pla B.
6: L'oferta és il·limitada en el temps, doncs sí, ja arribarà un moment, que no sé si serà la setmana que ve, quan acabi el Mundial, o a finals del mes de juliol, que s'hauran de seure tots, les tres parts, Julián amb l'Atlètic de Madrid i el Barça amb Julián amb l'Atlètic de Madrid, i decidir. És possible? Sí, no és possible? Doncs mira... molt agraït a Julián perquè ha fet un esforç, el nano va sortir públicament a dir-ho, sí. Ell ha fet un esforç, molt agraït a Julián.
0: Sí, sí, que si no ve té les seves conseqüències.
6: Si vols te'n vas al PSG, te'n vas a l'Arsenal o demanes perdó i et quedes a l'Atlètic de Madrid i mala sort per tu, perquè hauràs de jugar amb Simeone una altra vegada a 50 metres de la porteria i ja no guanyar res.
1: Això se resoldrà, Ferran, que Julián ha dit que jo vull anar endavant, vull anar a un millor club, meu somni, que Julián, quan s'acaba el Mundial, que digui, vull anar al Barça i vull que el club negoci amb Barça. És la solució.
6: És l'única.
1: I al final jo crec que acabarà així.
2: Sí, perquè a més un pot pensar, ah, si fa això igual ja denuncia a l'Atlético Madrid, però com ja la tenim la denúncia, ja no tens res a perdre, no?
6: Vull dir,
2: una denúncia que és paper mullat.
6: Que no tens a fer, l'Atlético Madrid.
2: És paper mullat, i ho saben tu, ho saben tothom. L'Atlético
6: Madrid, si, no sé, si a part, si ara ha fitxat un jugador, no? Fa poc, aquesta setmana, un suec.
2: Sí, a Hulman.
6: Suposo que va parlar amb Hulman o el seu representant.
2: No, que això és una tonteria, ja ho sabem tot.
6: Abans de parlar amb el club.
2: Jo estic d'acord, o sigui, el Bojan diu, ara ella ha de sortir, crec que la clau, ara mateix, clarament, és que Julián es declari en rebel·lia. I poso cometes, perquè el tema de la rebel·lia és relativa, perquè crec que ell no es pot negar com a tal, però sí que pot mostrar la seva disconformitat públicament, pot dir que l'han enganyat públicament, pot dir moltes coses que facin que la tornada sigui inviable, que no hi hagi un camí cap enrere, no? Que sigui ja sense tornada. No?
6: El que passa... Tu fixa't en això que deia del Barça. Fins i tot ara ha sortit un rumor, de Laport, i és que a Bilbao ja estan, que es pugen per les parets.
2: Sí. Estan demanant els comptes a la Lliga.
6: I és un rumor.
0: Sí, sí.
6: És un rumor sobre... que no passarà.
2: No.
0: Sí, sí. Sobre Julián, una mica el sentir que ara comentàvem a la taula és una mica el sentir del Barça, clara, que continue sí. Pensant que vaja, que malgrat aquest no rotund de portes en fora, no canvia res.
4: No, de fet, no els ha sorprès aquestes declaracions de Gilmarín, no és res que no esperés i no que ja sapiguessin. A partir d'aquí, el club manté aquest pla de fixar Julián i manté l'idea de presentar una segona proposta en els pròxims dies, sabent que el desig del jugador continua sent el de vestir de blaugrana, com deia el Ferran, sense embogir. De fet, ja explicàvem fa uns dies que seria potser entre aquests 120-130 milions mai arribar als 150. Julián, a tot això, disputa diumenge una final del Mundial amb Argentina contra Espanya, amb diversos jugadors del Barça a les seves files. Doncs no sembla que a Gilmarín li preocupi en excés que aquesta entrevista, aquestes paraules, puguin generar soroll al voltant del jugador, perquè també ha dit que ha estat mal assessorat.
5: Lo cierto que conocemos a Julián, hemos tratado durante estas dos temporadas y no tenemos ninguna duda de su calidad humana y su condición de profesional. Julián ha estado mal asesorado desde que terminó la temporada y eso es de alguna manera lo que a mí me permite pensar que su rendimiento, su comportamiento va a ser el mismo que ha tenido hasta ahora, de un muy buen jugador, de un buen tipo y de un muy buen profesional.
4: I també ha enviat un missatge al president del Barça, Joan Laporta, a qui ha titllat de frívol.
5: Conozco a Jan lo suficiente como para pensar que él permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular, y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta mantener esta relación con aficionados y con medios, pero él sabe perfectamente que Julián no va a jugar en el FC Barcelona la próxima temporada, pero no obstante le gusta mantener ese juego con aficionados y con medios de comunicación, y lo peor, con el mismo Julián.
0: Doncs mal assessorat, diu Gilmarín, de Julián Álvarez, en referència, evidentment, a les declaracions que va fer en zona mixta, dient que volia que el venguessin. Està clar que aquí algú haurà de cedir, perquè...
1: El Bontes era ben assessorat quan estava a Manchester City, no? Perquè ha vingut a Atlètic
0: sí,
1: Madrid.
0: Sí, és que mateix, hi ha un punt de cinisme en tot
1: mateixa,
0: això.
1: La mateixa
2: clar,
1: gent.
2: Clar. Sí.
1: Després l'Ederson d'Atalanta han fet tot lo possible sense consultar ni Atalanta ni club. Bueno, sí. Són coses normales que passen quan se tracta d'aquests traspassos importantíssims.
0: El que jo no recordo, Boyan, és un estira i arronsa públicament tan... no sé com dir-ho, que s'hagi, diguéssim, esventat als quatre vents amb declaracions del president del Barça, amb
6: Nico,
0: declaracions
6: Nico,
0: en aquest cas de
6: Nico Williams.
0: Però fins al punt que l'Atlètic de Madrid forci una entrevista sí. En vídeo
2: perquè és una
0: al seu conseller
2: de,
0: delegat...
2: És una qüestió de quedar bé davant de la teva gent. O sigui, insisteixo, quan una cosa es fa tan pública... Només pot tenir una explicació, i és que vols que arribi a la màxima gent possible, sobretot a l'afició de l'Atlético de Madrid, i penso que és per si de cas la situació es fa insostenible i només queda aquesta solució. Perquè si no, per què ho fas? Perquè això ho pots fer, no?, amb trucades per sota, no cal fer-ho tan públic, i a més, just abans d'una final, casualment, no? O sigui, crec que hi ha una qüestió aquí, per això he dit que hi ha alguna cosa que se'ns escapa. No pot ser tan contundent.
6: Julián Álvarez no deu estar gaire content avui no, a Madrid. Bueno. Està a punt de jugar una final. No cal que parlis d'ell, que el desestabilitzis un dia abans de jugar una final. No?
1: És escenari ideal. És a dir, si tu vols vendre, per dir, Koundé, si França arriba a la final, el preu és molt més alt. La polèmica la genera no tothom. I ara és ideal per Atlètic Madrid, no és ideal per a Barça, evidentment, i tampoc serà ideal de que si Julián marca un golàs i juga un partit fantàstic, no? Però, clar, lo molt important és que Barça té clar, Barça sap el que vol, sap fins on vol arribar econòmicament, perquè n'hi ha altres opcions. I ha arribat també un moment que dius, és que jo soc gran club, És a dir, i jugador ha de posar molt més per part seva. Per això, jo penso que quan s'acaba el Mundial, més a més és lícit que un treballador digui jo vull marxar, jo vull anar, en aquest cas, en un club que és més gran que tu, vull anar al Barça, i Barça te pagarà el que és meu preu de mercat, perquè existeix preu de mercat. Per molt que tu demanes 200 milions o no vols vendre per 200 milions, hi ha un preu de mercat. I Miguel Ángel Gil ja la coneixem de fa molts anys.
0: En qualsevol cas, jo crec que el Barça està jugant bé les seves cartes, perquè al final tu has deixat clar que vols aquest jugador, però que no estàs obsessionat amb ell i que no és un Julián o res. És a dir, que hi ha altres opcions, que hi ha alternatives, i que no s'esperaran eternament, que també és una manera de negociar, perquè si l'Atlètic de Madrid al final, per conveniència, per gestió de vestidor, fins i tot per tresoreria, doncs li interessa vendre el jugador, doncs té aquest límit que també li dona una certa posició de força al Barça, sense parlar, evidentment, del fet que doncs, té una declaració pública del jugador que acaba sent rellevant en tot això.
6: Després també estan els mitjans de comunicació, que allà embogeixen amb això com si el Barça fos un ogro, però els mateixos mitjans de comunicació no diuen res que el Real Madrid està fent el mateix amb Olise, per exemple.
1: Exacte.
0: Sí, sí.
1: Després no? Ningú vol un jugador frustrat. Si això no acaba bé, Atlètic Madrid no li interessaria quedar-se amb jugador frustrat. No li interessa de que el públic, si Julián se queda a Atlètic Madrid i no juga bé, públic se la posaria damunt. Sí, sí. Mira, ara no vol jugar, no vol córrer, i això tampoc li interessa a Atlètic Madrid. Tot és una negociació.
0: Alguna cosa més de Gilmarín, Clara?
4: Sí, t'ho comentava abans de passar de l'últim document sobre la pressió que exerceixen Barça i Madrid a l'arbitratge.
5: No deja de ser sonrojante que dos clubes que permanentemente por la presión que ejercen directamente los medios o las herramientas que tienen para ejercer presión se quejen de los arbitrajes cuando son los principales beneficiados. Nosotros de alguna manera hemos dejado claro que no nos vamos a callar, que vamos a seguir protestando con ironía o de manera seria, pero no nos vamos a callar porque nos parece completamente lamentable que hagan estos dos grandes clubes lo que están haciendo.
0: Doncs no ha començat la temporada i ja torna a estar el tema arbitral per aquí planant. A l'espera dels nous capítols del serial, que puguin venir amb Julián Álvarez en els propers dies, de veure també fins on arriba el Barça econòmicament i temporalment, perquè es parlava, ja ho hem dit, que la intenció era no allargar-se gaire més després de la final del Mundial. En les properes hores hauria de ser oficial el fitxatge de Karim Adeyemi, que ja és a Barcelona des de mitjans de setmana, ja ha signat, però que encara no s'ha pogut entrenar perquè justament falta que sigui oficial el fitxatge.
4: Sí, a Barça i Dortmund continuen intercanviant documents i encara no s'ha fet oficial aquest segon fitxatge del curs. En conseqüència, evidentment, Adeyemi tampoc ha pogut entrenar aquesta tarda a la Ciutat Esportiva, tot i que al matí sí que hi ha anat per saludar a Flick i els nous companys. Ens emplacem ja la setmana vinent. Aquest cap de setmana no s'espera que hi hagi

0: no ha estat un gran serial com el de Julián Álvarez, sinó que ha estat molt ràpid, no? Que de cop i volta és un, ja el tenim tancat, però la burocràcia allò de l'últim dia està sent inversament proporcional a la rapidesa prèvia.
1: Temes fiscals, no? Diuen ara. També li està passant exactament el mateix a Ter Stegen per sortir cap a l'Ajax, que cada dia és, està a punt de sortir, està a punt d'agafar l'avió.
0: De fet, avui no, però, no està previst que no s'entrenés i s'ha entrenat.
2: Sí, ahir no ho va fer, però en principi tampoc ho havia de fer, però ho ha fet tant al matí com a la tarda, amb normalitat, però s'espera que viatgi, com diu el Ferran, veurem si passa o no passa d'una vegada, perquè no hi ha manera, però que viatgi a Amsterdam aquesta propera setmana. De fet, l'Ajax de Mitchell, la setmana que ve té partit oficial ja, de prèvia de Conference League, vull dir que també té una mica de pressa el club de neerlandès per tancar aquesta operació. Parlant de porters, avui ha entrenat Iker Rodríguez, del juvenil, de 18 anys, s'havia d'incorporar dilluns amb el filial, però avui ha participat en la sessió de Hansi Flick amb opció de ser un porter durant aquesta temporada, si a més a més Ter Stegen marxa.
0: Ah, no serà per porters al Barça, però és veritat que ara no hi és Joan García, i doncs que per sumar a la pretemporada sempre està bé.
1: Que Rodríguez és el porter que, segons diuen, està assenyalat com jugador, com porter de primer equip.
0: Bé, doncs també estarà bé, que no? Que
3: el... Estarà bé, no? Un Iker al Barça, no? A la porteria del Barça, és curiós.
0: No, i que ara no recordo l'últim porter que hagi pogut tenir participació al primer equip que surti del planter, no?
4: Víctor Valdés, no?
0: Per això.
2: Des de llavors.
0: Que ha plogut, ha plogut una mica.
1: El millor porter de la història del Barça. Sí.
0: Ha plogut una mica des de Víctor Valdés. Tornant a De Jemi, el cap de setmana passat en parlàvem amb el Correas i amb l'Albert. Boyan, a tu què et sembla aquesta incorporació i el perfil d'atac que s'està configurant amb aquest Barça de Flick 3.0.
5: Mira, t'explico una anècdota.
0: Sempre m'agrada que m'expliquis anècdotes.
5: Quan jo treballava a Barça, i te parlo de 7 o 8 anys darrere, quan Patrick Kluivert era director de futbol base, i jo estava al costat del seu despatx, i me crida i me diu: vine un moment. Diu: tinc un jugador, diu, que m'han passat i ha posat vídeos, highlights, de jugador. Era de Miami, tenia 15-16 anys.
0: Ostres!
5: Unes jugades... Estava en Àustria, jugant en un club petit, després l'ha fitxat Salzburg i l'ha cedit a seva filial... No s'ha dit, sí, bueno, seva filial, que és Liefering. I ell ha debutat...
0: D'Àustria, sí.
5: Sí, ell ha debutat amb l'Alemanya sub-16. I, vamos, s'anava de tot, em semblava que jugava amb nens petits. I Kluivert planteja fitxatge al club. En aquest moment no quedava lliure perquè va fitxar el seu primer contracte laboral i el traspàs tenia de ser 9-10 milions. No? Barça en aquella època tenia directors esportius que tenia i no eren per la labor d'invertir tants diners en un jugador tan jove. Barça invertia 4-5 milions, no, per norma, no? Però allà s'havia un talent enorme, una potència, una velocitat, una confiança que jugava per la dreta, per l'esquerra, en punta, era impressionant. Bueno, al final no se fitxa. I mira, Adeyemi fa un salt brutal, Flick le fa debutar amb l'absoluta d'Alemanya i le coneix a perfecció. És molt important perquè Flick ha apostat molt per ell, perquè le coneix. Coneix ell, coneix la seva família i sap que aquest jugador pot donar tant des de la banqueta com a titular. I al final el que m'has preguntat, si tu vols jugar a Champions i arribar lluny, has de doblar les posicions. És un jugador clarament que al principi no serà titular, però Flick, com és a dir, rendiment és rendiment. Lo bo és com Gordon, és a dir, te poden jugar a diverses posicions, tenen gol, tenen assistències i te donen una opció que puja en nivell de l'equip. Ronnie Bardi, evidentment, sortirà, no? Ha tingut molt pocs minuts, no va tenir aquest impacte que s'esperava, no? Clar, està amb Lamine, compartir la posició única, el que podia jugar Ronnie Bardi, per això l'ha perjudicat. Però és que Adeyemi te pot jugar per l'esquerra, en punta, i si us recordeu del partit Dortmund-Real Madrid en la final de Champions, sí, que va fer un partidàs brutal per l'esquerra com a extrem, a més ell treballa molt defensivament,
3: sí, exacte, sí.
5: És molt implicat, té molt bona actitud en aquest aspecte. Terzic, entrenador actual, entrenador de Bilbao, fa un error i le canvia perquè pensava que està cansat i

0: s'arrevela una mica i a partir d'aquí Madrid empieza a dominar. Però és un jugador supervàlid, és un jugador que té molt bona edat, la inversió no és alta i, repeteixo, clau és que l'entrenador coneix a perfecció un jugador com a persona.
1: Sí, sí, si Flick l'ha demanat és que clarament veu que, sí. Que el, i és veritat que ha tingut lesions els últims anys, però bé, vull dir, es tracta d'intentar, no?, que aquesta part doncs es pugui mitigar i es prem al màxim el seu rendiment, que potencial en té, perquè a més el que diu el Bojan, que el Barça ja el va tenir damunt la taula, no?, quan era un cadet infantil,
0: cadet,
1: no?,
0: sí,
1: un cadet. I pel preu, doncs, és possiblement una oportunitat que si et surt bé, doncs haurà resultat barat. Et preocupa l'acumulació d'extrems? Creus, estàs tranquil amb el tema sortides, Ferran, Rafinha, que s'ha parlat...
0: A veure, si us recordeu, l'any passat havia partit de Chelsea i contra Atlètic Madrid. Jo crec que no jugava ni Pedri ni Rafinha perquè estaven lesionats.
2: I si el Barça hagués passat a semis, no hauria jugat Lamin.
0: No hauria jugat, exactament. Per tant, tu has de fer planificació de plantilla, ha de ser d'un gran club, tant si és Barça, si és Madrid, si és Juventus, si és Bayern, ha de ser dos jugadors de nivell per posicions. Després, hi ha entrenadors que saben gestionar i hi ha entrenadors que no saben gestionar egos o minuts dels jugadors. Hi ha tants partits de la Lliga, de Champions, de Copa, de les seleccions, que evidentment hi ha minuts per tots. Tenim de tenir en compte de que davant de centre encara no s'ha firmat. És a dir, tots esperem Julián o algun altre, però no s'ha firmat. I en aquests moments Barça té Adeyemi, Rafinha, Gordon i Lamine, no té més. I has de tenir 6 jugadors dos per posicions. A més, aquesta polivalència dona molta més tranquil·litat.
1: Mm-hmm. Coincidiu vosaltres?
2: Sí, jo crec que el que diu el Bojan, si vols aspirar a guanyar-ho tot, com el Barça aspira, a més, amb un any postmundial, que tots sabem el que passa als grans clubs anys postmundial, quan han tingut 16, 17, 18 jugadors que pràcticament faran molt poques vacances i descansaran molt poc, són anys de complicats i de lesions. Per tant, jo sí, crec que hi ha molta gent que diu ve aquest i on jugarà? Segurament jugarà, perquè moltes vegades ara, l'altre dia, pensant deia, ja d'inici, primer partit de Lliga, Frenkie no estarà, Bernal no està perquè està sancionat, Gavi, Pedri, però a veure com arriben, és que ja tindràs alguna posició que no estarà. Això al final passa, necessites, com diu el Bojan, les posicions doblades, i si les tens doblades per dos grans jugadors, doncs millor que millor, perquè és el que dèiem abans, Lamine es lesiona l'última vegada el dia del Celta, que pràcticament ets campió. Queda molt poc per acabar la Lliga, sí. Tot i que queda un clàssic, però queda molt poc per acabar la Lliga. Recordo que el dia següent del dia del Celta, Flick li dona l'oportunitat a Bargi de jugar i no respon, i després posa Rashford per la dreta. Potser si hagués estat a Adeyemi, hagués jugat a Adeyemi.
0: Després, Ferran, no hagués passat. No són totes planificacions, solo l'actual temporada. És a dir, a ti te surt una oportunitat de mercat, jugador que coneixes de 24 anys, saps que l'any que ve Rafinha tindrà 32, 33, és a dir, has de pensar també una mica en
1: i que tindràs pas. Problemes de fair play l'any que ve pel
3: aquesta
1: tema
3: altra,
1: de Montjuïc.
2: Has de fitxar molt perquè l'any que ve vés a saber el que podràs fitxar.
3: Hi ha una lectura, perdona, una petita apunt. Hi ha una lectura que faig aquests fitxatges, Gordon i Adeyemi, els dos, lectura defensiva del Barça. Crec que hem vist que el problema d'aquesta temporada del Barça, més que la defensa en si, era la poca capacitat per tapar la passada, no?, per pressionar el passador, que és on el Barça crec que va marcar la diferència fa dues temporades, i no tant, sobretot al principi d'aquesta. I amb aquests dos jugadors, com ha dit el Bojan, Adeyemi és un futbolista que treballa molt en defensa, i Gordon, ho estem veient al Mundial, és que no para, és que està atossigant sempre el primer passador. Crec que el Barça guanyarà molt, no només ofensivament, sinó defensivament, perquè a més tenir aquests dos implica que els que li vulguin guanyar el lloc i la plaça hauran de córrer com ells.
1: Sí, sí,
2: a més, el que deies tu, ara ja dos extrems per posició, teòricament hi ha un davant de centre, que és Ferran, però jo, si m'has de preguntar en aquests moments, jo crec que Ferran acabarà marxant aquest estiu.
1: Uf. Mm. De moment converses hi ha hagut amb Ferran, a veure què passa, perquè és veritat que es porta molt bé amb jugadors del vestidor.
2: Si no vol renovar, l'has de vendre aquest estiu.
1: Sí, sí, perquè l'any que ve acaba contracte i, evidentment, no et pots permetre que un jugador que té mercat doncs marxi gratis. Parlant d'això, clar, en el mercat que està fent el Barça aquest estiu és important la notícia que ha comunicat el club avui, no, Clara?
4: Sí, que s'ha completat amb èxit la emissió de bons, que, perquè ens entenguem una mica, és com aconseguir un préstec, que per 5 milions d'euros amb venciment l'octubre del 2036, que és el límit per tornar-los, i un cupo fix del 5,14%. La demanda ha superat l'import ofert i la totalitat de l'emissió s'ha col·locat en menys de dues hores en un grup d'inversions nord-americans. Els fons obtinguts en aquesta primera emissió es destinaran a reforçar la tresoreria i a continuar avançant en l'execució del seu pla estratègic en línia amb els objectius de creixement i consolidació financera del club. Goldman Sachs, per cert, ha actuat com a entitat directora i agent col·locador d'aquesta emissió.
1: I dos apunts per tancar, encara en clau de mercat, un dels joves del planter que ha estat en dinàmica del primer equip que marxa.
4: Sí, Andrés Cuenca, el còmode Cesc Fàbregas, va debutar la temporada 24-25 amb Flick contra el Young Boys a la Champions. L'any passat va jugar cedit al tram final a l'Sporting de Gijón i ara marxa per el Cesc del còmode Cesc Fàbregas, perdó, per fins al 2030. El Barça es reserva un 20% d'una futura venda del futbolista andalús.
1: I un últim apunt, en aquest cas fora de l'àmbit esportiu, hem pogut saber avui a RAC1 que el Tribunal Català de l'Esport ha estimat parcialment el recurs presentat per Marc Síria per les signatures que la Junta Electoral li va invalidar durant el procés electoral i que li van impedir ser candidat.
4: Li van faltar 90, recordem, ho va recórrer el Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana, que li va tombar la reclamació, i ha estat el Tribunal Català de l'Esport qui ha estimat parcialment aquest recurs, tot i que no es pronuncia sobre si Síria hauria d'haver estat candidat. Considera que la Junta Electoral no va complir amb l'article 48.5 dels Estatuts i no va donar-li els dies preceptius per verificar les signatures i que directament les va considerar invàlides. A més, eren errors formals, diuen, i no essencials, i hi havia opció, per tant, d'esmenar-los. Síria podria demanar la reparació patrimonial a la Junta Electoral o bé la repetició del procés electoral, però pel que sabem no ho farà, i d'aquí uns dies ho explicarà tot plegat en una roda de premsa.
1: 11:26, Clara, gràcies.
4: Bona nit.
1: Hem d'anar cap a Nova York amb el Damià López. Hola, Dami, bona nit de nou.
5: Bona nit, Oriol.
1: Perquè està a punt de començar aquest acte amb les rodes de premsa oficials de la final del Mundial.
5: Sí, ja som aquí en un espai que ha reservat la FIFA, vaja, al centre neuràlgic de Nova York, no massa lluny de Times Square, multitudinari. Estàvem comptant aquí i dèiem que si no hi ha un miler de periodistes, vaja, no se li... Jo crec que hi ha 1.000 periodistes aquí, ben bé, entre 900 i 1.000 periodistes, espanyols, argentins i de tots els països.
1: Déu-n'hi-do, eh?
5: I bé, doncs... Sí. Bé, et pots imaginar, el que diem, no? És la final més esperada per la FIFA i per tot el món. I bé, doncs això està a punt de començar. Els treballadors de la FIFA que estan posant ordre, estan demanant ja a tothom que vagi prenent seient, i estem esperant la compareixença primer a Espanya de Rodri i de Luis de la Fuente. Després hi haurà una breu pausa. Ara mateix hi ha alguns companys, sobretot de televisions, que estan fent uns últims stand-ups en les posicions on s'asseuran els protagonistes, i els micròfons, els seients i al vell mig la pilota que ningú voldrà tocar, també el trofeu de la Copa del Món. I a continuació, després d'aquesta breu pausa, doncs parlarà Leo Scaloni, i en aquest cas no el capità, que és el que seria preceptiu, perquè la roda de premsa oficialment el que diu és que, i el programa és que parlen els seleccionadors i els capitans. El que passa és que ja saps que els argentins són molt supersticiosos.
1: Fins i tot en això, mare de Déu.
5: Sí, sí, en tot, no hi ha excepció. El 2022 va parlar el Dibu Martínez, el porter, i com que van guanyar, doncs torna a parlar el Dibu Martínez, i s'estalvien que surti Leo Messi. Hauríem de veure si en aquesta ocasió perden,
2: vols dir, Dami,
5: què passaria el 2030, si torna a parlar el Dibu Martínez o canvien.
1: Diu,
5: què
1: dius, Ferran,
5: perdona?
2: No, Dami, que dic que sí, vols dir que només és supersticiós això.
5: Bueno, sí, també hi ha un punt que Messi probablement no vulgui
2: parlar.
5: No té gaire
2: ganes de parlar.
5: Ja, però no creus que en una ocasió així, que potser, bueno, ara ja no sabem si és el seu últim mundial, perquè ja comencen a córrer moltes teories, que el, quan va acabar la final de 2022 deien, bueno, potser 2026 arriba, però en un rol de suplent. Sí, sí. És, el que torna, és el que tornaríem a dir ara, perquè 2026 s'han classificat gràcies a una jugada increïble, no? Avui li dèiem a Cucurella, no?, que com entra per banda dreta i com la posa. O sigui que ara diem, bueno, 2030 ja no tornarà a tenir aquest rol que té ara, però com a suplent potser sí, no? Però, bueno,
1: 2000, tindrà 43 anys, eh? 43 anys. És veritat que el fet de poder jugar un Mundial
2: potser,
1: aquí...
2: Va, ja el treuen com
3: a cap nou,
2: com,
3: no?
2: Com el Cid campeador.
1: No, no, Roger Saperes porta dies amb la imatge de Messi aixecant el títol mundial al Camp Nou, perquè
3: clar, per això.
1: Això hauria de passar, que la final fos al Camp Nou també.
2: Això per començar.
5: Sí, també pot ser que s'ha
1: s'han d'ajuntar aquí molts factors, s'han d'ajuntar molts.
2: Té més pinta que serà el Marroc, em
5: sembla. Sí, sí, totalment.
1: Les relacions geopolítiques no van per un camí que pugui fer pensar el contrari. Escolta, Dami, que m'ha anat molt a barraca abans amb Cucurella i no hem tingut gaire temps de parlar. Lamine s'ha entrenat.
5: Lamine s'ha entrenat, però cada vegada m'arriben més informacions que no va massa finet, eh? No va massa finet. No va massa bé ni de...
1: O sigui, perilla,
5: ni d'ànim... No perilla.
1: Ah.
5: No perilla, però només per un motiu. Perquè és la final d'un Mundial.
1: Sí, s'han de cremar les naus, però...
5: Sí, sí.
1: Vull dir, no sé si... Com si...
2: Però que torni bé, eh?
5: Això jo no ho puc garantir. No ho puc garantir, no puc garantir ningú, però aviam, la qüestió és que no és un cop, no és un esquins, és una qüestió de sobrecàrrega. Però ja sabeu, tots els que hem fet esport, després parlarem perquè apareix Rodri.
1: Ai,
5: al costat de Ladislao García, responsable de comunicació del primer equip de la Federació Espanyola, apareix Rodri, que parlarà en primer lloc, després Luis de la Fuente.
1: Doncs de seguida sentim les explicacions de Rodri, del capità de la selecció espanyola, també del seleccionador Luis de la Fuente. En aquest acte, molt a l'americana, que s'ha fet amb les rodes de premsa, fins i tot cobrant entrada, amb algunes llegendes, vull dir que ho han muntat tot, el circ aquest que fa la FIFA, fins i tot amb les rodes de premsa, que ara de seguida sentim tan bon punt doncs, estigui tothom col·locat, però és un símptoma més que aquí la FIFA ha volgut comercialitzar-ho absolutament tot.
2: Com diumenge, no? Que la mitja part durarà 30 minuts com si fos una Super Bowl o una cosa d'aquestes, una cosa poc habitual, no? Bé, començant per les parades aquestes d'hidratació, que són parades publicitàries perquè hi hagi 3 minuts d'anuncis. Hi havia estadis que no calia fer una aturada d'hidratació així. És Estats Units. Per ells l'esport és un espectacle.
0: Sí, sí. Dins de FIFA s'han incorporat la gent de, important de màrqueting dels Estats Units, perquè allà tot és espectacle, si no és espectacle. Clar, tu has de ser assessorant, estar assessorant segons el mercat que vas. I FIFA això sí que ha fet.
1: Mm-hmm. Preocupats amb tema Lamine, que ara ho deia el Damià. De moment no comença la roda de premsa, de seguida que ho faci la sentirem.
3: Clar, davant d'una final d'una Copa del Món, efectivament, si no estàs trencat, arriscaràs, o sigui, és que és inevitable, és una cosa que és molt probable que només et passi un cop a la vida, pot ser que li passi una altra, però és molt probable que només puguis jugar una final de Copa del Món a la vida. El que passa és que si realment tens problemes musculars, com diu el Dami, també hi ha una probabilitat molt alta que durant el partit et puguis trencar.
2: A veure, que jo no sé si després parlarà també de la Fuente. Sí. Al diari li hem fet una entrevista avui a de la Fuente i ha dit que era un cop que tenia... de la jugada al penal.
1: Ya veurem. Sentim Rodri.
6: Bueno, pienso que el apoyo es importante, pero al final los partidos se disputan en el campo. Nosotros hemos tenido un recorrido durante todo el torneo donde los estadios había muchísimas camisetas de España. Hemos sentido el apoyo de toda la gente en los estadios. No sé en el partido si dices tú que van a ser más, bueno, pero nosotros confiamos en el apoyo de nuestra gente e intentaremos dar absolutamente todo por ellos.
7: Miguel Ángel. Hola, Rodri. Buenas tardes. Miguel Ángel Díaz, en directo en el partidazo de COPE. Decías tiempo atrás, estamos en un ciclo ganador en el que se ha ganado una Nation, en el que se ha ganado una Eurocopa. Llega el momento de intentar levantar la Copa del Mundo. ¿Qué supondría para todo este equipo y también para ti? Porque eres el único que puede presumir a nivel individual de tener el Balón de Oro. Sé que estamos en un torneo colectivo, pero que ¿Qué supondría para todo este grupo, por lo que viene haciendo en los últimos años, levantar esa copa?
6: Bueno, como dices tú, venimos de un proceso gradual de crecimiento, donde hemos visto a un equipo madurar a lo largo de los últimos años. Creo que lo dije en su día, que este equipo y esta generación iba a dar que hablar y que el camino hacia llegar a lo más grande que puede conseguir un futbolista, que es levantar la Copa del Mundo, tenía que ser precisamente el que hemos hecho, demostrar al principio en pequeña escala con la Nations League, ser capaces de demostrar que podíamos ganar, luego continuar con la Eurocopa, con la dificultad que eso conlleva, y ahora estar en la final de una Copa del Mundo. Así que contentos del proceso que ha llevado el equipo, pero no paramos ahí, nuestra ambición va mucho más allá y bueno, el domingo tenemos ante nosotros un reto muy bonito por delante para hacer inolvidable, yo creo, como dices tú, a una gran generación.
8: Rodri, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Salomé Fajardo, de Win Sports.
3: Estamos haciendo ese camino, Rodri, cualquier cosa que diga el jugador de la selección española.
1: Aquestes són les primeres impressions de Rodri. Evidentment, li fan més preguntes. Després parlarà també Luis de la Fuente sobre aquest mig del camp, en què Rodri, evidentment, és protagonista. Què creieu que farà Luis de la Fuente a la final? Perquè Pedri ha estat suplent els dos últims partits. Creieu que continuarà amb Fabián? Sí, Correas, tu ho tens clar.
2: Jo crec que sí. Mira, jo pensava que a la semifinal faria el canvi i tornaria a jugar Pedri, i no ho va fer perquè li va anar bé al partit anterior, li va anar bé a la semifinal. Jo crec que continuarà treure, si està bé Pedro Porro i està bé Lamine, treurà el mateix 11. A més, em sap greu per Pedri, perquè sóc molt de Pedri. Però sí que és cert que no ha arribat bé al Mundial, ha arribat molt, jo diria que molt cansat, molt trinxat, i Fabián està millor.
0: Jo penso que Luis és molt de Fabián, i li porta equilibri en la posició posicional, és a dir, si Pedri te pilota, s'avança, intenta d'arribar des de la segona línia, Fabián amb el Rodri, que està fent un grandíssim campionat, li dona una mica més equilibri defensiu.
2: No creus que ell és de com diu algú, de Rodri, Fabián, sí, o Pedri o Olmo, que és el que va fer abans. Una mica contracorrent, possiblement, va fer Pedri Olmo jugar, però a la que ha vist alguna cosa que no anava bé, sí, ha tornat a Fabián Rodri i per davant, o Pedri Olmo. I, evidentment, ara ha de jugar Olmo perquè per mi està sent un dels millors jugadors del Mundial.
3: Jo entenc tot això, però a mi, que hi hagi una final d'una Copa del Món, que Pedri estigui en un dels dos equips,
1: sí,
3: i que Pedri no jugui a titular, a mi... Ja sé que ha jugat dos partits fluixets, jo entenc que Fabián, quan ha entrat, ho ha fet molt bé, i suposo que és el que acabarà passant, però uf, és que no deixa d'escamar-me, perquè per mi és el futbolista, el millor migcampista del món. I, de fet, els 20 minuts, no, el petit, o els 15 que va tenir l'altre dia, no, Cameo curtet, em va semblar que tornava a tenir aquesta finura, va haver-hi dos o tres jugades que vaig pensar, és que és diferent. Però entenc els motius, entenc que ha succeït d'aquesta forma, i esperem que d'alguna forma pugui ser protagonista, si no és com a titular, des de la banqueta, perquè en una final pot ser molt protagonista entrant des de la banqueta també.
1: Seguim sentint... Ara més a dir alguna cosa més?
0: Sí, vull dir que el Fabián és campionat, té dos Champions League en dos anys, i és el típic jugador que no es veu tant, però és un jugador que porta molt equilibri, i sobretot en transicions,
3: sí,
0: defensives, perquè tenim de tenir en compte que a Argentina no li importa tenir la pilota. Argentina inclús pot deixar a Espanya que domini, i Espanya dominarà. Però, clar, la entrada d'Enzo des de segona línia, si juga de Paul, si no juga de Paul, que s'incorpora molt, que té aquest últim passe, el Fabián és molt posicionat. El Fabián te compleix aquí, i, a més, juntament amb Cucurella, cobreixen perfectament la zona esquerra on Messi actua.
1: Seguim sentint Rodri.
9: Contarte qué significa para ti poder jugar una final y que del otro lado esté Leo Messi. Te lo pregunto no solamente como jugador, sino como seguidor del fútbol. ¿Qué significa que del otro lado pueda estar Messi cumpliendo de alguna forma un ciclo en lo que es la Copa del Mundo y lo que es en el fútbol?
6: Bueno, Messi no creo que haga falta expresar lo que es como jugador y lo que significa para Argentina. Creo que evidentemente para mí es el mejor jugador de todos los tiempos y es un jugador que ha sido capaz de liderar a su selección y llevarla en Qatar a ganar la Copa del Mundo y en este caso a la final. Pero creo que Argentina es mucho más que Messi. Creo que ha demostrado ser un equipo muy completo con jugadores de altísimo nivel y que a día de hoy, sinceramente, creo que somos los dos equipos que mejor juegan de manera colectiva, por así decirlo. Así que, evidentemente, habrá que tener en cuenta a Leo, pero también a muchos otros.
10: Juan, aquí.
11: Rodri, acá. Juan Irigoyen, del Diario del País. Hablabas recién que le decías a tus compañeros antes de la semifinal que había que tener no tener miedo a perder, ¿no? ¿Cómo cambió tu rol en el vestuario de la Eurocopa a este Mundial?
6: Bueno, siempre hay un crecimiento, siempre hay una oportunidad de mejorar, de crecer dentro del grupo. Ahora me toca ser el capitán, que es un pasito más, ¿no? En ese rol de liderazgo que entendía que tenía que tener por la demarcación que desempeñaba. Y bueno, aprendiendo, sobre todo de los capitanes anteriores, de lo que supone, creo que tiene su complejidad, tiene una parte que sí que tienes que trabajar, porque ahora tus compañeros se van a fijar un poco en ti, ¿no? Sobre todo en los momentos difíciles, en los momentos de más dudas. Y yo creo que ese es el paso que he tenido que hacer hacia adelante. En el resto tampoco ha cambiado mucho, seguimos siendo un equipo muy muy parecido y muy maduro, en mi opinión.
10: Vamos al fondo.
12: Rodri, hello. May I have an answer in English, please? Hi.
6: No lo veo.
13: La primera, este torneo es el que más pases ha acertado. Has tenido que lidiar con las lesiones.
1: Doncs li pregunten també en anglès a Rodri en aquesta roda de premsa que estem també oferint aquí en directe al Tu Diràs, roda de premsa oficial prèvia a la final que es jugarà d'aquí a menys de 48 hores, aquest Espanya-Argentina. Ara li preguntaven a Rodri també per Messi, Boyan. Clar, és que és possible que sigui un dels partits icònics, no?, que d'aquí uns anys recordaràs de dir, ostres, va ser aquest Messi contra Lamine, aquest no?, Argentina-Espanya, guanyi qui guanyi. Clar, no sé si hi ha hagut un traspàs, diguéssim, de crac a crac d'aquesta manera, intuint que Lamine Yamal, doncs, evidentment, tindrà una trajectòria que potser ja se l'ha equiparat a Messi en moltes coses. Vull dir que no sé si d'aquí uns anys recordarem aquesta final, creus, del Mundial del 26 com un dels partits icònics de la història del futbol.
0: Evidentment que estem parlant de tots dos equips de jugadors que estan acostumats a jugar a grans escenaris. Tots han jugat copes, champions, partits, derbis grans, però evidentment crida molt l'atenció això. Ara, no estan en igualtat de condicions. Jo penso que Lamine està donant molt més de lo que la seva condició física li permet. És un jugador, repeteixo, que no ha entrenat un mes i mig abans del campionat. No té una base física. Ell només té un treball que és evident, el que està fent Luis de la Fuente és tàctic des del primer dia en el Mundial. Llavors aquí no hi ha treball d'aeròbic, no hi ha treball de velocitat, no hi ha treball de resistència, tot està dirigit de cara de partit. Llavors Lamine està a 50 o 60% de la seva capacitat física, que ja se la veu, cada partit va de més a menys físicament, no futbolísticament. Llavors, aquí no tenim un Lamine ben preparat per enfrentar una final que ja se la nota, i per això aquesta petita lesió que té, o sobrecarga de lo que se diu, quan tu estàs bé físicament, quan tu estàs a tope, tens una bona base, la sobrecarga se va en dos dies, però quan no la tens, la sobrecarga dura. I, evidentment, la teva pregunta, aquest partit se podrà recordar durant molts anys, però Lamine, jo estic segur de que anirà per camí de crac, perquè ha demostrat, tant futbolísticament com en la seva actitud de cara de companys. treballa molt defensivament, i això han recalcat dins del Barça, i inclús el porter de la selecció espanyola fa dos rodes de premsa que va dir a Lamin no li cal dir de que treballi defensivament per a l'equip. Què vol dir? Que és un bon company, solidari, i és molt solidari.
1: Hi ha altres coses que a altres jugadors els costa molt més d'entendre. És a dir, jo recordo el mateix Messi, no? que en els inicis ostres, doncs potser no donava alguna pilota que havia de donar, vull dir que potser fins i tot hi havia aquí un punt més d'intel·ligència tàctica. Home, estem davant d'un dels partits que serà, sens dubte, icònics del Mundial,
3: clar,
1: no?
3: Estem,
1: vull dir...
3: Clar, el que no sabem és què passarà, i quan acabi segurament el situarem a una banda o una altra de la història. És a dir, igual és un partit superavorrit, que no passa res, un 0-0, i acaben penals, com aquell Brasil-Itàlia del 94.
1: Però només pel gest, allò de...
3: Sí, no, no.
1: El passamans...
3: Tot allò que passarà a la prèvia...
1: Messi i Lamin, que es tornen a trobar després de la banyera...
3: Sí, o sigui, tot això que passa és o sigui, top. O sigui, dels top 3 dels partits això, que jo recordo de...
2: Això, avui ho parlàvem amb amics.
3: De grandesa.
2: És una cosa...
1: És irrepetible.
3: Sí.
2: No,
3: Matrix.
2: Irrepetible és que Messi i Lamin possiblement es tornin a enfrontar en un escenari com aquest. A mi el que em sembla una cosa paranormal és aquella foto.
3: No, estadísticament sí. És més...
1: Quines probabilitats
2: hi ha?
1: Que
2: no és ni casualitat.
1: Que tu...
2: o sigui, és una cosa paranormal. O sigui que,
3: és impossible.
2: Que fa 20 anys
3: que fa
2: es fessin aquella foto.
3: Un bebè random qualsevol.
1: I un Messi que tampoc era un crac mundial.
3: No, Messi havia de fer tot aquell camí.
1: Clar. Vull dir, aquesta foto, clar, és del 2008, és?
2: Sí, amb Messi amb 19 anys i més o
1: clar, vull dir, era una promesa i s'intuïa, no?, que el Barça podia acabar pivotant al voltant de Messi. Però li faltava per fer tot.
2: Podries agafat un nen entre milions.
1: I podria haver anat a fer la sessió Santi Ezquerro, entén-me, vull dir.
3: I segueix una vida... Foto,
2: era un calendari amb 12 fotos.
3: Sí, sí, no, no.
2: O sigui, a Lamin el podia haver agafat Messi com el podia haver agafat Santi Ezquerra. No
3: caldria sé, veure però... la vida de... Si van fer altres com aquest, la vida dels altres nadons,
1: bueno,
3: no?
1: Tu ara aquí te'n rius, però tenen una entrevista als altres que
3: clar,
1: van sortir.
3: Crec que la tenen, calendari. De fet. Sí, sí, és bona idea.
1: Doncs seguim escoltant Rodri, va, en les impressions prèvies a aquesta final.
14: Sos una pieza clave del Manchester City, ganaste el Balón de Oro, entre otros tantos, la Eurocopa con España, obviamente, una carrera espectacular. ¿Cuánto cambiarías por ganar el Mundial? ¿Cuánto de todo lo que ganaste cambiarías por ser campeón del mundo este domingo? Y felicitaciones por tu carrera.
6: Gracias. ¿Cuánto cambiaría? No lo sé, yo ya le he dicho que lo más grande que te puede ocurrir es ser campeón del mundo, ¿no? Y a partir de ahí, entendiendo eso, pues evidentemente que muchas cosas, pero lo importante no es que cambiarías, que no, es creo que todo es un proceso para alcanzar algo tan importante como esto, ir educando a tu cabeza, por así decirlo, o a tu mentalidad, que puedes seguir haciendo cosas grandes. Y es el reto que nos falta a muchos de nosotros, el aspirar a lo más grande. Y ya te digo que contento con la carrera, pero siempre hay ese punto de ambición de seguir queriendo ganar.
1: Aquí a la izquierda, Rodri.
15: ¿Cómo estás, Rodri? Buenas tardes. Bueno, casi muy buenas noches. Las formas del día domingo para ustedes, ¿cómo lo ven? ¿No renunciar a su juego o buscar la manera de sacar adelante esa final para levantar esa segunda copa para ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Renunciarían a su juego si faltaría la necesidad de hacerlo?
6: No sé qué juego tenemos nosotros. No hay un juego definido para un equipo. Son momentos de los partidos. Lo que entiendes que debes hacer, no creo que todos los partidos sean iguales, yo creo que no se ha visto la misma España en todos los partidos, dependiendo del rival. Creo que el partido del domingo va a ser un partido diferente, creo que va a ser un partido más de duelo, más físico, donde tendremos que estar preparados, y yo creo que si algo caracteriza a esta selección es saber cómo jugar los partidos dependiendo del momento. Entonces yo creo que podemos adaptarnos a defender, a contraatacar, a tener el balón. Creo que en ese sentido somos muy completos y es lo que nos ha llevado hasta aquí.
16: Rodri Alejo Rivera de Canal 9 de Buenos Aires. ¿El que gana la mitad de la cancha gana el partido el domingo?
6: No lo sé, no lo sé. Yo creo firmemente en la importancia de la figura del mediocentro y del centro del campo para llevar a los equipos a ganar. Creo que el fútbol de los equipos pasa por ahí, y más en el fútbol moderno, y bueno, ellos tienen un gran centro del campo, nosotros también, así que será una batalla importante. No creo que sea definitorio, pero sí que el que salga con el control tendrá más opciones.
10: Última ahí enfrente.
17: Rodri, Diego Torbis, Bola VIP Brasil. ¿Qué?
1: Doncs pregunta en anglès per Rodri. Abans, clar, sentia Rodri parlant sobre una qüestió que li deien, ostres, què canviaries tu per guanyar aquest Mundial? I pensava, ostres, per exemple, Lamin, o, clar, Cubarsí no, perquè no va estar a l'Eurocopa, però estem parlant que amb 19 anys recent complerts podria haver guanyat Mundial, podria haver guanyat Eurocopa, i al Barça li falta la Champions, però, vull dir, anys per guanyar-la en té.
2: A nivell vull de clubs, estem parlant si que... guanya el Mundial només li falta la Champions, i a nivell individual la pilota d'or.
1: Clar, amb 19 anys.
3: No, que ha sigut segon. Vull dir que no, sí, sí, s'hi ha quedat segon. O sigui, al final,
2: no li falta de res.
0: Però aquí, el que és molt important, i més a més ens demostra el cas de Rodri, Rodri amb el City aquest any va fer una temporada normal, eh? Sí que venia d'una lesió important, tampoc ha estat bé físicament, però el que és, està en un bon equip. El que és, està arropat de jugadors que estan en forma i jugadors que estan bé. El mateix, Lamine, és un crack mundial, però Lamine dependrà de com irà Barça com a equip. Jo no tinc dubte de que anirà bé, però és a dir, quan estàs en grans escenaris i guanyar grans títols, depens molt d'equip. Vem en cas de Messi.
1: S'ha acabat, Dami, la roda de premsa de Rodri, eh?
5: Sí, s'ha acabat la roda de premsa de Rodri. De la Fuente serà imminent. De fet, el cap de premsa, el responsable de la premsa s'emporta Rodri i acte seguit vindrà amb De la Fuente. Bé, l'anècdota, l'última pregunta d'un periodista brasiler que ha fet al·lusió a les provocacions dels jugadors argentins. Ha preguntat a Rodri si les temen, i hi ha hagut un rum-rum aquí per part de la premsa argentina, perquè justament un brasiler li ha preguntat a Rodri per les provocacions de la selecció argentina. Ha dit Rodri que s'espera una batalla al mig del camp. Ha destacat el mèrit que té les dues finals de Mundial aconseguides. El procés de la selecció argentina, ha dit que Messi és el millor jugador de la història, però que Argentina és més que Messi, que no vol assumir cap favoritisme i que a partir d'aquí doncs espera una batalla al 50%. Per tant, esperant ara Luis de la Fuente, veiem si ens dona alguna pista també sobre l'estat de Lamine Yamal, un Rodri tranquil, reposat, a l'espera de la gran final de diumenge.
1: Sí, s'està parlant molt en aquestes últimes hores, en aquests últims dies, sobre la duresa de la selecció argentina. Se'n va parlar a la semifinal, fins i tot de la permissivitat arbitral, i sentíem ahir, de fet, Joan Laporta, que deia que, ostres, que si l'àrbitre sap interpretar bé el partit, Espanya té les de guanyar. No sé quin partit us espereu vosaltres des d'aquest punt de vista. Quina final...
3: A veure, sembla ser que sobretot en les semis hi ha hagut bastant ronrons sobre el fet de que s'intentava que no hi hagués cap vermella. Què vol dir? Que perquè hi hagués una vermella havia de ser un pal estratosfèric. De fet, va haver-hi alguna entrada, una de crec que va ser Tchouaméni, terrible també, que no sé si va ser Tchouaméni, un migcampista de França, que era la vermella i no es va revisar.
2: Fabián, diria.
3: No? Sí, sí. I el partit d'Argentina també un cop de puny, només començar el partit, que era la vermella claríssima, però està clar que el que volen, el que es prioritza als Estats Units, al final, és el que deia el Bojan, no només el comercial, el futbolístic també ha de ser espectacle, i les estrelles no poden faltar. Li van treure una vermella a un jugador perquè pogués jugar a l'estrella dels Estats Units, volen que ningú es perdi aquests partits, i jo entenc que farà, per exemple, per una vermella farà falta que treguin un ganivet, perquè si no jugaran 11 contra 11 durant tot el partit.
0: L'àrbit és de Eslovènia.
3: Sí,
0: l'àrbit és un àrbit que aplica estrictament reglament. Li falta un punt de donar avantatge i fluïdes de les jugades. És a dir, però anem a veure com ho portarà a la final. Jo diria, a la teva pregunta, Oriol, que Argentina, a l'Argentina s'ha aplicat reglament 100%. És a dir, una falta, pitada, totes. Penalti, tots. Saque de banda, tots. Corners, tots. No puc dir que l'Argentina està afavorida, perquè el gol El gol que l'anulen a Egipte, la prèvia falta al central d'Argentina.
3: Sí, al United.
0: Sí, sí. Bueno, es pot pitar? No se pot
3: pitar. Lisandro.
0: Lisandro, sí. Si se pita, no passa res, segueix. Llavors dius, a l'altre equip li pitarien? Jugada era de crac. Si Messi estava implicat o Argentina en aquesta falta i acaba finalitzant una jugada estratosfèrica, perquè era estratosfèrica, de Hassan, tallarien la jugada de Messi? Intervendria VAR o no? Jo no ho crec. Per tant, jo no puc dir que Argentina estava afavorida de que se li pita el que no hi és, no, simplement se li pitat tot. S'ha aplicat reglament que altres equips no. Inclús havia una polèmica que valors d'Argentina, quan jugava Argentina, tenien xip, i de diversos partits no tenien xip. Això m'ha dit que la coneixo, selecció de Croàcia. I llavors m'he explicat això. Dic, ostres, no m'he donat compte ni he llegit. Diu, pues si rasques una mica, te donaràs compte.
1: Déu-n'hi-do. Sí, sí.
2: Croàcia sí que...
3: A Croàcia li van fer
2: el dia de Portugal, sí que...
1: Sobre aquesta qüestió, Albert Ferran, bona nit.
13: Bona nit.
1: N'ha parlat Laport, del
13: sí, jo crec que és
1: espanyola, sobre aquesta duresa i aquesta permissivitat potser arbitral.
13: Sí, per mi de moment és el document de la prèvia. Eimeric Laport, en declaracions al diari Marca, prou contundent, destaca l'agressivitat dels argentins i veu clau on posi el llistó l'àrbitre.
18: Es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos ha extrañado muchísimo, que se deje pasar, sobre todo siempre a Argentina, además, que es un equipo que deja muchos recaos y eso en el fútbol pues no creo que se debería dejar, y eso creo que es parte del trabajo de un árbitro, ¿no? De controlar estas cosas y de que al final no le comen la tostada al árbitro. Al final, si un jugador puede hacerlo o dos, pues el partido va a ser un descontrol. Entonces, tiene que haber una persona que controle estas acciones y que eso sea fútbol y no otra cosa.
1: Doncs deixant una mica la responsabilitat de tot plegat al criteri que vulgui aplicar l'àrbitre, sí, des d'un principi. Zlatko Vincic.
13: Sí, l'eslové.
1: No ha tingut possiblement la seva millor temporada.
13: No és dels que més li agrada, per exemple, a Molló. Jo crec que Molló és crític amb Vincic, que va ser l'àrbitre que va xiular a la final de la Champions del 24, sí, la del Madrid.
3: El que es va carregar Camavinga contra el Bayern.
13: Sí.
3: Una segona groga.
13: Correcte.
3: Que jo crec que a la final de la Copa del Món no s'atreviria.
13: Crec que no.
3: A ensenyar, crec.
1: 4 minuts per la mitjanit, hem de fer una pausa. I de seguida, insisteixo, estem pendents que comparegui Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, en la roda de premsa prèvia oficial, prèvia a aquesta final del Mundial, que es jugarà d'aquí a menys de 48 hores. Ara tornem.
19: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
20: Ocasión Plus.
21: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
22: Propera parada, Plaça Lesseps.
23: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!

0: vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com.
1: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
2: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
1: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
2: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
1: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
3: RAC1 Podcast.
1: Amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
4: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat
5: 69.323 69323
4: Sèrie
5: 124 124.
4: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: li faran un marcatge individual, però que estaran molt atents, dic demà, vull dir diumenge, però que estaran molt, molt, molt atents a... evidentment a Messi, entenent que hi ha molts altres jugadors diferencials que si tu et focalitzes molt en Messi, doncs evidentment et poden complicar la vida.
1: És pitjor fer un marcatge individual, un jugador elèctric ràpid i un jugador desequilibrant. Ja hem vist el partit a Lamin, la seva millor versió, el marcatge en zona és sempre millor, és a dir, jo entro, tu me cobreixes l'esquena, l'altre també per l'altre costat, i és reduir espais. I jo penso que Messi tindrà demà, en diumenge, moltes dificultats entre Cucurella, el Fabián i Laporte. En aquesta zona on ell actua 70-80% durant el partit, serà una zona molt, molt ben coberta.
2: Jo crec que la millor forma de defensar Messi és tenir la pilota, perquè Messi és un jugador que, òbviament, no participa molt en la part defensiva, i el que necessita és la pilota al peu, i a partir d'aquí estan passant coses. No? L'altre dia crec que Anglaterra s'equivoca regalant tants minuts de possessió a Argentina, que vol dir moltes possibilitats de pilota a Messi, i a partir d'aquí que passin coses. No? Per mi, Tuchel es va equivocar moltíssim, a sobre no va haver-hi gaire futbolistes a prop de Messi, tant individual com en zona, és a dir, s'entrava sol, estava en molts espais, i és un suïcidi per la qualitat que té. Per tant, crec que si la selecció espanyola té, només amb el fet de tenir la pilota, cuidar-la, ja desactives bastant l'efecte de Leo Messi.
3: Oh, a veure, marcar Messi sempre és complicat, però crec que en el partit més mal de cap tindrà Scaloni amb com marcar Lamin que De La Fuente en com marcar Messi, simplement perquè Lamin intervé molt més que Messi en cada partit i té moltes més opcions de marxar el seu rival en aquests moments. Però Messi és el que deia l'Albert, és de moments, i l'altre dia va aparèixer en un moment clau per fer el segon gol.
0: Seguim sentint Luis de la Fuente.
4: Esto es un partido de fútbol, y el que mejor juegue, el que mejor domine esas situaciones, el que minimice las virtudes del rival, pues estará más cerca de ganar, pero siempre siendo fieles a nuestro estilo, que creo que los dos estilos, por eso habla de similitudes. En la propuesta futbolística creo que tiene bastantes similitudes.
5: Damián.
4: Gracias.
5: Hola, Luis, buenas noches. Damián López de RACU. Antes Iván te preguntaba por Lamin, por cómo estaba. Dices que está bien, pero ¿cuál es su estado físico exacto? Hemos visto alguna imagen en que se veía que caminaba un poco raro. ¿Está al 100%? ¿Arrastra los golpes habituales a esas alturas? Si nos puedes dibujar un poco cómo es la situación con él.
4: No, Damián tiene un golpe fuerte, recibió cuando el penalti el otro día, además en una zona muy dolorosa. Es lo que llamamos coloquialmente un bocadillo en la zona del muslo y es muy dolorosa, pero aguantó el partido perfectamente y tuvo por precaución, ayer tenía una ligera molestia y preferimos pues que se descansara, era además su día de descanso, entre comillas, ese descanso, ese entrenamiento invisible que decimos, y lo cumplió. Hoy también ha estado participando con el resto de compañeros en el entrenamiento con total normalidad. Está bien, o sea, quiere decir que no hay ningún problema con él, está en perfectas condiciones físicas.
5: Óscar.
0: Doncs explicant Luis de la Fuente, a pregunta de RACU, a pregunta del Damià, que és un cop el que té Lamin, que no és una sobrecàrrega, això facilitaria, no?, que pugues tenir més minuts el diumenge, entenc.
1: Un bocadillo, si és un bocadillo el que diu Luis, és una rotura de fibres, és a dir, però no és la rotura de fibres quan te passa en un sprint i notes com una pedregada, el que es diu. Es pot jugar i de la manera com t'escalfes, si t'escalfen prèviament amb una mica de cremes, aquestes antiinflamatòries, pues pot actuar perfectament.
2: Clar, és que és la jugada és que és molt clara, perquè és la jugada del penal i al final és un cop de peu molt fort no, a l'alçada de la cuixa i efectivament és una trencada, no, de fibrilar que fa molt de mal, sobretot, fa mal, però si és només dolor, hi ha moltes fórmules per jugar un partit amb dolor.
3: Sí, no. Ho va dir Luis de la Fuente i jugarà sense cap problema, com diu el Bojan. ja l'escalfaran bé.
0: Clar, això amb calent no...
3: Vàries vegades, perquè igual ho han de fer a la mitja part, perquè si dura 30 minuts, possiblement ho hauran de tornar.
0: 30 no, 17. Ara en parlarem del show que s'ha muntat diumenge.
2: Jo el 17 ho vull veure.
3: Jo també.
2: A mi no m'encaixa.
0: Ara en parlem perquè...
3: Les actuacions.
0: Dami, s'ha acabat la roda de premsa de Luis de la Fuente, eh? No tenim el Damià, de seguida que el tinguem.
6: I soc.
0: Ah, ara. S'ha acabat, eh, de la Fuente?
6: Sí. S'ha acabat Luis de la Fuente, que ens explicava quina era la situació amb la Minya Mal. I bé, doncs ara tenim, jo crec que un descans d'uns 12 minuts abans que aparegui Leo Scaloni i també el Dibu Martínez, espera que m'estic aixecant, de la meva posició, en aquesta sala multitudinària. Ja et dic, ara estic aquí on ha parlat Luis de la Fuente i jo diria que hi havia aquí un miler de persones. No sé si tens dos minutets, Oriol?
0: Sí, mira.
6: Sí, vente para acá un momentito.
0: Ah, sí, fantàstic.
6: Sí, espera, que... Ven. Espera, que he criat el Fede Gélic.
0: Ràdio en directe.
6: Company de Ràdio Mitre. Era el periodista que vam conèixer a Qatar 2022, que se sap totes les capitals del
0: món. Ostres, me'n recordo.
6: Si li voleu preguntar alguna. Oh. Senyor Fede Gélic. Qué alegría.
7: Sí, me acuerdo, Damián, cuando nos escribimos antes del torneo, dijimos, ojalá nos encontremos en la final. Y era como un deseo, no un ruego. Pero bueno, de repente nos encontramos en la final. Y creo que sí han llegado los dos más fuertes, porque España era otro contendiente de fuste. Qué bueno que estuvo con ustedes, ¿no? Y nos encontramos definiendo la gran final. Pero si nos ponemos a pensar, ¿hace cuánto no se encuentra frente a Argentina y España? Desde
6: 66.
7: Triunfo de
6: Argentina. 2-1 con Argentina.
7: Argentina con gol de Artime, creo, y Onega.
6: Y Pirri para España.
7: Bueno, me lo encontré de nuevo porque es un rival, dos potencias, y que se han enfrentado muy pocas veces de manera oficial. Así que bueno, sigo creyendo que Argentina está un escaloncito por debajo, pero que va en la final, por ahí valen otros componentes para poder ganar.
6: ¿Cómo has visto a Rodri y a De La Fuente? ¿Qué te han parecido?
7: Bien medido los dos, sí. Pero sobre todo me gustó la parte del proceso, que es lo que yo destaco de España. Es un plantel muy joven. Ese plantel puede ganar este Mundial y el que viene, que son locales, lo pueden volver a ganar porque van a tener, ¿cuánto? 28, 27 años, Lamin con 22 años. O sea, en parte nos preocupa. Yo creo que esta generación de España es como la de Francia y de Rusia, que tiene para ganar una Copa o dos. Y eso es lo que da un poquito de congoja a los argentinos, porque creemos que Messi es para ganar una Copa más, esta generación, y que se encuentra con un contendiente brutal en esta gran final.
6: ¿Te parece que te pregunten alguna capital desde Barcelona?
7: No, más.
6: Espera, que te pongo los auriculares. Pregunteu-li alguna.
0: Clar, és que... No, ara no estaven aquí el Correas, el Boyan, l'Albert Fernández buscant països. Hola, què tal? ¿Cómo
7: sí,
0: estás?
7: Acá estamos, expectantes.
0: Venga, yo había pensado en Nueva Caledonia.
7: Ah, Nueva Caledonia es Numea.
0: Sí, senyor.
7: Ahí nació Cristian Carembé. Sí.
0: No en falli ni una. Correas, va.
3: Turmenistán.
7: La capital de Turmenistán es Ashgabat. Ahí la pueden encontrar.
1: Sí. Turkmenistán.
7: ¿Turkmenistán? ¿No es Ashgabat o todo?
3: Sí.
7: Ah, bueno, está bien.
0: Sí.
7: ¿Y una más tengo?
2: Sí, yo tengo
7: una. Me encanta, chicos, que me quieran.
2: Yo tengo una.
7: Dígame.
2: Sri Lanka.
7: Sri Lanka tiene dos capitales. Colombo, cuando era Ceilán, y otra es Supratemi Kote.
0: Es espectacular.
7: Que es la segunda capital.
0: Es espectacular.
7: Y cuando vaya para España, cuando vaya a Barcelona a visitar a mi amigo Damián, le prometo ir al piso y hacemos una charlita más sobre el tema.
0: Y tan. Será un placer. Bueno, cuídate, y a disfrutar también de la final.
7: Y suerte el domingo, ¿eh? Vale, suerte, pero bueno, ojalá la pelota caiga para el lado argentino. Pero qué linda final que vamos a ver y vamos a ser testigos privilegiados de una gran definición de la Copa del Mundo.
0: Sin duda. Cuídate mucho. Un abrazo.
7: Saludos.
0: Doncs, increïble.
6: Gràcies, Fede.
0: El Fede, que no en falli ni una. És increïble, Dami.
6: No, és un fenomen. El Fede, que sempre explico, el vaig conèixer fent un tema a la zona mixta de l'Argentina-Aràbia, perquè Argentina havia viscut un desastre, i me'n recordo que ell i altres companys que són per aquí em van dir, Argentina saldrà campió, tu no te preocupes que Argentina saldrà campió. Ells ho veien claríssim, i Argentina va acabar campió al món.
0: Per cert, hi ha molta preocupació, Dami, amb aquestes últimes hores del tema de l'aire, del cel de Nova York. Ho dic perquè ara estic veient una notícia que és que Trump ha amenaçat el Canadà amb aranzels pels incendis que estan contaminant l'aire dels Estats Units. Vull dir que...
6: Disculpa de Canadà, no?
0: Sí, clar.
6: No, Oriol, jo ja he explicat en els diferents programes, avui a RAC1, al Versió, al 9-7, etcètera, que aviam, és la realitat. Eh? Ahir el cel feia impressió, de fet tu caminaves per Nova York i vaja, a 20 metres els edificis, l'Skyline, els gratacels eren imperceptibles, no? El cel era una massa uniforme de color gris que es espantava una mica. Però jo crec que, a veure, evidentment, no hi entenc de meteorologia i segurament per la gent més vulnerable, gent gran, doncs, pugui haver-hi hagut problemes, però jo pensava que no vaig tenir problemes en respirar, és la gent que ha anat a córrer ahir, etcètera, i tot depèn de la qualitat de l'aire. Però avui, per exemple, aquest matí el cel ja era de color blau. De color blau total, és el primer que ha fet tothom quan s'ha aixecat, ha mirat cap al cel. I jo crec que hi ha hagut un punt, diria, una miqueta de clickbait, saps el que vull dir? O sigui, una miqueta de... que el partit hagi corregut perill, la disputa d'una final d'un Mundial, amb tot el que implica, tota la logística, que el dia següent, tots els vols que hi ha... Vaja, a mi m'ha semblat que hi havia un punt d'exageració, tema de problemes respiratoris, que el partit es podia suspendre, i m'ha semblat una notícia molt, molt, molt exagerada, realment.
0: Sí, o sigui que... de tota manera... és el que dic, Trump ha fet una publicació a la seva xarxa social, Truth, dient responsabilitzem el Canadà per no mantenir adequadament els seus boscos, fet que ha provocat que Estats Units pateixi una invasió innecessària d'aire brut, contaminat i nociu, la qualitat del qual és perillosa i totalment inacceptable.
8: Però quants incendis hi ha als Estats Units, també? Perquè n'hi ha moltíssims.
1: Los Angeles.
2: Sí, a Califòrnia va segurament el pitjor del segle, va ser Califòrnia, però en fi.
0: No,
6: que avui està la cosa molt controlada, eh? Avui el cel ja estava blau i és més, ja el diguem que el baròmetre ja no és el partit, són els entrenaments, i aquest matí Espanya i Argentina s'han entrenat sense cap problema. Si hi hagués hagut algun perill, haguessin suspès els entrenaments o s'haguessin posat algun pavelló, i en canvi s'han entrenat sense problema.
0: Va agafant color Nova York, i ens deies que encara no hi havia molts aficionats allò amb samarretes ni d'Espanya ni d'Argentina, però entenc que amb el pas de les hores hi va ben, aquest desembarcament gradual.
6: Sí. Avui ja el centre de la ciutat està ple d'aficionats espanyols, argentins, i demà ja tenim el banderazo a les 5 de la tarda a Times Square. Tenim el banderazo, que serà una concentració massiva d'aficionats argentins, i que serà, vaja, un esdeveniment absolutament, ja et dic, multitudinari. De fet, ja m'han comentat que a les 4 de la tarda jo ja hauria de ser allà per no tenir problemes. Mira, vols que ens expliquin què és un banderazo?
0: Vinga.
6: Ràpidament. Fran Ali, Bermúdez Deportivo, amigo, què és un banderazo? Contame.
9: Un banderazo es un ritual de los hinchas argentinos organizado a un horario en particular, en un lugar específico, preparado para poner el repertorio de canciones, ¿no? De lo que es toda la hinchada argentina, que creo que son muchas.
6: Mañana hay que estar, ¿no?
9: Mañana creo que hay que estar, ¿no? Si es un lindo espectáculo para todo el mundo, ¿no? No se ve esto en ninguna selección. Es algo que tienen que vivir porque creo que se transmite la pasión y el sentimiento que tiene el hincha argentino por la selección y por el fútbol argentino. Imagínense lo que debe ser la pasión por un equipo de fútbol si... por la selección es esto, ¿no? Porque hay una pregunta que se le hace mucho al hincha argentino, muchísimo. ¿Qué preferís? ¿Que tu equipo gane la Copa Libertadores de América o que tu selección gane la Copa del Mundo? Y hay muchos que eligen la Copa Libertadores para su equipo. Entonces, imagínense, dimensionen lo que puede significar que muchos argentinos que sienten el fútbol y es su única alegría, tras tantas pálidas, ¿no? En lo económico, en lo social, ¿no? En viajar todos los días 3-4 horas en micro para ir al trabajo, ¿no? En encontrar un deseo de triunfar, entre comillas, ¿no? Porque el fútbol es una ilusión, ¿no? Uno piensa que gana y no gana, gana los jugadores, ¿no? Imagínense todo eso en un lugar con 500.000, 2.000, 4.000 argentinos que cantan lo mismo en el mismo momento. No, imagínense lo que es, ¿no? Es una pasión inexplicable y hay que ser argentino. Nosotros tenemos una frase que también dice: no traten de entenderlo, porque hay que sentirlo. El fútbol argentino se tiene que sentir y por eso es un espectáculo que hay que vivirlo.
6: Pues lo viviremos, porque además arrancamos el programa mañana a la hora que arranca el banderazo. Por cierto, Frank, que antes se lo quería comentar a Fede y se me ha olvidado, vosotros que sois la famosa banda que viajáis juntos.
9: Te adivinó las capitales, ¿no?
6: Las adivinó 3 de 3.
9: Sabe todas.
6: No falló. Vosotros habéis hecho el Mundial en coche. Habéis estado manejando, conduciendo. Increíble.
9: Ostras. Mira, creo que lo económico es una dificultad, no solamente para los hinchas, para los periodistas también, y más los que nos autogestionamos los viajes, ¿no? Viajamos, empiezo el raconto, ¿no? 16 horas en micro, desde Miami hasta Atlanta, en un ómnibus o colectivo, no sé cómo le llaman ustedes, para que lo entiendan, que no se reclinaba el asiento. Imagínense 16 horas de esa manera.
6: ¿Cuántos ibais en el coche?
9: No, esto es micro.
0: El bus.
6: Micro, claro. En el bus, claro, en el bus.
9: Íbamos obviamente cuatro personas con un montón de ciudadanos estadounidenses, ¿no? Estábamos nosotros solos, argentinos. Después, 14 horas de viaje en auto desde Atlanta a Kansas. 14 horas de Kansas a Atlanta para volver a lo que fueron... a lo que fueron las semis. Y ahora 14 horas a Nueva York, ¿no? Es una pasión, ¿no? Nosotros somos periodistas, vinimos a trabajar, pero también somos hinchas. ¿Está bien? Y esperemos que en ningún momento se viralicen los videos de cómo festejamos, ¿no? En la zona de prensa, porque lo vivimos como de un trabajo y como hinchas.
6: Acuérdate que te tengo grabado celebrando en Qatar. Ese video es...
9: Es que es una pasión. Nosotros nos levantamos pensando en fútbol, nos vamos a dormir pensando en fútbol y vinimos al Mundial y transpiramos fútbol porque es un sentimiento, es una forma de vida que tenemos los argentinos y creo que se nota en la cancha, se notan los banderazos y se nota...
6: Bueno, a mí es que me estás poniendo la piel de gallina, se está montando una fiesta aquí entre los periodistas, ahora mismo están ya cantando el matador.
9: Es que un argentino te hace un banderazo en cualquier lado, fíjense los periodistas cómo te empiezan a aplaudir, son todos argentinos, y te das cuenta, ¿no? Y ese es el orgullo que tenemos nosotros. Después en la cancha que pase lo que quiere. Muchos dicen que no, tenemos mucha confianza, que ya ganamos la final. No, nosotros no hablamos sobre eso. Saben que las cábalas dicen que nunca podemos sentirnos ganadores de nada, ¿no? Porque el argentino siempre va de atrás, ¿no? Porque somos pobres, ¿no? Y estamos solos y estamos muy al sur del mundo. Nosotros nos sentimos así, pero la argentinidad, ¿no?, nos hace sentirnos siempre que tenemos la fortaleza, como lo demuestra la selección argentina. Lo que demuestra este equipo es la argentinidad, el no darse por vencido, el siempre tener una solución a un problema. Argentina estuvo, la selección, siempre en problemas. Y de alguna manera u otra, jugando bien, jugando mal, con entrega, con corazón, soluciona los problemas. Y eso es algo que se transmite en el ciudadano argentino. Se ve en el país, se ve cuando un argentino se va a otro país, ¿no? Y por eso digo que un argentino puede vivir en cualquier parte del mundo porque tiene eso, ¿no? Esa facilidad para resolver complicaciones, ¿no? Y es una pasión, creo que se nota, ¿no? Que cuando hablo... siento mucha pasión por mi país y por lo que transmitimos, aún con tantas, pero tantos defectos que tenemos, porque tenemos muchos defectos, ¿no? Pero creo que también tenemos virtudes y vos las conocés bien, porque nos conocemos hace mucho tiempo.
6: Incluso estuviste en Rakú una vez, imagínate. Te veo mañana en el banderazo, Fran, mañana nos vemos.
9: Nos vemos en el banderazo mañana, nos vemos en la cancha el domingo. Y repito, es solo un partido de fútbol y yo estoy con Scaloni porque creo que ha dejado un mensaje en la conferencia anterior, en la previa al partido con Inglaterra, de que es solo un partido, ¿no? Y que no hay que generar rivalidades. Somos hermanos, ¿no? Obviamente queremos mucho a España, pero mucho, ¿no? Y creo que me alegra mucho siempre verte y ver cómo la unión España-Argentina se nota a la legua. Ya nos vemos, nos sonreímos y es como si nos hubiéramos visto ayer.
6: Gracias, Fran.
9: Un abrazo grande.
6: Gracias.
9: Saludos a todos.
6: Doncs ja veieu com està la cosa per aquí, i l'hauríeu d'haver vist com gesticulava, és de pell de gallina i emotiu veure com s'expressen i com senten, com porten el seu sentiment els amics argentins.
0: Tu també les faries, les horetes aquestes amb cotxe?
6: Jo no tinc problema, jo per seguir un mundial, escolta, vaig caminant.
0: Mira, ara parlava de supersticions el Fran. Milei, president argentí, no estarà al partit per una superstició, justament, Dami.
6: Correcte, no hi serà perquè ja ha vist els partits des de la seva residència argentina, i per un tema de superstició doncs ja no ve. De fet, a Argentina hi ha tradició en aquest sentit, perquè el president Menem, el mític president Menem, no el deixaven ni apropar-se perquè el consideraven el gran malastruc, no? Aleshores, esclar, si fins ara ha funcionat que Milei no vagi als partits, com ara s'apropi, tot i la seva bona relació amb Trump, segur que estaria absolutament encantat Milei de ser al costat de Trump, però no vindrà per un tema, un altre tema de superstició, una més.
0: A l'espera estem de que comparegui Lionel Scaloni. Aprofitem per repassar altres qüestions de la final que poden ser rellevants, Albert, com per exemple, que pot semblar una cosa absurda, però les dues seleccions jugaran amb l'equipació titular.
8: Sí, l'Argentina amb l'albiceleste, per tant repetirà la samarreta de la final de Qatar, una altra càbala. També el Dibu vestirà de verd com fa 4 anys i la selecció espanyola saltarà la gespa amb la samarreta vermella. Per cert, com que la final es juga als Estats Units, la FIFA ha decidit que també hi hagi anell de campions pels futbolistes que guanyen el Mundial, com ja passa a les grans lligues esportives nord-americanes. S'han dissenyat 2.026 anells, dels quals 30 seran pels guanyadors i els altres 1.996 es posaran a la venda pels aficionats que vulguin rascar-se la butxaca.
0: I ara ho parlàvem amb el banderazo, que ja ho hem dit, seguirem demà aquí al Tu Diràs. A les graderies també s'espera majoria d'aficionats argentins.
8: Sí, de fet, s'esperen que més de 50.000 argentins es desplacin a Nova York, no tots amb entrada, però com deies, seran majoria a la graderia, com ha succeït en tots els partits de l'albiceleste en aquest Mundial. Avui la FIFA ha posat a la venda les últimes entrades, van dels 7.000 euros les més allunyades de la gespa fins als 50.000, això a la plataforma de la FIFA. Evidentment, després ja hi ha la revenda, que les entrades encara estan més disparades.
0: I està sent el Mundial dels VIPs, de les personalitats, les estem veient a cada partit. Suposo que la final serà la crem de la crem.
8: Sí, a veure, ja has comentat la situació de Milei. Com a representants espanyols a nivell institucional hi haurà el rei Felip VI, acompanyat de Letícia, la princesa Leonor i la infanta Sofia, el president del govern Pedro Sánchez i la ministra d'Esports Milagros Tolón. També, per cert, veurà el partit en directe Fermín, el futbolista del Barça, que s'ha perdut el Mundial per culpa d'una lesió. No fallarà la cita Donald Trump, que us podeu imaginar està previst que entregui el títol a la selecció campiona, i representants dels altres països organitzadors. Marc Carney, primer ministre del Canadà, que amb això dels aranzels doncs, tindrà una acollida afectuosa, i Clàudia Sheinbaum, que és la presidenta de Mèxic, a banda de la llista llarga confirmada d'exfutbolistes espanyols i argentins, Carles Puyol, Casillas, Xavi, Sergio Ramos, Agüero o Carlos Tevez, entre d'altres.
0: I ara parlàvem amb el Correas, crec que ho deia, el tema del descans, que hi havia hagut molta polèmica amb aquesta qüestió, perquè es parlava d'un descans de mitja hora. Finalment, estem parlant d'un descans de 17 minuts.
8: Teòricament, que seran 11 minuts per les actuacions musicals, entre d'altres de Shakira, Madonna i Justin Bieber, i només 6 minuts per muntar, desmuntar i, en principi, també regar la gespa. Només 6 minuts. També hi haurà actuacions musicals abans que arrenqui el partit, de Laura Pausini, Post Malone i Robbie Williams, entre d'altres. També tindrà protagonisme Tom Cruise, que farà una performance, encara no sabem exactament què, però també serà protagonista en la prèvia.
0: Com hi hagi pròrroga i penals, això serà el partit més llarg de la història, segurament, perquè amb els afegits... el descans aquest, que és veritat, les pauses d'hidratació, el descans que no és de mitja hora però és de gairebé 20 minuts.
3: Jo no, em crec que 20 minuts i el descans. Ja ho veurem demà, però si hi ha aquestes actuacions...
2: És impossible. És que és impossible. O sigui, no surten, els números no en surten, no.
3: Com Madonna no canti l'estribillo, no
8: és de
3: Maika Berger.
8: Te n'he dit 3, però són confirmats 6 o 7 artistes, vull dir que...
2: Entrar un minut cascú, si no...
8: Potser sí.
2: Entre que es munten i desmunten, no?
8: I teòricament han de regar, també.
0: Sí, clar.
8: Perquè posa l'escenari...
2: Sí, sí.
6: I a més amb la temperatura, amb la calor que farà.
0: Que no és un estadi cobert, sí, sí, és una qüestió evidentment important. Parlant de Trump, que ara en parlàvem, fa una estona Rubén Pérez, bona nit.
10: Bona nit.
0: El president dels Estats Units ha rebut Gianni Infantino, el president de la FIFA, a la Casa Blanca, i han fet una mica de balanç del Mundial, eh? No sé si ha parlat de l'aire amb aquesta qüestió que ara comentàvem del Canadà, però han fet una mica de balanç del que ha estat la competició que acabarà diumenge.
11: Sí, Infantino, per la seva banda, ha agraït Trump per l'organització del Mundial i ha assegurat que ha estat el més gran de la història, però, d'altra banda, el president dels Estats Units ha destacat sobretot les grans xifres d'assistència a tots els partits, aconseguint que els estadis estiguessin sempre plens, i ha deixat alguna declaració destacada. Per exemple, ha donat idees a la FIFA bastant curioses de cara a l'organització dels següents Mundials. Aquestes han estat les seves propostes.
12: El que hauríeu de fer és que torneu a triar els Estats Units com a seu del Mundial, però aquesta vegada deixant fora Mèxic i el Canadà, perquè ja vaig ser molt amable de ficar-los en aquest. Però hauríeu de triar primer algú altre pel següent, i després a nosaltres. Això farà que no hi hagi tanta ràbia i odi. O si no, una altra idea. Ho podríem fer a la Xina i als Estats Units. Així teniu un vol curt i agradable entre partits. Als jugadors els encantarà, això.
11: Bastant curioses les propostes. Sí. I també ha parlat també d'una de les grans polèmiques d'aquest Mundial, l'expulsió de Balogun, i després la posterior retirada del partit de sanció que va permetre que jugués contra Bèlgica. Trump ha bromejat afirmant que ell va trucar directament a Infantino per aconseguir que li traies la sanció.
12: Probablement el moment més inoblidable del Mundial va ser quan van expulsar Balogun, i vaig haver de trucar en Gianni només per fer una recomanació. Li vaig dir, deixa que jugui! No, no vaig dir això, vaig dir, m'agradaria presentar una queixa. I, de fet, no tenia ni idea de què passaria, però ja sabeu, al final va sortir millor per Bèlgica perquè va guanyar la nostra selecció amb els millors jugadors al camp. Una altra gran decisió teva, Gianni, però mai t'ho reconeixen.
0: És realment un personatge...
1: divertit.
0: Tristament divertit, sí. He de dir.
2: Un tarat.
3: Sí, però amb... no sé quan es decidirà, però amb la influència que està tenint Trump sobre Infantino, jo crec que Espanya es pot anar... acomiadant de la final del...
0: Sí, sí, abans en parlàvem. Les relacions entre Espanya i els Estats Units no... De fet, una de les imatges, sens dubte, serà la llotja. Pedro Sánchez, no? Dami, que al principi no havia de viatjar, però que efectivament finalment serà el partit.
6: Sí, sí, un dels grans enemics polítics, no?, dels Estats Units, Pedro Sánchez, és una imatge molt, molt potent. Crec que tenia un viatge a Algèria, un viatge important dilluns, però ha acomodat la seva agenda per poder ser a la llotja del MetLife Stadium, Pedro Sánchez amb Donald Trump i la casa reial al complet, és a dir, el rei, la reina d'Espanya i les dues infantes. És bastant inaudit, que en un esdeveniment esportiu hi siguin el rei Felip VI, la reina Letícia i les dues infantes. També farà una mica d'àrbitre, podem dir, entre Pedro Sánchez i Donald Trump, sense Javier Milei, com dèiem, però bé, és una llotja on hi serà tothom. És a dir, hi ha hagut un desembarcament mundial, hi va haver un xàrter de 200 persones convidats que va arribar d'Espanya, entre els quals hi ha Joan Laporta, també Deco, i bé, doncs les últimes hores ha arribat aquí també Xavi, Iniesta, Puyol, moltíssimes personalitats, llegendes, exfutbolistes. És un partit que no es vol perdre absolutament ningú i pel qual s'estan pagant entre 20 i 30 mil dòlars ja a les últimes hores. Infantino sabia el que es feia. Infantino, quan va dissenyar el quadre, ja ho ha fet de manera que si Espanya i Argentina quedan primeres al grup no es creuen fins la final, té la final que vol i a partir d'aquí a facturar com una màquina.
0: Sí, sí. A l'espera d'Escaloni, ja estem?
6: Estem a l'espera d'Escaloni, també el diu Martínez i potser de més, si pot haver-hi sorpresa, perquè
0: sí?
6: Ara estan fent, és que això és un show, Oriol, no t'ho pots ni imaginar, ara estan fent amb els fans, sí. fora de la sala on som, que ho estem veient pel monitor, estan fent un show només per fans, i ha aparegut Messi per aquí, acaba d'aparèixer Messi davant la sorpresa de tothom, i bé, està fent unes declaracions, diguem, una miqueta per sortir del pas i responent als fans, però clar, és Messi is in the house. O sigui, tenim Messi a l'edifici i és possible que, home, ja que és aquí, no sé jo si igualment per mantenir la tradició i per no trencar la superstició, no sé jo si no sortirà a sala de premsa i només ho farà el Dibu, però Messi és aquí, o sigui que és possible que el treguin també a sala de premsa.
0: Argentina volent ara que no parli Messi per no trencar efectivament la superstició. Bé, veurem, de moment que no comença aquesta compareixença de la selecció argentina, aprofito per parlar del partit, la final és diumenge, del partit que sí que hi haurà demà, que és el partit pel tercer i quart lloc. Miquel Pasqual, bona nit.
10: Bona nit.
0: Que és el que jugaran França i Anglaterra a partir de les 11, i per tant, en horari de tu diràs, per tant, tindrem un ull posat també en aquest partit.
10: Sí, els dos perdedors de les semifinals es veuran les cares a Miami en el partit que mai ningú vol jugar en un Mundial. Normalment és un tòpic, però és que aquest cop ja ni se n'amaguen no el volen disputar cap dels dos entrenadors. Primer escoltem Didier Deschamps de França i després el seleccionador anglès Thomas Tuchel.
13: Tenemos que jugar y respetar el juego sin duda. Si no hay este partido a jugar, va bien para la Inglaterra, para nosotros, pero es la Copa del Mundo y hay como objetivo el tercero puesto y vamos a hacer todo para llegar a este último objetivo.
14: Nobody of these players, no.
15: Cap jugador, tampoc els francesos, volen jugar aquest partit. Tothom vol jugar a la final i treballem per guanyar la Copa del Món, però això és així. Tenim un dia menys per preparar-nos, però ho farem professionalment, és clar.
10: We will do it professionally, of course. Ja veus, il·lusió màxima dels entrenadors. Com diu Tuchel, França va perdre dimarts la semifinal, ha tingut un dia més de preparació i és veritat que té un parell d'al·licients per agafar-se una mica més de ganes. Primer, és l'últim partit de l'etapa de Didier Deschamps a França, després de 14 anys al càrrec, amb un Mundial a Sarró, també una Nations League, el 2021, i, per cert, si algun despistat, el seu relleu serà Zinedine Zidane, hauria de firmar fins a 2030. I l'altra qüestió és que Mbappé vol ser el màxim golejador. Evidentment, hauria de marcar un gol per superar ara a Messi. Estan empatats a 8, però qui lidera la taula és Messi perquè ha donat una assistència més. N'ha donat 4, el francès de moment 3, així que si marca un gol superarà, si dona 2 assistències també abans de la final al mes. De fet, a França esperen rotacions massives, però tothom dona per fet que Mbappé jugarà de titular. Tot això, Deschamps ha volgut deixar clar que la prioritat ha de ser l'equip, no només el rècord individual de Mbappé.
16: No té cap avantatge per tenir aquest objectiu individual. Em sembla legítim, pot tenir altres coses al cap, però no és el que em porta a prendre decisions. No és un partit anònim, és millor quedar tercer que quart i farem tot el possible per aconseguir aquest objectiu. I Kylian, com a capità, també.
13: I Kylian, en tant que capità, no sí.
10: Més enllà del tema Mbappé, la majoria de preguntes a Deschamps encara anaven enfocades a l'eliminació de dimarts contra Espanya. Vull dir, bastantes preguntes, si es va equivocar, si no, perquè va treure Rabiot, confirmant el tema de Dembélé, que al descans van parlar sobre la pressió. Vull dir, bastantes ganes de cobrar-se factures, també Deschamps davant la premsa, perquè fa baixes dels equips molt ràpid. A França no hi serà Saliba, que es va lesionar de l'esquena a la semifinal. Tampoc el segon porter, Brice Samba. A Anglaterra l'única baixa és Henderson, que es va trencar el braç en aquella celebració després d'eliminar a Mèxic.
0: És el gran al·licient de demà, si Mbappé marca o no marca, quants en marca, no, per la lluita pel Pichichi, que ell, evidentment, segur estarà pendent. Vaja, si ho estava amb el Madrid i va jugar contra el Talavera a la Copa per aquesta qüestió, m'imagino que demà anirà a buscar els gols.
2: És que no és només ser màxim golejador del Mundial, sinó el ser el màxim golejador de la...
0: Sí, que si no s'haurà d'esperar 4 anys
2: de les Copes del Món, no? A l'espera del que faci Messi, anirà a anar per totes. Crec que ho vaig explicar la setmana passada, però és que és una cosa que ja ha passat als Mundials. Stoikov li va passar el 94,
0: sí, sí.
2: I no va poder fer.
3: I no va marcar.
2: Va tenir 90 minuts contra Suècia va guanyar 4-0.
3: Va acabar emprenyadíssim.
2: Va acabar els últims 10 minuts insultant a totes les defenses de Suècia perquè no li deixava marcar un gol, però estava frustradíssim.
3: Va acabar emprenyadíssim amb els seus, també.
2: I a vegades, recordeu aquell Samuel Eto'o amb el Barça campió que volia ser pitxitxin, no hi havia forma que marqués un gol?
3: No només això, sinó que va marcar Forlán en el partit.
2: Exacte, i li va treure. Vull dir, a vegades el voler marcar un gol sí o sí et pot frustrar més si no ets natural i no entrenar els gols.
3: A més, jo crec que Mbappé va a totes, però a veure, Anglaterra també, jugar contra Anglaterra, no jugar contra Cap Verd, entre tots els respectes.
2: És una rivalitat històrica, també europea.
3: No, i que Anglaterra, encara que realment el partit no serveixi per res, alguna cosa hauran de fer, perquè sí, la segona part de l'altre dia és...
2: No, i Kane també pot ser...
3: És patètic.
2: O Bellingham.
3: Després del que va fer Tuchel durant tota la segona part l'altre dia, alguna cosa han de canviar.
1: Més a més, el jugador anglès està més acostumat de participar, sigui com sigui, al partit. El jugador francès, en aquest cas, tota la selecció està frustrada, perquè... tothom donava a França com a segur finalista i possiblement guanyador. I l'únic aquí que té més motivació que ningú és el Mbappé, perquè sí que se juga algo i per ell és salvar campionat. I ser pitxitxi de campionat del món, del Mundial, és molt important.
0: Sí, sí. Doncs demà estarem pendents d'aquest partit pel tercer i quart lloc, França-Anglaterra, a partir de les 11 de la nit. Dami, si no és imminent que surtin a parlar els argentins, anirem tancant línies i ja quan ens llevem al matí, al Via Lliure, doncs sentirem que hagin dit Scaloni, el Dibu i Messi si s'anima finalment a parlar.
6: Mira, ara s'ha acabat l'acte amb els fans, un autèntic show amb Rio Ferdinand, han aparegut també, bé, Djokovic els feia preguntes, era com una mica random, no? Djokovic fent-li preguntes a De La Fuente, a Oriol ha tocat agradar les coses random,
0: sí,
6: doncs,
0: sí,
6: clar,
0: sí,
6: Djokovic
0: sí,
6: li feia preguntes a...
0: Brutal.
6: I ha aparegut, sí, brutal, i ha aparegut també Kevin Durant, o sigui, aquí apareix el que menys t'ho esperes, ha aparegut també Kevin
0: Durant. Tot barrejat dins l'olla.
6: Sí, i diguem que l'edifici, la sala, estava plena d'aficionats que han pagat per ser en aquest esdeveniment en concret i per participar en el selfie que es feien els protagonistes des de dalt. Aquí el que s'està comentant és que és possible que Messi sigui només per fer-se per participar en aquest esdeveniment, per fer-se la foto amb la copa, i ara ja els protagonistes vindran cap a la sala, on som els periodistes acreditats, i a partir d'aquí veurem, Scaloni parlarà segur, el Dibu també, i aviam si ho fa Messi, jo crec que no ho farà. Per tant, pendents, aquí ens quedem per recollir les impressions, que escoltarem demà al RAC1 migdia i a la resta de programació.
0: Molt bé, Dami, doncs ens sentim demà.
6: Fins demà, Oriol, que vagi bé.
0: Que vagi bé, que vagi bé també Ferran Correas, gràcies. Bé, Albert Fernández, Bojan Kirkić, ens retrobem.
17: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
0: Vinga, i per anar posant el punt i final al Tu diràs, hem d'explicar que, per exemple, l'Espanyol juga demà el primer partit de la pretemporada, Rubén.
11: Sí, serà contra l'Olot, començarà a les 8 del vespre a l'estadi municipal d'Olot i el partit permetrà veure els primers minuts com a pericus dels tres fitxatges fins ara que ha fet Monchi, Àlex Calatrava, Quinsley Harman i Gabriel Moscardo. Precisament el brasiler, en una entrevista a Mundo Deportivo Pública d'avui, ha explicat que el Barça estava interessat en ell abans de debutar al futbol professional.
18: Sí, antes de ir al PSG, antes de jugar personal, antes de jugar en primer equipo, tuvimos el contacto de Barcelona. Uh-huh. Pero ahí las cosas pasaron muy rápido y ahí luego jugué en el equipo principal y ahí las cosas bajaron y no pasaron. Pero sí, tuve el contacto, pero fue muy rápido y cuando jugué ahí en el equipo principal de Corinthians todo pasó.
11: Això el dia que el club ha anunciat la tercera equipació de la propera temporada, que compta amb un degradat, Antons Llima Llimona, que domina la samarreta amb detalls en negre a les mànigues.
0: A segona, un exjugador de l'Espanyol, precisament, com David López, continuarà a Montilivi i ampliarà el seu contracte, David López.
11: Sí, una temporada més, el defensa barceloní, que ha acceptat la proposta de renovació a la baixa per una temporada fins al 2027, que inclou una rebaixa important del sou. Encara està per veure quin serà el seu paper a la gespa, però David compta amb la confiança del nou entrenador, Quique Álvarez. A més, el jugador ha afirmat que es queda a Girona perquè se sent en deute amb el club.
19: Bueno, per mi, vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club, que em sentia en deute. El descens va ser molt dur per tots i bé, em sentia en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués a l'equip.
11: En una situació similar es troba el capità, l'uruguaià Cristian Estuani, tot i que de moment les posicions entre el club i jugador estan allunyades i no s'espera un acord imminent. En canvi, qui ja és a la rampa de sortida és Joel Roca, que ja és a Grècia i s'espera que en les properes hores es faci oficial el seu fitxatge per l'Olympiacos a canvi de 7 milions d'euros més variables i un percentatge de futura venda.
0: Hi ha hagut una sortida al Sabadell.
11: Sí, el club arlequinat ha fet oficial aquest matí la marxa d'Albert Tolosa a l'Europa, primera federació. Tito tanca la seva etapa al Sabadell després d'una temporada on ha alternat minuts entre el primer i el filial. Mentrestant, el conjunt de Ferran Costa continua d'estada a Salou. Demà a les 7 de la tarda disputaran el primer partit de pretemporada davant del Castelló a domicili. Per la seva banda, l'Europa també ha anunciat una sortida, la d'Àlex Pla, que deixa el club després de 3 temporades al Nou Sardenya.
0: Gràcies, Rubén.
11: Bona nit.
0: Temps per parlar ara del bàsquet, a 2 minuts per la una. Joan Ferrer, bona nit.
20: Bona nit, Oriol.
0: Perquè avui hem tingut nou fitxatge al Barça oficial, el retorn d'Agustín Ubal.
20: L'uruguaià es converteix en la cinquena incorporació dins la revolució que s'està duent a terme al bàsquet blaugrana. Ubal torna al Palau després de 4 temporades en diferents equips de l'ACB, Bilbao Bàsquet, Thunder Palencia, Coviran Granada i el bàsquet Manresa. L'han vist créixer i ara, amb gairebé 23 anys, que farà d'aquí a 24 hores, fa realitat el seu desig de tornar a vestir de blaugrana.
21: La verdad que para mí es un placer poder volver. Siempre soñé con este momento, desde que me fui en 2023, si no me equivoco. Siempre quise volver y trabajé mucho para llegar acá y estoy muy contento, muy feliz, con mucha ganas de empezar y nada, afrontar el reto, el desafío para mi vida, para mi carrera, como tiene que ser.
20: Ubal ha fet una mitjana de 10,3 punts en els 48 partits que ha disputat aquesta temporada a Manresa, i precisament el club vegenc ha fet oficial avui la sortida de l'entrenador assistent Marc Estany, que diu adéu al nou Congost després de 12 temporades i ara posarà rumb al Barça per formar part del cos tècnic de Sekulik. Més marcat, el Real Madrid ha anunciat avui l'arribada de l'aler Timothy Lou Cabarrot, el jugador que va despertar interès del Barça, però finalment l'operació es va troncar en el marc de les dificultats en les negociacions entre el Barça i Baskonia, també amb els casos de Galbiati i Xavi Pujol. El francès ha firmat per 2 temporades amb el club blanc. A l'Euroliga, el Fenerbahçe ha anunciat la incorporació de l'exblaugrana Will Clyburn, que firma per un curs amb l'equip dirigit per Yassi Kevicius, i encara en mercat, Luka Murcia ha emès un comunicat en què explica que el passat 6 de març el club i el seu jugador David De Julius van formalitzar un acord per ampliar un any més el contracte fins al 2027. El club explica que el jugador ara ha traslladat que vol marxar i el Murcia diu que s'ha vist obligat a iniciar accions legals per salvaguardar els seus drets pel perjudici que significaria la sortida del seu millor jugador, un nom, el de Julius, que recordem es va vincular amb el Barça. I un últim apunt encara en bàsquet, avui hem conegut que el proper dimarts 21 de juliol es farà el sorteig dels emparellaments de la Supercopa ACB, competició que, recordem, es disputarà a l'Olímpic de Badalona amb el Barça, el Baskonia, el València i l'anfitrió, el Joventut.
0: Gràcies, Joan.
20: Bona nit.
22: I una cançó que arribi quan no arriba l'ai.
23: I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
0: Amb la Janire Gallut, bona nit.
24: Bona nit.
0: Explicant la victòria de Mauro Schmidt en aquesta 13a etapa després d'una escapada llarga, llarga.
24: Sí, s'ha imposat en aquesta etapa, la més llarga d'aquesta edició, en final a Belfort. Schmidt, que ha aconseguit la seva primera victòria al Tour, ha superat el colombià Harold Tejada després que els dos s'escapessin a 16 quilòmetres de meta en un final ben ajustat. El suís, que l'any passat es va quedar a les portes d'una victòria d'etapa, es mostrava molt feliç.
25: Oh, it's unbelievable. I've been going the last.
26: És increïble. Crec que els últims 10 quilòmetres tenia molts flashbacks de l'any passat i no volia, sota cap concepte, arribar al segon. Però també amb el marge de temps no estava segur del tot sobre com de prop eren la resta. Així que he seguit anant al màxim fins que restaven 2 quilòmetres. A partir d'aquí ja he pensat, me l'estic jugant una mica i hauria de quedar-me a roda del rival, perquè l'any passat vaig tirar jo a l'esprint. Però per desgràcia m'he tornat a veure en la primera posició un altre cop en l'última corba i estava una mica preocupat.
25: Corner that I was a bit worried.
24: L'eslové Tadej Pogačar continua líder a la general a 3 minuts i 36 segons del danès Jonas Vingegaard, i pel que fa a l'etapa d'aquest dissabte, la 14a d'aquest Tour, serà de 155,3 quilòmetres entre Mulhouse i Lemarskane-Fellering, incloent les ascensions al Gran Baló, al Baló d'Alsàcia de nou, i el Col du Hac. Per cert, Oriol, Tour a banda, Pogačar ha mig confirmat, de fet, que disputarà la propera edició de la Vuelta. El príncep de Mònaco, Albert, des d'on sortirà la prova, des de Mònaco, ha assegurat que el corredor eslové serà el Principat, i ell mateix ha vingut a dir que si ho diu el príncep, doncs hi ha moltes probabilitats de que així sigui.
0: Doncs no ho assegura al 100%, però vaja, tenint en compte d'on sortirà la Vuelta, doncs això, molts números que la corri Pogačar. Demà més Tour. Janire, gràcies.
24: Bona nit.
23: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.

0: I acabarem amb motor, la 1 i 3, temps per la Fórmula 1, perquè aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de Bèlgica, que és la desena cita de la temporada i la penúltima, abans que arribi l'estiu. Álvaro Alemà, bona nit.
1: Hola, Oriol, què tal? Bona nit.
0: Avui s'han fet els primers entrenaments lliures i els ha dominat el líder del Mundial, Kimi Antonelli.
1: Max Verstappen ha estat el més ràpid aquest matí en la primera sessió d'entrenaments lliures, liderant per primer cop una sessió aquesta temporada, però Kimi Antonelli, el líder del Mundial, s'ha imposat a la segona sessió, on s'han marcat els millors registres d'aquesta primera jornada d'entrenaments al circuit d'Spa-Francorchamps. El líder del Mundial acaba, per tant, la primera jornada al capdavant, després d'haver superat per 190 mil·lèsimes de segon a Lando Norris, que ha estat segon. El vigent campió del món, però, perdrà 10 llocs a l'engrallat de sortida del Gran Premi de diumenge després d'haver canviat components del motor del seu monoplaça. Per darrere d'Antonelli i de Norris, Max Verstappen ha estat tercer, a poc menys de mig segon, amb Hamilton quart, amb el primer dels Ferrari. Hadjar, que també acumula sancions per la substitució d'elements del seu motor i sortirà l'últim, ha estat cinquè, amb Piastri sisè, Colapinto setè i el segon del Mundial, George Russell vuitè, a gairebé un segon i tres dècimes tot un món del seu company d'equip, el líder del Mundial, Kimi Antonelli. Charles Leclerc, guanyador de l'últim Gran Premi disputat a Silverstone, ha pogut passar avui de l'onzena posició en una nova jornada complicada per Carlos Sainz i per Fernando Alonso. El de Williams ha estat setzè, mentre que el d'Aston Martin, que s'ha perdut la sessió matinal, ja que ha hagut de cedir el volant del seu monoplaça al jove Jack Crawford, ha estat 22è i últim. Demà, a partir de les 4, la qualificació, el Gran Premi desitjat de la temporada, diumenge, a partir de les 3, a una de les pistes més espectaculars de tota la temporada, al circuit d'Spa-Francorchamps.
0: Doncs demà n'estarem pendents. Gràcies, Álvaro.
1: Gràcies, Oriol, que vagi bé. Adéu, bona nit.
2: Són 8:99.
3: Això és un fals nou.
2: Amb targeta?
3: Però si no he fet res.
4: A veure si ens movem.
3: Vaja, aquí juguen amb la pressió alta, eh?
5: Cada 4 anys apareixen nous experts mundials. Si tu també n'ets un, vine a Codere i et donem fins a 200 euros. Per experiència, Codere.
6: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
0: La 1:05, aquí deixem el Tu diràs, que com sempre ha estat possible gràcies a la redacció d'Esports de RAC1 i a l'Oriol Montfort, que ha estat al control tècnic. Tornem demà a partir de les 11, l'hora en què arrencarà el partit pel tercer i quart lloc del Mundial entre França i Anglaterra, en un Tu diràs en què evidentment estarem molt i molt pendents de la prèvia en la nit abans de la final entre Espanya i Argentina. Ens retrobem demà, que vagi bé, bona nit i bon cap de setmana.
7: Tu diràs.
8: RAC 1. Notícies. Josep Riba.
9: Bona nit, passen 6 minuts de la 1. Catalunya rep menys d'una desena part de la inversió de l'Estat a les comunitats autònomes, segons l'informe que el Ministeri d'Hisenda va enviar als grups polítics del Congrés divendres. Catalunya es va endur 1.321 milions d'euros, un 8,6% de la inversió executada a tot l'Estat, tot i aportar el 20% del PIB espanyol. Segons aquest informe, Catalunya té menys inversió que Galícia, Andalusia, el País Valencià i Madrid, que és la que més inversions acumula, amb 3.217 milions, un 20% del total, més del doble que a Catalunya. Des del govern de la Generalitat creuen que hi hauria d'haver un augment de la inversió. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha assegurat en un comunicat que estan negociant amb l'Estat la manera d'igualar la inversió amb el pes del PIB català. Ho deia també per 3CAT.
10: És cert que hem posat també sobre la taula algunes solucions per intentar millorar aquesta execució, per intentar millorar els recursos que dedica l'Estat a Catalunya amb infraestructures, com és el Consorci d'Inversions, i no vam tenir doncs, la sort que s'aprovés en el Congrés dels Diputats perquè alguns grups doncs, van votar-hi en contra.
9: Junts, amb Míriam Nogueres al capdavant, també ha criticat les dades i han lamentat que a Catalunya només s'inverteixi 162 euros per habitant, mentre que a Madrid en són 452. I Aena remodelarà la terminal 2 de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat. Les obres que s'han presentat avui s'allargaran fins al 2031 i constaran més de 153 milions d'euros. Entre les diferents mesures projectades està la d'eliminar el pont que connecta el metro i la futura línia línia R Aeroport i canviar-la per un nou pas subterrani, fer-hi entrar més llum natural, més espai pels controls de seguretat i noves àrees de descans. La directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, explicava que les obres no afectaran el dia a dia de l'aeroport.
4: Haurem de fer canvis operatius mentre s'estigui treballant a un mostrador de facturació, pues s'haurà d'operar a uns altres mostradors de facturació, però no hi haurà afecció a l'operativa i ni a la qualitat.
9: A l'exterior de la terminal es transformaran els accessos viaris i es construirà un nou hotel de 4 estrelles amb gairebé 300 habitacions. A Venezuela, el govern ha informat que s'han elevat 5.069 morts pel doble terratrèmol que va afectar el país ja fa 3 setmanes. Són 139 els que se sumen amb aquesta actualització. El president del Parlament, Jorge Rodríguez, ha sigut l'encarregat de donar les xifres que mantenen els ferits en 16.740. L'ONU, però, va assegurar que hi havia uns 50.000 desapareguts, però el govern venezolà continua sense donar cap xifra oficial. Per cert, que el terratèmol de magnitud 7,4 de divendres cap a les 5 de la tarda, hora espanyola, al sud de Mèxic, no hauria causat cap esfondrament ni dany personal, segons la presidenta del país, Claudia Sheinbaum. En un primer moment s'ha decretat el risc de tsunami, ja que el punt inicial del sisme era a prop de la costa de Chiapas, però l'alerta s'ha desactivat 3 hores més tard. Trump ha atacat a Canadà per la seva gestió amb els incendis forestals, que les últimes hores ha fet penjar a la final de la Copa del Món d'un fil. Els canadencs estan mirant d'apagar més de 800 incendis als seus boscos que han cremat prop de 2 milions d'hectàrees aquest any. Ara el fum de tot el foc ha arribat als Estats Units, on ha obligat els ciutadans de grans ciutats com Nova York, Boston o Chicago a tornar a fer servir la mascareta per sortir al carrer. El president nord-americà ha criticat la gestió forestal dels seus veïns del nord. Diu que no els mantenen i que tots aquests incendis són una negligència feta expressament. Trump ha acabat el seu comunicat a Truth Social assegurant que imposarà més aranzels als canadencs. I ara els esports. Amb Joan Ferrer.
11: La selecció espanyola segueix preparant la final del Mundial del proper diumenge davant l'Argentina de Leo Messi. El capità Rodri ha deixat clar què en pensa del 10 argentí.
12: Bueno, Messi no creo que haga falta expresar lo que es como jugador y lo que significa para Argentina. Creo que evidentemente para mí es el mejor jugador de todos los tiempos y es un jugador que ha sido capaz de liderar a su selección y llevarla en Qatar a ganar la Copa del Mundo y en este caso a la final.
11: Luis de la Fuente ha dit que no tenen preparat cap marcatge individual per Messi i que hauran de neutralitzar-lo col·lectivament. També ha explicat que Lamine Yamal va batir un cop a la semifinal davant França i que arrossega alguna molèstia, però avui ja ha participat a l'entrenament amb normalitat junt als seus companys i estarà disponible per la final. D'altra banda, demà a partir de les 11 de la nit es jugarà el partit pel tercer i quart lloc entre França i Anglaterra, amb l'al·licient de veure si Mbappé acaba com a màxim golejador o, en cas contrari, ho fa Messi.
9: I pel que fa al temps, aquest cap de setmana continuarà fent molta calor i les nits seran especialment càlides i xafogoses a les comarques gironines i les Terres de l'Ebre. El sol es mantindrà com a protagonista, tot i que es combinarà amb alguns núvols amb pols africana i a les tardes descarregarà algun xàfec al Pirineu i Prepirineu. Això és tot per ara. Per més informació podeu visitar el portal web racu.cat.
8: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
2: a RAC1.cat.
8: El portal de RAC1. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
13: Ciutadans de Catalunya.
8: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
14: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui, a l'estudi de RAC1, amb gent vinguda de...
15: Vilanova i la Geltrú.
16: Sí.
15: Horta.
16: Sí.
15: Palafrugell.
16: Sí.
15: Cardona.
16: Sí.
15: Samalús.
16: Sí.
15: La Garriga.
16: Sí.
15: La Floresta.
16: Sí.
15: Guardiola de Berguedà.
16: Sí.
15: L'Eixample.
16: Sí.
15: El Camp de l'Arpa.
17: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
14: Són les 12 i 6 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
18: Bon dia, Òscar Dalmau.
14: Avui hi ha Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
18: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
14: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
16: què ha passat?
18: Heu de saber que avui sí, últim programa en directe de la temporada de la competència 2025-2026.
16: Sí?
18: Però no per això deixarem de parlar de l'actualitat.
16: Escolta'm una cosa, és veritat, sí. És veritat lo d'ahir?
18: El què, lo de l'amnistia, allò del teixo...
16: Quina amnistia ni quins 8 quartos? Lo del Miquel Vidal que se'n va?
18: No, Manel, Manel.
16: De plega?
18: Sí, bueno, plega, sí.
16: Manel que diu que te'n vas a fer de cap de comunicació del PSC.
19: Sí. Bueno, per fi el meu somni.
18: Sí, Manel, no sé si donar-te la paraula perquè el dinar d'ahir al migdia l'has allargat fins avui.
19: Sí.
18: Es comenta que aquest matí t'has dutxat en un bar.
19: No és veritat, no és veritat. No, t'has mentit, doncs, sí, sí, no m'he dutxat en una font del carrer Montaner.
18: Ah, bueno, també és
19: molt maco.
18: També és maco, sí, sí, ara està de moda.
16: Pot ser que hagis baixat la veu una octava.
19: Sí, és que estic en edat de canviar-la.
18: Sí, just mira, se'm va. Vola perquè això, està en edat de fer canvis.
16: Parlant de l'edat, és veritat com es va dir ahir en un moment donat en aquest estudi que tenies 30 anys quan vas entrar en aquest programa a treballar?
19: És completament veritat.
18: Fa 7 anys,
16: sí, doncs estàs igual, eh?
19: Gràcies. I no és una bona notícia.
16: No. Per mi sempre tindrà 37 anys.
18: L'edat que semblava que tenia quan el va conèixer.
19: Estic atrapant l'edat que aparento.
16: Sí.
18: Més enllà d'aquest adéu...
19: Estrany?
18: Bueno, estrany. Llarg, però per maco, també una mica,
19: sí,
18: eh?
19: Sí, sí.
16: Veure si se'n va allà. Tanta merda.
20: És una mica com sopa de cabra, que marxaven i han tornat més vegades de les que han marxat, que jo estic a favor, perquè tot el que sigui Gerard Quintana, jo...
16: T'agrada?
20: Bueno, és que per mi és un referent, perquè a mi anar sense calçotet me refresca molt.
16: Pensava que parlaves musicalment.
20: No, musicalment també. Jo els vaig conèixer en el Ben Endins, del recopilatori, en directe,
16: sí?
21: Però quina
20: fins ara.
21: Però quina edat tens tu, si és de l'any 89 o...
20: Però és que ara està tot a internet. Jo no el vaig conèixer a l'hora de...
21: Que el tenies en caset i l'escoltaves al cotxe.
20: No, caset no sé ni el que és.
21: Clar.
20: Jo hi ha formats que és que no en tinc ni idea. No.

0: pedra o bueno, color, no?
1: El color de plata també...
0: El color de plata t'agrada? Ah, sí, pel sí, New Modern, no? O pel,
1: no, perquè sóc com un...
0: Com un cordit.
2: Sí. Voleu que marxem?
3: Sí,
0: no, tu ja ho faràs, calma. Tu,
2: es queden, que no puc.
4: Queden 45 minuts. Ho has dit en plural i en realitat era tu només tu.
0: Sí, sí, sí, en fi, més enllà de l'adéu del Manel Vidal i de la possible tornada de Puigdemont...
4: no, com a guionista del programa.
0: Sí, sí. Sí. Han passat més coses al món.
1: Sí, per exemple, jo també me'n vaig de vacances.
0: Ah, molt bé, felicitat.
1: I us preguntareu, on vas, Angelines?
0: La veritat és que no m'ho he preguntat, però...
1: Doncs mira, en dues paraules.
0: Sí.
1: Tossa. Mar.
0: I falta alguna...
1: I una proposició.
0: No, una preposició.
1: Bé.
0: Què proposa?
1: Cap al mig, sí, i fa cal... tossa de... mar.
0: Sí, és... De mar, sí, sí, sí.
1: Millor que la Toscana, eh?
0: Bueno...
1: Saps la Toscana d'Itàlia?
0: Sí.
1: Tosses la Toscana, tosses sí, la Toscana en platja.
0: Bueno, i sense...
4: M'agrada molt que digui, sí, sap la Toscana d'Itàlia com si hagués alguna altra Toscana.
1: Sí, bueno, d'allà, sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Bueno, l'Empordà també és la Toscana de la Toscana.
1: Però escolta, tira una cosa, eh? Sí. Una cosa, les vacances... El lloc no fa les vacances, eh?
0: El lloc no?
1: Ah,
0: no.
1: Les vacances les fa la companyia,
2: ah, sí,
1: eh? Ah. És molt important amb qui vas de vacances, és
0: a,
1: o no?
0: A l'Afganistan, no? A recollir heroïns.
1: Jo me'n vaig amb les amigues a l'Afganistan i t'ajudo.
3: Que creixin els camps.
1: Depèn de la companyia que vagis, sí, tu passes bé a l'Afganistan.
0: Sí.
1: Bueno, jo me'n vaig amb les meves amigues, sí, que ens anirem a Tossa de Mar, amb la Conchitín, vindrà la Consolín, també l'Emperín, la Pilarín.
0: Eh?
1: I farem, escolta, el que fem cada any.
0: Sí.
1: Anirem de museus.
0: Ah, de museus per Tossa?
1: Sí.
0: Ah.
1: Tenen el Museu Municipal,
0: sí,
1: que anem normalment, quan hi arribem, doncs, els matins ens els passem al Museu Municipal, que ja era condicionat.
0: És un refugi.
1: Anem a veure de pedres d'aquestes romanes.
0: Pedres romanes.
1: Que hi tenen. Són molt boniques.
0: Sí, molt sí, boniques. Restes arqueològiques, entenc.
1: Bueno, a veure si aquest any ja les han restaurades, perquè, escolta, les pedres les tenen allà totes trencades. Tu pots creure?
0: És que li torno
1: a
0: dir...
1: Escolta, però això no ho poden arreglar?
0: No, no ho poden arreglar en el sentit que vostè proposa, perquè penso que són restes arqueològiques.
1: I després... Bueno, ja que me pregunteu, anem a fer un gelat. Sempre, eh?
0: Sí.
1: El gelat del migdia?
0: Sí.
1: A les 12...
0: A les 12, un gelat.
1: Quarts d'una?
0: Abans de dinar.
1: Anem a fer gelat? Vinga, anem a la Gijonenca.
0: Molt bé.
1: Anem a la Gijonenca a fer un gelat.
0: A la Gijonenca, eh?
1: Sí.
0: Hi ha Gijonenca a Tossa?
1: Bueno, no sé, una geladeria, que li diem la Gijonenca.
0: D'acord, però sí, bueno, pot ser que sí, pot ser que no.
1: Jo sempre me demano un gelat que és com un... És un ocell que es diu Punky?
0: Sí, home, no, però... No, però en principi és una gelateria artesana i demana un ocell de la Menorquina. Bueno,
1: crec que sí, em sembla que és de la Menorquina.
0: O és de Camin. De qui és? Algú sap de qui? A qui pertany Punky, que per altra banda crec que l'han tret del mercat?
1: Ah, sí?
0: Com estàs dient? Això sí que és un programa d'actualitat.
1: A veure si ens els estan venent caducats des de fa 3 o 4 anys.
4: Calice. Calice. En Punky és de Calice.
0: És de Calice.
1: Bueno, Calice, això ho anunciava l'Iniesta.
4: Sí. Bueno, que sapigueu que ja l'han tret perquè hi ha una notícia del diari.es que diu el adiós de Punky, el histórico helado.
0: Bueno, al final posa un programa d'actualitat. S'ha parlat.
1: Pues a la Gijonenca de Tossa encara te'l serveixen. Com que està congelat, escolta, el que congeles, no?
0: No, sí, és un estoc.
1: Claro, és un estoc congelat, no es fa malbé.
0: Molt bé, doncs això...
1: I després de fer un gelat a la Gijonenca, ja cap al migdia, ja allà a la una i mitja, a les dues, que és la millor hora per anar a la platja...
0: No, home, no, no.
1: Pues anem a la platja.
0: A la una.
1: Lloguem un patí de pedals d'aquests.
0: Sí, i vostè pedala a la una sota el sol.
1: No, home, no, per la mort de Déu, per qui m'has pres. Això li deixem fer la Pilarín, que li va bé fer exercici perquè li ha dit al metge que la circulació, que la té una mica fatal.
0: Fatal, eh?
1: Pues ha de fer exercici, dic, escolta, pues tu pedala i la resta d'amigues pugem al darrere.
0: Sí.
1: Al darrere ens agafem dels pedals.
0: Sí.
1: Del pedal del patí aquest.
0: Del patí.
1: Des de darrere i ens deixem gronxar per les zones. Mentre la Pilarín ens arrossega totes.
0: Arrossega, o sigui, a veure si ho entenc.
1: Va fer molta força, eh?
0: I tant, sí, pugen un patí de pedals.
1: Sí.
0: Sis dones al darrere.
1: Bueno, sis, no. Sembla que són tres. Quatre.
0: I una...
1: I la Pilarín condueix.
0: Una de sola pedalant.
1: Sí.
0: Bueno, condueix. Fa una mica de noruec allò que pedalen. No,
1: sí.
0: No hi ha ningú al seient del costat?
1: No. El seient del costat i deixem les bosses.
0: Les bosses, eh?
1: Que així al darrere estem més còmodes.
0: Ahà.
1: No vegis com bufa la Pilarín, eh?
0: Normal, perquè està arrossegant tres persones adultes.
1: És la que té més força de totes, perquè fa ioguilates.
0: Ah, ioguilates.
1: No només pilates, no.
0: No.
1: Iogui també fa.
0: Iogui, no, ioga.
1: Perquè serà... això es diu ioguilates.
0: No, però seria ioga... Bueno, sí.
1: Fixa't. Ioguilates té molta força. Es veu que el ioguilates t'ajuda a treure la força del ventre,
0: ahà,
1: i ella treu la força del ventre i també de les parets vaginals. També va molt bé.
0: Per
1: i pedala, escolta'm, molt
0: fort. Per fer anar el patí.
1: Per fer anar el patí. Has de treure la força, ens ho diu la Pilarín.
0: Una vagina molt brutal, no?
1: Bueno, no ho sé, jo no li...
3: Jo pensava que sentiria mai aquesta frase.
1: Una vagina molt brutal, jo no ho havia sentit mai, tampoc.
0: No, però muscularment... Bueno, no sé, no m'interessa gaire, tampoc.
1: La qüestió, que pedala fort.
0: Sí, molt bé. Algú més que vulgui explicar?
4: Perdoneu, jo una cosa. Ens acaba d'enviar una notícia molt important.

0: del programa, no. També
1: Manel Vidal torna?
0: No.
1: Mira, precisament és un ex-guionista
0: del programa, una persona molt estimada per tothom, que és en Tomàs Fuentes, que...
1: Parla per tu.
0: Bueno, sí, vostè no estima ningú. Jo estava llegint aquesta notícia del diari.es, que és del mes de març d'aquest any, que diu el adiós de Punky, el histórico helado pingüino devorado por el mercado i que no sé què, tal i qual, bla, bla, bla.
2: I el... literatura, no?
0: Sí, molta literatura per, sí. per un gelat amb un pot de plàstic.
3: Perdona, ben bo és el Punky.
0: Sí. I... dies després, es veu que va haver una campanya a xarxes, sí, i claro. El Manel m'envia una notícia que diu el regreso del helado más viral d'internet.
3: Veus?
0: Total, que Punky
3: sí. va tornar.
0: Va marxar i va tornar.
3: Veus?
2: Com el Manel Vidal.
0: Com el Manel Vidal. Sí. Ets Punky.
2: El nostre Punky.
1: Bueno, però... li falten cabells per ser Punky, eh? La cresta...
2: La cresta va per dins.
1: Bueno, ni un dia sense un xiste de calvo.
4: Sí, sí. Completament gratuït. Tot.
2: La temporada que ve potser els pot continuar fent o no. Ja veurem. Algú més que vulgui explicar on va de vacances o podem començar a parlar del sí. que realment interessa a la gent?
3: No, parlem de les meves vacances.
2: Aviam.
3: Miquel sí. Cirici.
2: Miquel Cirici, sí. Molt benvingut.
3: Hola. Heu de saber que jo agafaré el meu Peugeot 407
2: molt
3: i
2: bé.
3: Faré una de les rutes més famoses del món.
2: La ruta 66 als Estats Units?
3: No, la ruta de Pedro Sánchez del 2017 per guanyar-se el favor de la militància.
2: Què diu ara?
3: Ell va anar per Xirivella, a sí. l'Horta Valenciana, i va passar per l'Entrego, per Astúries.
2: Sí.
3: Va passar per Castelló, també, sí. per Dos Germanes, per Saragossa, per Murcia, anava picant a les portes de tots els militants.
2: Sí,
3: de... els hi demanava el carnet, a dir, escolti'm, jo em tornaré a presentar perquè acabo de dimitir, però sí. ara vostè m'ha de votar, quan d'allò... I sí. sí, el van votar.
2: Vengo a conocer Dani el otro, buenísimas sí, persones.
3: I es va presentar la mesura de censura, sí. i el va fer president, sí, jo ja sé sí. que no soc ni els uns als altres,
2: no, però... I això ho farà amb un Peugeot 407,
3: sí,
2: diu,
3: un 407 sí. negre.
2: Sí.
3: Tinc el mateix cotxe que el que va fer servir sí. Pedro Sánchez, però és casualitat.
5: Sí, home, sí, casualitat.
3: Casualitats de la vida.
5: Molt bé, un català de vacances per l'estat espanyol. Deixem-nos i més diners que els necessiten. Pobrets,
3: eh? I tu on vas de vacances, Mohamed?
5: A Prats de Molló.
3: A Prats de Molló?
5: A acabar la feina del president Macià.
3: Ah, sí?
5: Vaig a reunir-me amb els francesos per negociar la derogació del Tractat dels Pirineus Hòstia. I que ens torni la Catalunya del Nord.
3: Molt
5: I
3: bé.
5: De propina, a veure si cau la Bretanya, que m'agraden molt les creps salades.
3: Molt bé. No, demana'm una, també. I tu, Jean-Paul...
6: Una pregunta. Sí. Hi ha substitut del Manel, que s'ha
3: sí.
6: dit una mica
3: sí,
6: així...
3: Sí, sí, ja n'hi ha.
6: Doncs no m'ho heu dit, però m'he preparat durant anys i que durant anys i crec que, bueno, ha arribat el moment de... Estic en el meu prime i jo crec que
3: ja,
6: puc
3: però
6: estar...
3: el substitut no ets tu, Jean-Paul.
6: Ah? I no em podeu donar una pista de qui és? Potser em podeu dir el nom i els cognoms, puc anar a casa seva a explicar-li una mica com va el programa amb un pot de propofol.
3: Què?
6: Bueno, no sé, no, si és una noia, no. Aleshores jo aniré i a mi m'agradaria que hi hagués equilibri.
3: Una noia,
6: no?
3: Diu. RQ. Fixa't, que una noia, per l'amor de Déu.
2: Està prohibit o què?
3: Home, però si teniu la Noelia, per què desgrava?
5: Sí. Clar,
3: i em teniu a mi perquè jo pràcticament no cobro res, cobro el salari mínim.
5: El salari mínim.
3: Mare de Déu, senyor.
6: Bueno, pues se sap o no qui vindrà a la
3: competència. És secret, ho sabrem el primer dia de temporada, que és el 31 d'agost.
6: Sí. Té els cabells rossos?
3: Però què preguntes ara?
6: Porta barret.
2: Porta barret.
3: Què juguem? El qui és qui, ara?
2: Jean-Paul.
6: És Alfred.
3: Bueno, escolta'm, tu fas vacances o no, Jean-Paul?
6: Sí, la qüestió és que he buscat a Booking si puc reservar en algun càmping o hotel amb la moneda de la visibilitat.
3: Ja, sí, però...
6: Però encara no l'accepten, que sí. estan en procés, que m'ho han dit, i m'ho diuen en català, perquè en Booking parla en català, no com a TripAdvisor, que sí. has de fer molts esforços i diuen la llengua a l'imperio,
3: Sí,
6: puta.
3: Sí, sí.
6: Bueno, per tant, passaré les vacances a la meva habitació. Al final s'està fresc. M'he comprat un d'aquells ventiladors portàtils que es pengen del coll.
3: Oh, que duren molt estètic.
6: Que duren sí. dos dies.
3: Sí, sí.
6: I m'ha sortit pues, una taca d'humitat al sostre que s'assembla a Madagascar, l'illa, i no la pel·lícula, que també és molt
3: sí,
6: divertida.
3: No, ja quan has dit que s'assembla a Madagascar, tothom hem pensat en l'illa, no en la pel·lícula. Una taca que s'assembli a una pel·lícula...
6: Podria ser que...
3: en un fotograma.
6: Moltes capilaritats,
3: Ja, ja, ja.
6: Aleshores, pues, bueno, així que ja sé que faré vacances. Està mirant allà amb aire fresc, que és el que al final no demano més.
2: No cal que t'emocionis tant.
3: En fi, avui també parlarem de les reaccions al TJUE sí. A la llei espanyola de l'amnistia, valgui sí. la redundància, i d'altres qüestions que preocupen i molt, per exemple, Cabrera de Mar al Maresme. Estan amoïnats perquè un grup de senglars es passeja cada nit pel poble provocant destrosses.
5: Sí. Això és com la pantalla aquesta que posaran pels immigrants a tota Catalunya, eh? I pels argentins també, perquè okay. vegin la final del Mundial.
2: Sí,
5: a Barcelona hi ha a mirar què?
3: Va, ara ja no us agrada que baixin els senglars?
2: Què vol dir?
3: Ara ja no us agrada que la naturalesa recuperi el terreno?
2: Bueno, durant la Covid es va parlar molt d'això...
3: Ah, bueno, jo me'n recordo quan la Covid... Sí. No, a nosaltres encanta veure que no hi ha contaminació, ara sí. Que no hi ha cotxes enlloc, perquè tots els ocells. Carrers estan buits, se senten els ocells...
2: Sí.
3: A Barcelona no hi ha turistes, hem descobert que a Barcelona hi ha arbres...
2: Sí, bueno, arbres i que es pot caminar pel carrer, no?
3: De, sí. Els nens tornen a jugar a la pilota a la plaça de la catedral. Per fi ens hem lliurat d'aquell tio que toca el violí amb un altaveu que ja, venga, ja prou, home, per l'amor de Déu.
2: Aprofitant, no? Per...
3: Sí, home, sí. I ara no. Ara resulta que us molesta la natura. Que jo ja estic d'acord, eh?
2: Però d'acord amb què? Si estàvem parlant d'aquests senglars a Cabrera.
3: Amb donar permís d'armes a tothom.
2: No, home, no és això.
3: Escolta, que es pugui comprar la gent una metralleta al supermercat i a divertir-se disparant contra els senglars.
2: Crec que no va així.
3: I per què no? També contra aquell veí que mira la televisió al mes d'agost. A un volum massa alt.
0: A veure, però que reprengui el tema és que l'Ajuntament de Cabrera ha demanat ajuda a la Generalitat per poder controlar un grup d'una vintena de senglars que causen destrosses al poble reiterament i venen de nit i es
5: va... Venen de nit perquè, bueno, aquí el que se t'ha de fer és la mediació, se t'ha de mediar.
3: S'ha de mediar.
5: Sí, un jutge de pau o el que sigui, algú que parli idioma porc, senglar, el dialecte senglar,
3: l'esport. A veure, qui el deu parlar.
5: És que avui és molt important l'empatia i no es pot anar a sac contra aquesta família de senglars. Els senglars també són persones humanes.
3: No, els senglars no són persones. Si són senglars, no són persones.
5: Doncs ja tenim l'antianimalista.
3: No, home, no antianimalista tampoc.
5: Molt fort que puguis dir aquesta cosa en antena. D'aquí 10 anys ho sentiràs i diràs com era jo aquesta persona escarosa.
3: Bueno, tampoc. En tot cas, si ho digués, jo diria fastigosa.
5: Val, bueno.
3: Exactament què proposes?
5: Anar a parlar amb els senglars, asseure's a la taula, senglar si tan tolc, que això va anar molt bé pel procés,
3: sí, home,
5: per desescalar.
3: I tant, fixa't.
5: I es va desescalar fins tant, perquè estan en una maestrens d'un pàrquing.
3: Però com vols parlar amb un senglar?
5: Doncs amb la seva llengua, el senglarí, jo el parlo. Sabeu com es diu sí en senglarí?
3: Com?
5: Com Jorge.
3: És igual que Jorge? Ah, això sí. I Jorge.
5: És que
3: no com diuen Jorge? Ah, val. Sí, no, hi ha un matís.
5: És diferent.
3: Sí, hi ha un matís.
5: És que al final, bueno, tampoc tenen tantes paraules, tenen molta polisèmia, perquè tenen una paraula que vol dir moltes coses.
3: Bueno, és que només tenen un ronc, sí.
5: No, són diversos, el que passa que has d'estar molt atent, perquè, per exemple, això vol dir Jorge...
3: Jorge, sí.
5: I això vol dir...
3: Què és?
5: Assegurança de vida de Jorge.
7: Vol dir Benixur.
3: I bon dia? És molt llarg, no?
5: Bon dia, Jorge.
3: Ah, bon dia. No, jo et deia bon dia seques. Bon dia seques.
5: Bon dia seques. S'ha de dir,
3: vale? Bueno, és exactament igual.
5: No sabeu apreciar els matisos. Com es nota que no parleu senglarí?
3: Sí, no.
5: Una cosa és això i una altra cosa és... Mira, deixem-ho estar perquè, bueno...
3: Sí, també hem de parlar del català internet, una campanya de voluntaris.
2: Això és important. Una campanya de voluntaris d'Aliança per la presència digital del català ha aconseguit que 500.000 d'usuaris configurin el dispositiu en català. D'acord?
3: Però Aliança Catalana?
2: No, Aliança Digital pel Català. No, Aliança... És una cosa diferent.
3: Aliança Digital pel Català.
2: Són com uns superherois. Aliança Digital pel Català són com uns superherois del català que han aconseguit, entre altres coses, que hi hagi cotxes que ja parlen en català, que hi hagi Twitter, per exemple, que parli en català...
3: Has parlat en plural. De moment hi ha un cotxe que parla català.
2: Crec que...
0: Sí, bueno, un cotxe, no, em sembla que hi ha un parell que ja s'havien anat sumant aquest any.
2: Doncs això, que és una agrupació d'entitats també com Plataforma per la Llengua, l'Obra Cultura Balear, Òmnium, etcètera, etcètera.
3: Però això no li importa a ningú, home.
2: Bueno, però això li... Mig milió de persones...
3: Mira,
2: crec que rellevant.
3: Quan has començat a explicar el titular i has dit Aliança, he pensat, bueno... Aquests no són els bons, no? Però tampoc no són els dolents.
2: Bueno, en una acció... Deixem acabar. Sí. En una acció coordinada amb el Festival Cruïlla, els voluntaris han assessorat els visitants del festival, entre d'altres, a configurar el mòbil en català.
3: Sí. Una cosa tan bàsica... El Festival Cruïlla, aquest que van fer ara fot unes setmanes.
0: Una setmana passada.
3: Tenen molta consciència els del Cruïlla, no? De la llengua.
2: Sí. De la llengua, sí, vostè també.
3: Sobretot de la seva pròpia llengua, que no els hi cap a la boca de lo drogats que van.
2: Què dius?
3: Que només hi ha que drogats en aquests festivals.
2: L'objectiu, per vostè, tot és,
3: no,
2: tot,
3: mama,
2: qualsevol festival, qualsevol reunió de gent jove.
3: Mama, papa, me'n vaig al Cruïlla perquè tinc ganes de veure un concert de Dan Peralbo i el Comboi, perquè m'interessa molt l'oferta musical de Cabralunya.
2: Escolti, Cabralunya som tots.
3: Ningú sap el que és.
2: Però vostè... Escolti.
3: Mentrestant, doncs m'apunxaré unes ratlles de MDMA pel nas. Però tot això jo faré en català.
2: Bueno...
5: I amb si no tindrem dret a passar...
0: A drogar-nos en català.
5: Que jo sí que en contra, eh? Ja sabeu que jo tot això no ho toco.
0: No.
5: Però va, perquè ho toquin els castellans, que ho toquin els catalans.
2: L'objectiu de la campanya és aconseguir que el català tingui una presència digital proporcional al seu nombre de parlants i així tinguem eines per viure també digitalment en català.
3: Doncs compte que aquest no és tema baladí, eh?
2: No, això és Anton Pazos de Vieira.
3: No n'és pas...
2: No n'és pas...
3: Fixa't tu, eh? No n'és pas un tema baladí, eh?
2: Cada cop millor i cada cop s'entén.
3: No, N'apòstrof, és accent tancat...
2: Ja l'havia entès, sí.
3: P-A-S, pas... 10 punts en lletra lleta del gran dictat.
2: Sí, exacte. Vostè és expert en tecnologia...
3: Això és Anton Pazos de Vieira.
2: Sí, què li sembla aquesta iniciativa de...
3: Molt interessant, però no tothom sap configurar el seu dispositiu.
2: Molt bé, per tant, ens explicarà com posar el mòbil, per exemple, o l'ordinador en català, una cosa tan bàsica...
3: Bueno, no ho faré jo, ho farà una intel·ligència artificial especialment dissenyada per ajudar-vos a configurar el mòbil en català.
2: Molt bé.
3: Té un reconeixement de veu.
2: Reconeixement de veu.
3: Important, eh?
2: Sí.
3: Espereu que l'engego, un moment.
2: Engeguem l'intel·ligència artificial en català, amb reconeixement de veu. Costa una mica.
3: Bueno, és Windows 95.
2: Tecnologia punta.
3: Efectivament. Veure com funciona la mar de bé.
2: Àvia.
3: Pots parlar en català.
2: Sí.
3: I va perfecte.
2: Molt bé.
3: Mira, hola, bon dia, Déu vos guarda, Maria.
8: A mi me hablas en cristiano.
2: Bueno, bueno, potser s'ha d'acabar d'afinar una mica.
3: Bueno, no? Una mica.
2: L'entrada em sembla, per ser una cosa bueno, conscienciada en català...
3: Simplement és un... És una línia aquí de...
2: És una línia de...
3: De Cobol, de llenguatge Cobol.
2: Llenguatge Cobol. Sí, segurament és Cobol.
3: Però l'acabarem d'afinar un segon. Sí. Aquí el problema és que cal demanar-ho amb educació.
2: Exacte.
3: Tu no pots parlar amb una intel·ligència artificial sense educació. Hi ha molta gent que pregunta a ChatGPT sense posar el signe d'admiració al final, home. La gent se l'estalvia.
2: Vol dir el signe d'interrogació. No?
3: D'interrogació, perdó. Va,
2: si l'admiració potser també.
3: Bueno, l'admiració, la gent me pregunta cridant, eh?
2: No, ja pot ser. Aleshores, com pregunta vostè aquesta mena d'intel·ligència artificial en català?
3: Amb educació.
2: Molt bé.
3: Dius, hola.
2: Hola.
3: Podries parlar català, sisplau?
8: I tant que sí.
3: Veus?
8: Bon dia i mori el Borbó.
2: Bueno.
8: Jo sóc Lliri, la seva assistent de veu.
3: Veus? Hi ha Siri.
2: Sí.
3: I en català hi ha la Lliri.
2: Sí, ho hem entès, Lliri.
3: Lliri, bon dia, Lliri. M'agradaria configurar el meu dispositiu en català.
8: Abans de res, necessito conèixer el teu mòbil.
3: Mm-hmm. Bueno, ja veieu que és una dona molt directa.
2: No.
3: A la tercera interacció ja em demana el número de mòbil, eh? Vol algo, vol tema, eh?
2: No, crec que...
3: Molt tema aquí, eh?
2: Crec que no és això, oi, Lliri?
3: Que sí, home, que sí.
8: No, flipat. Vull saber el model del teu dispositiu.
2: Ah, clar, vol saber el model per poder intervenir
3: perdó.
2: Fer el canvi al català.
3: Bé, tinc un Samsung Galaxy A17.
8: Un Samsung? Ets pobre, tu?
3: No, bueno...
2: A veure, un moment.
3: No li feu cas.
2: Potser s'està extralimitant, no?,
3: sí,
2: les seves opinions.
3: Bueno, tinc un Samsung perquè els experts en tecnologia preferim el sistema operatiu Android.
2: Ah, clar, és per això, eh?
3: Bueno, i perquè la mama no m'ha donat diners encara, però, bueno, ara parlàvem de com posar el mòbil en català.
8: Primer, desbloqueja el mòbil.
3: Molt bé, ja l'he desbloquejat.
2: Sí.
8: Ara, entra a l'aplicació de fotos.
2: Bueno.
3: La de fotos?
8: Ui, què és això? Aquest paquet és teu.
2: Bueno, no cal
3: entrar. Encara s'ha d'entrenar bé aquest model, eh?
2: Sí.
8: Tu sí que t'has d'entrenar. És un mitjó...
2: Deixa-m'ho estar perquè
3: crec que està
2: patinant.
3: Aquest model està al límit de capacitat,
2: sí.
3: No funciona gaire bé, l'hauré de tornar a configurar.
8: Sí. No em desconnectis.
3: Sí que et desconnecto, ho deixarem aquí, eh?
8: No em desconnectis.
3: Bueno. Costarà una mica perquè va una mica lenta.
9: Mira quina veu. Soc Manel Vidal.
3: Sí que és veritat que ha baixat unes octaves.
2: Més val que ho deixem aquí. Gràcies, José. Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
3: Tot seguit les repassem. Sí,
10: no cal moure't de recull per escoltar La Competència.
3: Va, que avui també hem de parlar de l'aval dels jutges europeus a la llei d'amnistia.
5: No, molt bé. Hem passat de demanar un nou estat d'Europa, a demanar, sisplau, que ens perdonin...
3: No estàs gaire content, amb la resolució
5: content?
3: Del Tribunal Europeu de Justícia.
5: Què d'estar content? Jo, estar content en aquesta situació és de botifler. És que no tinc cap dubte que si els polítics indepes haguessin fet la feina 2017, ara estaríem esperant que diumenge jugués la final del Mundial la nostra selecció contra l'Argentina.
3: Respira.
5: Home, que de respirar, pues, és claríssim.
3: Ja.
5: O sigui, ja fas independent i ja dues finals. La
3: qüestió és que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala l'amnistia per als encausats del procés.
11: Exacte, els exiliats, els 35 ex als càrrecs de la Generalitat perseguits pel Tribunal de Comptes i els 13 membres del CDR acusats de terrorisme, entre d'altres.
3: Resumint-ho en una sola paraula. terroristes.
6: Doncs això és un misteri, ja el tenim aquí. Bones i màgiques nits.
3: Professor, de debò, bon dia.
12: Està venint el misteri, eh?
3: La nit del misteri?
12: La nit del misteri és aquí. A mans del misteri, a mans de l'amnistia... Això de celebrar l'amnistia no recorda una situació molt concreta?
3: Quina situació?
12: Aquella parella tòxica que ho deixa, torna, després ho torna a deixar, després ho torna una altra vegada i torna, i finalment un dels dos diu, ara sí que sí, és la definitiva, trenquem per sempre, no vull saber mai més res de tu.
3: Molt bé.
12: I l'endemà la persona que deixa la relació es passa el dia pujant stories d'Instagram, ensenyant una mica de cuixa, esperant que arribi el like de la persona que acaba de deixar, i quan finalment el like arriba, pensa, veus, potser és que ho podem tornar a intentar.
3: Vostè veu així...
12: M'he cansat de pensar-ho només, eh?
3: Veu així la llei d'amnistia.
12: Jo... Tu, ell, tu, tot, tothom. Tothom.
3: Que misteri resolt.
2: Molt bé, continuem parlant de l'amnistia, de les reaccions a la decisió del Tribunal Europeu, que són diverses i variades.
11: Sí, algunes organitzacions...
2: Sobretot diverses.
11: Sí, sobretot diverses. Algunes organitzacions consideren l'amnistia una gran victòria per a l'independentisme, d'altres en demanen l'aplicació immediata i d'altres celebren la decisió del TJUE, però recorden que no resol el conflicte entre Catalunya i l'estat espanyol.
2: Bon dia, bona hora, bonjour, boni Tyler. Com esteu? Boni Tyler, pobreta.
11: Bon dia, Duque de Fire.
2: Bon dia, què tal? No feu molta cara d'estar tenint un bon dia, però... No. Bon dia, eh? Que potser va passar un camió per sobre, jo, que una furgoneta d'aquella
0: no,
2: de l'Ikea.
0: Vam estar treballant fins molt tard.
2: Treballant fins molt tard, sí.
4: Sí. Hem quedat uns temes.
2: Sí, uns temes en un dinar que m'ha arribat una foto, que us vam fer una foto del dinar, últim dinar de temporada, per no dir que era el dinar de Nadal, que un retardat.
0: Era el dinar de Nadal de 2023, concretament.
2: Sí, algú ha agafat la foto de molt amunt i sembleu les 5 tortugues ninja. Falta en trinxant. Que algú porti un gotet d'aigua i buprofè per aquesta gent jove. En qualsevol cas, jo només passava per aquí per recordar-vos que tinc una mica a Madrid, que ja el coneixeu.
11: El TV de Foix, no?
2: Exacte, i ja sabeu com més, que sempre t'he preparat una anàlisi quirúrgica dels assumptes de la meseta i voldria que parles una miqueta de l'amnistia. Crec que podem trucar, Àlex, podem trucar a TV de Foix per parlar de l'amnistia, a veure com m'han relacionat a Madrid.
13: TV de Foix, tiribu y del otro, what can I do for you, chocho?
2: Bon dia. Bon dia, TV. Què tal?
13: Ui, què passa, tierra de Satán, ¿cómo estás?
2: Bueno, mira...
13: Uy, perdóname la voz, que es que ayer salimos...
2: También, ¿eh?
13: ...con unos amigos y, bueno, en fin, ha sido muy, muy, muy larga la noche.
2: Ajá.
13: Oye, una chica como tú, llamándome a mí, ¿qué quieres de mí?
2: Bueno,
13: No te voy a dejar dinero.
2: No, es que no voy dinés.
13: Que últimamente solo me llamas para pedirme cosas, que si la peluca, que si el body con tachuela, que si préstame la garrafa de 8 litros de lubricante efecto frío calor.
2: Bueno, no truco per això, no necesito ho tinc tot, eh?
13: Però per què rechazas mis mercachifles del amor?
2: Bueno, que t'estic dient que ens està sentint molta gent,
13: Ya no quieres mis aparatos.
2: Bueno, perdona.
13: El columpio es en el que te ato y te cuelga del techo desde hace años, que provocó el derrumbe del comedor de los vecinos de arriba, ¿te acuerdas?
2: Sí.
13: Que estaban cenando y de repente tenías allí a tres niños mirándote muy fijamente atado a un columpio semidesnudo. Y yo diciendo, pues igual sí que hay que llamar al arquitecto técnico, porque esto aquí parece aluminoso y que nos acaba de caer el piso de arriba.
2: Pero corta.
13: En fin, hay otra en tu vida, ¿no? Por eso no hablamos si no te llamo yo, ¿no?
2: Pero si te acabo de trucar yo, Tevi.
13: Ay, sí, pues es verdad.
2: Truco para saber si ya arriba la noticia.
13: Sí, que el Mare Vidal se va del programa. No, menuda rata. Dije que se pase por mi peluquería.
2: Sí.
13: La cabeza mucho no le voy a poder hacer, pero le puedo hacer la manipedi por un precio arreglado.
2: No, yo me refería a la llei d'amnistia, molt més divertit, que el TJUE la avala completament en Europa.
13: Pues me alegro mucho, muchísimo, Duque, desde luego,
2: Sí.
13: Sí, claro, por fin vais a dejar a los catalanes de darnos la tabarra con lo de la amnistía esta, decirle a Puigdemont que vuelva y se busque un trabajo, por el amor de Dios, con
2: bueno,
13: ese plazo que me lleva podría anunciar champuses.
2: Yo pensaba que ens donaves suport en la nostra lluita per l'autodeterminació.
13: Pues mira, aquí en Madrid la verdad ya se daba Puigdemont por muerto.
2: Ajá.
13: Y hay muchísima gente cabreada porque los jueces europeos les han vuelto a dar oxígeno.
2: Bueno,
13: o sea,
2: claro.
13: Puigdemont ha resurgido como el ave esa, el ave Félix.
2: Fénix, L'au Félix deu ser una altra cosa, que no sabem lo que és.
13: Mira, te tengo que dejar que tengo faena. Hablando del papá de Roma, nena, por la puerta asoma.
2: Ah, sí.
13: ¿Cómo estás, cariño? Qué alegría volver a verte. Ya te has cogido vacaciones.
2: ¿Eh?
13: Sí. ve con cuidado que debajo del secador tengo al juez de arena que ha venido a que le ajuste las extensiones.
14: ¿Pero qué es?
13: Es Puigdemont, nena.
14: ¿Qué digo? Puigdemont.
13: Bueno, pues haré lo de siempre, ¿eh? El peinado de casco tipo Clip de Playmobil. Venga, bueno. Oye, chao, te dejo.
14: Adiós, que vagi bé, tu a lo tuyo.
13: Hasta luego, adiós.
14: Farem una cosa, que es continuar el programa parlant d'altres qüestions, parlant concretament, a veure, passen 4 minuts de 2:15,
0: sí.
14: Parlant...
0: No, hem de parlar de les vacances i hem de parlar, doncs, de tota aquesta gent que està agafant en aquests moments
14: bitllets.
4: On aneu vosaltres? Van una mica tard, ja, no?
14: Sí, on aneu les persones del programa, Noelia, on vas de vacances?
7: Doncs no ho sé ben bé.
4: No li diguis.
7: No. No,
14: això és de persona rica.
7: Era un truc.
0: Sí, era un truc per no dir-t'ho.
14: És Les Minute.
7: No. Sí.
14: Buah,
7: sí,
14: Les Minute, a mi també m'agrada, de tant en tant jugo...
4: Què és Les Minute?
14: Pues una pàgina que tu entres i el que ja no vol ningú, pues Les Minute, pues pots anar, per exemple...
4: A la Seu d'Urgell.
14: A la Seu, però a l'últim minut, i no t'esperen, i arribes allà i penses, buah, quantes coses tenim que no cal ni sortir de Catalunya moltes vegades.
4: Sí, tu creus, eh?
14: No.
0: En tot cas, avui hem de parlar de bitllets d'avió.
4: Bueno, sí. A mi me fa molta por volar, eh?
14: Ah, sí? Sí. Bueno, per això va tossa.
4: Jo sempre que vaig amb avió m'agafo molt fort de la mà de la persona al meu costat.
14: Encara que no la conegui?
4: Encara que no la conegui. Mm-hmm. Sí, sí, això és el que els inglesos en diuen preti privilegi.
14: Sí? Què?
4: Sí.
14: Sí?
4: Preti privilegi?
14: Sí.
4: No sabeu, no ho heu sentit
14: sincerament,
4: mai?
14: Sincerament, no sé en què s'aplica aquesta expressió. No sé d'on ve ni on va.
4: Vol dir el privilegi de les guapes.
14: Ah-ha.
4: Les que som guapes, doncs sí. Tenim certs privilegis.
14: Ah, sí? Sí.
4: És així, ho sabeu, no?
14: Ah, sí, sí.
4: Bueno, clar, tenim l'estudi tot ple de guapes.
14: Sí.
4: I això ens passa. Vull dir, si tu vas en avió...
14: Sí.
4: Si tu vas en avió...
14: Jo vaig en avió.
4: I una tia lletja t'agafa la mà...
14: Home,
4: aviam. Doncs què fas? Et queixes a l'hostessa de vol? De dir, escolti'm, no. Aquesta senyora m'està assetjant...
14: No, home, no, potser ho necessita o...
4: Ara bé!
14: Bueno.
4: Si hi ha un home com tu...
14: Digui'm.
4: Agafa la mà una tia bona com jo.
0: Una tia bona, què diu?
14: No, però això no ho faria jo.
4: A més, ojo aquí, eh?
14: És com...
4: Aquí ja no prems el botonet aquell que fa.
14: No, ja...
4: Plum! Perquè vingui l'hostia. Aquí ja no, eh? Aquí ja no vols companyia, eh?
14: Ja,
4: però
14: jo...
4: A més, vols la meva companyia, que t'estic agafant la maneta, però jo perquè tinc por, no vull res amb tu.
14: Uh-huh.
4: Però tu ja t'estàs fent la pel·lícula de...
14: Home, no, la pel·lícula tampoc. Bueno, deixa'ns explicar.
4: Sí, sí, sí, pues bueno, això és... Sí.
14: Ens deixa explicar la...
4: Preti privilegi.
14: Preti privilegi.
4: Els privilegis de les guapes,
14: sí,
4: és així.
14: Sí, sí, sí. Deixa explicar la notícia.
4: Ai, Déu meu.
14: Bueno, doncs explicarem la notícia.
4: La por que fan amb avió.
0: Però escolti, però ens podem parlar.
4: Les que ens hem fet els pits, que aquí en som unes quantes,
14: sí.
4: Aquest terror d'agafar l'avió i que t'esclati un pit.
0: Però això és un mite, això.
4: La bossa de silicó. No, és mite.
14: Com Sísif, coneixeu el mite de Sísif?
4: Perdona.
0: El dels pits de Sísif.
4: A una amiga d'una cosina de l'Amparín li va passar que anava en un avió i patapam.
14: Sí.
4: Li van explotar els dos pits.
14: Ah, sí?
4: La gent es pensava que portava airbags.
14: No, home, no. Sí, però
0: es deia Ana Obregón.
14: Això és una llegenda urbana i ara calli un moment i deixi'ns explicar.
4: Sí, perquè hem de parlar de llegendes urbanes. Miri, precisament pel que fa, però, a la compra dels bitllets d'avió.
15: Sí, perquè molta gent creu, per exemple, que comprar els bitllets en dimarts és especialment barat i que si poses el mode incògnit al navegador d'internet també estalvies. Sí. Segons un article que hem llegit a 3Cat Info, això és mentida.
14: Bueno, jo sempre faig servir el navegador en mode incògnit, eh?
4: I
14: tinc una tirita per tapar-me la webcam del portàtil,
4: sí.
14: Perquè sóc una mica hacker, furoner, en català se diu furoner.
4: Tu ets hacker, eh?
14: Sí,
4: tu poses una tireta davant de la webcam i ja et penses que això ja...
14: Sí, de la Patrulla Peluda. O sigui, depèn del dia...
4: No tens tiretes de gent adulta?
14: Sí, d'en Ravel, de la patrulla Peluda.
4: En Ravel sí, és adult.
14: Depèn del mood que tingui el dia,
4: sí?
14: Doncs me sento
4: poses
14: més Marshall, sí? Més Chase...
4: Avui què et sents? Qui series de la Patrulla Peluda?
14: Una mica Sky. O sigui, una mica...
4: I això com ho hem de traduir?
14: Doncs que tinc ganes d'agafar l'helicòpter i marxar.
4: Sí, no? Molt bé.
14: Tinc el mut aquest
4: de sortir volant.
14: De sortir volant, exacte.
0: Tots som Sky. Avui,
14: exacte. Bueno, sí. I el Manel és una mica...
4: Ara
15: aviam què ve.
0: Sí, exacte.
4: No. Sky en anglès, sabeu?
14: Sí, no.
4: Per les que no heu fet Duolingo, és esquiar.
14: No.
4: Es diu esquiar.
14: Bueno, total,
4: Sky,
14: que,
4: és esquiar.
14: Que jo me poso aquesta tireta perquè els que treballem una mica piquen codi o...
15: Però tu piques codi, tu ets hacker, realment.
14: No, ara ja ho fa la intel·ligència artificial.
4: Perfecte, molt bé.
0: Quan, llavors tu exactament què fas? Doncs
14: pues, obro les pestanyes i les tanco. Però normalment no tanco, eh? Tinc pestanyes aquí obertes que és com un vi del Priorat dels Bons del 2017, eh?
4: No em puc imaginar que és el més...
14: antic.
4: El més connectat als hackers que pots arribar a fer, tu.
14: Jo?
4: Sí.
14: Per exemple, puc entrar a Matlleu Origen
4: sí.
14: I tenir descompte del 10% en fregits.
3: Tu et creus això és hackejar? Bueno, jo... La web de Matlle Origen.
14: Bueno, i en altra... bueno, no es pot dir marques. No, jo,
3: jo l'has dit,
14: no
3: soc... i me l'has fet dir a mi.
14: També, també una altra cosa que faig...
16: Saps? És tan maco, lo de la Matlle Origen. Eh, a la part de les sí, verdures, que, és molt que plou. Bruixat,
14: allò de les verdures...
16: De tant en tant plou.
14: Allò de les verdures...
7: És com el bosc inundat del Cosmopres.
14: Però sense capibara. Perquè tu poses un capibara allà i se menja tot.
3: Sí, home, no pots...
14: el que puc, si jo accedís sí? en aquesta casa... De,
3: a quina casa?
14: De, que no es pot dir, de, que té dos cognoms.
3: La
14: i origen, aleshores...
3: Si tu accedissis a la web...
14: A la sí. web, no a la web, sinó al cervell,
3: sí?
14: el que faria és accelerar molt fort sí. el xorro aquest...
3: El xorro de l'aigua de les verdures.
14: De les verdures,
3: per donar... El perdona, vaporitzador aquest, eh?
14: I me posaria sota amb un banyador, com si fos Harlem als anys 80.
3: Molt bé. Eh?

0: No dic que no ho hagi fet.
1: Ja.
0: Jo estic en un grup a més de Telegram.
1: Sí, que home, Telegram, molt bé. Que és de hackers, eh?
0: Sí, bueno.
1: I què? Quin grup? Telegram. Es pot dir el...
0: Bueno, es diu Plantes i Flors de l'Eixample Esquerra, on la penya pues, compartim trucs d'horticultura, no? I tothom té un pseudònim, i perquè mai se sap quan vindrà el CNI.
2: Sobretot a buscar-vos sí, a Flors sí. I Plantes... Plantes i Flors de l'Esquerra de l'Eixample.
0: Que no t'acabi enviant missatges Margarita Roures del CNI, eh?
2: Sí, sí. És veritat que Margarita Roures podria estar... en un grup
1: d'arbres, sí.
2: De flors i plantes, perquè es diu Margarita i Robles.
0: Buah, quina passada, és que al final és que és veritat que aprens moltíssimes coses en aquest programa.
1: Bé, escolteu, hem d'anar un moment a publicitat, però no, quan no, tornem ja tenim un consumptori amb sí, Conrad Consum.
2: Consum sobre els pillets sí, d'avió, això us interessarà.
3: Em podeu treballar a mi l'últim dia de
2: la temporada. Tota la gent que vol marxar de vacances necessita un referent com vostè.
3: Feu la merda, jo estic fent maletes ja.
4: Com aconseguir bitllets d'avió molt bé de preu.
3: Sí, home, jo us ho explicaré jo.
5: Nosaltres som la competència.
6: Un gran programa.
3: De dilluns a divendres.
0: Amb els Oscars.
7: Així que el veus, ho saps. El cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'onda que rebé completament equipat i queda atrapat al moment. Com un amor. A primer preu.
8: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
9: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
10: Molt bé.
9: Arribarem a tot?
10: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
11: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
12: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
13: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
12: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
13: Truca al 900-903-743.
14: Verisure.
15: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
14: Sí, digui'm.
15: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els hi agradi a tots.
14: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
16: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulten les condicions a la web.
17: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la Vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
18: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i han portat la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
19: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
14: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
19: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
14: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
19: Important, en un refugi climàtic natural.
14: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
5: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
9: Estàs escoltant la competència.
15: Emetint des del polígon Can Jardí.
17: Benvingut a l'altre.
15: Serà una gran vetllada.
9: Amb els Oscars.
4: Fabio Illa.
2: Aragó!
4: Tornem a ser aquí un minut i tres quarts d'una al migdia. Noemí Polls, bon dia i bona hora.
7: Hola, bon dia. Mira, no podíem acabar la temporada sense dir que a Verisure han començat una nova etapa.
2: És una bona manera d'acomiadar la temporada. Jo crec que és la que més ens ha acompanyat d'aquesta temporada.
1: Securitas Direct?
2: Sí.
7: Mira,
1: ja no?
2: Ja no, ja...
7: Després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes. I un altre número 1 els vol acompanyar en aquesta nova cursa. El 9 vegades campió del món en motociclisme, Marc Márquez, perquè tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això, aquest estiu,
20: motiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes. Very sure.
1: Fixa't que diu Marc Márquez, però no el sentim mai, la veu, eh?
2: No,
1: és curiós, això.
21: És un altre preu, segurament.
1: Ah!
0: Perquè va amb el casco posat, tu vas amb el casco.
2: Però esteu...
0: Tu dius què?
1: No s'entendria. Clar, no s'entendria res.
2: Molt millor tenia la Noemí Pons.
0: Millor i sense casc. Perquè quan te treus el casc te queden els cabells així com si...
20: Te'ls has de pentinar. Sempre porto una pinta, segurament.
2: Sempre no porto una pinta.
1: Te l'acabes de treure el casc?
20: Has estat molt bé.
2: Ha sigut molt lletge, això. Podem acabar la menció.
1: Som amigues amb la Noemí.
2: Aquí hi ha gent que està treballant.
4: Mary Sur, que som amigues.
20: Que és com que anava a dir que a més a més ofereix una protecció millor davant dels robatoris i de les ocupacions, ja que la seva alarma amb el pany intel·ligent pot detectar qualsevol intrus abans que entri. Veus, Angelines, doncs així que et truca al 900-903-744.
1: No, ara m'he perdut.
2: No, ja...
1: 900?
2: No.
20: 900-903-744.
2: Molt bé, gràcies, Noemí. Bona temporada.
4: Ens retrobem.
1: Bon estiu, bones vacances.
4: En fi, continuem parlant d'això que dèiem abans de la publicitat, els bitllets d'avió.
1: Sí, i d'aquest article que hem llegit a 3cat Info, que diu que comprar bitllets d'avió en mode incògnit no serveix de res.
21: Sí, també, segons aquest article de 3cat Info, el que funciona realment a l'hora de comprar vols barats és comprar-los amb antelació, tenir flexibilitat de dates i aeroports i fer servir comparadors com Google Flights.
3: Ja t'ho hagués pogut dir jo, eh? Ja t'ho hagués pogut dir jo.
21: Si pensava que hi resoldríem ara.
3: Molt bé, 3cat Info. Endavant.
2: Però és important aquesta cosa del mode incògnit perquè hi ha molta gent que pensa que fent el mode incògnit doncs els preus dels avions no els hi pujaran.
21: I aquesta llegenda urbana de comprar-los del dimarts que jo no sabia que existia.
2: Això la meva germana porta 10 anys i m'ho has de fer un dimarts de mode incògnit a les 10 de la nit.
21: Que abans es veu que sí, però ara ja no.
0: I a Pernotube?
4: Continuem. Dèiem Conrad Consum de l'Agència Catalana de Consum. Bon dia.
3: Bon dia, Déu. Bon dia, Déu. El Déu que em va pelar. Hauria de ser il·legal, tot això.
4: El què?
3: Treballar!
4: Bueno, sí...
3: Amb aquesta calor.
4: Sí.
3: Que estem a 40 graus.
4: Sí?
3: Ahir en Jaume de Comptabilitat. En Jaume de Comptabilitat, un home fornit.
4: Sí.
3: Un home fort, un home saludable.
4: Sí.
3: Va patir una lipotímia.
2: Déu-n'hi-do. Pobre Jaume.
3: En Jaume va quedar esterrassat a terra.
4: Sí.
3: Tots petits, semblava que s'hi quedava.
4: Sí, em sap greu, eh?
3: Sort que fa 3 anys ens van fer un curset de primers auxilis... I jo vaig saber com reaccionar.
4: Ah, què va fer? Què podem fer, en aquest cas?
3: El vaig posar en posició lateral de seguretat.
4: Sí.
3: Li vaig prendre el pols.
4: Sí.
3: Vaig veure que encara m'atacava.
4: Sí, molt bé.
3: Li vaig procedir a obrir la boca amb els dits.
4: Mm-hmm.
3: Perquè no se'm passés la llengua.
4: Sí.
3: I llavors va venir en Joaquim, de Recursos Humans, que és molt de la broma, i se li va tirar un pet a la boca. Sempre fot el mateix, en Joaquim. És que és així, és incorregible.
4: I és el de Recursos Humans.
2: Què vol dir que sempre fa el mateix? Sempre quan hi ha
21: algú amb una discutímia.
3: Però escolta, en Jaume es va despertar de cop. En sentir el pet a la boca. Va fotre un bot que l'hauríeu d'haver vist. Va semblar una resurrecció.
4: Home,
3: aviam. Sí, sí, escolta, si algú es vol fer el boca a boca, simplement digueu no, eh? Molt millor el cul a boca. Els anglesos en diuen rimming.
4: No.
3: Però que això també està catalogat com a parafília.
4: Sí, no,
3: en fi, tot cas, jo ja vaig avisar l'Agència Catalana de Consum que avui te la treballaria.
4: Sí. I ho van entendre?
3: Sí. Tothom sap què vol dir, teletreballar.
2: Què vol dir?
3: Passar-se el dia estirat al sofà amb un ventilador de mà a centímetres a la cara i fotent-se calipos pel cul. Amb el telèfon allà, algú sap, si ja que es truquessin de la feina, que digui, sí, sí, aquí estic amb el portàtil, vaig teletreballant des d'aquí. En fi, què volíeu?
4: Bueno, jo personalment no volia res. És vostè que ha intervingut.
3: Perdona, tu m'has dit, no sé què, no sé quantos. Sí. Bon dia.
4: Nosaltres parlàvem dels bitllets d'avió i quan s'han de comprar.
3: Sí, ja sabia jo que volia comentar un tema. Els refotuts bitllets d'avió. Sí. Dels temes que em treu més de polleguera, perquè cada dia rebo a la gent que anava a consum.
4: Sí.
3: Rebent centelats de milers de consultes relacionades amb això dels bitllets d'avió i que si els he comprat i ara d'allò, vinga, i ara ja ho veu booking.
4: No serà tant.
3: Te'n rius o te'n fots?
4: No, home, hòstia, centenars de milers de queixes.
3: Perdona, t'ho demostraré. Obrim un consultori.
4: Val.
3: Amb algunes consultes relacionades amb els bitllets d'avió.
4: Sí.
3: Primera consulta.
6: Bon dia, Conrad. Soc la Júlia d'Arbúcies. Sí. Miri, fa un parell de setmanes que vaig comprar uns bitllets d'avió per mi i per la meva parella, sí, que ens n'anem a Itàlia a l'estiu. Sap allò del taló de la bota? Doncs allà, sí, diuen que és tan maco.
3: El taló,
6: Miri, vaig trobar uns bitllets molt bé de preu, sí, però després de comprar-los em va sortir allò que et surt sempre, que sí, si vols pagar una mica més per una maleta, sí, que si vols pagar una mica més per triar el seient. I clar, amb el meu nòvio i jo, que volem seure junts, és que encara estem en aquest punt de la relació, sap? Sí, doncs total, que no sé què vaig fer, però que m'ha acabat sortint els bitllets per 2.500 euros cadascun. Va, es veu que he llogat un Mercedes i tot. Vostè sap si això ho puc cancel·lar? Gràcies.
3: Home, Júlia,
4: vas apretant una mica més, i et trobes que pues, arriben com jove.
3: Volem
4: no,
3: seure junts, els seients que hi hagi més, els seients XL, hi ha més espai per les cames.
4: Amb oxigen, també demanes que hi hagi una mica d'oxigen, sí, que l'avió arribi, home, sí, això també és un plus, que hi hagi benzina, sí, que no et deixin caure.
3: Mira, escolta, deixa'm adreçar a la Júlia. Júlia, sempre és un goig parlar amb persones intel·ligents. A veure si avui tinc la sort de trobar-ne alguna.
4: Home, però...
3: Perquè pel que fa a tu, mare meva, quina sabata.
4: Home, no, però no digui això a la gent, ho ha fet amb tot el carinyo.
3: És un sabatot, aquesta noia. Estem davant d'un cas únic d'estupidesa, hòstia. Estic fart de tractar amb rucs, perquè és esgotador.
4: No pot dir això a un oient.
3: Escolta, si no pots comprar uns bitllets d'avió sense que t'estafin, jo no et puc ajudar. Què vols, que vingui a casa teva, Júlia, m'assegui a la teva falda i et vagi guiant pas per pas a la web com has de comprar-te un bitllet d'avió?
4: Bueno, la veritat és que...
3: Tinc coses millors a fer, jo. Com, per exemple, sentir la següent consulta.
4: Endavant.
8: Hola, senyor Consum, sóc en Carles de Bescanó. No, com cridis, està? No, espero cridis. Que bé. Sí. És vostè un ídol, un referent i fins i tot diria que una divinitat per mi.
3: Gràcies.
8: A veure, el meu problema és el següent. Fa 5 mesos que intento comprar bitllets d'avió per aquest estiu, que volem anar a una illa grega amb la meva parella. No li puc dir a quina illa anem perquè és una illa secreta. Ah, el cas és que jo entro cada nit al navegador en mode incògnit perquè diuen que així els bitllets són més barats. Però no ho dec fer bé, perquè em sembla que no funciona. Cada dia són més cars. Yeah. Ajuda, sisplau.
3: Ajuda, ajuda. Ajudem el Carles. Tots ajudem-lo, el Carles. El Carles de Bescanó necessita la nostra ajuda. Sí, és el típic que va a una illa secreta. A veure, Carles de Bescanó, tots sabem que vas a Santorini, una illa secreta de Grècia. Sí. Ho sabem tots, home, però que ets un imbècil.
4: Freni aquí un moment.
3: Sí, això que deia, Carles, moltes gràcies per la teva consulta. Mira, per matar-ho ràpid, Carles, això del mode incògnit no funciona. No ho dic jo, ho han dit a 3cat.info, que abans era el 324.
4: Sí, bueno, que no
3: cal... I que abans es deia TV3, o el Super3, ara no me'n recordo com es deia.
21: Hi havia el 3.
3: I l'ICAT.
4: Sí.
3: Bueno, això, també t'ho podia haver dit jo, tot això. I ara deixeu-ho en pau.
4: Molt bé. Doncs,
3: m'heu sentit o no?
4: Sí, home, i tant.
3: Deixeu-me en pau!
4: Crec que no hi ha un missatge...
3: És un consell de l'Agència Catalana de Consum. Pràcticament sempre el vols de costat.
4: És impossible un missatge més clar. Anem a publicitat. Tornem de seguida. Últims segons de la competència aquesta temporada.
3: Va, va, va.
22: El sabor d'Itàlia amb Lidl val la pena. Aquesta setmana em porten les nostres autèntiques salses i pestos italians amb la segona unitat al 50% de descompte. Tu perdràs? Gaudeix dels sabors d'Italiamo. Lidl, val la pena.
23: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
24: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
23: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
24: Truca al 900-903-743 3.
25: Verisure. Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
26: Però si a aquesta hora la platja està buida.
25: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
26: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
25: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
27: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
26: Val més que en busquem un altre.
28: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
29: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
30: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
31: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la Vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
5: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
9: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Només fins al 20 de juliol.